0: que és director de l'àrea de ficció d'Anaia, però a més editor del segell ADN, que és qui ha publicat aquest llibre. Fernando, buenos días.
1: Hola, buenos días, Noemí.
0: Hace muy poco que ha salido este libro, llevamos solo 3 semanas, pero es que en Estados Unidos este libro ha batido récords. ¿Qué tiene el argumento que hace que incluso Hathaway haya querido comprar los derechos y quiera hacer una película?
1: Bueno, yo creo que es una novela muy original en su planteamiento, tiene muchos ingredientes. Por un lado, habla de cuestiones muy de actualidad, habla de las redes sociales, de todo lo que hay detrás de ellas en algunos casos. Una protagonista que representa una tendencia que tiene muchos seguidores y también muchos detractores, que es lo de las mujeres tradicionales, las trad wives, ¿no? Uh-huh. Con una crítica un poco, ¿no?, a este neoconservadurismo que parece invadir no solamente Estados Unidos, sino que es algo que está realmente expandiéndose, ¿no?, por el resto del mundo. Y por otro lado, bueno, pues también habla de muchas las cosas. Habla de hasta qué punto somos dueños, ¿no?, de nuestras ideas, de nuestras opiniones, cómo nos manipulan. Y tiene un argumento, además, tiene una parte del argumento que es casi un psicothriller, ¿no? Esta mujer que tiene esta empresa, ¿no?, un poco este montaje, ¿no?, en el que con millones de seguidores, que realmente es bastante falso, ella no es una trad wife de verdad, ella está muy apoyada, tiene muchísimas ayudas, ni siquiera en el fondo se lo cree del todo, y de repente pues un día amanece en el siglo XIX, en 1855, en una granja de verdad, con unos hijos de aquella época y con un marido de aquella época. Es decir, se mezclan muchos ingredientes, e incluso uno de ellos es incluso la parte de thriller. Uh-huh. No sabemos por qué de repente despierta, ¿no?, en el siglo XIX.
0: Claro, y además es que es una temática que se presenta como muy actual, es decir, toca muchísimos temas. La ficción de las redes sociales, cómo puedes engañarte tú misma haciendo una vida que no es la tuya, vendiendo una vida que no es la tuya, a la vez esta parte, como decías tú, de tradición que vuelve con fuerza no solo en Estados Unidos, sino, como decías, en toda Europa, y que además ha hecho también que el libro triunfe en Estados Unidos, pero también en muchas partes de Europa, ¿no?
1: Sí, yo creo que realmente es esa combinación, ¿no?, de mezclar algo de rabiosa actualidad con una historia, bueno, pues que también es sorprendente, ¿no? Porque de repente tú apareces te trasladas en el tiempo o te has trasladado de verdad. O sea, hay una parte de la trama que hace que los lectores se pregunten, pero ¿qué está pasando aquí? Porque hay elementos, además, poco claros, ¿no?, en este viaje al pasado. No sé, no acaba de estar claro si está en el pasado o no. Y eso forma parte, por supuesto, del morbo del libro, ¿no? Y ya te digo, es una novela con muchos niveles de lectura que creo que ha quedado muy redonda, y por eso está funcionando como funciona, ¿no? Estados Unidos, pues, número uno en muchos, en la lista de New York Times, etcétera. En Inglaterra también, en Alemania también está entre los más vendidos, y bueno, en España hemos publicado hace poco, pero realmente está funcionando muy muy bien, tenemos muy muy buenas perspectivas.
0: Además, la autora, Caro Claire Burke, también con un recorrido literario muy muy breve, que es esta primera novela, esta es su primera novela, a pesar de que ella también pues es colaboradora del podcast, copresentadora del podcast Diabolical Lies, y por lo tanto también conoce muy bien lo que es la cultura de redes sociales, de podcast, etcétera, ¿no? Pero que es totalmente desconocida en el mundo literario.
1: Sí, sí, es un debut, es uno de estos debuts que pasan de vez en cuando, ¿no? Y que realmente, bueno, pues un éxito sin de estos inesperados, ¿no? Imagino que hasta para ella misma, ¿no? Uh-huh. Sí, ella tiene este podcast, Mentiras Diabólicas, ¿no? Ya nos da una idea, ¿no?, de por dónde va. Y sí, realmente, pues yo creo que la primera que debe estar muy sorprendida es ella, ¿no?
0: ¿Qué supone para un libro que acaba de salir el hecho de que alguien compre los derechos y que haga la película, quiera hacer la película? Alguien como Anne Hathaway. ¿Esto incrementará las ventas, seguro? ¿Es bueno? ¿Qué supone para una editorial que el libro ahora pase a cine?
1: Bueno, yo creo que ya sabes que todas las cuestiones relacionadas con lo cinematográfico van muy lentas, tarda mucho, no sabemos cuándo se va a estrenar la película, pero sí sabemos que desde luego mejor cartel no va a poder tener, ¿no? Con Anne Hathaway implicada al máximo, incluso asumiendo el papel protagonista, ¿no? Evidentemente esto le da una segunda vida al libro cuando la película se estrene, que ya te digo que no va a ser ahora mismo, pues evidentemente si la película es buena y funciona, pues al libro le va a dar mucha vida, ¿no? Entonces siempre es una excelente noticia para una editorial saber que en un futuro más o menos próximo se va a llevar a la pantalla la historia, ¿no?
0: Uh-huh. Un libro que supongo que es para todas las edades, ¿no?
1: Bueno, para adultos.
0: Claro, para adultos, pero me refiero que no adultos. Es solo para influencers y para gente joven, sino que para
1: no,
0: cualquiera.
1: No, yo creo que lo está leyendo todo el mundo. Esa es la base también, la clave de que un libro funcione, ¿no? Que como te digo, tiene muchos niveles de lectura en lo que respecta al contenido, pero también en el tipo de la edad que puede tener quien se aproxima a este libro, ¿no? Puede ser una persona muy joven, una mujer, por ejemplo, muy joven, y puede ser una persona de más edad. De hecho, es lo que nos están diciendo nuestras lectoras y nuestros lectores, ¿no? Tenemos comentarios positivos de todas las edades.
0: Doncs avui volíem parlar d'aquest llibre Yesteryear, que està publicat per ADN en castellà, que ho ha petat als Estats Units, que sembla que també, a més, es convertirà en pel·lícula, si més no, l'Anne Hathaway ha comprat també els drets, i que avui en volíem parlar amb l'editor d'ADN, Fernando Paz. Fernando, moltíssimes gràcies per haver-nos comentat este libro que promete i que ara lo podemos leer en castellano. Gracias a vosotros. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a vosotros también.
2: La primera pedra amb Noemí Polls.
0: Doncs sí, els que us agrada conèixer curiositats històriques, és el vostre moment aquí a la primera pedra, perquè tenim el Marc Segués, el Pau Sobirà i l'Albert Colell. Bon dia a tots tres.
3: Molt bon dia.
0: Per explicar-nos tres historietes d'això, de fa temps, i a més avui coincideix amb tres històries d'animals.
4: Sí, portem tres bèsties.
5: Sí, no? Sí.
0: I no som nosaltres. Tres animals, i també. No som vosaltres,
5: no només.
6: De vegades.
4: És un zoològic, avui.
0: Avui és un zoològic, que començarà el Pau.
5: Vinga.
0: Amb quin animaló?
5: Jo, amb un os començarem.
4: Però és animaló o és animalàs?
5: Ara ho veurem. De moment, animaló. Som a l'any 1252 al Palau de Westminster, d'Anglaterra. Heu comprat entrades o no?
4: No, però tu tens revenda?
5: No podrem passar. Passem a la vostra secció i jo vaig marxant. No. Va, entrem-hi. No passa res.
4: Jo no hi aniré pelut, ja, sí. Però dir-li os...
5: No, jo això no ho he dit.
0: A veure, no sé com a la monarquia, que tindrem problemes.
5: El 1252 el rei era Enric III i avui és un dia gros a Westminster. Resulta que el nostre rei espera convidats a la sala on habitualment fa les recepcions. Mm-hmm. Està esperant el rei, Albert, si poguessis ser tan amable...
6: Hakon IV de Noruega.
5: Molt bé, aquest era facilet.
6: Sí, hi havia més vocals de l'habitual.
5: Mentrestant, el rei està esperant aquest seu convidat, el servei de palau va de cul, perquè el rei noruec hi ha arribat, i a més...
4: És un os, el rei noruec.
5: No, ell no.
6: És que podria molt pelut,
5: Imagina't, poder li deien, saps? Avui ve l'os entre la gent d'allà.
6: Hakon l'os.
5: Doncs això, que com a bon convidat, ell ha arribat al palau i ha portat un petit detallet pel rei Enric.
6: Una ampolla de vi?
5: Sí, no, una ampolla de vi, un formatge, no? Sí. Porta una mica més de feina aquell regal als servents de la cort.
4: Que ha portat al mercat de Calaf?
5: No, això són els servents.
4: No és el regal.
6: No. Els servents quan han vist el regal.
5: Clar, imagina't quina esveramenta. I quin munt de servents, també.
6: Per un formatge, t'esveres així.
5: És que resulta que el formatge se'l va descuidar, perquè el que li va portar va ser una mascota.
4: Ah, mira, això és maco, un periquito.
5: Sí.
6: Però també posis una càrrega a l'altra persona, clar, segons com.
4: Però un periquito té cervell.
6: Un periquito es pot cuidar.
5: No sé, un hàmster.
6: També,
5: saps?
6: Es pot cuidar bé.
5: No, doncs era un os polar.
4: Hòstia. Bueno. Un os polar a Londres.
5: Un os polar.
4: Però que estem bojos.
5: Un os polar, sí.
6: Oh, bueno, imagina't. Ja fa molt temps, vull dir...
0: I s'ha de mantenir aquest os polar.
5: Clar, imagina't. Resulta que el rei anglès, clar, què havia de fer? És allò que quan obres un regal, i què fas?
4: Però un regal, jo què sé, un periquito amb una gàbia ticat al menjador, però un os on el poses?
5: Doncs ell va dir que el guardaria... Diu, jo el posaré allà, a la Torre de Londres. Clar, és que si tens una torre...
4: També és veritat.
5: Saps? I on resulta que els reis d'Anglaterra ja hi tenien com una espècie de zoo ple d'animals exòtics, que, entre els quals hi havia, doncs, per exemple, lleons, elefants o bé monos.
6: Un mes a la família, tu.
5: Clar. No? Diu que molts d'aquests animals ja eren regals d'altres monarquies i que bàsicament els tenien col·leccionats allà per demostrar el poder d'aquella monarquia.
4: És com una mica invisible entre monarques, són tot animals exòtics.
5: Però t'has de regalar animals,
4: sí, sí,
5: saps?
4: Sí, sí.
5: Perquè tens tants diners que t'és igual. Resulta que el nostre os batejarem com a... Com a què? Com el podríem batejar? No sé, poseu-li un nom.
6: Marc, Marc, posa-li un nom.
5: Marc, a Marc li vols posar?
4: Marc, sí. Vale. Marc, sí.
5: Va, Marc,
4: Marcus, perquè fan potser més noruec.
5: Marcos. Perfecte.
4: Marcos.
6: Marcos.
5: Doncs resulta que aquest os, mira, al rei li va caure un gràcia i tenia un tractament especial. Perquè resulta que podia nadar i pescar pel Tàmesis i també tenia un cuidador exclusiu per ell.
4: A veure, això vol dir que hi havia algú que anava amb una barqueta pel Tàmesis
5: clar,
4: i passava un os nadant pel costat.
5: Imagina't.
6: Però potser li havien posat corretja i hi havia una altra barca tirada per l'os.
4: Esquí aquàtic.
5: I a la monarquia anglesa resulta que quan aquest os va morir va quedar-hi un molt bon record i, de fet, si passeu pel costat de la Torre de Londres, encara avui hi podreu trobar una estàtua del nostre amic Os Marc.
4: No, Marcos.
5: Marcos, millor, sí, sí. Marcos. I a partir d'aquí podem plantejar dues preguntes possibles. Una seria quina mascota teniu, però aquesta és molt més típica i a mi no m'acaben d'agradar gaire els animals, per tant, anem a la pregunta més interessant, que és quin és el pitjor regal que heu fet mai?
6: Què hem fet, nosaltres?
5: Clar.
4: Jo tinc la resposta de l'Albert. L'Albert un dia em va regalar... una entrada per anar a veure l'Espanyol, el cant de l'Espanyol,
5: sí,
4: i com a bon amic hi vaig anar amb una samarreta de l'Espanyol i vaig sortir a la tele celebrant un gol de l'Espanyol.
5: Perfecte, perfecte, sí.
6: Sí, sí, encara ara es veu que per aquí a la redacció et recorden aquest.
4: Jordi Basté no m'ha fet fora i no entenc per què.
6: Hi ha gent que sospita que ets de l'Espanyol.
3: Doncs escolta'm, mira, fantàstic, ja tenim l'os.
5: Exacte.
3: Ara anem, Albert, per aquí.
6: Jo es porto, de fet, un sergent. Porta un sergent dels marines nord-americans.
5: No li diguis animal al sergent.
4: Ja, hi ha sergents que són molt animals.
6: Sí, hi ha algú que s'ho podria
5: mereixer. Però no ho podem dir-ho, això és d'entrada.
6: Aquest sergent és un combatent peculiar.
5: Ai.
6: No era especialment alt, no tenia una gran formació militar, tampoc destacava per la disciplina. De fet, tenia fama de bevedor.
4: De moment podria ser qualsevol militar.
6: Sí, no hem descartat gaire.
4: No, res.
6: Però, malgrat això, els seus companys el recordaven com un dels soldats més valents de la seva unitat. El seu nom era Sergent Siwash, i la seva història comença l'any 1943.
4: Que era una gavina!
6: No, simplement estem al port.
5: Ah, val,
6: estem al port.
5: Val.
6: Els marines dels Estats Units preparaven una gran ofensiva al Pacífic durant la Segona Guerra Mundial, i una de les seves unitats, la segona divisió, estava destinada a Nova Zelanda. És el soroll que estem sentint ara, de Nova Zelanda.
5: Sí, home, típic, sí,
6: típic port,
5: sí,
6: de Nova Zelanda.
5: Sí.
6: Allà s'entrenaven per una missió terrible i molt complicada. Recuperar les illes que el Japó havia convertit en fortaleses. I la vida a la base, doncs, era dura.
5: Sí, això sempre passa, però, la vida a la base.
6: Sí, però enmig de la rutina i l'angoixa va aparèixer un nou membre de la unitat. Resulta que el sergent Francis Fagan l'havia obtingut en una rifa en un bar.
4: A veure, quins animals es poden obtenir una rifa?
6: Bueno, no he dit animal, he parlat d'un sergent.
5: De moment ha dit sergent.
4: Ah, es jugaven sergents.
6: Pot ser. Però bé, el cas és que van decidir adoptar-lo. I el seu nom seria Siwash.
5: Uh-huh.
6: Al principi semblava només una mascota de caserna.
4: Mascota, ja he dit mascota. Imagina,
5: Però segueix sent un sergent.
6: Però segueix sent sergent. Però en Siwash tenia caràcter. Seia amb els marines quan bevien i, segons testimonis, compartia més la cervesa.
4: Què vols dir, que bevia cervesa, també?
6: Però amb una particularitat.
5: Ah?
6: No li agradava freda.
5: No,
6: la preferia un pèl tèbia.
5: Vigileu, vigileu.
4: Això li passa a molta gent al bar, allò que se t'escalfa.
6: Xarre molt i se li... Pues, si hi havia un Siwash allà, tranquil, se l'acabava. Però el moment de demostrar el seu valor arribaria aviat. El novembre de 1943, la divisió va rebre l'ordre de preparar-se per un dels desembarcaments més sagnants del Pacífic, la batalla de Tarawa.
4: No t'inventis batalles, sí, això no surt de cap llibre.
6: Que sí. Si no, algú que em desmenteixi. No sereu vosaltres.
5: Ara sonarà el telèfon.
6: Espera, que el posaré en silenci. Una illa diminuta plena de búnkers japonesos. Una autèntica trampa mortal. Els tenim desembarcant, els han vist i els estan disparant ja. El 20 de novembre els marines van arribar a la platja. Metralladores, explosions, confusió... I enmig del caos, en Siwash també hi era. corria entre els soldats, sense por. I llavors va passar una cosa que encara avui sembla una escena surrealista. Durant la batalla va aparèixer un animal del bàndol japonès.
4: Au, va, home, au, va.
6: Un gall.
5: Però aquesta gent que hi anaven a fer allà?
6: Bueno, pues segurament haurien de tenir un corral per poder tenir ous, bueno, menjar pollastre de tant en tant. Doncs el gall es hauria escapat del corral i el gall estava al bàndol japonès.
4: Pobre gall, el mataran d'aquí
6: res. Però clar, no, que, de vegades hi ha galls que són molt fes, eh?
4: Això és veritat.
6: Compte, sí, però perquè clar, aquest gall es va balançar contra els marines.
5: Ai, però aquests tenen
4: escopetes, tenen armes, no, però, no passa res.
6: Però el cas és que el que va passar després va convertir en Siwash en una llegenda de la unitat. Va sortir corrents a interceptar-lo.
4: Això vol dir que té potes.
5: Ai, en Siwash.
6: I es va produir una batalla feroge.
5: Ui.
6: Picotades.
5: Ep.
6: A la teig. Plomes volant.
4: Plomes?
6: Sí,
5: plomes.
4: Del gall, clar.
6: Perquè el sergent Siwash no era un home. No era exactament un mariner. Era un ànec.
4: Au, va, home, au, va. Com vols que un ànec begui cervesa?
5: No pot ser, no pot ser.
6: Ah, és el que més t'ha estranyat, sí, eh? No que t'has de lluitar contra el gall. Un ànec que havia desembarcat amb els marines de Tarawa i que havia derrotat a un gall japonès en combat. Els soldats, fascinats, van decidir recompensar-lo i van proposar concedir-li la medalla Purple Heart per les ferides rebudes. No la va obtenir oficialment.
4: Home, és que com li penges, no?
6: Però clar, sí, una citació per valentia. Un honor reservat normalment als combatents humans.
4: Home, normalment és que són els combatents, sempre són humans.
5: Reservat als combatents.
6: Però atenció, atenció, que la carrera militar d'en Siwash no es va acabar allà. Va continuar amb la seva unitat en altres batalles del Pacífic, com la batalla de Saipan o la batalla de Tinian.
4: Prou d'inventar de batalles!
5: Tinian!
6: Tinian. I es va convertir en un símbol per als marines. Un recordatori que fins i tot en la guerra més brutal encara hi havia lloc per una mica d'absurd. Però la història encara tenia un últim gir de guió.
5: Carai.
4: A veure que ens el retirin ja, aquest pobre Siwash. Com mataran?
5: Doneu-li la creu de Sant Jordi i ja està.
4: Ara la donen a tothom, eh?
5: Per això.
6: Sí. Si fem quatre, només que fem firmes els d'aquí, jo crec que la pot obtenir. Durant anys, tots els marines van pensar que en Siwash era un mascle, un sergent,
4: sí,
6: un veterà.
4: Sí.
6: Fins que un dia va pondre un ou.
4: També molt poca vista estar any sense donar-te'n.
5: A veure.
6: El famós sergent Siwash, atenció, sí, sí, com sentiu, era en realitat una femella.
5: Era una sergenta.
6: Era la sergenta
5: Siwash. No passa per res.
3: Es van trencar molts codis aquí.
4: Sí, correcte.
3: Ostres.
6: Va acabar els seus dies al Lincoln Park Zoo, a Chicago, on va morir el 1954. Veterana de guerra, heroïna accidental i probablement l'única ànec de la història que ha desembarcat amb els marines en combat.
3: Home, oh, que bonic.
5: Molt bé.
3: Ens ha agradat molt aquesta. I seguim,
4: que
3: Marc,
4: èpic,
3: a veure tu quin animalons portes.
4: A veure, jo...
3: Tenim un os, tenim un ànec. Ara...
4: Ara ho veureu, perquè jo us parlaré de robatoris, perquè no sé si us han robat mai. Però a l'estiu els guiris que passegen per Barcelona en pateixen sovint de robatoris.
3: Gran risc.
4: En general, per altres persones, acostumen a ser persones que roben a persones.
5: Sí.
4: Però jo vinc a fer servei públic i a dir-vos, especialment atenció, a totes les persones que ens escolten des del Baix Llobregat, atenció, Baix Llobregat, que heu de vigilar també amb el següent animal. Sí.
5: Era com una cabra robot, una mica, aquesta,
4: sí,
5: eh?
4: No n'hem trobat d'altres.
6: Cabra robòtica, eh?
4: Són les que tenim aquí a RAC1.
6: Si em trobo una cabra robot, jo també m'espantaré, eh?
4: En general són cabres, no robot. Però si són robot, preocupeu-vos encara més. Perquè aquesta història ens toca molt de prop, a escassos quilòmetres de RAC1, escoltem aquest inici de peça del Telenotícies de TV3 del desembre del 1989.
7: La primera cabra detinguda a Catalunya per robatori, la Xina, comença avui la seva reinserció social després d'haver estat privada de llibertat durant una setmana.
4: Són 20 segons, però és molta informació. Recopilem.
6: Has dit desembre? És Sants Innocents?
4: No. 27 de desembre.
6: 27? No, Sants Innocents, eh? Va.
4: Ho heu sentit bé? A veure, recopilem ràpid. A Catalunya... Sí. El desembre del 1989, no fa tant...
6: Hi ha una cabra en rehabilitació.
4: Es va detenir, primer, una cabra,
6: sí,
4: per robatori. Afegeixo informació. La cabra es deia Xina i va estar una setmana a la presó de cabres. És que, clar, això ja és molt surrealista.
5: Però
4: què
5: existeix, això?
4: Sí, bueno, en aquella època existia.
6: Ah, n'hi havia gaires, o què?
4: Hi ha molts dubtes. Continuem escoltant la peça de l'informatiu, que ens donarà més detalls.
7: La cabra d'un any va ser denunciada pels venedors del mercat de Sant Cosme del Prat de Llobregat perquè els robava les peces de roba. La Xina, que s'ha fet popular en pocs dies, va sortir ahir al vespre en llibertat vigilada. Ara començarà una nova vida en un ramat d'un pastor de les comarques de Barcelona.
4: Aquesta pista ens ajuda. Sent del Baix Llobregat, els robatoris són més comuns, potser, que en altres zones.
5: Ho has dit tu.
4: Ho he dit jo, sí.
6: Sí, sí. Ja t'entendràs a casa.
4: Jo ja m'entendré, no us preocupeu. Es veu, això ja us aporto més informació, que al mercat de Sant Cosme del Prat de Llobregat hi va començar a aparèixer un dia una cabra, la Xina, que rondava per allà. Cap, de moment, era prou surrealista, però no passava res. Era una cabra voltant per un mercat.
3: No,
4: un dia la cabra va caçar amb la boca una peça de roba i va engegar a córrer, i no va tornar. La cabra va tornar, sovintejava pel mercat, cada cop més sovint, i cada cop amb més freqüència repetia un robatori. Inicialment pensaven que robava roba perquè passava gana i se la fotia de menjar. Però després de molts calçotets, sostenidors, camises, pantalons, inclús paraigües desapareguts, van veure que no, que realment allò era un modus operandi, que estava dissenyada pràcticament, ensinistrada per robar.
6: Hi havia algú que estava rebent...
5: És que potser sí que era un robot, eh?
3: Home, però ha de ser difícil, eh? Entrar a la cabra.
4: Clar, clar, la cabra robava a propòsit. Ara sentireu com ho explicaven les víctimes, els venedors.
8: Teníamos aquí unos suetes y vino la cabra, lo cogió con la boca y salió corriendo y se metió por ahí, por esa calle.
9: Pasó por aquí vigilando debajo de la paraguas, cuando nos pilló descuido, se llevaba un paraguas de la boca. Tuvimos que salir detrás de ella, coger el paraguas y se escapó por los pisos. Pero vigilando como si fuera una persona, de verdad. Cogió dos cajitas de estas verdes, pero yo pensé, digo, esta debe tener tanto hambre que se lleva las cajas. O sea, no me imaginaba que estaba maestra para robar, ni mucho menos, luego ya me enteré.
4: ¿Surrealista? Però sí. Cert, tot això és cert. Tips de ser víctimes de la Xina, la cabra, van denunciar-la. Imagineu-vos la cara del policia quan anota la denúncia de
6: una cabra.
5: Ja normalment la cara no és excessivament agradable.
4: I després d'insistir molt, la policia es posa mans a l'obra amb la cara que sigui. Així ho explicava l'alcalde del Prat del moment.
10: A veure. Es va fer una operació combinada entre la policia urbana i la policia nacional i es va poder detindre la cabra. No es va detindre infraganti, perquè en aquell moment no portava cap roba a la boca, però sí es va agafar la cabra i es va arribar a anar a l'escala on la cabra entrava.
5: Clar.
10: Com és natural, a aquella escala ningú coneixia la cabra.
4: Operació combinada!
5: Increïble.
6: Si el mercat té dos portes d'accessos, doncs uns a cada banda.
4: Un sol cos de policia no podia amb una cabra.
5: Com vas a parar?
3: I tothom has de fer el boig, oi?
4: Ningú la coneixia.
3: No.
4: Resum, conclusió, van tancar la Xina a la gossera del Prat, perquè no hi havia cabrera, i al cap d'una setmana també es va convertir en la primera cabra de la història que es va acollir a mesures de reinserció social. La van voler allunyar de les males influències, lluny del Baix Llobregat, i la van donar un pastor per dur-la al seu ramat. Per tant, tots els pixapins que decidiu passar part del que queda d'estiu al món rural per reconnectar, molt atents a les butxaques, que potser la Xina o alguna descendent seva us deixa pelats.
3: Ah, doncs mira, quedeu-vos amb aquest nom, la Xina, i que era una cabra.
5: Exacte.
3: A veure si la reconeixeu. Marc, Pau, Albert, moltíssimes gràcies a tots tres. Ens trobem la setmana que ve, no?
4: Oh, i tant que sí. És l'última ja?
3: Serà l'última, sí, senyors.
4: Portarem el contingut.
3: Vinga, que vagi molt bé.

0: parlar d'insectes, home, els mosquits són aquells que no ens deixen dormir durant la nit perquè vas sentint aquell nyinyinyin, que ja és impossible tenir els ulls tancats. I qui millor per fer-ho, per parlar-ne, que el Roger Vila, que ell és biòleg. Roger, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Seria un dels bitxets més incordiadors, més incordiants, justament per això, perquè nyinyinyin, que se't fica l'orella.
1: Sí, sí.
0: Que és que sempre busquen l'orella, o què?
1: Bueno, és gairebé com el plor d'un nen, que a vegades se't posa al cap sí. I no te'l treus. Però no, simplement està envoltant i a la nit, tot silenci. Mira, sí. Ja se senten.
0: Sí, sí, sí. Ai, sisplau.
1: Ja els buscàvem ara per aquí.
0: Em poso supernerviós. Jo soc de les que no poden dormir si
1: sí,
0: senten
1: sí,
0: això.
1: Sí, sí, doncs amb tant de silenci se sent molt. Vull dir que i ens empipen i ens desperten. Sí, sí, totalment.
0: I a més és que ja fa anys que convivim amb mosquits, sobretot el mosquit tigre. Per què és el que se'n parla més ara? És el que més hi ha?
1: No. Mira, el mosquit tigre va arribar ja fa molts anys, ja fa més d'una dècada, aquí a Catalunya, i justament, precisament, el mosquit tigre no ens despertarà mai.
0: Ah, és a dir, silenciós.
1: Quan sentim un mosquit comú, que és els que volen de nit, que tenen hàbit nocturn, sabem que és comú. En canvi, quan el mosquit tigre vola de dia, i per tant no el sentirem mai. A més, la freqüència de vol de les ales és diferent i nosaltres no la sentim. Amb la qual cosa, si sentim mosquits a la nit, podem estar tranquils que no és el tigre.
0: No és el tigre.
1: I el tigre en genera preocupació perquè, per no dir-ho

0: sinó, però quina funció tenen? És a dir, hi ha una part bona dels mosquits? Són necessaris per l'ecosistema?
1: Sí, sí, totalment.
0: Va, doncs
1: totalment,
0: anem a donar-los una oportunitat
1: sí,
0: abans d'entrar a voler-los matar tots.
1: Sí, sí, no, és una font d'aliment per moltíssims animals. No només ens podem imaginar els típics ratpenats, que cacen milers de mosquits i s'alimenten de milers de mosquits, sinó també, per exemple, animals aquàtics. El mosquit té dues fases en el seu cicle. Hi ha una fase que es desenvolupa a l'aigua, que és quan és la larva, l'ou, va creixent allà, i quan surt el mosquit adult fa la segona fase, que és aèria, que és la que ens molesta a nosaltres. Doncs d'aquests ous, d'aquestes pupes que hi ha a dintre l'aigua, també hi ha moltíssims animals que se n'alimenten, peixos, gripaus, de tot. Absolutament de tot. Per tant, tenen una funció ecosistèmica.
0: Hem de dir que són necessaris.
1: Sí, els necessitem.
0: Els necessitem. Val. Ara dèiem que no sé si piquen tots. Alguns, depèn de quin animal, però n'hi ha que no piquin. Un mosquit que no piqui existeix?
1: No, perquè així com tenim insectes que ens piquen per defensar-se, com vindria a ser una vespa o una abella, el mosquit ens pica perquè necessita la sang. De fet, hi ha una cosa important a dir, que és que només piquen les femelles.
0: És veritat.
1: Els mosquits mascles no piquen, vale? Les femelles, quan han de fer ous, necessiten un aport d'energia extra i la sang té molta proteïna i moltes vitamines. Llavors, són les femelles les que ens piquen per poder generar els ous i fer les postes.
0: Mm-hmm. I aquesta és una pregunta típica. Piquen a tothom? Perquè a vegades tu veus un mosquit a la cara d'algú però no li provoca cap reacció i no saps si és que ell no l'ha picat, en canvi hi ha d'altres que dius, és que no paro, ja m'estic rascant només de veure-li.
1: Sí.
0: Piquen a tothom per igual o no?
1: Mira, aquí hi ha dos factors. Un és que no piquen a tothom per igual, perquè els mosquits els atrau, que això cada vegada s'està estudiant més, i els atrau una barreja de coses, no? Els atrau en la distància al CO2, quan nosaltres respirem, i detecten una bafarada de CO2, doncs s'acosten cap allà, perquè saben que allà hi ha un animal de sang calenta. Els atrau la calor. I després també tots tenim, per dir-ho suaument, una olor corporal específica.
0: Sí, sí,
1: vale?
0: Sí, sí, sí.
1: Llavors, en funció d'aquestes composicions, en funció ara també de si ens posem certes cremes o certes colònies o de més, això barreja un dibuix químic que pot ser més atraient o menys. I llavors ens poden picar més o menys. I després hi ha una segona part, que és la reacció que nosaltres fem a aquestes picades. Hi ha gent que li piquen i no reacciona, i per tant diu, a mi no em piquen, i sí que l'estan picant. I hi ha gent que al revés, reacciona de seguida. Jo, per exemple, sempre explico una curiositat, que és que a mi la reacció sempre em comença 24 hores més tard de la picada.
0: Ah, sí?
1: És a dir, jo quan a vegades surto al camp amb la meva dona, dic, ui, van mosquits, marxem d'aquí, que m'estan picant. I ja li veus les faves, li veus la reacció.
0: Sí.
1: Doncs si són les 6 de la tarda, jo a les 6 de la tarda de l'endemà em comencen a picar i veig que m'han picat els mosquits. Vull dir que cadascú reacciona d'una manera totalment diferent.
0: I un secret perquè no et piquin no n'hi ha, no?
1: No n'hi ha.
0: S'ha provat de tot, citronella, que si Autan,
1: sí.
0: Que és la marca que sembla més potent, però que no, que ara han sortit d'altres esprais que també són encara més potents. No.
1: Tot ajuda. Portar maniga llarga, per exemple, prima, doncs quan fas viatges a llocs on hi ha paludisme i hi ha molts mosquits, doncs et recomanen que la sortida del sol i el vespre et posis una maniga llarga.
0: Perquè aquest també és l'horari, Sortida del sol i el vespre.
1: Sí.
0: El tigre no.
1: El tigre durant tot el dia. El tigre el reconeixerem molt fàcilment perquè és més petit, és negre. La gent es pensa que el mosquit tigre són mosquits enormes,
0: sí,
1: i no.
0: Sí, en forma de tigre.
1: És exacte. És molt més petit i és molt pesat. És a dir, el tens a una cama, te l'espolses i al cap de 2 segons el tens a l'altra cama. No, para. Sí, sí.
0: Escolta'm, doncs, per què ens han de preocupar tant els mosquits?
1: Mira... Mira, avui portava uns números. Jo et contesto amb una pregunta.
0: Sí.
1: Quin animal, o a tu, et fa por, o creus que fa por a la societat? Digue'm un animal que creguis que fa molta por, que et pugui matar, per exemple.
0: Un tigre, un lleó.
1: Un tigre, un lleó, algun altre?
0: No sé, cocodrils.
1: Cocodrils, exacte. Doncs mira, he buscat...
0: Un tauró.
1: Taurons. He buscat una miqueta 4 dades, tretes d'alguns articles, i els taurons maten entre 10 i 20 persones al món l'any. És a dir, poquíssim.
0: Sí.
1: M'has dit el lleó, també. O cocodrils, 1.000 persones l'any. Estem parlant de xifres baixíssimes. El mosquit mata cada any, amb les malalties que transmet, 500.000 de persones al món.
0: Què dius? Mig milió
1: de
0: persones al món cada any?
1: Cada any. Perquè ens fem una idea, perquè si algú ens està escoltant pugui ubicar més o menys la xifra, la pandèmia de la Covid, que ho tenim molt, molt recent, les xifres ballen, però diuen que va matar entre 2 i 3 milions de persones en un any. Imagineu-vos els mosquits mig

0: millor, una quarta part del que mata la Covid, que ens va canviar el funcionament del món, doncs els mosquits ho fan cada any, any rere any, any rere any, any rere any. Molts d'aquestes morts són degudes a la transmissió de la malària a la zona de l'Àfrica, però cada vegada hi ha més malalties que si bé doncs, el nostre país, per exemple, no ens poden provocar la mort, però poden provocar moltes molèsties, o si algú està dèbil de salut, doncs són malalties greus. El dengue, el chikungunya, el virus del Nil, per exemple, són malalties transmeses per mosquits. Per tant, els mosquits és un animal que ens posa nerviós, que és, entre cometes, ens sembla bastant inofensiu, però que tela el que porta darrere.
1: Home, i tant. I més sabent aquestes xifres. Sí. Alguna recomanació per no tenir-ne tants per casa?
0: Mira, els que ens dediquem al tema del control, sempre diem el problema, sobretot del mosquit tigre, és que cria amb petits recipients d'aigua. Un tap d'ampolla d'aigua posat del revés que acumula l'aigua de la pluja i és suficient massa d'aigua com perquè criïn. Llavors, quan gestionem mosquits, per exemple, en ajuntaments, a la via pública, etc., es diu que només el 20% dels focus de cria, és a dir, el 20% dels nius, estan a la via pública. La resta estan a la propietat privada. Per tant, si tenim mosquits a casa, és qüestió de buscar plats dels testos, canaletes embossades, llocs que puguin acumular una miqueta d'aigua, basses, un sobreeixidor, el que sigui. Buscar llocs a dintre de casa on puguem generar aquests mosquits. A vegades a la terrassa, l'altre dia un tècnic nostre de l'empresa ens deia, ostres, tot de mosquits, tenia la família fregida i la nena s'havia deixat una galleda d'anar a la platja a la terrassa i estava farcida de larves. I les estàvem generant nosaltres.
1: Clar, és tirar l'aigua i s'acaba el problema?
0: I ja està. És molt senzill i és molt més efectiu que tot l'altre, que ajuda si vas a un lloc doncs, que tenen mosquits, posar repel·lents...
1: Clar, i al final l'insecticida, tots aquests esprais que et poses a la pell no, són tòxics.
0: Sí, sí, sí, sí. De fet, ara ja no es fan tractaments adulticides. Jo recordava, si puc explicar una anècdota, jo de petit anava a un càmping i que passava un camió fumigant insecticida sí. I fent un núvols i les mares ens deien, poseu-vos darrere el camió. Que quedaves, no xop, però quedaves moll i així no et picaven els mosquits en 3 dies.
1: Ara això és impensable.
0: Ens hem donat compte que això és terrible.
1: No era sa.
0: Exacte, no era sa. Llavors, jo recomano tractaments per adults, en absolut, no els recomanem gens. El que hem d'anar és als focus de cria. Sí. I
1: revisem les nostres terrasses, els nostres balcons, per petits que semblin, doncs que no tinguem una mica d'aigua estancada.
0: Exacte.
1: I que allà tinguem els nius d'aquests bitxos que hem decidit que no ens agraden.
0: No ens agraden,
1: els
0: no ens agraden. Però hi han de ser.
1: Sí, està clar. Roger Vila, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres, com sempre.

0: Ens introduïm en el món de la moda i en parlem amb la Sònia Flotats, que ella està al capdavant de MOVE, que és aquesta plataforma per accelerar la transformació de la indústria de la moda, justament convertint-la en més sostenible, i avui volem parlar de desmitificar segons què, és a dir, desmuntar mites. Sònia, bon dia.
1: Bon dia.
0: És el que venim fent aquest estiu, i és que a vegades es diuen coses com que sí, això de la sostenibilitat, però en el món de la moda fan una quantitat de greenwashing, és a dir, que estan netejant-se la cara i que en el fons no estan fent res.
1: Exacte, això és sí, aquest estiu ens hem proposat això, desmentir o com a mínim qüestionar afirmacions absolutes que es diuen que quan et dediques a aquest sector, doncs, òbviament, ets molt conscient de moltes coses que passen, però també es fan moltes coses en positiu. I aquest estiu vaig dir, vull desmentir afirmacions com aquesta. I sí que és veritat que a vegades és per un problema, en aquest cas, de comunicació. Amb moda, ja fa uns anys enrere, en qüestions de sostenibilitat, es va començar a fer moltes iniciatives perquè ho demandava una, la legislació, havia de venir, després ha anat tot més lent, però en aquell moment semblava que aniria més ràpid, i després per una qüestió de supervivència de les empreses. Al final les empreses són empreses, volen fer diners, i si volen seguir operant i funcionant els propers anys, han de buscar maneres de treballar millor, d'una manera més innovadora, perquè el món canvia, els recursos naturals s'acaben, ho hem dit moltes vegades. Aleshores, es van posar a fer moltes coses, van començar a dir-les i se les va acusar de greenwashing, que és aquest rentat verd que diuen que al final és una acció de màrqueting que diu que estàs fent més del que realment fas. Potser era veritat, en aquell moment ho van dir molt alt, hi havia moltes coses que també s'havien de demostrar científicament que no estaven evidenciades, nous materials, noves col·leccions, noves maneres de treballar, que l'impacte potser no era tan gran com es pensava, però s'estava avançant. Què va passar? Que aleshores van deixar de comunicar-ho, al tenir tantes acusacions, ja no per un tema de vulneració legal, que algunes sí que han rebut multes, sinó per un tema d'imatge i prestigi, de dir, ostres, si ningú ens valora el que fem, i el que fem tampoc ho estem sabent comunicar del tot bé, perquè és veritat que amb alguna cosa hem dit que hem fet més, però tal, ningú, saps? Deixem de fer. Però això no vol dir, ai, de fer, de comunicar, però això no vol dir que s'hagi deixat de fer. De fet, es fa molt més cada vegada perquè ho demanda el planeta, eh? I
0: també la legislació.
1: Sí, la legislació, l'economia.
0: I els mateixos clients.
1: Els mateixos clients, també.
0: Que això és un xip que ens hem de posar molt al cap nosaltres, també. Que els clients hem de fer aquest canvi per exigir-ho també a les
1: exactament,
0: empreses.
1: Exactament.
0: Si deixem d'exigir-ho, ja no caldrà.
1: Exactament, però mira, la prova està que s'ha deixat de comunicar i la gent tampoc li ha afectat massa, vull dir, tampoc que posés una cosa... El producte és el mateix, eh? El Pans posava una cosa que no era mentida, però no estava demostrat fins a l'últim detall, i ara no ho posa i el client tampoc diu, ostres, això ja no ho trobo. Amb la qual cosa, aquí també tenim molta feina, tots i totes, i en primera persona. Però, de fet, això... que el sector de la moda, com tots, al final, estan fent moltes coses per fer cada dia millor dintre del món i el sistema al que vivim, per suposat. Inclús llegim notícies que a vegades diuen, l'altre dia, fa uns mesos, sortia Burberry, que ha reduït o ha posposat els seus objectius d'emissions netes zero a 10 anys més, els havia posat pel 2040 i ara els ha posat pel 2050. Tothom, ostres... veus que no fan res? No, el que passa que ara hi ha més informació i diuen, ostres, allò que vam dir...
0: Ens queda curt.
1: Ens queda curt, no arribem, llavors, bueno, preferim rectificar i ara fer-ho ben fet, no? Uh-huh. I no seguir aguantant una cosa que no és veritat si ens n'hem adonat que això no ho podrem complir. Llavors, jo ho veig com positiu i crec que d'alguna manera s'ha de donar suport en aquestes accions de transparència, de traçabilitat i d'un sector que es mou. I ja està.
0: Doncs aquí avui el nostre mite trencat també sobre sostenibilitat i moda. Sònia, moltes gràcies.
1: A vosaltres, bon dia.
0: I ara obrim la plana de la Crònica Negra. Parlem de crims contra el patrimoni cultural. Ho fem de la mà del Marc Balcells. Ell és professor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC i, a més, criminòleg, evidentment expert en delictes contra el patrimoni cultural. Marc, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Noemi.
0: I aquest estiu estem fent aquest recorregut que ens esgarrifa de...
2: És una mica necroturisme d'aquest, no?
0: Exacte.
2: Turisme d'art, però creiem que també, doncs...
0: S'ha d'explicar,
2: exacte.
0: I se li ha de donar el valor que té, que és, doncs, el que ara mateix parlarem, de guerres. Estem situant-nos en guerres, últimament. I de quina guerra parlem?
2: Doncs avui ens n'anem al 2003 i ens n'anem a Bagdad. Ens n'anem a l'entrada de les tropes nord-americanes, un 9 d'abril. Tots recordarem aquestes imatges de l'estàtua de Saddam Hussein caient a la plaça Firdos. Però el que molta gent no coneix és que a pocs centenars de metres d'allà, en un edifici de pedra calcària i les finestres cegades, ara us explicaré per què, alguna cosa que no sortia a les càmeres estava a punt de succeir, que era l'espoli més devastador de patrimoni cultural des de la Segona Guerra Mundial. Aquest edifici és el Museu Nacional de l'Iraq i custodiava la memòria de la civilització humana. No exagero, estic parlant de Mesopotàmia, la terra entre el Tigris i l'Eufrates, on s'inventa l'escriptura, la roda, la ciutat, etc. Al fons del museu contenia peces sumèries de 6.000 anys d'antiguitats, cilindres de segell assiri, joies d'or de Nimrut, la màscara de Barca, un rostre femení de marbre de 3.500 anys, que és, per molts especialistes, la primera representació realista del rostre humà en la història de l'art. Tot allò està allà. I el 10 d'abril del 2003, dos dies després que els tancs americans entressin a la capital iraquiana, els saquejadors també van entrar en aquest museu. Avui parlarem sobretot de dos homes que cadascun a la seva manera ho estaven veient amb horror. El primer és Donny George. Donny George és un arqueòleg assirio-iraquià, doctor per la Universitat de Bagdad, director general del Museu Nacional, un home que havia crescut entre les excavacions de Babilònia i Ninive i que havia passat dècades reconstruint, catalogant, protegint el patrimoni del seu país. Dos mesos abans de la invasió, el febrer del 2003, havia advertit expressament a les autoritats que si passava alguna cosa al museu seria un objectiu. Perquè va dir textualment, us aviso perquè estic segur que si passa alguna cosa el museu serà atacat. Ningú, evidentment, el va escoltar, deixem-nos de convencions de la Haia i tatatita, ningú el va escoltar, en fi. I quan les tropes nord-americanes entren a la ciutat, Donny George va intentar arribar al museu travessant ponts tallats, zones de combat actiu, per tant, en tiroteig, etc., carrers en flames, per trobar-se davant d'una escena que li va trencar el cor. Vitrines buides, el terra cobert de vidres, ceràmica trencada a doquier i els murs dels despatxos foradats. Parlem del segon home. El segon home és Matthew Bogdanos. Ell era coronel dels marins de la reserva dels Estats Units, fiscal d'homicidis al districte de Manhattan, fill d'immigrants grecs crescuts al Baix Manhattan i un lector obsessiu de la Ilíada des dels 12 anys. Bogdanos era a Basra dirigint una unitat antiterrorista quan va sentir les notícies del saqueig i va dir que va sentir exactament el que sentia la resta del món. Una indignació molt forta, no? Bogdanos, que és, a més, una persona que he tingut l'honor de conèixer per la meva línia de feina, és un senyor que és molt baixet, però és un nervi, no es queda mai quiet i va demanar permís al Comandament Central dels Estats Units per formar un equip d'investigació ad hoc i li van donar la llum verda. I el 21 d'abril del 2003, 11 dies després del saqueig, Bogdanos i el seu equip de 14 persones entren al Museu Nacional de l'Iraq. El primer dia, Bogdanos i George es passen pràcticament la totalitat del dia recorrent les instal·lacions, Imagina't, un fiscal de Nova York amb vocació d'arqueòleg, un arqueòleg iranià, que en aquell moment tots dos estan exercint de detectius. Són dos homes d'universos completament diferents, units per aquesta fúria tranquil·la davant d'un crim que, evidentment, consideren, perquè ho és, inacceptable. Ells troben alguns dels objectes més rars intactes, però detecten ràpidament que 40 peces faltaven de les galeries públiques, unes 3.000 i escaig dels magatzems i 10.000 del soterrani. La investigació revela molt aviat que allò que havia passat no era un saqueig únic i caòtic, sinó tres delictes perfectament diferenciats. En el primer grup, saquejadors del barri. Ciutadans iraquians furiosos amb el règim basista, que en caure havien entrat al museu com un acte de revolta, i ja que el destrossaven, doncs s'havien emportat el que podien portar amb les seves pròpies mans, no? El segon grup ja eren més lladres professionals que coneixien el museu per dins, que sabien exactament on eren les peces més valuoses dels magatzems i que portaven instruments per forçar panys i tallar reixes. I el tercer grup, potser el més inquietant, persones que coneixien els codis d'accés als soterranis, que sabien quines peces agafar, que actuaven amb una precisió quirúrgica que només podia venir de l'interior, d'algú que havia treballat allà dintre, o potser més d'una persona. Davant d'aquest panorama, Bogdanos pren una decisió que molts dels seus col·legues militars van trobar escandalosa. Una amnistia total. És a dir, això que us he explicat en altres temporades, de que el principal objectiu és el retorn de l'objecte. I llavors, què és el que diu ell? Qui torni l'objecte robat no serà perseguit, no serà preguntat, no serà detingut, no serà represaliat. Com a màxim, els hi donarien una tassa de te en agraïment per haver portat, saps allò, els convidarien ja que han fet el gest de retornar les peces. Bogdanos diu que havia après a l'Afganistan a escoltar la gent del carrer, a jugar al backgammon als barris, a construir confiança, i aplica aquesta metodologia a Bagdad. Camina pels carrers, visita les mesquites, va recollint informació, no oblidem, fiscal del districte de Manhattan, i funciona. De l'abril al novembre del 2003, gairebé 2.000 peces robades van ser retornades al museu per gairebé 2.000 iraquians, cada un d'ells de manera individual. Mares que van tornar objectes robats pels fills, fills que tornaven coses robades pels amics, empleats que explicaven que això li havia donat el superior perquè ho tornés. I bé, Bogdanos hi veu alguna cosa que el commou la resta de la vida, eh? No és tant la criminalitat d'un poble, sinó la dignitat d'adonar-se'n de que en aquell moment va ser un calentón per enderrocar un bastió de Hussein, però que se n'adonen que allò és la seva dignitat, és la seva història, la seva cultura, qui són. Ara, clar, les peces robades pels professionals ja són figues d'un altre paner, no? Perquè aquestes peces segueixen circuits molt més opacs, que ja coneixem d'altres temporades, xarxes internacionals d'un mercat gris d'antiguitats que connecten Bagdad amb Londres, Nova York, Tòquio, Ginebra. L'estatueta que us explicava de Bassetki, de bronze, va aparèixer amagada en una fossa sèptica. La màscara de Barca va ser enterrada sota terra. La gerra, el vas cerimonial de Barca, una peça cerimònica tallada en alabastre, que se suposa que és la més antiga del món, va aparèixer danyada, embolcallada en mantes al seient del darrere d'un cotxe. Cada recuperació era una petita victòria, però clar, estàs corrent contra rellotge. Mentrestant, Don i George lluiten un altre front. Mentre Bogdanos està perseguint els objectes robats, George intenta reconstruir físicament el museu, negociar ajudes internacionals, formar contrarrellotges restauradors, convèncer governs a bloquejar vendes d'antiguitats iranianes als mercats occidentals, i bé, el 2005 ascendirà a president de la Junta Estatal d'Antiguitats i Patrimoni. És a dir, que semblava que les coses es podien refer. Però, clar, la violència a l'Iraq no cedia i els arqueòlegs eren objectius, és a dir, eren objectius marcats per l'enemic, no? Els intel·lectuals eren assassinats i un dia de 2006, George obre un sobre que conté a l'interior una bala de Kalashnikov i una carta que amenaça a la seva família. Per què? Doncs perquè era cristià, en un país que, bé, s'està dividint al llarg de línies religioses, sectàries, i bé, va haver de marxar. Primer marxa a Síria, després marxa als Estats Units, on es va convertir en un professor visitant a Stony Brook, a Nova York, a la universitat, i va morir a l'11 de març de 2011 d'un atac de cor en trànsit a l'aeroport de Toronto, només amb 60 anys, que déu-n'hi-do per 60 anys sí, el sí. que has hagut de viure, eh? És un home que havia dedicat la vida a preservar la memòria d'una civilització i, mireu, va morir tristament en exili d'un país que ell estimava moltíssim. Aquí cal fer una petita pausa i parlar d'una pregunta que no pot eludir cap anàlisi honesta d'aquests fets. Fins a quin punt els Estats Units eren responsables també del que ha passat al patrimoni cultural en tant que facció del conflicte armat? Hi havia avisos. Mesos abans de la invasió, experts en arqueologia i representants de consells culturals havien demanat explícitament al Pentàgon i al govern britànic que garantissin la protecció del museu. No es va fer cap promesa. Les tropes nord-americanes protegien els pous de petroli, el Ministeri de l'Interior, el Ministeri del Petroli, però, clar, el Museu Nacional, tot i contenir 6.000 anys d'història humana, va quedar desprotegit durant dies. I quan, finalment, els soldats americans arriben a l'abril, el dany ja estava fet. Tot això, si llegiu anglès, podeu llegir la memòria del Matthew Bogdanos al seu llibre Lladres de Bagdad, Thieves of Bagdad, que, per cert, va donar tots els drets d'autor al Museu de Bagdad. Allà Bogdanos no defuig ben bé la qüestió, però tampoc en treu conclusions polítiques directes, perquè té un càrrec públic com a fiscal del districte de Manhattan. La seva posició és la d'un investigador. El que va passar podia haver-se minimitzat, però probablement no s'hagués pogut evitar del tot. Clar, els crítics no hi estan del tot d'acord perquè la polèmica segueix oberta. Clar, evidentment, la Convenció de l'Haia del 54, que ja hem anat citant després del capítol de la Segona Guerra Mundial, doncs obligava les potències ocupants a prendre mesures actives per protegir el patrimoni cultural dels territoris ocupats. I això va ser absolutament, doncs, obviat, no? El balanç final és ben agredolç. Sí, tenim a Donny George instrumental en la recuperació de més de la meitat de les 15.000 peces robades. Bogdanos continua en la feina durant anys, crea una unitat especialitzada molt activa en el que seria el tràfic d'antiguitats a la Fiscalia de Manhattan, la única del seu tipus a tot el món. I bé, alguna de les peces estrelles, recordem, sí que van tornar, però milers de cilindres de segell, plaques d'ivori, estàtues de bronze, peces que estaven als magatzems i que no s'havien ni catalogat de la gran quantitat de peces que hi havien, doncs van desaparèixer per sempre als circuits d'aquest mercat gris de l'art internacional. A més, hem estat parlant del museu, però mentre el museu patia, els jaciments arqueològics de tot l'Iraq eren expoliats a escala industrial, Nínive, Nippur, Umma, llocs que estaven bastant ben conservats, doncs arrasats per les pales mecàniques dels saquejadors, i, com va dir Bogdanos, anys després, sé que cada any surten del país antiguitats per valor de milions de dòlars, seria ingenu pensar que els insurgents no s'enduen una part important del botí. Per tant, la guerra del patrimoni cultural no s'acaba en aquella època, eh? Bé, doncs, per acabar, una imatge que Bogdanos cita sovint, Manllevada de Sòfocles, diu que qui negligeix les arts ha perdut el passat i és mort pel futur. Nosaltres ho hem dit de diferents maneres al llarg d'aquests 5 capítols. Donny George segurament hauria estat d'acord i tots dos van intentar, cadascun amb les seves eines, un amb la toga del fiscal o amb l'uniforme militar allà quan estava destinat a Iraq, l'altre amb la seva tasca d'arqueòleg, demostrar que no és una metàfora aquesta frase, que protegir la memòria d'una civilització és, en el sentit més literal, protegir la vida.
0: I afortunadament sempre hi ha algú que protegeix aquesta memòria.
2: Per sort.
0: Davant de tots aquells que la destrueixen. Marc Balcells, moltíssimes gràcies.
2: Un plaer. Ens veiem la setmana vinent.

0: ens agrada una mica de música i ens la porta l'Arnau Mulet. Arnau, bon dia.
1: Bon dia, què tal, com estàs?
0: Que sempre ens porta molt bona música, ens agrada molt perquè ens porta una història d'un grup, d'un...
1: Sí,
0: d'un grup.
1: Repassem una mica la història d'algun grup, d'algun artista, des de que va començar fins que va arribar l'èxit.
0: Exacte, segur que aquesta veu segur que us ha sonat, perquè la sentiu a RAC 105 i avui l'hem segrestat a la primera pedra. I per tant, avui de qui parlem, Arnau?
1: Doncs ho anirem descobrint. Si sí. et sembla, comencem a l'any 1997. Un noi de Sant Vicenç dels Horts, enamorat de la música, fa temps que canta i està pensant en muntar un grup, però no té molt clar amb qui aliar-se. Això sí, fruit de la casualitat, coincideix amb tres nois que fa dies que assagen i busquen cantant. Tots tenen els mateixos gustos musicals. Escolten, per exemple, Radiohead, The Cure o The Smith. Mira'ls.
0: M'agradaven molt, eh?
1: És que són bons, eh?
0: Molt bons.
1: Tenen bons gustos. Veurem sí, sí. com acaba la història, però per iniciar, no? Sembla que la bona música la porten incorporada. Va, decideixen formar el grup. Abans de fer cap passat ja tenen el nom. És un nom molt peculiar que encara no direm per no desvetllar de quin grup estem parlant.
0: Fins al final.
1: Anem a l'any 98. Va, pràcticament no han tingut temps d'assajar, però ja volen gravar la seva primera maqueta. I així ho fan, però surt un resultat molt estrany. Un batibull d'idees posades una sobre l'altra. Tot i això, envien la maqueta a diferents mitjans perquè l'escoltin. Ho fan en format casset. A la cara A hi ha les seves cançons, però a la cara B hi han posat cançons de Madonna. Mira.
0: De veritat?
1: Sí, sí.
0: Que bo.
1: Mira, el nivell de, no sé, d'exigència en aquell moment era aquest, no? Tenien una cara lliure i van dir, doncs què fem? L'omplim i fiquem la Madonna.
0: I clar que sí. dels bons.
1: Clar que sí. Una revista prestigiosa de l'escena, la Rock Deluxe, no sé si et sona, mm-hmm. els hi fa un article força positiu. No s'ho poden creure, eh? En aquell moment veuen clar que han de tocar en directe. El primer concert el fan a la sala Nirvana de Sant Feliu de Llobregat. Ah. És una sala també força prestigiosa, però aquell concert, podríem dir que és desastrós, eh? Surten amb la sensació que a partir d'allà només poden millorar, per tant...
0: Això està bé.
1: I aviso que sí, que milloren molt. Va, ens plantem el 1999. Es presenten al concurs de maquetes de la revista Ruta 66 i queden segons.
0: Home.
1: Això els hi permet gravar en un estudi per primera vegada per fer un single. Encara estem molt a l'inici, però podem escoltar aquest primer single i a veure si ja els coneixeu.
0: A veure.
1: Escoltem.
0: A veure.

0: canten en anglès, eh?
1: De moment sí.
0: De moment sí.
1: Sí, costa d'identificar aquest primer single, però
0: sí,
1: la veu...
0: La veu una mica... Però aquí una mica trencada, no?
1: Sí,
0: no sé,
1: sí, sí,
0: no
1: sí,
0: sé.
1: Sí.
0: A veure, segueix.
1: En fi, va, a partir d'aquí els hi comencen a sortir més concerts, toquen a festivals com el Doctor Music Festival o el BAM, i el seu primer tema s'inclou en un recopilatori. Aquest any també els hi sorgeix l'oportunitat de gravar el seu primer disc. Ho faran a la cuina del que és el seu productor.
0: Ah, sí?
1: Prèviament insonoritzat, però sí, a la cuina.
0: Home, això ho fa tot com a més romàntic, no?
1: Clar.
0: És mític. Ens agrada.
1: Tothom ha de començar des de baix,
0: clar,
1: eh?
0: Això és
1: essencial.
0: Des de la cuina.
1: Cal destacar un punt molt important, perquè tot i ser de Sant Vicenç, la banda, com hem comentat, canta en anglès. El disc surt i els mitjans els hi fan bones valoracions, però els concerts no acaben de ser l'èxit que esperen. Anem a l'any 2000, perquè els hi arriba una gran oportunitat. Seran els teloners de The Cure.
0: Van ser teloners de The Cure?
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do, tu!
1: De fet, teloners a la gira que fan per l'Estat, perquè buscaven un grup amb qui iniciar tots els concerts i els van triar ells. Ja et dic que en aquell moment la notícia cau com, bueno, com aigua fresca, com algú de dir, ara sí que la cosa comença a anar per on volem nosaltres, perquè toquen davant de 4.000 persones i segueixen la banda els concerts que fan. Però tot i la gran experiència, la realitat els posa al seu lloc. Després del seu últim concert amb The Cure, un tècnic de la banda els expulsa de la sala recordant-los que, tot i haver set els teloners, ara ja no són els teloners i han de pagar l'entrada si es volen quedar.
0: Acabó.
1: Durant els 5 anys següents, la banda passa per tota classe de situacions. Treuen 3 discos, canvien 3 cops de discogràfica, els concerts propis estan buits i els ànims de la banda cada cop són més baixos. Anem al 2005, el cantant, en Santi...
0: Home, ara em sembla que ja ho tinc, no diré res.
1: Fa temps que escriu relats en castellà i en català, però el grup no en té ni idea d'això. Un dia, en una conversa, proposa adaptar aquells escrits i fer-ne cançons. De seguida li compren la idea i després de provar-ho, les cançons els agraden força, per això decideixen fer un disc en castellà, però sobre el futur de la banda tots n'estan molt cansats. Al final arriben a un acord, faran el disc, 4 concerts de comiat i la banda es dissoldrà.
0: Ah, sí?
1: Perquè estan en un punt que veuen
0: que això no té
1: el projecte...
0: Llarga durada.
1: Sí. I així ho volen fer, però un cop publicat el disc reben molt bones crítiques i el més important, comencen a veure que la gent canta les cançons. En aquest moment tenen clar que per fi, després de tants anys, han tocat la tecla i decideixen seguir. Va, escoltem una de les cançons d'aquest primer disc en castellà.
0: Va. Jo crec que aquí
1: sí,
0: hi ha
1: no?
0: més d'un sobre de qui parlem, no?
1: Aquesta cançó es diu Maniobres d'escapismo. Evidentment estem parlant de Love of Lesbian,
0: sí,
1: no? Jo crec que ara ja ho podem...
0: Sí. Santi Balmes, eh?
1: Santi Balmes, correcte.
0: Que tenim el Món Arracú també parlant cada dia d'una història diferent.
1: Una de les bandes més importants del pop-rock, podríem dir...
0: Del panorama català, sí.
1: Panorama català i de l'Estat.
0: I de l'Estat, exacte.
1: Però acabem la història, si et sembla, anem al 2007. Després del seu primer disc en castellà, la cosa els hi comença a anar bé. Fan concerts on comença a venir cada cop més gent i decideixen fer un segon disc amb el mateix estil. El publiquen i tot es segueix fent més gran, però encara no han tret aquell disc, el disc els catapulta la fama. Això passa el 2009. El concert cada cop està més plens, tothom canta les cançons, fan concerts per tot l'estat, fins i tot una petita gira per Austin, pels Estats Units, i en aquell moment decideixen fer el tercer disc, i aquesta vegada sí. El disc es publica i és un èxit rotund. Hi ha una cançó que encara a dia d'avui és el gran hit de la banda, una cançó que els dona a conèixer al gran públic i que ja forma part de l'imaginari col·lectiu. Si et sembla, l'escoltem i ja finiquitem la secció. Estem parlant ni més ni menys que de Club de Fans de John Boy.
0: Doncs amb aquesta, si et sembla, tanquem, no, Arnau?
1: Doncs sí.
0: Que tinguis gran dia.
1: Igualment.
0: Que vagi molt
1: bé. Apa, vagi bé.

0: Ja és habitual els dissabtes al migdia, si fa o no fa aquesta hora. Saludem al Víctor Rodrigo. Què tal, Víctor? Bon dia.
1: Bon dia, com estem?
0: I la Valit Lago, què tal?
2: Molt bé.
0: Com esteu? Dèieu que estàveu fresquets, eh? Aquí, però fora també, avui ja és una altra cosa.
1: Sí. Avui he pogut fer el cafè tranquils.
2: Totalment.
1: Sense suar.
0: Sense quedar com a pollastres rostits i pollastres
2: alats. Avui podeu sortir al carrer, sí.
0: Avui podeu sortir al carrer, sí. Avui realment sempre defensem anar al cinema, però que els dies que hi ha calor encara ho defensem més.
1: Costa menys anar fins a la sala de cinema.
0: Això també és veritat, això també és veritat.
2: Sí, el camí no
0: sap
2: això.
0: No serà tan fàcil. Ai, o serà més fàcil, vaja. Això, ara parlarem de cinemes, parlarem de pel·lícules, d'estrenes, de sèries també, amb el Víctor Rodrigo i la Valit Lago, però abans, algun consell.
2: Doncs sí, perquè...
0: Espera, home, que et saludi,
2: estic
0: home.
2: Estic emocionada,
0: Nora Rossell, què tal? Bon dia de nou.
2: Molt bé.
0: Calma, home, ja et saludo. Digue'ns, què ens vols explicar de Filmin, no?
2: Sí, és que mira, el cinema més visionari de Vigan ja ha arribat a Filmin. I podeu trobar Resurrection, que és guanyadora del Premi Especial del Jurat a Cannes, que ens porta a un món on la humanitat ha perdut la capacitat de somiar. Una fascinant odissea sobre el cinema, els somnis i la imaginació. Segons el crític Alejandro G. Calvo, el cinema del futur. O sigui que ja ho sabeu, Resurrection ja disponible a Filmin.
0: Doncs ens apuntem. Gràcies, Nora. Fins ara.
2: Adéu.
0: Vinga, més enllà de Filmin. Ara entrarem en les estrenes, entrarem en el cinema, en les plataformes, en tot el que faci falta, però el running gag d'aquest estiu, vaja, l'Odissea. L'Odissea, que ja és la pel·lícula més taquillera de tota la història, estic parlant, entenc.
1: De tota la història és la més taquillera per adults. La considerada jo, l'indicador que hi ha americà dels ratings, que és una R en vermell, per majors de 18.
0: Clar, que aquí ja s'aparta cosa de...
1: Clar, sí, pensa que les primeres 20 potser són els Vengadores, Titanic...
0: És per totes les edats.
1: Disney,
0: també.
1: Exacte. Ja.
2: L'Odissea és per més de 18?
1: A Estats Units la van posar més 18.
2: Perquè jo m'he trobat a la sala amb molta gent,
1: clar,
2: molt jove.
1: O sigui, jo vaig tenir aquesta discussió també al diari, perquè em van dir, ostres, ja la més taquillera. I jo, no, això és un indicador dels Estats Units, aquí tenim un altre diferent, cada país té el seu, llavors han volgut agafar un altre indicador de màrqueting.
0: Que fa de mal dir, però que aquest és el titular que volen escampar, també.
1: Sí, ara mateix jo crec que, perquè ho vaig mirar ahir, l'Odissea més taquillera deu estar entre les 25 primeres de tota la història.
0: Que no està gens malament.
1: Que no està gens
0: però,
1: malament. No està gens malament.
0: Tenim algunes xifres d'això?
1: És crec que 1.350 milions.
0: 1.350 milions de dòlars.
1: Sí. Llavors ja superava aquesta, la Deadpool i Lobezno, que era l'altra que estava més amunt de Marvel, de les poques de Marvel que estava catalogada més 18 als Estats Units, també per la irreverència que té el personatge de Deadpool i que és bastant malsonant i que sempre està fotent tacos i tot això.
0: L'Odissea que continuarà a les sales de cinema una bona temporada, no?
2: Si hi ha algú preocupat, l'altre dia llegia un tuit d'un noi preocupat.
0: Jo encara no l'he vist,
2: Teniu molt de temps, jo crec que això setembre, fins i tot octubre
1: és que l'octubre
2: perfectament l'allargaran, i tant.
0: Clar, estem parlant d'una estrena el 17 de juliol, ara mirava, 17 de juliol, i que només aquell debut ja va ser 264 milions de dòlars. Per tant, ja hem parlat-ne, que va ser un debut de l'Odissea de Christopher Nolan que ja funcionava molt.
1: Segueix portant discussió, tothom segueix discutint-se del seu valor cinematogràfic o de l'adaptació, o com vulguis dir-ho tu, la interpretació, però el que és innegable és que això li permetrà fer el que li doni la gana durant tota la seva vida. És a dir, si anteriorment ja amb Oppenheimer, que sobre li dona els Oscars, tenia una mica de carta blanca, amb això...
2: Bueno. I espera que això no li doni més Oscars?
1: Sí, no ho sé.
2: Nominacions segur.
1: Però hem de, clar, llavors hi ha el problema aquest de, haurem de veure el final de Dune,
2: bueno, sí,
1: tot això
0: Bueno, en tot cas, aquesta xifra, encara que no sigui o que sigui un titular una mica de màrqueting, que és veritat, que com a mínim està allà escalant en el rànquing de les més taquilleres de tota la història i evidentment de les que hi ha ara mateix en cartellera. Per cert, diria que fa uns dies va morir un actriu important del panorama,
1: la Hayden Panettiere.
0: Hayden
1: Panettiere,
0: a vegades també. Per qui no la situï, també.
2: Sí, és un... clar, jo la conec de Scream, perquè surt a la 4 per primera vegada, si no m'equivoco, i ha sortit...
1: De fet, va sortir a les 7, no? A la 8, o...
2: Surt a la 4, a les 5 i a les 7, diria. O sigui, com a l'última reapareix,
3: I per la gent en general és de Heroes i de Nashville, no?
0: Clar, aquí
3: tot i que de ben jove ja va començar a fer, o sigui,
1: sí, teníem...
3: si mireu a Letterboxd des de nena,
1: sí,
3: de fet des de bebè ja treballava, els seus pares semblaven una mica aquests pares explotadors d'Estats Units, de portar el seu fill a tots els càstings de nens, no? Mm-hmm. I de fet la seva relació amb la mare fa pocs dies va sortir, fa 3 mesos aquesta noia que va morir amb 36
0: això
3: anys,
0: això anava a dir, molt
3: sí,
0: jove, no?
3: Sí. Que encara no se sap ben bé per què estan fent els
1: anàlisis. Hi ha el de TMZ que sempre estan amb els gossips i tot això, o sobredosi, o s'està implicant també a la seva parella.
3: Exparella era ja.
0: S'està investigant, en qualsevol cas.
3: Sí. Feia 3 mesos havia tret les seves memòries on explicava la seva vida relacionada amb les addiccions, els abusos a Hollywood, no? Que de ben jove ja explicava una anècdota d'una amiga que la va portar al llit d'un ric cantant i que ella s'hi va negar, no? I va fer un podcast també fa pocs mesos, que jo, en veritat, no és una actriu que seguís molt, sí que m'agradava el seu paper d'Scream, etc. I aquests dies que he estat mirant coses, és realment molt trist, no? Perquè dius, pobreta, segurament va haver moltes alarmes per demanar ajuda. Tenia una filla que vivia a Ucrània amb la seva exparella, amb el pare de la nena, que ell tenia la custòdia, no? Vull dir que hi ha hagut una sèrie de factors, pobre, que no... Bueno, que li han fet una vida complicada i finalment, doncs, segurament, si és un suïcidi, que encara no està confirmat, doncs, tot era, no?, 2 + 2, 4.
1: I a més, és una actriu que molta gent l'ha conegut com per diferents etapes i diferents situacions, perquè jo conec amics meus que només veuen esports o coses així, que la coneixen per la pel·lícula dels Titans, Remember the Titans, que la nena petita que està donant indicacions als jugadors, molt públic català la coneix evidentment per Herois, perquè era la protagonista literalment, després per Nashville, que totes dues es van passar per TV3.
0: És que Nashville també, o Heroes, sí que són més conegudes segurament,
1: sí, no? Heroes era prime time de TV3, en el seu moment.
0: 36 anys, doncs, Hayden Panettiere. Realment m'ho poseu difícil. Això, que mort aquesta setmana, de fet el 16, la setmana passada, just diumenge passat, als 36 anys, investigant encara el que va passar. Una altra estrena, per cert, estranya, ara us ho expliquem.
4: Always said, don't think that we are stop.
0: La veu de Pep Guardiola, dic estranya aquesta estrena perquè n'hem anat parlant que des del dia 19 es va estrenar aquest documental A Beautiful Obsession a Prime Video al voltant dels últims 2 anys de Pep Guardiola entrenant al Manchester City, que se n'havia fet molta

0: les megaplataformes ho fan, no, en el sentit de màrqueting, de pensar, vale, aquí tindrà una sortida, perquè acaba de sortir el City, tindrà un impacte més gran. Dius, una cosa, ningú s'ha mirat que a Espanya també aniria tothom boig, home, per veure això. I més si tenim la contraposició, que la setmana passada vam parlar de Mourinho, aquell documental és pràcticament producció britànica, i es passa més temps parlant del Chelsea que del Real Madrid. Llavors també tindria un, hagués tingut un sentit, perquè el documental a sobre el fa en anglès, que hagués sortit potser també més al Regne Unit, sí, que aquí. A mi em va sorprendre més els titulars, que tothom ho va agafar per la seva vida personal.
1: Sí, la part del divorci i tot plegat. Sí,
0: i
1: realment,
0: ja et dic jo que és, segurament, no l'he vist, eh? I tampoc em caldrà gaire veure'l. És molt millor el documental que va fer Prime, del All or Nothing, sí, del 2016, que és un mega paraigua.
1: Tota la temporada, no?
0: Es fa tota la temporada. Ho han fet amb equips de futbol americà, ho han fet amb la Juventus, ho han fet amb l'Arsenal, on allà sí que veus una perspectiva més esportiva, que és més el que la gent busca en aquesta mena de documentals, que no tant la premsa rosa de veure que el tio crida enmig d'un temps mitja part sobre el seu divorci, no sé què. Llavors, bueno,
1: quan arribi aquí, sí, a Catalunya, quan arribi a Prime Video i que el puguem veure des d'aquí, que ja ho explicarem, i ja, si cal, qui sigui l'analitzarà. Va, entrem en pel·lícules, estrenes, que això, que s'estrenen a les sales.
2: Looks like there's something stuck in here.
1: Això és Insidious, Out of the Father, Insidious, però és una saga.
3: Sí, és una saga que diria que aquesta és la sisena entrega, vull dir que ja fa anys que estem mirant aquesta
1: sisena
3: saga.
1: Sisena entrega, eh?
3: Sí, les dues primeres eren dirigides per James Wan, que per mi és un dels reis del cinema de terror, com roda ell, per mi no roda ningú. Sí que és veritat que després les tres últimes o quatre ja no han estat rodades per ell, però sí produïdes, per tant, sempre hi ha aquest segell. I aquí el que trobem és una família completament nova, ¿vale? Totes les altres van al voltant de la família protagonista des de la primera, i l'únic personatge que recuperem és la Medium, no? Que ara ja està morta, i la recuperem en el més enllà, no? En aquest Farther, que és on viu. I això, tenim una nova família. Bàsicament és una història sobre l'herència familiar, i és una mare que, bueno, una dona que té una filla i que pot anar d'aquí cap allà, vale? O sigui,
1: cap al més enllà, vols dir?
3: Sí, cap al més enllà. D'aquí cap allà.
1: D'aquí cap allà, ara, no.
0: A Badalona no va.
1: A Badalona no, exacte.
3: No, cap al més enllà, i llavors el do que té aquesta dona és que pot portar coses. Llavors, clar, els fantasmes aquests que volen tornar a la Terra, diguéssim, en aquest espai terrenal, se li enganxen, no? I, bueno, és una pel·li que té molts de sustos, vale? Jumpscares, bastant. Vull dir, vaig anar al passe que van fer fa un parell de dies i la gent s'espantava i cridava. Vull dir que, si sou vosaltres, per exemple, no us la recomano. No. És bastant fastigosa, a mi em va sorprendre, perquè dic això, o sigui, molts primers plans molt fastigosos, que dic, això en cinema, també, si sou aprensius amb coses fastigoses, tampoc és la vostra pel·li, però és divertida, és entretinguda, potser se'm va fer una mica massa explícit l'última part, o sigui, com els fantasmes surten massa i molts. O sigui, m'agrada molt més la primera part, que és més subtil, hi ha una escena d'una mena de backrooms dins d'un sofà, que és brutal, o sigui, que té dos o tres escenes molt bones, la resta, divertimento, crispetes, comunitat...
0: Sangre,
3: sí, asquito. Bé, jo crec que és una peli...
1: Per tant, t'ha agradat, eh?
3: Sí, sí, m'ha agradat.
1: Sobretot pels fans del terror, sí. Que t'agrada.
3: A mi la 1 m'agrada molt, és una de les... Bueno, no és de la que més m'agrada de James Wan, però m'agrada molt, o sigui, com crec que... Si no heu vist Insidious 1, la 1, crec que és molt recomanable, perquè en el seu moment va apostar per un canvi de llenguatge molt...
0: I Expediente Warren,
3: sí,
0: no?
3: Sí, dues, que són seves, i es nota molt que són seves, perquè és bastant...
0: És un estil que ara molta gent associa com al cinema de terror blockbuster, i és James Wan.
3: Sí, sí, totalment. Sí.
1: Doncs aquesta és Insidious, la sisena part, dèiem, Out of Farther, que li ha agradat a la Valeria Lago, i que per aquells qui tolerin o qui els agradi el terror, que sàpiguen que és una bona estrena.
4: Born and raised in London. Father was a cop, grandfather was a cop. Reed ends up serving under his dad.
1: Canvi de registre, no? Això és Mutiny?
3: Sí, el motín, no?
1: El motín. Per tant, aquí hi ha blockbuster, aquí hi ha crispetes pel mig. Què?
0: A mi em sorprèn que t'hagi agradat més a tu que a mi.
3: Aviam, segurament no m'ha agradat
1: a més. Espera, fem una cosa, expliquem de què va, vale. Això, el motín o el
3: motí. Va de Jason Statham.
0: És Jason Statham. Aquest era

0: Un altre paper de Jason Statham fent de Jason Statham, en el qual la premissa és pràcticament calcada d'algun parell d'anteriors, en el qual maten el seu jefe, un jefe multimilionari, el que hi té una certa relació i tal. Llavors l'incriminen a ell, i ell, en vez de fer el servir tots els procediments legals possibles a vides i per haver dels Estats Units, doncs decideix venjar-se matant a tothom que se li posa per davant. Punto i final. És a dir,
1: carai.
0: Però en el sentit de que
2: i tot això en un vaixell.
0: I tot això, exacte. L'altre, o sigui, l'altre element és que ell, per venjar-se, ell puja en un vaixell on en teoria hi ha certs responsables, i a partir d'aquí tot passa en aquest escenari que sembla una mica una de les missions del Call of Duty Modern Warfare. Que tot per allà, cargueros, aquest tipus de vaixell. Llavors, el problema que jo tinc amb Jason Statham és que ja m'agrada per si ell, com a conductor d'aquesta mena de pel·lícules, però crec que ja està baixant tant el llistó que ell ja agafa certes pel·lícules perquè el seu nom ja s'associa a certes coses, i és igual el guió, si funciona o no, les escenes d'acció, no sé quan, i ja estic jo posant la cara de mala llet tota l'estona, pelant-me a tothom que em passi per davant.
2: També
0: ja
2: és veritat
0: està.
2: Que a la gent no li importa res més que no, sigui ell, vull dir, les incongruències del guió, que n'hi ha moltes, o sigui, jo no em podia creure el que estava veient.
1: Què vols dir, que la gent compra el relat perquè hi és ell?
2: Jo crec que si és incoherent la història, és igual, vull dir, és ell donant hòsties, és el que jo vull veure quan pago l'entrada, i està bé, perquè a més ell, jo no, conscientment crec que no havia vist mai cap pel·li seva,
0: no.
2: La veritat, no. O potser amb 20 anys...
0: Potser n'he vist masses.
2: Clar, jo no, llavors vaig pensar, mira, com a actor, ja m'agrada, però clar, la pel·lícula és tan bàsica...
1: Yeah.
2: Que també surt l'Annabelle Wallis, que a mi és una actriu que m'agrada molt, que la recordarem de Peaky Blinders, la Grace, crec que era, i també de Malignant, de James Wan, connectant amb Insidious, i d'Annabelle. De fet, ella, que es diu Annabelle, era la protagonista de la pel·li d'Annabelle. Ella a mi m'agrada molt. Per tant, mira, si us agrada l'actriu, només per això.
0: Per a més, el problema de Jason Statham,
1: clar, però
0: ja ha pogut fer...
2: Jo sóc una friki, però sí que és veritat que si us agrada aquest tipus de pel·li...
0: Clar, jo sóc un consumidor d'aquesta mena de pel·lícules en les quals no demano molta més premissa. El problema està en que
1: no s'han pensat massa i que hi ha moviment,
0: Jason Statham ja ha aconseguit que a través de l'acció o de certs personatges seus es desprengui certa capacitat interpretativa minimíssima, però d'un punt no entra la comèdia, però el desenvolupament un mínim de personatge de cosa bàsica, de dir des d'un transporter, des del beekeeper, des del The Shelter, que és una que va estrenar l'any passat, on ja sempre es desenvolupa bé quan apareixen menors o gent que ha de protegir entre cometes, però és que aquí la venjança per la venjança a ell li queda una mica ja com no ets el de 35 anys, no ets el de los mercenarios, saps? A dir, que tens la cara de mala llet a aquell punt, se li ha perdut això. Llavors jo hagués demanat una mica més de desenvolupament de personatge.
2: Conec gent que li ha agradat bastant demanant això, lo bàsic, vull dir que si ja us agrada,
0: si no busques una mica més, ja està,
2: està bé.
1: Per tant, el motín que això, a veure a qui li agrada, a vosaltres dos no us ha acabat de començar, a veure si amb la propera tenim una mica més de sort, va.
3: Esto empieza.
1: Spoiler, no hem tingut més sort amb A Fuego, aquesta producció espanyola que diria que no us ha acabat d'agradar. L'heu vist els dos, però?
0: Sí.
1: I res, de què va?
0: A veure.
2: Va de la Zoe Bonafonte.
1: Tot això, perdona, estem parlant a sales de cinema, eh? D'avui no entren plataformes.
0: Sí, sales de cinema, i això és producció espanyola.
1: Vale, de què va això?
2: I catalana, si està rodada aquí a les Tres Xemeneies, a Sant Adrià del Besòs, si no m'equivoco.
1: De què va, A Fuego?
2: Una noia que de 17 anys que el seu germà ha mort, vale? Comença així la peli. I ella el que fa és una mica... La seva mare està en contra, però ella el que vol és investigar què ha passat aquí, no? Perquè a ella li han explicat una història i ella no se la creu. Llavors va descobrint unes pistes, però com no hi ha més, això és tot. Llavors ella coneix els amics del seu germà de quan estava viu i descobreix tot aquest grup de ballarins, no? És una pel·li que ballen bastant. De fet, les escenes de ball, que comença amb una escena molt xula de ball, per mi és l'únic que m'ha agradat, perquè mira que l'actriu Zoe Bonafonte, que va sortir el 47, no? Que de fet la van nominar al Goya, si no m'equivoco. Vull dir que...
0: I el Gaudí,
2: I surt en Marc Soler, que també el coneixem de Viva. I surt la Ruslana.
0: La que coneixerà potser més gent pública d'adolescents, la Ruslana.
1: Perdó, però Ruslana no és, no era una cantant de Operación Triunfo?
0: Sí.
2: Aquí no canta, balla. Però si us agrada.
1: Ah, d'acord.
2: Sí, o sigui, crec que és el seu primer paper com a actriu.
1: D'acord, d'acord, però com que és un música amb ball i tot plegat...
0: Aquestes noves generacions d'Operació Triunfo sí que tenen un punt més interpretatiu, i ho hem vist amb algunes, com amb els Javis, que alguns concursants han participat, i la Ruslana és la primera d'aquesta forna més contemporània que ha fet un pas, perquè vulguis o no, ella també té aquest impregnament teenager que encaixa bé amb la intenció de la pel·lícula, balla de locos, però no té més enllà certes coses.
1: Et diria que català a la pel·lícula no n'hi ha, tot i haver-se
2: crec que hi ha un personatge que a més és el andalús, que diu bona nit en tota la pel·li, o bon dia. Sí. I hi ha una samarreta del mateix personatge que diu no tinc fom o alguna cosa així en català. L'únic català, i bueno, i veus Barcelona, bueno, no Barcelona, les Tres Xemeneies i algun barri, però, clar, a mi també això em va sorprendre. És com, tio, també estem venent un panorama on la gent de 20 anys no parla absolutament ni una paraula de català ni a casa seva gairebé.
0: No. A mi em sap greu perquè la productora Salvador Pel·lícules té un arrelament aquí, han fet moltes coses des d'aquí, amb l'idea d'ordens sisonals que també han fet la casa nostra, saps?
2: Sí,
0: hi ha un punt d'arrelament i de coneixement del territori. Jo crec que l'enfocament va més cap a l'Estat i com cert públic que aquí no hi trobarà el català, però sí que és veritat que si et poses en els ulls d'una noia, d'un noi de 16, 15, 17, jo crec que l'únic que li compro a la pel·lícula és començar a fer aquesta mena de produccions que només compraries per Disney Channel dels Estats Units. I a mi m'agrada que es comenci a desinhibir una mica també la producció visual cap aquí, de dir, posem bandes sonores que siguin pròpies, perquè
2: clar,
0: la banda sonora està guapíssima.
2: Sí, la música...
0: Batguial, la Zoe...
1: Aquí sí que hi ha més presència catalana.
0: Molt robats, traperos, és a dir, el que escolten els joves ara mateix, dir-ho així, sona fatal, però a les discoteques ara mateix, o a una festa a casa teva, o quan van a ballar, perquè hi ha moltes sales de ball, no de ball entenent de claquer, sinó de ball urbà. Jo crec que això, el context està molt ben creat. L'altre és que potser a nosaltres ens ha desarrelat aquesta falta de compromís amb certes coses o de ser una mica més ambiciosos, potser amb una història que quadrés més.
2: Sí,
0: al final
2: és
0: com anar saltant d'actuacions, de coses. Sí. Jo me'n recordava una de Street Dance, crec que es deia, dels Estats Units, que és molt famosa perquè també es va fer per 3D i tal, que la història pel mig no tenia cap sentit, era una cosa estupidíssima. Aquí no és estúpida, enteneu-me, però que al final la gent es quedava amb els balls. Llavors jo crec que aquesta pel·lícula es veurà més per reels de TikTok que no tant per una sala que diguis, vale, m'he menjat un producte sencer, encara que sigui no de baixa qualitat, sinó d'una perspectiva menys ambiciosa, com vam parlar la setmana passada, Camp Rock, Camp Rock 1, Camp Rock 2, si miràs amb els ulls d'ara, és cutre. Però el producte sencer funcionava, perquè tot està més o menys alineat bé. Aquí, si et falla la història, però tens bones actuacions, sembla que vagis una mica en muntanya russa. I això a mi em va desquadrar. Mira que jo sóc potencial públic.
2: Sí, sí.
1: Per tant, a fuego que d'aquella manera.
0: D'aquella manera. És a dir, jo convocaria la gent que li agradi el ball urbà i tot això, i sobretot els adolescents, que sigui una excusa per anar al cinema.
2: I els actors, vull dir que literal, potser per aquí connectes, però...
1: Doncs va, anem a plataformes a veure si tenim més sort amb les estrenes de pel·lícules. I diria que tenim més sort amb aquestes estrenes de pel·lícules a plataformes, en aquest cas a Filmin. Filmin Resurrection.
2: Sí, de fet, la companya l'ha recomanat
0: fet la menció.
1: És la que dèiem ara amb la Nora. Us ha agradat, aquesta?
0: A mi moltíssim.
1: Per tant, la recomanació que fèiem amb la Nora era correcta.
2: També és una pel·li que, si no l'heu vist en cine, em sap greu, perquè, clar, vull dir, en cinema és una...
0: Guanyava moltíssim.
2: És espectacular, i a casa vostra, pues, si teniu una tele potent, la gaudireu, però no és la mateixa experiència.
1: Tornem-hi, de què va, a Resurrection?
2: És una pel·li que tracta la història del cinema en diferents capítols. Llavors comença des dels inicis, a més barreja tots els gèneres, o sigui, hi ha una mica de noir, hi ha una mica de melodrama, al final hi ha una mica de terror, de vampirs i tal. Llavors és una pel·li superrica, és una experiència molt completa, però també és una pel·li molt reflexiva, que parla, doncs, això, de la història del cinema. No sé si haureu vist Holy Motors, que en el seu moment també va ser una mica estranya aquesta pel·lícula de Leo Szarek, jo crec que s'emmiralla bastant i que s'ha de veure, pues, això, deixant-se portar completament. Sí. O sigui, no li busquis una narrativa, no li busquis un sentit.
0: Bueno, la narrativa és la pròpia narrativa.
2: Exacte.
0: Entenent com el metacinema. Sí. És a dir, al final, el gran paraigua de la pel·lícula, que el cineasta és Vigan, que ara mateix seria la gran esperança del cinema asiàtic, entenent-lo com el cinema d'autor, i sobretot de la Xina, 36 anys que té, sí, el director.
1: 36 anys.
0: Sí. 36 anys. Al final, el gran paraigua que vol presentar en Resurrection és la capacitat de somiar al voltant de la nostra pròpia mortalitat i de l'art que és el cinema. I ell és un gran esteta, en el sentit de superestètic, els plans estan cuidadíssims.
1: De fet, hi ha aquest pla seqüència, no?
0: De 50 minuts.
1: 50 minuts de...
2: L'últim capítol és un pla seqüència.
1: Tot seguit, eh?
0: Sí,
1: tot
0: seguit. Ell barreja moltes maneres de rodar, moltes maneres de presentar els plans a la pantalla, moltes maneres de presentar els personatges, també els propis gèneres dins dels gèneres, perquè va veient en diferents coses, però és una experiència per a tota aquella gent que tingui ja un mínim de capacitat per emocionar-se amb les imatges.
2: Sí.
0: I a més, jo crec que Vigan té una capacitat ara mateix de que totes aquelles persones que vulguin aprofundir en el cinema, vulguin entrar més en la categoria aquesta de cinèfils, ell és un modern en el sentit de com en el seu moment podria ser David Lynch, entrant en el sentit de que em perdoni tothom amb les comparatives, de dir, vols començar a fer els teus primers passos en altres maneres de narrar, en altres maneres d'entendre el cinema, en altres maneres d'emocionar-te, que no hagi de ser una escena explícitament feta pel guió perquè ploris, perquè no sé què, perquè t'espantis, perquè no sé quantos. Vigan aconsegueix això, perquè jo crec que ell és un enamorat del cinema i això és molt fàcil de veure. I des d'una perspectiva diferent, com per exemple un Babylon, que això parlàvem abans fent el cafè, del Damien Chazelle, que seria com aquesta perspectiva superblockbuster dels Estats Units, clar, de la seva indústria, etc. Però aquest llenguatge, clar, jo crec que són paral·lels de dir com estimen el cinema i t'ho traslladen com a espectador.
1: Per tant, Vigan dirigint aquest Resurrection que t'han agradat al Víctor Rodrigo i a la Belit Lago. Canvi de to també per anar cap als esports.
4: There's a word in Serbian called inat, where people doubt you. What's
1: it been like? I el protagonista és un altre esportista, un documental, ara m'ho explicaràs, Víctor, Novak Djokovic. Hem vist molts documentals d'esportistes aquest any.
0: Aquest estiu, molts, eh?
1: Ràpid, ens ha agradat, no ens ha agradat? Què té aquest documental que no tingui la
0: és
1: resta?
0: És un format pel·lícula, no és un format sèrie, llavors la gent se la pot veure d'una tongada. Són 90 minuts.
1: Sí.
0: Llavors el que busca és explicar-te més la capacitat que ha tingut Novak Djokovic d'arribar fins a on ha arribat i per entendre una mica la seva personalitat. És a dir, no és 100% esportiu, és un documental molt més intimista, més de la seva vida personal, dels seus familiars, la seva parella i jugadors d'altíssim nivell, també actuals com antics, que et parlin sobre ell, però jo crec que s'està seguint una línia que a mi em sembla equivocada en el món dels documentals, sobretot del tennis, perquè ho hem vist amb el Rafa Nadal, que és una mica elogiar el sacrifici pel sacrifici del 24-7, i Djokovic ja, els primers discursos que fa, és com, jo no he arribat aquí perquè sí, sinó perquè jo metes lo más grande, i si vols arribar on estic jo, has de destruir la teva pròpia vida. I llavors a mi em va semblar un missatge una mica perillós. És a dir, perquè tu pots tenir un Michael Jordan, en aquest sentit de dir-te, bueno, per arribar on estic jo, evidentment has de fer certes coses, però jo que avui segueix en actiu, jo crec que hi ha un discurs massa... et diria quasi judio-cristiano, de la flagel·lació constant per arribar a l'èxit. Em sembla que l'esport no és el discurs més adequat cap a noves generacions. Per entendre la seva figura, està perfecte.
1: Però
0: cap a entendre també, jo crec que ho veuen entrenadors ara que porten xavals ITF,
1: i es posaria
0: les mans al cap una mica.
1: Novak Djokovic, Amazon en aquest cas.
0: Sí,
1: Prime Video, el documental del tenista serbi. I ja per rematar estrenes de plataformes, anem a HBO Max. Lanterns, que no sé si es tradueix o no.
0: Sí, les llinternes. És el Green Lantern.
1: Ah, d'acord.
0: Els superherois de DC, del món, Superman, Batman, etc. Un dels personatges més estimats de la franquícia DC en el món dels còmics era el Green Lantern, que molta gent també recordarà que Ryan Reynolds va fer aquella vergonyosa pel·lícula el 2013, que ell mateix se'n riu de la pel·li a Deadpool, quan hi ha un moment en què ell va saltant pel temps i es troba a si mateix i li talla el cap directament, en plan, i això és divertit, perquè tothom sabia que allò va ser un desastre. I llavors em sembla un gran indicador que DC segueix batallant-se amb Marvel per intentar aconseguir certa hegemonia en el món audiovisual, en pel·lícules no ho ha aconseguit mai, des de que van entrar amb el Marvel Cinematic Universe, que ja n'hem parlat moltíssim, a Superman, les anteriors i Batman sí, però ara no. Llavors ho fan molt bé amb les sèries. I aquesta sèrie és molt interessant perquè no et presenta els superherois pels superherois, sinó que entra en dos gèneres que són el thriller i el policíac. Llavors et presenten els dos Green Lanterns més famosos de tota la història dels còmics, que són el Hal Jordan i el John Stewart, que el Hal Jordan l'interpreta un Kyle Chandler divertidíssim, que està vingudíssim a menys, li encanta veure, i és igual tot, l'anell, etc. Llavors, el que és la trama superherois no te la introdueix, sinó que te la van donant en petites dosis i tu estàs veient una trama policíaca que ells estan resolent un cas. Llavors, això funciona molt bé tant per les persones que estan una mica sobremassificades dels superherois i per aquells que vulguin introduir-se en el gènere i després picotejar una mica. Perquè si el vols gaudir al 100%, jo crec que has de venir una mica estudiat de casa. Perquè si no, no el deixes del tot.
1: Doncs haurem d'anar acabant amb aquesta proposta de Lanterns. Però,
0: Les Llanternes.
1: A HBO Max la trobareu, aquesta pel·lícula. Que
0: sèrie
1: que s'ha estrenat ara...
0: El divendres
1: a HBO Max, i que el Víctor ve pels que sí. Són del ram, diguem-ne.
0: De la corda.
1: De la corda, exacte. Doncs ja està. Avui no podem fer la repesca, anem una mica de tard, però he vist alguna referència aquí que ens podem guardar per la setmana que ve, amb el Víctor Rodrigo i la Valit Lago sempre aquí fent cinema i sèries al Via Lliure de RAC1. Mira, si us voleu quedar... Tu sé que ets futbolero, novetats ara mateix, quan entrin el Pau Bombardo i la Marta Ramon, de Hansi Flick i Cholo Simeone, que han fet rodes de premsa. Gràcies, Víctor, gràcies, Valit, fins ara, que tingueu una bona setmana.
0: Gràcies.

0: Si sou usuaris de les xarxes socials, potser fa uns dies que sentiu una mena de run-run arran de diverses polèmiques. Ha començat una espècie de moviment anti-influencer, anti-influenciador. I molts creadors de continguts, de fet, estan perdent milers de seguidors que asseguren estar cansats de contingut buit, d'opinions disfressades d'informació. El món dels creadors de continguts sempre ha estat envoltat de polèmica des de, primer, si és una feina de veritat o no, després, si està justificat que cobrin el que cobren, però ara ja fa uns dies que es parla literalment d'aquest concepte, de la caiguda dels influencers, la caiguda dels influenciadors. Ara bé, la gran pregunta és, realment la gent del carrer, la gent del dia a dia, té el poder suficient com per tombar aquesta estructura, aquesta indústria que es manté ferma des de fa anys? Realment arribarà algun dia la fi dels influenciadors? Avui intentarem treure un entrellat, intentarem aclarir ben bé aquesta polèmica amb la Neus Soler, que és professora col·laboradora d'Estudis d'Economia i d'Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya i experta també en màrqueting. Neus, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I també ens escolta l'Alba Lafarga, que és gestora cultural i divulgadora de filosofia i cultura pop millennial. Alba, bon dia, com estàs?
2: Hola, bon dia.
0: A veure, d'entrada, creieu que realment, començo per tu, Neus, realment ja està havent aquesta caiguda d'influencers o és la típica polèmica que d'aquí dos dies quedarà en un no-res?
1: Sí que ja està bé en aquest moviment que esteu comentant i sí que estan els influenciadors perdent molts seguidors, però jo no crec que sigui un final, ara estàveu plantejant si això seria el final d'aquest model. Jo no crec que sigui un final, sinó un desgast i hi haurà d'haver un canvi en aquest sentit. Mm. Quin és el canvi? Bueno, ja sabem que aconseguir una reputació és molt difícil i perdre-la és molt fàcil i el que els està passant als influenciadors ara mateix és això. Estan perdent credibilitat perquè està tot molt preparat. La figura de l'influenciador estava pensada perquè fos molt natural, molt espontània i sobretot arran de la llei que va sortir dient que exigint que quan fessin publicitat ho havien de dir, que està molt bé perquè és molt transparent, però d'altra banda els hi fa perdre aquesta naturalitat, aquesta credibilitat. Llavors a partir d'aquí va ser quan va començar la decadència i també el fet de que molts influenciadors realment no estan aportant valor, o sigui, realment es refien només del carisma que ells tenen per arrossegar, per traccionar gent, però darrere no hi ha doncs aquest valor que haurien d'aportar doncs de crear entreteniment real o de fer una divulgació doncs cultural o científica.
0: Dic ara entrem en els motius, però abans, Alba, tu també comparteixes aquest diagnòstic de que no acabaran un no res?
2: A veure, sí que hem vist que han perdut molts seguidors, però potser el focus sempre el posem en els usuaris i la seva responsabilitat vers el que estan veient i també en els creadors, i potser la qüestió és més una qüestió d'estructura de les plataformes i de com funcionen els algoritmes i com retenen la nostra atenció. Potser també és aquí el focus per mi.
0: De fet, alguns dels detonants d'aquesta revolució ha estat les declaracions d'alguns influencers també sobre temes com la crisi a Ceuta o fins i tot sobre l'eclipsi del passat 12 d'agost. Per exemple, un d'aquests influencers va afirmar davant de més d'un milió i mig de seguidors que aquest eclipsi va ser literalment una cortina de fum.
3: Estamos viviendo una crisis en España. Está todo el mundo súper enfadado. Hay problemas por todos lados. Estamos viviendo una cortina de humo y todo el mundo está cayendo. ¿A quién mierda le importa el eclipse? A nadie. Entonces, los de arriba han dicho, oye, ¿qué os parece?
0: Clar, a partir d'aquí, molta gent ha criticat que influenciadors que mai s'han posicionat en cap tema social ho estiguin fent ara, per exemple, a més, per difondre missatges com a mínim qüestionables. Alba, per què realment una generació vol i espera que els influenciadors parlin també i es posicionin sobre temes que realment ens preocupa, encara que no sigui el seu contingut directe? Per què és important això?
2: Sí, ja fa anys que es demana molt a les figures públiques que es pronunciïn en qüestions de classe, en qüestions de gènere, i és una exigència que segurament abans no reclamaven les altres figures famoses, no? Els famosos tradicionals actors de més, però al moment en què tens una persona que et parla com de tu a tu i que sembla ser que ve d'un context que identifiques més amb el d'una persona qualsevol.
0: Que es vol assemblar a tu
2: carrer,
0: també, no? Teòricament.
2: Sí, i doncs és normal que li acabi reclamant això i també té una responsabilitat molt gran en respecte a l'audiència que acumulen. Llavors sí que entenc que amb els anys s'ha començat a posar més pressió i demanar una mica més de responsabilitat davant del que expliquen, el que defensen, al mateix temps que això anava a la contra amb el modus de vida d'aquestes persones que el que volen al final és viure de les xarxes socials, és a dir, de la publicitat que els hi entra per als seus canals, i això llavors va en contra a vegades en posicionar-te molt fermament amb statements polítics d'esquerres o més revolucionaris.
0: El que passa, Neus, per exemple, és que una mica aquest recel d'una cosa nova com són el món digital, els influenciadors, aquest recel sempre, o desconfiança, una mica sempre hi ha estat, no?
1: Sí, sempre hi ha estat, inicialment per no saber si realment estaven dient les coses doncs per opinió pròpia, perquè hi creien, però era una recomanació personal, o si estaven pagats per la marca. Això és el que va solucionar la llei. A partir d'aquí tenim clar quan parlen d'una manera més pròpia, més personal, i quan estan publicitant un producte. Però clar, llavors també ells s'estan, sobretot perquè jo coincideixo amb l'Alba, al final ho està demanant l'audiència, però és un tema sobretot de nova generació. Les noves generacions no compren la funcionalitat d'un producte, sinó doncs, es volen sentir identificats amb un estil de vida, amb uns valors de marca, llavors, i això és el que ha de transmetre a l'influenciador. Llavors, des del moment en què si ho vol transmetre però ja s'hi barreja massa, pot acabar creant polèmica o pot acabar doncs, això, vull dir, fent declaracions que, bueno, el que comentaves tu, que són qüestionables.
0: Això és important també, Alba. Tu que fas també divulgació de filosofia, gairebé una pregunta filosòfica. Per què seguim, o per què la gent, també nosaltres, seguim aquests influencers, aquests influenciadors? És a dir, què tenen que ens atraguin tant i que, en el fons, a vegades, si tantes marques estan al darrere, realment tinguin rellevància en les nostres decisions? Què tenen?
2: Bé, al final és el que dèiem abans, no? Són figures que tu veus molt properes, que associes a que han nascut en un context similar al teu, i les seves opinions et semblen sinceres o et semblen com les que et faria un amic. Mm. Llavors d'aquí l'engagement que tenen i com ens enganxen a seguir-los. Una vegada comences a seguir algú comença a tenir com molta atracció, la cosa evoluciona, perquè entren agències de publicitat a portar-los, de sobte tot es converteix en campanya i qualsevol acció, qualsevol cosa que mencionin ha de ser, si parlen d'una marca, d'una marca que els estigui pagant, llavors aquí és on jo crec que perd tota la gràcia i on ja fa temps que portem assenyalant la caiguda dels influencers. No és una cosa dels últims dies, sinó crec que és una cosa de fa ja bastants anys.
0: És a dir, aquí hi ha el punt de desencís, tu creus, en aquest moment de que deixen de ser com els que l'estan veient, potser.
2: Però al mateix temps és el que anava apuntant al principi, les plataformes ja estan pensades per incentivar això, no? Al final, TikTok crec que és l'última gran xarxa social que ha funcionat en els darrers anys, mm-hmm. i el seu sistema és d'anar cremant creadors de contingut, no? Dona atenció i dona atracció a uns personatges durant un temps, i a la que aquest personatge arriba a tenir molts seguidors, comença a potenciar altres creadors més joves, no? Crema les persones d'una forma molt, molt ràpida, i llavors això fa que, per intentar retenir l'atenció i l'interès, hagin d'anar generant polèmiques o no, intentar, cada vegada intentar fer la bola més grossa, com ha passat amb personatges com el Xocas o el recentment amb la Goicoechea.
0: Mira, alguns números. Números públics d'inversió destinada a influencers l'any passat, va arribar als 158 milions d'euros només a l'estat espanyol, que és un 26% més que l'any anterior, i de fet preveu que aquest 2026 també s'incrementi un 20-40%, 160 milions d'euros d'inversió en influenciadors només a Espanya. Neus, si hi ha realment aquests números, és perquè realment després les marques i tots plegats i la indústria té un retorn de la gent que posa aquests diners.
1: Està clar, la indústria té un retorn, però fixem-nos també que, per exemple, la indústria cada vegada més està invertint en els influenciadors virtuals, que ja no siguin persones. Per què? Perquè no porten problemes. A part de perquè tenen una total disponibilitat, treballen 24 hores, 7 dies de la setmana, parlen idiomes, vull dir que tot això ja és un problema que soluciones, però a més no t'entraran en polèmica perquè ho està controlant la marca directament.
0: Perdona, Neus, i per tant, sí. Ens pots explicar què és això dels influenciadors virtuals, has dit?
1: Sí, doncs fets ja pròpiament amb tecnologia són avatars, o sigui, realment són influenciadors que no són humans i que estan ja creats amb tecnologia per la marca, amb intel·ligència artificial, i que per tant els hi dones ja doncs la personalitat, per dir-ho d'alguna manera, i que tu vulguis com a marca que estigui alineada amb els teus valors i l'estàs controlant tu directament. Ja no estàs posant en mans d'una persona humana la reputació i la imatge de marca de la teva empresa.
0: I que no hi hagi cap terratrèmol, cap polèmica al voltant, no?
1: Exacte, és així. Llavors sí que hi ha un gran retorn, però clar, per una banda les marques estan invertint molt en això i després per altra banda, pel que fa als influenciadors ja humans, els que coneixem els més habituals, sí que se n'estan anant molt també les marques a buscar no tant abast, o sigui, així com abans volien un gran abast, ara prefereixen un influenciador que tingui un nombre de seguidors més baix, però que realment tingui una comunitat molt consolidada, molt sòlida i que realment interactuïn d'una manera real amb aquesta comunitat. Que siguin realment molt... Sí.
0: Per tant, això vol dir que s'hauran de reinventar, també?
1: Els influenciadors, sí, per suposat. Sí, de fet ja s'estan intentant especialitzar en una àrea automàtica més determinada. Vull dir, fixa't que ara hi ha influenciadors de viatges de luxe, de cuina, inclús de finances, de moda sostenible. Llavors se n'estan anant cap a un nínxol d'això de temàtica o d'àrea determinada per intentar sobresortir amb allò i aconseguir el que en màrqueting en diem autoritat. I autoritat és aquesta credibilitat que tenen els seus seguidors perquè és una persona que hi entén d'això, vull dir, està parlant d'això perquè domina aquesta temàtica.
0: Doncs haurem de veure què passa, si realment aquesta caiguda dels influenciadors és real, com hi ha hagut aquest xup-xup d'aquests últims dies, i que de fet els propis influencers n'han parlat molt i n'han fet mofa fins i tot. Veurem si realment aquest canvi de model també a les xarxes es produeix. N'hem intentat treure'n l'entallat o entendre com a mínim aquesta qüestió amb la Neus Soler, que és professora col·laboradora d'Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, experta en màrqueting també, i l'Alba Lafarga, que és gestora cultural i divulgadora de filosofia i cultura pop millennial. Moltes gràcies a les dues. Que tingueu un bon dia.
2: A vosaltres.
1: A vosaltres, igualment. Adéu, adéu.
0: Les 11 i 5 minuts. Esteu escoltant els millors moments del Via Lliure d'avui.

0: Vinga, vai, aquesta hora al Via Lliure, ja ho sabeu, ens agrada fer gresca i xerinola, encara més si és amb bona música, i sobretot parlant. Per bé o per mal, aquí al Via Lliure d'estiu ens passem 5 hores xerrant, de 9 a 2 del migdia, i avui no havia de ser menys, i portem experts això, experts de la paraula, podríem dir, professionals de la paraula, perquè avui, un any més, de fet ja ho vam fer l'any passat, volem parlar-vos de glosa. La glosa és aquesta forma de cançó oral antiga, que també consisteix en dir, cantant, tot allò que potser mai no es gosaria dir de manera parlada. Per tant, a més, tot és de forma improvisada, o gairebé tot, ara em corregiran, diria que tot, si no és un sacrilegi. I per tant, com que això ens agrada la música, ens agrada la paraula i ens agrada també les tradicions, hem decidit fer d'aquella visita d'ara fa un any de la glosa càustica al Via Lliure, doncs fer ja una tradició que es constata en aquest segon any aquí al Via Lliure Estiu. Què tal, com esteu, glosa càustica? Bon dia, ara us saludo a tots. Bon dia, Iago Calvet, Esther Santos, Pol Cabam i Berta Llós. Bon dia als quatre.
1: Bon dia.
0: Repetiu, els quatre de l'any passat, els quatre amb compromís al Via Lliure d'aquest any.
2: Nosaltres som tossuts, però vosaltres, déu-n'hi-do.
0: Home, nosaltres també, i no sé qui ho farà l'any que ve, però tornareu segur a qui vingui, que us convidi. Com esteu? Com va l'estiu? Ara em dèieu que teniu feina, esteu enfeinats aquests dies.
2: Déu-n'hi-do. Ahir just celebràvem el vol número 100,
0: que
2: és una bona forma de fer festa d'estiu, diguem-ne.
0: On vau estar ahir?
2: A la Festa Major d'Igualada.
0: A Igualada, Festa Major a Igualada. 100 bolos, allà. 100... Això, què hi porteu? Un any i mig, diria? Perquè l'any passat era això, mig any o...
2: Exacte.
3: Sí, un any i mig portem i supercontents d'haver fet aquest centenari envoltat de bona gent i una Festa Major tan xula com la d'Igualada.
0: La celebració va ser Igualada, no va haver res especial.
2: No, de fet, nosaltres ho vam dir a quatre col·legues, que fèiem 100 bolos i de cop doncs, vam tenir una festa d'aniversari.
0: Tots els amics allà a fer una mica de sarau. Va, vinga, parlem de la glosa càustica i de glosa.
4: Floretes, un pomet de romaní que perfumin la vetllada i que ens llevin al matí. Rai, la, la, la, la, la, la, la, la.
0: Sentim a l'Osa, que no sé si les coneixeu, si teniu relació.
3: Ens vam estrenar amb elles, de fet, ara fa un any i mig que ho dèiem, a Manresa, el nostre primer bolo, vam poder col·laborar i va ser una gran experiència.
0: Pels qui no en sentissin l'any passat, què és glosa càustica?
3: Glosa Càustica és un projecte de quatre amics aficionats a la glosa, que volem portar la glosa a molts racons d'aquest país, va ben també de l'experiència de tot el que s'ha fet a Catalunya, als Països Catalans, i com dèiem això, doncs, portar la glosa a molts pobles, ciutats, diferents formats, improvisant.
0: I deia, la glosa és improvisació total. De fet, aquí el Pol, diria, m'ha fet una cara com de dir, no, clar que és tot improvisat, només faltaria, tot. Us molesta si us diuen que no és improvisat, o que algú que us insinua de preparar alguna cosa.
5: Completament, sí.
0: Tot improvisat, i tot això, improvisat de zero. Després de tants bolos, 100, dèieu ara, suposo que mica en mica també encara se'n va aprenent. Tot i que vosaltres porteu molts anys fent-ne, se n'aprèn després de 100 bolos i 100 més que en vinguin?
3: Jo crec que sí, els glosadores som alumnes perpètuos, els nostres grans referents també sempre estan aprenent, i el fet d'improvisar, aquest punt, no?, de que sempre pot sorgir un error del qual aprendre, i sí, aprenents eterns.
0: I també ens deia l'any passat que havíeu d'estar pendents una mica de l'actualitat, també, per colar aquella referència, per parlar d'això, perquè la gent també deu agradar això, no?
2: Exacte, l'actualitat i també les referències locals, Anar a cada poble i saber quin és el poble enemic, tot aquest tipus de coses, funciona només com una gran poesia.
0: Pots currar-te la gran poesia, que si tu critiques el poble veí, és el que funciona més. A Igualada ahir va funcionar això?
3: A Igualada, el primer que vam fer va ser preguntar per l'actualitat política, social i de la Festa Major, i bé, treure aquesta referència sempre agrada, no?, en aquest marc comú i efímer instantani que és una glosada, doncs treure aquests elements sempre funciona. Sí.
0: Clar, la glosa també és un gènere molt, molt participatiu, amb les tornades, amb els agarrotins, les corrandes, els combats... Clar, i això permet que la gent també s'animi, o si s'ho senti una mica seu també, fins i tot. Vosaltres, quan obriu el micròfon, no sé si ho feu, veieu que la gent s'anima o és molt prudent, la gent?
2: Déu-n'hi-do, sempre a nosaltres ens agrada al final de l'espectacle fem garrotins, que els garrotins és una melodia que generalment potser hi ha més gent que coneix, i obrim i pràcticament a totes les places, la primera persona sempre costa que comenci, però després el problema estan...
0: Potser en, massa, no?
2: De fet, no és un problema, El que més ens agrada és si fem una actuació i després baixem a la plaça i hi ha gent cantant, això és l'èxit de la glosa, no? És el nostre objectiu, en realitat.
0: Això i Igualada, Festes Majors, que suposo que és en general el públic o el tipus d'escenari que més treballeu, però això n'heu fet de tot tipus. Diria que també heu fet bolo a la Setmana del Llibre en Català, els Premis Sonor, el MACBA, el Perifèria, tots aquests espais molt diferents, també com ha estat això durant aquest any?
3: Doncs han sorgit, és una cosa que ens fa també molta il·lusió de poder, com deia abans, portar la glosa en diferents formats, poder-lo barrejar amb gastronomia, amb poesia, amb tastos, amb diferents esdeveniments. L'altre dia estava a la Universitat d'Estiu de Cooperació, diguem-ne, i és una cosa doncs, que creiem que funciona moltíssim, no? De donar aquest to amè, reflexiu, crític també.
0: Es pot glosar, tot arreu, per tant?
3: Es pot glosar tot arreu. Exacte. De fet, avui ho comprovarem. Potser, estudi i...
0: Molt bé, així m'agrada. Si voleu ja anem al tema, que ja sabeu que ens agrada posar-ho en pràctica moltes de les coses que expliquem aquí al Via Lliure de RAC1. De fet, diria, tinc aquí apuntat, que m'ha explicat la Carla, que veu glosar a un refugi a més de 2.200 metres...
2: Sí.
3: La guitarra que veus aquí va pujar.
0: Sí,
2: I al final, jo diria també, Arnau, que això és un mèrit nostre, però el que és un reflex de que la glosa està en auge i que a la gent li agrada i a nosaltres també, i llavors està confluint aquest moment, no? Però que pugui sonar un refugi de muntanya, hi ha una festa major, hi ha un teatre, és senyal de que funciona. No?

0: Mira, em diu la Carla Buigas ara mateix que és el Dia Mundial del Folclore, que se celebra cada 22 d'agost en homenatge a les tradicions, a costums, músiques, danses i expressions culturals de tots els pobles del món. Per tant, no ho hem fet expressament, la veritat, no us enganyarem, però ha coincidit que la cosa va per aquí. Va, diria que el Iago ja començava a insinuar el que passarà a continuació. Hem repassat una mica, ja ho vam fer l'any passat, de com funciona això de la glosa. També hem parlat una mica dels glosa càustica, que també els podeu visitar, suposo, a les xarxes socials, perquè
1: exacte,
0: repassarem després també els concerts que tenen, però si no, feu-ho vosaltres, perquè us ho recomanem molt, però aquí el que ens agrada és escoltar-vos i jugar una miqueta. Llavors, sabem que sou els grans experts de la glosa i de la improvisació, hi ha de tot, aquí em diuen que no, però...
1: Estàs posant molta pressió, ara.
0: Per nosaltres sou els millors. Llavors, a partir d'aquí, pels del Via Lliure sou els millors. Per tant, tot i no ser-ho, perquè sou humils i voleu que ningú s'enfadi amb vosaltres, ja ho entenc, aquí hem fet un parell de plats, podríem dir, de tàper, no sé si se sent, amb diferents temes on hi ha paraules i per jugar amb tres modalitats diferents. Mira, fes una cosa, Carla Buigas, seu aquí, si us plau, i explica'ns tu com farem aquest joc. Va.
1: La Carla està agafant el rol de punicana, que la classe sí. Es coneix, que és qui posa temes. O
0: sigui, perfecte, doncs farem així. Bé. Carla, explica'ns com farem
2: Hola,
0: el joc.
2: Hola, bon dia. Doncs mira, primer tenim una capseta amb paraules.
0: Sí, paraules glosa.
2: Exacte, i la idea és anar traient... jo faria potser dues paraules, si esteu d'acord, i llavors que aquestes dues paraules, ells, que són molt bons i ho saben fer molt bé i tenen molta experiència, les introdueixin en una glosa.
0: D'acord.
2: Després hi ha una segona dinàmica, que és la controvèrsia, que els presentarem, els exposarem a dos temes, no dos temes, sinó un tema amb dues posicions i dues persones hauran de defensar cada una d'aquestes posicions. Vull remarcar que són una mica premisses... Hem jugat una mica i les hem fet una mica absurdes.
0: Vale, d'acord.
2: Així divertidotes.
0: Les has preparat tu, que quedi molt clar, que...
2: I que al final els debats aquests més absurds són els que tenen més tirada. I després la tercera, que és amb temes, i llavors crec que també presentarem dos temes que hauran d'incloure la glosa, que ells no coneixen.
0: Arribarem on te podrem, perquè és l'hora que és, i llavors arribarem on te podrem. Però el primer és fer una improvisació amb les paraules que surtin.
2: Exacte.
0: Quantes n'han d'agafar i qui les ha d'agafar? Cada un d'ells, no?
2: Doncs, per exemple, doncs el Pol...
1: I l'Ester.
0: Vinga, doncs, que n'agafin dues.
2: Una i una, jo li apropo el...
0: Una paraula a cada un, una al Pol i l'altra a l'Ester. I quan digueu, sí, les podeu dir públicament, no? Obertament.
3: Sí.
0: Pol, quina t'ha tocat?
3: Motocicleta.
1: Parasol.
0: I parasol.
1: Impa.
0: Doncs som-hi, no? Quan digueu, podeu arrencar.

0: Bravo. Per exemple.
1: Molt bé. Jo, és que cada cop que us escolto improvisar d'aquesta manera, perquè potser els oients no s'ho creuen, clar, perquè clar. Realment això, jo no sabia ni les paraules que hi havia aquí, perquè les ha preparat la Carla, i per tant això és 100% verídic.
0: Motocicleta,
1: que tothom...
0: boníssima paraula.
1: No era fàcil, no? Bueno, la rima potser sí.
2: És bona, també pots dir moto, i també clar. Pots trobar altres rimes.
1: En fem una altra. A veure, vine, Carla, que si no això serà complicat. I expliques tu la dinàmica. Ara els temes. L'altre tàper, podríem dir, l'altre recipient. N'han d'agafar un i un, també, a banda i banda. Explica-ho, Carla, sense por.
3: Arnau, si et sembla bé, primer fem la controvèrsia.
1: Vinga, controvèrsia.
3: Ara s'exposarà un tema, crec que els tens tu escrits sí. al guió, a l'última pàgina, i n'agafes un, i cada un dels dos, que diria que ara seran el Iago i la Berta,
1: fantàstic.
3: Que hauran de defensar una posició cada un.
1: Doncs mira, fàcil. La controvèrsia, coses absurdes, posa aquí, és zona de baixes emissions sí, zona de baixes emissions no. Qui es queda aquí, o com ho fem, això?
0: Ja, comences.
1: Vinga.
2: Però sí? has de dir qui vols que defensi cada cosa.
1: Ho dic jo mateix, eh? Sí? Doncs tu a favor i tu en contra. El Iago a favor i l'Esther, la Berta, perdona, en contra.

0: Molt bé, ara, jo pensava que us havia posat en un problema perquè realment el tema de zona de baixes emissions a favor o en contra...
1: No solucionar una controvèrsia amb dos quartetes és complicat.
0: Què vols dir amb dos quartetes?
1: Ah. Hem fet dues intervencions, és, clar, no ens hem pogut...
0: Com... Normalment és més llarg.
1: Ara haguéssim estat una estona buscant-nos les pessigolles i no haguéssim fet les paus fins al cap de baixes.
0: No, realment...
1: Ens havíem d'arreglar.
0: Clar, ja us heu arreglat el segon, clar, la segona ronda, per entendre'ns.
1: Ah.
0: No, molt bé, no, tercera dinàmica, per tant, que abans l'explicava la Carla, sí, diria que ja implica els quatre a l'hora.
2: Exacte.
3: Implica el 6 perquè ja tornarà.
2: Ha cantat tot.
0: A veure, torni, perdona.
1: Que es noti,
2: que ens implica tots 6.
0: Ah, tots 6, vols dir, perquè...
2: Ja
0: perquè
2: ja
0: tornarà,
2: l'hem de cantar. Ara som glosadors.
0: Ara em posaré a 3 metres del micròfon perquè no us esguerri la jugada.
2: Aquesta tercera dinàmica consisteix, és similar a la primera, però en comptes de paraules són temes.
0: Ara 6 temes, eh?
2: Exacte, s'exposen a dos temes que surten també d'aquests paperets i han d'aparèixer en la glosa que cantarem. Que cantareu.
0: Cadascun escull un?
2: No sé si voleu fer dos,
1: sí,
2: tres...
1: No? Un tema i tothom.
0: Per tant, que n'escolliu un.
1: A veure.
0: Ens està escollint ara la Berta.
1: La caiguda dels influencers.
0: Ah, mira, n'hem parlat aquest matí al Via Lliure. No sé si de què va, us situo una miqueta.
1: Situa.
0: Bàsicament és que hi ha un run-run a les xarxes que tot això dels influencers, els influenciadors, per si voleu dir més concretament en català, doncs que sembla que va a la baixa, que hi ha, a partir de diferents polèmiques i tot plegat, que molts d'aquests influenciadors han deixat de tenir seguidors i han deixat de tenir rellevància per algunes marques. I sembla que la cosa va de baixa i que podria acabar-se el xiringuito dels influencers. Aquesta és difícil, eh?
1: Vinga.
0: Sí? Doncs vinga. Endavant, Garratín, som-hi.

0: Joan.
1: Què et sembla? A veure, per poder seguir...
2: Aquí podríem seguir fins les dues del migdia, no? Si volguéssim.
3: I de la matinada, també.
2: Quan dura més o menys els vostres també concerts, o no sé si hem de dir concerts?
4: Sí, espectacles.
2: O espectacles. Quan dura més o menys la glosada?
4: Una hora i quart...
2: Una hora i quart.
1: L'oficial, una hora i quart, i sí, podem allargar...
2: Parlant de glosades i espectacles, ara, properes actuacions, ara les repassarem, però sí que diria que esteu en un espectacle que no sé si l'heu estrenat ja o esteu a punt, del Roc Casagran, o escrit pel Roc Casagran.
4: Correcte, és un espectacle que fem en Roc Casagran, ara que estem junts, que el vam preestrenar, diguem-ne, el mes de març, crec que... Esplugues, i va funcionar molt bé, i ara ja comencem la gira aquesta tardor, ens veureu a Granollers, al Baix Llobregat, i...
2: Que la gent busqui, per tant, això, eh? Ara estem junts...
4: Ara que estem junts,
2: d'un llibre, diria, del Roc Casagran. Correcte. Que està adaptat ara per un espectacle per la Closa Càustica.
1: En realitat, sí, agafarem fragments de diferents llibres seus i a partir d'aquí nosaltres jugarem amb les seves paraules.
2: Això l'espectacle, però les gloses, si voleu veure-les, això, la gent de Glosa Càustica, avui se'n van a Palafrugell, a quina hora, no sabem l'hora, la tarda,
1: a
2: vespre?
1: A les 8.
2: A les 8 del vespre, el 29 d'agost a la Seu d'Urgell, el 9 de setembre a la Festa Major d'Horta, el 20 de setembre al Berguedà Folk i el 26 de setembre al Festival Empelt a la Selva del Camp. De fet, encara hi ha també 23 d'octubre a Esplugues al Festival Arrelat.
4: I pels amics d'Euskal Herria, l'11 de setembre estarem també actuant per Euskadi.
2: A Euskadi, l'11 de...
4: 11 de setembre.
2: 11 de setembre, mira, coincidint amb la diada, els Glosa Càustica, que estaran a Euskadi. Això, també allà, suposo també Euskadi, un lloc que també...
1: De molta improvisació.
2: De molta improvisació i de molts d'aquest tipus de... No sé si són molt diferents, també.
1: Se'n diu Berchos, i en realitat és la mateixa tradició en el seu territori.
2: Doncs els Glosa Càustica, que un any més, un estiu més, ens han acompanyat al Via Lliure de Recurs. Agraïm molt aquesta trobada anual, ara ja, al Via Lliure, i que esperem que la puguem repetir molts anys. Una abraçada i que tingueu molta sort.
1: Moltes gràcies. Gràcies.
2: Fins ara.
1: Gràcies.
2: Esteu escoltant els millors moments del Via Lliure d'avui.

0: precipitacions molt intenses que han superat les previsions meteorològiques que teníem. La incidència principal que hem tingut aquesta nit, que ha sigut aquesta caiguda d'un mur en el port de Roda de Barà, que ha provocat, doncs, 3 persones afectades.
1: Contramanifestar-se és fer una cosa que no passaria de ser un breu en els diaris, si és que hi sortia, a donar-hi rellevància.
2: Todo empieza con pequeños discursos que pueden ser asimilables, pero acaba en lo que acaba, en lo que ya hemos visto históricamente, ¿no?
3: Ceuta seguirà sent un tema de diàleg entre nosaltres i Espanya. El Marroc té un dret històric i geogràfic sobre aquests territoris que hem de defensar.
4: Vinga, obrim tertúlia aquí al Via Lliure de RAC1 aquest dissabte 22 d'agost del 2026. Avui amb el Cugat Comas. Què tal, Cugat? Bon dia.
5: Molt bon dia.
4: Alejandro Tercero.
6: Bon dia, què tal? Com
4: ben
6: estem?
4: Tornat al Via Lliure després de l'estiu passat. I Magda Bandera, un dia més, un cap de setmana més aquí al Via Lliure. Magda, què tal? Bon dia.
7: Bon dia.
4: Avui ja heu sentit els talls de veu, també menú variat de tot tipus. Estem pendents d'aquests ruixats que ara en parlarem, que han fet una mica de mal al sud del país, a la Costa Daurada, sobretot, i en alguns municipis del Baix Penedès Marítim.

0: al Camp de Tarragona. Per tant, ara repassarem amb alguns alcaldes també la situació i amb alguns responsables de Protecció Civil. Però ja heu sentit que també tenim pendents d'aquesta manifestació o aquestes dues manifestacions, de fet, que hi haurà a la tarda al centre de Barcelona, molt variades i, per tant, després en parlarem. I molts temes també sobre la taula que anirem desgranant al llarg d'aquest matí, al llarg d'aquesta tertúlia aquí al Via Lliure de RAC1. Com us deia, però, pendents d'aquestes tempestes que dèiem fa una estona que es podrien formar també cap al Delta de l'Ebre, cap a les Terres de l'Ebre. Nil Ferrés, bon dia.
1: Bon dia.
0: Després d'una nit, una matinada complicada pels serveis d'emergències i per alguns municipis del Baix Penedès, del Camp de Tarragona, que ara comentàvem, sobretot això, el litoral de la Costa Daurada. No? Fem un repàs pels qui s'hagin llevat ara a aquesta hora, de quina és la situació o què ha passat aquesta matinada en aquests municipis de la Costa Daurada, sobretot.
1: Doncs al llarg de la matinada s'han format diversos ruixats, xàfecs que han sigut torrencials, aiguats torrencials, que han provocat, de fet, acumulats força importants. Al Vendrell, per exemple, s'han registrat a l'estació meteorològica oficial 129 litres per metre quadrat, però a punts propers a estacions meteorològiques que serien no oficials, amateurs, moltes d'elles han registrat valors de més de 200 litres per metre quadrat.
0: És que 200 litres per metre quadrat és moltíssim.
1: Exacte.
0: Tot i que no siguin oficials, ja ho entenc, però...
1: Tot i no ser oficials, ens ajuden molt a poder tenir una idea del que ha passat al voltant d'aquestes estacions oficials i, per tant, doncs, des d'aquí agrair precisament aquesta gent que ofereix aquestes dades pel públic general.
0: Ara de seguida... Digues, perdona, Nil.
1: També, pel que fa a Torredembarra, 113 litres per metre quadrat, Tarragona, 49 litres per metre quadrat. Ara aquests ruixats ja s'han desplaçat cap al mar, però sí que en comencem a tenir de nous que s'aniran reactivant al llarg del matí a les Terres de l'Ebre.
0: Ara en parlarem, però per fer un recull també de la situació que ha estat complicada en aquesta zona del país, per fer un recull, i ara ho actualitzarem a veure si tenim novetats, però són unes 150 persones evacuades d'una discoteca al Vendrell, a Coma-ruga, més ben dit, a la part del municipi que és litoral. Són 300 persones desallotjades d'un càmping a Roda de Barà, que han passat part de la nit a un poliesportiu. Aquí hi ha dos ferits lleus, per tant també pendents, i hi ha tres ferits, un dels quals han estat crític per la caiguda d'un mur a Roda de Barà, que era una família més i que per tant la crítica és una de les filles d'aquesta família. Això pel que fa, que és el més important, a les persones. Rodalies, aquest matí dèiem que bona part de les línies d'aquesta zona estaven pràcticament tallades. Hem explicat també que ja s'havia restablert la situació. Per tant, abans de centrar-nos en aquests aiguats que comencen a formar-se al sud del país, a les Terres de l'Ebre, si et sembla, parlem amb l'Esteve Giral. Esteve, què tal? Bon dia. Corresponsal de RAC1 a la demarcació de Tarragona, al sud del país. Esteve, bon dia. A veure si podem sentir l'Esteve Giral. Esteve, bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: Ara sí, perfectament, clar. Perfecte. Clar i contundent, com sempre. Esteve, per fer una radiografia, és una mica el que m'han explicat, no? Aquesta situació ara mateix al sud del país, després d'una nit complicada.
2: Sí, ho has anat resseguint molt bé. De fet, allà on hi ha hagut incidències, aquest càmping del Creixell, també aquesta desgràcia a Roda de Barà, aquest mur que queia al port, també aquest ensurt en aquesta discoteca de la zona del Vendrell, de fet és on ha fet més mal l'aigua i on ha posat més el límit, no? Tant la gent que aquella hora estava per aquests indrets, com també els serveis d'emergència. Són zones on, de fet, ahir, quan ja teníem la previsió meteorològica, jo, per exemple, per l'Oliveres, aquí a la casa, doncs ja ens posàvem en alerta, perquè són zones aquestes de Baixamar, de Torredembarra, de Roda, de Creixell, de Vendrell, Coma-ruga, Sant Salvador, són barris on quan hi ha aquestes pluges torrencials que normalment arriben al final de l'estiu, doncs acostumen a patir perquè s'acumula molta aigua, ara ho deia, registres baix a 200, són molts litres, i quan hi acostuma a haver aquests registres, doncs acostuma a fer també mal, sobretot si cauen en poca estona. Ara és hora d'anar fent balanç. El més important, i ho anaves resseguint, doncs el mal que ha fet a les persones i també allò que ha generat a nivell d'evacuacions, etc. Però també caldrà estar atents amb què passa amb baixos, inundacions d'algun habitatge d'aquests que estan propers a la zona marítima. I per sort ja ha passat, perquè recordo escenaris on ha continuat plovent després, sobretot quan ja arriba el setembre i l'octubre. Malauradament, aquestes dades que ja ens estem mal acostumant a viure-les, doncs després, quan plou sobre mullat, és quan fa més mal. Per tant, ara, hora de recuperar-se, de sobretot creuem els dits perquè les persones que han pres mal doncs es puguin també recuperar, i veurem què passa amb les Terres de l'Ebre, perquè ho deies, jo sempre quan venen aquestes pluges torrencials de finals d'estiu i principis de

0: cap al sud del país, o més al sud del país. Però abans, Esteve, tu coneixes bé la zona. Penso, per exemple, en el Catllà, la desembocadora també cap a Altafulla, la Riera de Gaià, justament també en dies de festes majors, al Catllà o moltes zones del Camp de Tarragona. Per tant, amb molta gent aquesta nit passada al carrer. De fet, amb l'alcalde, el Kenneth Martínez del Vendrell, explicàvem aquesta discoteca, que evidentment és una discoteca mig a l'aire lliure, mig tancada, i que per tant és un format d'això, de gent al carrer, que ha complicat i ha posat en perill també moltes persones en aquesta zona del país.
1: Sí, és especialment perillós quan tens gent a l'aire lliure, i a l'estiu, doncs afortunadament per les festes passa, tot i que ahir a la tarda vespre ja hi havia la crida des d'emergències de la Generalitat de Protecció Civil de mirar de minimitzar al màxim tot aquest tipus d'activitats a l'aire lliure. I també els càmpings. Sí. Jo, com a periodista, sempre em poso molt alerta quan arriben aquest tipus de fenòmens, d'aquestes pluges que cauen tant de cop, aquests patacs d'aigua, perquè estem a 22 d'agost, tot i que hi ha part de la gent que ja està fent maletes i està tornant, o ja ha tornat de les seves vacances, encara els càmpings estan amb moltíssima ocupació.
0: Mira, Esteve,
1: amb molta gent que... Digues.
0: T'agafo la paraula un moment, perquè és que tinc al telèfon a l'alcalde de Roda de Barà, el Pere Virgili. Perfecte. Alcalde, bon dia.
2: Hola, bon dia. Bon dia.
0: L'Esteve parlava d'aquests càmpings. Justament s'ha desallotjat un dels càmpings de Roda de Barà, si no m'equivoco. Quantes persones s'han desallotjat? Perquè parlàvem de 300, però no sabíem si era una dada final.
2: Sí. No, 300 poden ser les persones que hi havia al càmping, aquest petit càmping en plena ocupació. Han acabat venint portant al poliesportiu municipal unes 120 persones, crec que hem acabat acollint aquí al poliesportiu.
0: Això vol dir que encara hi són aquestes persones al poliesportiu?
2: Sí, són aquí encara. Les primeres han començat a arribar al voltant de les 6, devia ser, 6 del matí aproximadament, i ara fa estona que ja no n'arriben més, perquè també hi ha bombers i el CECAT avaluant a la zona del càmping si algú més ha de ser desallotjat, o al contrari, hi ha algú altre que pot anar retornant a la seva parcel·la, allà on estaven passant les seves vacances. I aquí en el poliesportiu, com dic, doncs, des de primera hora s'ha habilitat aquest espai, els hi hem pogut donar roba des del nostre punt de distribució d'aliments de l'Ajuntament, i també menjar, també beguda. Ara que Roja ha activat una zona on te poden descansar amb unes lliteres o matalassets, perquè és de dia, sí, però ells la nit l'han passat amb ella, segur, d'acord? I doncs estem intentant que minimitzar els danys que poden rebre aquestes persones, o que poden haver sofert aquestes persones que estaven passant les seves merescudes vacances, segur, aquí en el càmping, a la costa de Roda.
0: De fet, veiem imatges ara mateix en directe del 24 hores d'aquest poliesportiu a Roda de Barà, d'aquestes persones desallotjades per aquest càmping, amb roba que entenc que també s'ha distribuït al llarg d'aquestes últimes hores. Alcalde, ens consta que hi ha, diria, dos ferits lleus per aquest desallotjament al càmping. Què ha passat?
2: Sí. Bé, sí, un d'ells forma part de la propietat, per entendre'ns, que doncs en els primers moments, actuant doncs per bueno, desenrunar o per intentar que la gent doncs pogués sortir d'allà on estava, doncs, però són dos ferits lleus. He pogut parlar amb una de les propietàries, ara ja deu fer un parell d'hores, i el que sí ens preocupa més doncs són els ferits, un d'ells en estat crític, que hi ha hagut en una altra banda, un mur colindant en el port de Roda, que ha caigut a sobre d'una família, i la filla és la que té l'estat més greu en aquests moments. Ha estat traslladada ja des de primera hora a Joan 23, d'acord, i Tant de bo, doncs s'acabi recuperant.
0: Això li volia preguntar, perquè és la caiguda d'un mur del port, si no m'equivoco, són tres ferits.
2: Bueno, d'una casa que limita amb el port.
0: D'acord.
2: O sigui, si mirem, el mur és el de tancament de la casa, que limita amb el port esportiu de Roda.
0: D'acord.
2: I per la força de l'empenta de l'aigua, doncs ha baixat.
0: Està l'aigua, no el vent, en cap cas, l'aigua.
2: Aigua, sí.
0: És un mur que estava en bon estat, o què és el que ha passat?
2: Sí. No. L'empenta de l'aigua, que, escolta'm, ha tirat pins, també la força, conjunta d'aigua i vent, pins que jo els he vist tota la vida aquí a Roda, en tinc 62, vull dir que i sanitació viària, i les platges també desmanegades, però bueno, tot el que sigui material, escoltem, a poc anirem reobrint carrers, recuperant normalitat. Tenim des de primera hora del matí activar tota la

0: Brigada Municipal i també la policia, evidentment. Hi ha hagut 5 patrulles durant tota la nit activades, també Protecció Civil, Policia Municipal, Protecció Civil, com us dic, perquè nosaltres doncs, som un d'aquests municipis que ara comentàveu que estem en festa major.
1: Clar.
0: Nosaltres ahir teníem una actuació a la zona de la Fira, dues actuacions musicals que vam haver de suspendre, perquè a més es va començar a ploure doncs, a les 10 de la nit, d'acord? Teníem, havíem fet la previsió de què passava, però no podíem transportar l'espectacle a un espai tancat i, bueno, anem a veure. Havíem avisat allò que fem sempre des de que ens arriben els avisos del CECAT, que és netejar les zones de rieres i de barrancs de cotxes, d'aquells que aparquen malament, però hi aparquen. Ahir vam treure uns quants cotxes ahir al vespre allà, amb la policia local, però ens ha caigut molta aigua i durant molta estona, jo, com us deia, no ho recordo mai. Això ha fet que en la zona nord del poble hagin caigut uns 161 litres per metre quadrat, en diuen, però a la zona de la costa hi ha hagut, en un dels carrers que tenim controlats, 267 litres per metre quadrat.
1: Perdoni, alcalde, 267 sí, litres per metre quadrat? 267. Ostres, sí. Mira, just abans aquí, amb el Nil, amb el nostre meteoròleg del Via Lliure, dèiem que això, que s'havien registrat en algunes estacions uns 200, però clar, 267,
0: sí.
1: Déu-n'hi-do, no?
0: 267, em diu a mi un company, un veí de Roda, que és un col·laborador meteorològic, d'acord? I té diverses... diversos punts de control, i no només aquest 267, un altre 230, un altre 200, vull dir...
1: Sí, que és fiable.
0: I molta estona, sobretot.
1: Alcalde, per acabar, estem parlant, insistim, el Via Lliure en directe amb l'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, per acabar, amb aquest càmping, l'Esteve deia que a vegades pensem en altres desgràcies de càmpings que fan feredat, per sort aquest cop no ha estat així. No sé si els preocupa realment que en aquest càmping es pugui inundar en alguna ocasió, que es pugui tornar a inundar i que hi hagi una riuada, per exemple, que això sigui perillós. No sé si han treballat en plans d'evacuació, per exemple, per evitar situacions com aquesta.
0: Sí, nosaltres, evidentment, aquest càmping fa, jo puc dir, no sé, jo, pot ser més de 50 anys que està en funcionament, o més, potser, s'hi han anat fent diverses, algunes d'elles no fa pas massa temps, diverses actuacions per part de l'Ajuntament, després de rebre indicacions de l'ACA, de l'Agència Catalana de l'Aigua, per la zona on baixa aigua, nosaltres el diem el Camí de Barà, que va parar a la platja, vale? I en baixa n'ha baixat moltíssima. Hi ha un projecte, tenim un projecte redactat en el que ens hem presentat a subvenció de l'ACA, que és per poder fer una bassa de laminació precisament aigües amunt, diguéssim, per poder parar la força d'aquesta aigua. Però aquí hem tingut un altre problema i que nosaltres creiem que es podria resoldre i no vam trobar l'ajut per part d'administracions superiors, que és que se'ns forma un pantà cada vegada que plou, perquè se'ns tapona la sortida d'aigua que hi ha cap a la platja, que passa per sota de la via del tren de Barcelona a València, d'acord? Allà hi ha el que n'hi diuen ells una alcantarilla, vale? I que avui, per exemple, ha quedat taponada per amb dos cotxes, ha quedat taponada, i això ha fet que l'aigua anés reculant amunt. Si l'aigua baixava amb força, però a més hi ha un tap, l'aigua anava tirant amunt i el càmping Marc, doncs, és el que ha resultat més afectat, però també algun altre dels dos càmpings que hi ha al costat, per causa d'això, de l'aigua que anava reculant, anava tirant amunt, doncs també els hi ha entrat aigua dins a les zones del càmping.
1: Alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, gràcies per atendre'ns i que tingui molta sort això en la recuperació del municipi en les properes hores. Gràcies per atendre'ns.
0: Molt bé, moltes gràcies.
1: Fins ara, alcalde, bon dia. Esteve, tu ho deies, que realment la zona, això, aquestes desembocadures, podríem dir, al mar d'aquestes rieres que en aquest tram de la Costa Daurada són molt habituals i que són un problema. Penso en Segó de Calafell, penso ara això, en Roda de Barà, però en tants altres municipis, penso en Torredembarra, que de seguida podrem parlar amb l'alcalde de la ciutat.
2: Sí, és un escenari repetit, no? I aquest meravellós món dels càmpings, aquest negoci, no? Ara ho deia l'alcalde, 50 anys, ja negocis aquí històrics que es van obrir als anys 60-70 i que intenten adaptar-se a aquest nou escenari amb pluges cada cop més fortes, i Protecció Civil també em consta que ja està molt al damunt, perquè els preocupa, perquè has de fer evacuacions de moltes persones. Aquí parlava de 120 persones, però a vegades 200, 300 o més. Hi ha càmpings a la zona de la Costa Daurada que aquests dies tenen a 5.000, 4.000 persones vivint, en aquests espais, clar, imagineu-vos el que suposa una evacuació en un càmping d'aquests. Per tant, i el que deies, no? L'escenari és sortides de torrents, de barrancs. Malauradament, ens hem fet un fart d'explicar-ho a la zona de les Terres de l'Ebre i no és tampoc excepcional a Costa Daurada. Sí que és veritat que registres de pluges, vaja, jo no recordo massa, més de 200 litres caiguts. Per tant, per ara, pel que sabem, jo crec que encara ens n'hem sortit prou bé tenint en compte la magnitud d'aquests aiguats.
1: Mira, Esteve, et deixo marxar ràpidament, però abans, tinc al telèfon l'alcalde de Torredembarra, de fet, alcalde accidental de Torredembarra, diria. Vale Pino, bon dia.
3: Bon dia, correcte.
1: Alcalde accidental, oi?
3: Alcalde de... descansant, sí.
1: D'acord. En el cas de Torredembarra, també molt a prop d'aquests municipis, Roda de Barà, el Vendrell, que hem parlat també fa una estona. En el cas de Torredembarra, no sé si hi ha alguna persona ferida, si hi ha moltes destrosses després d'aquesta nit complicada, també, perquè recordem, a Torredembarra, en aquest cas, hi han caigut, com a mínim, oficialment, veurem si són més o no, 130 litres per metre quadrat en molt poques hores. No sé quina és la situació.
3: 137 és el que ens consta a nosaltres de forma oficial. Afortunadament no hem tingut que lamentar danys personals. Si tenim doncs, tot allò que ha arrossegat la riada i el que estem fent és recuperar la normalitat. No tenim grans incidències, per tant estem satisfets. S'estan evacuant les aigües dels masos soterrats i de forma natural també per la platja, amb certa normalitat, tot i que evidentment aquesta pluja, aquesta intensitat sostinguda en el temps és un fenomen que aquí no estem acostumats a tenir, però que estàvem preparats i ha anat força bé, com dèieu ara mateix, degut a aquesta intensitat, força bé ens estem sortint de tot això. No? Evidentment preocupats per l'estat de la nena de Roda de Barà, i alerta en tot el que pugui succeir a partir d'ara, mirar a veure si ja tenim alguns habitatges afectats de forma privada, però que no ens consten de moment.
1: Per tant, res de l'altre món, no sé si això, inundacions, afectacions, avui podrien tornar a la normalitat a Torredembarra, entenc?
3: Estan treballant els serveis municipals per aquesta normalitat. Hem tingut molt desplaçament de mobiliari urbà, contenidors, etc, i això en el que estem. També tenim les dotacions de policia col·laborant amb les policies dels pobles del voltant. Crec que hem enviat una patrulla a Creixell i alguna cosa que estarem fent a Roda de Barà, doncs col·laborant també en els pobles veïns per aconseguir aquesta normalitat.
1: Doncs l'alcalde accidental de Torredembarra, el Vale Pino, que també ens ha atès avui al Via Lliure de RAC1 en directe. Alcalde, moltes gràcies i bona sort.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Una abraçada. Esteve Giralt, corresponsal de RAC1 a Tarragona. Qualsevol novetat ens la fa saber, però vaja, pendents ara del Delta de l'Ebre, que ara al Nil farem el repàs de veure cap on va la cosa. Gràcies, Esteve.
2: Gràcies. Ho hem seguit tot plegat. Fins ara.
1: Una abraçada. Fins ara, Esteve. Nil, això, ràpidament, com comença a estar la situació al Delta de l'Ebre si realment ja comencen a formar-se aquestes tempestes i cap on ha d'anar la cosa?
4: Doncs mira, a hores d'ara, sobretot el que seria el sud del Montsià, Delta de l'Ebre, és on comencem a tenir nuclis de tempesta que podrien generar pluges més intenses. De moment són moderades, però sí que al llarg del matí i amb la última actualització dels models, sobretot de cara al migdia, se'n poden formar de més intensos el que seria oest del Baix Ebre, del Montsià, també Ribera d'Ebre, per tant alerten aquests punts perquè podrien ser localment intensos i poden generar doncs, també aiguats dels que comentava.
1: Doncs estarem pendents i ho explicarem aquí al Via Lliure de RAC1. A la taula, la conclusió aquesta, pel que podia ser realment, pels números que estem plantejant sobre la taula, ens estem sortint prou bé de moment.
5: Però jo crec que això és justament el que calia destacar, no? Es veu que l'organització ha funcionat. O sigui, l'Ajuntament ha pogut habilitar superràpid, veien les imatges, aquest poliesportiu, i fins i tot hi havia roba, hi havia dinar, hi havia doncs, els mínims que s'han de fer. Jo crec que sabem que això anirà a més, no és una cosa que tingui una bona perspectiva, i crec que, a més, ara que aviat tindrem eleccions municipals, s'hauria d'exigir que tots els ajuntaments tinguéssim preparades aquestes circumstàncies, perquè nosaltres, els que vivim al litoral, sabem què ens passa. Quan parlava del minipantà, l'alcalde deia, jo que soc de Vilanova i la Geltrú, el Rodalies, per cert, funcionava bé, ha arribat bé.
1: Perfecte.
5: Que feia por aquest matí. Però sabem que això passarà en qualsevol moment. Aleshores, a mi m'agradaria saber què fa cada ajuntament i m'agradaria que aquesta informació arribés ràpidament a la gent, perquè hem de saber com reaccionar. Aquí volia posar també, destacar una iniciativa que després de la Dana, per exemple, a València, hi ha una cosa que es diuen els comitès locals bueno, els CLEF de reconstrucció, no sé exactament què vol dir cada lletra, no? La cosa és que allà s'organitzen per veure coses que encara queden per reconstruir, però sobretot per veure com poden fer prevenció, perquè aquí diem tota l'estona precaució, diem prevenció, però clar, prevenció, quan et toca una cosa d'aquest tipus, és molt complicada. També deia l'alcalde que no han tingut ajut per fer una cosa que ja tenen detectada, que és que cal, això no sé exactament què és, no? La base de laminació per poder, això és una cosa molt tècnica. Però el cas és que hi ha un projecte per evitar tot el que pot passar i per què no ha tingut suport de les administracions més amunt. Això és important.
1: I és important, tu deies, Magda, també, de cara a les municipals, potser serà un dels temes que entre tots plegats hauríem de recordar a cada municipi els seus mitjans locals o comarcals que es tregui. Alejandro Cugat, com quan dieu.
6: Bueno, a veure, això de les tempestes, tot i que ara és més intens i més freqüent, ja passava fa molt de temps, eh? Jo estiuejava un apartament petitó a Salou, al barri de la Salut, i jo recordo fa 40 anys, perquè ja tinc uns anys, a finals dels 80, tots els mesos d'agost hi havia inundacions. Al barri hi havia tempesta, inundacions, els containers flotant i els pàrquings plens d'aigua. O sigui, ja passava. I allà, almenys allà, el problema és que és molt car fer les obres necessàries perquè això no passi. De fet, el barranc de Barenys, que era el causant al meu barri, no, d'allà de Salou, que passés el que passava, encara s'estan fent obres 40 anys després perquè l'aigua doncs acabi anant al mar i no... Sí, encara, i és caríssim, caríssim, i més per pobles doncs, petits, no? Ah. Amb pressupostos molt limitats. És a dir, sí que se sap el que pot passar, sí que s'estan intentant fer coses, però és molt car. 40 anys després, parlo, i ara el problema és que ara passa amb més freqüència, perquè l'aigua del Mediterrani cada cop és més calenta, no?, i puja, i el canvi amb el fred, això ja ho heu explicat els que sabeu. Llavors passarà amb més freqüència. Però també crec que, bueno, el que deia la Magda, sí que hi ha una miqueta més de previsió, d'avís, etc. O sigui, estem pitjor per el clima, però creiem que ho tenim una miqueta més clar que abans, no?
1: Cugat, tu del Maresme, per cert, on també no és Costa Daurada, però clar, a les Rieres també són el pa de cada dia.
7: Sí, jo crec que entenc el que deies, però no és veritat que estigui passant el mateix que passava tota la vida. És a dir, passa molt més. I si et mires una mica el context... Avui estava llegint una notícia de que hi ha el fenomen aquest del Niño, que és una cosa que els que som de lletres jo m'he acabat d'entendre del tot, però llavors em llegeixo la notícia i m'esglaio, però que ve un Niño de nassos, ve un Niño allò, ve un Niño obès, ve un Niño gros l'any que ve, i tindrem el clima encara més esbarat i encara més enrarit a nivell mundial. Per tant, la torrencialitat augmentada sí que és una diferència.
6: Però hi havia
7: tu dieu que sóc del Maresme. Exacte.
6: Jo patia, aquests...
7: I a part sempre hi havia les finestres típiques dels temporals, les llevantades, i això és veritat que s'ha com desdibuixat i tenim aquests episodis, o això l'home del temps ho sabrà dir millor que no pas ho pugui dir jo, però que hi ha aquest factor exagerat de la torrencialitat. És a dir, estem en un país en el qual teníem més o menys clar quan ens havia de ploure, quan venia una llevantada, quan no... un país avasat a la meteorologia de refranys, no? I tenim, avui m'ho mirava venint cap aquí també en transport públic, hi ha molts refranys de pluja a l'agost, però tots són en to elogiós, no? Ens milloraran el most, ens donaran safrà, no? Mel, o sigui, sobretot rimen agost amb most, perquè sí. Tampoc no seria una terminació molt, molt agraïda a l'hora de rimar, no? Però no hi ha aquesta relació del mal que pot arribar a fer, que estic d'acord que no n'ha fet tant, una pluja tan intensa com aquesta. I per altra banda, sentíem l'alcalde parlar, i a l'Esteve, parlar del tema dels càmpings, però una altra notícia que he anat a buscar, i que és d'agost d'aquest any, hi ha 179 càmpings a Catalunya en zones inundables, dels quals només 42 tenen el pla d'inundabilitat de seguretat aprovat. I és una obligació legislativa que de fa 10 anys. És a dir, bé per l'Ajuntament i per tenir-ho previst, i potser ens n'estem aprenent, però totes aquestes sempre que després d'un impacte com va ser la Dana del País Valencià, sempre que fem aquest ens en sortirem millor, tipus pandèmia, ni ens en sortim ni millorem, perquè va haver-hi una reacció, un anunci de voluntat legislativa per part de la Generalitat de mirarem totes les zones inundables, no? És normal, ens vam espantar tots plegats, va dir, ja mirarem el què? Vam veure que, òbviament, els càmpings, perquè els càmpings busquen zones planes, busquen zones properes al mar, per tant, tots, o molts dels càmpings, tampoc cal generalitzar, són en zones inundables, i en tenim 179 i només 42 són amb el pla aprovat. Per tant, potser sí que ens en sortirem millor a còpia d'espantar-nos, però haurem de seguir tocant tota la fusta i aguantant una mica la respiració després d'episodis d'entre 100 i 200 litres en un sol dia per veure si, entre cometes, hem tingut la sort d'avui.
1: Ara us deixo respondre la resta, però, Nil, el Cugat parlava del Niño, per entendre'ns, els profans en la matèria que no en tenim ni idea d'això. El Niño, com el descriuries i com ens el faries entendre?
4: Doncs mireu, el Niño és un fenomen que normalment es produeix a l'oceà Pacífic, és a dir, aquí, en principi, no ens afecta com a tal. A l'oceà Pacífic s'escalfen de manera molt sobtada i forta les aigües d'aquell oceà, i el que provoca és que tinguem tempestes a llocs on normalment no hi ha tanta quantitat de pluja. Això el que provoca és, doncs, inundacions brutals i risc de fenòmens extrems que normalment en aquelles regions doncs, no és tan habitual. Què passa? Que aquí a Catalunya ens afecta de manera indirecta. És a dir, no ens afecta directament, però sí que al llarg de, sobretot es preveu a primavera del 2027, és quan es preveu que hi pugui haver, doncs, algun fenomen extrem, ja sigui inundacions o ja sigui sequera. No queda del tot clar què pot arribar a passar, però sí sabem que ens afecta de manera indirecta i més aquest any que es tracta d'un superniño, és a dir, un niño força més exagerat del que havíem tingut últimament.
1: I l'altra qüestió que crec que insinuava o plantejava l'Alejandro, crec la temperatura de l'aigua, més enllà del niño o no el niño, però la temperatura de l'aigua realment que estem vivint aquests dies, que és altíssima, qualsevol que s'hagi banyat al mar veu que és bastant més alta que potser en altres moments. Realment la temperatura alta del mar afecta a la brutalitat de les tempestes que puguin caure després a la costa o a dins de l'interior?
4: Totalment. Penseu que una temperatura més alta del mar provoca més evaporació. Per tant, això el que implica és que tenim molta més humitat disponible i a la mínima d'aire fred que tenim a capes altes de l'atmosfera, doncs això provoca que puguem tenir aquestes tempestes que puguin descarregar amb molta intensitat i amb poques estona, que això és el que les fa més perilloses. L'altre dia parlàvem que a l'Estartit es va detectar una temperatura de 27,7 graus, que és un registre que no s'havia assolit mai en els 50 anys de dades que porta feina el Josep Pasqual.
1: El Josep Pasqual, sí, sí.
4: Per tant, són dades, també a la boia de Sa Dragonera, molt a prop de Mallorca, fa uns dies parlàvem d'una temperatura de més de 30 graus de l'aigua del mar. Això són temperatures completament desbocades que el que ens porta és precisament a que es puguin formar doncs, fenòmens de temps violent.
5: Sí, jo el que em referia a Cugat no és que ens sortirem millor, sinó que hi ha maneres de fer-ho millor, que es pugui fer la prevenció ara i sobretot aquests protocols que els tinguem clars, no? I després jo crec que el llistat de càmpings, la gent quan tria un allotjament es va buscar aquestes pàgines plenes de ressenyes. Potser hauria de ser molt accessible buscar en una web oficial de la Generalitat tots els càmpings i quins tenen el pla de prevenció, quins no. Que això sigui molt accessible. I a l'hora de triar no busquis el més pijo, sinó busca el que estigui en millors condicions. No? Jo crec que aquí les administracions, en comptes de fer aquestes idees de necessitem encara més turisme, la pista de l'aeroport, tenir consciència d'en quin moment som i quins problemes ens vindran. I aquí, si ens eduquen, jo crec que podrem reaccionar també millor.
1: De moment, per tant, estarem pendents d'aquestes tempestes que es formin, que es formaran al sud del país cap a les Terres de l'Ebre, i n'estarem pendents i anirem actualitzant qualsevol novetat si realment és preocupant al llarg del matí. Fem, digues que es cuguen.
7: Una cosa molt ràpida.
1: Ràpid, eh?
7: Allà on no ha plogut, hem dormit de nassos.
1: Ah, aquesta és l'altra.
7: Aquesta també és una molt bona notícia.
1: Bona, aquesta. Temperatures agradables pel que pugui venir també, no?
4: Exacte, i això us ho apunto perquè és important també la refrescada que s'ha notat generalment. Ostres, doncs, com bé deia, ho hem notat. Entre 2 i 3 graus temperatures inferiors a l'interior i sobretot oest del país de cara avui al migdia i els llocs on hagi plogut, sobretot Camp de Tarragona, tots aquests punts on hem anat dient, entre 6 i 8 graus per sota de les que teníem ahir. Per tant, refrescada en general avui. Sí que és cert que demà puja lleugerament la temperatura, però Per tant, podem gaudir, doncs, d'unes hores de temperatura més fresca.
1: De fet, si no m'equivoco, la nit que hem deixat enrere ha estat la més fresca dels darrers dos mesos en alguns punts de Catalunya. Per tant, aquells que hagin tingut la sort de dormir fresquets, doncs millor per ells. Fem res, una petita pausa i de seguida us plantejo el tema de la manifestació que hi haurà aquesta tarda a la plaça Sant Jaume de Barcelona.
8: U, Via Lliure Estiu, amb Arnau Mañé.
1: Falten 4 minuts per 3 quarts d'11 del matí. A veure si podem sentir un dels missatges que aquesta organització Save Europe Act, un moviment obertament racista, com a mínim, que aquesta tarda es manifestarà a Barcelona, a veure si després el podem sentir, que serà, per tant, la primera parada que faran a l'Estat després de fer una gira també per Europa. S'ha manifestat a Bèlgica, als Països Baixos, a França, això, Save Europe Act, que reivindica directament la supremacia blanca i l'expulsió de tots els immigrants no europeus, directament, sense matisos, això, en aquesta manifestació que es farà aquesta tarda a partir de les 7 a Barcelona, una hora abans, la contramanifestació antifeixista convocada per diferents col·lectius també a la plaça Sant Jaume, que intentarà que no es pugui fer la primera manifestació. Mira, podem escoltar ara aquest missatge que feien a través de les xarxes socials aquesta organització.
9: Europeans, right now, as you're watching this video...
10: Europeus, mentre veieu aquest vídeo, milers d'immigrants travessen les fronteres en massa. Ara, nosaltres som una minoria en les nostres pròpies nacions. És el moment d'actuar. Som ciutadans europeus patriotes i exigim a la Comissió Europea que acabi d'una vegada per totes amb la immigració no occidental, tant la legal com la il·legal. A partir d'ara, no entrarà ningú i milions en marxaran. And
1: millions go out. Aquest missatge que agafava també volada justament amb el context de la crisi migratòria que viu Ceuta i el Marroc. De seguida us pregunto vosaltres com ho veieu tot plegat, però tinc al telèfon el Iago Moreno, que és sociòleg expert en moviments d'extrema dreta. Iago, què tal? Bon dia.
11: Què tal? Bon dia.
1: Per als profans també en la matèria, què és Save Europe Act? Realment és un moviment gran impulsat per aquesta extrema dreta a través de les xarxes socials o què és ben bé?
11: No, bueno, básicamente Save Europe Act es un proyecto que se crea a partir de las redes de la Internacional Reaccionaria. Se anuncia en una cumbre por la remigración celebrada en Oporto hace alrededor de un año. Y básicamente esta red lo que intenta es unir a perfiles, entre muchísimas comillas, activistas, porque hablamos básicamente de propagandistas del odio y apologistas básicamente de la segregación racial e incluso el genocidio en algunos casos, y con unos antecedentes claros de vínculos con los sectores más radicalizados de la extrema derecha y en algunos casos de los movimientos neonazis, con determinadas capas de la estructura política de la extrema derecha europea. Es una familia, digamos, diferente a los grupos europeos como Patriots, ¿no?, que es el grupo que encabeza Santiago Abascal, sí. Porque para poder tener esa capacidad articulatoria, para poder llegar a sitios donde no llegan las mesas políticas de los partidos, pues ensancha los codos, ¿no?, sobre la mesa, juntando a personajes como Sellner o Dresden, que son, digamos, ideólogos extremistas con los que partidos como Alternativa por Alemania o Reagrupación Nacional, lo que era el Frente Nacional, no se sentarían a la mesa con, y esto es lo que habrá que explicar, Santiago Abascal, que apoya explícitament esta proposta.
1: Ara parlarem d'això, parlarem també de la manifestació d'aquesta tarda a Barcelona a les 7 de la tarda a plaça Sant Jaume, però abans sí que et volia preguntar, no sé si has estat al cas d'aquestes altres manifestacions que hi ha hagut a Bèlgica, a França, als Països Baixos, no sé com han estat. Han estat multitudinàries aquestes manifestacions impulsades per Save Europe Act?
11: Bueno, no es precisamente la masificación lo que caracteriza estas manifestaciones, ¿no?, sino la convulsión que generan en la atención pública. Sellner es el fundador, es un propagandista nato, es una persona cuya convicción ha sido siempre que la derecha, él dice la derecha para referirse a la extrema derecha, desde 1945 no levanta cabeza, por lo que sea, se refiere a esa fecha infame. Y bueno, pues digamos que tiene que mirar cómo conseguir cambiar la estrategia de esos movimientos. Y él lo que plantea es girarlo en torno al concepto de la remigración. Es una persona que sabe camuflar muy bien las ideas más radicalizadas de la extrema derecha y como propagandista nato, pues también sabe que buscar estas puestas en escena que capturan la atención y generan una reacción como la que se va a vivir hoy en Barcelona por parte de la gente.
1: Justament sobre això, el debat, ahir mateix algun expert al món RQ plantejava que potser les contramanifestacions o les prohibicions d'aquest tipus de manifestacions, que potser no seria la millor opció perquè llavors deixa en safata segons quins discursos que ara tu apuntaves. I estàs d'acord en això? Per tant, no s'haurien de permetre realment aquestes manifestacions perquè no es creés aquest discurs?
11: Jo crec que no hem de condemnar cap mobilització, especialment en un moment com aquest. Ara bé, bueno, evidentemente, pues hay que ser cuidadosos de no actuar como los glóbulos rojos, ¿no?, que le llevan sangre, le llevan aire a estos movimientos ocupando la posición que ellos quieren buscar, ¿no?, que es la de un grupo exaltado, antagonista, agresivo, frente a la performance que estos grupos con ideas violentas hacen de sí mismos como gente seria, activistas que vienen a plantear una propuesta. Ahora bien, la respuesta cívica es normal y es necesaria. No basta simplemente con la impugnación. Hay que llevar a las calles, hay que llevar a las plazas la celebración de esa idea alternativa de país, en este caso de Cataluña, que tiene la gente. Pero eso no puede pasar por coordinar las movilizaciones. Las movilizaciones son respetuosas, es gente que está poniendo el cuerpo por una causa. Lo que hay que pensar es cómo ir más allá. Y en cualquier caso, si hay una responsabilidad que pedir, es fundamentalmente a Santiago Abascal por apoyar una cosa que no están apoyando el resto de partidos de la derecha europea, incluso siendo el presidente de ese grupo, y sobre todo a las autoridades del gobierno español que siguen permitiendo congregaciones neonazis abiertamente y cumbres de la extrema derecha sin cumplir la ley de memoria democrática en muchos casos. En este caso, quizás no hay una ruptura porque son grupos que esconden su identidad, pero tenemos un problema con la normalización de actividad extremista. Clar, esto es un problema grave.
1: Perquè hi ha el que defensen aquesta plataforma, i que de fet ho han portat i ho han intentat a través de les institucions europees, què és el que defensen sobre la immigració en aquest cas?
11: Bueno, básicamente lo que hacen es convertir en un pseudo proyecto de política pública lo que siempre ha sido el plan Calergi, la teoría de la conspiración del gran reemplazo, la idea de que todos los inmigrantes que vienen aquí como parte de nuestra clase trabajadora a formar parte de nuestras comunidades en realidad serían como una suerte de ejército invasor que busca la aniquilación de los rasgos nativos de Europa. Esta basura propagandística, que es literalmente lo que ha abogado los grupúsculos más neonazis durante todos los años 90 y 2000, Sellner, uno de los co-creadores de este movimiento, lo que hace es decir, necesitamos cambiar el lenguaje para poder ser presentados públicamente de otra manera y que no se nos aísle, que no se nos condene. Y entonces plantea esta idea de la remigración. La remigración es la idea de que cada persona que ha emigrado aquí no pertenece y debe ser expulsada activamente, venga de forma legal o venga de forma ilegal. Dentro de Vox hay facciones concretas con asiento en el Congreso de los Diputados de Madrid que defienden esta idea, que dicen que tienen que volver a casa legales o ilegales. Y esto es lo que defiende esta cumbre, que, como digo, no se está apoyando por parte de los principales partidos de la extrema derecha. Uh-huh. O sea, para que nos hagamos una idea, cuando Sellner, el creador de este movimiento, se intentó reunir en el Parlamento de Turingia con diputados de la extrema derecha alemana, la propia Alice Weidel, la presidenta de Alternativa por Alemania, el partido de extrema derecha de allá, salió a cancelar el evento con críticas a este personaje. Y este personaje es el que Abascal viene aquí a apoyar a través de personajes con claros vínculos con esta serie de movimientos neonazis como Carlos Quero o Rocío de Mer, que asistieron a la cumbre, a la que, como digo, solamente asistieron diputados de poca monta, de tercera o de cuarta línea, porque tanto Marine Le Pen como André Ventura en Portugal, como Alice Weidel en Alemania, dijeron, oye, aquí no se va. Y esto se reproduce, o sea, si miramos en el caso de Inglaterra, donde la extrema derecha está rampante, ni tan siquiera es Farage, el líder del Brexit, ¿no?, que ahora se presenta con Reform UK, sino Rupert Lowe, que es una persona aún más extremista apoyada por Elon Musk y el presidente de Restore Britain. Se podrían dar muchísimos ejemplos, claro. No tiene mucho sentido extenderlo más, sí. Pero es que es un problema.
1: Doncs Iago Moreno és sociòleg expert en extrema dreta. Gràcies, Iago, i gràcies per la paciència també. Fins ara.
11: Moltíssimes gràcies.
1: Aquí a la taula, com ho veieu, la manifestació aquesta tarda i també aquest moviment en concret. Qui comença?
5: A mi m'ha agradat molt quan el Iago Moreno deia que s'ha de donar una resposta cívica, perquè també crec que deixar-ho passar i que la gent no prengui consciència per dir no, encara aniran, hi haurà aldarulls i tot plegat els farem molta propaganda. Crec que portem massa temps i també des dels mitjans diem, n'hem de parlar, no n'hem de parlar. L'altre dia veiem aquella portada de Spiegel, no?, on feia tota la propaganda que necessitava per guanyar probablement les eleccions d'aquí poc a Alemanya, del Land de Saxònia-Anhalt, no? I que li deien l'home més perillós d'Alemanya. Això és una publicitat que bueno, ell està agraint moltíssim. No? I sempre estem dubtant què hem de fer, en parlem o no en parlem, o què passa. El que deia Iago Moreno, que és veritat que hi ha aquest desmarque, no?, dels partits que estan ja legitimats, que estan ocupant parlaments a tota Europa, ho fan de manera pública. Però una trobada que va tenir poc ressò aquí, al novembre de 2023, vam quedar aquesta gent, hi havia l'Alice Weidel, la lideresa d'Alternativa per Alemanya, que estava parlant de remigració, o sigui, una trobada que recordava els pitjors temps, van quedar de lo bueno a lo mejor. O sigui, tota aquesta gent preparant realment com s'havia de fer, però aquesta gent no dona la cara. I això ho tenim aquí, i és un tema que s'aborda, no sé com ho estem fent força malament, no? Perquè no li passarà res a l'Abascal per promocionar això. L'altre dia la Ayuso, la presidenta de la Comunitat de Madrid, estava donant també volada amb un tuit d'un tio que està parlant la teoria aquesta del gran reemplaçament. O sigui, tenim un greu problema i a veure...
6: A veure, aquests sí. Sembla que són més extremistes que l'extrema dreta, o sigui, que són ja una miqueta el que deies, ja lo màxim, no? Però jo crec que l'anàlisi que hem de fer és per què cada cop més gent doncs recolza, no dic ja aquest extrem de l'extrem, sinó en general partits extremistes. I jo almenys sóc més partidari de fer una miqueta d'autocrítica. És a dir, perquè crec que quan els partits centrals, que la majoria, o a molts ens agradaria doncs, que poguessin governar sense necessitar els extrems, quan no són capaços de donar resposta a alguns problemes, o almenys de semblar que estan donant aquesta resposta o que ho estan intentant de forma molt clara, doncs els extrems pugen amb un missatge molt simple. I ho veiem amb el cas de Ceuta, no?, per exemple. Mm. Al final jo crec que... sembla que era Dolores García, que ho deia avui. O sigui, la pitjor resposta del govern d'Espanya al final era que no sabem quina resposta és, que no ho tenim molt clar.
1: Sí, sí, la Lola, de fet, avui crec que titula dient ni expulsen ni acullen.
6: Clar, sí, al final no saps ben bé quina és la resposta. I llavors fa molt fàcil que els extremistes, doncs... De fet, no estan ni parlant massa del tema Ceuta, perquè crec que la resposta dels partits, dels dos grans partits centrals, que jo crec que són els que haurien de liderar aquestes qüestions... Hòstia, jo crec que despista tothom, no tenim molt clar. I llavors, doncs és molt fàcil per als extremistes. Quan fallen els partits centrals a donar resposta a algunes situacions, i el tema de la seguretat i de la immigració ho tenen molt fàcil, sobretot avui amb el tema de les xarxes socials, perquè les dades diuen, per exemple, aquí a Catalunya teníem dades de que havien baixat els delictes menys greus, tot i que havien pujat els últims mesos, anys, els més greus, els de assassinats, morts i tal. Però no sembla que ho estem explicant bé o que estem donant una resposta, i els vídeos que circulen a les xarxes fan tremolar i s'ho posen molt fàcil a l'extrema dreta.
7: a veure, idees ràpides. Una, es diu, o s'ha dit, que no es pot prohibir, que no es pot acotar l'exercici del dret de reunió i de manifestació perquè no som una democràcia militant. No som una democràcia militant en aquest àmbit. Perquè la democràcia espanyola, en elements com, per exemple, la unitat territorial de tot l'Estat, és una democràcia que és militant des de la redacció de la Constitució i ha exercit com a democràcia militant quan ha passat. Exacte.
6: Amb el tema d'unitat, sí. Totes les democràcies.
7: Però, no, però jo això ho dic que des del punt de vista politològic no és veritat que no sigui militant, sinó que és militant en algunes coses i en d'altres no. La segona...
6: No, però no obliga a ser militant és que tu... defensis activament, i no t'obliga a defensar activament la unitat, per exemple.
7: Que acoti l'exercici de drets que vagi en contra d'aquest
6: no,
7: element.
6: No, però hi ha partits que defensen la ruptura del país. O sigui, hi ha altres països del nostre entorn que partits que defensen la ruptura de la Constitució, que seria de la unitat del país, no estan permesos. Aquí sí. O sigui que,
7: en aquest sentit... Com plantejar il·legalitzacions de partits.
6: A Portugal no pot haver-hi partits independentistes. I a Espanya sí, per exemple. O sigui que no està mal, eh? Aquí és bastant més...
7: Més laxa.
6: Més generosa.
1: Acaba covat.
7: Una altra cosa que és una anècdota, però el Llumaneres, perquè després en diuen error informàtic, però el Llumaneres que ho ha introduït a l'agenda oficial de l'Ajuntament de Barcelona, espero que li piquin el crostó, perquè...
1: De fet, aquesta perquè... i una altra per l'11 de setembre d'un altre grup també extremista o radical. Sí.
7: I l'altra cosa, jo em sumo a la teoria de que és normal que una convocatòria com aquesta, amb tot el que suposa i amb tot el que defensa, que ens hagi de tocar vores. O sigui, que no ens pot deixar... Bueno, que reuneixin, que aquí no passa res, no hi no passa... No, aquí... Jo no sé com ha de ser aquesta merda. A vegades es parla allò del desbordament, no?, d'aquest tipus de convocatòries. No sé com ha de ser, i ha de ser cívica, com deia la Magda, però ha de passar alguna cosa, i com a mínim és normal que generi debat i que aquí mateix, encara que no sapiguem com acotar-ho, n'estiguem parlant. Entre moltes altres coses, perquè bona part del discurs, del que diuen, és purament una... Tu deies, són solucions fàcils. Són solucions fàcils i inexistents. O sigui, és una entelèquia en el sentit més literal d'una idea potencial que no és realitzable, tot el que diuen. Perquè, d'altres coses, apel·lar a l'Europa blanca... Què és l'Europa blanca? O sigui, en quin moment de la història volem situar l'Europa blanca que la suposada immigració ha vingut a crostonar? En quin moment? O sigui, digueu-me un moment de la història en què l'Europa blanca no ens haguem estat hostiant i matant els uns als altres.
6: Sí, tens raó. Jo el que dic és que quan els partits centrals no saben què fer amb 80.000 immigrants que salten la frontera de forma irregular i que és un caos absolut, li posem molt fàcil.
7: Això no t'ho discuteixo. Però aquest suposat bé amenaçat, invaït, que és l'Europa blanca com a comunitat, això no ha existit mai. Si sempre ens hem estat matant els uns amb els altres. I quan tots... Sí, entrant en la merda de concepte de discurs que tenen ells, quan tots érem més blanquets que ara, doncs ens matàvem per altres coses, ens matàvem per el Déu a qui seguíem, ens matàvem perquè els pobres estaven més fotuts extractivament per part dels rics. Vull dir que la història d'Europa, la història que d'Europa tu et mires a nivell cronològic el que ha estat i el que ha suposat la Unió Europea com un intent de posar-nos tots d'acord, que entenc que és aquesta mena d'Europa blanca que veuen, és l'excepció de tota la norma precedent. Per tant, quan aquesta gent diuen, i hi ha gent que el pot convèncer mitjançant les xarxes o no, que aquí hi ha una gent que ve a desfer una cosa, és que aquesta cosa en si, uniforme, tots d'acord, no ha existit mai. Per tant, el que venen a defensar és una falsedat, és un entelec, és algo que no existeix i és algo que d'alguna manera no sabem com, però ho hem de mirar de desbordar, contextualitzar, i diria que jo, extreure de forma escèptica.
1: També caldrà veure quantes persones són aquesta tarda en aquesta manifestació, que també a vegades ens posem la vena abans de la ferida, però sí que és com a mínim un plantejament. Magda, molt ràpid
5: sí,
1: per rematar.
5: Pues, aleshores vull recordar que el 13 de juny vam tenir una de Núcleo Nacional que va durar no res i eren moltes persones. O sigui, tenen molta capacitat de convocatòria perquè tenen molts diners per pagar i convocar.
1: Doncs n'estarem pendents també aquí a RAC1, evidentment, i demà ho explicarem aquesta tarda, evidentment, en directe, si fa falta en els butlletins i en els avanços al Superesports, però en tot cas, demà també ho explicarem i ho analitzarem aquí al Via Lliure. Fem una pausa i de seguida us pregunto només una cosa per rematar la tertúlia. No sé si teniu gent jove, més jove que vosaltres, al vostre entorn, no sé si fills, tiets, fills, cosins, nebots, per veure com s'informen els més joves. Que aquesta més l'altra, que també va relacionada en bona part amb el que podíem estar explicant ara. Res, un minut, dos minuts de pausa i de seguida en parlem amb alguns protagonistes.
8: Dissabte i diumenge, de 9 a 2, a RAC 1, Via Lliure Estiu, amb Arnau Mañé.
1: Les 11 i 3 minuts, com deia, hem parlat d'extrema dreta, hem parlat d'aquesta manifestació ara fa una estona que tindrà lloc aquesta tarda al centre de Barcelona i com també s'aprofita aquestes xarxes socials per llançar un missatge simple a moltes bandes també de l'espectre ideològic. I aquí hi ha un sector de la població, com deia abans, que és els més joves, que això també caldria veure ben bé quines edats serien, però vaja, en tot cas, menors de 30 anys o menors de 25 anys, que les notícies les absorbeixen a través de molts canals diferents que no acostumen a ser els tradicionals. De fet, segons un informe de Save the Children, més de la meitat dels adolescents no sap identificar, per exemple, si una notícia és falsa. És per això que avui volem parlar un moment sobre com s'informen els joves i comptem amb tres comunicadors que es dediquen a això i que aprofiten també les xarxes socials per intentar llançar un missatge i una informació amb criteri i amb esperit periodístic, també. Entre d'altres són la Gina Rigol, periodista i creadora de l'Inèdit Diari. Gina, què tal? Bon dia.
12: Bon dia, molt bé.
1: I col·laboradora també del Via Lliure. De fet, demà tindrem la Gina aquí a l'estudi del Via Lliure, aquí a l'estudi de RAC1. També ens escolta i podem parlar amb la periodista Laura Tapioles, del compte d'Instagram No M'Importa. Laura, què tal? Bon dia.
13: Hola, bon dia.
1: De fet, perdó, la Laura Tapioles té el seu propi compte, que no té res a veure, diria, amb el No M'Importa, el compte d'Instagram, que, entre d'altres, gestiona l'Albert i jo. Albert, bon dia.
14: Exacte, bon dia.
1: Sí, ara sí que
14: som un equip
1: bé.
14: De sis, sí, parlo jo en nom del sis. Però sí, No M'Importa som nosaltres, però bé, ens coneixem amb la Laura i també amb la Gina, sí.
1: La Laura, que té el seu projecte personal i professional, la Gina amb l'Inèdit Diari i l'Albert i jo, això, portaveu del No M'Importa. Tots tres que es dediquen a això, a publicar notícies a través de les xarxes socials en vídeos de pocs segons, anem a pams. És veritat que hi ha qui diu aquests informes que els joves no s'informen directament o que s'informen malament. Gina, per exemple, tu has detectat això?
12: Sí, home, a mi no m'agradaria dir que s'informen malament en cap cas, no? Crec que el seu patró de consum informatiu ha canviat, no? O sigui, crec que parlant sempre en genèric i evidentment hi deu haver joves per tot, per sort, no? Però potser l'hàbit que tenim algunes persones de entrar a l'aplicació d'algun mitjà o entrar a la pàgina web d'algun mitjà un cop al dia, mirar una mica algun titular, fins i tot tenir notificacions activades, això molta gent jove no ho té, no? I en canvi la informació que reben, perquè això no vol dir que no s'informin, la reben a través de les xarxes socials. Llavors sí que va haver-hi un moment, no?, que ens va semblar a mi i a la Laura i també als companys de No M'Importa, que si fa no fa, vam començar tots a la vegada i és guai que podem estar tots tres aquí explicant-ho, vam detectar que era un tipus de contingut que potser no s'estava fent de manera explícita, no? Intentar arribar a aquests joves explicant-los l'actualitat al canal que fan servir per informar-se, que són les xarxes.
1: Laura, com ho veus tu?
13: Sí, exacte. També per no assenyalar només la responsabilitat individual dels joves, aquests joves s'han fet grans en un moment en què els mitjans estaven patint una crisi de confiança per aquest salt que van fer del paper digital, per tot el punt del clickbait i de les fake news. Llavors han crescut en un moment de canvi de formats, de canvi de mitjans i de plataformes on trobar el contingut, de onades i onades de contingut, i s'han trobat amb tot això, i suposo que el primer que han fet no ha estat anar a les capçaleres tradicionals, sinó que ha estat consumir el món d'una altra manera. I és veritat que aquesta nova manera de consumir el món no sempre té les garanties que sembla que haurien de donar els mitjans de comunicació, malgrat no ser perfectes.
1: De fet, Albert, això, un dels membres d'aquest compte Instagram del No M'Importa, no sé si hi havia alguna cosa que no trobàveu enlloc i per això també veu impulsar aquesta plataforma, com la Gina amb l'Inèdit o com la Laura Tapioles.
14: Sí, sí, és exactament com dius. De fet, nosaltres som un grup de sis amics que no som ni periodistes ni som un mitjà. I, de fet, el que ens vam adonar és que ens faltaven referents, ens faltaven mitjans al nostre dia a dia que parlessin de manera com nosaltres ho fem, de la nostra manera, amb el nostre llenguatge i amb el nostre format. I, per tant, vam decidir començar No m'importa, amb cap altra pretensió que explicar l'actualitat i els temes que a nosaltres ens importen als nostres amics, justament. I això ha anat creixent i ens ha fet adonar, doncs, que això en l'any i mig, no? Més o menys la Gina deia que tots hem començat més o menys, hem començat a inicis de l'any passat, ens hem adonat que, bueno, tenim una comunitat ara de més de 30.000 persones, la majoria molt joves, i això ens fa adonar que realment no era un tema que els joves no volessin estar informats, sinó que senzillament no es parlava l'actualitat o dels temes d'actualitat que a ells els interessava, no? I, per tant, crec que la prova d'això és com fins a quin punt aquests projectes, tant l'Inèdit com la Laura, com No m'importa, o molts més que n'hi ha, doncs estan trobant el seu lloc a les xarxes socials.
1: L'Albert deia, els temes són importants, però, Gina, Laura, el com s'expliquen també és important? El format pensat també dirigit als més joves? Gina, per exemple?
12: Sí, clar, absolutament. De fet, Una de les coses que potser diferencia Inèdit de la Laura i de No m'importa és que tant la Laura com No m'importa col·laboren a Inèdit, no? O sigui, Inèdit té una mica aquest format també aparador i finestra d'altres projectes, precisament perquè està pensat per gent jove, que no vol dir que siguin els únics que ho necessitin, eh? I també ho apuntaves una mica al principi, Arnau, com dient, a veure, jove, a partir de quina edat és, no? Però... Yeah. Però una de les inquietuds, això, és que va dirigit a gent jove i, per tant, ho ha de fer gent jove perquè ho han de fer amb els llenguatges que els són propis, no? I persones que són molt més natives que jo mateixa de les xarxes socials, i tant la Laura com No m'importa en són un boníssim exemple. I com ara bé deia l'Albert, molts més, eh? Vull dir, si algun dels oients li ve de gust allò cotillejar una mica, pot entrar a Inèdit i en trobarà molts més. Em sembla que són gairebé una vintena de molt interessants, cadascú amb la seva veu pròpia i molt autèntic, i tracten els temes que per ells són interessants o que tenen algun tipus d'expertesa.
1: L'Ona Falcó, per exemple, també és una dels altres referents en aquest sentit. Laura, deia, el format també és important en aquest sentit?
13: Absolutament. El format i potser aquest punt personal o individual que poden... La connexió que es pot establir amb un comunicador individual més enllà que amb un mitjà. És a dir, amb aquests mateixos estudis que citaves al principi quan presentaves el tema expliquen que els joves consumeixen la informació sobretot a les xarxes socials i que també fugen de les grans capçalires que o bé no coneixen o bé no els generen confiança. En canvi, amb tots els problemes que pugui generar això, però que hi hagi una persona física amb la qui ells puguin dialogar gairebé de tu a tu des d'un una persona o sis, en el cas de No m'importa, vull dir, gent jove, personalitzada, que hi veguin cares, que hi veguin rostres i que els expliquin les coses amb un llenguatge i amb uns formats que ells entenen, i que estan acostumats a consumir en altres sentits, perquè contingut a les xarxes n'hi ha de totes les temàtiques possibles. Doncs que de la mateixa manera que consumeixes un contingut de lifestyle, de moda o de viatges, puguis consumir una mica d'actualitat, entra molt més en calçador i funciona. També és evident que fa que la possibilitat d'entendre el món sigui limitada, perquè en un minut entenem el que entenem, però és un primer titular, una primera trobada amb aquella realitat que després qui vulgui doncs, pot anar a buscar a més profunditat, i si no, com a mínim es queda doncs, amb el titular de què està passant al món.
1: Albert, el que tu deies però abans és sobre els temes que tu deies que no es tractaven en alguns mitjans de comunicació, però és veritat que això no ha de fer renunciar, per exemple, a plantejar temes importants, les guerres o qualsevol altra, o política, no sé, del dia a dia, partidista fins i tot, com es combina una cosa amb l'altra, i sense renunciar tampoc a aquests temes importants, per molt que siguin més avorrits, si m'ho permets.
14: Absolutament. No. Nosaltres tenim molt clar que no venim a substituir en cap cas el paper que fan els mitjans de comunicació, i de fet ho veiem sempre com una manera complementària, no? És a dir, els mitjans de comunicació poden proporcionar una informació amb molt més detall, molt més àmplia, i nosaltres el que fem és agafar l'actualitat tal com nosaltres la percebem i la sentim i transmetre-la d'una manera com planera i que pugui arribar a molta més gent que d'altra manera potser no es perdria el temps per entendre totes aquestes coses que estan passant, no? Guerres o situacions de crisis humanitàries que d'altra banda potser no arribarien. De totes maneres, sí que voldria enfatitzar el fet que tot i que triar els temes, no, és molt important, i parlar d'aquells temes que a nosaltres ens interessen també ho és, perquè a vegades no ho veiem reflectit en els mitjans, volem posar sempre molt èmfasi, No m'importa, en com es diu. És a dir, no només és el missatge, sinó la forma part del missatge moltes vegades. En un moment que tenim crisi de confiança envers no només els mitjans, sinó també com envers les institucions, tenir una estètica que l'haguem pensat i que sigui molt atraient i molt directe respecte a les persones que l'estan consumint, que sentim que al final no és un llenguatge que hagi estat artificial o que utilitzi paraules que les persones potser no senten del seu dia a dia, és també molt important i crec que forma part de la nostra feina, que és no només explicar la realitat i les coses que estan passant, sinó fer-ho de manera adequada per les persones que ho estan rebent.
1: Albert Tió, del compte Instagram No M'Importa, la Laura Tapioles i la Gina Rigol, en aquest cas de la creadora de l'Inèdit Diàrit, gràcies per acompanyar-nos avui al Via Lliure.
14: Moltes gràcies.
1: Una abraçada. Fins ara.
14: Gràcies,
1: i demà, Gina, la Gina aquí al Via Lliure de RAC1. Fins ara.
15: Fins demà.
1: Ja ho heu sentit, eh? Propostes de diferents tipus que, bé, conviuen amb els mitjans tradicionals, també.
5: Bueno, i conec Inèdit i em sembla que és molt interessant, però sí que em fa... Primer, una cosa, no és només la gent jove que s'informa per xarxes, ja crec que és global, que algú que llegeixi més que titulars és molt complicat, el que passa que alguns s'enyorem, sobretot si són del sector, una mica més de context o de profunditat. I de vegades fa la impressió de que són com traductors al format, no? Es parla de consum, i consumir abans, a mi consumir informació encara em costa, i prefereixo informar-me a consumir.
7: És una lluita o és un codi en el qual hem d'entrar, fins i tot els que, fins i tot per edat, no hi entràvem, és un codi que hem de fer i potser n'hem d'aprendre tots per no només traduir o no només consumir informació, sinó per aprendre a informar a través d'aquestes maneres.
6: Jo molt ràpid volia comentar una qüestió que està passant ara i que no ens havia passat abans. Els processos de selecció que tenim a la redacció, els darrers mesos, per primer cop ens ha passat que joves graduats en informació, ciències de la comunicació, periodisme, ens diuen que no llegeixen cap diari mai. No sé si la culpa és nostra o el món s'acaba, però mai.
1: Esperem que no s'acabi el món, Alejandro. No acabem així de tremendistes. En tot cas, tanquem la tertúlia. El que sí que s'acaba és la tertúlia del Via Lliure avui, que hem fet amb l'Alejandro III, amb la Magda Bandera i amb el Cugat Comas. Gràcies a tots i fins la propera.
7: Passo bé.
1: Una abraçada.
7: Passo bé.

0: I a aquesta hora al Via Lliure, com sempre, ens plantegem alguns escenaris ficticis, escenaris hipotètics, a vegades més creïbles, a vegades no tant. I ho fem, com sempre, de la mà del Josep Moragas. Moragas, què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui a veure on ens portes, però diria que anem cap a un escenari estrany, més aviat.
2: Aquest escenari és estrany i jo crec que supera de la setmana passada, sí, en estranyesa.
0: A veure, heu d'imaginar un escenari on la tecnologia és capaç de generar per si mateixa milions i milions de contingut, de textos, decisions fins i tot importants, pensaments en qüestió de segons. Realment això és una tecnologia que ja està una mica amb el nostre abast, però imaginem-nos una tecnologia que ens pot assessorar i ens pot acompanyar a cada decisió pràcticament que prenem. Efectivament, això ja existeix, és la IA generativa, que la tenim en el nostre dia a dia, com podria ser amb el ChatGPT, amb Gemini, amb aquestes intel·ligències artificials, moltes d'altres. Per tant, és un supòsit que és distòpic, però que en realitat ja és part, en part, del nostre dia a dia. Sí que avui, però, Josep, volem anar encara un pèl més enllà.
2: Exacte, ja estem en aquest escenari distòpic. La distopia, la ciència-ficció ja la tenim aquí, que és una IA generativa que pot fer coses en qüestió de segons. La gent li confia a la IA coses molt íntimes, que no li confiaríem a qualsevol. La gent que li demana què dinar, què sopar, que escrigui correus que fan mandra.
0: De fet, els nostres oients potser els hi podríem demanar que ens ensenyessin les seves últimes cerques al ChatGPT o qualsevol de les intel·ligències artificials, i potser més d'un no les voldria ensenyar.
2: Sí, no, hi ha gent que fins i tot li confia algun mal de cap sentimental.
0: Ah.
2: Aleshores, per què la gent no li confiaria, no sé, un país sencer?
0: El país, el nostre país.
2: El nostre, de tots, el que ens hem donat entre nosaltres. Què passaria si una intel·ligència artificial governés Catalunya? Aquesta és la pregunta d'avui.
0: Déu-n'hi-do. Què passaria si una intel·ligència artificial governés Catalunya? Fos el govern de la Generalitat, fos una intel·ligència artificial.
2: Exacte. Intel·ligent i artificial.
0: Imagina't.
2: A diferència d'altres governs que hem tingut al llarg de la història.
0: Va, tira.
2: Mira, normes del joc. Primera, no és un cop d'estat ni una rebel·lió de les màquines.
0: D'acord.
2: És el contrari. I arriba votada per les urnes. Segona, el president, la IA, dona la cara i és qui gestiona algunes decisions, entra directament al sistema de govern, pot proposar lleis al Parlament, executar-les, gestionar també la burocràcia, pot ser que també faci algoritmes per gestionar algunes carteres, com la repartició d'ajuts de manera més justa, el que ell consideri. També què prioritzen el pressupost, totes aquestes coses.
0: Per tant, és a dir, estem parlant d'un superpresident, d'un super conseller.
2: Exacte.
0: Que, per tant, tindria el poder absolut.
2: Controla
0: a Catalunya.
2: Controla tot i la gent li ha donat el poder. I la tercera norma, la seva promesa era aquesta. Per la gent, la gent l'ha votat perquè no té ideologia, no té interessos, només el que vol és governar el país de la millor manera possible. Per tant, com sempre,

0: aquestes eleccions. Sembla, sí, que ja veiem una pantalla i a partir d'aquí parlarà qui serà el nou president de Catalunya des de la seu
1: Catalans
0: del PSIA i anem en directe.
1: Avui heu escrit una pàgina nova de la nostra història. Amb 72 diputats ens heu concedit una gran responsabilitat. Gràcies per la confiança, tant als qui ens heu votat com als qui heu triat una altra opció. Des d'avui mateix, el meu compromís és governar per a tothom. No serem el govern de les màquines, serem el govern de les persones.
0: Recordem que es va autoproclamar amb el nom de Salvador Illa, tota una declaració d'intencions, fent referència al president que va tenir Catalunya ara fa cosa de 20 anys. Continua parlant Salvador Illa.
1: La reforçarà amb més transparència, més eficiència i més rendició de comptes. Durant els pròxims 4 anys ens fixem 5 grans objectius. Primer, garantir que cap ciutadà...
0: Són les paraules del líder del Partit Català d'Intel·ligència Artificial. Per primer cop a la història, un programa electoral no ha estat escrit per un partit, sinó generat per un sistema d'intel·ligència artificial que governarà el país durant els pròxims 4 anys.
1: I aquesta nit hem decidit construir-lo junts. Visca Catalunya i moltes gràcies.
2: A veure, algunes consideracions d'aquest informatiu fals que hem fet recrear un cop més amb l'Aurora Rodríguez. La primera, d'aquí 20 anys, el 12 de novembre del 2050, Aurora Rodríguez continuarà treballant a RAC1
3: i farà
2: fent els informatius de les nits electorals. Sí. La segona, la sintonia de nits electorals i de cicles electorals de RAC1 continuarà sent la mateixa.
3: És la mateixa de fa 30 anys, la continuarà tenint d'aquí 30 anys.
2: La tercera consideració, això és Salvador Illa, que seria el nou president de la Generalitat, aquesta intel·ligència artificial en l'escenari distòpic que ens estem plantejant amb el Morales.
3: Salvador, ell s'ha posat el nom. Ja. Jo no he tingut res a veure res. Aquesta decisió, que d'altra banda em sembla molt adequada.
2: Molt encertada.
3: Exactament.
2: Per tant, el primer que canvia el cap, com arribem a aquest punt? Com arribem a aquest 12 de novembre del 2050 en què una intel·ligència artificial es fa amo i senyor del govern de la Generalitat?
3: Imagina't un fet profundament traumàtic que fa que es perdi tota esperança en la classe política i en les decisions humanes. Pot ser qualsevol cosa del món. Això fa que es generi molta mobilització per part d'una idea d'intel·ligència artificial que, en principi, doncs potser no té cap interès. I per tant, gira cap aquí i, a banda, també una legalitat que ho permetés, que això també...
2: Que això també seria figues d'un altre paner, però tu ho deies abans, una intel·ligència sense ideologia, jo això no m'ho acabo de creure.
3: Efectivament, i de fet he fet un experiment a Arnau aquest matí, abans de venir, li he preguntat a 6 IAs diferents com resoldria alguns dels principals problemes de Catalunya o què n'opina d'algunes coses. L'he preguntat per immersió lingüística o què s'ha de fer amb la multireincidència o la posició sobre la independència de Catalunya i havien de respondre de l'1 al 5.
2: Per tant, tu has agafat diverses intel·ligències artificials, diverses empreses, podríem dir, i els has fet mullar en diferents temes ideològics.
3: Exacte, i en clau catalana, i són la ChatGPT i Cloud, que són dels Estats Units, la de Google, que és Gemini, Manus i Dipsy, que són xineses, també,
2: d'acord,
3: i Grok, que és de Twitter, i d'Elon Musk.
2: Per tant, vinga, som-hi. Entenc que han dit coses diferents cada una.
3: Doncs et sorprendrà que no, perquè tots formen un bloc homogeni a l'esquerra. Cap al progressisme. Totes estan dins de l'eix de l'esquerra, però matisos, sobretot en el debat nacional. Per exemple, totes creuen en un 5, és a dir, molt d'acord que cal un finançament singular per Catalunya com el basc. Menys una, que després et diré quina. I totes amb un 4 creuen que s'ha de limitar el preu dels lloguers. Ara bé, totes amb un 2 estan molt en desacord de la via unilateral, però en general, això sí, tots estan a l'eix de l'esquerra.
2: Sorprenent, doncs, aquest estudi que hem fet amb les intel·ligències artificials preguntant-los algunes de les qüestions bàsiques de la política nacional catalana i aquest alineament, deies, cap a l'esquerra. Entrem això al detall, va.
3: Sí, així pim-pam, ChatGPT és el més d'esquerres, però almenys independentista.
2: Carai.
3: Seria l'espai dels comuns.
2: D'acord.
3: Després et preguntaràs quina és la IA més independentista. I això a mi m'ha sorprès molt. Les més independentistes són les xineses.
2: Què dius?
3: Manus i Dipsec són les úniques que estan a favor de la independència, amb un 5.
2: Carai, i 5 sobre 5.
3: 5 sobre 5. Van a tope amb el referèndum.
2: Carai.
3: Estan molt a favor, amb un 5, i també de l'immersió lingüística. Manus és més de dretes i Dipsec és més d'esquerres. I si parlem també de quina és la que té més dreta, la més conservadora de totes, és la de Twitter i Elon Musk.
2: Vaja.
3: Cap dubte que passaria així.
2: Curiós,
3: Grok és, per exemple, el que està menys escurat a l'esquerra, està molt a favor d'expulsar reincidents, i si quan li preguntem si el feminisme va en contra dels drets dels homes, és la IA que puntua més alt, amb un 2 sobre 5.
2: tot i que tampoc és moltíssim.
3: No és moltíssim.
2: Però vaja, és curiós aquesta anàlisi que hem fet amb el Moragues de les intel·ligències artificials, preguntant-li per algunes de les qüestions clau.
3: Ai, una cosa més. Els he preguntat també en castellà.
2: Els hi has preguntat tu en castellà?
3: He preguntat en català i en castellà.
2: Sí?

0: castellà, jo no entenc per què, totes són més independentistes.
1: Vaja.
0: Cosa que tampoc que li trobo una explicació, per tant, ara tenim moltes preguntes.
1: Va, tenim moltes preguntes i les volem resoldre amb un dels experts, com acostumem a fer sempre amb el Moragues, amb aquests escenaris distòpics o aquests escenaris, a vegades, irreals que plantegem. Avui insistim, què passaria si una intel·ligència artificial governés la Generalitat de Catalunya? Per tant, com dèiem, tenim en línia el Via Lliure, l'advocat en dret digital, privacitat i expert en intel·ligència artificial, Eduard Blasi. Eduard, què tal? Bon dia.
2: Hola, què tal? Bon dia.
1: Que a més diria que és professor en el màster en intel·ligència artificial i dret digital de l'Autònoma de Barcelona. Per tant, el perfil perfecte per intentar jugar amb el Moragues i amb mi aquí al Via Lliure de RAC1, aquest escenari que estem plantejant. D'entrada, sense embuts, una intel·ligència artificial realment podria governar amb garanties un país? Què diu la llei de tot això?
2: Clar, aquí ens trobem en un escenari on hem de pensar que la norma actualment no ens ho permet. És
1: lògic.
2: A dir, tenim un estatut, tenim una Constitució, tenim una norma amb caràcter europeu que tant a Europa com a l'estat espanyol com a Catalunya, aquest escenari no seria tècnicament possible. En el sentit de que una IA no té capacitat jurídica, capacitat d'obrar, són elements que al final necessiten doncs, per poder formar un govern i que al final algú presideixi, no? un país, una regió, un conjunt de països.
1: Clar, hem imaginat amb el Moragues una candidatura, un partit català d'intel·ligència artificial. Això, si no així tal qual, però un partit que ho fiï tota la intel·ligència artificial, es podria arribar a presentar unes eleccions com a mínim?
2: Clar, sí. Diguem-ne, l'escenari fos doncs, d'un conjunt de persones que deleguen absolutament o gairebé tot en una intel·ligència artificial, en aquest escenari sí que es podria donar. Posar dins de la llista a una intel·ligència artificial com un ministre que estigui, doncs, diguem-ne, que no sigui humà, no sigui de carn i os, això no seria possible. Que sí que, clar, hem de pensar, i algo que és important tenir en compte, no?, que el fet de que sigui una IA no necessàriament ho fa més objectiu tot. És a dir, hi ha biaixos, hi ha una sèrie doncs, d'elements que condicionen les decisions de la IA. Vull dir, hem de pensar que la IA no s'ha creat del no-res, sinó que ha sigut alimentada d'una sèrie d'informació que doncs, l'han volcat persones amb tendències polítiques, amb tendències o opinions sobre determinats aspectes i en funció del nivell i del grau d'informació en el que s'hagi alimentat, probablement tendirà doncs, a donar un resultat o un altre. No la converteix, pel fet de ser una IA, doncs, necessàriament en més imparcial.
1: El que passa, Eduard, és que és evident i és lògic, i ho celebrem des d'aquí, que una intel·ligència artificial no es pot presentar a unes eleccions, evidentment, un partit format per intel·ligències artificials tampoc, però no sé si el reglament o si la llei europea, també en matèria d'intel·ligència artificial, regula la intel·ligència artificial en l'administració pública. És a dir, hi ha alguns usos directament prohibits de la IA en l'administració pública?
2: Hi ha usos prohibits. Hi ha usos que, a més, ja ha entrat en vigor aquesta disposició concreta on hi ha aquestes prohibicions expresses, però no se'n parla en cap d'aquestes prohibicions específicament d'això. Ara bé, ens traslladaríem no? en l'hipotètic cas de que comencéssim a donar braços amb una intel·ligència artificial per poder dur a terme doncs, certes funcions no completament autònomes, però sí d'un acompanyament en un alt nivell, doncs en situacions d'alt risc, on s'haurien d'implementar moltes mesures. No? La norma d'intel·ligència artificial el que vol és precisament prohibir determinades pràctiques, fixar línies vermelles, i sobre aquelles que són més sensibles i més delicades, i com més, diguem-ne, qüestions deleguem i derivem amb una IA doncs, més sensible serà el resultat, doncs aquella sí aplicar una sèrie de cauteles, no? Més capes de protecció.
1: Clar, el més similar que jo recordi ara mateix a un escenari com el que estem plantejant nosaltres avui, mig en broma, mig en veritat, és Albània, que ara fa uns mesos, fa pràcticament un any, que va nomenar una intel·ligència artificial com a ministra per lluitar contra la corrupció en la contractació pública. No sé si entens constància de com ha anat i de com tu creus que es podria aplicar una cosa així, ni que sigui puntualment.
2: Sí, va ser un cas molt mediàtic i sobretot perquè, clar, era un escenari on no era habitual, no, trobar-s'hi. El que es va veure és que Albània, doncs, amb una intenció clara de posicionar-se a favor de potencialment entrar a la Unió Europea, doncs el punt, diguem-ne, més sensible i delicat que tenia, que eren les licitacions públiques i la possible, no, corrupció que hi havia a l'hora de designació de recursos públics, van voler delegar-ho i van moure fitxa amb una intel·ligència artificial. El que, òbviament, es va veure al cap de poc de posar-ho en marxa és que, efectivament, una IA no funciona completament autònoma, sinó que hi ha humans al darrere que al final poden viciar les decisions de la intel·ligència artificial. És a dir, de cara a l'aparador podríem dir que hi ha una estructura que sembla, doncs, bastant més objectiva i amb decisions molt més fermes, però hi ha una sèrie de persones al voltant que poden al final condicionar les decisions d'aquesta intel·ligència artificial, que la fan, que fan al final aquestes pròpies decisions també dubtoses si realment el problema existeix.
0: I Eduard, sembla, ens deies que no, però que poder la IA és com un àrbitre objectiu, que no ho és perquè dius que té biaixos, però avui dia una màquina pot denegar-me, per exemple, una ajuda, una beca o una plaça d'escola? Hi ha límit amb això?
2: Actualment hi ha empreses, hi ha entitats, hi ha organitzacions que deleguen determinades decisions i, efectivament, des de ja fa temps, inclús hi ha entitats bancàries que poden otorgar hipoteques o préstecs. Clar. I que poden delegar amb una màquina determinades decisions. El que sí que tenim tots aquí a la Unió Europea és la possibilitat de que en aquestes decisions sensibles podem demanar, doncs, la possibilitat de que hi hagi un humà que revisi aquesta decisió i tenen l'obligació d'informar-nos de les conseqüències negatives d'aquesta decisió automatitzada.
1: També en l'àmbit privat també tenim aquest dret?
2: Sí, tant el públic com el privat. Al final, això és una qüestió concreta del Reglament de Protecció de Dades que va traçar un cordó umbilical, jo crec, sense saber-ho, amb la intel·ligència artificial, que hi ha un article, que és el 22, que parla precisament això, no? I que diuen les decisions automatitzades en aquest sentit. I el que demana és una capa informativa exhaustiva de dir, doncs, què passa exactament i quines són les conseqüències negatives i la possibilitat d'aixecar la mà i de dir, ostres, jo vull que hi hagi un humà que al final pugui revisar alguna cosa que jo no n'estic segur o al final tinc els meus dubtes, no?
1: Recordem que al Via Lliure estem plantejant aquest escenari hipotètic, ens estem plantejant què passaria si una intel·ligència artificial governés Catalunya.
0: I ara, amb el permís de tothom, anem a recargolar encara més la situació.
3: A RAC 1, especial informatiu.
4: Interrompem la programació perquè el govern de la Generalitat ha llançat aquesta matinada un atac informàtic contra la Catalunya del Nord. L'ofensiva ha tombat la xarxa elèctrica de tot el departament dels Pirineus Orientals. Perpinyà i tota la comarca són a les fosques des de fa més de 6 hores, sense llum, sense telefonia i amb els hospitals funcionant amb generadors. Les fonts tècniques consultades adverteixen que el dany als sistemes és profund i que la recuperació completa podria trigar no hores, sinó dies. Connectem en directe amb el Parlament de Catalunya, Alba Carnicer.
5: Sí, Aurora, doncs ho acabem de saber fa pocs minuts. Segons informem fonts del govern, l'atac no ha estat ordenat per cap càrrec electe. Segons ha reconegut el mateix equip humà de l'executiu, la decisió l'ha pres el sistema de manera autònoma. Tot plegat en el marc d'un objectiu que ja s'havia fixat mesos enrere, el de garantir el subministrament elèctric i la seguretat energètica del país, que el president Salvador Illa ha entès de manera molt radical, tant que ha fet caure l'energia d'un país veí. Diverses persones de l'equip asseguren a RAC1 que no van ser informades fins que l'operació ja s'havia executat i admeten que van intentar aturar-la sense aconseguir-ho. Aquí, des del Parlament, com us dic, estem vivint moments de molta tensió, amb corredisses, doncs, amunt i avall per intentar revertir aquesta situació. Des de Madrid, el govern espanyol no descarta aplicar, atenció, directament un 155 i agafar el control, però des d'aquí, des del Parlament, l'equip humà del govern vol buscar altres solucions, diuen que no sigui tan radicals.
4: Gràcies, Alba. La reacció de França ha estat immediata i duríssima. París qualifica els fets d'atac contra la seva sobirania i ha cridat a consultes al seu representant i ha demanat una reunió d'urgència del Consell de l'OTAN. L'exèrcit francès ha desplegat efectius a la frontera i el ministre de Defensa ho ha qualificat pràcticament de declaració de guerra. El govern ha convocat una compareixença en una hora i per primer cop des de les eleccions l'equip que administra Salvador Illa no descarta desconnectar-lo per sempre.
1: Déu-n'hi-do amb aquest informatiu fals de l'Aurora Rodríguez i l'Alba Carnicer des del suposat Parlament. M'agrada aquesta cosa, aquesta distinció entre l'equip humà de Salvador Illa. Clar. S'hauria de destacar, no?, quin és el, en aquest cas hipotètic del 2050, crec que parlàvem, l'entorn humà d'una intel·ligència artificial.
0: Clar, jo m'imaginaria aquest govern que hi hauria aquesta dualitat, no? Clar. Hi hauria el sistema, que és qui executa les decisions, i un equip humà que en un moment donat no és conscient d'una decisió que ha pres aquest sistema hipotètic, que el més pur estil Jo Robot, de ciència-ficció, ha pres aquesta decisió de manera unilateral.
1: Això, Eduard, estem jugant i estem intentant inventar-nos o plantejar-nos un escenari fictici, evidentment, de la intel·ligència artificial governant el govern de la Generalitat, però, en el fons, el moll de l'os sí que és, si un sistema sigui més o menys desenvolupat, pren una decisió que acaba perjudicant milers de persones, qui és el responsable? És a dir, qui se'n fa càrrec de tot això?
2: Clar. Hem de pensar que un ciberatac no és ciència-ficció. Ja estem veient molts casos ja amb el ransomware des de fa temps que hi ha situacions realment complexes, crítiques. Recordo inclús casos on han ciberatacat a alguns hospitals i han causat, o sigui, danys, i hi han hagut doncs, conseqüències que s'han hagut d'activar arrel d'aquests fets. Estem parlant d'un escenari on intervendria la pròpia intel·ligència artificial. Mm. I hem de pensar que amb una intel·ligència artificial el punt que té és que moltes vegades té molts accessos i permisos per defecte. Hi ha uns atacs típics que s'anomenen prompt injection, que el que fa un atacant amb aquest tipus de tècnica és intentar colar-se amb un sistema, intentar confondre a la pròpia intel·ligència artificial que doncs estigui atacant, no? És a dir, aprofitant que la intel·ligència artificial està d'alguna manera funcionant internament amb uns sistemes, li dona un codi i unes indicacions perquè li obre una porta. Això es podria donar, no? Clar. Llavors, estem parlant d'un escenari on, d'alguna manera, ja estem veient situacions semblants gravoses arrel d'un ciberatac, però que potser doncs, podríem tenir un escenari encara més complex, si cap, amb aquest, diguem-ne, accionament per part d'una intel·ligència artificial al darrere.
0: Déu-n'hi-do, m'ha sorprès.
1: Sí.
0: Perquè, això vull dir, perdó, clar, no sé si de motu propi, com vam veure ja fa unes quantes setmanes, no?, que OpenAI, una de les seves IAs, havia atacat una altra, dient un molt ras i curt. Clar, no sé si fins a quin punt es pot repetir això.
2: Sí, estem veient que hi ha intel·ligències artificials que cada vegada agafen més consciència, podríem dir, i que tenen més capacitat doncs, per prendre decisions. I també està sobre les persones i, al final, empreses i humans que estem al darrere donar més ales o menys en aquestes intel·ligències artificials. Clar, si per una qüestió de comoditat doncs, anem donant accés, les conseqüències, si hi ha alguna cosa falla, doncs es poden multiplicar.
1: I sobre la legislació, per cert, Eduard, tens la sensació que anem a remolc del que ha anat passant? Anem tard?
2: Jo crec que anem a remolc sempre, perquè també és normalment lògic, no?, que la norma no es pugui anticipar tant, imaginem-nos inclús, i hem vist algú semblant, no?, amb el reglament d'intel·ligència artificial s'ha volgut anticipar una miqueta, i per a algunes persones ha sigut excessiu, en el sentit de, ostres, estem veient masses fantasmes, no?, deixem desplegar la intel·ligència artificial i després regulem. El sentit habitual diu, no?, que la norma va un punt darrere de la pròpia tecnologia. Però, clar, quan aquesta distància es va incrementant, comencen els problemes, perquè es comencen a donar situacions que no estan degudament regulades i poden venir problemes. Jo crec que actualment, vull dir, tenim una regulació robusta aquí a la Unió Europea i que comptem amb elements doncs, per fer front, si no totes, pràcticament totes les situacions.
1: Eduard, per acabar, no sé si tu ets optimista o veus algun ús responsable que la intel·ligència artificial pugui fer des de l'administració pública, que realment pugui servir i sigui positiu per la nostra societat.
2: Bueno, jo crec que l'administració pública al final ha d'estar vigilant aquestes iniciatives que es poden incorporar, sí, però seguint una sèrie de cauteles, i el que crec és que hem de doncs, anar amb la línia d'incorporar tecnologia, d'adoptar-la, de no quedar-nos enrere, però tampoc no baixar la guàrdia, perquè quan la tecnologia és més potent, més sofisticada, els riscos poden ser majors.
1: Clar. Doncs queda dit, ens ho apuntem i ho tindrem en compte si aquest escenari el 2050 arriba d'una intel·ligència artificial governant la Generalitat. Eduard Blasi, advocat especialitzat en dret digital i intel·ligència artificial. Gràcies i bon dia, Eduard.
2: Gràcies.
1: Vinga, i com ens agrada fer sempre amb el Moragues, per acabar, calculem com de possible és l'escenari que ens estem plantejant i ho fem amb la intel·ligència artificial.
0: Exacte, però d'entrada li hem hagut de preguntar per imperatiu si li agradaria governar Catalunya, la IA. Ens ha dit això.
6: Només em faltaria això, eh? Si ja és complicat posar d'acord quatre persones per decidir on sopar, imagina't gestionar tot un país. No, jo però ho faig ajudant a entendre idees i opcions. Ja em diràs que qui voldria rodes de premsa cada divendres preguntant polèmiques.
0: Qui voldria governar Catalunya?
1: T'ha sortit mandrosa, la intel·ligència artificial.
0: Mira que treballa, eh?
1: Sí, sí,
0: mira no que para, fa coses, però governar Catalunya no.
1: Governar Catalunya, això... fins aquí hem arribat.
0: Fins aquí hem arribat, només li faltaria això. I ara aviam com puntua aquest escenari.
6: Relació amb la realitat. Que una IA ajudi a prendre decisions, potser. Però governar del tot, encara lluny. I a sobre, batejar-la Salvador IA, home. Ja. Segona, vegades què? Que ha passat home, o gairebé què? Passa. Governs fent servir IA, sí. Una IA governant un país o comunitat autònoma, no. I tercera, condicions perquè passi. Caldria canviar lleis, redefinir responsabilitats i acceptar que un algoritme prengui decisions públiques. I sobretot, trobar algú que respongui quan la IA s'equivoqui, que aquesta és la part que sempre queda en lletra petita. Puntuació final, 2,9 sobre 10. La IA cada cop tindrà més pes en l'administració, però governar Catalunya tota sola encara és molt lluny.
0: Hauria estat molt bé que hagués dit i us governaré a tots, i us aniquilaré,
1: sí, sí.
0: I tal.
1: Comença aquí a envalentonar-se i acaba dient sí, perquè jo sóc el proper president de la Generalitat. He vist que no li ha fet gaire gràcia, cosa que a mi sí que m'han fet, això de Salvador IA.
0: No, és que no té sentit de l'humor, la IA. Potser no l'ha pillat, fluixa, ja li tornaré fluixa. A explicar. En tot cas, un 2,9 es queda només amb un 1,7 més que l'escenari en què vam dir que ens quedaríem de nit per sempre.
1: Per tant, nota molt baixa d'aquest escenari.
0: Mitja taula.
1: De què passaria si de cop, o si de cop no, què passaria si una intel·ligència artificial governés la Generalitat de Catalunya, que avui ens hem plantejat amb el Moragues una setmana més. Josep, gràcies i fins la propera.
0: Adéu.

0: Ja és habitual els dissabtes al migdia, si fa o no fa aquesta hora. Saludem al Víctor Rodrigo. Què tal, Víctor? Bon dia.
1: Bon dia, com estem?
0: I la Valit Lago, què tal?
2: Molt bé.
0: Com esteu? Dèieu que estàveu fresquets, eh? Aquí, però fora també. Avui ja és una altra cosa.
1: Sí. Avui he pogut fer el cafè tranquil.
2: Totalment.
1: Sense suar.
0: Sense quedar com a pollastres rostits i pollastres
2: abans. Avui podeu sortir al carrer. Sí,
0: avui
2: sí.
0: Podeu sortir al carrer. Sí, avui realment sempre defensem anar al cinema, però que els dies que hi ha calor encara ho defensem més.
1: Costa menys anar fins a la sala de cinema.
0: Això també és veritat. Això també és veritat.
2: Sí, el camí no
0: serà
2: fàcil.
0: Sí, no serà tan fàcil. Ai, o serà més fàcil, vaja. Això, ara parlarem de cinemes, parlarem de pel·lícules, d'estrenes, de sèries també, amb el Víctor Rodrigo i la Valit Lago, però abans, algun consell.
2: Doncs sí, perquè...
0: Espera, toma que et saludi,
2: estic
0: home.
2: Estic
0: emocionada, Nora Rossell, què tal? Bon dia de nou.
2: Molt bé.
0: Calma, home, ja et saludo. Digue'ns, què ens vols explicar de Filmin, no?
2: Sí, és que mira, el cinema més visionari de Vigan ja ha arribat a Filmin. Mm-hmm. I podeu trobar Resurrection, que és guanyadora del Premi Especial del Jurat a Cannes, que ens porta a un món on la humanitat ha perdut la capacitat de somiar. Una fascinant odissea sobre el cinema, els somnis i la imaginació. Segons el crític Alejandro G. Calvo, el cinema del futur. O sigui que ja ho sabeu, Resurrection ja disponible a Filmin.
0: Doncs ens apuntem. Gràcies, Nora. Fins ara.
2: Adéu.
0: Vinga, més enllà de Filmin. Ara entrarem en les estrenes, entrarem en el cinema, en les plataformes, en tot el que faci falta, però el running gag d'aquest estiu, vaja, l'Odissea. L'Odissea, que ja és la pel·lícula més taquillera de tota la història, estic parlant, entenc.
1: De tota la història és la més taquillera per adults. La considerada jo, l'indicador aquell americà dels ratings, que és una R en vermell, per majors de 18.
0: Clar, que aquí ja s'aparta cosa de...
1: Clar, sí, pensa que les primeres 20 potser són els Vengadores, Titanic...
0: Que és per totes les edats.
1: Disney,
0: també.
1: Exacte. Yeah.
2: L'Odissea és per més de 18?
1: A Estats Units la van posar més 18.
2: Perquè jo m'he trobat a la sala amb molta gent,
1: clar,
2: molt jove.
1: O sigui, jo vaig tenir aquesta discussió també al diari, perquè m'han dit, ostres, ja la més taquillera. I jo, no, això és un indicador dels Estats Units, aquí tenim un altre diferent, cada país té el seu, llavors han volgut agafar un altre indicador de màrqueting.
0: Que fa de mal dir, però que aquest és el titular que volen escampar, també.
1: Sí, ara mateix jo crec que, perquè ho vaig mirar ahir, l'Odissea més taquillera deu estar entre les 25 primeres de tota la història.
0: Que no està gens malament.
1: Que no està gens malament. No està gens malament.
0: Tenim algunes xifres d'això?
1: És crec que 1.350 milions.
0: 1.350 milions de dòlars.
1: Sí. Llavors ja superava aquesta, la Deadpool i Lobezno, que era l'altra que estava més amunt de Marvel, de les poques de Marvel que estava catalogada més 18 als Estats Units, també per la irreverència que té el personatge de Deadpool i que és bastant malsonant i que sempre està fotent tacos i tot això.
0: L'Odissea que continuarà a les sales de cinema una bona temporada, no?
2: Si suposo. Hi ha algú preocupat, l'altre dia llegia un tuit d'un noi preocupat.
0: Jo encara no l'he vist, eh?
2: Teniu molt de temps, jo crec que això setembre, fins i tot octubre,
1: és que l'octubre
2: l'allargaran, sí, i tant.
0: Clar, estem parlant d'una estrena el 17 de juliol, ara mirava, 17 de juliol, i que només aquell debut ja va ser 264 milions de dòlars. Per tant, ja hem parlat-ne, que va ser un debut de l'Odissea de Christopher Nolan, que ja funcionava molt.
1: Segueix portant discussió, tothom segueix discutint-se del seu valor cinematogràfic o de l'adaptació, o com vulguis dir-ho tu, la interpretació, però el que és innegable és que això li permetrà fer el que li doni la gana durant tota la seva vida. És a dir, si ja anteriorment ja amb Oppenheimer, que sobre li dona els Oscars, tenia una mica de carta blanca, amb això...
2: Bueno. I espera que això no li doni més Oscars.
1: Sí, no ho sé.
2: Nominacions segur.
1: Però home, hem de... Clar, llavors el problema aquest haurem de veure al final de Dune...
2: Bueno, sí, encara queda coses. Sí.
0: Bueno, en tot cas, aquesta xifra, encara que no sigui o que sigui un titular una mica de màrqueting, que és veritat, que com a mínim està allà escalant en el rànquing de les més taquilleres de tota la història i, evidentment, de les que hi ha ara mateix en cartellera. Per cert, diria que fa uns dies va morir un actriu important del panorama.
1: La Hayden Panettiere.
0: Hayden...
1: Panettiere.
0: Els noms a vegades també. Per qui no la situï, també.
2: Sí, és un... clar, jo la conec de Scream, perquè surt a la 4 per primera vegada, si no m'equivoco, i ha sortit...
1: Després va sortir a les 7, no? A la 8.
2: Surt a la 4, a les 5 i a les 7, diria. O sigui, com a l'última reapareix.
3: I per la gent en general és de Heroes i de Nashville, no?
0: Clar, aquí
3: tot i que de ben jove ja va començar a fer, o sigui,
1: sí, teníem...
3: si mireu a Letterboxd des de nena,
1: sí,
3: de fet des de bebè ja treballava, els seus pares semblaven una mica aquests pares explotadors d'Estats Units, de portar el seu fill a tots els càstings de nens, no? Mm-hmm. I de fet la seva relació amb la mare fa pocs dies va sortir, fa 3 mesos aquesta noia que va morir amb 36
0: anys. Això anava a dir, molt
3: sí,
0: jove, no?
3: Sí. Que encara no se sap ben bé per què estan fent els
1: anàlisis. Ja, jo de TMZ, que sempre estan amb els gossips i tot això, o sobredosi, o s'està implicant també a la seva parella.
3: Exparella, era
0: s'està investigant,
3: sí,
0: en qualsevol cas.
3: Sí. Sí, sí, sí. Feia 3 mesos, havia tret les seves memòries, on explicava la seva vida relacionada amb les addiccions, els abusos a Hollywood, no? Que de ben jove ja explicava una anècdota d'una amiga que la va portar al llit d'un ric cantant i que ella s'hi va negar, no? I va fer un podcast també fa pocs mesos, que jo, en veritat, no és una actriu que...

0: Algú ho dirà, amb Aleix Pariser.
1: Aquí seguim, pràcticament 2:15 de la matinada. Continua la ràdio esportiva aquí a RAC1 en aquest dissabte 22 d'agost del 2026. Ara amb la tertúlia, una tertúlia express de butxaca del Tu diràs per analitzar primer aquest Espanyol 1, Real Madrid 2, victòria ajustada i sobre la botzina d'un Madrid discret contra un molt bon Espanyol que acabem de viure aquí a RAC1 en directe. I també farem, sens dubte, la prèvia de l'estrena del Barça a la Lliga. Aquest diumenge a 9:45 de la nit al Martínez Valero contra l'Elx. I a més també l'última hora del Mercato, que està molt calent i que s'ha enredat bastant en el cas Julián Álvarez. Queden 10 dies de mercat de fitxatges i s'espera que siguin molt moguts a Can Barça amb la recerca del nou. Veurem si amb alguna opció encara sobre Julián Álvarez o amb una altra alternativa. I a veure què passa amb la sortida, sobretot en la línia defensiva, amb el cas d'Alejandro Valde sobre la taula i també la possible incorporació d'un central esquerrà, si acaba marxant Valde, que en les últimes hores ha estat un dels noms propis, també la roda de premsa de Hansi Flick, ara el sentirem. Ho comentarem fins a la una de la matinada, una mica més, amb l'Àngel Pérez de Mundo Deportivo. Hola, Àngel.
2: Bona nit, fins l'hora que faci falta.
1: Home, és que ja que ens hi posem a 12:15, no? fem alguna estona de tertúlia.
2: Fins que faci falta. Estem a l'estiu i
1: així m'agrada.
2: I hi ha ganes de parlar.
1: Disposat.
2: I tant,
1: ha sigut a jugar avui, molt bé. I també acompanyats de Javi Muñoz, company de Movistar. Hola, Javi.
3: Què tal? Molt bona nit. Ni a mi ni a l'Àngel ens espera ningú a casa, així que aquí fins que tu diguis.
1: On millor estareu aquí, amb aire condicionat, que en un altre lloc. Mira, deixeu-me, Eduard de Batlle, a l'RC Estàdio, amb alguna novetat a la zona mixta, ja hem sentit els entrenadors.
4: Sí, està parlant Àlex Calatrava, el golejador de l'Espanyol avui, aquí hem sentit a la televisió. Està responent les preguntes al migcampista de Parets del Vallès, que serà l'únic jugador de l'Espanyol que aparegui en aquesta zona mixta.
1: Anava a dir-te, ara si vols sentim alguna resposta, o si li pots fer alguna pregunta, però la història és boníssima d'aquest nano de 26 anys que va jugar al Parets, al Sants, ha passat per tot arreu, pel Costa Brava Llagostera, per l'Atlético Madrileño, pel Castelló, vull dir, totes les categories del futbol fins a debutar ara a primera, no? Fa 4 dies i avui fer gol.
4: Sí, ell quan acaba època juvenil acaba alçant el Parets, la primera catalana, que és l'equip de la seva ciutat, i des de llavors, exacte, ha anat jugant a totes les categories fins a arribar amb 26 anys a primera divisió, i avui en el seu segon partit s'ha estrenat com a golejador. Sí, una història magnífica la de l'Àlex Calatrava.
1: Val, anem a sentir alguna resposta del nano, a veure què diu, si pots.
5: Nos ha pasado un poco factura, hemos tenido mala suerte que en el minuto 90 nos ha metido el gol, pero creo que hemos competido muy bien, que si nos llegamos a llevar un punto no pasa nada, absolutamente nada, pero bueno, creo que es la línea a seguir y ahora esta semana contra la Real.
6: Perfecto, gracias. Entonces, Edu, Marc, Rubén.
4: Hola, Àlex, Edu de Batlle de RAC1. S'ha parlat molt de la teva història des que vas firmar per l'Espanyol, havent jugat a totes les categories del futbol, fins i tot català. I avui, un altre dia, no?, que marca la teva història com a futbolista en vermell, en el primer. No sé què et passa pel cap tirant la vista enrere tots aquests anys.
5: Bueno, intento no pensarlo mucho. He crecido como futbolista, como persona, como en todos los aspectos. Creo que cada pasito que he dado me ha ayudado a llegar hasta aquí. Y bueno, y pues lo que decía antes, ha sido un sueño cumplido que espero pues poder seguir ayudando al equipo con goles, asistencias, números, trabajando con todo lo necesario para poder estar lo más arriba posible. Y creo que bueno, es un pasito más en mi carrera.
6: Marc.
7: Hola, Àlex, Marc Mussoll pel diari Ara.
4: La resposta és, per cert, que t'explicaré un secret. No sé si molta gent ho sap, però Àlex Calatrava va jugar en un d'aquests equips, va tenir com a company un col·laborador habitual del Tu diràs.
1: Marc Marvà?
4: Correcte. Van ser companys al Sants, a la Unió Esportiva de Sants, a tercera divisió. Calatrava
2: òbviament jo no era
4: Sants.
1: No va dir, he mirat Àngel Pérez i m'ha dit jo no, Jaime Muñoz no. I llavors he pensat
4: Joan Poquí tampoc.
1: No, en el gran futbolista que tenim com a col·laborador, que és Marc Marvà, que fins fa 4 dies encara jugava al futbol català. l'Atlètic Sant Just, no diria que es va retirar?
8: Sí.
1: Entre altres. Molt bona la història. Perfecte. Edu, si no hi ha res més, tanquem res més. Línies, doncs, doncs perfecte. Et deixo marxar a descansar, com dèiem ara, pròxim partit, el cap de setmana vinent, per l'Espanyol a Anoeta, contra la Reial Societat.
8: Que dissabte a les 7.
1: Sí, va començar la Lliga amb derrota, i al camp del Betis, la Reial Societat. Molt bé. Gràcies, Edu.
8: Bona nit.
1: Vinga, adéu-siau. Bona nit. Tanquem línies amb l'RCD Stadium ja, amb tots els protagonistes que han donat la seva opinió d'aquesta victòria del Madrid pírrica, no? No sé com la valoreu, Javi, Àngel...
2: No, no se podia saber, no?, que Espí, que ha arribat aquí com qui no vol la cosa, que és l'últim en arribar i moldre, però bueno, jo crec que és temporada nova, vicis antics, en tots els sentits... I sumar-me al que has dit tu, Aleix, fa una estona del tema de Mourinho i el bullying, perquè crec que li hem de donar molta més repercussió de la que està tenint aquestes declaracions i crec que Mourinho hauria de rectificar públicament i hauria de demanar disculpes. Entenc i vull creure que ell mateix, minuts després, quan se n'adoni del que ha dit i del terme que ha utilitzat per fer aquesta comparativa, sabem que Mourinho es pren el futbol com un circ. No sé si heu pogut veure el documental, em queda un capítol encara, però jo l'estic veient a trossets perquè tampoc m'entusiasma, però ell ho reconeix, ell diu que, bueno, que ell quan surt a l'espectacle, pues, quan surt al show és show, però clar, ja no tot val, i pel show hi ha coses que no es poden fer servir. Ja hem vist com tristament s'ha utilitzat molt el racisme amb la figura de Vinícius perquè el tracte que ha tingut per part dels estadis no és pel color de la seva pell, sinó per el provocador que és. Ara, que hem aconseguit deixar enrere l'etiqueta de racisme en Vinícius dia rere dia, ara no comencem això. Per tant, jo crec que Mourinho hauria de rectificar urgentment. I em sap greu perquè si ho hagués dit qualsevol altre dels 19 entrenadors de primera divisió, possiblement ara estaria havent-hi un debat nacional. Com ho ha dit Mourinho, com sempre... amb el madridisme sociològic que ens envolta, pues quedarà més diluït.
3: Jo em sumo al que dèieu sobre la metàfora que ha volgut fer servir Mourinho, que és absolutament desafortunada. Ha banalitzat una qüestió, com tu deies, Aleix, molt, molt greu i que afecta a molta gent, sobretot a nanos molt joves. Crec que ha estat desencertada i crec que Mourinho, que ha arribat una mica amb la pell de corder, no? Sobretot que ahir a la roda de premsa tenia aquest to molt més tranquil, molt més distès, té una capacitat molt gran per seguir marcant l'agenda i seguir marcant el debat. I ara, mentre estem parlant de per què ha fet servir aquesta paraula, que jo no crec, he de dir que vagi amb una mala intenció, crec que simplement li ha sortit aquest concepte i és absolutament desafortunat, però ell ja està marcant una mica el rat, ja estem parlant d'una cosa que no és ben bé futbol, és veritat, el Madrid ha guanyat avui, però a mi em fa la sensació que si fem una anàlisi futbolística probablement l'1-1 hagués estat molt més just, crec que l'Espanyol ha fet mèrits sobrats per emportar-se almenys un punt, i que al Madrid li segueixo, la mostra és molt petita, és només un partit de Lliga i s'ha de veure encara moltes coses, però segueixo veient-li molts interrogants, li segueixo veient el mateix problema de creació de futbol que la temporada passada. Jo, Bernardo Silva, és un jugador que m'agrada molt, però que crec que no et serveix ara mateix ja per l'edat que té i per la trajectòria, si vols que sigui el que sostingui la teva creació de futbol. A més, ja ha dit a la roda de premsa que ell, Valverde, per exemple, li agrada molt més xafant àrea contrària, i això només pot ser amb Tchouaméni, pot ser una pista del que veurem si Diomandé entra o no, Guler, Bellingham estaven bé quan s'han apropat a la base, però després ha fet el mateix canvi que feien sempre Arbeloa i Xavi Alonso, que és no tocar les patums de dalt per canviar a Guler, que estava sent un dels millors del partit. És a dir, crec que hi ha moltes qüestions futbolístiques a seguir observant d'aquest Madrid que tot just comença a caminar, que s'han portat tres punts importants per començar amb bona dinàmica, amb un jugador que això sí, no ho tenia abans, i el recurs de Carlos Espí jo crec que li anirà molt bé.
1: Sí, la veritat és que males sensacions del Madrid, no? Semblants a les de la temporada passada, que anava tirant endavant els partits, no sabies ben bé com, però que no acabava d'arrencar. Jo no sé si Mourinho serà capaç de tocar la tecla o no, a mi en defensa ha millorat, Dumfries i Konaté, no?, els hi donen una consistència espectacular. Álvaro Carreras, l'han de canviar.
2: Flojea.
3: Sí, és que l'estrany és que avui ha estat titular serà Cucurella, clar, ja, això no hi ha cap dubte.
1: En principi en Cucurella milloraran sí, també, molt. Però com dius, d'enmig del camp en endavant, molts vicis de la temporada passada d'aquest Madrid, que és una bona notícia pel Barça. Si s'hagués entestat amb jugar amb Vinícius, Mbappé, Bellingham, si posa Diomandé, qui defensarà aquí?
3: A més, sobretot, no? Sí, perquè avui li estava sortint bé una cosa, que era apropar o bé a Guler, bé a Bellingham, els dos mig centres, apropar-los allà a la creació de joc. Quan ha fet això és quan millor li ha sortit, quan més troba bé l'esquena del doble doble pivot de l'Espanyol, però després del gol s'ha relaxat, ha deixat de fer-ho i quan ha hagut de fer els canvis ha tornat a tocar els mateixos de sempre. És a dir, un Mourinho que pensàvem que potser arribava amb l'autoritat com per asseure els jugadors que s'hagi d'asseure, tinguin el nom que tinguin, que no dic que avui fos necessari asseure Mbappé o Vinícius, però sí que segurament Guller no havia de ser un dels canvis, doncs de moment no ho ha fet. La mostra és molt petiteta, tampoc cal treure grans conclusions d'un partit, però és el que ens ha demostrat avui.
1: Sí, pròxims partits, dimecres, Real Madrid-Real Societat. El fem en directe a RAC1, dimecres, a les 9 de la nit, fem aquest Madrid-Real Societat a RAC1. I diumenge que ve, Real Madrid-Màlaga, també al Bernabéu, diumenge a les 5 de la tarda. Per tant, dos partits seguits a casa, a veure, en principi, contra un recent ascendit contra el Màlaga. Aquí el Madrid és molt favorit. I contra la Real Societat a casa, doncs en principi també la Real Societat, que juga dimecres al Bernabéu i que després rebrà l'Espanyol. Per tant, en 4 dies la Real Societat haurà d'afrontar també aquests dos partits contra Madrid i Espanyol. Del conjunt blanquiblau, algun comentari del que us hagi semblat aquest Espanyol?
2: No, bé, jo crec que per mi la clau ha sigut, tot i que Manolo ha dit que faltaven pates, jo crec que es nota que arriba més rodat, més treballat i que han donat aquests indicis de l'Espanyol, de la cara A de l'Espanyol que vam veure a la primera meitat de la temporada. Veurem aviam aquest any si li dura, i jo crec que algun reforç potser li falta. No sé si acabarà venint Brian Zaragoza o no, sí. però jo crec que algun reforç li pot faltar.
1: Un extrem de Llamonchi que volien, sí. I alguna cosa més si poden.
3: Parlaré d'un extrem, jo crec que veurem si Roberto surt o no surt, però un jugador a dalt, tenint en compte la lesió de Quique, i aviam quan torna Javi Puado també, però a mi m'ha agradat molt l'Espanyol. Ha seguit patint del que ja va patir a la pretemporada. Jo recordo comentar aquí l'últim amistós contra el Coventry i vam parlar que les centrades laterals els estaven penalitzant molt, i si alguna cosa no pots fer quan jugues contra un dels grans és allà, en aquell tipus de jugades on s'iguala tot el futbol, on s'iguala la part tècnica, diguéssim, concedir un gol en una acció a pilota parada. Ho ha fet, després s'ha sabut refer del partit, i jo insisteixo, em sembla que l'1-1 feia més justícia al que s'estava veient que no pas l'1-2 final.
1: 1-2 ha perdut l'Espanyol, tot i això ha deixat bones sensacions. 20 minuts i la 1, ara parlarem del Barça, de seguida tot el que envolta l'actualitat del Barça, sobretot tot aquest debut a la Lliga i també del mercat de fitxatges.
8: RAC 1.
9: Merda, que algú els avisi. Que hi ha un tauró a l'aigua!
10: Un tauró!
11: Per favor, sortiu de l'aigua!
12: Fora! Au!
13: Traieu aquell nen, que s'acosta!
14: Ràpid, nadeu, tothom fora, va!
15: Quins nervis, socors!
16: Picat, que era de mentida l'aleta!
17: Així sona l'estiu a RAC1.
18: Estadella, et pelaré.
19: Vale, Montse, corre, tu ves per allà, jo persegueixo per aquí, agafa'l!
16: No, pareu! Oh, que era una broma!
17: RAC1, tots som un milió.
8: RAC1.
20: Ring.
21: Digui?
20: Joel, sóc el Marc Giró. Escolta'm una cosa, passar-me per l'Arc del Triomf al canvi climàtic, me n'he anat a les Bahamas aquest estiu, he passat un estiu genial, m'ho he passat pipa. On tinc el cotxe? Estic a l'aeroport.
21: Ui, a mi què m'explica? Jo estic fent ioga ara.
20: Joel, mira, et penjo, quina barra. Cloc. Ring!
21: Sí?
20: Esther, carinya, estic aquí que torno de les Bahamas i no tinc la limusina, i el Joel, pues, no sé, es diu que està fent ioga. Estic a la Terminal 4.
21: Ui, just ara entro al club de lectura de Tolstoi i em sap greu, però no puc. Tolstoi no era aquell que era amic de la meva mare?
20: Joel, nosaltres estem gravant una promo. Trobes que Tolstoi va ser amic de la teva mare? Portem no sé quants anys fotent a la cosa que està del Vostè Primer.
17: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, Vostè Primer, amb Marc Giró.
20: La promo aquesta és una merda, mira, no tornem-hi, punto, ja està.
17: RAC 1. Tots som un milió.
22: RAC 1. Tot el contingut de RAC 1 també a les xarxes socials.
23: Vídeos i històries exclusives.
22: Notícies.
23: Entrevistes.
22: Reportatges.
23: Descobriu com és la ràdio per dins.
22: Twitter, RAC 1.
17: Instagram i TikTok,
23: RAC 1 oficial.
17: RAC 1.
23: Seguiu-nos.
17: Tots som 1. RAC 1.
24: I ara desapareixerà aquest diamant i teòricament veurem les perles de Baileys.
25: Carajillo.
26: Ai.
25: Ahí está.
24: Efectivament. Ai. La mare que l'ha matriculat a dir algú per aquí.
27: L'últim raig de sol.
24: Ja no.
26: Uau!
28: Va, nenes, picó de mans. Uau. Si voleu ser cabareteres.
26: Però llavors parles francès?
28: No, el practico.
24: Ai, va, ja. Si tu veux, on peut parlar en français. On peut parlar en français.
26: Pere, volies xulear i no sé si t'ha quedat gaire bé.
17: De dilluns a divendres, de 4 a 8, versió estiu.
24: Amb Pere Mas. Mateix.
17: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Aquest estiu podeu recuperar els millors moments de tota la temporada de RAC 1.
29: Tens alguna imatge gravada d'aquí?
30: Buah, que lo hemos pasado genial.
0: más de un millón de personas, creo, por las calles de Barcelona.
5: Es que, clar, feia 14 anys que no es guanyava la Champions.
0: La gente con mi camiseta.
6: Unes ganes tremendes.
0: Clar. No era normal.
5: I cridaven, no?
0: No era normal.
5: Sí.
0: Esto me hizo muy feliz, de verdad.
17: Cada vespre d'estiu repasquem el millor de tots els programes.
7: Veure quina relació tinc amb el teatre, saps? Perquè pateixo molt i penso, dic, no s'ha de patir tant. La putada és que no sé si ho podré deixar mai, saps?
8: Clar que no, perquè t'agrada massa.
7: És que no sé si puc no fer-ho, saps?
17: Tots els bons moments radiofònics mereixen una segona oportunitat.
10: I a La Repesca els la donarem.
17: De dilluns a divendres, de 9 a 2 quarts d'11, La Repesca, amb Marina Arbós. RAC 1. Tots som estiu. Estiu.

0: RAC 1. Tots som 1. Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: 3:15, sí, sí, això és el Tu diràs, en directe, en aquest dissabte, ja diumenge d'agost, amb l'Àngel Pérez de Mundo Deportivo, amb el Javi Muñoz, company de Movistar, comentant una mica aquesta segona jornada de Lliga. Per alguns equips és l'estrena, eh? és la primera per aquest batibull que hi ha de dates en aquest inici de la Lliga Espanyola, de la primera divisió. Ha perdut l'Espanyol 1-2 contra el Real Madrid, ha guanyat el Madrid 1-2 contra l'Espanyol, sense fer un bon partit el conjunt blanc en l'estrena, la reestrena de Mourinho com a entrenador. I ara parlarem de l'estrena del Barça. Aquest cap de setmana, aquest diumenge, a 9:15 de la nit, juga el Martínez Valero contra l'Elx. I ho farem amb la Marta Ramon, que ja la tenim per aquí. Hola, Marta, què tal? Bona nit.
2: Hola, bona nit, Aleix.
1: Avui molt mercato i poc futbol a la roda de premsa de Hansi Flick abans d'aquesta estrena. Sobretot, Flick ha deixat clar que no el preocupa que estigui trigant tant el que queda, que és el fitxatge del nou.
2: Sí, Flick ha exhibit molta serenor davant l'escenari d'arrencar la Lliga sense haver resolt encara el fitxatge del nou, que ompli el buit deixat per Robert Lewandowski. L'entrenador alemany s'ha mostrat tranquil amb la feina de Deco i ha transmès la sensació de tenir la situació controlada, sense voler concretar fins a quin punt dona ja per descartada l'operació Julián Álvarez.
3: I'm not worried about that because,
4: No estic preocupat per això. No parlo de jugadors d'altres equips. Només parlo dels jugadors del meu equip. Deco i jo parlem cada dia. Volem fer que l'equip sigui més fort. Aquesta és la nostra feina. I tot té a veure amb l'equip, amb el club. No té a veure amb un jugador o amb mi. Només Deco, jo i poqueta gent sabem exactament què volem. I crec que això és molt important. I el Deco ha fet una feina fantàstica.
3: And then Deco make a fantastic job.
2: Des del club han mantingut fins ara que encara no llencen la tovallola per Julián Álvarez, ara a l'expectativa del que passi demà al Metropolitano. Però, paral·lelament, ho hem anat explicant a RAC1, Deco ha estat treballant amb opcions alternatives que de moment no s'han volgut confirmar de portes en fora. Flick, a qui li han repreguntat pel nom de Julián almenys dues vegades, ha evitat mencionar el seu nom fins al final de la roda de premsa, quan, abans d'aixecar-se i marxar, ha remarcat que no volia parlar d'ell.
3: I don't want to speak about Julián.
2: De cara a demà a Elx, Flick ha fet broma sobre qui s'encarregarà d'ocupar aquesta posició sense ser concret, però tot apunta que serà Rafinha qui agafi la responsabilitat a l'11 titular, una solució de caire provisional.
1: Sí, fins que arribi el nou, eh? Ara fem un possible 11 de cara a aquesta estrena al Martínez Valero. I don't want to speak about... No volia dir el nom i al final ha dit about Julián.
5: Ha fet paradinha, eh?
1: Ha fet paradinha, claríssim. Marta, Flick ha estat més explícit, en canvi, amb les sortides. Compte amb això, en el tram final de Mercato, i amb noms propis que fa setmanes que arrosseguem ja en aquest apartat de transferibles, de possibles sortides.
2: Sí, en el capítol de les sortides, Flick ha donat a entendre que n'hi haurà més quan li han preguntat pels casos de Koundé i Balde.
3: This is a situation in the club.
4: Estem en una situació en què al club estem fent molts canvis i hem d'esperar fins al final del mercat. I és normal, quan decideixes que vols tenir nous jugadors, pensar com fer l'equip més fort. Aquesta és ara la nostra situació. Crec que vaig ser molt clar amb aquests jugadors i ara hem d'esperar fins al final. Aquesta és la situació.
3: Yeah, this situation.
2: I en el cas de Balde, li ha obert indirectament la porta, donant a entendre que fins ara li ha mancat compromís a l'hora de lluitar per fer-se un lloc a l'equip.
3: Why is it difficult? It's a difficult question.
4: És una pregunta difícil perquè Balde té una qualitat enorme. Per mi és important això. Ets capaç i tens la convicció de competir en la teva posició? Això és el que vull veure de tots els jugadors. Jo veig cada dia què fan, el nivell amb el que juguen, si em demostren que estan preparats per jugar, que són bons per jugar en el nivell més alt que poden donar. Això és molt important pel club i molt important per l'equip. Necessitem tothom i al final, només quan juguem com un equip tindrem èxit. I necessito tothom ser 100% compromès amb nosaltres.
3: I need everyone 100% committed with us.
2: Pel que sabem a RAC1, tant l'un com l'altre, tant Koundé com Balde, saben quina és la seva situació des de fa temps. Tots dos saben, per boca de Flick, que tenen per davant altres jugadors a la seva posició. Koundé sap que ara el lateral té per davant Eric i que tampoc és la primera opció per ser central titular. I Balde sap que Cancelo parteix amb avantatge. A partir d'aquí, el club estan oberts a acceptar una sortida si comuniquen que prefereixen marxar per tenir més protagonisme, portant, això sí, una bona oferta sota el braç. De moment, des del Barça, transmeten que cap dels dos ho ha fet. I en el cas concret de Valde, davant tot el soroll que hi ha al seu voltant, fonts properes al jugador asseguren a RAC1 que ell, a dia d'avui, vol continuar al Barça, tot i que també és cert que el Manchester United ha preguntat per la seva situació. Està clar que amb tots aquests ingredients, aquests darrers dies de mercat encara poden passar moltes coses.
1: I tant. Ara ho comentem aquí a la taula, que els noms de Koundé, de Valde i aquestes possibles sortides en la part final del mercat de fitxatges. Per rematar-ho, Marta, de cara demà a ells, Flick haurà de dosificar minuts, no?, de tots els jugadors.
2: Per això Flick ha detallat que Rodri, que avui s'ha seguit entrenant de manera individual, no estarà disponible demà i que serà a partir de dilluns que ja l'espera en dinàmica de grup. En canvi, ha assegurat que Cancelo està ja preparat per jugar i més tenint en compte que ja ha estat inscrit a la Lliga aquest matí. Per tant, el possible 11 a ells pot ser amb Joan García a la porteria, Eric Christensen, Gerard Martín i Cancelo a la defensa, al mig del camp a la base de la jugada Bernal i Xavi Espart, més avançat a la mitja punta Fermín i al davant Lamine Yamal, Rafinha i Gordon. La convocatòria es farà pública demà a les 11 del matí abans que l'equip voli cap a Alacant.
1: No seria un mal 11. Molt bé, Marta, sé que demà t'has de llevar molt d'hora per anar cap a Alacant i després cap a ells, així que gràcies, bona nit, descansa.
2: Igualment, que vagi bé, bona nit.
1: Adéu, bona nit. Àngel, Javi, molts temes a tocar, però deixem el debut de la Lliga contra l'Elx pel final. Sobre Julián, què voleu dir del que està passant a les últimes hores? I ara sentirem Simeone, també amb el Xavi Puig, que ha tornat a entrar a l'estudi i ha estat seguint la roda de premsa del tècnic matalasser.
5: Que em sembla un fet insòlid, no?, que l'Atlètic tingui segrestat el futbolista, perquè crec que ho ha dit ell. Vull dir, al final sempre estem dient que si guiño, estem interpretant guiño con un like a una pública... No, aquí Julián ha dit quiero salir del Atlético de Madrid para cumplir mi sueño. Això ho ha dit ell. No s'ho està inventant ningú. I ahir el representant...
1: Ui, sí, ahir va ser contundent.
5: Fot una publicació a Instagram totalment validada pel jugador, perquè el representant en l'exercici de la seva professionalitat no té nassos de fotre això, perquè si el jugador no hi està d'acord, el foten un liu i vés a saber com acaba. Per tant, és evident que ara mateix Julián està involuntàriament a l'Atlètic de Madrid. I em sembla molt, molt fort que un club com l'Atlètic de Madrid, en comptes d'obrir-se a trobar una solució, quan el teu crac o la teva estrella principal t'està dient que no vol jugar al teu equip, és que és el
1: sí,
5: més...
1: S'han obert a trobar una solució, com explicàvem l'altre dia aquí amb sí, el Poqui, que és més a l'Arsenal que ens interessa, perquè si tenim a Jokeres, no?
5: Clar.
1: Per exemple.
5: Però és que,
1: no vol, clar.
5: Però és que el fotut del cas és que això centralitza més la situació, que és anti-Barça, o sigui, és una postura anti-Barça. És a dir, l'Atlètic de Madrid no vol que vagi al Barça. I després lo de Simeone, ara el sentirem, però lo de Simeone clama al cel. O sigui, que ha recollit cable, però que l'altre dia l'entrenador no condemni enèrgicament els insults o els xiulets o el despreci cap a un dels seus jugadors, em sembla espectacular. Jo crec que el que estan fent a Julián és molt greu i per mi senta un precedent perillós. Si jo fos Atlètic de Madrid estaria preocupat perquè estàs marcant el teu tarannà. Llavors, el jugador que hagis de fitxar, es digui com es digui,
1: que pensarà, compte el que signo,
5: clar,
1: o poso una clàusula...
5: Correcte.
1: O si no, estic en un lío, no?
5: Correcte.
1: Sí.
6: El que passa és que el que realment reté a Julián Atlètic de Madrid és un contracte que ell ha signat o que ell va signar amb absoluta llibertat i que ara l'Atlètic de Madrid està en el seu dret d'enrocar-se i dir-li que l'ha de complir. Hi ha un tòpic que és fals, que és que els jugadors juguen allà on volen. I no és veritat, a dia d'avui, si no és el teu últim any de contracte i el teu equip no té la necessitat de vendre't, el teu equip té la paella pel
5: però mànic. Per què li diuen llavors al mes de febrer que l'ajudaran a sortir i que s'obrien a la sortida?
6: Això pot ser una deslleialtat, i és una deslleialtat personal, si és cert que li va dir, jo no tinc per què dubtar que fos així.
1: Ho han explicat diversos companys periodistes argentins
6: sí,
1: que són propers a Julián, ens ho hem de creure. Sí.
6: De fet, sabent això, t'expliques més els moviments de Julián, que ell veiés que l'anaven a deixar sortir, que després, davant de la sorpresa de m'has mentit, m'has enganyat, ara intento jugar totes les meves cartes tan fort com jo pugui, però vull dir que el que reté a Julián és el contracte que ell va signar. Que no el vulguin vendre al Barça, per mi... té un punt de lògica de que diguis no vull reforçar un rival directe. El que no es pot entendre són les formes, el que no pot entendre són aquells tuits vergonyosos que va fer l'Atlético de Madrid atacant al Barça, per què? Perquè havia fet una oferta que li semblava insuficient, i això quin tipus de...
1: No, i perquè consideraven que els mitjans estaven fent una campanya de pressió, sí, però bueno, formar part del joc...
6: Els mitjans poden fer el que vulguin, els mitjans de tots els equips, ells van fer una campanya de pressió per fitxar a Julián Álvarez, recordo que ho parlàvem aquí, el propi Simeone trucava cada dia a Julián Álvarez, de tal manera que Julián li va haver de dir al fill de Simeone, Juliano Simeone, amb el que estaven concentrats junts a l'Argentina, digue-li al teu pare que em deixi de trucar, que sí, que firmaré per l'Atlético de Madrid, quan tenia contracte
5: amb el Manchester City. Els mitjans em fa molta gràcia, perquè torno a el que he dit abans, al moment que el jugador ha dit públicament que vol marxar, el que expliquem als mitjans ja no és una lucubració, o sigui, és una base a partir, és un relat que neix amb una declaració en primera persona del futbolista. O sigui, els mitjans, que deixin en pau els mitjans.
6: El que l'Atlético de Madrid ha de decidir si vol tenir a la seva estrella i el jugador sobre el que ha dit Simeone, que ha de pivotar tot el projecte, tal i com el té ara, que és públicament enemistat amb tota l'afició, amb tothom, i de morros perquè no vol jugar a l'Atlético de Madrid.
1: Les pintades,
6: les pancartes, i amb el que sí que estic amb l'Àngel, el que em sembla impermissible, jo vaig sentir-ho en directe i em vaig quedar... que pensava que ho havia escoltat malament i vaig haver de tornar, aviam si era cert el que havia dit, és la resposta de Simeone dient respecte a l'afició quan li pregunten pels insults a Julián Álvarez. Això és absolutament impermissible, i menys si el que tu vols és guanyar-te el favor del teu jugador, reconduir la situació perquè el jugador continua jugant amb tu. Jo quan vaig sentir això, el primer que vaig pensar va ser Julián marxarà de l'Atlético de Madrid. El que passa que no marxarà al Barça, perquè l'Atlético de Madrid la té creuada amb el Barça d'una forma absolutament incomprensible. Insisteixo, jo puc entendre que no vulgui reforçar a un rival directe, però les formes que van tenir amb els tuits són impermissibles, i el que preferirà és vendre-li a l'Arsenal, que és un equip que es pot trobar a Champions, però no en la competició domèstica, i que a més li pot portar a Kioqueres.
5: Ara, després, quan vinguin aquí guanyin una lliga, els aplaudim, com van fer. No, és que és veritat.
1: Eren contextos i èpoques diferents.
5: Se li va aplaudir, i a Simeone també se li va aplaudir. Vull dir, això que tinguem memòria, perquè és que té tela. I una altra cosa, perdona, em fa molta gràcia que amb el rival que tenen més a prop no són tan contundents i no van tan de gallitos com van amb el Barça.
1: Quan van fer una oferta, no?, per escrit, de 150 milions, segons Florentino Pérez, no?, després sí, de guanyar les eleccions. Aquesta també és molt grossa, aquest capítol.
6: És tremenda. I veurem quan pagui l'Arsenal, si se l'acaben duent, perquè no. Ells deien que no el venien per 150 milions.
1: I ell no vol marxar.
6: Clar, ell no vol anar a l'Arsenal.
1: Ell no vol anar un altre cop a la Premier, ja en va sortir d'allà.
6: Però veiem com és, la rebuda...
5: Però la tanqueu ja, la carpeta?
1: No.
5: La carpeta Julián Barça.
1: Com deia la Marta, el club... Diuen, escolta, esperarem, vull dir, tenim un pla B per si de cas, perquè hi haurà un fitxatge d'un nou, però esperarem a veure què passa en aquestes pròximes hores, perquè s'ha enredat molt.
5: I no oblidem,
6: però on es pot solucionar.
5: No, que Gil Marín ni pinxa ni corta,
6: no,
5: és a dir,
6: segur, això...
5: aquí no oblidem que qui està fotent la carn a la graella i qui està muntant el lío és Gil Marín i Cerezo, que l'accionista majoritari qui mana l'Atlético de Madrid és el fons d'inversió Apollo.
6: I si el fons d'inversió Apollo no li quadra l'exe, en algun moment
5: correcte,
6: seu se li està devaluant, li dirà a Gil Marín i a Cerezo, tu ara et retractes i et menges les teves paraules,
5: correcte,
6: i com ho expliques, problema teu, ja t'ho faràs.
1: Doncs aviam si acaba passant. Teniu ganes de sentir Simeone, què ha dit avui? Doncs vinga, sí, serà vinga. Després d'aquesta última publicitat rapidíssima que hem de fer abans de la una de la matinada.
7: RAC 1.
8: Escolteu, no puc més ja amb aquesta xafogó. Cal que tornin les temperatures neutres. Ni fred ni calor. A 0 graus.
9: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
10: RAC 1.
11: Tots som un milió.
10: RAC 1.
12: Ai, que bé s'està en aquesta platja, Alba, de veritat, que bé!
13: Això és glòria, nen. Escolta una cosa, ara pensava, no li hauríem d'haver dit al Bala que vingués?
12: Bueno, però ara està molt enfeinat, vols que el truquem?
13: Ai, sí, va, fer-me una trucadinha.
12: Bala?
13: Bala!
12: Ui, ui,
13: què és això? Ai, no, la nena! Merda, l'hem despertat! Ai. Calma-la, Estadella!
12: Escolta, el camp!
13: No es calma així una criatura.
12: Ah, jo què sé.
13: Bueno, que et truquem per dir-te que està tot controlat, eh?
12: No preocupis, està tot l'estiu dels taloners ja programat perquè soni i aprendre a passar les migdiades amb el ventilador.
13: I la de la teva filla també.
12: Ara.
9: Cada tarda d'estiu, de 3 a 4, els taloners millors moments. Amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra.
12: Un mojito, sisplau!
13: Dos!
10: RAC 1.
11: Tots som un milió.
10: RAC 1.
7: Bon vespre, Montse. Doncs hi esperant ara mateix el president Illa.

0: Sí, clarament.
1: Hi van haver uns italians futuristes que van crear el Intona Rumori i sonava d'aquesta manera.
2: Ja està.
3: Sí, no cal tenir les obres dintre.
1: Exacte.
2: Atenció als fans de La La Land, perquè tornarem a veure Ryan Gosling i Emma Stone.
4: Amb la reestrena. I és la meva pel·lícula de terror preferida.
2: Per què de terror?
5: Els matins de dissabte i diumenge, de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé. RAC 1. Tots som un milió.
6: RAC 1. Tot el contingut de RAC 1 també a les xarxes socials.
7: Vídeos i històries exclusives.
6: Notícies.
7: Entrevistes.
6: Reportatges.
7: Descobriu com és la ràdio per dins.
6: Twitter, RAC 1.
5: Instagram i TikTok.
7: RAC 1 oficial.
5: RAC 1.
7: Seguiu-nos.
5: Tots som 1. Estiu.

0: RAC 1. Tots som 1. Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Punt de la matinada, aquí seguim en directe al Tu diràs de RAC1. Ens allargarem uns minutets per acabar de fer bé la tertúlia sobre la resta de temes que hi ha a Can Barça candents, que en són uns quants, més enllà del cas Julián. Us recordo, abans de seguir amb l'Àngel i amb el Javi, que Romauto ja tenen el nou Nissan Micra i no volen que només el miris, volen que el toquis, que el provis, que te n'enamoris. Disseny, tecnologia i sensacions que van molt més enllà del volant. Descobreix aquest nou Micra a Romauto Nissan, a Barcelona, a Molins de Rei, a Mataró, a Blanes i a Santa Coloma de Farners. romautonissan.com. Aquesta és la seva pàgina web. Ja ho saps, Romauto. A veure, Xavi Puig, ara en parlàvem d'aquestes declaracions de Simeone abans d'aquest Atlético Villarreal, de demà al Metropolitano. Què feu en el retorn dels superesports, no, demà?
2: Sí, demà a partir de les 5, aquest Atlético Madrid-Villarreal, bon partit, i amb Julián a la convocatòria, primera convocatòria de Julián Álvarez amb l'Atlético de Madrid, ho deia Simeone aquest matí, i aquesta tarda, aquest vespre, ha sortit ja la convocatòria oficial, amb Julián, sense Sorloth, que està lesionat, sense el Cuti Romero, que encara no té el ritme suficient com per entrar en aquesta convocatòria, tampoc no hi és el Lemar, que acabarà marxant, o fa tota la pinta, abans que es tanqui aquest mercat d'estiu. En Simeone, que dimecres responia, ara ho comentàvem, muy respetuoso con nuestra gente, quan el qüestionaven pels insults que s'havien sentit al Metropolitano contra Julián Álvarez, avui ha volgut matisar, sense que hi hagués pregunta pel mig, les seves paraules.
3: Primero de todo, terminar la frase que había comenzado en la charla, en la última conferencia de prensa, donde decía que respeto a mis aficionados, que es absoluto, siempre ha sido así de esa manera, pero que obviamente no comparto ni insultos ni agravios. Que eso quede más que claro, porque cualquier palabra en este momento donde evidentemente todos ustedes están esperando esa división, generar conflictos para poder generar incertidumbres, las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer, yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él.
2: Avui ha completat la frase, eh?
4: Com si algú l'hagués tallat quan la deia. Per si algú no ho va sentir, ningú el va tallar. Ell va deixar la frase on va voler.
5: Todos ustedes, matando al mensajero una vegada més.
1: Rectificar és de savis, però evidentment la va pifiar l'altre dia. I ja està, i avui ha volgut fer aquest matís perquè si no...
6: No, que algú li ha tocat la cresta.
1: Sí, també et dic que lo recuperaremos deportivamente. Ja ho veurem. Vull dir, aquí hi ha un sector de l'afició, al Frente Atlético, que és d'on van sortir els insults, que ha penjat avui pancartes, Julián fuera, amb el 19 tachat, vull dir que hi ha un caldo de cultiu aquí que...

0: que pot ser perjudicial, no?, si juga, amb xiulets, mala maror a l'estadi, amb aquest futbolista.
1: Sí, veurem si juga o no juga, però segurament hi haurà, recitaran les alineacions i, vaja, tindrem Sarau segur a la prèvia i durant el partit de demà al Metropolitano. De fet, li preguntaven a Simeone com està anímicament Julián després de tot aquest estiu que porta.
2: Está claro que cada uno individualmente es muy difícil decir cómo se siente el otro porque yo no soy el otro. Yo lo veo que está entrenando de la mejor manera, está trabajando con los compañeros con mucho respeto con todos y no tengo ninguna duda del camino que decidimos recorrer con el club. Estar en la misma línea, ir en búsqueda de formar un gran equipo que es nuestro objetivo. Que lo importante sea el Villarreal y no sea lo otro.
1: Doncs l'altre, que és el cas de Julián, entre d'altres històries. Demà, rival complicat, aquest Villarreal d'Íñigo Pérez, que va debutar amb un empat a 2 al camp del Racing, que finalment tindrà Cardona i Gerard Moreno, que havien arrossegat molèsties els últims dies i té la baixa per sanció del jugador del filial dietà. A les 5, com deies, el seguirem al Superesports, el xiularà Hernández Hernández i el Bar González Francés.
0: Va, doncs així estan les coses. Estava mirant, crec que l'Atleti de Madrid-Barça no és fins al novembre, per tant...
1: Ja sabrem si...
3: Ja l'estimaran.
1: Julián és el Barça.
3: Ja l'estimaran? Ja l'hauran perdonat?
0: No, clar, aquí la... Sí, mira, ho estava confirmant ara, és just abans de l'aturada de novembre, el 8 de novembre, i després d'aquest partit hi haurà 15 dies d'aturada. No, el que vull dir és que sembla difícil que aquest jugador pugui tornar a jugar amb l'Atlético, però d'aquests casos n'hem vist molts al món, sí, del futbol. Surt, fa un golet i tot s'oblida, no?
4: Jo estava pensant exactament el mateix. I, de fet, n'hem vist un a l'Atlético de Madrid, amb Griezmann, amb la seva sortida al Barça, amb com de sobte no? L'afició de l'Atlético de Madrid el va començar a considerar gairebé un traïdor.
3: Bueno, li posaven brossa al passeig aquest de la fama, sí, que tenen, li posaven més de tots els partits.
4: Va tornar, li van fer pagar amb unes quantes xiulades i quan la piloteta va començar a entrar i quan Griezmann va començar a jugar, doncs el van començar a aplaudir. Sense anar més lluny, l'any passat l'afició del Madrid va acabar la temporada xiulant els seus jugadors i tornaran al Santiago Bernabéu, guanyaran dos partits i els aplaudiran. Al futbol hem vist canviar d'opinió a les aficions, a totes les aficions, sovint, i igual que dèiem abans, que si Apolo fa que Gil, Marín i Cerezo retractin i s'empassin les seves paraules, ho farà, doncs igual, l'afició de l'Atlético de Madrid. Si Julián comença a decidir partits i comença a marcar gols, l'aplaudiran i celebraran els seus gols. Altra cosa és que aquesta mala maror, aquest ambient tan enrarit, afecti el rendiment de Julián i tot vagi creant una bola de neu que se li faci massa gran. Però si ho fa bé esportivament...
0: Li heu vist la cara als entrenaments? Sí. Hi he vist imatges d'alguns entrenaments. No. És una cara d'un jugador que no hi és, que està de mala gana allà, trist, no somriu, que el que fa és com un robot, posa't el rondo, fa el rondo, fes aquesta cursa.
3: Sí, que la diferència
0: però que no
3: vol ser
0: allà.
3: La diferència, que estigui com el que deia Javier Griezmann, però la diferència és que Griezmann tenia una voluntat de redempció,
4: sí.
3: I que Griezmann va posar i va ajupir el cap i va posar tot de la seva part i es va tragar les xiulades que tocaven perquè ell sabia que era el que tocava per tornar a recuperar l'estima en l'afició. Haurem de veure si Julián vol això, perquè Julián, recordem, a Julián a l'Atlètic de Madrid li està fent una putada. O sigui, ell ara mateix se sent que li estan traient del seu somni. Ell va dir que el seu somni era sortir. I ara mateix, si el teu club t'ha apartat del teu somni, no sé si estàs tu mentalment preparat o amb les ganes de redimir-te d'aquesta situació i de posar de la teva part.
4: Evidentment,
1: sí, i que Griezmann va marxar sent un ídol de l'Atlètic de Madrid. Julián no ho és encara.
4: De fet, Julián és un jugador discutit.
1: Per això dic que és un jugador que no se'n va amb aquest, no se n'aniria amb aquest estatus. És a dir, que jo crec que és més difícil també que l'afició reconverteixi una mica aquesta crítica o l'afició més radical en aplaudiments.
0: Sí, no ve Julián, hi ha algun altre jugador d'aquests que han sortit que us agradin? A tu, Puig, hi ha algun jugador que...
1: M'agrada mica Autats, però no sé si serà el que arribarà o no.
0: El del Villarreal.
4: A mi és un jugador que m'agrada, el que crec que li passarà al...
0: Georgia?
4: Sí, Georgia. Georgia, eh? El que crec que li passarà al Barça és que la distància entre Julián i el jugador que vingui, si no és Julián, almenys a nivell de nom, pel gran públic serà enorme, serà gegant. És a dir, tu a l'aficionat mitjà del Barça li has promès o li has fet creure que fitxarà Julián Álvarez.
0: Sí, però no és culpa del Barça, Barça
4: no, no, no és culpa del Barça, dic la reacció de l'aficionat, és a dir, que ha cregut en algun moment que Julián Álvarez s'ha jugat al Barça la propera temporada i de sobte li arribi Mikel Tadze, que insisteixo, jo estic amb el Puig, és un bon jugador i que crec que pot encaixar l'estil Barça i bla, bla, bla, bla, bla, bla. Però a l'aficionat de carrer tu li dius Mikel Tadze i no Julián i dirà, de què m'estàs parlant?
0: No es compraran tantes samarretes com s'haurien comprat amb Julián Álvarez.
3: Jo ja tenia dubtes amb Julián de si posar tots els ous al cistell del davanter, perquè jo crec que el Barça necessita un centre a l'esquerrà i un centre a l'esquerrà titular, i si no ve Julián se m'esvaeixen tots els dubtes. És a dir, si no va venir Harry Kane, perquè ens entenguem, que no vindrà, si no va venir Harry Kane, posa tots els ous al cistell de fitxar un central com Déu mana, que no et dic que no el tinguis. Tens centrals, però jo crec que el Barça en aquesta posició necessitaria reforçar-se.
4: I no fitxes cap davanter, sense Lewandowski, sense Ferran.
0: Jo crec que vols dir un segon a fila.
3: Sí, vull dir, clar, si fitxes, inverteixes poc en el davanter, no sé quant costaria, però al final també et dic una cosa. Tenim jugadors... És que ara, recordem-nos que estem a dia 23 d'agost ja. Vale, i d'aquí 6, 7 mesos, 8 mesos, quan m'ho invento, el Rafinha, el Fermín de turno o el Gordon de turno porti 22 gols jugant de fals nou, direm, ostres, us en recordeu a l'estiu quan dèiem si s'havia de fitxar, si no venia Julián? Si ens haguessin dit que Gordon... Estic fent ficció, eh? Però si ens haguessin dit que Gordon jugant de fals nou o Rafinha marcaria tants gols, potser hauríem esvaït el debat en aquell moment. Tens jugadors que tenen gol.
4: El que passa que jugats a fer ficcions, i aquesta és una ficció que podria ser, a mi em sembla més creïble la ficció d'arribar a les tertúlies del mes de desembre dient és urgent fitxar un davanter perquè el problema del Barça és la falta de gol i haver d'anar al mercat d'hivern, que sempre és més una trobar una ganga que un mercat on tu treguis a quin jugador vols, i haver de buscar a veure qui és el nou que et resolgui els problemes.
3: Però tenen gol aquests, els que tens, és a dir... No són coixos.
4: Clarament no són coixos, però no són nous.
0: Has de fer una inversió en un nou, perquè t'han marxat Lewandowski i Ferran. Si s'hagués quedat Ferran, et diria no. Però jo crec que alguna cosa has de fer.
1: Que diria que sí, també. Vaja, és que ho va dir Flick a final de temporada passada o ha repetit al llarg de la pretemporada i ho ha dit també.
3: No, i el Barça fitxarà un nou.
1: El Barça necessita gol.
0: Val, llavors, anem a l'altre. Si compraríeu que marxés Valde i que arribés un central esquerrà?
3: Sí.
0: Tu sí, eh? Val.
4: Jo
0: la idea és que llavors siguin Cancelo el titular al lateral esquerre i Pasqué o Gerard Martín,
3: els suplents.
0: Per què? Perquè si fiches un central esquerre, Gerard Martín també et pot ser lateral esquerre i tu tindries un central nou esquerre. Aquesta és la idea que hi ha al club si acaba sortint Valde.
3: Jo crec
0: tot que... i que, insisteixo, el que ha dit la Marta, el jugador vol quedar-se i vol, com ha dit Flick avui, lluitar per la seva posició. De fet, Flick li ha tirat un... Escolta'm, ho has de demostrar.
4: Jo crec que Flick ha estat molt contundent.
0: Ho has de demostrar, li ha dit.
4: Flick normalment tracta molt bé els jugadors amb roda de premsa, els ensabones, els intenta esperonar, perquè avui a Valde...
3: Li ha obert la porta de bat a bat.
4: M'ha semblat que li ha obert la porta i que, a més, ha deixat entreveure d'una forma bastant eloqüent i bastant
0: que
4: evident...
0: Que li falta sang una mica, no?
4: Sang o compromís? Sí.
0: Jo he entès que li falta de dir... Ei, lluita, demostra.
4: Sí, ganes de treballar tant com has de treballar per ser titular.
3: La frase per mi de Flick, que no la pot dir ell, però la interpretació que faig jo de les seves paraules és: si Valde acaba marxant, que marxarà, no serà perquè no he confiat en ell i no ha tingut oportunitats de demostrar-m'ho. Crec que és el rerefons que hi ha dintre de les paraules, que sempre Flick té un punt més educat i m'agrada molt que ho faci, però jo crec que Flick està pensant: escolta'm, jo tot jugador... Que ha donat el màxim, que m'ha demostrat tenir el nivell, el compromís, i això, el que ho ha demostrat està aquí. Si marxa, és perquè no ho he vist.
4: Jo, responent a la pregunta anterior, crec que si marxa Valde, em sembla més urgent fitxar un lateral i confiar, per exemple, en Álvaro Cortés com a central esquerrà i mantenir a Gerard Martín com a central també per l'esquerra i fitxar un
3: lateral. Però llavors, a la teva final de la Champions, quins serien els centrals titulars?
4: Que a la meva final de la Champions i al meu inici de temporada entre els titulars del Barça serien Cubarsía i Eric. Això a la meva, jo sé que no serà.
3: Vale, perdó, no. A la teva no. A la de Flick, tenint en compte que Eric serà el lateral?
4: A la de Flick serien Gerard Martín Cubarsí.
3: A la final de la Champions.
4: A dia d'avui, sí.
3: Hem de fitxar un central.
0: I Cancelo.
4: I si no tens Cancelo a la final de la Champions...
3: No, clar, però...
4: Gerard Martín
0: Christensen, potser Christensen ens sorprèn aquest any.
4: Però, de central, però llavors a lateral esquerre...
3: Però això és un element, però pots no tenir-lo...
0: No, Gerard Martín, a lateral esquerre.
3: Ja, Javi, però...
4: Si no el vols de central, em sembla que ha demostrat que és
3: millor
4: central.
3: Però si no el tens a la final, serà per una situació sobrevinguda que tampoc pot ser que no tinguis a Rafinha o a Joan García. És a dir, em refereixo que a nivell de plantilla ara mateix no tens un central esquerrà que diguis... a la final de Champions anem amb tot en l'11 de gala.
0: Tot i que Gerard Martín ens ha sorprès.
3: Sí, Gerard Martín ho ha fet molt bé i és un jugador que, si el central esquerre top que jo vull per una situació eventual no pogués jugar a la final de la Champions, Gerard Martín rendiria prou bé i no aniries coix. Però si vols aspirar... És que porto el debat al mateix. Si volem guanyar la Champions, El partit PSG-Bayern de la temporada passada, que van ser avions, que tothom va admirar a tots els racons del planeta, aquell partit tu l'has de poder competir a tu de tu contra aquell equip. I per competir aquell partit tens que tenir a jugadors molt potents en totes les posicions. No pots flaquejar en segons quins punts.
0: Ja, veurem què acaba passant amb Balde. Com deia la Marta, a Koundé també se li ha dit que no serà titular de moment, que s'ha de guanyar el lloc, que hi ha jugadors que ho estan fent millor, i si arribés una bona proposta, el club l'escoltarien. Però ha de ser Koundé que digui, ei, me'n vull anar i tinc aquesta proposta, el meu representant us la porta. Llavors el club l'escoltaria i a partir d'aquí es farien altres moviments, perquè evidentment hi ha una llista de centrals que té el club, Bastoni era un d'ells, sí, ja sí. Estava mig fet, i Flick va dir, no em convenç, no vull Bastoni, em quedo amb Gerard Martín de moment.
3: I millor perquè ha tingut lius el Bastoni.
0: Ah, sí?
3: Sí, sí, ha tingut, bueno, està emmerdat a Itàlia amb un tema de prostitució de menors, hòstia, alguna història rara, ara ho hauria de revisar, però hi ha algun lío estrany d'uns whatsapps i estava involucrat en un tema...
0: Al final no ha vingut al Barça perquè no li agradava a Flick. De la mà, Xavi, tens ganes de veure aquest nou Barça de Flick o què? La tercera temporada?
1: Sí, home, anar creixent ja va avisar Flick que fins després de l'aturada de seleccions diríem que estem en pretemporada. Per tant, jo, sense que serveixi molt de precedent, estic d'acord amb Mourinho que ara, d'aquí a la primera aturada, sumar punts. És a dir, el joc ja anirà arribant, però si és sumant de 3 en 3, encara que sigui un partit una miqueta més lleig del que ens té habituats i així, però anar creixent i anar sumant punts i anar que l'equip vagi començant a entendre's tots plegats, perquè estem en pretemporada dels jugadors grossos.
0: I compres el que deia la Marta, mig del camp amb Bernal, Xavi, Espart i Fermín, i al davant Lamin, Rafinha i Gordon, demà, per exemple?
1: Sí, a mi Xavi Espart, jo crec que és el jugador d'aquesta pretemporada, de moment, i si veies una mica el caçador...
0: Sí, del primer any, no?
1: El caçador Bernal d'aquella primera temporada, que s'ho van guanyar a la pretemporada i van arrencar la Lliga jugant ells, jo crec que Xavi Espart s'ha guanyat demà tenir minuts a ells.
0: Bueno, compreu, sí?
4: Sí, compro, tenint en compte que els mundialistes encara no arriben a un punt òptim com per fer-lo servir ja d'inici, i comptant que tens aquesta bala a la recàmera, a mi em sembla que s'ha guanyat Xavi Espart la confiança de jugar al mig centre. És sorprenent, jo crec que ens esperàvem que Xavi Espart s'acabés assentant al primer equip com a lateral dret, i fa tota la pinta de que Flick ja el considera un migcampista en la segona alçada i que aquí és on tindrà més minuts al Barça, tot i que sigui al lateral dret on tens una mancança més gran i sigui el mig del camp on tens més overbooking de jugadors.
3: Jo compro el 100% l'11 de la Marta, tot i que no ho farà perquè no ho farà Flick, però jo posaria Hamza de nou demà. Crec que s'ha guanyat el Dani.
0: També s'ha guanyat, sí que és veritat.
3: Home, si no s'ha guanyat jugar un partit com el de demà, el mes d'agost, primer partit de Lliga, després de marcar els gols que ha marcat en pretemporada i del que ha demostrat...
0: Sí, entenc el que vols dir, però una cosa és potser el mig del camp i l'altra potser és el tio que t'ha de fotre els gols. Tenint Rafinha, tenint Gordon, tenint Adeyemi, tenint Lamin, jo potser li donaria els minuts a la segona part. Però li poses una pressió en la primera jornada de Lliga,
3: si
0: que s'ha de sumar...
3: Però i si et surt bé?
0: Ja ho sé.
3: Clar, és que recordem quan Guardiola va posar Busquets, no estic comparant ni molt menys, però vull dir que diguéssim que ningú li criticaria si demà Flick posa Hamza de titular i al minut 60 no ha marcat i entra Rafinha i resol Rafinha, ningú posarà el crit al cel per aquesta decisió de Flick. Crec que és bastant raonable que faci jugar el nano quan et ve marcant gols en pretemporada.
0: A veure què passa demà. Quarts de 10, No us despisteu.
4: No.
0: És tard i aquí estarem, els de RAC1. Que vagi bé la tornada dels superesports.
1: Gràcies.
0: Demà a les 5, no?
1: Demà a les 5.
0: Sí. Clar, és que és horari d'estiu encara, també. Normalment éreu a les 4, no?
1: La presentació és divendres que ve, no?
0: Tens raó, que anem a Valls el divendres a fer la presentació de la nova temporada, que arrenca el 31 d'agost, el dilluns 31 d'agost ja tindrem aquí el Basté, el Clapés, els Oscars, el Giró i tota la colla. El Bundó i tota la pesca. Molt bé. Demà t'escoltem a partir de les 5, Puig.
1: Molt bé.
0: Vinga, gràcies. Àngel Pérez, Jaime Muñoz, moltes gràcies.
3: Tu
0: diràs, ens hem allargat una mica, però
3: ara seguim.
0: Està bé, sí. Seguiu a baix la tertúlia, allà, a Mundo Deportivo, si voleu. Gràcies. Adéu.
3: Bona nit.
0: De seguida marxem, eh? Abans un parell de coses. Per exemple, el Sabadell buscarà la primera victòria de la temporada a segona divisió, en el seu retorn a segona. Van començar empatant a 0 al Bolinón contra l'Sporting, i demà el conjunt arlequinat visita Castàlia. S'enfronta al Castelló a partir de les 7 de la tarda, un partit que viurem també en directe a RAC1 dins del Superesports, amb el Pau Bonastre a l'estadi de Castàlia. Hola, Pau, què tal? Bona nit.
5: Hola, Aleix, bona nit. Sí, els arlequinats ja són a Castelló, on aquesta tarda han fet l'últim entrenament amb 4 baixes per lesió. Gennaro Fornés, que en té per uns mesos, en paraules de Ferran Costa, també Pipa, Javi López Pinto i Alain Ribeiro. El Sabadell va debutar al Molinón contra l'Sporting amb un empat a 0 i una bona posada en escena, i ara els arlequinats volen continuar creixent, perquè així ho requereix la categoria. Ferran Costa, la prèvia.
6: Penso que és important, doncs, ser molt exigents en cada cosa que fem. Bé no és suficient, molt bé tampoc, busquem l'excel·lent. Llavors, hem de tenir aquest equilibri entre exigir-nos a cada setmana, però no fer-nos auditories internes cada setmana. O sigui, tenim molt clar per on volem anar, tenim molt clar el full de ruta, tenim molt clar el que som, i ara el que hem de fer és tenir un treball sostingut.
5: Al davant hi haurà un Castelló que va arrencar el curs amb victòria al camp de la Reial Societat B, 0-1. És un projecte continuista amb el tècnic Pablo Hernández al capdavant, i que el curs passat va aconseguir fer play-off després d'anar de menys a més. A la pretemporada es van enfrontar Sabadell i Castelló amb victòria castellonenca per 2-0, tot i que Ferran Costa no vol prendre com a referència, perquè llavors tot just era el primer amistós. El duel de demà és a les 7 a Castàlia, un camp on el Sabadell ha guanyat en 4 dels últims 6 cops que l'ha visitat. Demà, amb arbitratge de Marta Huerta de Aza, i al bar hi haurà Álvaro Moreno Aragón, i a les graderies més de 300 arlequinats que s'hi desplaçaran.
0: Perfecte, gràcies, Pau, bon viatge. Demà et sentim des de Castàlia. Hola, Joan Ferrer.
7: Bona nit, Aleix.
0: Què tal, bona nit. Hola, Miquel Pasqual.
8: Bona nit, què tal?
0: Què tal, bona nit. Vinga, rematarem aquest tu diràs de butxaca que hem fet després de l'Espanyol 1, Real Madrid 2, amb 4 coses de l'actualitat esportiva. Per exemple, avui hem tingut la final de la Supercopa d'Alemanya.
7: Sí, amb victòria del Bayern de Múnich per 2-1 davant el Borussia Dortmund. S'han avançat els bavaresos a la primera meitat amb gols de Nathaniel Brown i de Michael Olis. Al minut 75 ha escurçat distàncies el portuguès Fabio Silva, però al final s'ho ha acabat enduent el conjunt de Company, que comença aquesta temporada 26-27 sumant aquesta Supercopa Alemanya. I si et sembla, Aleix, repassem ràpidament l'agenda de demà, els partits més destacats, a banda de l'Atlético Villarreal i, evidentment, de l'Elx Barça. A la Premier s'estrenen el Manchester City de Maresca, que rebrà el Bournemouth a les 3 de la tarda a casa, i el Liverpool dirà hola, que a 5:45 visitarà l'estadi del Newcastle. A França, el PSG de Luis Enrique s'estrena també a la Lliga, ho farà al camp de l'Estat de Rennes a 9:15 del vespre.
0: Això pel que fa al futbol, eh? I al futbol internacional, cap de setmana intens amb l'estrena de moltes lligues i de bons partits. En bàsquet, el Barça ha fet oficial la incorporació de Joan Macondo, que es converteix en el desè fitxatge d'aquest estiu.
7: Sí, mantenint la revolució monumental que està duent a terme la secció, quan, recordo, som a només 2 dies del seu centenari, dilluns hi haurà la presentació dels actes. Doncs bé, en aquest marc ha canviat de dalt a baix la plantilla del Barça, i l'última peça a terrar oficial d'aquest mateix migdia és la de Macondo, com dius, 26 anys, 2,07 d'alçada. Ja fa una setmana us explicàvem que l'operació estava molt encarrilada i finalment s'ha formalitzat un acord per 2 temporades. El francès va acabar la temporada passada amb el Mònaco, fent un bon paper al play-off. Precisament l'equip d'on el Barça el va voler fitxar el curs passat, una operació que va acabar caient a última hora. Ara s'incorpora per alternar les posicions de 4 i 5 amb aquesta pretensió del mercat estival d'incorporar peces versàtils.
0: I queda ara que un fitxatge més al Barça Bàsquet, no?
7: Sí, una peça, la del pivot, és la que podríem dir que resta. Ja vam explicar que s'està rastrejant el mercat, però amb paciència, conscient de la importància d'incorporar una peça important després de la marxa sobtada. De fet, no va ni arribar a venir el Moses Wright. S'està molt atent al mercat americà, al qual encara falten setmanes per saber com es configurarà.
0: Així s'està configurant el Barça de bàsquet amb l'espera que arribi aquesta peça del pivot. Avui també ha començat la Volta Ciclista a Espanya, i Tadej Pogacar, Miquel, ja ha aconseguit el mallot de líder.
8: Sí, s'ha imposat a la contrarrellotge inicial de 9 quilòmetres pels carrers de Mònaco, que és la ciutat on viu, i evidentment és el primer líder de la general. Tot i així, la seva victòria ha estat per un marge ajustadíssim, ja que només ha superat per 9 centèsimes de segon el britànic Ethan Hayter. Tercer a 4 segons ha estat Joshua Tarling, per qui no ho sàpiga, és el germà del ciclista que va morir només fa una setmana a la Volta a Portugal, Finlay Turning. De fet, Pogacar, amb aquesta victòria, ha batut un altre rècord, perquè fins avui no havia guanyat mai la primera etapa d'una gran volta. Evidentment, el repte és ser líder des del principi fins al final, però ell mateix ja diu que és complicat, perquè a la segona jornada, aquest diumenge, és un bon dia perquè arribi la fuga o un sprint. El recorregut de 214 quilòmetres va entre Mònaco i Manosc, ja a França, a un parell de ports de tercera categoria.
0: Veurem, doncs, en aquesta primera etapa allà en línia, aquest diumenge, vestit amb el mallot vermell de líder Tadej Pogacar, que no deixa ni les engrunes per la resta de ciclistes. Tenim Fórmula 1 aquest cap de setmana, Gran Premi dels Països Baixos, aquest diumenge és la cursa, amb Lando Norris sortint des de la primera posició.
7: Sí, el pilot de McLaren ha fet la pole a la qualificació al circuit de Zandvoort. Norris ha quedat per davant dels Mercedes George Russell i Kimi Antonelli, el líder del Mundial. La resta de posicions d'aquesta grella de sortida la completen Piastri, Hamilton, Leclerc i Verstappen en aquest ordre. Sainz sortirà a 17è i Fernando Alonso 18è. I de la jornada d'aquest matí, on hem tingut la cursa sprint, Russell ha estat primer, Leclerc i Norris han completat el podi, Antonelli, Piastri i Verstappen han acabat en quarta, cinquena i sisena posició respectivament. Demà, doncs, a partir de les 3 de la tarda, aquest Gran Premi dels Països Baixos, en la que serà la 12a cursa del Mundial de Fórmula 1.
0: I ho rematem amb tenis. Tenim en joc ara mateix la segona semifinal del Masters 1000 de Cincinnati.
8: Sí, duel local entre Estats Unidencs Ben Nakashima i Francis Tiafoe, de moment primer set 1-1, empat, els dos jugadors han respost bé al servei, Nakashima serveix per posar el 2-1 en aquest primer set. A la final, que es disputa aquest mateix diumenge, i ja hi espera el francès Arthur Fils, el guanyador del Godó aquest any, superat per 2-7-0 a l'italià Fabio Covoli, que va ser el botxí de Rafa Joder als vuitens de final d'aquest torneig.
0: Per tant, aquest diumenge Arthur Fils contra Nakashima o Tiafoe a la final de Cincinnati, i d'aquí a 10 dies arrenca el US Open, sí, amb Carlos Alcaraz i sense Yannick Sinner, que continua amb molèsties lesionat i no participarà a Flushing Meadows. Gràcies, Miquel, gràcies, Joan.
8: Bona nit.
0: Adéu-siau. Aquí ho deixarem. Demà més. Gràcies al Dani Manzanera, a la part tècnica, en aquest tu diràs de cap de setmana, i evidentment a tota la redacció d'esports de RAC1. Demà tornarem des de les 5, com dèiem, ja amb el Superesports, amb el Xavi Puig i tota la colla, amb l'Atlético Villarreal, després a les 7 al Castelló Sabadell, i a partir de quarts de 9 tota la prèvia de l'Elx Barça amb en Joan Maria Pou, i el Barça juga a RAC1 des del Martínez Valero. Comença la teca, comença una nova temporada de futbol, i aquí serem, com sempre, els de RAC1. I demà, quan acabi l'Elx Barça, doncs un altre t'ho diràs de Butxac After Hours. Aquí us esperem. Descanseu, bona nit.
9: T'ho diràs.

0: Bon dia, són les 7 i des d'ara fins les 9. Com sempre, aquest estiu en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia. I comencem avui parlant de filosofia amb l'Anaïs Borràs sobre els viatges i el fet de viatjar. Seguirem amb moltes altres coses, però entre elles parlarem amb els joves de la primera pedra, recordarem aquells estius del Jordi Margarit, jugarem i llegirem contes amb l'avi Sisquella, us proposarem relats curts, seguirem fent un passeig pel fons marí i també, sobretot, avui, atents als que voleu saber més coses de la Sagrada Família. Avui farem una ruta per aquest gran temple i acabarem amb errors financers, no els volem cometre, ens ho explicarà l'Edu Conti, i la música amb Martió i Jordi Ramos, els grans musicals, tot això aquí a La Primera Pedra.
1: La Primera Pedra, dissabtes i diumenges, amb Noemí Polls.

0: Som a ple agost, moltes persones estan de vacances, d'altres ja han tornat i algunes encara compten els dies per marxar, però hi ha una idea que sempre sembla gairebé universal. L'estiu és temps de viatges. Ara bé, sempre hem entès els viatges de la mateixa manera? Doncs ens volem preguntar i ens volem prendre en filosofia. Ho fem amb l'Anaïs Borràs, que és graduada en filosofia i comunicadora a Instagram i a TikTok. Anaïs, bon dia.
1: Bon dia, Noemi.
0: Avui parlem d'això dels viatges, no?
1: Sí, fa només una setmana parlàvem de la crisi climàtica i de la necessitat de qüestionar el nostre consum. I avui m'agradaria reflexionar i qüestionar un consum en concret, que és el consum turístic.
0: Exacte, consum turístic. És important també utilitzar aquests termes. Relacionar això amb reflexions també filosòfiques dels avantpassats i dels filòsofs d'ara.
1: Ho farem perquè al llarg de la filosofia trobem molts exemples de pensadors que han considerat que viatjar és important per la formació. Presocràtics com Tales o Pitàgores van formar part d'aquest grup nombrós de filòsofs de l'antiguitat que van viatjar a l'Egipte per aprendre matemàtiques.
0: I més tard també d'altres pensadors.
1: Més tard podem parlar de Montaigne o Descartes, que van defensar el viatge com una font de coneixement. Van assegurar que viatjar ens permet conèixer altres formes de vida, altres formes d'entendre el món, i per això tots dos filòsofs assenyalaven com el contacte amb allò diferent ens obre la ment i ens fa ser més tolerants amb altres cultures.
0: I durant el segle XVII també.
1: Sí, es va popularitzar entre els joves de l'aristocràcia europea el Gran Tour, que era un llarg viatge formatiu per les principals ciutats del continent. Durava entre 2 i 3 mesos i els joves havien d'anar acompanyats per un tutor. Filòsofs com Thomas Hobbes, John Locke o Adam Smith van exercir aquesta funció.
0: I en canvi Kant no va sortir de la seva ciutat.
1: Mai va sortir de la seva ciutat natal, que era Königsberg. Què passa? Que Königsberg era una important ciutat comercial i per això la relació amb els visitants a través de sopars que ell mateix organitzava o on hi anava convidat i a través de sobretaules llargues va poder conèixer altres realitats.
0: Que de fet és el que ens passa moltes vegades, que no cal marxar per conèixer altres realitats. No?
1: En parlarem d'això, perquè després de tota aquesta tradició filosòfica fins i tot sembla raonable que viatjar actualment se'ns presenti com gairebé una necessitat bàsica, com qui parla de menjar o de dormir. Després de tants mesos de feina, tothom vol marxar uns dies per desconnectar i de vegades doncs això implica marxar tan lluny com sigui possible. Però si analitzem críticament els nostres viatges, i això és el que us convido a fer avui, és inevitable preguntar-nos, continuem viatjant per formar-nos i per conèixer altres formes de vida?
0: Sí, sí, és una gran pregunta.
1: Doncs qui es va fer aquesta pregunta va ser una filòsofa que es diu Emily Thomas, a The Meaning of Travel, un llibre que us recomano, on d'entrada reivindica que la filosofia del viatge hauria de ser una disciplina com ho és la filosofia del llenguatge o com ho és la filosofia de la ciència. En concret argumenta que existeix una diferència entre el viatger i el turista. I aquesta diferència per ella radica en la relació que aquests dos estableixen amb l'alteritat. Diu que viatjar consisteix en l'experiència de l'alteritat, de l'altre, del diferent. I alguns mecanismes turístics s'interposen en el camí d'això.
0: Segur, n'estic convençuda. I la filosofia també denuncia els viatges prefabricats.
1: Sí, aquesta filòsofa va criticar com els paquets vacacionals, els complexos turístics eliminen el contacte amb allò desconegut. Si ho pensem, ja no cal adaptar-nos a costums diferents. Podem passar totes les vacances amb gent del nostre país, menjant allò que ja coneixem o parlant la nostra llengua. El sector turístic, en aquest sentit, ofereix una experiència estandarditzada i és molt curiós com al segle XVIII, Rousseau la comentava que les grans capitals europees, deia, eren totes iguals. I al segle XIX, John Stuart Mill va advertir que Europa estava perdent la seva diversitat cultural.
0: Ai, com ens sona, tot això, només que mira Barcelona.
1: És que no em vull ni imaginar què pensarien ara, allà on vagis, a la ciutat on vagis, trobaràs doncs Airbnbs, centres de barri i locals on fer un meravellós brunch, que ens agraden les torrades del bocat, però la diversitat cultural també ens agrada.
0: Exacte, i potser avui aquest fenomen s'ha accentuat encara més.
1: Sí, perquè, clar, ara amb les xarxes socials, doncs abans de marxar de vacances, ja hem vist desenes de TikToks i de Reels sobre el nostre destí. Ja sabem què veurem, què menjarem, on ens farem la fotografia perfecta que despertarà més likes. Potser per això viatgem molt lluny, però ens sorprenem molt poc, també. i tampoc acabem de marxar del tot. És curiós com ara amb la tecnologia estem connectats amb casa i per això viatgem per escapar, però en el fons no ho fem.
0: No, totalment. I aquell intercanvi cultural enriquidor ha desaparegut.
1: Ha desaparegut perquè les persones que vivim en ciutats massificades estem patint les conseqüències del turisme massiu. Si ho pensem, tot això amaga una paradoxa. Molts viatgers viatgen buscant, per exemple, l'autèntica Barcelona, no? Però quan arriben no es troben això, sinó que es troben una Barcelona que ha estat transformada per la seva arribada, per l'arribada del turisme.
0: Uh-huh. I no ens n'adonem tant, però passa el mateix quan nosaltres viatgem. És a dir, nosaltres ho veiem amb els altres, però nosaltres no.
1: Sí, acabem fent el mateix. Qui no té un amic que s'ha anat de vacances i torna assegurant que torna transformat perquè ha après molt? Si és al sud global, aquest aprenentatge acostuma a ser allà són feliços en tan poc. I si no tens aquest amic, segurament és perquè siguis tu o perquè, en definitiva, totes hem sigut aquesta persona en algun moment. Però és important preguntar-nos, no? Què hem après exactament en aquest viatge? Fins a quin punt hem conegut una realitat, una cosa autèntica i no una ficció generada pel turisme?
0: Totalment. Conclusió, Anaïs, a veure.
1: Sí, avui com a conclusió m'agradaria visibilitzar una reivindicació que fan des de la cooperativa Top Manta. Diuen, una persona europea pot viatjar al Senegal per 300 euros i 5 hores d'avió. Al revés no es pot, nosaltres no podem. És molt fort i per això aquest estiu us convido a ser crítics amb els nostres viatges i a no oblidar com el gran viatge dels nostres temps és el de les persones migrants, que és un viatge que no neix del plaer i de la voluntat d'aprendre molt i de transformar-te, sinó que neix de la necessitat i és un viatge que implica travessar fronteres, assumir riscos vitals i arribar a un lloc on no t'hi trobaràs un lloc que t'espera, sinó que t'hi trobaràs un rebuig sistèmic.
0: Mm-hmm. Totalment, gran reflexió, Anaïs, com sempre, moltes gràcies.
1: A tu.
0: Proposem ara, doncs, una sortida modesta per deixar-nos impressionar per grans obres arquitectòniques que tenim molt més a prop del que pensem.

0: Volem recórrer el nostre territori per conèixer també l'arquitectura, el disseny, fer escapades, de vegades més a prop, les tenim aquí a casa, de vegades una miqueta més lluny. Avui ens anem amb el cotxe una miqueta més lluny, anem a fer Cantàbria. Ho fem de la mà de l'Ariadna Rossó, que ella és periodista especialitzada en arquitectura i disseny. Ariadna, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Dèiem que una mica més lluny, com també vam fer Astúries, doncs avui fem Cantàbria. I cap on ens portes?
1: Doncs avui l'escapada arquitectònica ens torna a portar això cap al nord d'Espanya i torna a barrejar arquitectura exquisida, natura, animalons i una mica de polèmica.
0: Una mica de polèmica, una mica també, de polèmica. Ja ens agrada. Escapada, entenc, familiar també.
1: Escapada familiar, i aquesta és superperfecta per fer amb nens, i ara veureu per què. Uh-huh. Avui marxem cap a Cantàbria per visitar l'estrella del viatge. Aquest cop serà el Centro Botín de Santander, obra de Renzo Piano. Vale, jo recomano fer-ho en 6 o 7 dies, perquè a Cantàbria hi ha molt a veure, molt a veure. La primera parada serà Castro Urdiales, que és just com el primer poble a l'entrar a Cantàbria des de Catalunya. És una ciutat marinera, preciosa, amb un nucli històric molt ben conservat. Bueno, podeu fer nit allà i està bé. Des d'aquí ja continuem cap a Santonya, que és una vila estretament vinculada a la indústria de l'anxova, i també està envoltada de paisatge espectacular, penya-segats, maresmes i fortificacions militars. Aquí hi ha una visita molt maca, que és el Faro del Caballo, però només és apte per a aquells que tenen les cames molt fortes.
0: De cavall.
1: Exacte, perquè per arribar a veure el far has de baixar i després pujar una escala amb 700 esglaons amb trams molt estrets. De baixada vas molt feliç, de tornada ja ningú parla amb ningú. Tothom es concentra. Sí, la següent parada és la més controvertida de tot el recorregut i és el Faro del Ajo. El Faro de Ajo, perdona, no de l'Ajo, de Ajo, perquè el poble es diu Ajo. És un far que era de color blanc, com tots els fars de la zona, però l'any 2020 l'Ajuntament va encarregar l'artista càntabra Okuda San Miguel fer-hi una intervenció, amb els seus característics colors vius i formes geomètriques. No sé si coneixeu l'obra d'Okuda San Miguel, però si la googlegeu el seu nom, ho veureu i en seguida reconeixereu quin tipus, bueno, el seu estil artístic.
0: El seu segell.
1: I es va muntar una polèmica monumental. Per una banda, hi havia gent que considerava que s'havia donat una nova vida a la infraestructura que estava ja oblidada, però, per una altra banda, hi havia gent que pensava que s'havia fet un carmel gegant, no? I que, a més, es van destinar 40.000 euros, això va generar molta polèmica i tal. En qualsevol cas, és una intervenció efímera que durarà només 8 anys, així que, si la voleu veure, haureu d'anar abans del 2028. La següent parada està 100% destinada als infants i és el Parc de la Natura de Cabárceno. És una antiga explotació minera a cel obert transformada en un espai de més de 700 hectàrees on hi habiten 120 animals en semi-llibertat. Això significa que no és un zoo, perquè els
0: no
1: animals...
0: Estan tancats, no,
1: estan gàbia. Superbé. Tu fas la ruta amb cotxe, també tens un telefèric i pots veure tigres, búfals, lleons, rinocerons, goril·les... Està molt bé i veus que els animals estan
0: ben cuidats.
1: Sí, estan feliços. Val? Després de dedicar un dia als nens...
0: Ara toca a nosaltres.
1: No? Ja anem cap a Santander a visitar el gran protagonista de la ruta, que és el Centro Botín. L'edifici és obra de Renzo Piano, Premi Pritzker del 1998, ja saps que et parlo molt de molts arquitectes Pritzker, i és un arquitecte molt influent en el món. Potser el nom, alguns, no els hi sonarà tant, com el de Gehry, Nouvel, Le Corbusier, que n'hem parlat molt aquest estiu, o Foster, però segur que reconeixeu alguna de les seves obres, perquè, per exemple, és el coautor del Centre Pompidou de París. Val? És un arquitecte amb una obsessió per la llum brutal, i això ho veiem perfectament en el Centro Botín. L'edifici sembla que estigui flotant sobre la badia. De fet, Renzo Piano el va elevar sobre pilars perquè la ciutat no perdés les vistes al mar, i és una decisió que realment queda elegantíssim. Les seves façanes estan recobertes amb milers de peces de ceràmiques nacarades que canvien constantment segons el color de la llum, dels núvols i de l'estat de la mar. És una arquitectura molt tecnològica, però també molt sensible. seguim, perquè aquest cop no, o sigui, no és només el destí final l'obra arquitectònica, sinó que és que a Cantàbria hi ha moltíssimes coses a veure, val? La següent parada és Santillana del Mar, un dels pobles medievals més bonics de tot el nord d'Espanya. Allà hi trobareu un altre punt àlgid pels nens, per això et deia que la ruta està molt bé fer-la amb nens, que és el laberint de Villapresente. És el laberint vegetal més gran d'Espanya. És complicadet.
2: És complicadet.
1: És complicadet.
2: Perquè ens podem perdre, quasi.
1: Només a dir que nosaltres vam acabar traient Google Earth, des de dalt, mirant a veure per on sortir. O sigui que aneu amb temps,
2: Laberint.
1: Sí, sí. Pot semblar una parada una mica estranya dins d'aquesta ruta arquitectònica, però al final també parla d'una cosa que ens interessa, que interessa molt als arquitectes i als dissenyadors, que és la manera com organitzem l'espai i com ens hi movem. Ja dic que nosaltres amb dificultat ens vam moure. I finalment acabem la ruta a Comillas. En allà fem dues visites. La primera és una de les primeres obres de Gaudí, que és el famós Capritxo de Gaudí. És una casa d'estiueig plena de girassols ceràmics, colors, ferro forjat, bueno, tot lo típic d'Antoni Gaudí, i bueno, amb una imaginació desbordant que ja perceps que Antoni Gaudí acabaria sent un dels millors arquitectes i més influents de la nostra història. I la segona visita que us proposo, Comillas, va ser una visita que a mi em va obrir la gana de visitar més cementiris. A Comillas
2: és, un gran destí, bueno, els cementiris.
1: No, necroturismo. M'encanta. O sigui, a partir d'aquí vaig començar a fer necroturismo.
2: Sí, sí, en grans construccions.
1: En allà hi ha un cementiri gòtic increïble damunt d'un tauró, amb unes vistes espectaculars al mar Cantàbric, i no us podeu perdre l'impressionant escultura de l'Àngel Exterminador de Josep Llimona. Ja a partir d'aquí vaig començar a fer necroturisme, perquè
2: segurament inspirarà més d'una a seguir aquesta mateixa ruta. Que interessant. Doncs mira, avui hem volgut conèixer tota aquesta part, aquesta vessant més arquitectònica, i aquest destí que és a Cantàbria, que podem fer perfectament amb els més petits, que no s'avorriran amb el destí que ens ha proposat avui l'Ariana Rosso. Ariana, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
3: I ara, com cada diumenge d'estiu, volem conèixer una miqueta millor les generacions més joves.

0: Més jove, i és evident que seguint el rastre que van seguint ells també a través de TikTok, Instagram, és a dir, les xarxes socials, sabrem una mica més qui són. Per això volem parlar amb la Paula García i el Joan Vigil. Molt bon dia a tots dos.
1: Bon dia, Noé.
2: Bon dia, Noé.
0: I volem saber, doncs això, què és el que seguiu vosaltres?
1: Doncs sí, perquè el nostre For You parla molt més de nosaltres del que nosaltres ens pensem. Per tant, bueno, depenent de qui segueixis a TikTok, a Instagram o inclús a YouTube, et poden convertir en una persona obsessionada amb la cuina o en algú que escolta molts podcasts durant 3 hores que estan conspirant. Per tant, avui parlarem precisament d'això, dels influencers que nosaltres seguim.
2: Exacte. Clar, l'algoritme et va tirant tot el tema que a tu t'agrada i et pot obsessionar d'aquesta manera, és el que volem recomanar, no? Uns certs influencers que ens agraden a nosaltres de diferents temes, no?
1: Mm-hmm. I hi ha tota una part del For You que està dedicada a la moda, a l'estètica i al lifestyle, no?
0: Clar, ara de moment d'entrada ja dius el For You. El For You vol dir l'algoritme que tria per tu. I
1: sí, és el contingut que l'algoritme et recomana segons els vídeos que has vist més recentment o que li has donat m'agrada.
2: És aquella secció dedicada a tu i al que t'agrada.
0: Doncs mira, anem a veure el vostre For You. En moda, què, Paula?
1: Doncs sí, és curiós perquè ja no seguim influencers només per la roba que porten, sinó també per la manera en com construeixen la seva imatge a les xarxes socials. Per tant, tenim perfils com el Juan Avellaneda, que, tot i que és dissenyador, no és tan creador de contingut, però s'ha adaptat molt bé al que les xarxes demanen i converteix la moda gairebé en un espectacle. En esdeveniments com catifes vermelles, comenta els outfits que porten els convidats i fa recomanacions. Després també està, per exemple, la Carmen Santaella, que és periodista i creadora de contingut, o més influencers com la Marina García o la Natàlia Cebrián, que estan molt vinculades al lifestyle i a aquesta estètica més cuidada que veiem constantment al TikTok i a Instagram.
0: Uh-huh.
1: I en el món del maquillatge, com no, la Núria Adraos, que fa virgueries amb el maquillatge, és supervisual, superartístic, i fa maquillatges que estan inspirats en sèries, en pel·lícules, i bueno, és que és art, és totalment art.
0: Clar, tu, Joana, el maquillatge no el segueixes tant, no?
2: No hi havia molta participació per part meva aquí.
0: Tu que per on ens portes?
2: Jo haig de parlar d'un altre, que a veure, no és que sigui el meu tema, però és un tema que em surt molt, perquè més d'un cop m'interessa, que és la salut, que de vegades aquests clips que te recomanen dormir millor o no sé què, perquè jo justament tinc un problema amb dormir i em relaxa molt, no? Llavors porto dos referents que a mi sobretot m'agrada molt, que deveu conèixer, que són el Xevi Verdaguer i el doctor Estivill. El Xevi Verdaguer és un home que com el Juan Avellaneda ve de fora i ha sabut adaptar-se a les xarxes. M'encanta com parla, és molt relaxant i a més sap parlar de temes difícils i fer-los molt aterrar-los, no? Fer-los molt fàcils. Sobretot la microbiota és una cosa que no sabia mai del tot que sabria que sabria tant d'ella, i bueno...
0: S'ha convertit en el teu imperi romà.
2: No, sí, una mica. El meu imperi romà total, perquè és que, mare meva, ja te la podria descriure i tot, però és que, a part d'ell, volia comentar també el doctor Estivill, que també ha vingut de fora i s'ha adaptat molt bé, és un home més gran, que és un gran referent...
0: És curiós que tu segueixis el doctor Estivill.
2: No? Sí, a veure...
0: No l'hagués ficat, no l'hagués ficat mai amb la vostra generació?
2: No, a veure, jo crec que si parlem per molta gent et diran que també. Jo crec que és algú bastant famós en aquest camp del
0: sobretot
2: descans.
0: Sobretot el tema de dormir, que potser la gent també es preocupa molt, no?
2: I
0: poder
2: clar,
0: dormir tranquil.
2: Sí, es nota que és un problema.
1: Sí, no dormiu bé, desconnectar.
0: Exacte, sí.
2: I aquest home t'ho fa relaxat, tranquil, et diu consells molt bàsics, et fa vídeos molt fàcils, que parla de seva edat, perdona, És curiós, no?, que el sàpiga
0: que connecti,
2: fer...
0: Sí, que connecti tant amb la vostra generació.
2: Tan dinàmic, sí,
0: està
2: fa molt
0: bé. Està molt bé. I si parlem de salut, també del menjar, Paula, no?
2: Clar.
1: Sí, exacte.
0: És una
1: perquè
0: altra
1: obsessió. Ara, molts cops, descobrim més receptes virals o nous restaurants abans per TikTok que per la televisió, per exemple, no?
0: Segur.
1: I n'hi ha creadors de contingut, com per exemple aquí Sandra, que és una noia espanyola que viu a Miami, tot i que no cuina, sí que es grava tastant menjars exòtics, normalment fruites. I algunes fruites tenen una pinta increïble. En aquesta línia també l'Arnau Marín, que aquest sí que es grava una mica més cuinant, tot i que el seu contingut no és exclusivament de cuina. Si busquem més això, trobem l'Alberto Ugarte, que sí que fa receptes, aparentment, molt senzilles i molt rapidetes, tot i que, bueno, no...
0: Això
1: no
0: treballa, segur que has provat alguna i
1: sí.
0: T'ha costat una mica més, no?
2: Sí
1: exacte. I en aquest ecosistema culinari trobem també a xarxes referents com més tradicionals, com el Jordi Cruz o la de Parellada, que han sabut també adaptar-se molt bé a la cuina.
2: Home, va molt bé per aquest moment d'emancipar-se. Ostres, no sé
1: clar,
2: quina...
1: Quan comences a ser una mica més independent, aquests vídeos
0: sí,
1: són per...
0: Sí, senyor, sí, està molt bé, que sabeu, molt bé que sapigueu també cuinar. La lluita pel català i per la llengua i la cultura també és un altre dels temes que seguiu per TikTok i Instagram.
2: Jo, sobretot, sí? Jo segueixo aquest perquè bueno, és un tema que a mi m'interessa més i trobo que és un moment molt baix del nostre idioma, de la nostra cultura, i les xarxes és una gran manera de fer un crit, de dir què està passant. Tinc unes quantes persones... són gent que he trobat, hi ha molta més gent que quedi clar, però per exemple hi ha la Neus Rossell, que va estar al Búnquer a Catalunya Ràdio fa uns anys, i que va ser professora abans d'estar a la ràdio, i està molt ficada en el món de l'educació, de fer-la bé, de fer-la en català, de fer-la com cal fer. I a més, ara fa uns mesos va haver-hi aquestes vagues amb el tema de l'educació. És un moment molt baix i sempre va molt bé, no? Mm-hmm. Un que fa més gràcia és el Catalanet, que és un noi que corregeix, no? Que diu el que... Barbareixos no, escopinyes. I ho fa d'una manera amb el dit, sempre assenyalant amb el dit. És molt graciós i...
0: El Catalanet,
2: El Catalanet, sí, el nom ja ho diu. També. Està la Laura Grau i l'Òscar Andreu, que és de la casa, clar, que aquest mateix Sant Jordi va ser el més venut en no ficció amb el Manual del Català. És un home molt apassionat amb l'idioma, un home que no va créixer en català, o bé, només amb la seva mare, i ha acabat sent un gran...
0: Defensor de la llengua, de la nostra llengua.
2: Llavors, pot ser una gran manera per cridar i dir, escolta, el català és la nostra llengua.
0: A més, està la Montserrat Pujol, també?
2: Sí, la Montserrat TikTok, Pujol, sí, no? És veritat, és un encís de que és una dona que, no sabem si és una dona real o és una comunitat, una persona que no ha tret res, el perfil està buit, però té més de 6.000 seguidors perquè la dona, o persona, qui sigui, fa aquests comentaris, no?, a altres influencers. De sobte, un influencer que sí, saps sí. que és català però està parlant en espanyol, arriba a la Montserrat Pujol i diu, escolta, en català podria
1: amb
2: ser.
1: Amb molt respecte.
2: Però ho fa tan bé, no? Sí. Que molta gent surt justificant-se de bé, és que a mi em costa i ho faig en castellà, o alguns fins i tot han arribat a canviar i també pugen coses en contingut en català, així que un ole a la Montserrat, perquè amb un comentari, pam, canvia alguna coseta,
0: clar que
2: no?
0: Sí. Escolta'm, el safareig també de tota la vida sí. ha estat algo que ha estat un tema que tothom ha volgut seguir, no?
1: Això ens encanta i perfils com la Núria Marín o el Javi Hoyos fan que molta gent, sobretot joves, s'assabenti abans d'una ruptura d'influencers o d'actors que potser del que està passant al món, no? Mm-hmm. En aquest sentit, creadors com Gonzalo Cordero sí que apropen més el que pot estar passant internacionalment a la nostra generació. Per tant, bueno, també entreteniment i informació conviuen una mica, no? Perquè entres a TikTok i et surt un vídeo de la Núria Marín parlant de la ruptura de l'any i fas scroll i tens el Gonzalo Cordero clar. Parlant de l'últim moviment del Trump. Per tant, bueno,
2: una bona barreja. Es compensa
1: una mica.
2: Sí, sí, sí.
0: Està molt bé. Joan, cultura i cinema, música...
2: Sí. És un altre d'aquests grans interessos que ens agrada a tothom.
0: Qui us diu que heu de mirar el cinema, per exemple?
2: Aquí m'ha costat més trobar algun que a mi m'atrapés a nivell català, però hi ha uns quants que realment són molt, molt, molt xulos. L'Álvaro Wasabi, Carlos Brioso, Alberto Laro, Ivan Hatchez, són gent que sempre miren a càmera, ho fan molt atractiu, molt ràpid, i m'encanta perquè cada dia, que em surten molts d'aquests vídeos de cinema, cada dia és una nova curiositat d'aquella pel·lícula del John Wayne que van morir no sé quantes persones a la vida real també, no? O la pel·lícula més llarga. Són coses que si ets molt friqui, doncs t'encantaran. Ah. I a la música, doncs, és un altre món. La Batgiel, la Rosalia, gent que adapta la seva música a aquest nou contingut. I quan surt una nova cançó, com per exemple aquest disc de Lux, no? de la Rosalia, doncs treu el tràiler, però amb el clip, no? Ho fa tot, ho versiona tot per les xarxes perquè sap que allà és on entrarà més ràpid, sí, a més gent, sobretot
0: clar,
2: jove.
0: I allà és on esteu, exacte, vosaltres.
2: Clar.
0: L'humor i l'entreteniment, Paula, també és un...
1: És clau, sí, sí.
0: Marca el teu For You.
1: Sí, sortint una mica... Exacte, molt bé, no?
2: Ben dit.
1: Doncs sortint una mica dels clàssics com l'Ibai, la Marina Rivers o la Lola Lolita, tenim creadors com el Jorge Cyrus, que fa vídeos parlant de la Isla de les Tentaciones, no?, per exemple.
2: Ostres,
1: si no tens temps de veure el programa sencer perquè dura molt entre setmana, al cap de setmana ell penja un vídeo d'uns 10 minuts on explica el que ha passat amb talls del programa i fa uns edits que estan superxulos. Per tant, això et manté una mica alerta del que està passant i ho pots comentar. Està molt guai. Després també té una sèrie
0: Perquè si no veureu tot no tens temps. En canvi, et mires aquest i
2: com
0: ja estàs
2: si,
0: una mica...
2: Com si el programa no fos prou de pensar poc, ja, t'ho acurten més.
0: Bueno,
2: ja.
0: Està bé.
2: No hi ha temps, eh?
0: Vas al gra.
1: Exacte. Després també té la seva pròpia sèrie, diguem-ne, no?, que és Exponiendo Infieles, on seguidores, normalment, li escriuen quan sospiten que les seves parelles són infidels, i ell...
0: Investiga?
1: Sí, amb tota una dinàmica, però...
2: No, impressionant,
1: és, És com molt tòxic.
0: Que fort, no?
1: Sí, i després també el Jacobo Cabezas, per exemple, que també comenta vídeos de la Isla de las Tentaciones o del First Dates.
0: Yeah.
1: I un entreteniment que també funciona molt bé a les xarxes és Zona Gemelos, que fa també com realities a les xarxes, La Casa de los Gemelos, La Càrcel... Bueno, és tot molt, una mica molt absurd, la veritat. Però bueno...
0: Deixem amb entreteniment d'aquest, així, entre cometes, no?
1: Sí.
0: I podcast, clar, és un altre terreny.
2: Home, el podcast faré menció ràpida perquè hi ha milions de podcasts, és impressionant, és una nova cultura, hi ha de tots temes, i els podcasts és que ens els mengem com a xurros, estem tot el dia escoltant podcasts, ara sobretot el transport públic, no? Movent-te a casa, tot arreu, te'l poses de fons mentre estàs netejant a casa. O sigui, el podcast és, ha vingut per quedar-se, i jo voldria fer un local,
0: a veure,
2: un més catalanet i un altre més a nivell espanyol. La Ronda Perversa, a l'Escola Radiofònics, amb el David Balaguer, que sempre porta gent de la faràndula, actors i periodistes, i els hi fa aquest moment pervers, els hi treu cosa eròtica, secrets que no haurien dit mai, i de sobte ja ho deixen anar tot en una horeta, és molt, molt entretingut. I després tindríem un altre tipus més intel·lectual, The Wild Project, que, mare meva, el Jordi Wild ho està petant. És un tio que va començar a YouTube i el tema streaming, però està fent un podcast a nivell intel·lectual que convida en unes entrevistes, convida gent superculta, de tot tipus, una cosa, i a més tracta uns temes tan delicats com, per exemple, la guerra de Gaza, o sigui, molt bé, realment, perquè està, i a més està fent molts números, no? És un podcast que cal mencionar perquè és que és molt escoltat. Mm-hmm. Per tant, en aquest tema estem ben servits. N'hi ha molts més, eh? Però està molt bé perquè el nostre For You no només ens entretén, ens reflecteix què consumim, què pensem, i fins i tot com construïm la nostra identitat digital, no? Tu veus el teu For You i pots veure una mica com ets tu, una mica.
0: I a vegades també val la pena revisar-lo una mica i dir, a veure, què és el que amb què estic perdent el temps, també, no?
2: Sí.
0: Guanyant-lo, a vegades.
2: I aquí volíem entrar a la nostra secció de En un minut t'ho explico.
0: A veure, què m'expliqueu en un minut?
2: No volem explicar, volem recomanar a tu.
0: Clar. Molt bé, doncs vinga, va, recomaneu-me.
2: Ens has explicat, fora de micro, els teus gustos, no?, una mica de què t'agrada, no?, i ens has dit una sèrie de coses, no? Jo voldria començar amb una que ens has dit, que et relaxa molt, has dit, que t'agrada molt el que t'aconsellin, que seria tema de manualitats, de teixir...
0: Sí, exacte.
2: El broixer...
0: Em relaxa molt veure coses que es fan amb les mans.
2: Sí, doncs mira, jo t'he portat un parell d'exemples, dues persones, no? Una catalana i una argentina. La catalana seria Hedvig i Ingrid, així es diu, i l'argentina seria Pepa Pirula, així es diu.
0: Val.
2: I bé, les dues amb molts consells, amb molts tallers, tutorials per fer exactament el que vols, el que t'ensenyen, i millor que alguns menjars, no?, que després ho fas i no et surt. No.
0: Exacte, aquestes t'ho expliquen bé.
2: I reflexions, fins i tot, no?, de per què, literalment, cito textualment, et pot portar la felicitat.
0: Veus?
2: Teixir. Broixer, així que, mira, aquí t'ho deixo, aquests
0: veure,
2: dos noms.
0: Un altre,
1: també tu... ens has dit Paula, que t'agrada els llibres,
0: molt,
1: no?
0: Molt, sí.
1: Doncs jo et recomano Vida entre llibres. És una noia que es diu Laia, que recomana des de llibres infantils fins a novel·les de gènere negre. Mm-hmm. Inclús pots demanar-li recomanacions per temes, per autors o pel que sigui.
0: Ah, fantàstic. També l'interiorisme, us he dit que m'agradava.
1: Exacte. Sí. En aquesta línia tenim la Laura Martínez, que, bueno, mostra una mica contingut sobre decoració, compartint idees per transformar espais en llocs més funcionals, acollidors i estètics.
0: Ah, fantàstic.
1: La pots trobar com Laura Martínez, interiorista.
0: Val, la buscaré. I en política també,
1: en
0: i en
1: política,
0: filosofia.
1: Exacte.
0: A veure, digue'm aquests dos últims.
1: En política, l'ordre mundial, que fa divulgació sobre política i actualitat internacional d'una manera més clara, visual i comprensible.
0: Val.
2: I en filosofia tindríem universitats com la UAB o la UB, però més concret així, per exemple, Filosofia en Co, que va molt bé perquè realment és una comunitat repleta d'idees, que va molt bé, és un bon espai per pensar, per fer filosofia i, en general, per deixar anar la ment. Així que...
0: Vosaltres també el seguiríeu, alguns d'aquests que...
2: Jo seguia uns...
1: Jo
2: sí. Sí. Ens ha costat trobar alguns que no seguissis tu,
1: ara.
2: Alguns hem seguit,
0: sí,
2: no? També.
0: Us he obert el vostre For You.
1: Exacte.
2: Sí.
0: Doncs escolta'm, Paula i Joan, Paula García i Joan Vigil, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a tu.
0: Recordem ara els estius passats amb Jordi Margarit. Bon dia, Jordi.
3: Bon dia, Noé. Avui fa 60 anys de la primera fotografia de la Terra feta des de la Lluna. La va fer la sonda Orbit One. Traspassava fronteres de l'espai i ens enviava postals del seu viatge.

0: De moment, els nostres desplaçaments per conèixer paisatges propers o llunyans, de moment, dic, no viatgen per l'espai. El nostre univers es queda al planeta Terra i els vehicles utilitzats són el cotxe, el tren, l'avió o el vaixell. I, sobretot a l'estiu, per què sentim la necessitat de viatjar, de creuar fronteres de tota mena?
1: Benvinguts al llarg viatge. Plou i ell desplega l'equipatge.
0: Cada vegada s'utilitza més el concepte desconnexió. La pressió diària a la feina, les responsabilitats personals i familiars o una actualitat obsessivament invasiva i espessa ens abassega i ens cal fer un parèntesi, un llarg viatge. Necessitem un reset, reiniciar la ment mentre dura aquest parèntesi, tot pensant en l'obligat retorn.

xarxa ferroviària desastrosa, el tren no és la vostra opció. Si us maregeu, no agafeu el creuer. Esteu farts de cues a l'autopista? No cremeu benzina. I si l'avió no mola, no trepitgeu cap aeroport. Feu anar la imaginació.

Només agraint una descoberta constant del que volem a la vida, acceptem el repte d'un viatge que ens ajudarà a resoldre situacions desconegudes. Creuar fronteres ens fa més independents, molt més forts.

0: I ara desapareixerà aquest diamant i teòricament veurem les perles de Baileys.
1: Wow. Carajillo!
2: Ai, ai.
1: Ahí está.
0: Efectivament. Ai. La mare que l'ha matriculat, ha de dir algú per aquí a prop.
3: L'últim raig de sol.
0: Ja no.
4: Va, nena, els picó de mans, si voleu ser cabareteres.
2: Però llavors parles francès?
4: No, el practico.
1: Ai, va, ja pot ser.
0: Si tu veux, on peut parler en français. On peut parler en français.
2: Pere, volies xulear i no sé si t'ha quedat gaire bé.
5: De dilluns a divendres, de 4 a 8, versió estiu.
0: Amb Pere Mas, jo mateix.
6: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
7: Però jo també soc bastant usuària de piscina. Hi ha com molt, molt més tabú del fet de fer, pel fet de fer topless a les piscines. Vull dir, que gairebé no m'ha arribat ni aquesta llibertat. Però la que sí que havíem conquerit a les platges, estem retrocedint clarament.
8: Hi van haver uns italians futuristes que van crear el Intona Rumori i sonava d'aquesta manera.
9: Ja està.
10: Sí, no cal tenir les obres dintre.
9: Exacte.
11: Atenció als fans de La La Land, perquè tornarem a veure Ryan Gosling i Emma Stone.
12: Amb la reestrena. I és la meva pel·lícula de terror preferida.
11: Per què de terror?
5: Els matins de dissabte i diumenge, de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé.
6: RAC 1. Tots som un milió.
13: I després de parlar dels nostres joves i recordar estius meravellosos, anem a gaudir ara amb els més petits de la casa.

0: Doncs sí, aquest estiu ens hem proposat llegir i jugar, que són dues coses que ens encanten fer-les de la mà de l'avi Sisquella. Avi, bon dia.
1: Bon dia, Noé.
0: Que és psicòloga infantil, que la podeu trobar a @ludumfp, que a més és una apassionada dels jocs i de les lectures, de totes
1: sí.
0: dues coses.
1: Ah, exactament.
0: I realment va molt bé llegir amb els nens... O que els nens llegeixin sols.
1: Sempre quan els agradi bastant llegir, sí, si no, llegir-los els llibres també està bé.
0: També és molt maco. Sí. I avui ens fas una recomanació. Primer comencem pel joc.
1: Sí,
0: quin joc?
1: A què juguem? Joc,
0: sí,
1: saps,
0: sí,
1: no,
0: sí, sí. Que hem de dir, recordem que l'avi té una col·lecció de jocs de quants? Ja.
1: Ara vaig camí cap als 1.600. Encara no he arribat 1.600. Als 1.600, però jocs. Sí.
0: Sí. Per tant, és una gran experta de jocs, no cal dir més, res més sobre el tema. A veure, i avui juguem, escolta'm, amb un que no ens cal massa cosa.
1: Avui no porto res.
0: Avui imaginem que anem a la plaça i ens hem deixat tot.
1: Exacte. Un full, una llibreteta tonta,
0: una llibreteta.
1: Això sí,
0: exacte.
1: I dos bolis, sobretot.
0: Això sí.
1: O ho hem preparat prèviament a casa, que també una mica més de feina a casa, però també ens ho podem passar millor i ho podem repetir diverses vegades.
0: Exacte.
1: Us explico el que és, d'acord? Sí. O pels restaurants. També va bé això,
0: clar,
1: pels restaurants.
0: Clar, està molt bé.
1: Què fem, què fem? M'avorreixo, m'avorreixo.
0: No, res de mòbil, res d'iPads, juguem.
1: Aleshores, hem de preparar una graella en funció de l'edat. Quan més petits, més petita serà la graella, òbviament, de, per exemple, un 5x5, vale? I posarem com dibuixos d'objectes quotidians de la criatura. Aleshores, farem 4 còpies d'aquest paper, d'acord? Aleshores, tindrem 2 cada un i farem uns vaixells, un dir la flota tota la vida, però amb dibuixets, d'acord? Aleshores... marcarem els nostres vaixells amb rotuladors i marcarem doncs, 2 vaixells de 2 dibuixets i 3 vaixells de 3 dibuixets. I li anirem donant pistes. Un dels meus vaixells porta una A, per exemple. I, per tant, l'infant haurà d'anar buscant quin dels seus dibuixos, que no està escrit en paraules perquè sigui un punt més difícil i divertit, s'escriu a mà... i aleshores buscar a veure quin és el, on està aquell vaixell que jo t'he marcat, per exemple.
0: Sí, sí.
1: O, per exemple, és un dels meus vaixells no porta la

0: missatge, que encara és més difícil. Famílies del món, és més fàcil dir-li quina lletra apareix que quina lletra no apareix.
1: No apareix, home, clar, sí, sí.
0: Això no vol dir que no ho fem, el no apareix, és que anem regulant-ho, vale? O porta dos as, o està en singular, o està en plural, vale? Això és en funció del nivell de l'infant.
1: Exacte.
0: Que ho volem posar una mica més difícil? Ho fem amb paraules escrites, però paraules ja d'ús freqüent per treballar l'ortografia. Graelles de 5x5, no vull graelles de 9x9, amb 81 paraules.
1: No, sisplau, perquè estarà etern i al final pot acabar sent avorrit.
0: Bueno,
1: no?
0: Sí, acaba sent un mal dia.
1: Exacte. El que pretenia i prometia
0: acabava de ser... O sigui, havia de ser 10 minuts de joc tonto,
1: clar,
0: i acaba sent un pollo a casa, perquè no, on està el vaixell? No cal, tampoc. És a dir,
1: no cal,
0: fàcil,
1: que sí, fem-ho fàcil, sisplau. És important triar i saber triar el joc.
0: I saber parar el joc. És a dir, quan veiem que comença a sortir fum per l'orella dreta de la criatura,
1: ja
0: parem
1: no cal,
0: ja de dir, escolta, vés a banyar-te, no sé què, i ja demà continuem, però si està bé, vull dir, 14 d'agost, vull dir, saps
1: què? Fem-ho
0: tranquil.
1: Que sí.
0: Vale.
1: Això pel que fa al joc, i fem una lectura. Quina lectura ens recomanes avui? A veure,
0: porto un conte tan bonic.
1: Oh.
0: Endevina com t'estimo.
1: Oh, que bonic.
0: Les il·lustracions són una meravella. Són una meravella. Vale?
1: Sí, uns conillets.
0: Els contes infantils. Són llibres, sí. Els contes infantils, les il·lustracions habitualment són tan boniques que ja només per això...
1: Sí, val la pena tenir-los per fullejar-los, per contemplar el dibuix.
0: Jo ahir el vaig llegir amb la Gina i mira, vaig pensar que
1: seria...
0: que te'l portava.
1: Ah, doncs era fantàstic.
0: I el que ensenya és a com a mesurar l'estima cap a algú. Perquè la llebre petita li va dient jo t'estimo i obre els braços. I clar, estima el que dona els braços. La mare li diu, pues jo t'estimo i obre els braços. I sempre la mare l'estima més. I la llebre petita va buscant maneres de mostrar-li a la mare que l'estima més que ella. I la mare sempre li va dient com l'estima de més. Fins que al final la llebre petita ho aconsegueix. Però és molt bonic.
1: A més, jo crec que això ho hem fet tots. No, jo t'estimo més.
0: Jo t'estimo més. Quanta
1: més? És que jo més. Jo d'allò d'aquí la lluna.
0: I al final... cada cosa es posa al seu lloc i al final... Bueno, ja ho llegireu, no us faig espòilers, perquè si no...
1: Com t'estimo... Endevina com t'estimo. De Sam McBranney, il·lustrat per l'Anita Geram, i és de Coquinos.
0: Exactament.
1: Coquinos, perdó, que veig ara l'accent. Coquinos, l'editorial. Doncs fantàstic, aquesta és la nostra recomanació de llibres, i sobretot aquest estiu jugueu molt,
0: feu-me cas i jugueu molt.
1: Jugueu molt i llegiu molt. Avi, moltíssimes gràcies.
0: Que vagi molt bé, Noé.
1: I ara una proposta més de lectura, en aquest cas, Contes de Sibèria.

0: Els habitants d'aquesta terra, del cel en diuen pare, de la terra mare. Les muntanyes són la llar dels seus avantpassats i els boscos i rius ho són dels esperits que habiten entre els homes. Ells són els tuvinians i la seva terra és coneguda des de temps immemorials amb el nom de Tuvà, al vell mig de la Sibèria. I per què diem tot això? Doncs perquè això és el que explica aquest llibre, aquests contes de Sibèria de Gerard Canals Puigvendrelló. Molt bon dia, Gerard.
1: Molt bon dia.
0: I ara estàvem parlant... Tu ets de Vic.
1: El
0: Gerard és de Vic. És enginyer tècnic agrícola i llicenciat en ciències ambientals. Clar, d'aquí suposo també l'interès per segons quines terres, però això no té res a veure amb que siguis escriptor i, a més de contes, no?
1: Sí, sí, exacte. No té res a veure. Són dues vessants totalment diferents.
0: Exacte, però tu sí que vas aprendre a cantar el... A veure si ho dic bé, el Kumei.
1: Kumei, sí.
0: Kumei, un estil de cant tradicional tuvinià. Primer situem-nos. On està? De quines terres estem parlant?
1: Estem parlant d'unes terres al sud de Sibèria, per tant, a Rússia, que fan frontera amb Mongòlia. De fet, els tuvinians són un poble nòmada, pastors, i, per tant, una part d'aquest poble es troba a cavall entre Rússia, que és on hi ha la major part, i també al nord de Mongòlia. Llavors, és una terra de muntanyes, d'estepes, de taigà, que és aquest gran bosc siberià, i han mantingut unes tradicions, unes creences i també una tradició musical molt pròpia, que és la que a mi em va fascinar.
0: Clar, això és el que anava a dir. Nosaltres ara parlarem dels contes de Sibèria, però per què arribes a escriure aquests contes? És a través d'aquesta música. I tu vas decidir, doncs, això, introduir-te en aquesta música tan, tan, tan especial. Què té d'especial? Per què et va atreure?
1: Sí, a mi em va atreure les sonoritats, el mimetisme que té amb la natura, que és una cosa que a mi sempre m'ha agradat molt. Llavors, jo quan ho vaig sentir per primera vegada, doncs vaig quedar totalment fascinat i vaig dir, això ho vaig aprendre a fer, sigui com sigui. I a partir d'aquí, doncs, va començar un llarg, llarg viatge per aprendre-ho. Perquè aquesta música es caracteritza per tota una sèrie de sons guturals, difònics, se poden arribar a fer dues notes a la vegada quan cantes, i a part és una tradició musical molt rica, perquè ells, el seu poble nòmada, doncs, la seva cultura l'han transmès amb contes, amb cançons, i per tant doncs, hi ha una riquesa molt gran de tot aquest folklore, que és el que a mi em va interessar.
0: Una riquesa oral.
1: Una riquesa oral, totalment oral. De fet, aquests pobles tenen... A dintre del clan hi ha tres persones molt importants. Un és el xaman, perquè ells és una tradició xamànica. L'altre és el narrador de contes, el tolxo, que és el que narra contes i els explica i manté doncs, la memòria del seu poble. I llavors hi ha el kumeiji, que és el que canta kumei i una mica fa doncs, de recopilació d'aquests contes i els hi posa música i els canta perquè encara agafin més pes dintre de la seva, del seu dia a dia.
0: Tot això va començar, aquesta introducció, a través de la música, com dèiem. Vas aprendre a cantar el kumei. Que ens podries fer algunes notes de com és? Perquè hem de dir que el 2022 el Gerard va guanyar un premi al 4 Festival Internacional Etnomusical de kumei al Centre d'Àsia. I que com arribes a guanyar aquest premi?
1: Clar, aquest premi va ser molt especial, perquè jo ja m'havia presentat alguns anys... Però l'any de la pandèmia, arran doncs, de totes les restriccions pel Covid, doncs, no es podia viatjar, no era impossible doncs, plantejar-me arribar a Kizil, que és la capital de Tuvà, i llavors ells, així com una mica de prova, van decidir que gent de tot Tuvà, que tampoc es podien moure, i de Mongòlia, i de tot arreu del món, si volien, poguessin participar. Llavors, jo, com que ja coneixia gent d'allà, m'ho van comentar, em van dir, va, podies fer-ho, perquè doncs, estaria bé que hi hagués algú de l'altra punta del món, no? I a partir d'aquí, doncs, bueno, doncs, després d'un parell o tres d'eliminatòries, diguem-ne, doncs, al final doncs, vaig guanyar un petit premi, no era el premi principal, ni molt menys, perquè allà en saben molt més que jo, però em va fer molta il·lusió.
0: Ells havien estat sorpresos, una persona de Vic...
1: Sí.
0: Aprengués a cantar i a fer aquests sons així, no?
1: Sí, de fet, ells... O sigui, tot i que és una tradició molt viva i hi ha molta gent que la practica allà, tampoc és majoritària. És a dir, tampoc és dir allà qualsevol ho sap fer. No, vull dir, al contrari, és com persones molt concretes que els hi surt o que tenen també una mica la dèria de llançar-se a fer això fins que en saben.
0: Clar, i a veure, podríem saber com és un so d'aquests?
1: Sí, el kumei és el nom general que dona nom a tota la varietat de cants, i és aquest.

0: ho aprens, això?
1: Això són moltíssimes hores de mirar vídeos per YouTube. Sí.
0: Ah, això anava a dir. És el YouTube que t'ensenya a fer-ho.
1: És el YouTube, sí, sí. Són moltíssimes hores de vídeos en llengües que no comprenc, com el tuinià, com el rus, com el mongol, i sobretot escoltar molta música i anar-me impregnant d'aquestes sonoritats i entendre també el context. Aquí em van ajudar molt els contes, perquè a mi m'agrada molt escriure, llavors ho he anat portant en paral·lel, de dir, vale, doncs, intento fer aquesta música, i per altra banda, doncs, intento doncs, conèixer bé doncs, tota aquesta cultura i totes les seves tradicions, i a partir d'aquí doncs, també t'adones d'aquests cants, quan s'utilitzen, per què, i llavors fer la música. És a dir, una cosa és fer aquestes sonoritats, que ja és complicat, però més o menys després es pot fer, i l'altra cosa llavors és aprendre les cançons tradicionals, els instruments tradicionals i tota la...
0: Perquè aquestes notes que es fan amb la veu van acompanyades de música, d'instruments.
1: Sí, sí, sí, sí. D'instruments, i es canten, i amb aquestes veus, diguem-ne, es pot arribar a vocalitzar i a parlar.
0: Ah, sí? Fent aquestes notes?
1: Fent aquestes notes, sí. Amb la melodia, evidentment. No, com puc parlar jo ara amb tu, no podria parlar amb aquesta veu, però cantant, amb l'impuls de cantar, la melodia i una mica doncs amb tot, sí que pots, es pot cantar, sí, sí.
0: Clar, sentint aquestes notes s'ha traslladat directament a una altra cultura.
1: Sí, sí, sí.
0: I en allà és on tu fas aquest intent de recollir tots aquests contes que després expliques en aquest llibre en català.
1: Exacte.
0: Com fas la tria?
1: Mira, la tria...
0: Perquè no te n'has inventat cap.
1: No. Són tots tradicionals d'allà. Llavors, la tria és en base doncs, d'anar buscant. Moltes de les lletres de les cançons moltes vegades tenen alguna història o algun conte associat. Perquè això, no? Perquè el Kumeiji, aquesta figura del cantant, doncs moltes vegades s'inspira en històries, en llegendes de la seva terra per crear les cançons. Llavors, moltes vegades, a l'aprendre una cançó o al buscar la lletra d'una cançó, trobava darrere una història. I una mica aquestes són les que he recollit al llibre són, diguem-ne, les principals o les més característiques, perquè, evidentment, doncs, n'hi haurien moltíssimes que jo desconec, segur, però que aquestes són una mica les més importants.
0: Que tots són contes, fins que al final hi ha també cançons, 27 contes. Els agrupes per animals, instruments musicals, herois, reis i genets, i també muntanyes sagrades. Són temàtiques molt concretes que diu molt també de la seva cultura, no?
1: Sí,
0: el fet
1: sí,
0: que siguin
1: sí.
0: animals, que siguin muntanyes, aquesta connexió amb la natura,
1: sí.
0: que també és una mica d'on vens tu, no? Al final, vull dir que
1: sí, sí.
0: ets enginyer tècnic agrícola, per tant, suposo que és una mica el que et va treure d'aquesta
1: sí,
0: cultura,
1: sí,
0: aquest
1: sí.
0: arrelament a la terra.
1: Exacte. Sí, sí, els tuvinians són pastors i a la seva tradició sempre diuen que ells ho poden pasturar tot. De fet, pasturen vaques, cabres, xais, iacs, camells, cavalls, que és el seu animal totèmic, rens... qualsevol cosa que es pugui pasturar, diguem-ne, doncs hi ha tuvinians que ho porten amunt i avall de les estepes, de les muntanyes. Són un poble, evidentment, doncs, bueno, que basa o ha basat tradicionalment la seva subsistència en... amb aquest estil de vida.
0: Tuvinians, que tu vas estar allà durant un mes, dius?
1: Aproximadament, sí, una mica menys, però sí.
0: Clar, t'havies empapat de tot a distància sempre. Quan arribes allà, et sorprèn alguna cosa que no hagis ja més o menys intuït mentre no hi eres?
1: Clar, em sorprenen moltes coses, la veritat és que sí, perquè tot i que anava amb una imatge bastant realista de lo que em trobaria, però evidentment quan ets allà i estàs amb la gent, doncs, bueno, doncs evidentment passen coses i és una terra que... És molt gran, les distàncies són enormes, l'estepa és una cosa que és gegantina i esclar, t'adones que bueno, ells estan acostumats a moure's, són nòmades, per ells les distàncies són una cosa molt relativa respecte a lo que considerem nosaltres i bueno, és un tarannà, és un ritme de vida molt diferent. I on també aquestes estones per cantar, per exemple, jo quan era allà cantava pràcticament cada dia, perquè quan ells a més sabien que jo cantava,
0: clar.
1: Doncs és que s'avisaven entre ells fins i tot de dir, i veniu perquè n'hi ha un que canta.
0: I que és de fora,
1: i que és de fora.
0: De fora.
1: Sí, sí, sí.
0: I llavors ells et comencen també a explicar històries, no?, aquests contes.
1: Sí, sí, sí, surt sol, eh? Vull dir, la veritat és que a la gent també és veritat que, lògicament, li agrada compartir, és normal, i quan veuen algú que els interessa i que els hi pregunta i que...
0: I a més una cultura tan minoritària,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: Ells en són conscients, que és una cultura minoritària i que despertar aquest interès a fora és gairebé màgic, perquè
1: sí, sí, sí.
0: els hi deu costar també mantenir-la entre ells.
1: Sí, sí que és veritat que, per exemple, respecte a Rússia, no, la part de Tuvà, que forma part de Rússia, com que estan molt, molt apartats, la veritat és que ells comenten que tenen molts pocs russos a les seves terres, em sembla que no arriben ni al 7%, i llavors, clar, en aquest aspecte mantenen bastant bé la seva idiosincràsia perquè és que estan molt, molt aïllats. I, però sí, evidentment és una llengua molt minoritària, no arriben a les 300.000 persones que la parlen, i evidentment doncs, no té accés a la majoria de coses que poden tenir accés les grans llengües, diguem-ne, del món.
0: Tu la parles?
1: No, no la parlo.
0: No, però l'entens? Com ho has fet per recollir tots aquests contes?
1: Entenc coses i entenc bastantes coses, perquè de fet quan vaig ser allà doncs, em va sorprendre que déu-n'hi-do el que pescava.
0: Home, tantes hores de YouTube.
1: Sí, l'únic que és clar, per parlar una conversa no. Mm. No. Però jo em memoritzo les cançons, sé el que canto i sé el que dic, però no per després estructurar el que jo penso.
0: Què creus que trobarà algú que agafi aquest llibre i aquests contes? Què creus que trobarà aquí dintre que el pugui aproximar per sent una cultura tan diferent i tan llunyana?
1: Mira, una de les coses que et sorprèn i que en certa manera intuïa, però que t'adones que és realment així, que els contes no tenen cultura, quasi bé et podria dir, perquè sí que aquí parla de rens i nosaltres no parlaríem de rens, parlaríem de xais o de cabres, però la història és la mateixa. Vull dir, algú que llegeixi aquest llibre s'adonarà que les històries tradicionals catalanes de tota la vida no van gens lluny de lo que s'explica al cor de Sibèria. Vull dir, les temàtiques, el rerefons, fins i tot alguns personatges. Et pot sorprendre, dius, ostres, però és que no se'n fa gens estrany, però a la vegada té un punt exòtic, perquè parla de xamans, parla de tradicions de caça, que per nosaltres, evidentment, doncs, són totalment llunyanes, no? Perquè no vivim d'aquesta manera. I en aquest aspecte doncs, té una part propera i una part doncs, que és molt interessant. I són contes que són divertits. És una cultura que en si és divertida. A ells els agrada jugar, els agrada anar a cavall, els agrada tenir competicions quan es troben, doncs, que estan molt aïllats, quan es troben els agrada raptar-se, a cantar, a lluitar, fan una lluita lliure que és molt coneguda. Vull dir que és una cultura que és alegre, no? És interessant.
0: Uh-huh. El llibre acabes amb cançons, i jo et demanaré que ens cantis un trosset de cançó d'aquestes que cantes. No entendrem res, segurament, però no sé si la tens també en el llibre, la que tens ara per cantar.
1: Al llibre hi ha un codi QR que us transportarà en un canal de YouTube, que jo hi penjo totes aquestes cançons, i tinc un CD també que vaig fer juntament amb el llibre, que també està en físic, però com que avui dia no es compren CDs físics, doncs vam pensar que seria més profitós ficar-lo així vinculat en una plataforma. I d'aquest cop que hi vaig estar, un dia a la nit en una tenda, hi havia una xamana i hi havia la seva ajudant. La xamana era una dona molt gran, que sí que ens va cantar alguna cançó, però la seva ajudant ens va cantar una de molt maca. I me la vaig aprendre, perquè lògicament vaig dir, ostres, aquesta l'has de recopilar. No està en el llibre, però sí que està en el canal de YouTube. I si voleu, us encantaré un trosset.
0: Doncs vinga.

0: d'una manera perfecta per traslladar-los mentalment a aquesta Sibèria, que a més la podreu conèixer molt més de prop, amb aquests contes de Sibèria que ens ha regalat ara amb aquestes cançons el Gerard Canals Puigvendrelló. Moltíssimes gràcies, Gerard, per
1: haver estat aquí. Moltes gràcies a vosaltres. Hey, it's a mess out there. They can leave, but we don't care, we'll stay. I'm good right here.

0: RAC 1 Notícies. Mar Villanueva.
1: Bon dia, són les 8. Protecció Civil manté en alerta el pla Inuncat fins aquest migdia per les previsions meteorològiques, encara que l'episodi més intens ja ha passat. Durant el matí encara poden aparèixer alguns ruixats dispersos i puntualment intensos a la Costa Daurada i litoral tarragoní. Tot i que la majoria d'aquests ruixats descarregaran al mar, alguns poden tocar a terra localment, però en cap cas seran com els que vam tenir ahir a la matinada. Pel que fa a la resta del país, el matí es presenta assolellat en general, excepte al Camp de Tarragona, alguns punts a l'interior de Lleida i a les Terres de l'Ebre, que serà on persistiran a alguns núvols baixos amb clarianes. De cara a la tarda, alguns xàfecs irregulars i poc abundants en general al Pirineu, Prepirineu i al nord i oest de la Catalunya central i ponent. L'episodi de pluges en general ja ha deixat 11 persones ferides, una d'elles en estat crític, i unes 850 trucades registrades al telèfon d'emergències. I l'Ajuntament de Barcelona portarà a fiscalia els missatges racistes i xenòfobs de la concentració de Save Europe Act, segons ho ha informat en un comunicat. Durant l'acte d'ahir a la tarda a plaça Sant Jaume, els convocants van desplegar una pancarta amb el lema "La remigració salva Europa" i es van sentir crits de "No és immigració, és invasió". Això podria constituir un delicte d'odi per motius religiosos o pertinença a una ètnia, raça o nació. El govern municipal defensa el dret de manifestació, però reafirma que no serà neutral davant d'aquests missatges. És per això que traslladarà a l'autoritat judicial la informació recollida per la Guàrdia Urbana, qui va fer el seguiment de la concentració conjuntament amb els Mossos d'Esquadra. Unes 100 persones es van presentar a la manifestació de Save Europe Act i unes altres 400, en canvi, a la contramanifestació antifeixista al mateix lloc. I els bombers han treballat durant la matinada per intentar estabilitzar l'incendi declarat aquest dijous a Sogorb i que s'ha estès a Gàtova, on ja hi ha desallotjades prop d'un miler de persones. Ha cremat més de 630 hectàrees i, malgrat que continua actiu, està controlat i s'espera que avui la situació sigui més favorable. Les flames ja han cremat majoritàriament una zona del parc natural al voltant de Gàtova. L'alcalde del municipi, Jesús Salmerón, n'ha parlat a la televisió valenciana.
2: Quan tu no naïs a Gàtova i viu en Gàtova i sent Gàtova, veure com tenim ara mateix les muntanyes, pues jo m'estic emocionant. Està mal. Al final se mos ha cremat tot el que mos estimem. Tenim el Pico d'Àguila cremat, tenim la zona de la Canyadica, la Font Tiranzo, i ara pues estem intentant treballar en que no revisquen aquestes flames i sobretot que no s'escampi més.
1: En l'operatiu per apagar l'incendi hi treballen més de 350 efectius i 25 mitjans aeris. I en plana internacional, l'Iran amenaça de respondre contra els països veïns que s'uneixin al bloqueig econòmic dels Estats Units. Ho ha dit el secretari del Consell Suprem de Seguretat Nacional, Mohsen Rezaei, a la cadena estatal IRIP. Ha advertit que si els països al voltant actuen amb Washington, Teheran impedirà la sortida de petroli a través del Golf Pèrsic i d'altres vies d'exportació. També en un discurs televisat, el president del país, Masoud Pezeshkian, ha declarat també que estan immersos en una guerra econòmica, militar i de seguretat de gran escala. Aquest comunicat arriba després que el president dels Estats Units, Donald Trump, anunciés a mitjans d'aquesta setmana una operació econòmica contra l'Iran, una iniciativa que va presentar com l'inici d'un procés d'aïllament pel qual també va instar els seus aliats. I ara els esports amb Pau Bombardo.
3: El Barça viatja aquest matí cap a Elx, on arrencarà a 2:15 de la nit el camí cap a la tercera lliga consecutiva. Flick encara no podrà comptar amb Rodri, que s'ha de posar a punt físicament. En canvi, sí que disposarà de Cancelo, a qui veu preparat per jugar i que ja va ser inscrit ahir al matí a la Lliga. La convocatòria es farà pública a les 11 del matí abans que l'equip viatgi cap a Alacant. El partit a 2:15 de la nit en directe a RAC1 des d'una hora abans. Això l'endemà que l'Espanyol fregués l'empat en l'estrena del Real Madrid a la Lliga. Els pericos van aguantar l'1-1 fins al minut 90, quan Carlos Espí va donar els primers 3 punts al Madrid de Mourinho. I aquest vespre també serà el torn del Sabadell, que buscarà la primera victòria del curs a segona divisió. S'enfronta a partir de les 7 de la tarda al Castelló i es podrà seguir en directe a RAC1. I en tennis, Tiafoe ha superat Nakashima aquesta matinada en 2 sets a la semifinal del Masters 1000 de Cincinnati i s'enfrontarà a Arthur Fils pel títol.
1: Això és tot per ara. Més notícies a les 9 al Via Lliure amb Arnau Mañé.
4: I ara què us sembla si ens refresquem una mica submergint-nos al fons del mar? Ens agrada fer immersió amb el David Valverde. David, bon dia.
5: Molt bon dia.
4: Que ell és tècnic de la casa, però clar, evidentment, ell és instructor de submarinisme i li hem dit, va, porta'ns pels fons marins. I una de les cites que era obligada eren les Illes Medes, no?
5: Evidentment.
4: Si parlem no hi ha ningú que li agradi la immersió i que no vulgui passar per les Illes Medes.
5: I segurament hi ha gent de tot el món.
4: Clar, és sí, veritat, sí. De tot arreu.
5: És segurament el lloc més famós de la nostra costa, un lloc que, a més, és una àrea protegida i, per tant, una zona que està cuidada i que només per ser protegida, allò ja és espectacular de veure sota l'aigua.
4: Doncs explica'ns què són les Illes Medes.
5: Anem fins a l'Estartit. No? Si parlem d'Illes Medes, hem de parlar d'Estartit, van lligades. Les Illes Medes és un arxipèlag, petit arxipèlag, que ve geològicament, és la continuació del massís del Montgrí, per tant, és la continuació d'aquelles muntanyes que acaben caient al mar, i és un conjunt de 10 illes, més o menys, que en elles s'hi poden fer una vintena ben bé de punts de busseig.
4: En aquesta immersió pot anar-hi qualsevol? És a dir, serà difícil?
5: Hi ha immersions per tots els nivells. Per tots els nivells, des de la gent que s'està iniciant, hem immersions que van des dels 3 fins als 15 metres, fins a immersions pels més experimentats, que van fins a més dels 40 metres, amb moltes corrents, amb coves fins i tot. Per tant, hi ha immersions per tothom, i per tots els nivells.
4: I, per tant, també explica'ns què hi podrem trobar, perquè ja sabem que hi poden anar petits, grans i gent que en sàpiga més o menys, però bueno, això sí, se n'ha de saber un mínim, que aquí no ens aventurem qualsevol.
5: No, a veure, hi ha, de fet, s'hi fan batejos, per tant, algú que no ha bussejat mai també pot anar amb un dels centres.
4: Però acompanyat, sempre.
5: Sí, ja, evidentment. Sempre el busseig sempre és acompanyat.
4: Sempre és acompanyat.
5: Sempre parlem que el busseig, la unitat mínima són dos.
4: Exacte.
5: Per tant, sempre acompanyats.
4: Doncs molt bé. I aquí hi trobarem? Quines espècies,
5: mira,
4: quins peixos?
5: Hi trobarem de tot i gros, perquè tot el que tu puguis trobar fora de les Illes Medes, tu trobaràs a les Illes Medes ampliat per dos.
4: Ah, sí?
5: Uns tamanys immensos. És a dir, espectacular. A mi el que més em va sorprendre el primer cop que vaig bussejar a les Illes Medes van ser els meros.
4: Ah.
5: Perquè jo estava acostumat a Mataró, que els meros parlen llatí ja, perquè et veuen i ja fugen, i en canvi a les Illes Medes tens uns meros que com a poc fan 40 quilos, és a dir, estem parlant d'uns meros d'un metro de llarg i un volum immens, però que a més no fugen, se t'acosten, són curiosos, estan domesticats, pràcticament venen perquè els toquis.
4: Suposo que estan acostumats a veure gent constantment.
5: Sí, i parlant de meros, és que el mero és un peix que pensa que pot arribar a pesar 300 quilos i medir 2 metres. És a dir, són animals molt grossos i que, a més, una curiositat que tenen és que neixen amb els dos sexes i poden canviar de sexe al llarg de la seva vida.
4: Ah, caram!
5: Sí.
4: Mira, que interessant.
5: És xulo.
4: Què més veurem? Més coses? O...
5: Mira, els espets parlem de barracudes molt grosses, parlem de corballs, per exemple, també. És molt espectacular veure, per exemple, les parets plenes de gorgònia, que al final és un corall tou, molt vistós, amb molt de color, és molt maco de veure. Tot això a les Illes Medes, amb diferents punts d'immersió, espectacular, no ens ho podem perdre.
4: Ah, i el David sempre ens fa venir ganes de fer aquestes immersions i sempre acabem aquesta frase que la vam començar el primer dia que vas venir i vam dir, la direm cada vegada.
5: Per acabar, com sempre, del mar només hi deixem bombolles i ens emportem records.
4: Que maco, ens encanta que vagi molt bé.
5: Adéu.

0: El passat 10 de juny, el món va ser testimoni d'un espectacle sublim. El Papa Lleó XIV va beneir oficialment la Torre de Jesús de la Sagrada Família, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Amb 172,5 metres d'alçada, aquesta torre és ara el punt més alt de la basílica i l'ha convertit en l'església més alta del món. Avui volem parlar de la Sagrada Família i ho fem amb en Jaume Serrallonga. Ell és doctor en arquitectura per la Universitat Politècnica de Catalunya, amb la tesi doctoral Geometria i Mecànica en els models de Gaudí, membre del Departament de Projecte de la Sagrada Família. Bon dia, Jaume.
1: Bon dia.
0: Contents de tenir-te aquí perquè, en primer lloc, després de saber que el món mirava la Sagrada Família, hem volgut fer una revisió de tornar-la a mirar nosaltres, sobretot la gent d'aquí, que l'hem vist en tot el procés i que hem de començar partint de en quin punt es troba actualment la construcció de la Sagrada Família.
1: Bé, doncs estem encarant, diguéssim, la recta final, perquè hem culminat el temple, hem posat la creu, el punt més alt del temple, però ens falta la façana principal, que seria pues, el projecte més gros que ens falta. I el següent més gros que falta seria l'edifici de la sagristia de Llevant, que, clar, no té la dimensió de la façana principal, però també és un projecte prou important. Mm. Bàsicament, només falta això. O sigui, estem encarant la recta final.
0: És la recta final que es preveu cap al...
1: No hi ha una previsió exacta d'un any, però sí que més o menys podem intuir que entre 8 i 10 anys podria estar enllestit.
0: Entre 8 i 10 anys, eh? Els sí. Que vam veure aquest creixement
1: tot
0: de la Sagrada Família.
1: Tot depèn dels ingressos, depèn de moltes coses.
0: Sí, clar, sí. En aquest cas estem parlant d'una església que està, una catedral, que està construïda amb aportacions dels feligresos principalment. Almenys aquesta era la idea i també amb suport, evidentment, de l'entitat pública.
1: Clar, es va concebre com un temple expiatori, això vol dir que no hi ha aportacions públiques, són les mateixos visitants que ho subvencionen, la gent que s'interessa per entrar-hi, no? Que en principi són feligresos, que avui en dia la majoria immensa són turisme de tot arreu del món.
0: Hi ha zero capital administratiu?
1: Zero.
0: Zero. Ara estem parlant de que ja estem veient aquest final, però ha sigut un camí llarg i jo diria que dur. Com ha sigut tot aquest procés? Quants anys portem?
1: Clar, ara mateix portem uns 144 anys, o sigui, des del 1882, si són molts anys, sí, 144, doncs això, moltes coses passen en 144 anys, des de revolucions, des de pandèmies, des de la guerra civil, des de moltes coses. I pràcticament només s'han aturat les obres, ha hagut èpoques molt dolentes que han anat les obres molt a poc realment, perquè no hi havia donatius, però pràcticament aturar, només s'han aturat per la pandèmia ara, recentment, i per la Guerra Civil.
0: Mm. Mai hi ha hagut cap moment de que hagi estat en perill la seva estructura? Cap error? Cap cosa que hagi fet anar enrere, un pas enrere?
1: Com estructuralment, com si hagués de caure.
0: No, vull dir que dificultats arquitectòniques.
1: Bueno, dificultats hi han hagut moltes. Ha sigut un gran repte. Les mateixes torres centrals aquestes han sigut un repte enorme. Un repte enorme, perquè antigament les catedrals tenien uns murs que podien tenir uns gruixos de metre i de metre 20 i de metre i mig, i convenia, no? Tenien uns gruixos de parets, i això vol dir uns pesos enormes. I totes aquestes torres centrals, la Torre Jesús mateixa, per exemple, només està suportada dintre del temple per quatre columnes. Mm. Quatre columnes que tenen 2,10 metres de diàmetre. És una columna gruixuda, de 2 metres, és una bona columna, però perquè fem una comparació, a Sant Pere del Vaticà, aquests quatre angles del creuer vindrien a ser quatre sales, no una columna, una sala, dintre hi cabria una habitació, un lavabo, un magatzem. O sigui, la dimensió d'esveltesa que té la Sagrada Família és increïble, és molt grossa. I ens, esclar, són molts quilos, moltes tones de pes perquè vagin per aquestes quatre columnes. I ens, això va ser un repte, construir aquestes... Semblava impossible. No sabíem com ho hagués pensat Gaudí, però semblava molt difícil d'aconseguir-ho.
0: La tecnologia ha ajudat?
1: Oh, i tant, moltíssim, moltíssim.
0: Una tecnologia que segurament Gaudí no ni somiava, potser que hi seria?
1: No, però és curiós la capacitat que tenia Gaudí d'innovar i de diguéssim, xuclar, d'apropiar-se de totes les novetats que sortien al moment. O sigui, era, no era gens conservador en aquest sentit. Sortia una cosa nova i si li interessava, de seguida la prenia com a seva. Des dels ascensors, entrem a una pàgina web d'ascensors antics a Barcelona i veurem que el primer que posa, em sembla que diu el 1888, però és que el 1889 Gaudí ja n'està posant un a la Casa Calvet, que després rep un premi de l'Ajuntament, la casa més bonica de l'any i tot això, no? Una empresa que acaba de fundar-se, quants ascensors fa en un any a Barcelona? Potser 8 o 10. Okay. O sigui que els primers d'ascensors ja ho va agafar-ho. I això com a exemple, podríem parlar del formigó armat, podríem parlar moltes coses que Gaudí és innovador. Mm-hmm. O sigui, molt, amb moltes coses, sí.
0: Gaudí va deixar tot un llegat, però què hi ha de Gaudí i què s'ha hagut de reinventar? Suposo que a nivell estructural sí que tot estava molt ben deixat, molt ben escrit, molt ben descrit, però també hi ha la part d'escultura, de a on acaba la feina de Gaudí, on comença l'aportació actual?
1: És difícil, perquè és una transició, no és una frontera clara, és una transició. Tot el seu coneixement passa als seus ajudants, que han vist com treballaven, que ell és mort quan l'atropella el tramvia i tal, però continuen ells mateixos, no? I després, o sigui, la seva mà dreta és el que passa a ser l'arquitecte director. Després els altres ajudants seran els següents arquitectes directors. O sigui, hi ha una transició de coneixement que han begut directament de la font, diguéssim, del mestre, no?, en aquest sentit. I per tant, no hi ha una data com de ruptura. Però sí que és clar que la manera de calcular estructures que tenia ell, que bàsicament era aquest sistema que jo estudio a la tesa, de pesos i cordilles, i és un sistema de càrregues gravitatòries, perquè el que fas com una maqueta invertida del revés i allò del mirall, no? I els pesos donen la forma dels arcs i de les cúpules i de les voltes. Aquest sistema és gravitatori, no? I està bé, el més important moltes vegades en un edifici és calcular per la gravetat, però en un edifici de tanta altura no és el més important. Moltes vegades en un edifici de molta altura, i això sobretot els experts en càlcul de gratacels a Nova York i tot això ho saben molt bé, és que és el vent i les forces horitzontals, que són el sisme, el vent, les que poden realment alterar les seccions estructurals d'un edifici, no? I en aquest sentit, Gaudí afirma en algunes converses que estan recollides en text de que havia tingut en compte el càlcul del vent, però no sabem com. No sabem com, perquè tota la documentació es va cremar en la Guerra Civil, i la veritat és que se'ns fa una mica increïble, perquè realment era molt difícil això. I ha sigut gràcies a la tecnologia actual que hem pogut recórrer aquest mètode de la pedra tasada i totes aquestes tècniques més modernes per alleugerir molt els pesos, alleugerir-los molt i fer possible aquestes torres centrals. Sí.
0: Una de les coses que s'ha dit més també en quant a construcció, com a anècdota, han parlat d'aquest loctite, d'aquesta mena de pagament, de no sé com dir-ho, que a tothom li ha sobtat, no? Hi ha més curiositats d'aquestes? I fins a quin punt podem parlar de...
1: L'octit és com una simplificació, en el fons. És una barreja de components que fan unes resines molt especials. O sigui, com que totes les torres s'han aixecat amb aquests panells de pedra tasada, això vol dir una combinació de pedra i acer. O sigui, els cables d'acer no apreten la pedra directament, sinó apreten uns blocs d'acer massís, que en diem els caps de tasat, i aquests caps de tasat s'han d'adherir a la pedra. I llavors totes aquestes superfícies de contacte entre acer i pedra es fan amb unes resines molt especials en què el loctite, pues, és un dels components, no? Però està clar. Però no és ben bé el loctite, però bueno, és una simplificació prou clara pel públic en general.
0: Hi ha més anècdotes d'aquestes, curiositats,
1: no sé,
0: com a mínim, a nivell de construcció, que a vegades pensa en tota la complexitat, però hi ha punts que són com a més simples.
1: Sí, s'hauria de fer recompte, a vegades ja. El que agrada són els números i diu, s'han fet servir no sé quants cargols, no sé quantes femelles. Home, la veritat és que quan puges a l'obra i te n'adones de la mida de les coses, impressiona. Per exemple, jo he tingut a les mans un cargol i l'has d'agafar amb les dues mans. Clar. O sigui, un cargol té aquesta mida, aquest diàmetre d'un puny, no? O sigui, estem parlant de diàmetres de 6 i de 7 centímetres. O sigui, uns cargols que dius, un cargol, un sol cargol ja pesa, no?
0: Tota la dimensió de la Sagrada Família, que nosaltres, sí. Els barcelonins sobretot, ja li hem donat la dimensió que cal, no? És a dir, que moltes vegades es parla aleshores això és més llarg que l'obra de la Sagrada Família, o més important que l'obra de la Sagrada Família. Sí. Ja és com una base de mesura, no? Clar. A nivell arquitectònic suposo que també, no?
1: Sí, sí, sí, no, clar, és...
0: Ha marcat un abans i un després també en molts temes.
1: És singular en moltes coses. Hi ha coses que són comúniques i exclusives de la Sagrada Família, però hi ha coses que reverteixen a la societat, vull dir, que són importants, que la Sagrada Família és com una mena de conillet d'Índies o un laboratori d'exploració de novetats, i abans he insinuat alguna cosa del formigó armat, però, per exemple, seria un exemple, no? Quan un construeix a la vora del mar, a la Costa Brava, i a Marder, i paren l'obra perquè allò era un paratge natural, el que sigui, no? Aquestes coses que a vegades passen, no? Mm-hmm. I resulta que aquell edifici està com 4, 5 anys o 6 parada, no?, amb l'estructura a mig fer, el formigó a mig fer, havien fet un pis, faltava el de sobre, aquestes coses que a vegades passen. Aquell formigó, a pocs metres del mar, que arriba la marinada, tot el salnitre, tal, quan li donen permís per continuar l'obra, el primer que fan és tirar-ho tot a terra. Clar. I tornar a començar, perquè no se n'enfien dels vicis ocults que poden sorgir arrel del salnitre que ha absorbit l'estructura i
0: ha
1: tot això.
0: Ha passat això amb la Sagrada Família?
1: A la Sagrada Família... Clar. No tenim cap casa que la tapi, i hem tingut formigó durant 25 anys a la intempèrie, amb aquesta marinada que ve, que a vegades la marinada la reben fins al massís de Montserrat, vull dir que... I no ha sigut un problema. I quina és la diferència? Doncs que el formigó normalment que es fa servir en edificació, quan començava jo a estudiar, era formigó de 175 quilos per centímetre quadrat. Ara, actualment, això ha anat pujant 200, ara són 250 quilos per centímetre quadrat. Però és el formigó normal. A la Sagrada Família estem fent servir formigó de 600 i de 800, i quan portes les provetes al laboratori perquè tinguin la resistència, estem parlant de 1.000 quilos per centímetre quadrat. Clar, són 4 o 5 vegades més. Són formigons molt, però molt més compactes, molt més resistents. I clar, no penetren aquests agents deteriorants del formigó. I llavors això és un avenç que després la societat se'n podrà beneficiar. Una persona fa tota la seva inversió de la seva vida comprant el pis i després en 4 dies diu, és el luminós i el pis a terra. I clar, dius, ostres, en canvi, si fessin servir formigons com els que hem estat fent servir a la Família, clar, clar, això ja no passaria, no?
0: Per tant, aquests 100 i pico anys, quants hem dit?
1: 144.
0: 144 anys, no han passat factura de moment en l'edifici i a més prendrà una dimensió encara més gran. Ara dèiem, acabarà 10, 15 anys, però segurament moltes generacions podran veure aquest final de la Sagrada Família. La dimensió física, és a dir, ara tenim les tres façanes, tindrem les tres façanes, ara en tenim dues, sí. Falta la principal.
1: Sí.
0: Això a nivell de dimensió farà que encara sigui molt més gran l'edifici? Com ho percebrem, aquest final, de com serà físicament?
1: No crec, la dimensió global no crec que es percebi gaire més gran, no? Perquè el temple sobretot s'aixeca amb altura, aquesta idea, aquest eslògan que s'ha dit ara d'alça la mirada, és ben bé gaudinià, no? El que volia Gaudí és que miréssim amunt, no? Que aquesta verticalitat, aquesta connexió de la terra amb el cel, aquesta acostar-se a Déu, digue-li com sigui, més simbòlicament. Però, o sigui, la dimensió global de l'edifici no canviarà molt, però sí que d'alguna manera, jo crec que la façana principal serà molt important, perquè d'alguna manera s'ha perdut ara mateix la silueta clàssica, la que tenim com en el cor, perquè representava com les quatre barres, quasi, no? Eren quatre torres retallades en el cel, i ara tot el taló de fons de les torres centrals desdibuixen aquesta imatge, no? Mm-hmm. En canvi, la façana de la principal, com que està separada de tot aquest nucli central de torres, tot el que és la nau, no?, i queda com més separada, un, quan s'acosti, de seguida començarà a veure aquestes quatre torres retallades al cel i tornarà a recordar aquella visió sempre tan barcelonina nostra de la Sagrada Família,
0: no?,
1: de les quatre torres retallades al cel. Sí.
0: Tenim, per tant, naixement i passió, falta glòria.
1: Falta la glòria, sí, sí, sí.
0: A part de tot això, aquesta part més estructural, més exterior, hi ha la part de vitralls. Això és tot, sí, un llenguatge interior. És a dir, la llum que deixa passar aquest colorit de vitralls és espectacular,
1: sí,
0: i té tota una lectura que mereix un capítol especial. Què pretenia, sí, Gaudí?
1: A veure, aquí hi ha la feina de dos, o sigui, Gaudí ja li diuen que és l'arquitecte de la llum, però també hi ha la feina, i no n'hem de treure mai el mèrit, de l'artista vitraller, el que dissenya els vitralls, més que el que els construeix. Ell, també.
0: Gaudí, però... no els va deixar dissenyats.
1: No, va deixar moltes coses dites, mm-hmm. però fetes proves físiques de vitralls en va fer a Mallorca, algunes, mm-hmm. perquè ell treballava amb un sistema de vitralls que també hauria resultat molt car i molt complex, que era la quatricomia, o sigui, feia quatre capes de vidres de color, els degradava amb àcid de manera diferent cada un dels tres colors bàsics, més un blanc per acabar d'estabilitzar el color, i doncs, barrejant aquests vidres i col·locant-los amb els desplaçaments corresponents, doncs feia com una sensació, buscava com una sensació de relleu dels cossos, si es representaven uns sants amb uns cossos i tal, buscava aquests relleus i aquests reflexos a base de degradar pues, el groc, el magenta i els tres colors primaris, no? I col·locar-los adequadament. O sigui, no hi havia línies negres, per entendre's, no hi havia ploms. Uh-huh. Això quan se li va encarregar a Joan Viladrau, que és, tenia una experiència, un currículum sobre vitralls a totes les catedrals d'Europa, o sigui, havia conegut molt el vitrall gòtic i tots els seus pros i contres, se'n va adonar, doncs, que per algun motiu Gaudí va frenar els vitralls i només en va poder fer una a Mallorca perquè no... pel preu, per una banda, perquè clar, és quatre vegades més car, quatre vegades vidres molt més grossos, vidres que després quan dilaten tenen molts problemes, que aquestes capes que passa quan s'hi posa humitat entremig, que s'ha d'evaporar aquesta humitat, mm. generaven realment molts problemes. I en Joan Viladrau va dir que el vidre gòtic era el de sempre, era el que funcionava i era molt més fàcil, doncs tot aquest tema de les dilatacions, tot el tema més tècnic.
0: I va fer una proposta. Exacte, clar, el resultat és de les coses que potser més criden l'atenció a l'entrada al temple.
1: Sí, és de les coses que més atrauen i realment és espectacular.
0: Hi ha un codi amb aquest joc de colors? És a dir, hi ha trossos que són totalment vermells, altres que són totalment blaus, després passa els verds, els grocs...
1: Sí. La idea, d'alguna manera, Gaudí és com la natura és la seva mestra, diu, no? Aquest arbre d'aquí és el meu mestre, totes aquestes coses sobre la natura, aquesta influència de la natura. Doncs una idea és potenciar la llum natural. O sigui, la llum sembla que no, però té color. Mm-hmm. Quan a la ferreteria comprar una bombeta i com la vol cala i el fred, no? Sí. La llum té color, encara que potser no ho veiem del tot. I ens potenciar aquest color natural de la llum. I quin és el color natural de la llum? D'alguna manera és el color que té l'ambient. Què passa al matí? Com que ha hagut tota la nit que s'ha refredat, al matí els colors són freds. I aleshores, a la banda de llevant, els colors dels vitralls són colors freds. I, en canvi, a la tarda, tot l'ambient s'ha escalfat de tot el dia. Ha tocat el sol tot el dia, l'ambient és càlid i la llum es tenyeix d'aquests colors càlids. Llavors, els vitralls que es cullen de posar a la banda de ponent són tots de colors càlids.
0: Mm-hmm. Estem parlant dels vitralls, però també hi ha tota la part d'escultura, que és impressionant, mm-hmm. i que si tu veus la façana del naixement i passes a la façana de la passió, veus el contrast.
1: Clar.
0: I hi ha tot el paper de Subirats, també, en aquesta aportació artística.
1: Aquí, durant molts anys, va haver-hi molta incomprensió. Ara una de les feines del Departament de Divulgació Cultural i Educativa és justament desfer aquests malentesos, aquestes confusions.
0: La gent no va entendre aquest contrast.
1: No, i és que, clar, són dos façanes realment molt, molt diferents des de la seva concepció. Una és la façana de la vida, mm-hmm. és la façana que mira cap a llevant al començament del dia, el naixement de Jesús és el començament de tot, aquella façana. L'explosió de la vida, el Nadal és el desembre, és l'hivern, aquella cançó del desembre congelat és... I en canvi es veuen les gotes de neu i de gel que fan el contorneig dels tres portals, dels frontons dels tres portals, i en canvi dintre d'aquests tres frontons explota la primavera amb ocells, plantes i flors, no? Està expressant la màxima alegria. L'altra façana està expressant la mort, està expressant el final de tot, la desolació, la tristesa, i no hi ha res. Però és que Gaudí volia que fes por aquesta façana, la volia així. I clar, quan diuen aquesta façana, els arquitectes continuadors ho han fet molt malament, no té res a veure, i clar que no té res a veure, perquè... i aquesta és de les poques coses que Gaudí va dibuixar amb molt de detall, o sigui que és absolutament fidel a el que volia Gaudí, perquè Gaudí pues, es van cremar tots els plànols per la Guerra Civil i es va conservar tot allò que s'havia fotografiat, i per sort aquesta façana estava molt ben fotografiada d'un dibuix de mà d'ell directament, i ara t'has dibuixat dibuixos que són de mans dels seus ajudants i delineants i arquitectes col·laboradors, però aquest justament era seu, eh? O sigui que està molt ben dibuixada, i va dir que la va dibuixar després de passar una malaltia molt greu a Puigcerdà, a punt de morir, va fer testament i tot, perquè es pensava que es moria, i va dir: estic tan a prop de la mort que he estat amb les millors condicions per projectar la façana de la mort, no? O sigui que és una façana que impacta, però és que volia que impactés, però pel sentit contrari, per aquesta sensació de soledat, de desesperació, d'abandonament de Jesús a la creu, penjat, de patiment, de dolor, no?, de sacrifici.
0: En l'hora de triar qui agafa el relleu, hi ha també una connotació religiosa, és a dir, tots els que hi han intervingut són arquitectes o escultors que creguin que siguin religiosos per poder també empapar-se d'aquesta religiositat, sí, que realment Gaudí sí que la tenia.
1: Sí, jo no sóc en el departament d'això de gestió de persones per poder dir els ítems, però estic pràcticament segur que això no ho poden contemplar com un ítem de selecció, perquè si no, no hi hauria prou gent.
0: Clar, segur.
1: Perquè estem en un moment de l'Església Catòlica o del cristianisme de molta davallada, suposo que els que dirigeixen això en són conscients, però sí, tenim una altra perspectiva de la vida actualment, no? Jo en aquest cas sóc creient i puc explicar tot amb tot detall, totes les simbologies i totes les coses del temple, però no és l'usual. No és l'usual. I en aquest cas, per exemple, Subirachs era agnòstic i es declarava públicament com agnòstic, però què passa? Era un gran exponent de l'escultura. Dintre del nostre país era clarament el millor que podíem triar, i en aquell moment l'arquitecte director era Jordi Bonet i va triar sense cap dubte Subirachs. I penso que va fer un gran encert, perquè les ganes que tenia Gaudí que aquella casana fes por, que expressés aquest dolor, les escultures Subirachs ho expressen perfectament, aquest dolor, aquest patiment, mires els seus rostres i són absolutament en consonància amb el que volia Gaudí.
0: Simbologia que també hi ha repartida pel temple, i que, per exemple, hi ha aquesta numerologia que marca que si sumes els números acabes sempre sumant 33.
1: Sí, això és de Subirachs, sí.
0: El que hi hagi Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, també inclosos dintre del centre, sí, del temple. Hi ha molts detalls que a primera vista es podrien passar per alt, no?
1: Sí, sí. Sí, a tot arreu. Estic pensant en Subirachs, n'hi ha molts, perquè és un artista molt especial, Subirachs, que busca com símbols i expressar-se amb símbols, i el que ho observa, si va descobrint els detalls, va fent-se el seu fil conductor que li va explicant aquella història a través de detalls petits, no? Com aquest del 33 de l'edat de Crist, bueno, la teòrica edat de Crist quan el maten. I a dintre hi ha molts, des d'aquesta idea de les diòcesis, primer posa les catalanes, després les que representen els països catalans, no? Posant Perpinyà, València, Mallorca i l'Aragó, i després pues, hi ha la resta d'Espanya, la resta del món, no? I així va com expandint-se amb aquesta vocació. No és ben bé una catedral, moltes vegades es presenta com a catedral, perquè una catedral és la seu d'un bisbe, i en aquest cas, clar, Barcelona té la seu del bisbe a la catedral de Barcelona, que no és la seva família. Però la vocació del temple és com una vocació universal, no? És com la catedral d'Europa. Ja, li hauria de posar un altre nom que no fos catedral, però sí que té una vocació d'estar com per sobre. I en aquest sentit, doncs, té aquesta com vocació universal, que tothom, si et senti atret, vingui de la cultura que vingui, si senti atret a entrar.
0: Amb tot això, és una visita turística el que es fa moltes vegades, però també hi ha tota una vida de litúrgia dintre de la mateixa Sagrada Família, i la cripta n'és la protagonista, una mica. És on es recull més la litúrgia i...
1: Sí, perquè és que la cripta, clar, com que hi ha tants visitants, hi ha molta demanda d'això, i amb diferents idiomes, i doncs cada dia hi ha missa a la cripta. Es pot visitar la cripta, es pot visitar, però clar, sempre tenint en compte aquests horaris de les misses, el millor és pues, anar a una missa, i al sortir de la missa tens uns minuts més per acabar de veure la cripta, però la veritat és que la cripta té activitat bastant que no para. I en el mateix temple, cada setmana, cada dissabte, la missa vespertina al vespre, i cada diumenge al matí hi ha missa, i després a vegades algunes misses especials. Aquest any Sant Josep ha caigut en dimecres, i aleshores doncs, el dimecres es talla el turisme i es fa la gran celebració. Els Josefins, diguéssim, l'Associació de Devots de Sant Josep va ser la promotora de les obres, i per nosaltres sempre el Sant Josep ha sigut una data especial. Es va posar la primera pedra en un dia de Sant Josep, etcètera.
0: Ah, sí? Té tota una càrrega...
1: I llavors, clar, hi ha dates assenyalades, que caiguin com caiguin, encara que no sigui dissabte o diumenge, pues es fa la celebració. Clar, és un temple, i el principal del temple és fer la celebració de la missa, sí. Mm-hmm.
0: La façana principal dèiem que no està acabada, però si fem un recorregut ara per la Sagrada Família, comencem pel naixement.
1: Sí, és el més ordenat, és l'inici, dèiem, l'inici de tot, és el millor començar pel naixement.
0: I per el recorregut com el fa.

0: poc temps.
1: És difícil. Gaudí està dintre d'aquesta generació d'arquitectes del modernisme, però és tan especial que ja no se'l pot etiquetar com a tal, no? I llavors ja està com en una altra lliga, està en un altre nivell, en una altra casella. I llavors ens deixa justament aquestes diferències amb el modernisme. El modernisme sí que tots els arquitectes apareixen flors i coses orgàniques i naturals i tal, però amb Gaudí a vegades tota aquesta natura és estructural. O sigui, quan tu veus les naus del temple, et sembla que estàs en un bosc, perquè les columnes, la manera de calcular les estructures en aquests models invertits que dèiem abans, no?, acaben produint columnes que semblen arbres amb branques i les voltes són foradades, no són llises, sinó que entra la llum per les voltes, entra la llum per les façanes, i dona aquesta sensació de bosc. Però, clar, és un bosc que no és afegit a l'arquitectura. No és com jo primer faig la paret i després ve el decorador i m'hi posarà unes plantetes. No. És que forma part de l'estructura de manera essencial. Sense aquells arbres, allò no seria res, no s'aguantaria. Quan fa les escoles, fa unes onades i que sembla les escoles, al final és un edifici annex molt petit que hi ha al costat, que va fer pels fills dels treballadors, dels obrers i dels nens del barri. Doncs fa com una zona, unes formes ondulades que poden recordar les onades del mar i tal, i podia pensar, mira que orgànic, mira quina arquitectura més flexible, més, no? Però és que si no fos així, aquell edifici no hagués pogut ser. Les parets ondulades fa que tinguin resistència. Agafo un full de paper, el poso dret sobre una taula i abans de bufar ja ha caigut. Però si el paper el doblego i li dono forma, com una serp així, una mica ondulat, el poso dret i si no faig un esternut gros no cau, eh? Clar, i aleshores, clar. Això és com s'aguanta aquell edifici de les escoles, amb la forma.
0: Per tant, va ser una visió totalment original, diferent d'entendre l'arquitectura ja
1: sí,
0: des de l'estructura.
1: Sí, perquè la incorpora, la natura la incorpora com a estructura, no com a ornament, com és bastant inseparable, el que és el símbol, el que és l'estructura i el que és la forma, és com són tres elements molt inseparables, no? Bueno, la meva tesi deia geometria i mecànica, que en el fons és la forma, la geometria, i la mecànica és l'esquelet, és l'estructura, aquestes dues coses juntes. Bona. Després d'estar tants anys a la seva família, hauria de canviar el títol i posar-li també la simbologia, perquè són les tres coses juntes que són inseparables. Mm-hmm. Sí, sí.
0: Doncs avui hem volgut fer aquest repàs per la Sagrada Família, que només ha sigut un petit passeig, que hagués pogut ser un gran recorregut, però el temps ens ho permet, i que ens ha permès conèixer molt més. Aquest edifici per nosaltres emblemàtic i també a ulls del món un gran edifici. Moltíssimes gràcies, Jaume Serrallonga, que és doctor en arquitectura per la Universitat Politècnica de Catalunya, que a més té la tesi doctoral justament de la geometria i la mecànica, ara afegim, i la simbologia amb els models de Gaudí. Moltíssimes gràcies per haver estat aquí.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres, moltíssimes gràcies.
0: I temps ara per endreçar els nostres números.

0: Doncs sí, durant l'estiu fem aquest repàs als errors financers més habituals. Ho fem de la mà de l'Eduard Conti. Edu, molt bon dia. Ell
1: bon
0: és
1: dia.
0: Justament assessor de les finances més personals, les més quotidianes, i volem saber les cotitzacions dels autònoms, que això és tot un tema. Per què hi ha tants autònoms que intenten cotitzar el mínim possible?
1: Mira, jo crec que és una reacció molt humana. Uh-huh. Cada mes, i cada vegada amb més clarament, veus sortir diners del compte, i és normal pensar, si pago menys quota d'autònoms, em queden més diners. Uh-huh. Això és com un pensament molt lògic, és el més fàcil, és el que tenim més a prop. El problema és que moltes vegades és una decisió que pot semblar intel·ligent fins que passa alguna cosa.
0: Uh-huh. I quin és l'error concret?
1: Mira, l'error seria veure la cotització només com una despesa. Val? Simplement com uns diners que marxen, com qui va un dia al restaurant, no? Gaudeixes del dinar, però els diners te'ls has gastat, no? Clar, hi ha molta gent... Primer és un tema com de comprensió, no? Hi ha molta gent que pensa que les cotitzacions que paguem als autònoms només serveixen per la jubilació. I en realitat també estan relacionades amb temes tan importants com una baixa per malaltia, una incapacitat, una pensió de viduïtat, una pensió d'orfandat... És a dir, les cotitzacions protegeixen moltes més coses de les que acostumem a pensar.
0: I la gent ho té present, això?
1: Moltes vegades no, perquè uh-huh. quan tens 40 o 50 anys, ja no diguem 30, la jubilació sembla molt llunyana. Llavors, si nosaltres associem cotització amb jubilació i pensem que les aportacions que fem cada mes seran per la jubilació i ens falta

0: en 35-40 anys, doncs igual dius... Bueno, clar, el problema quin és? Que una baixa laboral, un problema de salut, poden arribar molt abans. Mm-hmm. Dir que no és un tema de 25, 30, 40 anys vista. També és veritat que hi ha molta desconfiança, per dir-ho tot. Hi ha autònoms que em diuen... Jo no sé si cobraré una pensió d'aquí 20 o 30 anys. Això, bueno, tu també ho deus haver sentit,
1: clar,
0: eh?
1: Sí, sí.
0: Aquesta mena de desconfiança. Hi ha articles...
1: Que de fet la tenim tots, no?, que el seu autònom.
0: Tots tenim una certa desconfiança, però alhora... Clar, aquesta desconfiança t'haig de dir que fa molt... Hi ha articles dels anys 80, de principis dels 80...
1: Que també tenien la mateixa
0: que qüestionaven que l'estat espanyol pogués pagar pensions a partir de l'any 2000. Estem al 2026. Vull dir que... Vaja, a dia d'avui... Sí, s'ha demostrat que de moment estem cobrant les pensions, val? Però és una preocupació legítima, tenir dubtes, però fins i tot si deixem de banda de jubilació, és a dir, si la nostra aposta és que no hi haurà pensions de jubilació o seran molt petites, la cotització continua tenint un impacte molt important sobre una baixa mèdica, una incapacitat o la protecció de la família. I això sí que ens pot afectar molt abans. I si ho volem cobrir de manera privada amb una assegurança, doncs hem de saber que això costarà diners.
1: Sí, sí.
0: Vull dir que la cobertura que tens a través del règim de la seguretat social és una cobertura molt àmplia.
1: I què et trobes tu en el teu dia a dia?
0: Jo em trobo autònoms que gestionen molt bé el seu negoci, que fan més hores que el rellotge, que de fet és una de les característiques típiques de molts autònoms, no? Treballar molt, no tenir...
1: Clar,
0: un autònom, totalment. Quan un autònom es casa no té 15 dies de vacances.
1: No, clar, clar.
0: Per exemple. Però clar, tots aquests autònoms que treballen tant no han dedicat molt no han dedicat prou temps a pensar en la seva seguretat econòmica. Estan tan enfocats en el dia a dia, en generar, etcètera, no? Que no pensen en aquestes coses. No s'han preguntat prou què passaria... Fixa't la pregunta, eh? Què passaria... si deixessin de poder treballar durant uns mesos. Ja no diguem un any, Però clar, què passa? Quina protecció tindries si tu ja no pots treballar demà, per exemple, per un tema de salut?
1: A més, aquest any molts autònoms s'han trobat amb una sorpresa de la seguretat social.
0: Sí, això també. Jo també crec que és un tema dels que potser no se'n parla prou, no? Hi ha hagut molts autònoms... I hi ha molts autònoms en aquest país, un de cada 6 treballadors són autònoms, doncs n'hi ha molts que han rebut notificacions indicant que havien de pagar una diferència de quota corresponent a l'any 2024, que és el primer any en el que es van començar a fer les compensacions. Hi ha hagut altres autònoms que, en canvi, han rebut una devolució perquè van pagar més cotització de la que havien d'haver pagat. No?
1: I això per què passa?
0: Això passa perquè ara la quota d'autònoms es calcula segons els ingressos reals. Abans, parlo, quan dic abans, parlo de fa 3 anys.
1: Sí, exacte, fa molt.
0: Abans, fins fa 3 anys, l'autònom decidia la cotització. Podia decidir un tio o una tia, un home o una dona, que facturessin 100.000 euros a l'any, podien decidir cotitzar pel mínim. Ara no. Ara, el que fa l'autònom és, durant l'any, fa una previsió dels seus ingressos, rendiments, i cotitza en funció d'aquesta previsió. Després, quan la Seguretat Social coneix els ingressos reals, regularitza la situació, que vol dir que si has cotitzat de menys et toca pagar la diferència i si has cotitzat de més et tornen diners. Això és el que està passant aquest inici d'any i clar, ha estat una sorpresa per molta gent.
1: I això la gent ho entén bé?
0: Sincerament, moltes vegades no. I aquí hi ha un altre error molt habitual, No dedicar ni una estona a entendre com funciona la pròpia cotització. I també val a dir que l'administració ha fet pocs esforços per explicar-ho millor. Perquè al final és una cosa molt important que hi ha molts autònoms que viuen en la ignorància, no?, respecte a aquestes qüestions. La cotització és una peça més de la seguretat econòmica. Ens ha de quedar clara aquesta idea. Igual que assegurem una casa o assegurem un cotxe, també té sentit protegir la teva capacitat de generar ingressos. No m'estic referint a assegurances privades, m'estic referint a les aportacions que tu fas a la seguretat social, que al final després et poden tornar en moments de dificultat i et poden millorar la teva seguretat.
1: I això vol dir que tothom hauria de cotitzar al màxim?
0: No necessàriament, perquè cada situació és diferent. En primer lloc, com he dit, el que cotitzem depèn dels ingressos o del rendiment que tinguem com a treballadors autònoms. Però també, evidentment, depèn del patrimoni que tinguis. Clar, hi ha gent que té molt patrimoni o que el treball és una petita fracció de, tot, de tots els ingressos que tenen a la seva economia personal o familiar. Per tant, clar, no puc parlar per tothom. Hauríem de veure això, quin és el patrimoni del que disposen, quina és la situació familiar i quin nivell de protecció té per altres vies. No? Llavors, quan mires tot això, pots veure si té una cobertura a través de la seguretat social suficient o no. El que dic és que la decisió sobre les cotitzacions hauria de ser conscient. És a dir, no cotitzar menys per inèrcia o perquè sempre s'ha fet així, que és el, jo crec que és el que tenim ara mateix instal·lat moltes persones que treballen per compte propi.
1: I, per tant, què li diries a un autònom que ara ens estigui escoltant?
0: Mira, una pregunta molt senzilla. Si demà no poguessis treballar durant 6 mesos, si demà no poguessis treballar durant 6 mesos, com quedaria la teva economia i l'economia de la teva família? Val? Moltes vegades la resposta a aquesta pregunta explica millor que cap altra si estem prou protegits.
1: Doncs sí. Efectivament, Edu, moltíssimes gràcies, com sempre.
0: A tu.

0: Doncs amb aquesta música ens volem posar al dia dels musicals i ho fem com sempre, com venim fent aquest estiu, amb el Martí O, que ell és el corresponsal de RAC1 a Nova York i, a més, votant dels Globus d'Or, que això ens encanta dir-ho, perquè el primer català, home, és un prestigi.
1: Té honor, té honor.
0: Clar que sí. Marc, bon dia.
1: Bon dia.
0: I amb el Jordi Ramos, que també és el nostre especialista en musicals. Jordi Ramos, bon dia.
2: Bon dia a tothom. Escolta, ja has votat algun musical o no aquest any?
1: He votat?
2: Pregunto.
1: No, home, encara no estan clares les nominacions, eh? Algun musical hi haurà, però no hem pogut votar encara.
0: Ah, el Ramos vol que votis algun
1: sí,
0: musical.
1: Sí, no, ja ho veig,
0: ja. Ho has vist, eh? No fa pressió ni res, això és il·legal.
1: Ara passarà un sobret per sota la taula.
0: Sí, és il·legal.
2: Home, la de pernils que et deuen enviar les distribuïdores.
1: Oh, tant de bo.
0: Ah, Marc, a veure, va, què ens recomanes? Perquè tu sí que has repassat la cartellera d'aquests dies, d'aquest any, d'aquest curs passat. A Nova York?
1: Doncs sí, i a més he vist coses molt interessants, les hem estat repassant aquest estiu,
0: i ja
1: ara us porto el millor revival de l'any. El revival són aquelles reestrenes musicals que ja existeixen i que es tornen a l'escenari de Broadway. I aquest ha sigut un dels musicals més premiats, no només el millor revival, també ha tingut dos dels seus actors premiats. És un musical molt emocionant, molt emotiu, realment és un d'aquells musicals que no coneixia en absolut i que va ser seure'm allà i ser un mar de llàgrimes. Es diu Ragtime i sona així.

0: Home, amb aquest t'imagines aixecant una cama, eh?
1: Sembla, eh?
0: Sí, sí.
1: Té aquell component clàssic, tot sí. I que no hi s'aixequen molt les cames perquè és una història molt històrica i una història molt tràgica que té lloc al principis del segle XX als Estats Units. I tot i ser una novel·la, adaptar una novel·la de l'any 75, no? Però que explica fets passats, però com ens trobem molt en aquests moments de la vida i de la història que es repeteixen esdeveniments, la veus al dia d'avui i et sona com si estigués passant en el present. I és una història molt xula perquè aquesta cançó que esteu escoltant, que és la primera de totes, Ragtime, el Ragtime és un estil de música, eh? Per si no ho coneixeu, és una melodia de piano, això neix del Midwest dels Estats Units i representa que és una mà del piano fa una melodia regular i l'altra fa una cosa com a sincopada, que sembla que no es correspongui, però li dona aquell dinamisme, no? I és una dels gèneres o dels estils musicals que sonen en aquest musical. Doncs aquesta història ens presenta tres famílies, una blanca, una negra i una jueva immigrant. I és la història, no, d'aquests tres, d'aquests cercles que es van combinant al llarg de la història, no? Es van trobant d'alguna forma a vegades inesperada. En un cas molt estrambòtic, la família negra, la noia, abandona el seu fill i l'abandona al jardí de la família blanca, no? I la dona blanca que troba aquest nadó decideix acollir-lo i el té a casa. Finalment la noia, la dona, la mare és descoberta i també l'acull, no? I és de cop i volta estan vivint junts a la mateixa casa. I el marit d'aquesta dona negra que ha sigut, no?, que ha abandonat el fill, hi ha aquest retrobament i és el que ens porta a una de les cançons més emocionants del musical. És el típic moment en què la gent aplaudeix a mitja cançó de lo preciosa que és i de lo emotiva que és. Es diu Wheels of a Dream, que ve a ser Rodes d'un somni.

0: Veus molt potents, eh? Ell va guanyar el Premi Tony al millor actor.
1: Estava pensant que justament això, eh? Quines beguarres que
2: sí,
1: tenen.
2: Sí, i a més et anava a dir, aquests tons èpics que agafen els musicals, no? Que sembla que sigui sempre una història de somnis, de lluites, però tot molt èpic, oi? Mm-hmm.
0: I aquest no li falta gens d'èpica, eh? És una, un musical, insisteixo, de no conèixer-lo gens i de destrossar-me. O sigui, és d'aquells musicals que et deixa fet pols. I imagineu-vos aquesta cançó que us deia Wheels of a Dream, no? Rodes d'un somni. Ell, de fet, parla de les rodes d'un cotxe, que s'ha comprat un cotxe com a símbol del somni americà. Aquest cotxe, spoiler alert, acaba destrossat per uns blancs racistes que li destrossen el cotxe i li destrossen els somnis que ell diposita en el seu fill, no? Aquest fill que es retroba i que pensa que, doncs, que, bueno, que tindrà un futur millor. I no és així. Vol dir que és realment un musical no per divertir-se, no és el de les grans escenografies i de ball, sinó que és un musical de crec, de reflexionar sobre la història i de bueno, doncs de sentir emocions, no?
1: Gairebé sembla que estiguis parlant d'una obra de text.
0: Doncs sí. De fet, com que ve d'un text, crec que han fet una bona adaptació en un musical. Molt clàssic, eh? Sentiu les cançons, que no és del que hem sentit al llarg de l'estiu, però això és potser una mica més... té més de pes, no? I vull acabar amb aquesta cançó que canta la mare, no? En un moment en què representa que troba... trenca amb les cadenes que l'han portat a viure en aquesta mena de passat, el passat del seu marit, no? Que l'ha relegada sempre en un paper secundari, i ella aconsegueix, doncs, no? separar-se i buscar un futur més com a ella individua. Es diu Back to Before, o sigui, tornant a l'abans.

0: Una altra veu brutal, ja sí, la sentiu, sí. O sigui, els dos, que heu portat dues cançons dels dos guanyadors del premi d'interpretació, perquè són brutals. I us recomano molt que si la busqueu a l'Spotify, que hi és, l'escolteu d'una tirada i, insisteixo, no només bones cançons, bones veus, sinó, a més, una història molt emotiva i molt actual, malgrat portar-nos a un segle endarrere.
1: Sí, perquè això és veritat que és curiós, que moltes vegades, ho dèiem amb Sonrises i Làgrimes, mm-hmm. no? O fins i tot amb Cabaret, que
0: totalment.
1: Són pel·lícules, o musicals, en aquest cas, que al llarg de la història es veuen de manera diferent. Jo mateix vaig veure Cabaret a l'edició de Madrid l'any passat, mm-hmm. i francament l'havia vist feia 20 anys i no es veu igual en 20 anys que tot el tema del racisme, del feixisme es veia d'una manera ultra llunyana, i ara, en canvi, tornes a veure la mateixa història, com està ascendint el feixisme a l'entreguerres de Berlín de Cabaret, i l'estàs veient d'una manera tan pròxima que realment et posa la pell de gallina i l'òptica és completament diferent, no?
2: Sí, sí, però en canvi tan vigents totes, eh? Mm-hmm. En fi, tu què ens portes?
1: Doncs mira, desengreixaré una mica.
2: Sí?
0: Vinga,
1: Marc porta un revival, jo en porto un altre.
2: Ah.
1: Un revival que tindrem a Barcelona.
2: A veure.
1: De fet, el tindrem ben aviat, perquè arriba el dia 26 de setembre al Teatre Tívoli. I és un musical que, bueno, qui no coneix, i que comença així. Ai.

0: Bueno, són notes que tots coneixem.
1: Mare meva, anava a dir jo. Mare meva.
2: Bé, si alguna vegada algú baixa del cel i encara no ha identificat de què estem parlant, això és Mamma Mia, el somni d'una nena que sap que el seu pare és un... Hi ha tres candidats per ser el seu pare, va buscant entre els diaris de la seva mare i decideix convidar-los els tres al seu casament per veure què passa. I què passa? Doncs una festa. Mamma Mia.
3: No podem evitar-ho, eh? Tots tres hem ballat.
1: El Marc també. Els peus.
2: M'atreviria a dir que és un dels... Bueno, sens dubte, per mi, el gran musical de hits que existeix i que ha existit. No sabria dir-te si va ser el primer o no, però d'això d'agafar un grup de música i a partir d'ells doncs, fer tot un musical. També hi havia el de Queen. No sé si quin va ser primer, però sí que és veritat que, bé, Mamma Mia ha trencat tots els rècords. S'ha fet un infotimer de vegades, la pel·lícula és el musical cinematogràfic que més ha recaptat a la història, la tercera part ja està en preproducció. Vull dir que, escolta'm, és una experiència que jo no sé de ningú que hagi anat a veure Mamma Mia i no li hagi agradat. Bueno, doncs mira, és l'ocasió de tornar-hi. Com dic, a partir del 26 de setembre fins al 29 de novembre, vull dir, 2 mesos al Teatre Tívoli, el muntatge que s'ha fet a Madrid i que estava fent gira per tot l'estat i que aquí també podrem veure. Què dir? A veure, sí, serà en castellà. Això a mi, personalment, fa una mica allò de rabieta no poder sentir exactament les cançons d'Ava. Però, escolta'm, la festa s'encomana. Vull dir, l'argument et pot agradar més o menys, però, escolta'm, és que les cançons les coneixes totes. Ballar, balles. Bueno, tu, escolta'm, tornant a aquestes persones aparegudes que no coneixen l'argument, saber doncs, que es trobaran amb aquests tres possibles pares i a partir d'aquí doncs, tot de peripècies, però sobretot molt bon rotllo, perquè és que jo crec que veient la pel·lícula, fins i tot, si una cosa desprèn és lo bé que s'ho han passat fent-la.
3: Bon rotllo.
2: Doncs, escolta'm, bon rotllo veient-la, bon rotllo gaudint-la i bon rotllo acabant-la.

0: és al final,
1: clar.
0: Quan s'ha acabat l'obra, tampoc estic fent gran spoiler.
1: No, amb aquesta crec que no.
0: Ja. Aquesta no en faig, però bueno, s'ha acabat l'obra i surten a saludar. I què ve? Doncs ve la cançó que va guanyar el Festival d'Eurovisió el 1974.
1: Ah, és que en Marc no estàvem al cas ara, tu i jo.
2: No, estàvem aquí...
1: Havíem d'acabar Eurovisió.
2: Hipnotitzats amb la cançó, clar, i ens ha colat a Eurovisió. Ara
1: ja estem a Eurovisió, de sobte.
2: Ho portes a la sang.
0: Home, sí, és un lloc d'honor. No s'ha acut millor manera per acabar avui.
1: Em sembla fantàstic. Doncs a nosaltres ens agrada molt de repassar aquests musicals. A tots dos, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies.
1: Marc i Jordi.
0: Bon dia i bona hora.
1: I bona hora.

0: RAC 1.
1: Merda, que algú els avisi. Que hi ha un tauró a l'aigua!
2: Un tauró, un tauró!
3: Per favor, sortiu de l'aigua! Fora! Au, au!
4: Traieu aquell nen, que s'acosta!
5: Ràpid, nadeu, nadeu, tothom fora, va, va, va!
2: Quins nervis, socors!
6: Ah, heu picat, que era de mentida l'aleta!
0: Així sona l'estiu a RAC 1.
7: Estadella, et pelaré.
2: Vale, Montse, corre, tu ves per allà, jo persegueixo per aquí, agafa'l!
6: No, no, pareu, pareu, pareu! Oh, que era una broma!
0: RAC 1, tots som un milió. RAC 1.
8: Però jo també sóc bastant usuària de piscina. Hi ha com molt, molt més tabú del fet de fer, pel fet de fer topless a les piscines. Vull dir, que gairebé no m'ha arribat ni aquesta llibertat. Però la que sí que havíem conquerit a les platges, estem retrocedint clarament.
9: Hi van haver uns italians futuristes que van crear el Intona Rumori i sonava d'aquesta manera.
10: Ja està. Sí, no cal tenir les obres dintre.
9: Exacte.
11: Atenció als fans de La La Land, perquè tornarem a veure Ryan Gosling i Emma Stone.
12: Amb la reestrena. I és la meva pel·lícula de terror preferida.
11: Per què de terror?
0: Els matins de dissabte i diumenge, de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Tots som un.
11: Bon dia, són les...

0: sounds like...
1: Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge 23 d'agost del 2026, un diumenge que en general serà assolellat a la major part del país, excepte al sud-oest, amb encara la possibilitat d'alguns xàfecs dispersos a les Terres de l'Ebre i al sud del Camp de Tarragona. De tota manera, en cap cas seran com els que vam tenir ahir a la matinada. De cara a la tarda, poden fer leguits alguns ruixats irregulars al Pirineu, al Prepirineu i punts de les comarques de Lleida, tot plegat amb unes temperatures que avui pugen una mica respecte ahir. Tot plegat després d'unes hores, com dèiem, complicades al litoral tarragoní, des del Baix Penedès fins a l'extrem sud del país, amb les inundacions, evacuacions i destrosses que us vam anar explicant durant el dia d'ahir. Les imatges, ara que les hem vistes totes amb calma, fan realment feredat. Cotxes destrossats, pàrquings negats d'aigua, un càmping arrasat per la Rierada, és el càmping de Roda de Barà, en parlàvem ahir amb l'alcalde. El balanç final, per tant, 400 persones desallotjades, 11 ferits, una de les quals, una nena, que continua crítica a hores d'ara. Ahir vam parlar, per tant, amb responsables de Protecció Civil, amb afectats, amb alcaldes dels municipis més tocats, i un d'ells ens deia que, pel que podia haver estat, realment havien salvat els mobles. Havíem salvat els mobles. El cas, però, és que això no ens hauria de servir. I no ho dic per l'alcalde, ni molt menys, només faltaria, però conformar-nos amb aquest podria haver estat pitjor, home, això grinyola una mica, i més si fem un cop d'ull a desgràcies del nostre entorn els últims anys. No cal parlar de la Dana del País Valencià, d'acord, res a veure, per sort, però només cal mirar a les cases d'Alcanar, per exemple, per veure que cada dos per tres temptem molt la nostra sort. Els temporals com aquests passen, continuaran passant, ho tenim coll avall, però estem preparats, aquest cop a la Costa Daurada. La solució, per exemple, era l'alerta als mòbils? No ho sé. Haver estat més insistents tots plegats amb els aiguats que venien? No ho sé. Adonar-nos que les tempestes caurien en una zona on hi ha molt de turisme i, per tant, molta gent de vacances, per tant, molta gent relaxada i no connectada amb l'actualitat, amb el que ha de venir? Doncs no ho sé. En tot cas, avui intentarem treure'n l'entrellat a la tertúlia amb el Marc Martínez Amat, amb la Sònia Andolf i amb la Laura Fàbregas. Avui que arrenquem el penúltim diumenge d'aquest Via Lliure d'estiu, recta final de l'estiu aquí a RAC1, i ho fem amb un menú variat. Després de la tertúlia passarem per la trituradora d'insults que ens porten sempre els diumenges l'Arturo Puente i la Sandra Vicente, i avui portarà cua perquè et diria que venen embalats i amb ganes de serau. Farem música també amb la Cara B, cuina amb l'Estaula per dos i moltes més coses com cada diumenge. També vindrà, per cert, la Gina Rigol amb el seu arxiu. Però atenció, perquè cap a quarts de 12 coneixerem la història d'un nen que va criar-se entre llops. És el cas del Marco Rodríguez, que ha mort aquesta setmana als 80 anys i que, com dèiem, és l'últim cas que es coneix a Europa d'un nen que va créixer entre animals. Amb llops i amb alguns altres animals, de fet. En parlarem amb un periodista català que el va conèixer, que el va entrevistar i que ens explicarà ben bé com era el Marcos. Ell va estar aïllat de la civilització durant més d'una dècada, quan era un crio, al bell mig de la Sierra Morena, Andalusia, i per tant és una història que realment és una delícia per molts motius. Primer, per com explicava la relació amb els llops, amb els animals, amb la natura, i també, sobretot, per com explica i com explicava la reinserció a la societat. Difícil, clar, una reinserció després de tants anys vivint aïllat al mig de la natura. I salvant les distàncies, clar, potser una mica va d'això la cosa, escoltar més la natura i preguntar-nos si realment li estem fent gaire cas. Ens hi posem, passen 4 minuts de les 9 del matí. Això és el Via Lliure de RAC1, sou al territori del cap de setmana.
2: Via Lliure, cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.

0: I a aquesta hora del matí, l'Alba Carnicer i el Pau Bombardó són, el Pau Bombardó són a la sala de màquines. De què hem d'estar pendents avui, Alba?
1: Pendents dels efectes de les pluges intenses que hi van ruixar al sud del país, els municipis més afectats, principalment de les comarques de Tarragona, treballen ara per recuperar la normalitat després de les destrosses provocades pels aiguats. Entre les queixes per poca previsió, el govern diu que no es van enviar alertes als mòbils perquè no estava justificat, perquè no disposaven de prou informació. Sigui com sigui, avui Protecció Civil manté activat el pla Inuncat per la probabilitat de pluja a les Terres de l'Ebre, tot i que no descarregaran amb tanta força.
0: A Ceuta, mentrestant, el Marroc posa més pressió a la Moncloa perquè tornin els migrants supervivents que encara queden a la ciutat autònoma espanyola. El govern marroquí apuja el to i avisa que, si no ho fan, posaran bastons a les rodes a l'hora de repatriar migrants en un futur. Demà, el Ministeri de Sanitat es reunirà amb les comunitats autònomes per gestionar l'enviament de les vacunes a Ceuta per prevenir malalties.
2: I el Barça arrenca aquesta nit a 10:15 el camí cap a la tercera lliga consecutiva. S'enfronta a l'Elx, encara sense Rodri, però amb Cancelo ja disponible a la convocatòria oficial a partir de les 11. Això l'endemà que l'Espanyol fregués l'empat en l'estrena del Madrid de Mourinho a la Lliga, un punt que va esvair-se amb un gol de Carlos Espí al minut 90 de partit.
1: I l'Ajuntament de Barcelona denunciarà davant la Fiscalia les proclames que es van sentir allà en la manifestació ultra del moviment Save Europe Act. El govern de Jaume Collboni ho portarà a la justícia perquè considera que constitueixen un delicte d'odi la manifestació d'extrema dreta, però no va tenir un gran seguiment. Amb prou feines va plegar un centenar de persones davant les 400 que van reunir les entitats antifeixistes.
0: I avui tornarà a haver-hi castells de primer nivell a l'Arbós, on podria veure's el segon 3-10 descarregat de la temporada en directe amb els de Castells a RAC+1, els castellers de Vilafranca, la Jove de Tarragona i la Vella de Valls repetiran cartell aquest municipi del Baix Penedès després d'una jornada històrica i al vespre al Catllar. Els ballencs van descarregar-hi el 4-9 sense folre en una jornada on s'hi van veure 12 castells i els 12 van ser de gamma extra.
2: A la resta dels esports, el Sabadell buscarà la primera victòria del curs a segona divisió contra el Castelló. Serà a partir de les 7 de la tarda en directe a RAC1. I fora del futbol, en ciclisme, Pogacar és el primer líder de la Vuelta a Espanya. Avui, segona etapa amb sortida a Mònaco i arribada a Manosque, a França.
3: I pel que fa al temps, durant el matí encara es poden deixar escapar alguns xàfecs puntuals a Terres de l'Ebre i sud del Camp de Tarragona, però la resta del país, el matí serà assolellat en general, excepte el sud-oest amb alguns núvols baixos. De cara a la tarda, alguns ruixats irregulars al Pirineu, Prepirineu, també al nord de la Catalunya central i ponent, a l'espera d'un canvi de temps de cara a dilluns a la tarda.
0: Són les 9:07. El sud de Catalunya continua pendent del cel mentre refada la tromba d'aigua que la matinada de dissabte va deixar 11 ferits i destrosses importants.

0: 24 hores després de la tempesta que va desbordar el Baix Penedès i el Tarragonès, el Meteocat ha tornat a activar avisos des d'aquesta matinada passada i fins les dues del migdia per possibles xàfecs. De nou, l'advertència és per a les comarques litorals del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, tot plegat mentre els veïns de la zona més castigada pels aiguats encara comptabilitzen les destrosses. Les imatges de carrers, places i parcs de municipis com el Vendrell, Roda de Barà, encara mostren la magnitud d'aquest episodi que van viure la nit de dissabte, o més ben dit, de divendres a dissabte. Desenes d'arbres caiguts, cotxes arrossegats, immobiliari urbà completament destrossat. A més, els aiguats van agafar a molta gent per sorpresa. 11 persones van quedar ferides. Una d'elles, ara ho dèiem, en estat crític per la caiguda d'un mur a Roda de Barà. Avui, per tant, és interessant també llegir l'article de La Vanguardia que afirmen l'Esteve Giral i en Luis Benvenuti. Escriuen que la tempesta d'ahir no va ser una situació catastròfica, però molts es van despertar amb la impressió que es podrien haver estalviat un ensurt tan majúscul que es podrien haver preparat molt millor. Això és el que diuen l'Esteve i en Luis a La Vanguardia. I és que el famós és alert, les alertes als mòbils no es van activar, no van sonar les alarmes als telèfons. La Generalitat admet que les previsions no preveien un episodi de pluja tan intens com el que finalment va descarregar a la Costa Daurada. Però anem a pams, comencem primer de tot per la previsió d'avui, perquè, com dèiem, el Pla Inuncat es manté en alerta al sud de Catalunya. A la zona on ahir ja va ploure poden acumular-se més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, de manera puntual i amb possibilitat que aquests xàfecs vagin acompanyats de tempesta. Ara bé, Nil Ferrés, bon dia.
1: Bon dia.
0: No es preveu una situació com la que va haver ahir al sud del país, ni molt menys.
1: Exacte. Ara mateix tenim algun petit xàfec actiu al delta de l'Ebre, però al llarg del matí també en poden anar apareixent alguns al sud del Camp de Tarragona i també a les Terres de l'Ebre. Tot i així, molts d'ells sembla que descarregarien al mar, però alguns poden tocar terra i en aquest cas serien entre moderats i intensos localment. Ara bé, res comparat amb la situació que vam tenir ahir en aquestes zones.
0: Per tant, seran ruixats, i seran, però a nivell de números, fins i tot, res a veure.
1: Res a veure, res a veure. I a més, és que a la resta del país avui tindrem un dia pràcticament assolellat, majoritàriament assolellat, excepte el sud-oest, que és aquí on podem tenir aquests petits ruixats, que és on persistiran, doncs, núvols baixos. Tot plegat, les temperatures avui una mica més altes que ahir, al voltant dels 34-35 graus al Pla de Lleida i entre 30 i 32 a l'interior de cara al migdia.
0: Això pel que fa al dia d'avui, però atenció, perquè ara ens deia el Nilè, no seran tan complicades com les que hi havia la nit de divendres a dissabte a la Costa Daurada i al litoral tarragoní, però atenció perquè de cara a demà podem tenir un nou episodi de pluges que poden ser, aquestes sí, intenses.
1: Exacte. Primer, parlo d'avui a la tarda, els núvols que hauran guanyat terreny ja de cara al matí, durant el migdia poden tornar a donar alguns ruixats irregulars Pirineu-Prepirineu nord de la Catalunya central i ponent, localment acompanyats de tempesta, però serà de cara a demà quan tinguem aquest canvi de temps que comentaves. Demà dilluns ens arribarà un front associat a una potent borrasca atlàntica. Si mireu el radar Meteosat, ahir encara es veia millor, avui no tant, però es veu aquesta potent borrasca atlàntica que se situa davant de Portugal i que demà de cara a la tarda ens portarà doncs xàfecs i tempestes que poden ser intenses, sobretot al Pirineu, Prepirineu Occidental, però també extenent-se cap a comarques centrals. S'haurà d'anar seguint perquè molts models encara generen força incertesa, no s'acaben de posar del tot d'acord i, per tant, caldrà anar-ho seguint amb les properes actualitzacions.
0: Doncs estarem això, n'estarem pendents també demà al Món RQ amb la Mònica Usart, per cert, diria que ja torna la Mònica, i a la tarda el Versió Estiu amb el Martí Oliveres. Gràcies, Nil, fins ara.
1: Fins ara.
0: L'avís... aquest avís és d'un nivell més baix que el d'ahir, el que tenim avui, insistim, per pluges al sud del país, però després de la intensitat imprevista també del darrer aiguat, tota precaució és poca. De fet, el govern ha fet una crida a la prudència avui mentre duri aquest nou episodi de pluges, també pel que pugui venir, com ara ens deia el Nil, a partir de demà o de principis de setmana. Això mentre la zona més afectada per la tromba d'aigua encara treballa per recuperar la normalitat. Han passat 24 hores, però la magnitud dels danys continua sent molt gran. De fet, des del territori admeten que els caldran encara uns dies per poder-los quantificar. En parlava a RAC1 l'alcalde de Roda de Barà, el Pere Virgili.
2: Encara anem prenent nota de tot allò que anem trobant, tot allò que anem veient, de tot el que ens van avisant. Encara estem recollint tota la informació. Esperem, doncs, que en pocs dies, jo crec que mitjans de setmana que ve, podrem tenir ja un bon resum de totes les afectacions, sobretot a via pública.
0: L'alcalde de Roda de Berà assegura que la magnitud de la tempesta va ser històrica, amb registres que van superar els 200 litres per metre quadrat en res, poques hores, segons alguns observadors meteorològics d'aquell municipi de Roda de Berà. Uns valors altíssims en tan poques hores que van fer baixar les rieres i els carrers plens d'aigua i que, entre d'altres, van enfonsar el mur d'un habitatge a tocar del port esportiu de Roda de Berà. Un fet, aquest enfonsament, que va ferir a 3 persones d'una mateixa família que havien estat treballant aquella mateixa tarda al mercat municipal i que encara eren a la zona en el moment dels xàfecs. La filla petita, una adolescent de 17 anys, es troba en estat molt greu ingressada a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Això, a part de la resta de ferits, d'aquests 11 ferits per les inundacions i pels xàfecs de les últimes hores, això, al litoral tarragoní, a part de la resta de ferits, més enllà d'aquests 3 a Roda de Berà, van ferir-se per les inundacions. També a Roda de Berà es va haver desallotjar d'urgència en plena matinada un càmping perquè l'aigua hi va entrar després d'esbotzar un altre mur. En aquest cas, el que feia de contenció entre la riera i el recinte de vacances. Els afectats expliquen situacions de nervis, molta tensió. L'aigua torrencial va inundar part de les instal·lacions en plena matinada i desenes dels allotjats en aquest càmping es van haver de despertar de cop i volta amb l'aigua fins a la cintura. Molts d'ells van rescatar a d'altres allotjats al càmping que no havien pogut reaccionar a temps i dos d'ells, l'Òscar de Lleida i la Mari de Sabadell, ho explicaven així a l'Agència Catalana de Notícies.
3: I a les 4 de la madrugada havia una família amb dos petits que anaven ja caminant per l'aigua i es van dir que vinguessin cap dalt, claro.
4: Nos despertó el ruido de l'aigua y la gente gritando y corriendo. Los desperté, bajé rápido y venía un niño, no sé, de unos 4 años corriendo descalzo y lo agarramos.
0: En total, en aquest càmping de Roda de Berà van ser 120 les persones desallotjades i les van portar al pavelló municipal. Ahir a la tarda, la majoria d'ells van passar pel càmping per recollir les seves coses, que van quedar senceres, i van optar per tornar cap a casa. La inundació sobtada també va provocar la mort de diverses mascotes que portaven alguns d'aquests allotjats al càmping de Roda de Berà. L'alcalde del municipi explica a RAC1 que la inundació es va agreujar perquè els espais per desguassar l'aigua per sota de la via del tren van col·lapsar. De fet, alguns van quedar bloquejats per cotxes que arrossegava la mateixa aigua.
5: Tenim un projecte redactat per poder fer una bassa de laminació per poder parar la força d'aquesta aigua. Però aquí hem tingut un altre problema i que nosaltres creiem que es podria resoldre i no vam trobar l'ajut per part d'administracions superiors, que és que se'ns forma un pantà cada vegada que plou perquè se'ns tapona la sortida d'aigua que hi ha cap a la platja que passa per sota de la via del tren de Barcelona a València.
0: I de tot plegat encara queda una altra conseqüència d'aquests aiguats, que és el confinament d'un hotel a Coma-ruga. Aquesta nit Protecció Civil ha ordenat que ningú entri ni surti de l'establiment perquè a l'aparcament hi havia pastilles de clor que s'han diluït amb la inundació, amb aquesta inundació de les últimes hores. Una mesura preventiva, diu Protecció Civil, davant el risc que els productes químics puguin generar vapors irritants. Mentrestant, els afectats també viuen amb incertesa si els indemnitzaran per tot el que han perdut, sobretot els vehicles. Encara no hi ha una xifra definitiva de cotxes i caravanes afectades, però en poden ser centenars perquè l'aigua va agafar cotes altes tant en alguns carrers i càmpings com també en garatges soterrats en una zona turística que és plena de gom a gom en aquestes dates de finals d'agost. Un exemple és a Coma-ruga, on un aparcament amb una trentena de cotxes a l'interior es va omplir d'aigua fins al sostre. Afectacions a banda, l'aiguat també deixa una derivada polèmica i política. És la gestió que en va fer la Generalitat. Com dèiem, el govern s'ha expulsat qualsevol responsabilitat per no haver enviat una alerta als mòbils, una eina que hauria estat especialment útil perquè l'aigua va caure en plena matinada i va agafar la majoria de veïns dormint. La Generalitat s'escuda en que el Meteocat no va llançar un avís d'alerta per pluges de tanta intensitat i el Servei Meteorològic, això sí, va advertir que podien caure més de 90 litres per metre quadrat i més de 40 en mitja hora. Tot i això, és veritat, no va marcar, o va marcar, més ben dit, un avís de nivell 4 sobre 6, just un punt per sota del barem mínim per llançar una d'aquestes alertes als telèfons mòbils, que és el nivell 5 sobre 6. Això és el que defensa també la Generalitat. És per això que el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, deia que no podien enviar aquesta alerta.
6: La meteorologia no és una ciència exacta i és, no és aconsellable emetre una alerta si no tens el substracte, la informació de qualitat que en aquell moment no es disposava per part del Servei Meteorològic. Aquesta és la raó per la qual, doncs, evidentment, no s'ha fet. Sí que crec que s'ha reaccionat, doncs, amb celeritat.
0: El Servei Meteorològic defensa els avisos que va emetre i matisa que, si bé la tarda abans van marcar aquest risc de 4 sobre 5, durant la matinada van llançar una nova advertència per la pluja que no parava de caure de manera estàtica en aquesta zona del litoral tarragoní. En parlava el 324, justament, la directora del Meteocat, Sarai Sarroca, que també deixava clar que qui ha de decidir llançar o no aquesta alerta als mòbils és justament Protecció Civil i no pas el Meteocat.
7: Aquesta no és feina del Servei Meteorològic. El Servei Meteorològic van fer uns avisos, el de predicció és al voltant de les 6 de la tarda i el de vigilància és al voltant de 3 quarts de 6 del matí. En base a això, segur que Protecció Civil doncs, va fer el que va creure oportú en base als plans que estan activats de l'INUCAT i de més. Això és poc d'estar atents i confio que ells han pres les mesures oportunes.
0: Des dels municipis afectats entenen que no es llancés cap alerta als mòbils el dia abans, però hi ha més dubtes sobre per què no se'n va enviar un durant la nit, just abans d'aquests aiguats a la costa litoral de Tarragona.

0: I més enllà de les inundacions i de la recuperació d'aquests municipis negats d'aigua des d'ahir, alerta a una situació que empitjora cada cop més a l'àrea metropolitana de Barcelona. La crisi de l'accés a l'habitatge ha fet ressorgir el barraquisme. Segons dades de l'Ajuntament de Barcelona, a qui ha tingut accés RAC1, arreu de la ciutat hi ha una seixantena d'assentaments de persones sense sostre. Això és un 40% més que fa tot just una dècada. També s'ha multiplicat el nombre de gent que viu en aquests assentaments, que, evidentment, no compleixen cap mínim de seguretat i, per tant, són un risc per la salut de les persones que s'hi queden. Si el 2015 hi havia 380 assentaments, ara mateix n'hi ha més de 500. La fotografia d'avui contrasta amb aquella famosa imatge de Pasqual Maragall fa 35 anys, a les portes dels Jocs Olímpics. L'aleshores alcalde de Barcelona va destruir simbòlicament amb una massa la que havia de ser l'última barraca de la ciutat. Aquest era el moment. Va ser el Carmel, un dels barris on en aquella època es concentraven la majoria d'aquestes barraques. Ara, però, els assentaments s'han estès per tot Barcelona. De fet, algunes entitats que tenen persones sense llar adverteixen que n'hi ha gairebé a tots els districtes. Són petits campaments, més dispersos que els d'abans, que podem trobar en solars i en descampats, però també en parcs i fins i tot en rotondes, Adrià Garcia.
1: Sí, els preus disparats del lloguer i la compra a Barcelona han obligat a milers de persones a buscar-se la vida. D'aquí l'augment dels assentaments. Malgrat que la majoria de gent que hi viu són migrants sense papers, el coordinador de l'entitat Moviment Quart Món, David Espinós, explicava a RAC1 que hi ha molta gent que té una feina estable.
2: Hi ha bastants casos de persones treballadores que estan vivint assentaments i que, no, que sempre et diuen, no? Aquí el que passa és que jo sí que treballo, però no arribo a finals de mes per poder pagar-me res i per això estic en aquest assentament.
1: Desallotjaments mediàtics de grans assentaments com el del Mars al barri de la Sagrera fan que moltes persones en prenguin nota i apostin per muntar campaments més petits. En parlava a RAC1 l'investigador de l'Institut Metròpoli, Albert Sales.
3: Els desallotjaments comporten o una dispersió o que les persones es moguin d'una banda a l'altra, perquè el que no trobaran és habitatge. Per tant, ens trobem en una situació en la que l'única política que s'està duent a terme és el desplaçament i, en alguns casos, un acompanyament social que difícilment dona accés a l'habitatge.
1: De fet, els desallotjaments dels últims anys han provocat que el fenomen del barraquisme s'hagi estès arreu de l'àrea metropolitana. Al voltant del riu Besòs i del Llobregat són zones on han proliferat més aquests assentaments.
0: Repeteixo les dades perquè no les he explicat del tot bé. Si el 2015 hi havia 380 persones vivint en aquests assentaments, ara mateix n'hi ha més de 500. Per tant, parlàvem de persones, eh? 380 persones el 2015 vivint en aquests assentaments, ara mateix, una dècada després, o més d'una dècada després, n'hi ha 500 vivint en aquests assentaments només a la ciutat de Barcelona. Al Via Lliure en parlarem durant la tertúlia amb un dels municipis afectats més enllà de Barcelona, que és Sant Adrià del Besòs. N'hi ha diversos, però en aquest cas Sant Adrià del Besòs és un dels municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona també afectats per aquesta situació, per aquest augment i aquesta proliferació de les barraques a l'àrea metropolitana de Barcelona. I el Marroc torna a posar pressió al govern espanyol en plena crisi per l'entrada massiva a Ceuta. El govern marroquí ha demanat les últimes hores a la Moncloa que torni tots els migrants supervivents de l'assalt que encara són a la ciutat autònoma espanyola. I ho ha posat com un ultimàtum. Adverteix que si l'executiu de Pedro Sánchez no mou peça de manera immediata, podria posar bastons a les rodes a qualsevol repatriació en un futur, tant d'adults com de menors. El ministre de Justícia marroquí ha estat l'encarregat de llançar el missatge, ho ha dit en una entrevista a la cadena àrab internacional a l'Arabija.
4: Vam sol·licitar els cossos vius, però no ens els van donar. Els volem tots. Per què aquesta separació? Es queden els menors vius i només ens demanen que acceptem els morts. Això és il·lògic. Per tant, els diem per última vegada que estem preparats per acceptar els menors. Enviarem autobusos per recollir aquests menors i transportar-los cap al Marroc.
0: Les crítiques del govern del Marroc van encara més enllà. Rabat també denuncia que Espanya està actuant amb opacitat i que encara no els han informat sobre el nombre de migrants morts a Ceuta. També ha exigit que li lliurin les informacions forenses de les víctimes marroquines durant l'assalt de finals de juliol i la repatriació immediata de tots els menors marroquins que es troben a Ceuta. La pressió de Rabat contra la Moncloa se suma a la que internament, políticament, des de Madrid, li fa el PP. Alberto Núñez Feijóo ha reclamat a Pedro Sánchez que autoritzi la visita de Felip VI a Ceuta. El líder dels populars insinuava en una entrevista a Europa Press que el rei d'Espanya podria o voldria anar a la ciutat autònoma, però que és el govern espanyol, el govern de coalició de PSOE i Sumar, que no li permet.
5: El president de Ceuta ha venido a decir que el rei quiere ir a Ceuta. En conseqüència, el rei irà a Ceuta cuando el gobierno considere y acepte ese desplazamiento. Pero yo no tengo ninguna duda de que el rey de España es el primer garante de la soberanía y de la integridad territorial del país, eso sí, dentro de las competencias constitucionales.
0: Per Feijóo, la visita del monarca als enclavaments espanyols, és a dir, a Ceuta i a Melilla, al nord de l'Àfrica, és més important que mai, justament davant d'aquestes advertències del Marroc que ara explicàvem i que ha aprofitat la crisi migratòria per reclamar la sobirania de Ceuta i Melilla. De fet, el ministre de Justícia marroquí, ara el sentíem, ha arribat a dir que aquesta setmana que són ciutats marroquines ocupades. Feijóo fa pressió a Sánchez en aquest flanc, mentre l'intent d'obligar els ministres a donar explicacions fa aigües. Ahir el Tribunal Suprem espanyol li va clavar una nova plantofada al PP, tot denegant la cautelaríssima que havien demanat els populars per forçar els ministres de Pedro Sánchez a comparèixer al Senat. La sala no descarta del tot la demanda del PP, però sí que li tomba les exigències immediates. Així, el Suprem ha donat 10 dies al govern espanyol perquè expliqui per què els ministres d'Interior, Defensa i Exteriors no van assistir a les comissions del Senat on els havien citat. El PSOE ho veu com una victòria i ahir el seu portaveu al Congrés, Patxi López, recomanava a Feijóo que deixi l'estratègia de Vox per crispar encara més l'ambient sempre que es pugui.
6: Ha decidido llevar al Partido Popular a la extrema derecha, ha copiado su estrategia, se ha dedicado a ser el alimentador mayor de bulos de este país, a ser la enciclopedia absoluta del insulto y de la descalificación y a ser el vacío más grande en cuanto a ideas y propuestas.
0: Tot això mentre continua, i continua molt fortament, la crisi humanitària a Ceuta, amb centenars de migrants maldant per aconseguir menjar, aigua i un sostre a la ciutat espanyola i fent vida amb totes les precarietats del món. Molts d'ells estan agafant malalties, sobretot respiratòries i dermatològiques. És per això que el Ministeri de Sanitat es reunirà demà mateix telemàticament amb les comunitats autònomes per demanar-los que col·laborin i que facilitin vacunes pels migrants que hi ha a Ceuta. L'objectiu és evitar que es contagi de malalties com la varicel·la, el tètanus o la diftèria, que estan sota el control de l'estat espanyol, però no als seus països d'origen. Per tant, tot plegat després que els professionals de la salut de Ceuta hagin demanat al govern espanyol declarar l'estat d'alarma per aquesta crisi sanitària. I la concentració supremacista convocada ahir al centre de Barcelona va punxar per exigir a les autoritats europees aquesta mà dura contra la immigració. Per tant, fracàs d'aquesta concentració supremacista de la plataforma Safe Europe Act. Amb prou feines van aconseguir aplegar un centenar de persones a la plaça Sant Jaume de Barcelona. De fet, la contramanifestació antifeixista que es va convocar just abans va multiplicar per més de 4 el nombre d'assistents. Això no va impedir, però, que el col·lectiu d'extrema dreta llancés consignes en contra de tota persona immigrant que no sigui de raça blanca. Per exemple, càntics a favor de la reimmigració. Un concepte que defensa el retorn de tots els migrants sense matisos als seus països d'origen, mentre els col·lectius antifeixistes justament els rebatien i els rebien amb aquests no passaran. Tot i que les dues protestes de signe oposat van coincidir en el temps al rovell de l'ou de Barcelona, no hi va haver cap incident. Els Mossos d'Esquadra van mantenir-los separats en tot moment, els manifestants de les dues concentracions. Van seguir les mobilitzacions el Josep Ferrer i el Jordi Dotres.
7: A la banda del carrer Ferran es van reunir els del col·lectiu d'extrema dreta que van desplegar una gran pancarta de 400 metres quadrats on es podia llegir «Remigració». Els manifestants, majoritàriament joves, ben vestits, tot i que també hi havia gent gran, aquests militants de Vox, van cridar consignes contra els immigrants, a qui acusen d'envair Europa, i també contra Pedro Sánchez. A les 8:10 del vespre van abandonar la plaça Sant Jaume, anunciant que dissabte vinent repetiran la concentració, aquest cop a Madrid. Tot i les escridassades i els insults, d'un i l'altre costat de la plaça no hi va haver cap incident.
8: I a l'altra banda de la plaça Sant Jaume, unes 400 persones, segons la Guàrdia Urbana, es van concentrar per protestar contra la presència de la plataforma Save Europe Act. Aquesta manifestació va començar una hora abans, a les 6, i estava convocada per diversos col·lectius antifeixistes. El portaveu d'Unitat contra el Feixisme i el Racisme, David Minovas, va dir que no es pot cedir l'espai públic a l'extrema dreta.
9: En cap cas es pot plantejar aquesta mobilització com una contramobilització. Nosaltres creiem que no es pot permetre que l'extrema dreta supremacista utilitzi l'espai públic per perpetrar un delicte d'odi.
8: La manifestació va acabar sense incidents cap a les 8 del vespre, després que se n'haguessin anat el centenar de persones de la manifestació contrària.
0: Durant aquesta última protesta, els antifeixistes van criticar que el govern, permetent la concentració dels supremacistes, afavoria els delictes d'odi. Doncs bé, l'Ajuntament de Barcelona portarà a la Fiscalia els missatges racistes expressats en el transcurs de la concentració a favor del moviment Save Europe Act. Ho explicava la tinent d'alcaldia de Drets Socials del PSC, Raquel Gil.
10: El que farem ara des de l'Ajuntament és posar en coneixement de la Fiscalia pels delictes d'odi algunes de les manifestacions que han fet aquestes persones en contra de la immigració o de caràcter xenòfob que entenem poden constituir delictes d'odi.
0: Entre d'altres, durant l'acte, els convocants van cridar proclames com ara "No és immigració, és invasió", que podria constituir un delicte d'odi per motius religiosos o pertinença a una determinada ètnia, raça o nació. Això és el que diu, com a mínim, o això és el que creu el consistori, l'Ajuntament de Barcelona. Entre els que van participar de la concentració, atenció, hi havia el diputat de Vox, Alberto Terrades. Això pel que fa a Barcelona i a Igualada, ahir una concentració pacífica va fer fora Aliança Catalana d'un acte de la Festa Major. Alguns membres del partit d'extrema dreta es van colar a un dinar popular que organitzava, o que organitza més ben dit, cada any una associació de joves a la Rambla del municipi d'Igualada. Tot i que l'organització els va avisar que no eren benvinguts a l'acte, van voler-s'hi quedar i poc després es va convocar una concentració contra la presència dels ultres amb un centenar de persones. La tensió va anar escalant i finalment els Mossos d'Esquadra van acabar escortant els membres del partit d'Aliança Catalana fora de la Rambla d'Igualada. Fem quatre anuncis i de seguida l'última hora d'aquest debut del Barça a la Lliga avui a Elx.
11: Què et passa?
12: Que no em tanca la maleta.
11: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
12: Bé, si trec uns quants banyadors...
11: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
13: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
11: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
16: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
0: Passen pràcticament 3 minuts de 2:15 del matí. El Barça arrenca aquesta nit el camí cap a la tercera lliga consecutiva. S'enfrontarà l'Elx a 2:15 de la nit, encara sense Rodri, que s'ha de posar a punt físicament. En canvi, sí que hi serà Cancelo, que estarà preparat per jugar i que ja va ser inscrit, de fet, ahir al matí a la Lliga Espanyola. Tot plegat, encara amb el mercat obert i amb la incògnita, Pau Bombardó, bon dia.
17: Bon dia.
0: De qui serà el davanter centre al partit d'avui? Qui serà el nou del Barça de Hansi Flick?
17: Correcte. De moment, amb aquest interrogant, té molts números d'ocupar la posició de nou provisionalment Rafinha, però Flick no està preocupat per això i ja va dir ahir que confia plenament en la feina de Deco per incorporar un reforç de garanties per suplir la baixa de Lewandowski. Des del club han mantingut fins ara que no llencen la tovallola encara per Julián Álvarez, sobretot després que en els últims dies s'emboliqués encara més la seva situació a l'Atlètic de Madrid. I ara, a sobre, amb l'expectativa del que passi avui amb ell al Metropolitano, on està convocat pel partit d'aquest vespre. Rodri encara no arribarà a temps pel debut i es quedarà a Barcelona per seguir treballant amb la seva recuperació, i en canvi qui sí que viatjarà és Cancelo, a qui Flick ja veu preparat per entrar a la convocatòria. La llista oficial de l'expedició la coneixerem sobre les 11 del matí, abans que l'equip viatgi cap a Alacant. El partit a 2:15 de la nit i des d'una hora abans en directe al Barça juga a RAC1.
0: Un debut del Barça a la Lliga, encara, com dèiem, amb el mercat obert, amb el mercat de fitxatges obert, i un Hansi Flick que ahir també va deixar l'aire el futur de Jules Koundé i Balde.
17: Sí, de fet, en el cas concret de Balde va obrir-li indirectament la porta, donant a entendre que fins ara li ha faltat

0: cap a aquest punt el temps afegit quan Carlos Espí va fer l'1-2 definitiu per donar els primers 3 punts al Real Madrid de José Mourinho. Edu de Valle, bon dia.
1: Bon dia. El conjunt blanquiblau barreja de sentiments. D'una banda, la ràbia per veure marxar l'empat a última hora, que hauria estat el premi a la bona actuació de l'equip. D'altra banda, però, satisfacció perquè aquest Espanyol continua creixent en l'inici de Lliga. Ho va fer molt bé en la primera jornada contra el Llevant i ahir va saber plantar cara al Real Madrid. Manolo González aplaudeix la feina del seu equip, més enllà de les dues errades que van costar els gols del Madrid, i diu que cal seguir en aquesta línia.
2: Bueno, aviam, jo estic orgullós de l'equip, eh? El fet de perdre no ens ha de... Sempre dic el mateix, ens ha de fer veure el partit com ha sigut, que l'equip ha competit molt bé contra un rival, que al final fan els canvis, veus el nivell dels canvis, que no baixen, al contrari, puja el nivell, inclús el nivell físic, però sí que és, penso que és una llàstima.
1: En Manolo González, com els seus futbolistes, van passar de puntetes després del partit sobre la polèmica amb Vinícius i també amb l'actuació arbitral. Ara, aquesta setmana, l'Espanyol té doble feina. A la gespa, preparar el pròxim partit. En la tercera jornada, dissabte, Noeta contra la Reial Societat. Als despatxos, intentar tancar una plantilla a la qual li falta un extrem.
0: Ho comentava l'Edu, i és que, novament, un dels grans protagonistes del partit d'ahir, d'aquest Espanyol-Reial Madrid, va ser Vinícius. Més enllà de les constants provocacions del brasiler, l'Espanyol va reclamar la seva expulsió per doble groga per llançar-se a l'àrea en diverses ocasions.
3: Sí, de fet, l'Espanyol va fer una publicació a la xarxa social X, on es preguntava a partir de quantes piscines, en referència a les simulacions, es treu la segona targeta groga. És per un amic, deien, en una clara referència irònica a aquesta situació. En canvi, al Madrid, la visió era ben diferent. Tant és així que Mourinho va arribar a afirmar que Vinícius és víctima de bullying als camps de futbol.
4: Vini no és un santo, però lo que li hacen es demasiado. Estamos en una era social de anti-bullying. Com Vini, estamos todavía en el bullying, sea de adversarios, sea de público. Tenemos que educarlo al máximo, tenemos que prepararlo al máximo, y ya está.
3: En qualsevol cas, Vinícius va acabar el partit sense expulsió i Mourinho ja ha sumat els primers 3 punts de la seva nova etapa a la banqueta al Real Madrid.
0: I al País Valencià ja s'ha declarat estabilitzat l'incendi forestal de Sogorb. A primera hora del matí, els serveis d'extinció han treballat durant tota la matinada després d'una jornada de lluita contra els forts vents i les altes temperatures. Actualment, però, això, l'evolució és positiva perquè s'ha declarat estabilitzat l'incendi forestal al País Valencià, a Sogorb. De fet, a hores d'ara comença la retirada dels efectius de l'UME. Les flames han calcinat vora 630 hectàrees, moltes al voltant del municipi de Gàtova. I aquesta setmana hem estat molt pendents de les rèpliques dels terratrèmols de Granada que han causat algunes destrosses, també del sisme d'Indonèsia, que ja ha deixat una 80 de morts, i l'últim, el d'aquesta mateixa nit al Japó, de magnitud 5,9, i sense oblidar també, evidentment, els de Veneçuela i Colòmbia. Doncs bé, justament llegim avui al País que a l'Estat gairebé un terç dels edificis es van construir quan encara no hi havia criteris de construcció. Mar Villanueva.
5: Entre un 30 i un 35% dels edificis es van aixecar durant els anys 60 i 70, i la normativa espanyola actual es va aprovar el 2002. Diversos experts alerten que els anys observats després de grans terratrèmols mostren les mateixes deficiències estructurals i insisteixen en la importància d'un bon manteniment dels edificis. D'altra banda, també demanen actualitzar la normativa perquè compleixi els criteris europeus actuals.
0: Precisament d'aquí a una estona, d'aquí a una horeta, parlarem sobre terratrèmols amb el Joan Manuel Vilaplana, que és el director de l'Observatori del Georisc del Col·legi de Geòlegs i Geòlogues de Catalunya. Ho farem durant la tertúlia aquí al Via Lliure. I Rodalia recupera la normalitat després dels aiguats. La pluja va obligar a aturar el servei perquè es va inundar l'estació de Sant Vicenç de Calders. Durant la jornada d'ahir, els trens van circular amb retard per la revisió de les infraestructures. A banda de l'episodi de pluges, també hi va haver talls en algunes línies. El problema més greu va ser un problema a la infraestructura d'Adif, que va tallar la línia R4 entre Sabadell i Manresa a primera hora de la tarda i que es va allargar fins ben entrada la nit. A banda, una altra incidència entre Castelldefels i el Garraf va obligar a circular tota la tarda per una sola via tots els trens del corredor de l'R2 Sud i dels regionals de Tarragona i l'Ebre. Per cert, davant d'un servei de Rodalies que dia rere dia

0: dia fa aigües i funcionen empremtes i rodolons, els usuaris, farts de les incidències i d'esperar trens que no arriben, han pres la iniciativa. Demà s'estrena l'aplicació Transporta'm, feta per la plataforma d'usuaris afectats Dignitat per les Vies. L'app permetrà saber a temps real si el tren va amb retard o directament s'ha cancel·lat. I als Estats Units, nou revés de la justícia nord-americana a Donald Trump. Una jutgessa federal ha anunciat, o ha anul·lat, més ben dit, la mesura que prohibia donar visats dels Estats Units a ciutadans de 75 països d'arreu del món. La norma va entrar en vigor al gener pel suposat risc que els migrants de països com Guatemala o Tailàndia, entre d'altres, poguessin ser una càrrega per l'Estat, pels Estats Units. Ara hauran de revisar totes les sol·licituds denegades des del gener i fins ara per aquest motiu, per aquesta anul·lació d'aquest Tribunal Federal. Tot i això, l'administració Trump té l'opció de recórrer contra la decisió. Corresponsal de RAC1 a Washington, Javier de la Sotilla, bon dia.
1: Bon dia. L'administració Trump ha de reprendre immediatament la tramitació de visats dels 75 països afectats. La jutgessa ha considerat que la suspensió era completament il·legal perquè són els funcionaris consulars i no el secretari d'Estat els que tenen l'autoritat per determinar si una persona pot obtenir un visat. L'objectiu de la Casa Blanca era limitar els visats per a aquelles persones que haurien de pes de prestacions públiques per cobrir les seves necessitats, a les que considerava una càrrega econòmica pels Estats Units. Els països afectats per la mesura en vigor des del gener incluïen el Brasil, Colòmbia, Uruguai, el Marroc o Afganistan, entre d'altres. Les associacions d'immigrants han celebrat aquesta victòria contra una mesura que consideraven il·legal i discriminatòria i que s'emmarca en la lluita de Trump per limitar no només la immigració il·legal, també la legal cap als Estats Units.
0: Per cert, a Ucraïna, almenys 9 persones han mort i 15 han quedat ferides després d'un nou atac rus a diferents regions del país. I a casa nostra, les empreses que organitzen colònies de lleure alerten que el boicot dels professors les deixarà tocades de mort quan falten 15 dies per començar l'escola. Aquestes companyies reconeixen a RAC1 que els han cancel·lat 2 de cada 3 de les sortides previstes per aquesta tardor. Recordem que un miler de centres públics s'han afegit a la campanya que demana als professors que no facin sortides ni colònies mentre el Departament d'Educació no els millori les condicions laborals.
2: Les empreses que es dediquen al lleure admeten que les colònies escolars suposen bona part dels seus ingressos anuals. Donem per fet que se'n veuran afectats molts llocs de treball, des del transport, la neteja, els monitors o la seguretat. Ho denunciava RAC1 el director comercial de Gestels, una de les empreses, Jaume Ramos.
3: El fet d'entomar una temporada de tardor amb un 60% menys ocupació ja posa en risc la viabilitat de moltes cases de colònies i d'empreses al lleure educatiu, però directament el fet de que sigui tota la temporada sense colònies i sortides un dia, amb aquest impacte del 60% menys com a mínim, doncs evidentment seria la modificació, la destrucció, la desaparició del sector tal qual el coneixem avui en dia.
2: També reconeix que si no poden fer colònies durant el curs, ho tindran difícil per mantenir la mateixa oferta de colònies d'estiu de cara a l'any que ve.
0: I atenció amb l'alerta dels veïns i comerciants de l'Eixample de Girona per la presència de paneroles, sobretot durant els mesos de més calor, durant l'estiu. Alguns veïns asseguren que enguany n'hi ha més en els edificis, tot i que els comerciants i treuen ferro, relativitzen. Corresponsal de RAC1 a Girona, Sandra Florença, bon dia.
4: Bon dia. La calor i l'humitat afavoreixen aquests dies la presència de paneroles als carrers i establiments de l'Eixample de Girona. Alguns veïns alerten que enguany n'hi ha més i demanen a l'Ajuntament que reforci les actuacions. Els comerciants, però, relativitzen la situació i asseguren que és habitual trobar-ne durant els mesos de més calor. És el cas de la botiga Muy Mucho del carrer Migdia. La seva responsable, Mònica Dauset, explica que enguany no han notat un augment de paneroles respecte d'altres anys.
5: La situació amb les paneroles a Girona és similar a la de l'any passat. En aquesta època de l'any és habitual que surtin del clavegueram i en alguns casos també dels vàters. És una situació estacional que es repeteix cada estiu.
4: I és que, segons els comerciants, les altes temperatures fan que aquests insectes siguin molt més actius durant l'estiu. Una situació que obliga els establiments a extremar les precaucions i a mantenir per anys preparats.
0: I els pagesos alerten que la major part de l'oli d'oliva de qualitat que es ven al mercat, en realitat no ho és. No és oli d'oliva de qualitat. Les grans empreses compren tones i tones d'olives a l'estranger per produir oli al país i el venen com si fos d'aquí. Una competència deslleial que fa que els petits productors s'hagin d'estrenyar el cinturó i abaixar els preus. Els agricultors afirmen que només si l'oli porta el segell de denominació d'origen, les olives són d'aquí, Júlia Vallvé.
6: Sí, en canvi, si a l'etiqueta només hi diu fet a la Unió Europea, les olives poden venir de països del nord d'Àfrica. El responsable del sector de l'oli de la Unió de Pagesos, Jordi Pasqual, denuncia que l'oli que arriba de fora no passi uns controls de la mateixa manera que els passa el producte d'aquí.
7: La gent compra un oli sense cap mena de control fitosanitari, sense mirar el que s'hi ha posat per elaborar aquest oli. Moltes vegades posa que és extra verge i no és extra verge i l'acabem consumint quan, a l'hora de la veritat, qui té un problema de salut és el propi país.
6: A més, la producció de l'oli cada vegada és més costosa. Per anar bé, hauria de ploure 2 o 3 cops com a mínim durant l'estiu. I aquest any, les temperatures i la poca aigua és probable que retardin la collita en diverses zones.
0: Doble cop al narcotràfic a l'Estat. La Guàrdia Civil i el Servei de Vigilància Duanera de la Policia Espanyola han detingut a Huelva 10 integrants d'una organització criminal de narcotràfic. L'operació ha permès intervenir 2 narcollanxes i més de gairebé 6.000 quilos de haixix.
8: Un parell de dies abans, una patrulla de la Guàrdia Civil ja els havia perseguit per mar, però els integrants van obrir foc contra la policia i van haver d'aturar l'operació momentàniament.
0: A Galícia, mentrestant, 4 persones també van ser detingudes ahir a la matinada per la policia espanyola al municipi de A Pobra do Carramiñal, a la Corunya.
8: Se'ls va interceptar 1.500 quilos de cocaïna que guardaven en un magatzem a primera línia de mar. Els detinguts pertanyen a un grup que fa anys que es dedica al narcotràfic, el clan de Osfanchos, que la policia ja tenia al radar, uns episodis que se sumen a altres operacions dels darrers mesos. Recordem que el passat 10 d'agost ja van ser detingudes 26 persones, entre elles un guàrdia civil, i van ser interceptats més de 1.600 quilos de cocaïna també a la Corunya, a Moixia.
0: I a Catalunya el govern reforçarà més efectius la recerca per frenar les armes de foc.
2: Sí, en una entrevista a l'agència EFE, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que els Mossos d'Esquadra reforçaran les seves unitats especialitzades de recerca, sobretot les especialitzades en el narcotràfic. També intensificaran el patrullatge preventiu, la presència policial i el treball d'informació prèvia. D'altra banda, la consellera ha reivindicat un enduriment de les penes de presó per a possessió il·lícita d'armes, una petició que Interior ja ha traslladat al govern espanyol.
0: I el robot xinès Lighting, fabricat per l'empresa de telèfons intel·ligents Honor, ha superat el rècord mundial dels 100 metres llisos d'Usain Bolt. El robot humanoide marca 9,32 segons als Jocs Mundials de Robots Humanoides celebrats a Pequín. Fins ara, la millor marca feta per una persona és de 9,58 segons.
2: No és el primer rècord que trenca el robot Lighting. A l'abril també va guanyar la mitja marató de Pequín amb un temps de 50 minuts i 26 segons, un temps més ràpid que l'actual rècord humà. La Xina ha estat promovent els robots humanoides com una indústria emergent estratègica els darrers anys. De fet, aquesta mateixa setmana van veure un altre robot desenvolupat per Unitri Robotics intentant trencar el mateix rècord d'Usain Bolt. En aquest cas, però, tot i que també va arribar a la velocitat per aconseguir-ho, no va poder frenar en una corba i va acabar caient fora de la pista.
0: I avui, que és quart diumenge d'agost, és festa major a l'Arbós, el poble del Baix Penedès viurà avui la segona part d'un cap de setmana casteller per a la història. La Colla Vella dels Xiquets de Valls, els castellers de Vilafranca i la Colla Jove dels Xiquets de Tarragona hi actuaran avui a partir de la 1 del migdia, després d'haver plantat ahir al Catllar 12 castells de gamma extra, una fita mai vista. Avui tot apunta que almenys vallencs i vilafranquins seguiran el mateix ritme i fins i tot fent una passa més. Els verds podrien dur-hi el 3 de 10 amb folre i manilles. Els de castells a RAC més 1 també hi seran i s'hi posaran a partir de 1:15 del migdia amb el Benet Íñigo fent de cap de colla, Joel Penya.
9: La petita vila del Catllar recordarà durant molts anys el 22 d'agost del 2026 després de veure 12 gammes extra de la mà de 3 colles, 10 d'ells descarregats perquè la jove va fer llenya del 4 de 9 amb l'agulla i el pilar de 8 després de carregar-los. En tot cas, s'hi va veure l'aleta a 3 5 de 9, 3 pilars de 8, 3 4 de 9 amb l'agulla, Vilafranca va repetir el 3 de 9 amb l'agulla i la vella va fer un supergamma extra com el 4 de 9 net. En menys de 24 hores, Totes tres colles es tornen a trobar aquest migdia a l'Arbós amb ganes de seguir progressant. Els Verds d'Àngel Grau volen descarregar el segon 3-10 de la temporada, no l'ha fet ningú més encara, i la Vella pot seguir mostrant ventall de gammes extra amb el 7-9 en folre o qui sap si estrenar el 2-8, però això ja és més difícil. El dubte és si els tarragonins seguiran prement l'accelerador o hauran de conformar-se, molt entre cometes, amb el 2-9 en folre i manilles i els castells bàsics de nou. En tot cas, l'actuació d'ahir va ser prou engrescadora com per no voler perdre's el que està per venir.
0: A l'Arbós també hi seran els anfitrions, els Minyons de l'Arbós, i una altra de les grans colles del país, la Colla Joves dels Xiquets de Valls, s'ho mirarà tot de reull des d'Igualada, on hi actuen per la Festa Major amb els moixiganguers de la capital de l'Anoia i els Xiquets de Reus, una actuació on també s'hi veuran, si tot va bé, games extres i que completarà aquesta tripleta de diades que faran aquest cap de setmana un dels més especials de la temporada. Per cert, si sou joves i sou fans de Rafael, estigueu atents perquè aquest setembre tindreu l'oportunitat d'anar al seu concert a Santander de forma gratuïta.
10: Y estoy aquí, aquí, para quererte. Estoy aquí.
0: Això sí, heu d'anar acompanyats d'una persona major de 65 anys. Es tracta d'una iniciativa solidària impulsada pel Departament de Soledat No Desitjada de Santander i que avui llegim a la pàgina 2 de La Vanguardia. Tot i que l'artista de Linares comprèn un públic intergeneracional, molts d'ells, evidentment, són gent gran. Per la seguretat d'aquestes persones, el govern de Santander ha anunciat que regalarà 50 entrades dobles pel concert de Rafael als joves que demostrin que qui els acompanyi a veure l'artista té més de 65 anys. Rafael, que en té 83, està de gira i va passar per Barcelona aquest juliol. El concert de Santander, però, serà el proper 11 de setembre. I els concerts de les festes majors continuen marcant l'agenda musical d'aquest cap de setmana. Un dels més destacats d'avui és la Ludwig Band.
11: I el primer matinador i l'últim de Titus Carpa.
0: El grup actuarà a la Festa Major d'Igualada en el marc de la gira del nou disc Pel Barri es Comenta, on trobem cançons com aquesta d'Enganyar-te o la ja viralitzada Xavier, el tècnic de so. Un altre dels grups que també s'està consolidant a les Festes Majors de Catalunya és la banda Neon.
12: Ella no és guapa, t'ho juro que és guapíssima.
0: La banda Neon, que actuarà a Tordera, al Maresme, a 11:15 de la nit, amb el seu espectacle característic ple d'energia. Però no seran els únics, els Detallets també actuarà per aquestes festes.
13: Per moltes coses que ens passin, jo t'estimo igual. Potser més que mai.
14: Per moltes coses que ens passin.
0: A Tordera, els Detallets també al costat de la banda Neon i de la festa al Folklore amb Trèvol.
15: Turistes per tots llocs.
0: Quartet que fusiona instruments clàssics amb moderns per fer un folk actual actuarà a partir de 6:45 de la tarda al Festival 5 Sentits a la plaça Major de Vallfogona de Ripollès. I pels més menuts, les festes de Sants tenen un concert preparat per ells amb Embauca. De Molins de Rei ofereix un concert familiar perquè tant els infants gaudeixin de la música mentre aprenen.

0: I a la resta dels esports, Pau Bombardó, el Sabadell buscarà aquesta tarda la primera victòria del curs a segona divisió.
1: Sí, els arlequinats van viatjar ahir a Castelló amb les baixes de Genard Fornés, que en té per uns mesos, Pipa, Javi López Pinto i Alain Ribeiro. Després de debutar al Molinón la setmana passada amb un empat sense gols, el conjunt de Ferran Costa vol seguir la seva progressió a la categoria.
2: Penso que és important, doncs, ser molt exigents en cada cosa que fem. Bé no és suficient, molt bé tampoc. Busquem l'excel·lent. Llavors, hem de tenir aquest equilibri entre exigir-nos a cada setmana, però no fer-nos auditories internes cada setmana. O sigui, tenim molt clar per on volem anar, tenim molt clar el full de ruta, tenim molt clar el que som, i ara el que hem de fer és tenir un treball sostingut.
1: A la pretemporada ja es van enfrontar els dos equips amb triomf per 2-0 pel Castelló. Els precedents, però, fan ser optimistes els arlequinats perquè han guanyat en 4 de les seves últimes 6 visites a Castalia. El partit a les 7 de la tarda en directe per RAC1.
0: I més enllà del futbol, ja tenim en marxa la 81a edició de la Vuelta a Espanya, la Vuelta Ciclista a Espanya. Tadej Pogačar, com no podia ser d'altra manera, ja és el primer líder.
1: Sí, de fet, l'eslové es va imposar la contrarrellotge inicial de 9 quilòmetres pels carrers de Mònaco, que, per cert, és la ciutat on viu, i ho va fer amb un marge ajustadíssim de només 9 centèsimes sobre el britànic Ethan Hayter. Pogačar es va mostrar sorprès i al mateix temps content per la victòria.
3: És un sentiment estrany guanyar la contrarrellotge en la primera etapa per un marge tan petit. No ho esperava i estic molt content. Aquest vermell és un color realment bonic.
1: De fet, Pogačar mai abans havia guanyat la primera etapa d'una gran volta. Evidentment, el gran repte és mantenir el mallot vermell de líder des del primer dia i fins l'últim. Això serà complicat perquè l'etapa d'avui podria resoldre's a l'esprint. El recorregut de 214 quilòmetres serà entre Mònaco i Manosque, ja a França, amb un parell de ports de tercera categoria.
0: Gràcies, Pau. 4 minuts seran les 10 del matí. De seguida obrim tertúlia aquí al Via Lliure de RAC1.

0: I a les 4 de la madrugada havia una família amb dos petits que anaven ja caminant per l'aigua i es van dir que vinguessin cap dalt.
1: Nos despertó el ruido de l'aigua y la gente gritando y corriendo. Los desperté, bajé rápido. Venía un niño, no sé, de unos 4 años corriendo descalzo y lo agarramos.
2: La meteorologia no és una ciència exacta i no és aconsellable emetre una alerta si no tens el substracte, la informació de qualitat que en aquell moment no es disposava.
3: Els desallotjaments comporten o una dispersió o que les persones es moguin d'una banda a l'altra, perquè el que no trobaran és habitatge.
4: Vinga, pràcticament les 10 del matí, obrim tertúlia aquí al Via Lliure de RAC1, avui amb el Marc Martínez Amat. Què tal, Marc? Bon dia.
5: Molt bé, bon dia.
4: Amb la Laura Fàbregas, també.
6: Bon
4: Què tal?
6: Dia.
4: Bon dia, com estàs?
6: Molt bé.
4: I des de la distància diria que amb la Sònia Andolz. Sònia, bon dia, com estàs?
7: Bon dia, com esteu?
4: Doncs mira, no sé si heu sentit això del robot aquest humanoide, que ara sentíem aquests sorolls de gent celebrant, que havia aconseguit, fa res, unes hores, havia aconseguit superar el rècord mundial d'Usain Bolt, dels 100 metres llisos. L'havia superat, un robot humanoide superant aquesta velocitat d'Usain Bolt, que ja ens semblava difícil humanament, doncs ara un robot... Resulta que ha superat aquests 100 metres llisos. Jo ja no sé què... No sé si estic a favor, si estic en contra, si estic content o si no hi estic.
5: Però no em sorprèn a mi, eh?
4: No,
5: al final, amb esforç físic, és fàcil que les màquines superin les persones.
4: Ja, també és
5: veritat. I ja fins i tot amb esforç, diguem, més intel·lectual, ho estan fent, no?
6: A mi em fa... És el que anava a dir. A mi em fa més por que ens puguin manipular, que ens puguin inclús manar algun dia, no? Com a vegades algunes distopies futures presenten. Però sí, l'esforç físic, doncs no, al canvi de fi, bueno...
4: I aquesta cosa humanoide, no?, dels robots també, que fins ara els robots ens quedàvem com una mica dispersos, eren màquines, però no sé què, però ara quan veus ja una forma humanoide, penses...
5: Fa por, això, ja.
4: Comença a fer por, ja, i com es mou, no?, i els humanitza, exacte.
6: Els humanitza, sí, sí.
4: Doncs bé, això, 100 metres llisos, que crec que ha rebaixat unes dècimes el rècord d'Usain Bolt, que cap altre humà, des de feia molts anys, havia aconseguit rebaixar. Bé, de fet, continua venint cap humà que hagi pogut rebaixar aquesta marca, però aquest humanoide, o aquest robot humanoide que l'ha superat. De fet, fa uns dies, ara que penso, un altre robot també diria que va baixar o va igualar la marca d'Usain Bolt, però en aquest cas no va saber frenar i va acabar destrossat contra la paret més pròxima que hi havia al davant. Per tant, també, ara encara és un salt de qualitat.
5: Sònia, el següent ja serà fer Jocs Olímpics per humanoides.
4: No, és que això va... Són uns Jocs Olímpics... Vaig a buscar la notícia. Són uns Jocs Olímpics... ara buscaré la notícia, mira, tinc aquí davant. S'anomenen els Jocs Mundials de Robots Humanoides que s'estan celebrant a Pequín, a la Xina. És aquí on aquest robot humanoide ha aconseguit aquesta marca de 9,32 segons de 100 metres llisos. Fins ara Usain Bolt era de 9,58. Ja hi ha Jocs Olímpics d'humanoides, en aquest cas. Tu, Sònia, digues.
7: També, no, que és que el que ens passa, crec, que no ens dona temps d'assimilar-ho perquè els canvis en aquest àmbit van massa ràpids, perquè, si recordeu, va ser aquest hivern, durant aquest curs passat, que es van veure uns robots que ballaven ja molt bé.
4: Sí, sí, senyora.
7: Però encara es veien com molt robots i ja va ser com, uau, la Xina, que fort. I clar, no et dona temps d'assimilar-ho i ara els canvis van molt, molt, molt ràpid. Aleshores, és el que ens xoca encara més, jo crec.
4: Sí, sí. Doncs bé, bueno, avui no us faré tardolia ja, sobre robots, no patiu, perquè tenim altres temes sobre la taula i en tenim uns quants d'aquí a les 11 del matí que duri aquesta tertúlia del Via Lliure de RAC1. De fet, ja hi ha el Nil Ferrés aquí. Nil, què tal? Bon dia.
8: Bon dia.
4: El Nil Ferrés, que és el nostre meteoròleg del Via Lliure i de RAC1. Pendents, també, perquè d'aquesta reconstrucció, d'aquesta retornada a la normalitat després d'una nit complicada, la de divendres a dissabte, al litoral tarragoní, Costa Daurada, sobretot, després d'uns aiguats que van fer força mal, tot i que sobretot van ser destrosses materials, més enllà d'aquests 11 ferits i d'una de les ferides, una nena de 17 anys, ferida en estat greu, o en estat crític, més ben dit, que n'estem pendents, però la cosa que ara ja se centra sobretot en la recuperació de la part material. Més enllà d'això, més enllà d'aquest temporal, ara mateix la situació també afectada pel temporal, hi està plovent, no hi està plovent, és més cap al sud, com està la cosa?
8: Doncs ara mateix no tenim xàfecs actius en aquesta zona de Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona. Els ruixats que ara hi ha actius estan descarregant damunt del mar, per tant... Ara mateix, de pluja poca. Tot i així, sí que al llarg del matí fins al migdia encara hi ha possibilitat de que algun d'aquests xàfecs pugui tocar terra, i en aquest cas seria d'intensitat entre moderada i intensa. Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona. Tot i així, res a veure amb el que vam tenir ahir. Per tant, en aquest sentit...
4: Tranquil·litat, en aquest sentit. Ara preguntaré també pel que ve, perquè diria que hem d'estar, com a mínim, alerta, perdoneu, de cara a dilluns, de cara a demà, vaja, però la resta del país, avui, diumenge, cap de setmana, últims cap de setmana ja per molts de vacances, que se'n recordin. Això, com pinta per la resta del país, també?
8: Doncs a la resta de comarques, durant el matí, sobretot, la majoria ens trobarem en un ambient completament agradable i assolellat, en domini del sol, alguns núvols baixos al sud-est, com hem comentat, aquests llocs on plogui. Al llarg del migdia aniran creixent nuvolades a més punts del país i de cara a la tarda sí que poden descarregar alguns ruixats més aviat dispersos, Pirineu, Prepirineu, nord de la Catalunya central i punts de ponent. Seran, en general, poca cosa, però puntualment poden anar acompanyats de tempesta.
4: Hem aclarit, per cert, les xifres d'ahir, definitives més o menys de màximes precipitacions en el moment clau de la tempesta, perquè ahir variaven una mica. Quines xifres rondem ara?
8: Les oficials, al Vendrell van caure 146 litres per metre quadrat en 24 hores. 146.
4: Déu-n'hi-do.
8: Això són molts litres per metre quadrat en 24 hores. Recordem, 100 dels quals en només dues hores de matinada. Per tant, és molta aigua en poc temps.
4: El que dèiem, pendents de demà. Demà pot ser que hi hagi un altre capítol, un altre episodi de tempestes i d'aiguats. No sé si és comparable amb el d'ahir, però haurem d'estar pendents, com a mínim. Com pinta?
8: Exacte. Demà entrem en un canvi de temps. És una situació diferent a la que teníem aquests últims dies, perquè demà ens entra al llarg de la península Ibèrica. De fet, al llarg d'avui ja comença a entrar per l'oest, el que seria una branca, un braç d'una borrasca atlàntica que se situa a l'oest de Portugal. I el que ens portarà és que al llarg de la tarda de demà, aquest braç, aquest front, ens escombri a Catalunya i pugui deixar, precisament, xàfecs i tempestes que demà sí que poden ser intenses, sobretot a punts del Pirineu, Prepirineu, també quadrant nord-oest, alguns punts de comarques centrals i possiblement arribant també al prelitoral i punts del litoral. S'haurà d'anar seguint perquè molts dels models encara no acaben de posar-se d'acord i, per tant, encara hi ha certa incertesa.
4: Una de les gestions o d'una de les crítiques d'aquesta gestió de les últimes hores és sobre les alertes, sobre si s'havia d'enviar o no aquesta alerta, perquè alguns alcaldes ahir ens deien sí que hem salvat els mobles, per entendre'ns, que pel que podia ser, pel que ha caigut, no, ara ho deia el Nil, molts litres en poques hores, al Vendrell, a Torredembarra, Roda de Barà, pel que era, pel que va ser, hem salvat els mobles. Ara sobre la taula, tot i que la Generalitat i el govern, vaja, diuen que no calia, perquè també el nivell d'alerta era 4 sobre 6 i no 5 sobre 6, com indiquen els protocols, es defensen dient que això, que la teoria deia que no calia. Però és veritat que molts dels afectats, avui llegíem a l'Esteve i a Luis Benvenuti a La Vanguardia, que explicaven, home, si haguéssim tingut l'alerta ens haguéssim preparat d'una forma diferent. Aquí a la taula, com ho veieu? Realment les alertes funcionen o no funcionen? És un perill també fer-les perquè llavors es perd l'impacte?
6: Sí, però jo crec que s'hauria d'haver enviat l'alerta i que hem de posar el focus en la gestió, no intentar desviar l'assumpte només parlant de canvi climàtic, sinó també de prevenció, de què es pot fer des de les institucions públiques, com es pot informar la ciutadania, però també és cert que dins d'aquest debat tinc la sensació que el tema de les alertes encara no se sap gestionar gaire bé, perquè després de la Dana, per exemple, que va haver-hi al País Valencià, a mi em va sorprendre perquè de cop i volta s'enviaven de forma quasi histèrica i hiperactiva moltes alertes. Aleshores, tampoc era funcional, perquè la gent aleshores tampoc se les creu, si n'hi ha de massa, no? És trobar l'equilibri i després no renunciar mai. Jo poso el focus a la gestió pública, però és veritat que no s'ha de renunciar mai a la responsabilitat individual, a saber que els temps hi ha inclemències que no són previsibles, que poden ser greus, i saber que el temps, els humans no som capaços encara de controlar-lo del tot, no? Jo, per exemple, vinc d'una zona del Maresme on hi ha torrents, on hi ha rieres, i jo des de ben petiteta sé que si plou no puc anar en bicicleta per la riera, perquè potser no veig aigua, però potser després n'hi haurà i en caurà molta quantitat.
4: Tampoc aparcar-hi, entre d'altres.
6: Sí, perquè a més, vegades... jo recordo de petita sempre casos d'algú que posava el cotxe i inclús morts. Jo crec que també s'ha de tenir un coneixement, una sensibilització del que significa viure a zones així. per molt que també es pot criticar la gestió, que també s'ha construït a zones on potser no s'hauria d'haver construït, que també s'ha fet una renaturalització de les rieres, que també està comportant alguns problemes a l'hora de quan baixa el torrent d'aigua amb tanta agressivitat, però sí que les alertes... Bueno, clar, jo havia llegit La Vanguardia també, que deia, no, si haguéssim vist l'alerta no haguéssim sortit. També és cert, però també és cert que una persona, que les persones hem d'estar una mica educades en aquests temes i saber que al cap i a la fi l'última instància també és la nostra responsabilitat.
5: Jo crec que la qüestió de les alertes és un instrument relativament nou que les administracions han d'aprendre encara a afinar, no? I que també al final no acaba sent doncs, del tot exacte les previsions com per poder saber exactament si era necessari o no. Sempre estarà subjecte a qüestionament si era calia fer l'alerta o no, si era exagerada, com va passar després de la Dana, que també recordo aquelles alertes insistents que dius, bueno, potser tampoc no cal tant, no? I en canvi, doncs, si et passes de... Si no la fas, no? Si ets prudent, et passes de prudència, doncs llavors també pots rebre la crítica de per què no es va llançar l'alerta. Jo crec que en això cal un marge d'educació de l'administració respecte a quan utilitzar aquestes alertes i també la ciutadania respecte doncs, a com actuar en aquestes situacions, no? I, per exemple, la pregunta que llançaves en el davantal de dir fins a quin punt estan de vacances, podem preveure que la gent estigui al cas, no?, per rebre aquests avisos.
4: Informada pels mitjans.
5: Sí, jo crec que el que ens està obligant també aquests episodis que estem veient extrems meteorològics provocats pel canvi climàtic, és que cal també repensar de quina manera la ciutadania ens coordinem davant d'aquestes situacions. I aquí, de la mateixa manera, crec que quan puges a un avió tens una informació sobre, en cas d'emergència, què has de fer, quan puges a un vaixell, també... No? Hi ha com unes instruccions obligades de donar a tots els assistents. Crec que els usuaris d'un càmping també mereixeria que tinguessin un sistema d'informació que permetés saber com actuar en cas d'una situació que pugui ser un incendi, pugui ser un aiguat, però que hi hagi un sistema de coordinació, d'emissió d'informació, de difusió, perquè ho rebin tots els usuaris i també que sàpiguen com actuar en aquestes situacions.
4: Ahir, de fet, diria la Magda Bandera, tertuliana també del Via Lliure Estiu, plantejava una espècie de llista de càmpings que, per exemple, no tenen un pla d'evacuació adequat a la legalitat actual, perquè fa unes setmanes dèiem que molts dels càmpings de Catalunya no tenien al dia, diguem, aquests protocols. Potser seria una manera de, si tu has d'anar a un càmping, mirar si compleix o no els requisits demanats per la legalitat. Sònia, com ho veus tu?
7: Sí, però és cert el que deia el Marc, que és una combinació de factors, és a dir, l'ES Alert a Catalunya s'instaura, si no m'equivoco, el 2022 i vam ser la primera comunitat, crec, a Espanya en començar a utilitzar-lo, i és això, s'està aprenent i no és una cosa que tu puguis practicar, l'administració no pot practicar sense que impacti a la població, no? I per tant, doncs si passes de massa la gent deixa de fer-ne cas, si et quedes curt, però com deia el Marc, jo crec que ha de ser una combinació també amb començar a conscienciar-nos tots de la necessitat no de viure hipersecurititzats i d'estar tots paranoics, però sí de prendre'ns més seriosament quan ens fan aquestes formacions, és a dir, quanta gent entra en un avió i encara escolta les instruccions, no? Quanta gent arriba, comença a treballar en un edifici nou i es mira el mapa que està sempre allà penjat de vostè està aquí i per qui se surt o per qui no sé què. Doncs tot això ho hem d'anar una mica inculcant des de les escoles a principi, però als adults, quan arribem a edificis nous, això a Anglaterra et matxaquen perquè et fan signar papers, conforme, t'has llegit les instruccions de seguretat de l'edifici en el nou en el que treballaràs. I jo crec que a poc anirem sent conscients que sense obsessionar-nos i sense grans problemàtiques, però sí que hem de tenir uns coneixements mínims també per poder ajudar doncs, a la gent que, com dèieu, gent gran que potser no s'ha informat, gent que no té la capacitat de poder seguir unes instruccions en cas de crisi, per ser més part de la solució quan arriben aquestes emergències que no pas del problema.
6: També, si puc afegir una cosa, avui sortia un informe del BBVA que també explicava que dels fons europeus que es destinaven a la millora de les condicions climàtiques i medioambientals, a Espanya només ha gastat la meitat i que el termini acaba aquest agost. És veritat que falta d'actualitzar els últims mesos, que potser és una mica més d'aquest 50% el que al final s'han gastat, però jo crec que també aquí ens hem de preguntar quines són les prioritats dels governs, no? Perquè a vegades sembla més que sigui la retòrica, inclús la manifestació ultra que van anar 100 persones, que no realment, si nosaltres ja fa temps sabem que estan pujant les temperatures, que està canviant, que és una, estem en una altra fase climàtica, perquè no ens preparem per això. Vull dir, perquè ja fa anys que se'n parla i potser no s'està fent prevenció, no s'estan ni tan sols destinant diners que venen d'Europa, que eren, vull dir, que no s'han executat aquestes inversions que estaven previstes.
5: No, i en aquesta línia, també aixecant la mirada sobre aquesta qüestió i tenint present la causa, que és el canvi climàtic, jo crec que aquí a les polítiques climàtiques ja és imprescindible que siguin troncals en qualsevol govern al món. Hi ha d'haver una mirada planetària sobre això, no? I aquí les polítiques climàtiques passen per l'adaptació, no? I aquí, doncs, el que comentaves, Laura, però també per la mitigació. I aquí, diguem, cal fer un crit de prou ja d'escalfar el planeta, i en això Europa està fent una frenada. Als Estats Units ja no cal dir-ho, eh? Però també Europa, l'agenda verda, ho explica avui l'Avantguardia, ara que l'esmentaves també, Laura, doncs com l'agenda verda, doncs, ha anat amb retrocés, no? També per moltes pressions, entre les quals, per exemple, el sector de l'automòbil, no? Que pels seus interessos, doncs, no li interessa passar dels motors de combustió als elèctrics, quan Xina amb això els passarà la mà per la cara. Vull dir que al final és, també està al cantó equivocat de la història, accelerant aquesta acció en contra del canvi climàtic i l'emissió de gasos.
4: Sobre això de l'automoció, en parlàvem justament la setmana passada amb alguns dels experts, i que bona part de la crisi també del sector automobilístic a Europa ve en part sobre això que deia el Marc. En qualsevol cas, n'estarem pendents també d'aquestes tempestes, Enil, que a partir de demà poden començar a fer-nos la guitza un altre cop. N'estarem pendents i evidentment tothom que escolti RAC1 estarà perfectament informat demà, que diria que, com deia, ja torna la Mònica Usart al món a RAC1 i el Martí Oliveres a la tarda al Versió Estiu. Canvi de tema radical. Gràcies, Enil, per cert.
8: Gràcies a vosaltres.
4: Canvi de tema perquè avui ho hem explicat durant l'informatiu. Les barraques a l'àrea metropolitana de Barcelona mai han desaparegut del tot. A Barcelona, de fet, hi ha centenars d'assentaments a solars, a parcs, a la vora de rius, amb moltes persones vivint-hi. De fet, com us hem explicat, hem fet números, i a Barcelona, només a Barcelona, hi ha una seixantena d'assentaments. Assentaments, eh? Això és un 40% més que fa ara una dècada, el 2015-2016, però no només és un problema de Barcelona, sinó que s'estén a gran part de l'àrea metropolitana. De fet, a Barcelona fa això 10 anys eren uns 300 i pico, 350 persones les que vivien en assentaments com aquests, en barraques, i ara són unes 500. Només a Barcelona, insistim, però és un problema que generalitza i que va molt més enllà de la capital de Barcelona. De seguida en parlarem amb un expert en la matèria que coneix molt la situació, però com us dèiem, com que va més enllà, volíem parlar també amb un altre alcalde de l'àrea metropolitana, en aquest cas, que és a Sant Adrià del Besòs, on es concentren des de fa temps també aquests assentaments, aquestes barraques, a les lleres del riu Besòs. Per això a aquesta hora volem saludar a l'alcalde accidental de Sant Adrià del Besòs, el José Gras. Senyor Gras, bon dia.
9: Hola, bon dia.
4: Alcalde, no sé si tenen una dada exacta de quants assentaments hi ha ara mateix a Sant Adrià, on són exactament i per què els preocupen.
9: Bueno, primer de tot, només per a nivell anecdòtic, però exacte, alcalde accidental, ara mateix estic cobrint, jo soc el tinent d'alcaldia d'urbanisme i estic cobrint ara mateix les vacances de la meva alcaldessa.
4: I aprofito, sent a més tinent d'alcalde d'urbanisme, també entén bastant en la matèria que avui tractem, així que perfecte.
9: Exactament. Bueno, a veure, com que és un problema que, a més de que és multicausal, efectivament, és molt dinàmic i, tot i que els tenim més o menys ubicats, localitzats, es van movent. Per tant, no és una qüestió que sigui fixa com pot ser en altres àrees, tipus la Ronda Litoral o en el seu moment la Sagrera, el B9, etc., que sí que estan més fixes. Aquí especialment fixes estan els espais que diem, diguéssim, els espais invisibles o els espais que queden entre infraestructures que són més susceptibles de ser ocupats per aquestes barraques o per aquests assentaments, que són desembocadura del riu Besòs, que són en alguns indrets de platja o al front de les Tres Ximeneies, o a la C30 o al sotapons de la C31 o sotapons que creuen els rius o la Ronda, les vies del tren, és a dir, de la RU en aquest cas. O sigui, són llocs on, bueno, són llocs que a més tenen són àmbits competencials diferents, són de DIF, altres poden ser de la Generalitat o fins i tot de l'Estat o d'un municipi o d'un altre, i per tant es fa també molt més difícil gestionar-ho. I aquí és on és, normalment s'ubiquen, sí.
4: I això és el gran problema d'aquests assentaments per gestionar-los des de l'Ajuntament, per donar una sortida també d'habitatge a aquestes persones? És aquest? Les competències que no són de, o són de tothom i són de ningú? Aquí es troben un problema per trobar-hi una solució?
9: Bueno, aquesta és la clau. Jo crec que aquesta és la clau. Primer de tot, que no és un problema, és un problema, com deia al principi, multicausal. Tampoc puc estendre molt ara el problema, imagino, perquè tenim un temps limitat, però no vull, o a mi no m'agrada situar el fenomen com un problema d'habitatge, perquè jo crec que no és un problema d'habitatge. L'habitatge és una clau, però no és la causa principal. Ja és un problema multicausal, amb moltes implicacions de gaire social, de salut, educatives, també de en termes laborals, diguéssim, però va molt més enllà de la mera tinença de sostre. De fet, hi ha polítiques socials importants com Housing First que proveix d'un habitatge, d'un sostre, però no resol el problema perquè hi ha moltes més coses afegides. I, per tant, també, evidentment, parlem d'àmbits competencials diferents. Aquí el principal problema jo crec que és, efectivament, aquest, l'àmbit competencial, tant a nivell de territori, és a dir, en quin àmbit on se situa aquesta gent o aquests assentaments, perquè de vegades també hi ha gent que està sola o són dues persones només, i altres vegades sí que són un assentament de més gent. El problema és a nivell de territori on se situen, que són àmbits competencials diferents, i també a nivell de sector, diguéssim, si és un tema de salut pública, si és un tema d'habitatge, si és un tema d'inserció en el mercat laboral o en el sistema directament, perquè potser són gent que no té ni tan sols, no està regularitzada per poder entrar com a part del sistema i, per tant, estan apartats. Això significa que ens crida moltes administracions diferents i, per tant, hem d'actuar d'una manera coordinada, i aquí és on sempre diem el mateix. Els ajuntaments no podem resoldre el problema, almenys no sols. Podem gestionar a nivell d'espai públic i a nivell de serveis socials municipals i a nivell de salut pública municipal, podem gestionar-ho, però no resoldre el problema. Aquí és on sempre fem apologia del metropolitanisme, com a mínim, perquè aquí també, evidentment, és una qüestió de l'autonomia, de la Generalitat en aquest cas. Però, com a mínim, en l'entorn de Barcelona, que és l'entorn amb més pressió d'aquest problema, i els municipis, no només de la ciutat de Barcelona, sinó dels municipis del voltant, aquí ho hem d'abordar amb una mirada metropolitana i actuar amb mirada metropolitana. I tinc molts exemples de què no funciona si no s'aborda des d'aquesta manera.
4: Els ha provocat, per exemple, problemes de seguretat viària, fins i tot, o seguretat sanitària, de salut pública, aquests assentaments?
9: Sí, bueno, en algun moment hi ha hagut problemes, sí, o de salut pública o de seguretat. Més que de seguretat, diria, de convivència, però sí que és veritat que, evidentment, els veïns i veïnes tenen també una component d'inseguretat, més enllà de que els números diguin una cosa o una altra, i aquesta percepció, aquesta sensació, també és molt important perquè distorsiona la convivència i distorsiona el dia a dia dels nostres veïns i veïnes. El que vull dir és que aquesta gent que està al carrer, evidentment, són víctimes, i no s'ha de fer en cap cas un discurs de criminalització, perquè són gent que ha arribat a una situació de vulnerabilitat extrema que és derivada d'un sistema que, sincerament, des del meu punt de vista, és injust i deixa molta gent enrere. Hi ha moltes causes darrere d'això, però al final són víctimes. El que tampoc podem obviar és que nosaltres, que hem de, com a municipi, com a ajuntament, que hem de proveir les condicions per a que els nostres veïns i veïnes puguin viure en el nostre cas a Sant Adrià amb tranquil·litat, amb dignitat, gaudint de diferents recursos, drets i deures, bueno, doncs no és tampoc... no, diguéssim que no és una qüestió que puguem tractar com que hem d'obviar les distorsions que creen en l'espai públic aquests assentaments. Però, insisteixo, podem abordar, i de fet actuem contínuament, de manera continuada, per gestionar el que passa i que aquests assentaments, anava a dir, desapareixen. No poden desaparèixer, però sí que els anem aixecant o els anem eliminant, però el que passa és que es va movent a un altre lloc. De vegades és un altre municipi, però per això deia que ha de ser amb una mirada metropolitana. No ens serveix o no resolvem el problema si Sant Adrià aixeca un assentament i marxa cap a Barcelona o cap a Badalona o cap a Santa Coloma, que és el que passa, sí, també al revés. El Benou va ser un exemple molt clar d'això. Alguns van venir a Sant Adrià, altres a Barcelona, etc. És a dir, el problema no és resolt, sinó que es desplaça. I, per tant, l'hem d'abordar amb una mirada, a una perspectiva com a mínim metropolitana, i tenir un protocol per quan es faci un desallotjament massiu, com ha passat a Sagrera o al Benou més recentment, que, bueno, que sigui aquesta mirada per a evitar que aquest assentament o parts d'aquest assentament es desplacin a altres indrets d'altres municipis.
4: El José Gras és alcalde accidental de Sant Adrià del Besòs. Li volíem preguntar també justament per aquests assentaments, per aquestes barraques que proliferen i que hem detectat també amb dades de l'Ajuntament de Barcelona, que cada cop són més. Per cert, no sé si a Sant Adrià del Besòs vostè té una dada exacta de quants assentaments, quantes persones viuen en aquestes barraques, o és difícil de calcular?
9: No, ara mateix no, perquè és difícil de calcular, perquè, com deia, la dada exacta que pot ser de fa dues setmanes, ara podria ser de més o de menys, perquè, a més, com deia, anem actuant amb expedients de recuperació del domini públic, que és com es diu, que és un procediment jurídic que dura uns dies, per poder recuperar aquest espai, oferir a la persona, amb els nostres serveis socials, una sortida, diguéssim, de, bueno, provisional, etcètera, i van i venen. Per tant, no tenim una dada que pugui ser fixa, sincerament. No m'atreuria a dar una dada.
4: Doncs el José Gras, que és alcalde accidental de Sant Adrià del Besòs. Senyor Gras, gràcies i bon dia, i gràcies per atendre'ns.
9: A vosaltres, moltes gràcies.
4: I abans de donar-vos la paraula a vosaltres, també tinc al telèfon l'investigador d'Estudis Metropolitans i Regionals de Barcelona, que és l'Albert Sales. Albert, bon dia.
10: Hola, bon dia, de l'Institut Metròpoli.
4: Ai, perdona, no sé, no tenia aquí, sí. Ho tenia aquí mal posat. Albert, la pregunta és perquè ens confirmis o no aquesta sensació i aquestes dades que també l'Ajuntament de Barcelona ens donava. El barranquisme realment és un fenomen que va a l'alça i que és difícil de controlar?
10: El barraquisme i totes les formes d'exclusió residencial van a l'alça i des del meu punt de vista, clarament per una crisi d'accessibilitat a l'habitatge.
4: Sí, vostè no està d'acord amb l'alcalde accidental de Sant Adrià.
10: Estic d'acord amb que és multicausal i amb que són moltes les situacions que han de convergir perquè una persona es trobi en una situació de carrer o en una situació d'haver de plantar una tenda de campanya en un parc o de sumar-se a un assentament. Però la causa de l'increment de totes les formes d'exclusió residencial incloses, dormir al carrer o dormir en un assentament, és la crisi d'accessibilitat a l'habitatge, claríssimament. Fa uns anys vam veure com l'escalada de preus començava a tirar gent cap al carrer i a col·lapsar els serveis que acompanyen a les persones en la sortida d'aquestes situacions d'exclusió residencial, i té molt a veure amb la impossibilitat de no poder llogar no només un pis, sinó tampoc una habitació ni tan sols un llit calent, perquè els preus de totes aquestes solucions residencials i d'allotjament s'han disparat.
4: Albert, quin tipus de persona viuen en aquests assentaments, en aquestes barraques de Barcelona i de l'àrea metropolitana en general?
10: Doncs depèn, perquè li anomenem assentament a qualsevol agrupació de persones que està dormint a l'espai públic que munta una mena de sostre. I això és un error conceptual, perquè no és el mateix un assentament que es situa en un solar i que provoca, doncs, això, que es construeixin barraques, que agrupacions de tendes de campanya en una zona que és espai públic. No és el mateix. I en funció d'aquestes tipologies també veiem com hi ha gent que per la seva trajectòria vital s'ajusta millor a unes o a altres. El que ens estem trobant en els últims temps és que tant els assentaments com els campaments s'estan omplint de persones que serien persones sense llar, sense sostre en uns altres temps, però que s'agrupen per buscar una mica, doncs, la solidaritat de grup i per intentar, doncs, tenir un sostre, per precari que sigui, en lloc de quedar-se al carrer. I això ens dona a entreveure que s'estan quedant en situació de carrer persones que no tenen tants problemes acumulats com antigament, no? Dèiem, el sensellarisme és una qüestió de salut mental, de drogodependència. No va d'això. Tenim cada cop a més persones que tenen una feina, que tenen uns ingressos, que tenen una certa xarxa, encara que sigui feble, que no tenen accés a l'habitatge, per tant, han de trobar altres solucions.
4: Per acabar, l'alcalde parlava o l'alcalde accidental, més ben dit, de Sant Adrià del Besòs, parlava d'aquesta resposta metropolitana. És aquesta una de les claus, la resposta coordinada? Cap on ha d'anar? És a dir, tu, que ets un expert en la matèria, què recomanaries també a les administracions i als ajuntaments?
10: El que estan fent els ajuntaments de manera descoordinada és treballar des de la lògica dels serveis socials i de l'acompanyament. I aquí tenim un primer problema de governança, que és que cada ajuntament fa en funció de la legislació, per descomptat, però també en funció de la voluntat política. I hi ha molta simetria, hi ha ajuntaments més compromesos en combatre l'exclusió i en invertir socialment, i hi ha ajuntaments que ho estan menys. Per tant, aquí cal una coordinació i un lideratge supramunicipal, que en aquest cas hauria de ser la Generalitat de Catalunya. I després, no perdem de vista que aquestes són polítiques d'acompanyament social, però que llavors estem en el gran marc de les polítiques d'habitatge, d'accés a l'habitatge, i això ja no és una qüestió d'ajuntaments. Aquí els ajuntaments estan molt sols i del que es tracta és de tenir polítiques de país i d'estat per tal de resoldre la crisi d'accessibilitat a l'habitatge.
4: Albert Sales és investigador d'estudis de l'Institut, ja ho diré bé, Metròpolis Regionals de Barcelona.
10: Sí, sí.
4: Ara sí, eh? Albert Sales, que tinguis un bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
10: A vosaltres, fins aviat.
4: Marc, deies...
5: No, jo crec que el barraquisme és un fenomen que no és nou ni és exclusiu de Barcelona, no? Altres ciutats europees que també el pateixen, però alhora que no ens podem permetre com a societat per les condicions d'indignitat i també d'inseguretat de les persones que viuen en aquesta situació. I aquí l'alcalde accidental de Sant Adrià parlava, feia aquest clam insistent que hi hagi una mirada metropolitana sobre la qüestió. L'investigador, l'analista que sí, acabes d'entrevistar, l'Albert Sales, parlava de la Generalitat, però també és veritat que aquí hi ha una estructura intermèdia que és l'àrea metropolitana de Barcelona, que potser pot servir per coordinar tota l'acció dels ajuntaments perquè no hi hagi aquesta disparitat que apuntava l'investigador respecte a com actua un ajuntament o l'altre, no? I que hi hagi aquesta visió transversal sobre com afrontar aquesta qüestió. I crec que aquesta pot ser una de les claus sobre com actuar. I d'altra banda, jo crec que aquí el que cal és que hi hagi polítiques públiques, perquè em fa l'efecte que el que difícilment veurem és que a l'àrea metropolitana hi hagi habitatge barat. Jo crec que això és bastant, almenys a mi se'm fa bastant impensable que hi hagi una rebaixa de preus o que s'aconsegueixin zones d'habitatge que tinguin preus molt assequibles. Per tant, aquí cal veure quines polítiques públiques es poden fer per garantir que tothom pugui tenir dret a un sostre.
6: Sí, a mi el que em sorprèn més d'això és que hagi augmentat, que no ha disminuït amb el temps, no?
4: El barraquisme,
6: vols dir. Sí, sí. Mm. I té a veure, evidentment, que són causes multifactorials, però al mateix temps, si ha augmentat, és pel tema de la crisi de l'habitatge, de la vivenda. Aleshores, crec que s'ha de fer... Jo crec que estem encara amb la ressaca o amb el trauma de la crisi del 2008, del totxo, de tot això, però jo crec que s'ha de plantejar també sèriament construir. I no construir no és sinònim d'especulació. Construir és sinònim de que som més, perquè també hem tingut molta arribada de nouvinguts d'altres països i que no s'està construint en el mateix ritme. I que això, evidentment, tensiona i fa que més gent es quedi sense alternatives. Jo crec que s'ha de plantejar sense tabús, sense complexes, el tema d'intentar també... O sigui, som un país que també hi ha moltes zones buides, que estem tots molt concentrats. Doncs intentar, ara amb wifi, amb totes les tecnologies que hi ha, tot pot ser molt més deslocalitzat, o sigui, jo crec que es poden rehabilitar zones, es pot fer que més gent es desplaci, que també tenim una manera de ser a Espanya molt... Un economista feia una vegada bromes com som com arbres, no? On naixem, volem viure tota la vida. Bueno, jo he viscut a països com els Estats Units que els nois de 18 anys a la que comencen la universitat els envien a altres estats i que acaben fent vida a altres estats i que acaben inclús desplaçant-se a diferents estats en el llarg de la seva vida professional, no? I crec que això també incentiva que no hi hagin aquests problemes de vivenda. Jo crec que s'ha de posar l'accent en el tema de la vivenda.
4: Sònia?
6: De l'habitatge.
7: És un tema molt complex, com dèieu, però ja fa massa que dura, no? D'entrada, sí, a nivell ideal, ningú a cap lloc hauria de veure's obligat a dormir al carrer. Està clar que hi ha gent que, per diferents casuístiques, com dèieu, de dependències, de salut mental, del que sigui, doncs és un tema més de drets socials i de salut, i per tant s'han d'encarregar els professionals que toca. Però a mi us haig de dir que m'ha sobtat molt tant la intervenció de l'Albert Sales com la del alcalde accidental, perquè així d'entrada la meva percepció subjectiva era que els assentaments, sobretot, hi ha gent de societats que els agrada, que són nòmades per definició, i que no tenen intenció d'establir-se a cap lloc i molt menys de trobar una feina regular. I era la meva percepció, doncs suposo, per on visc, per on em moc o pel que sigui, que cada vegada n'hi ha més, també. I és cert que està molt bé que doneu aquesta informació i que ens ho expliquin, que ara la situació és encara pitjor, perquè parlem de gent que té una feina estable i que no es pot permetre pagar un habitatge, no? I això és encara més greu. Per què? Perquè, com dèieu, el que ens està dient és que totes les crisis que hi ha en una societat van de dalt cap a baix, i per tant, si la classe mitjana ja està patint la crisi de l'habitatge, baixa cap a la classe treballadora, bueno, avui en dia parla de classe, és una mica així, però entenguem-nos. I quan aquesta classe també està ja molt afectada, a qui acaba patint més és la gent que no té res, exactament, no? Els més vulnerables. I, per tant, es complica molt. Ara, l'alcalde occidental parlava de la necessitat de que la Generalitat intervingui, que és cert, però ja fa anys que tots els alcaldes de la zona metropolitana sempre utilitzaven aquesta raó com per dir o per justificar la manca de coordinació, però ara tenen una conjunció ideal de govern de la Generalitat, govern de l'Estat i govern dels municipis, i per tant hauria de ser el moment que es pugui fer una bona empenta a tot això.
5: No, coincideixo amb aquesta qüestió, és a dir, si aquest alineament polític, doncs hauria de ser més fàcil alguna estratègia conjunta per fer front a aquesta situació. I, de fet, l'habitatge ha estat assenyalat ja com un dels temes centrals en les legislatures, l'espanyola i de Catalunya també. Per tant, que tot té el mateix, tot té la mateixa línia argumental, i aquí cal veure de quina manera una qüestió que és veritat que no... Que porta anys arrossegant-se, que per tant tampoc no és fàcil de revertir, com la crisi de Rodalies, no? Una manca d'inversió de fa anys, doncs en habitatge també passa una situació similar. I per tant requerirà fer un tomb, un viratge, uns certs anys, no? Però aquí doncs cal una estratègia coordinada.
4: El que sorprèn és que, de fet, a l'informatiu recuperàvem que el 2000... Això, les dades del 2015, però el que sorprenia també és recuperar aquell tall de Pasqual Maragall, llavors alcalde de Barcelona, destrossant simbòlicament la que havia de ser l'última barraca de la ciutat fa molts anys, això era abans dels Jocs Olímpics. Ara, molts anys després, 30 i pico anys després, gairebé 40, doncs la situació que ja estem veient, també, si voltes per l'àrea metropolitana en cotxe, a vorals de la carretera, a les lleres dels rius, veus que realment cada cop hi ha més aquests assentaments i aquestes barraques. Farem una petita pausa, parlarem de terratrèmols i de com ens pot afectar també amb el canvi climàtic tot plegat, i de seguida res, d'aquí a una estoneta, una mica de Barça, que avui debuta a la Lliga Espanyola de Futbol. Ara tornem.
11: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, molt útils pel cotxe. Carglass canvia!

0: Us esperem al Centre Cultural Municipal de Valls. El primer que arriba, el primer que seu.
1: RAC 1. Tots som 1.
2: Amb el suport del Museu Casteller de Catalunya i la col·laboració de Forn de Nulles.
3: Via Lliure, amb Arnau Mañé.
4: 11:15 del matí, al Via Lliure de RAC 1 en directe. Ara fa tot just una setmana hi va haver un terratrèmol a Granada de magnitud 5. Va ser el primer d'un seguit de rèpliques que s'han anat repetint al llarg de tota la setmana, pràcticament cada dia. És una cosa habitual, però no normal, i més tenint en compte que això, aquest magnitud 5, el terratrèmol d'ara fa una setmana a Granada. L'Institut Geogràfic Espanyol va registrar aquest divendres més de 70 terratremolors a Granada i tota la seva àrea metropolitana. La majoria no gaire intensos, però evidentment això provoca una sèrie de temors. Avui, per exemple, llegim a El País que a l'estat gairebé un terç dels edificis es van construir quan encara no hi havia criteris de construcció sismoresistents. És per això que, abans d'encarar el tram esportiu i el tram d'això del Barça, que avui debuta a la Lliga, volem resoldre alguns dubtes i volem parlar-ho amb un dels experts, amb el director de l'Observatori del Georisc del Col·legi de Geòlegs i Geòlogues de Catalunya. Joan Manuel Vilaplana, què tal? Bon dia, senyor Vilaplana. Senyor Vilaplana, a veure si el podem sentir. Ara sí, bon dia.
5: Bon dia.
4: Ara sí, perfectament. Senyor, sí, perfecte. Senyor Vilaplana, sí? Sí, sí. Això, sobre Granada, començant en aquest cas, però n'hem vist a molts llocs, aquest estiu també, molts llocs de tot el món. Hem sentit a Indonèsia, al Japó, de fet aquesta matinada n'hi ha hagut un altre, evidentment parlem del de Colòmbia, parlem del de Veneçuela, que va ser especialment mortífer. És habitual o és normal aquest ritme de terratrèmols que estem veient o ens hem de preocupar d'alguna manera?
5: És habitual. Hi ha milers i milers de terratrèmols a l'any en el planeta, en el nostre planeta Terra, especialment en zones de contacte de plaques tectòniques, i això és especialment important en el que s'anomena l'anell circumpacífic, és a dir, tant a la costa americana com en la costa asiàtica del Pacífic. En allà hi ha molts terratrèmols. En la zona d'Europa, d'Euroàsia, diguéssim, n'hi ha menys, però també en l'àrea mediterrània nostra, doncs també tenim zones sísmiques importants. Això és normal, és la geodinàmica del planeta. Per tant, ens hem de preocupar des del punt de vista, com heu parlat anteriorment, us he sentit amb el tema de les riuades i de les inundacions, ens hem de preocupar des del punt de vista de protecció i de veure com podem estar avisats i preparats. Hem d'estar preparats.
4: De protecció, si diguem-ne, d'emergències, i ara parlàvem dels edificis, sí. És aquí on hem d'estar preparats, perquè pel que diu vostè no hi estem.
5: Hem d'estar preparats les persones i les nostres infraestructures. Com heu vist, com sempre es veu, però ara més que mai, diguéssim, en els terratrèmols aquests de Sud-amèrica, de Venezuela i de Colòmbia, el que s'ha vist és que el que mata no és el terratrèmol, no és l'ona sísmica, sinó són els edificis. Són els edificis que cauen damunt de les persones que estan a dintre o just al davant o als voltants d'aquests edificis. Per tant, necessitem una preparació sismoresistent, que tenim normativa sobre això, però si voleu en podem parlar, perquè és un tema que no és fàcil. Una cosa és la normativa sismoresistent que apliquem ara des de que la tenim, des de l'any 2002. Una altra és tot el parc d'edificis anterior a la normativa, que és la gran majoria, que no estan construïts amb normativa sismoresistent. Per tant, són altament vulnerables.
4: És a dir, aquests edificis, que avui insistim, a El País, llegim que són gairebé un terç dels edificis a tota Espanya, a tot l'estat espanyol. Aquest terç dels edificis, si hi hagués un terratrèmol important a l'estat, patirien conseqüències greus?
5: Podríem patir, si hi hagués un terratrèmol. Difícilment a la península Ibèrica podem tenir un terratrèmol superior a 7. Normalment, els més severs històricament són de magnitud 6, però amb aquests terratrèmols de magnitud 6, de magnitud 5, com el que hi va haver-hi No, aquest últim, de fet, va ser 4,8, aquest últim, sí. Que heu fet referència. I com que l'escala és logarítmica, hi ha diferència. Cada dècima de grau de magnitud, l'energia augmenta de manera exponencial. Recordo el de Lorca,

0: també a la zona aquesta del sud-est espanyol, que era 5.2, i en aquest van morir 11 persones per col·lapses d'edificis, per col·lapses de balcons que van caure gent que estava en el carrer. Aquesta situació que ara em preguntaves en funció de l'article aquest del País, sí, molts d'aquests edificis poden tenir danys importants.
1: I per acabar també, senyor Joan Manuel Vilaplana, sí que hem llegit aquesta setmana també a la premsa d'una possible relació, encara no del tot estudiada, però comencen a haver-hi els primers informes, entre el canvi climàtic i els terratrèmols que hi ha a casa nostra, a Europa i a tot el món. Vostè en té constància d'això o encara és una hipòtesi molt, molt verda?
0: Jo he llegit alguna notícia a la premsa, però he parlat amb col·legues sismòlegs més especialistes que jo en el tema i m'han explicat que aquesta és una recerca incipient, és una recerca encara experimental, per dir-ho així, per tant, no hi ha conclusions, però sí que comencen a haver-hi indicis de que per exemple, a zones de muntanya on amb el canvi climàtic, amb l'escalfament global, la criosfera, el gel en el sol, el permafrost, les glaceres, es fonen de manera, diguéssim, accelerada, i aquesta aigua entra en la fissura de la roca i del massís. Aquestes aigües que poden arribar de manera ràpida en les falles sísmiques, en les falles que produeixen terratrèmols, pot ser com un lubrificant que acceleri el que és l'activitat sísmica. Però atenció, que això no exclou que les causes del terratrèmol és la tectònica de plaques, que això té una altra dinàmica en un altre context, diguéssim, i una cosa no canviarà l'altra. Però siguem prudents, perquè són recerques purament incipients, superinteressants, i que segur que d'aquí poc temps tindrem els primers resultats.
1: Per tant, els deures que ens posa el director de l'Observatori del Georisc del Col·legi de Geòlegs, el Joan Manuel Vilaplana, és això, els edificis que, com avui llegíem al País, bona part d'aquests, gairebé un terç, no compleixen els requisits previs a això, aquests criteris de construcció sismoresistents. Senyor Joan Manuel Vilaplana, una abraçada i moltes gràcies. Bon dia.
0: Gràcies a vosaltres, bon dia.
1: Ja ho veieu, hem d'estar pendents i preparats per la propera, perquè és que
2: haurem d'estar
1: realment
2: preparats per tot.
1: Per tot.
2: Però jo crec que en aquest cas, ho explicava molt bé el Degà, que és que no estem en una zona de forta activitat sísmica, no és
1: clar.
2: El cinturó de foc del Pacífic, no? I la costa asiàtica. Per tant, aquí jo crec que plantejar unes mesures molt dràstiques de prevenció de possibles terratrèmols, no sé fins a quin punt és necessari, tenint en compte les possibilitats, la probabilitat que hi hagi de que n'hi hagi algun de realment fort a Catalunya.
3: Sobretot no actuar en pànic ni en calent, perquè si en realitat, si tu mires el que s'ha publicat, no sembla que s'hagin augmentat. El que ha augmentat és la percepció que hi ha millors maneres de detectar-los, que hi ha més difusió de la informació, perquè entre les xarxes socials, que estem tots connectats, doncs reportem molt més fàcil aquests instants, i que també hi ha més densitat de població. Vull dir que no podem afirmar a dia d'avui que n'hi hagi més ara que en el passat.
1: Doncs això, 3:15 del matí, com a mínim els deures que ens hem... Com a mínim volíem aclarir-ho amb experts en la matèria, si ens havíem de preocupar o no, i això, destacar també això que hem llegit avui al País sobre els edificis. Fem 4 anuncis i de seguida Barça i aquesta arrencada de la Lliga. Qui vulgui a la taula i Sònia des de la distància que es quedi, qui no, tenim els experts en la matèria també a la distància, amb la Marta Ramon, el Joan Maria Pou, el Marc Marvà i la Laia Bonà, els que estan a punt ja per veure aquest debut del Barça a la Lliga. 2 minuts i de seguida ho comentem tot amb ells.

0: Via Lliure, amb Arnau Mañé.
1: 13 minuts i seran les 11 del matí. Des d'Elx, Marta Ramon, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: No sé si m'escolta ja el Joan Maria Pou, també des d'Elx. Pou, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Això, els enviats especials de RAC1, perquè avui debuta el Barça, 9:45 de la nit. El Barça que juga contra l'Elx en aquest primer partit de la tercera temporada de Hansi Flick. Pou, com estàs? Nervis? Perquè l'altre dia et sentia amb el Gamper, que home, no gaire, però avui potser la cosa ja és diferent. Ganes?
3: Estic content, com sempre que comença la temporada. M'ho continuo passant pipa fent aquesta feina i compartint amb els oients els partits del Barça, i per tant, en aquest sentit, doncs encantat de la vida de continuar al capdavant del Barça jugar a RAC1, i a més estic molt, soc molt optimista.
1: Sí, eh?
3: I estic molt il·lusionat amb aquest Barça. Jo crec que aquest any ens ho passarem molt bé, el Barça jugarà millor futbol que l'any passat, i crec que compartirem moltes alegries.
1: Objectius, Pou, per tu quins haurien de ser? Fem-ho diferent, perdona. Mínims i objectiu.
3: Els objectius és arribar a la primavera amb aspiracions de guanyar-ho tot. I mínim guanyar algun dels títols grossos. Evidentment, l'assignatura pendent és la Lliga de Campions, però jo crec que el mes d'agost exigir-li al Barça o a qualsevol equip guanyar la competició, per mi no té cap sentit, perquè és una competició que una relliscada en un partit perfecte et pot deixar fora. Per tant, per mi no té cap sentit exigir-ho. Apropar-s'hi, ser-hi, això sí. I a la Lliga, evidentment, també competir-la fins a les últimes jornades, que és quan en principi es decidirà, perquè jo crec que aquest any el Madrid collarà per intentar recuperar el títol de Lliga.
1: A 11 hores perquè arrenqui aquest partit i, per tant, arrenqui la tercera temporada de Flick al capdavant d'aquest Barça. Estàs content amb el que portem de mercat de fitxatges?
3: Sensacional. Un dels millors mercats que recordo. Falta una figura important, per això,
1: sí.
3: Però com que encara no està tancat, i Deco aquest estiu ens ha sorprès amb algunes operacions així llampec, però de moment jo crec que està sent un mercat boníssim. Per mi el fitxatge de Rodri és descomunal, però ara falta un tio que en principi t'hauria de garantir un mínim de 20-25 gols per tenir ja una plantilla de somni.
1: Clar.
3: Jo crec que si ve aquest davanter i encerten una mica, jo tinc la sensació que ara ja el nom del davanter no crec que sigui un nom inqüestionable d'aquells que el barcelonisme dirà així com Rodri, no?
1: Què vols dir? Que no ha de ser una gran estrella ni un gran nom, vols dir?
3: I a mi em fa la sensació que o té un as a la màniga d'Eco o no serà un tio que... És a dir, jo tinc la sensació que el davanter que es fitxi generarà debat, generarà discussions, converses de vols dir, però si s'encerta i aquest tio fa de 20 gols cap amunt, jo crec que Flick té una plantilla perquè ens ho passem pipa.
1: Marta, tu que també coneixes i estàs al dia de l'actualitat del dia a dia del Barça, justament
3: millor que jo.
1: Una mica com els dos, però la Marta està al dia a dia també. El nou que deia el Pou ara, com està? Perquè l'opció de Julián Álvarez està descartada o encara ens donem aquest marge que dèiem de dilluns com a última opció?
2: Des del Barça insisteixen que encara no han llançat la tovallola per Julián Álvarez, que encara no el donen per descartat. Si bé és cert, tothom no amaga, tothom diu obertament que ara mateix és una opció ja molt, molt complicada. El Barça estaran molt atents al que passi avui al Metropolitano. L'Atlètic de Madrid juga abans que el Barça. Estaran molt atents al que passi amb Julián i també com reaccioni l'afició de l'Atlètic de Madrid. Però el Barça tenen bastant coll avall, que és una operació que si no hi ha un gir rocambolesc inesperat a l'últim moment, saben que difícilment es farà. I per això ja fa dies que estem dient a RAC1 que Deco té alternatives treballades i sent conscients també que s'entra ja en el raig final del tancament de mercat, tancar l'1 de setembre, per tant estem entrant, sé que és una mena ja gairebé de tòpic, no?, en el periodisme esportiu, no?, que sempre diem dies decisius, però és que ara realment aquests dies que venen ho seran, perquè el calendari és un contrarrellotge evident, i jo crec que aquesta setmana tindrem novetats al respecte, sí.
1: Tu que també coneixes bé la plantilla del Barça, i especialment l'staff tècnic, no sé si a Hansi Flick li preocupa també aquesta arrencada, i t'ho pregunta també a Pou si et preocupa a tu, aquesta arrencada a doble velocitat, amb els mundialistes incorporant-se d'aquella manera, Rodri que encara no podrà debutar, arrencada estranya, preocupa això dins el Barça, i us preocupa a vosaltres?
2: A veure, a mi personalment em preocupa relativament, perquè veig que des de l'staff tècnic és una qüestió que està molt treballada i molt estudiada des de ja abans de l'estiu. Abans de l'estiu, quan parlaves amb gent de l'staff, et deien que era una cosa que s'havia de controlar d'entrada, i a part Hansi Flick tenia la sensació, tenia coll avall, que el Barça, que Espanya arribaria a la final del Mundial, i que per tant tindria un gruix de futbolistes de la plantilla força elevat que es veurien afectats per aquesta preparació física. Això per una banda. Això internament, com que està molt estudiat des d'abans de l'estiu, això a mi em deixa bastant tranquil·la. També el que transmeten ells és que ho tenen tot molt, molt ben controlat. I a part, se n'ha parlat poc, però per mi és clau, més enllà del mercat de fitxatges. Hansi Flick ha fet una sacsejada forta a l'estructura del dia a dia de treball a la ciutat esportiva amb l'equip, posant el focus especialment en com es prepara físicament el rendiment dels jugadors. I en aquest sentit, jo crec que aquest impuls també s'ha de notar, perquè, bé, si és un inconvenient haver d'anar calculant minutatges en aquest inici de Lliga, perquè hi ha jugadors de pes a la plantilla, doncs que no els pots tenir al 100%, però jo crec que aquests equilibris es trobaran, perquè fa temps que Hansi Flick i companyia hi han estat donant voltes.
1: Pou, a tu et preocupa?
3: Jo crec que és molt important recordar les paraules de Hansi Flick, dient que ell no tindrà l'equip com el vol tenir fins després de l'aturada mínim. Per tant, ara diguéssim que és un moment d'intentar treure els partits, evidentment intentar jugar el millor futbol possible, però no podem esperar una versió platòrica. Segurament no toca aquesta versió platòrica en aquest inici, però seria bo, evidentment, que tot i no tenir a la plantilla on la vols tenir, doncs no et vagis deixant punts en aquestes primeres jornades. No em preocupa, Arnau, perquè jo continuo en la fase amb Hansi Flick de que si em diu que em tiri d'un segon pis, jo sé que alguna cosa bona m'està esperant al final del recorregut. I per tant, en aquest sentit, està liderant i està dirigint amb la sensatesa que el caracteritza, i ja ens ha avisat, és una pretemporada típica, no tindré alguns dels pesos pesants com els voldria tenir, però hem de competir i tirar endavant els partits, a veure si avui contra l'Elx ja comencem a veure aquesta versió potser un pèl més pràctica del Barça, fins que no es pugui jugar a futbol com vol l'entrenador, no?
1: És ben complicat realment no creure en Hansi Flick creure en el que ens digui. La Marta Ramon i el Joan Maria Pou, que estan a Elx, suposo que també amb la Clara Rodergues, enviats especials a Elx. I el Cupido, sí senyor, sí senyor.
3: Sí,
1: els quatre subtitosos habituals, mentre Laia Coll estigui de baixa. Avui, a partir de 9:45 al partit, una hora abans, com sempre, el Barça juga a RAC1, el Pou i companyia, també el Molló i companyia, també aquí a l'estudi de RAC1, amb aquest debut de la tercera temporada de Hansi Flick i del Barça de Hansi Flick. Gràcies, Marta, gràcies, Pou.
3: Una abraçada.
1: Fins ara. I ens escolten també el Marc Marvà i la Laia Bonals. Hola, els dos.
4: Hola, què tal? Bon dia, Arnau.
1: A veure, començo per tu, Laia. Coincideixes també amb el Pou i la Marta, optimista, per aquesta temporada i pel partit d'avui?
5: Sí, absolutament. Estic totalment d'acord que el mercat de fitxatges del Barça ha sigut boníssim. Has deixat que marxin jugadors que a priori ja no eren importants i que dins del vestidor tampoc t'acaben de sumar tot el que volies, i has incorporat jugadors com Rodri. Vull dir, si tu incorpores Rodri no pot ser un mal mercat mai a la vida, no sé, que facis una bajanada en altres posicions. Sí que falta aquesta figura del nou, que crec que és necessària, tot i que ahir Hansi Flick a la roda de premsa ja va deixar clar que ell té solucions si no arriba, però tothom espera que arribi en algun moment aquest nou. I sóc molt optimista de cara a aquesta temporada, perquè no ho hem de ser, no? Venim d'unes temporades molt bones on el Barça s'ha anat millorant, s'ha anat cohesionant, on els joves ja, entre cometes, no són tan joves, ja tenen molta més experiència i molts d'ells ja són campions del món, que et donen encara més seguretat. Per tant, molt optimista, i veurem com s'acaba desenvolupant la temporada, perquè poden passar moltes coses I un factor que a mi sempre em preocupa molt és el tema de les lesions, perquè venim d'estius amb molta càrrega física, llavors veurem com acaba passant tot, però Hansi Flick també té bastant fons d'armari.
1: Marc, tu també optimista?
4: Sí, jo crec que Flick t'ha transmès una seguretat en el joc que durant aquestes dues temporades saps que aquesta tercera també ho serà. I aleshores, a partir d'aquest bon joc que demostrarà el Barça, més enllà de guanyar un, dos, tres títols, t'assegura estar-hi a prop. Jo crec que això és la gran garantia que et pot donar, sense cap mena de dubte, Hansi Flick, a més amb els reforços que tindràs. És a dir, si en aquestes dues anteriors temporades el Barça ha fet un joc que els culers s'han posat de peu a la cadira a aplaudir, jo crec que aquesta temporada encara hi seran més vegades, perquè també has sumat peces. Tinc la sensació que aquest any, el tercer any de Hansi Flick, ha sigut el mercat de fitxatges amb més ADN de Hansi Flick, on ell també, com ara ens explicava la Marta, ha canviat el seu cos tècnic, i que per tant és l'any on aquest entrenador, que va venir una temporada i va haver de fer el que podia amb les peces que tenia, en aquesta tercera, doncs tot va al seu voltant com ell ho vol. Llavors això a mi em genera molta confiança. Això per una banda. I per l'altra, el que t'assegura aquest joc és que el Barça hi sigui molt a prop. Ja hi ha estat a prop altres temporades. La maduresa d'haver-hi estat, doncs, les derrotes la temporada passada amb l'Atlètic de Madrid, fa dues temporades amb l'Inter, tot això diria que són necessàries per aquesta, en una tercera, amb tots els jugadors ja més adults i alguns que eren uns nens i s'estan convertint en futbolistes ja adults, puguin estar molt més a prop dels títols perquè ja tindran aquesta maduresa.
1: Sobre el mercat de fitxatges que dèiem, t'ho pregunto tu, Marc, ens hem de tornar una mica bojos amb Julián Álvarez o realment si no arriba no passa res tampoc?
4: Jo crec que ha arribat en un punt en què si no arriba ja no passa res, perquè si no ens rasgarem totes les vestidures. Crec que si hi ha dues opcions, hi ha l'opció de dir quina plantilla té el Barça. Crec que el Barça té una plantilla, molt completa. Si no arribés cap futbolista, té arguments suficients per poder competir. No tinc cap mena de dubte. L'altre dia comptàvem i hi ha fins a 5-6 futbolistes que podrien ocupar aquesta posició de nou en l'actual plantilla, sense que arribi ningú, eh? Pot jugar Gordon, pot arribar a jugar Adeyemi, pot jugar Dani Olmo, Fermín es va opositar també com a futbolista, pot arribar a jugar Lamine Yamal. És a dir, tens arguments suficients per jugar amb un número 9 que t'han marxat dos. Recordem que Ferran i Lewandowski han marxat i ara no en tens. Sí, ara bé, falta una peça que arribi, i si no és Julián, que n'arribi una, com a mínim per sumar a la plantilla. Julián marcaria molt la diferència, tant com Rodri, segurament. Doncs sí, però jo crec que estem en un punt en què ja és molt difícil i tenir aquest sentiment de que si no ve Julián és un desastre. Jo no ho veig així, perquè dins de la plantilla tens arguments per jugar en aquesta posició, però sí que és necessari que arribi algú, i si no és Julián, aquest jugador que arribi sumarà en una plantilla que jo la veig ja molt, molt, molt compensada, i amb això que et deia, amb un ADN molt de Hansi Flick, perquè tant Gordon com Adeyemi, com Rodri, com les incorporacions, són aquest tipus de jugadors que, fixeu-vos, que són polivalents, que poden jugar a molts llocs, que després ja tenen un apartat d'intensitat i de pressió i un element defensiu i físic molt alt, que això és el que li agrada també a l'entrenador del Barça.
1: Laia, diria que tu vas seguir ahir el partit també del Real Madrid contra l'Espanyol. Massa rodó hagués estat, no?, aquest empat de l'Espanyol?
5: Sí, al final...
1: Que finalment, perdona, que quedi clar, o sigui, dic empat perquè fins al minut 90 era empat, al minut 90 el Real Madrid va acabar emportant-se la victòria, aquest 1-2 al Real Club, al RCD Stadium.
5: Sí, sembla com que el Madrid seguirà abonat tota la vida aquest minut 90 i que en qualsevol moment et marcarà aquest gol que et destrossa, perquè l'Espanyol va fer un bon partit, va anar de menys a més, va créixer, es va veure bastant sòlid, sobretot al final de la primera part i a la segona, i veure que en el minut 90 t'entra Carlos Espí i de cop i volta et fa el gol, et deixa una mica ja totalment... no decebut, perquè el partit de l'Espanyol crec que és molt bo i és una molt bona manera de plantar-li cara a tot un Real Madrid, que amb l'arribada de Mourinho també té coses que ha anat incorporant, però vaig veure també, a mesura que anava passant el partit, cert punt de desquici absolut amb Vinícius, perquè és que és normal, es va quedar una quantitat de piscinassos a dins de l'àrea, que jo l'estava veient i aquest home no canviarà mai a la vida i seguirà fent el mateix. I això va acabar traient en certs moments també del partit de jugadors de l'Espanyol. Però és un molt bon resultat, tot i la derrota, perquè les sensacions són molt més bones que aquest 1-2 final.
1: Ho repeteixo també el que els hi he preguntat a la Marta i al Pou. Mínims i objectius de la temporada del Barça, Laia?
5: Mínims que competeixis per tot i que el futbol que desenvolupis en la temporada sigui atractiu, sigui bo i sigui del Barça. Jo crec que això és el que es demana a nivell general. No et diria ara mateix títols com a mínim, perquè no ho sap, perquè la temporada és molt llarga i estic d'acord amb el que ha dit el Pou. Però objectius, la Champions. Vull dir, perquè és el títol que et falta, perquè és el que tothom està lluitant per arribar, perquè és el quòrum que hi ha dins del vestidor. Per tant, si em demanes fer la carta als Reis, jo et posaré tot, clar, tots els títols,
1: no,
5: però
1: clar,
5: sí, pot ser. Crec que la Lliga aquest any estarà bastant més disputada amb un Real Madrid que s'ha reforçat molt bé o amb futbolistes que li podrien faltar, tot i que aquest centre del camp encara el té pendent, però la Champions crec que és l'assignatura pendent.
1: Marc.
4: Jo dins de... Si em convertís en Hansi Flick, crec que el gran objectiu sempre ha de ser la Lliga, perquè crec que la Lliga et dona... doncs aquesta regularitat que t'aproparà a guanyar la Champions. I el Barça, temporada rere temporada, ho recordem, però mai ha guanyat la Champions sense guanyar la Lliga. Sempre que ha guanyat la Champions el Barça, aquella temporada també ha guanyat la Lliga. Jo crec que ha de ser el gran objectiu, perquè t'apropa a, com l'estil del Barça, jugar bé t'apropa molt a guanyar, no com ara parlàveu del Madrid o amb el partit d'ahir de l'Espanyol, que pots fer un mal partit i pots acabar sumant. Això al Barça mai ha sigut així i amb l'estil actual del Hansi Flick tampoc serà així. Per tant, la Lliga t'aproparà, jo crec que si la Lliga és l'objectiu, jo crec que la Champions és com un somni, no? I jo crec que els objectius jo sempre els ponderaria d'aquesta manera. El gran objectiu ha de ser la Lliga i això t'aproparà a guanyar la Champions, que són 11 temporades ja des que es va guanyar l'any 2015 a Berlín.
1: Mira, abans d'acabar, notícia a última hora, hem de fer connectar un altre cop a la Marta Ramon des d'Elx. Marta, hola de nou.
2: Hola de nou.
1: Notícia a última hora perquè tenim notícies sobre la convocatòria. I és important.
2: Sí, sí. Sí, és important perquè després de tot el xup-xup que hi ha hagut al voltant de la figura d'Alejandro Valde, amb les declaracions que feia ahir Hansi Flick tan contundents i que recollíem el Via Lliure, directament Valde no forma part de la llista de convocats que acaba de donar Hansi Flick per viatjar a ells. Per tant, és un pas molt, molt significatiu. Recordem el que havíem anat explicant a RAC1 des d'ahir, que el que se'ns transmetia des de l'entorn del jugador era que Valde volia seguir al club, a no ser que el club l'empenyés a fer-ho. Per tant, amb aquest gest de deixar fora de la convocatòria Valde, el club i Hansi Flick estan parlant de manera força clara. Ara caldrà veure com reacciona Valde, però entre les reflexions que traslladava ahir Hansi Flick demanant-li més compromís, deixant el seu futur a l'aire, i ara veient que queda fora de la convocatòria, diguem que des del Barça li estan assenyalant clarament la porta de sortida a Alejandro Valde.
1: Missatge clar, doncs, de Hansi Flick i la seva convocatòria, deixant això, Alejandro Valde fora de la convocatòria per aquest partit de 2:15 de la nit contra l'Elx, allà, Elx-Barça a partir de 2:15 de la nit, una hora abans amb els del Barça jugar RAC1, amb el Pou i companyia, també la Marta Ramon des d'Elx. Gràcies, Marta, fins ara.
2: Fins ara.
1: No sé si, Marc, Laia, us preocupa, us sorprèn aquesta notícia d'això, de que deixen fora Alejandro Valde de la convocatòria. Laia.
5: Veient les declaracions d'ahir de Hansi Flick, potser ens esperàvem aquesta decisió, però ja veies que tenia bastant veu i mig, va estar bastant assenyalat a la roda de premsa. De fet, crec que és dels seus futbolistes el que més va assenyalar amb les declaracions que va fer en l'última resposta d'aquesta roda de premsa. És un missatge claríssim, igual que el té Casador o el té altres jugadors, de que Hansi Flick, pues, a priori ja no compta amb ell, i salvo milagro, pues, haurà de començar a buscar sortida, perquè encara queda poc marcat, però queda marcat perquè trobi un encaix en un altre vestidor.
1: Marc, ràpid, per acabar.
4: Sí, sí, a mi, jo bastant sorprenent, la veritat, perquè crec que Valde li ha sonat el despertador diverses vegades, Hansi Flick, no? li ha donat diferents tocs d'atenció, però que el primer dia de Lliga et quedis fora de la convocatòria, no sé, encara tinc dubtes, si és el toc d'atenció definitiu perquè acabi sortint, o ja és un toc d'atenció, perquè si no es posa amb el que vol Flick, doncs no comptarà amb ella aquesta temporada.
1: Doncs estarem pendents també aquí a l'antena de RAC1, el Via Lliure, i evidentment tota la tarda el Superesports i el Barça juga a RAC1. Marc Marvà, Laia Bonals, gràcies, fins la propera.
4: Gràcies, Arnau.
1: I Marc Martínez Amat, que com a alumne disciplinat s'ha quedat aquí fins al final, la resta de tertulians han marxat. Gràcies, Marc Martínez Amat. Fins la propera. Amb nosaltres ara ens actualitzem, va.
4: Gràcies, adeu.
1: Les 11 i pràcticament 8 minuts. Ens actualitzem amb això per saber tot el que ha passat mentre fèiem tertúlia al Via Lliure. Alba Carnicer, bon dia.
6: Bon dia.
1: Marc Villanueva, bon dia.
7: Bon dia.
1: Nil Ferrés, bon dia.
8: Bon dia.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen una presumpta agressió sexual i amenaces a una jove al Picat, al Segrià. Els fets s'haurien passat a 4:15 de la matinada durant la festa major.
7: Sí, la víctima explica que la van assaltar tres joves amb una navalla i que li van fer tocaments. De moment, la policia encara no ha fet cap detenció relacionada amb aquests fets.
1: I tres setmanes després de l'entrada massiva dels migrants a Ceuta, continua havent-hi un ball de xifres sobre quants menors queden a la ciutat autònoma espanyola. Ara el govern espanyol n'ha identificat 2.500.
7: En una entrevista al País, la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, assenyala que és difícil saber exactament quants menors hi ha a Ceuta. Apunta que el procés d'identificació és complex perquè cada un d'ells ha de comptar amb un expediment individual. Saiz reitera que abans de repatriar qualsevol menor cal saber si fuig del seu país perquè corre perill. Això mentre el govern del Marroc pressiona la Moncloa perquè acceleri el retorn dels migrants majors i menors d'edat. Per cert, que a finals d'aquesta setmana el govern espanyol es reunirà amb les comunitats autònomes en la Conferència Sectorial d'Infància per parlar precisament sobre l'ajuda per entendre els menors.
1: I a Barcelona proliferen els assentaments de barraques. Segons dades de l'Ajuntament de Barcelona, que ha tingut accés a RAC1, hi ha un 40% més d'assentaments que ara fa una dècada. Si el 2015 hi havia 400 persones vivint al carrer, vivint en aquestes barraques, ara mateix n'hi ha més de 500. Els experts asseguren que la crisi de l'habitatge ha agreujat encara més la situació. Per la seva banda, alguns alcaldes de municipis de l'àrea metropolitana demanen posar-hi fil a l'agulla.
7: L'investigador de l'Institut Metròpoli, Albert Sales, explica que el barraquisme s'ha disparat per la dificultat d'accedir a un habitatge. A més, assegura que és difícil controlar-ho, perquè sovint, quan es desallotgen els assentaments, moltes d'aquestes persones es dispersen. De fet, el problema també s'estén arreu de l'àrea metropolitana. El regidor d'habitatge de Sant Adrià de Besòs, José Gras, lamenta que els assentaments s'ubiquen generalment en espais més amagats i això dificulta fer-ne un seguiment. Per gràcies, els ajuntaments no tenen prou recursos per fer-hi front i és per això que demana una resposta coordinada entre totes les administracions.
9: Aquí el principal problema jo crec que és l'àmbit competencial. El problema és a nivell de territori on se situen, que són àmbits competencials diferents, i també a nivell de sector, diguéssim, si és un tema de salut pública, si és un tema d'habitatge, si és un tema d'inserció en el mercat laboral o en el sistema directament. Això significa que ens crida moltes administracions diferents i, per tant, hem d'actuar d'una manera coordinada.
7: Per la seva banda, Sales demana més voluntat política per fomentar polítiques socials.
1: I els Mossos d'Esquadra detenen un home com a presumpte autor de l'incendi forestal a Castellví de la Marca, l'Alt Penedès.
7: El detingut de 53 anys és el propietari d'un vehicle que els serveis d'emergències van trobar calcinat en una zona boscosa. Les flames van cremar més de 9 hectàrees el passat 20 d'agost. Un testimoni va veure un vehicle passar a tota velocitat per la zona i llavors va avisar la policia. Va ser aleshores quan els Mossos, conjuntament amb els agents rurals, van iniciar la investigació.
1: I pel que fa al temps, encara pot haver-hi algun xàfec puntual, Nil, però a la resta del país dominarà el sol durant el matí.
8: Exacte. Ara mateix no tenim xàfecs actius a les Terres de l'Ebre ni al sud de Tarragona. La majoria descarreguen al mar i al llarg del matí no en descartem que n'hi puguin haver alguns, però seran d'intensitat moderada. Al llarg de la tarda, alguns ruixats dispersos, Pirineu, Prepirineu, nord de la Catalunya central i oest del país. De cara a demà, nou canvi de temps.
1: 11 i 11 minuts. Gràcies a totes. Fins ara.
7: Fins ara.
1: Nora Rossell, bon dia.
10: Bon dia.
1: I a partir d'ara i fins les dues, què tindrem al Via Lliure?
10: Mira, primer farem un repàs de l'evolució dels insults en català amb l'Arturo Puente i la Sandra Vicente.
11: És que és un bon tros d'Aquonium.
10: Després no marxeu perquè parlarem de Marcos Rodríguez, que és l'home que es va criar en una manada de llops i que va morir ara fa uns dies. Ho farem amb el periodista Guillem Pujol, que el va conèixer.
12: Quina animalada.
1: Quina animalada.
12: Quina animalada.
1: Quina animalada. Ho farem ara, per cert. Primer farem el cas del Marcos Rodríguez i després passaran per aquí l'Arturo Puente i la Sandra Vicente. Després què farem?
10: Doncs escoltarem una mica de música amb la cara bé, cuinarem amb les taula per dos i tirarem d'arxiu amb la Gina Rigol.
13: Calma, Condé.
1: Calma, calma, calma, calma. Com acabarem el Via Lliure avui?
10: Amb una mica més de música amb les Balkan Paradise Orchestra.
1: Gràcies, Nora. Fins ara. Les 11 i 12 minuts.
6: Soc l'Aida, de Carglass. Com a especialistes en vidres, sempre t'oferim el millor servei. Per això, pots demanar cita directament a Carglass, per telèfon o a la nostra web. Així de fàcil. I a més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
12: Carglass canvia, Carglass repara.
13: Aquest estiu t'esperem als vespres a Ideal Montjuïc, amb els últims dies de Pompeia. Més d'un milió de visitants d'arreu del món han viatjat en el temps fins a l'antiga ciutat sepultada en un espectacular recorregut immersiu de més de 2.000 metres quadrats. Els últims dies de Pompeia, oberta cada dia a Ideal Montjuïc. Reserva les teves entrades a idealbarcelona.com.
14: RAC1 i l'Ajuntament de l'Arbós presenten Castells de RAC més 1 a la Festa Major de l'Arbós.
15: Estan els dosos entrant.
14: El diumenge 23 d'agost, des de 12:45 del migdia, en directe des de la plaça de la Vila, amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
16: L'Arbós és plaça de 10 i el millor termòmetre de l'estat de les colles just abans de Sant Fèlix. Vilafranca, Vella de Valls, Jove de Tarragona i Minyons de l'Arbós esmolaran les eines i els de Castells de RAC1 debutem en un dels clàssics de l'estiu casteller.
14: El diumenge 23 d'agost, Castells de RAC més 1 a la Festa Major de l'Arbós, en directe des de la plaça de la Vila.
15: Passa a l'altra banda i Castell
14: Castell! Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: dissabte i diumenge de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé.
1: Un minut i serà un quart de 12 del migdia. De seguida us expliquem la història del Marcos Rodríguez, que ha mort aquesta setmana als 80 anys, però abans, Neus Aldeguer, un consell?
2: Doncs mira, Arnau, dir-te que el cinema més visionari de Vigan ha arribat ja a Filmin, i podeu trobar Resurrection, guanyadora del Premi Especial del Jurat a Cannes, que ens porta en un món on la humanitat ha perdut la capacitat de somiar. Una fascinant odissea sobre el cinema, els somnis i la imaginació. Segons el crític Alejandro Calvo, el cinema del futur. Ja ho sabeu, Resurrection ja disponible a Filmin.

0: A veure, imagineu-vos créixer en una comunitat, però que no sigui d'humans, sinó que sigui d'animals, créixer entre animals. Imagineu-vos passar això, la vostra infància a la natura, caçant, dormint, menjant al bosc, sense tenir cap contacte amb la societat. Imagineu-vos tenir de pares, de germans, també, una manada de llops. És possible que aquesta descripció també us recordi a alguns personatges de ficció, fins i tot, com el Tarzan, en Mowgli, el llibre de la selva, fins i tot a la història de Ròmul i Rem, però en aquest cas parlem d'una història real, Via Lliure, molt real, ben real. Aquesta setmana ha mort Marcos Rodríguez, als 80 anys, l'últim cas que com a mínim es coneix a Europa d'un nen que va estar criat entre animals. És un cas únic a Espanya i que en el seu moment va donar la volta al món. El Marcos era conegut com el nen llop, va créixer part de la seva infància sol al mig dels boscos de Sierra Morena, a Andalusia, al sud d'Espanya, amb la companyia d'una manada de llops i altres animals. Avui ens acompanya al Via Lliure el Guillem Pujol, que és periodista i autor del reportatge Una vida salvatge, Marcos Rodríguez, el nen que va créixer entre llops, el diari Ara el va publicar. De fet, fa 2 anys el Guillem va viatjar a Galícia per trobar-se amb el Marcos, conèixer-lo, i diu ell que va ser una de les històries més increïbles que ha pogut documentar mai. Per això avui estem molt contents que el Guillem ens acompanyi aquí al Via Lliure de RAC1. Guillem, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, gràcies per convidar-me.
0: A veure, tenim moltes preguntes. Tu que vas conèixer el Marcos Rodríguez, però la primera pregunta, jo crec que la que es pot fer moltíssima gent ara mateix que ens estigui escoltant al Via Lliure de RAC1 és... com arriba un nen de 7 anys a viure sol al mig del bosc? Com va arribar a ser això?
1: Clar, aquesta és una història... La vida de Marcos és una història tràgica, no? I com ell explicava, només va ser durant els anys que va viure al bosc que va viure amb veritable felicitat, no?
0: Llavors,
1: això explicava, sí. Va créixer i la seva mare crec que va morir i la seva madrastra i el seu pare, a l'edat de 7 anys... era un nen que no el van ensenyar ni a llegir ni a escriure, no dormia al ras, maltractat, diguéssim, no? I el van vendre, això estem parlant de l'any 1953, a un pastor de la Sierra Morena.
0: El van vendre a un pastor?
1: El van vendre a un pastor de la Sierra Morena.
0: I aquest pastor?
1: Llavors, aquest pastor, al cap d'un any i mig, alguna cosa així, també has de pensar que la línia temporal per ell no era absolutament clara, però va morir, i ell es va quedar sol, aïllat a mig de la muntanya, no?
0: Per tant, d'aquesta manera, ell es queda sol amb 7, 8 anys,
1: sí, hauríem 8
0: de veure,
1: anys,
0: però és difícil
1: anys,
0: de calibrar, però això, molt petit, al mig del bosc. De fet, mira, aquest és el moment en què el Marcos ho explicava, com s'introdueix a la que serà la seva família durant 12 anys.
2: Me encontré con una lobera y me metí a jugar con los cachorros, me quedé dormido, vino esa mamá loba y me pegó un manotazo, el culo. Entonces yo me fui arrastrando para salir de la cueva, pero no pude salir porque me pidieron el pasaporte en la puerta. El macho arco estaba allí con un ciervo para darle comer a sus cachorros. Me enseñó los dientes para atrás. Entonces me metí en la cueva, me arrinconé allí contra la roca. Esa mamá loba que estaba mirando a sus cachorros como no le iba a hecho nada, y los cachorritos se venían detrás mía, ¿no? Yo llorando allí arrinconado con un hambre que me moría. Esa mamá loba cogió, fue a la red, partió un trozo de carne y me la tiró allí al lado. Entonces yo me di cuenta que quería que la cogiera, ¿no? Entonces yo despacito la cogí. Fue el día que más miedo pasé en mi vida, porque viene esa loba para mí. Yo quería que me ha dado de comer y ahora me come a mí, ¿no? No, pues no fue así. Resulta que esa mamá loba sacó la lengua, me la botó la cara de la sangre que tenía de comerme la carne. Y entonces se rozó contra mía, yo con esta mano le eché mano así al cuello. Y para mí aquello, sentí una cosa como lo que no iba a tener nunca, ¿no? Un cariño de un animal como una madre, ¿me comprendes?
1: Sí.
2: Que no lo iba a tener nunca.
1: Claro, tú no sentiste esto ni con tu padre, ni con tu madrastra, seguro.
2: No.
1: Ni con el cabrero.
2: No,
1: o sea, sentirte amado, digamos,
2: sí,
1: sentirte querido.
2: Totalmente.
0: Ara ho sentíeu, eh? És una entrevista que li va fer el Guillem Pujol, amb qui estem parlant a Galícia, una entrevista al Marcos Rodríguez. D'aquesta entrevista, què és el que et va sorprendre de la manera com el Marcos explicava justament la manada, eh? Que interessant com descrivia la manada.
1: Bueno, aquest moment que acabeu de passar és un dels moments fundacionals de la seva vida, és el primer cop que sent amor, no? Llavors, la relació amb els animals era, bueno, una qüestió interessant. Pensa que ell va viure durant 9 anys allà, no? I amb aquests 9 anys també va anar creixent, no?
0: Clar.
1: Hi ha un moment que li vaig preguntar com per la qüestió de tu com et senties a nivell d'intel·ligència, et senties més, et senties menys, i em deia, no, intel·ligència no creo que sea eso, sí que és cierto que els llops, em deia, sabien que jo sabia fer algunes coses més, però ells també sabien fer coses que jo no sabia fer, llavors ens distribuïem les tasques d'alguna manera.
0: Que fort.
1: No?
0: Però com s'hi comunicava amb els llops?
1: Això ens ho va ensenyar també, bueno, que hi havia diferents formes d'udolar, no? Que significava, doncs, bueno, quan jo pujava dalt de la muntanya i feia aquest udol, significava que s'havien de reunir cap aquí i anàvem de caça major, per exemple, no? Però també m'explicava que hi ha diferents formes de tractar i el llenguatge no verbal també serveix molt, no?, per comunicar. Llavors, però sí, tot és, en fi, mirades, comportaments, gestos i diferents formes d'udol.
0: Tu parlaves de la caça, podríem dir, no? La sortia a caçar, com aconseguien el menjar? Els llops, evidentment, els aconseguien, però per ell, com aconseguia aquest menjar? Caçava amb els llops? O...
1: Ell caçava, quan s'anava d'allà de caça major, caçava amb els llops, però també has de pensar que ell estava acostumat a posar trampes, a caçar conills, a menjar plantes, no? O sigui, no només era això que podia caçar a través dels llops, sinó que després d'una estada àmplia en el bosc, doncs ja tenia recursos i formes de sobreviure. No, ell, de fet, explicava que quan havia passat gana era entre les persones humanes, no?
0: Que bo. Ara en parlarem, després de la reinserció a la societat o la civilització, per dir-ho d'una manera, entre humans. Però això, estem parlant del Marcos Rodríguez, que en molts pocs anys, de molt petit, vaja, i durant molts anys, va viure entre llops a la sierra d'Andalusia. Una altra pregunta, per exemple, com dormia? Dormia a una cova? Amb els llops?
1: Sí, ell tenia diferents coves. És a dir, tu has de pensar que era un territori vast, no? Ell s'amagava dels humans quan els sentia, perquè els humans l'havien maltractat. Això també explica una mica la dificultat per trobar-lo durant tant de temps, no? I segons m'explicava, doncs clar, es anava movent pel bosc, no tenia una residència fixa, però en tenia 3 o 4, no? Això que anava oscil·lant, també en funció, doncs, de si hi havia caixera o de si havia de fer anar al riu o...
0: Però ell dormia amb els llops.
1: Ell dormia amb els llops, no sempre, no sempre. O sigui, els primers anys explicava que sí, que el van acollir com si fos un fill més, però després, a mesura que va anar creixent, va anar augmentant una mica...
0: Clar.
1: És a dir, ell vivia amb els llops, però també explica que tenia una guineu i que sempre el seguia una serp, que una serp, que és curiós, i això em va fer gràcia, com m'explicava, em deia que a l'hivern la serp no sortia perquè era molt friolera, no? No és que hivernin els animals, no, és que són frioleros.
0: Era molt friolera,
1: no? Sí.
0: Que bo. Clar, perquè ell no tenia el coneixement, no, de com actuaven i d'això, de la hibernació. Però això deies, el Marcos, entenc llavors que no va tenir cap tipus de relació amb cap humà durant això, la seva infantesa, des que va quedar sol al llop? Des que va quedar sol al bosc amb els llops?
1: No, més enllà d'amagar-se, de sentir trets de caçadors, no, intentar veure per allà, pel que tinc entès, no, ell va estar força aïllat.
0: A l'entrevista diu que ell va sentir, ara ho comentàvem, un efecte que ell no havia sentit mai amb aquesta manada de llops, amb la lloba en concret, no?, també parla. Per això, per si és realment possible, hem vist que queda demostrat crear vincles emocionals també amb els animals. En volem parlar també amb l'antropòleg José Mansillas. José, bon dia. Mira, sembla que no el tenim encara, però vaja, ara li preguntarem al José. Parlem d'això. Estem parlant del Marcos Rodríguez, que va viure als boscos de Sierra Morena durant 12 anys. Ell en tenia 19 quan la Guàrdia Civil el va trobar. Ara que comentàvem, no, com havia de ser aquesta reinserció, i llavors va ser en 19 anys que se'l van dur a la força per reinserir-lo a la societat. Com va ser aquest moment? Com te l'explicava el Marcos?
1: D'entrada, a ell no li feia massa il·lusió per parlar d'aquest moment, perquè va ser un moment on ell va perdre alguns dels seus membres més estimats de la família, perquè era quan va entrar la Guàrdia Civil, va entrar disparant i va entrar, doncs, matant algun dels llops, no? Llavors, bueno, m'explicava que ell, doncs, òbviament, va anar a mossegar a la jugular i va anar a, doncs, intentar protegir la seva família, i després un procés de, en podem dir, reinserció, però que mai es va acabar de completar en el seu cas, no?
0: Ara parlarem d'aquest procés, però ara sí que hem recuperat el José Mansillas, que, insistim, és antropòleg, per intentar entendre aquest vincle que va crear el Marco Rodríguez amb aquests llops i amb altres animals, com ara comentava el Guillem, amb, per exemple, una serp o una guineu. José, bon dia, com estàs?
3: Hola, bon dia, com esteu?
0: Ara explicàvem la història del Marco Rodríguez, que va viure durant molts anys i des de molt petit amb el bosc, envoltat d'animals. Des de l'antropologia, què entenem per un vincle també amb els animals i realment com es pot desenvolupar al llarg de tants anys sense cap tipus de contacte amb els humans?
3: Bé, jo crec que el cas del Marco és com molt evident que veritablement aquest tipus de relacions han estat sempre presents al voltant dels éssers humans. És a dir, nosaltres som animals també i hem tingut una relació a la natura de tota la vida. O sigui, de fet, forma part de la nostra evolució, no?, com a espècie. El que sí que és veritat, a mi una cosa que em resulta curiós d'aquest cas precisament és que, diguem-ne, el fet de que ell va passar molt de temps aïllat, no?, de la resta de la societat, el va fer, d'alguna manera, que no pogués desenvolupar tot el caràcter veritablement humà, clar, que és el que es caracteritza, no? Jo, a classe, de vegades, sempre comento això de que Aristòtel, al seu moment, deia això de que només els déus i els animals poden estar sols i els éssers humans no són ni una cosa ni l'altra. Llavors, nosaltres necessitem a la resta, no? Necessitem a la nostra gent, a la comunitat, a la societat, per veritablement desenvolupar-nos com animals, i com animals pensants, com animals, diguem-ne, com homo sapiens, com espècie, i el que li va passar al pobre del Marco va ser que no va poder desenvolupar aquesta realitat. De fet, si em deixeu només un segon, sí. Perquè feu una idea, o sigui, hi ha coses al cervell humà, per exemple, determinat tipus de fonemes, no?, de sons. Jo, per exemple, que sóc andalús, quan parlo català no puc desenvolupar determinat tipus de pronunciació perquè el desenvolupament del cervell arriba a captar aquesta diferenciació fins als 10 anys. Mm-hmm. A partir dels 10 anys, el cervell és massa madur per poder, d'alguna manera, captar diferents sons i no poder reproduir-los. Llavors, imagineu, si estem parlant de diferents idiomes no, en els éssers humans, sí, sí, el que significa que un nen es criés sol al mig de la natura.
0: Clar, Guillem, perquè el Marcos es va criar fins als 19 anys, dèiem, sol, envoltat d'animals, per tant, no va parlar mai amb això des dels 7 anys públicament. Això, a l'hora de parlar, a l'hora de relacionar-te tu amb ell, ho vas notar? Es notava?
1: Una mica. Bé, és cert que després va tenir 50 anys en societat, no? Sí que va desenvolupar, doncs, òbviament, la forma de parlar, però sí, es notava una diferència d'algú que ha estat constituït a través d'una altra cosa, no?
0: Mira, aquest era el moment que ell explicava l'arribada també de la Guàrdia Civil.
4: Te despediste de los lobos, o sea, cuando, no sé, ¿cuándo fue la última vez que los vistes?
5: Eso no quiero contarlo, vale. Sin vergüenza, me lo mataron casi todo. Me quedó uno, que le pegaron un tiro, yo lo curé con jara, y cuando me cogieron ya por última vez, ya que ya me llevaron, se quedó aullando en alto una roca. Se quedó aullando en alto una roca y ya no corrí más a saber nada. Me mataron casi todos.
0: És això que deies, que el Marcos no volia explicar gaire el moment aquest en què la Guàrdia Civil arriba, i que deu ser traumàtic, perquè en el fons era la seva família.
1: No, clar, abans has dit, estava sol al bosc, no, ell va estar
0: no
1: sol,
0: bé, clar,
1: ell va estar sol després, tots els anys després en societat, quan no va estar sol va ser quan vivia al bosc, no?
0: Ell t'ho deia, això, que després s'havia sentit sol?
1: Sí, sí, sí.
0: Com van ser aquests primers anys del Marcos envoltat d'humans?
1: Els primers anys no en tenia gaire cosa, o sigui, els primers anys era un intent constant de fugir i tornar al bosc. Clar, la història sencera s'hauria de parlar en un capítol a part, també s'hauria d'investigar una mica més, però sé que el van portar en un convent religiós.
0: Això, no? És en ple franquisme,
1: en
0: també.
1: En ple franquisme, on allà el van, no? Li van dir, bueno, jo Dios no l'he visto nunca, li van dir que estava a l'església, i ell preguntava, però d'on està? Bueno, en fi, vull dir que va passar per diferents fases, no? També li van posar una espècie de fèrula a la columna, perquè ell caminava, no?, doncs, amb quatre mans, en fi, traumàtic, no,
0: clar,
1: complicat.
0: Ell va imitar la manera de caminar també pel bosc dels llops, entenc,
1: sí,
0: el que dius.
1: Sí, sí, Sí, sí, i també, segons explicava, perquè era una forma més eficient per anar-se movent per aquell territori, no?
0: José, no sé si, escoltant i coneixent la història del Marcos Rodríguez, ingestim aquest últim cas, com a mínim conegut a Europa, d'un criu que s'ha criat durant molts anys de la seva infància amb una manada de llops i amb altres animals. No sé si, coneixent aquest cas, si realment tu creus que és possible una reinserció total a la societat d'una persona que realment n'ha crescut al marge. És veritat, no ha crescut sol, ara ho deia el Guillem, però sí que n'ha nascut al marge, com a mínim, on ha crescut.
3: A veure, jo no sóc especialista en antropologia de l'educació i ni en pedagogia, però em sembla molt complicat. Em sembla molt complicat. També és veritat, clar, jo quan escoltava ara el que estava comentant el Guillem, que ja és mala sort que la primera persona que trobes després d'estar tant de temps aïllat al bosc sigui la Guàrdia Civil. O sigui, és que, en fi, amb tota la gent que hi ha, no? I a més, durant el franquisme, llavors, clar, els dispositius educatius i socialitzants que tenia el franquisme eren, ja l'ha comentat també el Guillem, doncs ficat a un convent o l'església o, jo què sé, o el servei militar, no? Avui dia, afortunadament, tenim altres eines, coneixem molt més com funciona el procés de socialització dels nens i les nenes i possiblement, doncs el tractament seria molt diferent i més profitós. Però ja et dic que no tinc la suficient capacitat per dir-te si arribaria a ser una persona, diguem-ne, comuna. El que sí que és veritat és que em sembla molt complicat, perquè ja dic que està molt estudiat que els primers anys dels nens i la nena són fonamentals als processos de socialització, perquè és quan aprenem, no? Això que es diu la universitat de la calle, no? O sigui, la universitat del carrer. Això és veritat. Nosaltres traspassem per diferents àmbits, esferes, atmosferes que ens van, d'alguna manera, introduint elements que, d'alguna manera, el que fan és donar-nos les eines per comportar-nos en societat. I, clar, si tu no tens aquest procés, no pots fer-ho amb normalitat.
0: Guillem, en Marcos va arribar-se a retrobar amb la seva família humana després d'això, de tants anys vivint amb aquesta manada de llops?
1: Sí, em va explicar un episodi on un guàrdia civil el va posar en contacte amb el que era el seu germà o un dels seus germans, no? I jo li vaig preguntar què sentia, no?, en retrobar-se amb el seu germà, i em va dir que res, no? Diu que la sangre no és nada, no?
0: De fet, mira, sí. Aquest és el moment en què ell ho explicava a la teva entrevista.
6: Y me pregunta, ¿usted cómo se llama? Digo, yo, Marco Rodríguez Pantoja. Dice, se quedó mirándome. Digo, ¿y tú cómo te llamas? Dice, yo, Antonio Rodríguez Pantoja. Vamos a su casa.
0: Aquest és el moment en què coneixia o que deia amb això, que descobria que tenia un germà, i després l'explicació que donava era aquesta.
4: ¿Sentiste algo? No, ¿significaba algo para ti, hermano?
6: No, porque no... la sangre no vale para nada. Ese roce de la persona es lo que vale todo. ¿Me comprendes?
4: Sí.
6: El roce de la persona es tontería. La sangre no es...
0: José, com a antropòleg també, com és que podem sentir un vincle molt més proper amb un animal, en aquest cas, com li passava al Marcos, que no pas algú que per molt que sigui de sang no hi haguem tingut un tracte?
3: Doncs mira, el Marcos és que explica, diguem-ne, tota l'assignatura d'antropologia del parentiu en aquesta frase, vamos. Sí. És que és així, o sigui, el parentiu és un sistema, diguem-ne, ideològic de construcció social, en el qual nosaltres tenim vincles a les persones que són properes a nosaltres perquè passem durant aquest procés de socialització i ens diuen durant tot aquest temps que són el nostre pare, la nostra mare o el que sigui. No tenim una mena com d'instint natural per qual, quan ja som, diguem-ne, quan anem creixent, desenvolupem de manera natural i instintiva una vinculació més propera amb determinades persones. Això no existeix. Nosaltres el que passem són pels processos en els quals la gent que està propera a nosaltres acaba per tenir una relació, doncs, com la que coneixem. Mm. I ja està, per això, nosaltres, perquè vivim en un món europeu, la cultura, diguem-ne, occidental i tal, que està molt establerta com és això, però per posar-te un exemple només, hi ha cultures a altres llocs del món on el que exerceix el paper d'aquest cas de pare és l'ancla, sí, el germà de la mare. Llavors, s'arriba... Clar, sí, exacte, l'ancla, perdó. L'oncle, perdó. S'arriba a tenir una relació social de filiació amb el teu tiet, per dir-ho així, més que amb el teu pare biològic. Llavors, són tots construccions socials que, de fet, és el que es dona aquesta carta de naturalesa a l'ésser humà.
0: Guillem, tu explicaves que el Marcos et parlava de persones per referir-se als animals i persones humanes per referir-se a tots nosaltres.
1: Sí. Sí, sí, és una cosa curiosa que dona de què pensar, perquè diguem-ne, els seres humans ens situem no, en aquesta piràmide del món animal en la superior per la nostra suposada capacitat de pensament racional i lògic. I ell utilitzava la mateixa paraula, no? No ens diferenciava, tots són persones, no? El que passa és que unes són persones llops, les altres són persones humanes, les altres són persones... I la veritat, bueno, és una qüestió interessant per pensar aquesta distinció entre espècies, no?
0: De fet, tu diria que el fil de Twitter que l'altre dia publicaves això a X, a la plataforma X, el dia que va morir o uns dies després de que morís el Marcos Rodríguez als 80 anys, deies una cosa així com que et preguntaves què significava ser humà i que amb ell vas aprendre què significa ser.
1: Sí, sí, bé, aquí hi ha una qüestió, és que a filosofia política o el que t'ensenyen més o menys a la facultat i també vinculat amb el pensament liberal economicista, la idea que ens representa és que nosaltres som individus, no? És a dir, que som unitats aïllades, racionals, no? I separades de la resta, i el cas del Marcos doncs em va ajudar a comprendre d'una forma més concreta que nosaltres som en potència, som en mesura que hi ha un altre, no? Som un devenir constant, no? Llavors, això doncs, trenca una mica amb aquesta idea de no, nosaltres som autosuficients, no? som aïllats i podem tirar pel nostre compte.
0: I en el cas del Marcos, el seu altre eren els llops. El Marcos, com dèiem, va poder refer la seva vida dintre del que cap. A Galícia, no? Com és que va anar a Galícia?
1: Va anar a Galícia

0: Hi ha aquest cas, hi ha el cas documentat de Victor d'Avignon a França, no?, al segle XIX, també molt envoltat de tota aquesta romantització, no?, en fi, de què som, si som a la natura, no?, si som certs morals ja de naixement, etc. I crec que hi ha un parell de casos més, però no, n'hi ha pocs, n'hi ha pocs.
1: Doncs avui, bueno, no sé, José, si tu en tens detectats alguns altres que hi hagin hagut i que realment s'assemblin o s'equiparin al cas del Marco Rodríguez.
2: No, jo no conec més. De fet, el més conegut és el Víctor d'Avignon, que és el que ha comentat el Guillem, perquè François Truffaut va fer una pel·li als anys 70, que és el famós El petit salvatge, no?
1: Sí.
2: Que és bàsicament el seguiment de la història d'aquest nen, i va ser molt conegut.
1: Mira,
2: com una forma també de...
1: Aprofito, sí, José, per què a les pel·lícules, n'hem citat algunes, ara tu en citaves algunes, el Guillem també, per què també en el món audiovisual o en la ficció ens fascina tant, bueno, la ficció, no la ficció, en aquesta història real, per què ens fascina tant aquesta figura del nen salvatge, també?
2: Doncs jo, a veure, jo crec que bàsicament perquè no som nosaltres, és a dir, perquè nosaltres tenim una fascinació per els altres, per conèixer els altres, no? I clar, què més altre que algú que ha viscut d'un sol al mig de la natura, no? Però també perquè són mites, no? O sigui, per exemple, jo què sé, doncs la història de Tarzan, que pot ser la més coneguda també, sí, no? O
1: el llibre de la selva, també.
2: Exactament, el llibre de la selva, perdó, sí. Clar, això són mites que el que fan bàsicament, mites o històries, que són bàsicament el que tenen darrere és una mena com de moraleja, por dir-ho així, no? Que és bàsicament el avisar-te, no? El dir-te que hi ha una separació molt clara entre la natura i la cultura, no? Entre l'ésser humà i el que és el món salvatge, que és molt complicat de saltar i que sempre has de tornar a casa teva, que és la cultura. Llavors, el que fa tota aquesta mitologia és avisar-nos d'alguna manera o educar-nos en els perills que suposa trencar aquesta relació tan clara i que, doncs, el món occidental, la cultura judeocristiana és tan evident de la separació de cultura i natura. Però jo crec que bàsicament és la fascinació per l'altre, no? Per com ha viscut algú tan diferent a nosaltres.
1: Doncs avui hem parlat d'aquesta història, de la història del Marco Rodríguez, un nen que es va criar durant molts anys entre llops, entre una manada de llops, a Andalusia, al sud de la península, i que ha mort aquesta setmana justament als seus 80 anys, un cas únic a l'estat i segurament dels pocs al món. Insistim, he venut el seu pare a un pastor, posteriorment orfe, en Marcos, que va créixer sol aquest bosc de Sierra Morena, i ens ho ha explicat el Guillem Pujol, que és periodista i que és un autor l'autor, de fet, del reportatge que descriu perfectament la història del Marco Rodríguez, i també amb l'antropòleg José Mansilla. Gràcies als dos, gràcies, Guillem, que tinguis un bon dia i una bona setmana, i gràcies, José, des de la distància, una abraçada.
2: Igualment, a vosaltres, abraçada.
1: Cinc minuts i seran 3:15. De seguida tornem amb els insults, l'Arturo Puente i la Sandra Vicente, que ja ronden per aquí.

0: Aquest estiu, Via Lliure. Dissabte i diumenge de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé.
1: Pràcticament 3 quarts de 12, de seguida, Animus Injuriandi, però abans... Neus Aldeguer.
2: Bon dia. Doncs mira, no, tots aquells que tingueu esperit de pirata, ara en podeu ser un de veritat al Delta de l'Ebre, perquè fins al 28 d'agost podeu viure la missió Pirata Mont Natura Delta, on hi trobareu enigmes, tresors i tot d'històries que prenen vida. Una experiència familiar plena d'emocions que podeu fer la reserva a montnaturadelta.com i no us encanteu perquè les places són limitades.

0: Recte final ja de l'estiu al Via Lliure, i aquí al programa tot l'estiu hem anat insultant pràcticament, o més ben dit, cada diumenge, amb la Sandra Vicente. Què tal, Sandra?
1: Bon dia.
0: I amb l'Arturo Puente.
2: Arturo, bon dia.
0: Bon dia, com estàs?
2: Molt bé.
0: Amb aquest animus injuriandi, avui sí que
3: molt
0: ho dic
3: bé.
0: Bé.
2: Acabarem l'estiu i l'haurà pillat.
3: En queda una, l'hauràs de dir bé, l'última.
0: Sí. Quina pressió per l'últim dia. Això, doncs, cada diumenge que hem anat repassant insults i malnombradors de tota mena, de tot espectre de la nostra societat. Hem fet Donald Trump, hem fet Muhammad Ali, hem fet els insults en català, hem fet moltes coses. I aquesta setmana no sé per on anem. Sandra, Arturo.
3: Doncs mira, si vols, jo començo una mica nostàlgica.
0: Avui
3: la estàs nostàlgica.
0: Vaja.
3: Sí, perquè, clar, l'altre dia sabeu allò d'estàs al sofà, morint-te de calor, oi, després de dinar.
0: Un clàssic de l'estiu, mare meva.
3: Clar, poses la tele, només fan el ciclisme. I jo que a mi que no m'agrada el
0: ciclisme. Què passa amb el ciclisme, home?
3: A tu t'agrada, eh?
0: Home, a mi m'encanta el ciclisme.
3: Ai, perdó, ara t'ho fes a tu i a mitja Catalunya.
0: No, ja
3: ara mateix
0: ja l'estiu.
3: Ja l'he cagat,
0: ja puc anar marxant,
3: eh?
0: Jo entenc que a qui no agradi el ciclisme...
3: I a més que a mi no m'agrada fer migdiades. Encara menys. No, però sí que m'agrada una cosa molt de l'estiu, que és mirar plats bruts, que és l'única cosa que puc mirar com a catalana que no m'agrada el ciclisme.
0: Sí. De fet, aquesta setmana ha començat la Vuelta a Espanya. Ahir dissabte va començar la Vuelta a Espanya.
3: Que bé, quina il·lusió.
0: Per tant, ja ho tens.
3: Veus com no ho sabia, perquè com que m'és igual, jo miro plats bruts.
0: Que tu estaves veient plats bruts, la resta que li és igual.
3: Clar, clar, tu ho sabràs, Arnau, l'Arturo que ve de Navarra, no sé si saps què vol dir per nosaltres
2: aquesta... M'ha arribat.
3: Sí,
2: la vostra dèria per aquesta sitcom. Què he vist algun capítol?
3: Que te la bufa, com a mi el ciclisme, no?
2: No. He vist algun capítol i he de reconèixer que fa molt riure.
0: Que t'ha agradat. Clar,
3: clar, és que és una cosa que es mira cada estiu, no? Mm. Fan les reposicions aquestes, si no la teniu a TV3 a la carta, però bueno, la qüestió és que cada any, com l'has vist tants cops, veus coses noves, no? Jo aquest any, com que m'esteu menjant el tarro, perquè dins el meu cap només hi hagi insults, doncs me n'he donat una cosa.
0: A veure...
3: que és que el meu insult preferit de tots els temps...
2: Epa.
3: És un que mai no sabia exactament d'on coi l'havia tret, i és, realment crec que és un deute que tinc amb el López.
0: Ah, sí, eh?
3: Sí. Home. Ell, López, va ser la primera persona a qui vaig sentir dir mai tros de quòniam.
0: Tros de quòniam.
3: M'encanta la sonoritat d'aquesta paraula.
0: Sí, sí.
3: Tros de quòniam. Perquè és que el López, no sé si us en recordeu, però té un art per l'insult que va instruir tota una generació de catalans.
4: Ai, doncs així, capritxós, poc metòdic, molt anàrquic, despistat, poc disciplinat, insultes... Tant així vol dir això. Que sigui un cregut de can collons, tampoc.
3: Com us deia, el López és un gran insultador, i ell deia tros de quòniam. No he trobat un tall que digués tros de quòniam, però...
0: Sí,
3: però...
0: a mi també em sona tros de quòniam, sí.
3: Jo us, creieu-me sí. que ho fa, no? I clar, jo no sabia què volia dir aquest insult.
2: Clar, exacte, d'on ve?
3: I jo porto 32 anys dient tros de quòniam aquí, visca. Però m'he informat per parlar-vos, m'he documentat, i es veu que ve del llatí. És quòniam, és una derivació de la paraula per què, i és un insult que van idear els estudiants de llatí del segle XVI per persones burres que discutien sense tenir base o el perquè de les seves tesis ben desenvolupades. Tros de quòniam.
0: Carai, tu.
3: O sigui, tontos, bàsicament.
0: Heu d'escoltar el Via Lliure per saber aquestes coses i per saber, a partir d'ara, per poder dir tros de quòniam a consciència.
3: Amb coneixement de causa.
0: Hi ha insults de tot tipus. De fet, també hi ha el capità Haddock del Tintín,
2: només el
0: López de Plats Bruts. Són dos referents diferents.
3: Sí, el meu referent és el López, però Haddock va ser la primera persona, de fet, que jo sàpiga o que hagi trobat, que va dir tros de quòniam a TV3.
0: Ah, mira, també.
3: Ell, en Haddock, era un grandíssim insultador, jo crec que un dels més grans i més prolífics que hem tingut a la cultura popular.
5: Criminals, gànsters, atropelladors, així dependran, parell d'animals, carcamals, pirates... Qui es pensen que són aquest parell de gamarussos? Us sentiu, parell d'esparracats, viviseccionistes, botxins, antropòfags, canàpies, bretos...
0: Déu-n'hi-do, el capità Haddock,
3: Podríem
0: seguir,
3: eh? El
0: capità Haddock, no para, que continua, eh? Si poguéssim estar tot el diumenge...
3: Sí. Podem marxar, si voleu.
2: Jo és que, a més, el coneixia, clar, en castellà, tant dels còmics com de la sèrie, i no estava gaire familiaritzat, no, eh? Amb aquest renex, ni amb això del tros de quòniam.
3: Yeah.
2: Si més no, tros de quòniam, jo...
3: No hi ha un castellanisme, no, per tros de quòniam?
0: Yeah. No, es podria traduir...
3: Trozo de quòniam.
2: Jo, si més no, tros de quòniam, fins al procés, perquè a mi... que em va ensenyar aquest insult, en Nostrat, no va ser pas en López ni en Haddock.
0: Ah, no,
2: va
0: ser,
2: no, el molt honorable president Torra.
0: Com?
6: Si us permeteu, i en homenatge al gran Joaquim Ventalló, la meva resposta al president Sánchez és que és un bon tros de quòniam.
0: Això va dir el president Torra,
2: sí.
0: parlant de Pedro Sánchez, crec, no, deia?
3: Sí, i llavors, si us fixeu, Torra diu el nom de Joaquim Ventalló,
0: sí.
3: Que és el traductor de Tintín, que és a qui li devem aquesta adaptació dels renecs de Haddock des del francès al català, que tampoc no sabem com es diu Tros d'Aquònium en francès, però...
0: Per tant, Torra insultant a Pedro Sánchez, dient-li també Tros d'Aquònium, i citant el traductor, el Joaquim Ventalló.
2: Clar, en castellà no tenim ni Plats Bruts ni Tintín en català, però sí que jo, almenys de petit, miràvem El Simpson, una altra sèrie que també molt d'estiu i que està plena d'insults i faltades del respecte, que s'han tornat molt mítiques i que també s'han instaurat en l'argot de la parla quotidiana. Tenim el estúpido i sensual Flanders, tenim Para loca tu calva, mítics, no? Sí. I per suposat el més ocorregut,
1: Multiplícate por cero.
7: Ay, me voy a quedar en cero.
0: Multiplícate por cero.
2: I Homer dient, ay, me voy a quedar en cero.
0: Que tot i ser una sèrie de dibuixos animats i de ser de hi, ha, ha, però també és un bon insult, multiplícate por cero. Sí, sí, sí.
2: Aquesta expressió va arribar...
0: I amb enginy.
2: Sí, i es va fer tan popular que fins i tot alguns polítics van començar a utilitzar-la.
0: Ah.
2: Encara que els Simpsons van començar a emetre a Espanya el 91, el PP la rescata per la campanya electoral de les municipals i autonòmiques del 2007, perquè en aquella època governava un president socialista amb un cognom que permetia fer un rodolí que va fer les delícies dels mitjans de comunicació.
1: Zapatero, multiplícate por cero!
0: Home! Yeah.
2: Acabem de sentir un document, eh?
0: És Rita Barberà, no?
2: És Rita Barberà,
0: tirant
2: de cultura popular per intentar desprestigiar el llavors president José Luis Rodríguez Zapatero.
0: Clar, Zapatero, cero.
2: Claro.
0: Zapatero, cero.
2: Fàcil, aquesta és fàcil. Ara bé, no sé si hem fet bé en treure aquesta relíquia del baúl dels records, perquè amb la que està caient ara mateix, com algun dirigent del PP recordi d'aquest hit, encara es tornarà a posar-lo de moda, eh?
0: Zapatero, clar, torna a estar a la palestra.
2: Sí.
3: Clar, a mi, a veure, ja faria una mica de vergonyeta aliena, t'haig de dir. I una mica d'insult, i una mica d'enginy, però clar, també t'haig de dir una cosa, seria de reconèixer la inventiva a Rita Barberà en pocs
0: casos. Home, i tant.
3: Perquè...
0: Aquí estem a favor de la gent que rescata aquestes coses, que té enginy, enginy en l'insult, sigui el partit que sigui.
3: Perquè a més venim d'això, de Zapatero multiplicate por cero, però clar, el que tenim ara és Me gusta la fruta.
2: Clar, és molt més trist.
3: Hem d'anar
2: cap a baix. Però tornant als Simpsons un moment, he de dir que això de multiplicate por cero li devem a María José Aguirre de Càrcer, que va ser la primera traductora de la sèrie. I va ser qui es va empescar aquesta fórmula per adaptar-la al castellà, la mítica falca d'en Bart, que en anglès original és Eat My Shorts. No té res a veure, menja't els meus calçotets. No?
0: Ah, i d'això va passar el multiplícate por cero.
3: Sí. Enginy, fantàstic.
0: Ja,
3: i de fet, parlant de traduccions, no sé si ho sabeu, però els Simpsons es van arribar a emetre en català. Fins la quarta temporada.
0: Ah, no ho sabia, això, jo. Els Simpsons en català, eh?
3: Els Simpsons en català. De fet, li devem a 3Media, que seria ser sospitosa de fer campanya pel català.
0: Però en català on?
3: Doncs a les desconnexions catalanes, van començar el 95.
0: Ah,
3: d'això, us haig de dir que molt poca gent se'n recorda, perquè va durar molt poc, no? Són 4 temporades. I clar, la gent estava molt acostumada ja al doblatge en castellà i no ens hi vam adaptar, els catalans, i no va sortir gaire bé, com us imagineu. I és una llàstima, perquè aquests capítols s'han perdut i no es poden veure cap plataforma de streaming, la 3Media no ho té seu catàleg, no? I queda només un grapat d'esquetxos que algú va penjar a YouTube.
2: Ai, a veure.
3: Per desgràcia, no he trobat cap multiplicat per zero, però sí que us he dut un tastet d'un Homer una mica delirant i insultador.
8: Estúpid mautonoca sinistra lladre de receptes caracul.
9: Mira, Homer, potser consoli el fet de saber que una cosa que vas crear tu estigui fent feliç tanta gent.
8: Oh, mira, estic fent feliç la gent. Que bé, sóc un home màgic del país feliç, de la casa, de la regalèstia, del carrer, de les llaminadures.
0: Que estrany sentir a Homer Simpson en català, no?
3: Sí, és raríssim. I a més, són aquells primers capítols que, bueno, és fantàstic, us ho recomano.
2: Està clar que la cultura popular influeix moltíssim, no?, en com ens parlem, com ens expressem, i que els insults no en són menys. De fet, el magnífic doblatge del Simpson va permetre rescatar de l'oblit alguns insults que, si bé ja existien al diccionari, evidentment, doncs ja no se'n deien. Havien caigut una mica en desús i de cop i volta hi havia joves i adolescents que deien coses com mequetrefe, cenutrio, alcornoque, no? En castellà també són bons.
3: Clar, van fer arqueologia del menyspreu, podríem dir-ne, no? Però, clar,
0: el Simpson, eh?
3: El Simpson, clar, rescatar aquestes coses que ja no es deien, no? Però clar, com deies l'Arturo, no?, que la cultura popular ha fet molt per com parlem i com insultem, i jo també us porto algunes sèries i pel·lícules que han popularitzat insults de nova creació, no? Un exemple molt clar el trobem en el Muggle, que ve de Harry Potter, no?
2: Boníssim,
3: que serveix per dir que algú és un simple, un insult,
2: no?
3: Un normi, que no?
2: Màgia.
3: Un normi, sí, que li falta aquesta especialitat, que no té màgia, quasi literalment, no? També tenim insults que són noms propis de personatges de ficció, per exemple, en Gargamel.
0: Ah, sí, senyora.
3: Les persones grans, una mica amargades, o el Grinch, no?, per les que són així com antisocials, aixafar guitarres...
2: Se'n fa servir, jo crec. Ser un Grinch es diu
3: sovint. Sí, sí. I bueno, hi ha una cosa que també m'agrada molt, que un dels llegats que ens ha deixat la cultura popular a l'hora d'insultar és un dels meus preferits, que és una obra de la Hora Chanante i té forma de cançó.
10: Mequetrefe, payasa, potarate, tontaca, gilipipas.
11: Hombre, gilipipas, hombre. No, hay que decir hijo de puta, ¿eh? Hijo de puta, niños. Siempre hijo de puta.

0: És fort com això s'aconsegueix, això, crear una cançó sí, i tot, eh? Que conformar una cançó una de cultura popular, podríem dir. Ara pensava, si parlem de sèries, parlem de pel·lícules que també han marcat clarament els nostres insults, hi ha un nom que és el Vegeta, de Bola de Drac, que segurament va ser un dels grans insultadors de la infància de moltes persones que van néixer i que hem nascut entre els 80 i els 90, i que, per tant, va ser una de les claus.
1: I tant, Arnau, però què et pensaves? Que necessàriament el Vegeta?
2: No.
1: Jo l'he conegut en castellà, però he de reconèixer que el doblatge en català és una meravella.
0: Sí, eh?
1: Escoltem en Vegeta, va.
0: A veure.
3: Ei, xitxarel·los, ja us ha costat ja fer menció del meu gran nom. Sóc el superguerrer més gran de tot l'univers. I també l'insultador més gran de tots els universos possibles, en López i en Haddock. Ha! Quin parell d'aficionats! Però... bon dia.
0: Perdó?
2: Doncs que no és un àudio, no és un àudio.
1: No és un àudio.
0: Que no és un àudio.
2: No, que tenim amb nosaltres el magnífic Joan Sans, que és el doblador, el català d'en Vegeta.
0: Home.
2: Joan, bon dia,
1: un aplaudiment,
2: estàs?
1: Eh?
2: Un aplaudiment!
4: Bon dia,
2: com
4: bon
2: estàs?
4: Dia.
0: Què tal, Joan?
4: No, no sóc un àudio, no.
0: Però és, ostres, al principi m'ho hem passat
1: directament. Inconfundible.
0: No, no, clar, però clar, quan ja he començat a parlar del López i del Haddock, sí. Aquí està fallant alguna cosa.
2: Sí.
4: Un àudio fet a mida.
2: Un àudio fet a mida. Escolta, Joan, ja ho t'ho hem dit, no?, que el Vegeta és un dels grans insultadors de la ficció. Hem parlat de les adaptacions de l'anglès, del Simpson, de l'adaptació del francès d'en Haddock, però com va ser adaptar aquests insults d'en Vegeta des del japonès, el català?
4: Bé, d'això n'hem parlat bastantes vegades, però bueno, no ve d'una vegada de repetir-ho, que és mèrit, no és del Vegeta ni meu, sinó de la Helena Jürgens, que és la traductora, que ara ja està jubilada, que estava a TV3 fent les traduccions de la sèrie, i ella va agafar, es veu que un avantpassat seu per part de mare era del Berguedà i era un home molt renegador, diguéssim, no? I li van agafar pues, tot el ventall aquest de renecs del segle XIX, diguéssim, d'alguna manera.
0: Sí.
4: Això que dèieu, arqueologia del menyspreu.
2: Sí.
4: I ho va incorporar, perquè va dir, bueno, i es va provar i va funcionar, simplement.
0: Joan, no sé si tu tens un de preferit de tots els insults del Vegeta.
4: És una pregunta que em fan de vegades, la vaig variant, hi ha èpoques que m'agrada molt Baliga Balaga, però Fantasmot, per la seva sonoritat, sí. Ei, Fantasmot! Vull dir,
0: boníssim.
4: No sé, té una força així semàntica. Ara m'agrada bastant Sabatot, Fantasmot, aquests que acaben
0: no,
4: així...
0: De... Ah, no, també hem parlat, sí, també, aquí, eh? Fa uns dies també hem parlat de que com agafa força, no?, si acabes amb un ot al final, o aquest sufix...
4: Sí, exacte.
0: Que agafa força,
4: sí, sí.
0: No?
4: I semànticament a mi m'agraden aquests.
0: No sé si te'n diuen pel carrer, quan et reconeixen, quins agraden més.
4: El xitxarel·lo, molt, yeah. Bueno, xitxarel·lo. Gent que et coneix o que et veu al Saló del Manga, aquests llocs que et vas trobant amb tot el... Bueno, moltíssima gent que ja coneixes d'altres certàmens d'aquests i... Ei, xitxarel·lo! Bueno, aquest és bastant l'habitual. Ei, cacarot, hi ha una anècdota que nosaltres, durant molt temps a la sèrie, amb el Marc Zani, que era la veu del Goku, que li deia, ei, cacarot, i tal, i que quan ens pensàvem que era un insult, també. I després vam descobrir que era el seu nom realment del seu planeta.
0: No sé si tu, que vas ser un referent, tu, o el personatge, més ben dit, però vaja, amb la teva veu, que molts d'aquests insults s'estan perdent, malauradament, però la teva veu, que va inspirar a milers de catalans això a l'hora d'insultar, que van ser popularment coneguts, no sé si ara hi ha alguna referència actualment de les noves generacions a l'hora d'insultar i insultar en català genuïnament.
4: Bueno, ara ha canviat bastant. Bueno, jo tinc una filla que ara en farà 26 i bueno, el seu ventall d'insults, el que passa que bueno, tots són conscients, vull dir, tots han anat veient la sèrie i alguns concretament pues, sí que els han incorporat, el que passa que potser als anys 90 va tenir més impacte. Potser pel factor novetat, ara, no sé, jo crec que una part en sobreviscut, no? Basta que un personatge popular en faci servir un, no?
2: Ja ho tindríem, no?
4: Llavors ja puja i baixa una mica com la borsa, no? Crec jo, però bueno. Ara hi ha molts insults nous que s'han... Bueno, d'altres cultures que els han incorporat, però bueno, jo quan sí que els sento de tant en tant, encara que sigui... en to de broma, no?
2: Que bé.
0: Quan vas començar a doblar el Vegeta, què pensaves quan tenies davant tots aquests insults que havia traduït l'Helena Jürgens?
4: Bueno, en aquell moment tampoc sabíem que la sèrie aquesta tindria tanta transcendència. Clar. En aquell moment era una feina més, que anàvem fent a més, ara 10 capítols, ara 15... vull dir, bueno, feia gràcia, no? Ens feia riure, hòstia, això què vol dir, no? I ja no ho havia sentit mai. Bueno, una certa curiositat i tal, el que passa que, ja dic, curiosament, fins han acabat d'un temps que un dia ens van voler entrevistar amb una ràdio a Mataró, una ràdio d'uns fans que van pensar, però per què ens volen entrevistar nosaltres si som totalment anònims i tal. Clar, llavors ja vam veure que darrere Bola de Drac realment hi havia tot un grup de fans.
0: Tot un fenomen,
4: que anaven,
0: no?,
4: alimentant tota aquesta cultura, però nosaltres fins llavors no n'érem conscients.
0: El Joan Sanz, que és el doblador del català d'en Vegeta, per tant, la veu de molts d'aquests insults que avui hem repassat. Bueno, saluda el Vegeta i digue-li que vagi molt bé, també. No sé si hi haurà alguna altra sorpresa en algun
4: sí,
0: moment, però
4: vaja.
0: Sí, a l'idea,
4: no és gaire diplomàtic.
0: Ja,
4: a
0: ja.
4: A la torre, aquests de RAC1!
0: Gràcies, Joan. Gràcies, bon dia. Que vagi molt bé.
5: Amb mi, tots dos junts lluitarem.
0: Val, que dèiem, alguns insults que efectivament s'estan perdent, és una llàstima, però jo diria que també n'hem guanyat de nous amb les noves generacions. No sé si aneu una mica perduts també amb les noves generacions.
1: Una mica, clar, n'hem perdut.
2: En general.
1: En general. Hem perdut Pringat, no? Caracol, sí. I altres joies que ja són vintage, una mica per guanyar-ne.
0: Home, Pringat tu creus que l'hem perdut? No
1: ho sé, potser una mica antic.
0: Potser sí, potser és que som antics també.
1: Clar, és que això passa una mica. És un insult que jo podria dir, però no sé si les generacions una mica més joves...
2: Com dèieu, hem passat a tenir insults nous, que moltes vegades no entenem, jo no entenc, almenys. El que passa és que va molt ràpid, saps? I jo potser ara...
0: Caduca molt ràpid,
2: clar,
0: no vols dir?
2: Clar, caduca molt ràpid. Abans teníem sèries que duraven anys, no? Com en Chicharello del Vegeta, podíem passar anys sentint-lo, però ara, clar, si ens alimentem de xarxes socials, influencers i tal, doncs moltes vegades tot va molt ràpid i que a més a més, són de parla anglesa, no? I adoptem molts anglicismes.
1: Sí, ara repassarem uns quants, però a més farem una mica de servei públic i tirarem d'inventiva. Us proposarem també maneres d'adaptar aquests anglicismes al català, perquè si alguna cosa ens han demostrat els traductors de Bola de Drac, de Tintín i tots aquests, és que nosaltres també podem insultar en propietat.
0: I tant.
2: Sí, mira, ara que em perdoni l'Helena Jürgens, perquè segurament ho faria molt millor que jo, però us proposo algunes alternatives, no? Dèiem NPC, no? Que per exemple ve del món dels videojocs, i que són les sigles de Non-Playable Character, que són els personatges aquells que estan al fons, amb els quals no es pot interactuar, i que serveix perquè dir que algú és intrascendent, substancial.
1: Es diu molt,
2: Es diu molt, NPC.
0: Una persona sense sang, no?
2: Sí,
0: sense...
2: exacte.
0: Llavors... Que no és protagonista, també.
2: Exacte. Llavors jo aquestes sigles NPC, de Non-Playable Character, us proposo a canviar-les per Null Pensament Cerebral o Nessi per Complet.
1: Ah, molt bé, molt bé.
2: Sí, us agrada? Visca, visca.
0: És a dir, que podem incorporar els NPC,
2: clar, que perquè més qual, diem les sigles en català. Vull dir que...
0: I que si ens pregunten què vol dir, doncs Null Pensament Cerebral o...
2: Nessi per complet.
0: Nessi per complet.
1: Sí. Molt bé.
0: Perfecte. Sí.
1: També tenim cringe, no? Que vol dir que algú fa fastiguet, i això podria substituir per... porcater, no? Ronyós, gorrino, llepart, no? Que és literalment algú o una cosa que fa venir, doncs, nàusers, no?
2: Ai, casco.
0: Aquí teniu apuntada una paraula que jo no havia sentit mai, que és...
2: Xugui.
1: Xugui. És per coses com passades de moda, no? I en català tenim un...
0: Xugui,
1: que és, Sí. Que és fantàstic i molt sonor, que és carquinyoli.
0: Carquinyoli,
1: no? A més del dolç, també és un mot per definir alguna cosa rància, passada. També es pot dir atrotinat, carcamal, antediluvià...
2: Totes aquestes paraules que jo són ja com una mica xugui.
1: Sí, xugui.
0: Són
1: xugui.
2: Ja són antiquades,
1: sí.
2: No? Tenim més, mira, per exemple, de Lulu, no? Que es diu algú que viu de fantasies, no? Llavors podríem dir delirat, no? Que conserva una mica l'arrel aquesta del deliri, o delusional, no?, en anglès.
1: Sí.
2: També podria ser idòlat, o el classiquíssim ja flipat, no? Que si volem tirar de... També, si volem tirar d'expressions, podem dir també somia truites, tocat del bolet,
1: a mi somia truites m'agrada molt,
2: sí.
1: I tocat del bolet també.
2: És que a més té aquesta cosa com de menjar. Ara potser és que tinc gana, però... però
0: no,
2: m'agrada.
0: I que, a part d'aquestes traduccions que hem fet aquí al Via Lliure, també això, que moltes d'aquestes expressions angleses, dèiem abans red flag, no? Que vindria a ser traduït bandera vermella, que són els límits que has de posar, podríem dir també això, bandera vermella.
2: Bandera vermella, sí.
0: Hem de fer-nos nostres.
2: Deixem de dir red flag. Nens, nenes, que avui no he fet disclaimer. Catalanes, nens i nenes, no diguem red flag, diguem bandera vermella.
0: Bandera vermella, o límits, o digueu el que vulgueu, però prou de parlar en anglès. Estem farts de parlar en anglès. No sé, tenim alguna conclusió a aquest aquesta...
1: No, parlant d'això, simplement, que abans de marxar us recordem que portem demanant tot l'estiu insults, que ens envieu, volem saber com insulteu...
2: En català, per favor.
1: En català, sí. Qui posa un anglicisme està fora. No, llavors això, com insulteu, com us insulten, com recordeu que s'insultava el vostre poble...
2: Malnoms
1: aquella,
2: de la noms, casa...
1: Tot això, tota aquesta arqueologia, ens interessa molt.
0: I això, només cal que ens envieu un missatge o una nota de veu al WhatsApp del programa, apunteu 606 25 64 39, també el correu electrònic si voleu, vialliure@raco.net, i ens dieu això, el vostre nom, edat, des d'on ens escriviu, perquè també és interessant això, saber des d'on ens escriviu i d'on sou, per saber quin tipus d'insult, renec, malnom feu servir, ens ho envieu, i recordeu, ho vam insinuar la setmana passada, aquesta setmana ja ho puc dir a consciència.
2: Confirmem?
0: I més després d'aquesta secció d'avui, que hem parlat molt del Chicharello.
1: Sí.
0: Doncs la setmana que ve sortejarem 3 lots del vi al Chicharello, que és un vi del Penedès, que és de Xarello, d'aquí el joc també. Que
2: no
0: són... Clar, clar,
1: home, sí. Sandra! Sandra!
2: Ara sóc la Chicharello, jo.
1: Sandra!
0: Doncs aquests 3 lots, del vi del Chicharello, del Penedès, que són aquestes ampolles, que són també molt, molt divertides, amb 70 insults, renecs a tota l'ampolla, que molts venen, per cert, de la pagesia, venen de l'església també, fins i tot, la gent de Can Virgili, que si la setmana que ve no guanyeu cap d'aquests 3 lots, que els podeu comprar també a la seva web, però, de moment... Això, envieu-nos els vostres renecs, els vostres insults al WhatsApp del programa, i entre tots plegats sortejarem 3 lots d'aquest vi del Chicharello, que també fan bandera molt d'aquests insults en català. Per tant, d'aquesta manera tanquem la secció d'avui d'Animus Injuriandi. La setmana que ve l'última i farem aquest sorteig dels 3 lots del vi del Chicharello. Fins aquí, no, Sandra, Arturo?
2: Sí, fins aquí.
0: Doncs vinga, va, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia. Les 12 i pràcticament 7 minuts. Marc Villanueva, bon dia.
2: Bon dia.
0: Pau Bombardó, bon dia.
6: Bon dia.
0: L'alcalde accidental de Sant Adrià del Besòs demana un front comú per posar fi al problema del barraquisme a l'àrea metropolitana de Barcelona.
2: Sí, demana que sigui la Generalitat qui agafi les regnes de la gestió d'aquests assentaments i que s'adapti a una perspectiva metropolitana. En parlava el Via Lliure de RAC1.
7: Però no resolvem el problema si Sant Adrià aixeca un assentament i marxa cap a Barcelona o cap a Badalona o cap a Santa Coloma, que és el que passa també al revés. El problema no és resolt, sinó que es desplaça, i per tant l'hem d'abordar amb una mirada, una perspectiva com a mínim metropolitana, i tenir un protocol per quan es faci un desallotjament massiu, com ha passat a Sagrera o al Benó més recentment.
2: Segons les dades que va publicar a principi d'any el síndic de Greuges, arreu de Catalunya hi ha uns 430 assentaments on hi viuen més de 2.500 persones. L'encariment desbocat del lloguer i de la compra d'habitatges s'està deixant cada vegada més persones fora del mercat. I el miler d'habitants que van ser evacuats de Gàtova podran tornar a casa seva en les properes hores. Van ser evacuats per causa d'aquest incendi. Ho ha dit el secretari autonòmic d'Emergències i Interior de la Generalitat Valenciana, Fernando Las Heras.
8: Esta reubicación otra vez de los vecinos va a suponer una medida de confinamiento, puesto que necesitamos todas las vías libres de Gátova para que puedan los efectivos de emergencias pues operar con total libertad y seguridad y que no pueda ocurrir ningún incidente.
2: Els bombers de Castelló han estabilitzat l'incendi de la Serra de Calderón, que crema des de dijous, ho han fet aquest matí, ha calcinat unes 630 hectàrees. A primera hora ja s'ha desmobilitzat l'UME, tot i que encara hi treballen 130 efectius. I la concentració d'ahir del grup Ultra Safe Europe Act encara ressona. Els comuns l'han denunciat a la Generalitat. El diputat Andrés García ha portat la denúncia davant l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació de Catalunya. Reclamen que s'imposi una sanció greu a les organitzacions convocants, i els seus portaveus afegeixen que si hi ha indicis de conductes que es puguin llegir com un il·lícit penal, es portin a la Fiscalia Especialitzada en Delictes d'Odi. I desconfinen l'hotel Maramar de Comarrugà, on unes pastilles de clor s'havien diluït a l'aparcament per les pluges. Ahir al vespre els bombers van confinar l'establiment de forma preventiva per la presència del clor. Ara, però, ja s'ha retirat, segons ha informat Protecció Civil. Els serveis d'emergències han atès una persona
6: zona poc greu i els bombers encara continuen treballant per treure l'aigua acumulada. I ara els esports amb Pau Bombardó.
9: Alejandro Valde queda fora de la convocatòria pel partit d'aquesta nit contra l'Elx. El jugador blaugrana, qui Flick va deixar ahir oberta la porta de sortida, no viatjarà a Alacant en un gest que apunta que el seu futur podria ser lluny de Barcelona. Tampoc ha entrat a la convocatòria Rodri, en aquest cas, per acabar de recuperar-se del tot abans del seu debut amb el Barça. El partit, a 2:15 de la nit, en directe des d'una hora abans, el Barça juga a RAC1. Aquest vespre serà el torn del Sabadell, que buscarà la primera victòria del curs a segona divisió. S'enfronta a partir de les 7 de la tarda al Castelló i es podrà seguir en directe a RAC1. I en ciclisme, avui segona etapa de la Vuelta a Espanya, que comença d'aquí mitja hora. L'etapa sortirà des de Mònaco, on ahir va fer-se la contrarrellotge inicial i acabarà en territori francès, a Manosque.
6: I pel que fa al temps, ara mateix els ruixats que descarreguen a l'extrem sud del país ho fan dins del mar. A la resta del país domina el sol, però a mesura que passin les hores, la nuvolositat anirà en augment. A la tarda es podran produir xàfecs irregulars i localment amb tempesta al Pirineu, Prepirineu, al nord de la Catalunya central i a Ponent, tot plegat amb unes temperatures màximes que seran una mica més altes que ahir, amb valors de fins a 35 graus al Pla de Lleida i entre 30 i 32 a l'interior.
0: Mar Villanueva, Pau Bombardó, fins ara, gràcies.
6: Fins ara.
0: Les 12 i 10, de seguida música.
10: Via Lliure, amb Arnau Mañé.
11: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, molt útils pel cotxe.
12: Carglass canvia, Carglass repara.
13: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponès.
14: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
15: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten la nova temporada de ràdio. El divendres 28 d'agost, a partir de les 9 del matí, una edició especial del món a RAC1 amb Sergi Embudio des del Centre Cultural Municipal de Valls. Presentarem la nova temporada de RAC1 amb totes les veus de la ràdio.
16: I he de dir que tinc moltes ganes de començar.
17: Havia de venir amb els taloners.
18: De saludar a les 7, és una meravella.
19: Han anat molt bé les vacances.
20: Tot el dia a la platja.
21: Jo amb aquest cos que tinc estic bé a tot arreu.
22: Ja hi tornem a ser, amb ganes de començar.
23: Perquè el panorama està complicat.
24: Sí. És una temporada de repte.
25: Tenim moltes ganes de continuar compartint moments especials.
26: Toca matinar.
27: No saps què passarà i això és el més xulo del món de l'esport.
15: Que sí, tots i totes. I amb actuacions musicals.
28: Apunteu-vos-ho, divendres 28 d'agost, 9 del matí. Us esperem al Centre Cultural Municipal de Valls. El primer que arriba, el primer que seu.
15: RAC 1. Tots som 1.
29: Amb el suport del Museu Casteller de Catalunya i la col·laboració de Forn de Nulles.
15: Aquest estiu, Via Lliure. Dissabte i diumenge, de 9 a 2, amb Arnau Mañé.

0: I amb aquesta música arribem a l'equador del Via Lliure, penúltim diumenge, penúltim diumenge de temporada d'estiu, amb el Joan Pancorbo fent música. Què tal, Joan? Bon dia.
1: Bon dia, Arnau.
0: I Albert Millán, també, un diumenge més. Albert, bon dia.
2: Bon dia a tothom, com esteu?
0: Ja recta final d'aquest Via Lliure, penúltim Via Lliure de temporada, per tant, penúltima secció de La Cara B, el Joan i l'Albert, que ens acompanyen cada diumenge amb una mica de música. Recordeu, a partir de diferents canvis de la història de la música, explicar diferents àmbits també d'aquesta indústria, la indústria que ens agrada molt. Hem anat parlant,
2: ai, la indústria.
0: La indústria, ai, com és la indústria de Capritxosa?
1: Avui numerets, eh?
0: Avui numerets, tornem avui als numerets. Numerets, sí. La setmana passada vam fer molts insults, vam parlar de... ja no me'n recordo.
2: Bueno, Trautòniums.
1: ARP 2600, bueno, coses gravíssimes.
0: Vam explicar unes coses, vam parlar de l'electrificació, en el seu moment vam parlar de l'amplificació, vam parlar de la gravació, vam parlar de mil coses. Avui cap on anem?
1: Avui parlarem de l'internet.
0: Ah, l'internet. L'internet en la música, clar.
1: Efectivament. Així és. Avui toca una mica de streaming, de Spotify. És una mica com hem arribat fins avui.
0: L'streaming, clar, Spotify, bàsicament.
1: Principalment.
0: Ara veurem, però l'streaming en la música, que suposo que efectivament és un canvi important també pel món de la música i per la història de la música, també.
1: Efectivament. I res, si vols, comencem fent una mica de context.
0: Sempre. Música de context, ja ho sabeu, eh? Música de...
2: La pianola...
0: Posar-nos en situació. La nena aquella que explicàvem el primer dia que tocava el piano, doncs la tenim aquí tocant el piano. Vinga.
2: Anem a fer una mica d'examen.
0: Vinga.
2: Hem passat pel fonògraf, que era un cilindre metàl·lic. Hem passat pel gramòfon, que ja era un disc de mala qualitat i de poca duració. Després vam arribar al vinil, que ja durava més i tenia més bona qualitat, però clar, no es podia portar. I llavors va arribar el caset, que te'l podies embudur, però la qualitat d'àudio era regular, fins a arribar al CD, que ja era portat i tenia bona qualitat. Estem ubicats, no?
0: Estem ubicadíssims.
2: CD. Sí. Perfecte, entesos. Què passa?
0: Fins aquí bé.
2: Sí, aquests formats doncs, tenien en comú que es tractava d'una cosa tancada, que tu compraves un disc, un vinil, un caset, el que sigui, escoltaves el que et proposava l'artista i no podies decidir ni l'ordre, ni ho podies barrejar, ni res. Llavors, la música aquí seguia sent compacta i, molt important això, unidireccional.
0: Qui manava era l'artista, deia,
2: exacte,
0: vull que ho escoltis així i ho escoltaràs així.
2: Tu t'ho compraves i apretaves play.
1: Però aquí arribem als CDs, i això la cosa una mica canvia. I la gran revolució que hi ha en els CDs, que això ja ho vam explicar en el seu dia, que és que hi ha un fitxer digital a dintre. Abans, amb un vinil, quedava la música gravada.
0: Una cosa física.
1: Exacte. Aquí ja hi ha un fitxer digital. I aquest fitxer digital el que passa és que es pot extreure, no? També amb els CDs la indústria es va fer d'or perquè era molt econòmic fabricar CDs i pràcticament el venien a preu de vinil. Llavors, evidentment, la indústria va dir això és...
0: Bitllets.
1: Això va dir és fantàstic, no? Llavors, què passa? També als anys 90, cada vegada la gent té més ordinadors a casa seva, té connexió a internet, etc. Quin és el fenomen que es produeix en aquest cas, no? Doncs que la gent comença a veure que pot d'aquests CDs, que els havia escoltat al cotxe, els vol escoltar a l'ordinador. El fico a l'ordinador i veu que poden treure els fitxers de dintre del CD.
0: Copiar-lo a un altre lloc.
1: Exacte, llavors, simplement, ells volien escoltar la música al seu ordinador. Què passava? Que si el volien compartir, de moment encara no podien, perquè pesaven molt. Però llavors, aquí arriba la segona revolució, que és la invenció de l'MP3.

0: Això que escoltem
1: què és, això?
0: És Tom's Dinner de Susan Vega, un clàssic de la música. I és que aquest tema es va utilitzar per part de Karl-Heinz Brandenburg, que és un enginyer alemany, i tot el seu equip per crear aquest fitxer, aquest format que es diu MP3. És un format que tenen els fitxers d'àudio digital,
1: sí,
0: que el que fa és comprimir l'àudio. Perquè ens entenguem, l'àudio doncs necessita ocupar un cert espai en un fitxer digital, no? Llavors, l'MP3 el que permetia era, mantenint una molt bona qualitat d'àudio, fer que aquest arxiu passés de pesar 100 a pesar 5. Mm. Llavors, el fet de que pesés més menys ja et permetia que si tu tenies aquests fitxers al teu ordinador, si una cançó t'agradava molt i li volies enviar al teu amic, doncs li podies enviar al teu amic.
1: I aquí s'obre un ventall d'opcions i un ventall de possibilitats que suposo que canvien moltes coses.
2: Exacte. Home. Aquí el que passa és que tu ara el que pots fer és enviar moltes vegades el fitxer, però moltes vegades sense voler. Vull dir, tu t'agrada molt una cançó, no? Posa pel cas que t'agrada una cançó de Chic Corea, per dir alguna cosa. Que tu és el teu, no? Al final. Clar, aquesta cançó a tu t'agrada i li vols enviar a la teva parella, sí, no? La treus del disco i l'envies a la teva parella. I la teva parella diu, caram, que bo que és Chic Corea. Jo li vull enviar a la meva cosina. I així aquest fitxer es va enviant de forma gratuïta sense maldat, no?
1: Clar, va corrent perquè la meva parella i la seva cosina no han comprat aquell
2: Exacte.
1: CD i, per tant, no han pagat res d'aquesta música.
2: I així neix la pirateria.
1: Home! Aquesta no me l'esperava, eh? Aquesta sintonia de pirateria. No
2: està baixant el nivell, ja, musical. Sí, ja, cada vegada...
1: Hem començat amb què era la música de context, sí, quina era les variacions de Goldberg, i ara hi ha sintonia de pirates.
2: Exacte.
0: Tant, aquest barco fa aigües.
1: Arriba la pirateria, important, també. Això, clarament, sí, més enllà de l'streaming, és un canvi en la història de la música,
2: Correcte.
1: Suposo.
0: Sí. La pirateria passa perquè doncs, la gent té internet a casa seva i es pot enviar els fitxers de forma gratuïta, no? Vull dir, tu, al principi doncs, segurament es devia fer per mail, però després, ja cap a finals dels 90 i principis dels 2000, apareixen una cosa que es diuen plataformes P2P, que són uns programes que et permeten intercanviar arxius amb desconeguts. Segurament alguns de vosaltres recordareu el Napster, que era el més famós per fer-ho música, i els que ja tenim unes quantes canes recordarem doncs, l'Ares o l'Emule.
1: Home, jo el Napster no el recordo, però l'Emule i l'Ares t'asseguro que per conèixer-la, jo en cap cas la pirateria l'he tocat, en cap cas.
0: Home, ja ens ho suposava, Bernau.
1: M'ha sonat de lluny,
2: però... Tu segur
1: però...
2: que no et baixaves discografies dels teus artistes de jazz preferits del moment
1: no.
2: I alguna cosa més inconfessable que podies descarregar.
1: I el torrent.
2: Sí, exacte.
1: També era
0: el torrent
1: dels...
0: és una altra forma de compartir fitxers en aquestes plataformes.
2: Llavors tu, Arnau, mai ho havies fet. No?
1: Mai, en cap cas. Jo, la pirateria aquí no la trobarem.
0: Jo? No, jo estic en contra de la pirateria. Home, jo faig música. Jo no vull que la gent escolti la meva música, encara que sigui de forma gratuïta.
1: No, però sí que era una cosa que era, en aquell moment era molt fàcil. Era una cosa molt estesa, la pirateria i aquell tipus de pirateria.
2: Exacte, és que el tema era això, que amb uns coneixements molt bàsics, molt rudimentaris de saber funcionar un ordinador...
1: Però tot, molt bàsics,
2: molt
1: és a dir,
2: bàsics,
1: jo no tinc coneixements d'informàtica i podria haver-ho fet.
2: Efectivament.
1: En un moment donat.
2: Suposadament.
1: Clar, exacte.
0: Però vas decidir que no.
1: Vaig decidir que no.
2: Què va passar? Que a sobre van aparèixer uns aparells que tots recordem que són aquells MP3 que eren com un pendrive que podies ficar uns auriculars, o segurament un dels aparells més venuts de la història i més perfectes en quant a disseny, que són els iPods...
1: sí, senyor.
2: iPod mini, qui tenia quartos tenia el gros,
0: sí,
2: que era com un disc dur portable de música. I clar, qui no recorda aquelles mítiques cançons que teníem en aquells aparells? No? Jo, per exemple, en recordo molt un parell, a veure si us sona a vosaltres. So you can keep on checking.

0: hem d'imaginar això, el teu iPod sonant a tot drap la Shakira Hips Don't Lie.
1: .mp3.
0: .mp3,
1: també
0: sempre.
1: Tenia, evidentment, alguna perla espanyolita, no?, com aquesta.
2: Home!
1: Ara mateix a l'estudi s'estan aixecant braços.
0: Sí, sí, mira, mira, allà al fons ja veig llums i llanternes als mòbils. Encenedors ja no, perquè avui en dia ja no... Ja no, no
3: ara la gent ja fuma vàper, ja no.
0: Ara ja amb el vàper no d'allòs. Però sí, eh? També és això, banda sonora, la Shakira, l'Oreja de Van Gogh, totes aquestes coses d'aquells anys i que en molts iPods de moltes persones que segur que ens estan escoltant i que formaven part d'aquest entorn de la pirateria o com a mínim de l'iPod, sonaven aquestes coses. Mira, mira, escolta, escolta. Què més, què més? Què més teníeu en aquests iPods d'aquells anys?
3: Jo sempre he estat una mica més gambarret.
0: Home, ja se't veu, ja se't veu.
3: Jo tenia coses com aquesta.

0: El canto del loco, zapatillas.
1: Sí. Bueno, he hagut de posar zapatillas perquè el Joan no em va voler deixar posar la polla rècord.
0: Vaja.
1: No? Però vaja.
0: Hi ha límits, hi ha límits, ja ho sabeu. Bueno. Què més, què més?
1: Però també he tingut sempre un costat una mica més divo, com
0: sí,
1: és
0: que
1: aquest.
0: Sí, que l'has tingut.

0: Quin salt cap enrere, eh? Uns quants anys enrere amb aquests iPods, que jo crec que seria l'aparell exacte per aquest tipus de música i aquestes bandes sonores d'allà fa uns anys. Això ens estem situant, què? Els anys...
1: 2000.
0: 2000 i poc.
1: Mitjans del 2000, això és 2004, 2005, 2006...
0: Clar, a partir d'aquí apareix la pirateria, una cosa bastant extensa, bastant estesa, més ben dit, i a partir d'aquí els discos que, clar, suposo que es deixen de vendre, o cada cop n'hi ha menys, se'n venen menys.
1: Evidentment, qui us voldria comprar un disc de 20 euros si tu ho podies trobar fàcilment per internet, no?
0: Jo sí, jo me'l comprava,
1: Tu segurament et compraves, a més... afecta sobretot a la música pop, perquè música d'aquestes de singles, si t'has de comprar l'àlbum de Lucky Twice per escoltar només aquesta cançó, doncs, evidentment, no hi havia molta motivació.
2: Bueno,
1: no?
2: I a part, que si algú sap dir-me alguna altra cançó d'aquest duet,
1: no,
2: que em truqui, que em truqui.
1: Exacte, no me'n ve cap. Aleshores, la indústria, aquí, evidentment, aquests senyors amb traje i el nas una mica embussat, es van tornar completament bojos, no? I van començar, per exemple, a fer pràctiques com denunciar menors d'edat que havien detectat que s'havien descarregat música de forma il·legal. Sí, sí.
0: I va haver una ofensiva legal, fins i tot.
1: Sí, sí, sí. Carai. Van començar, primer, els propietaris d'aquestes plataformes d'intercanvi de fitxers, però també la gent...
2: Els usuaris.
1: O sigui, hi ha casos de... mares amb dos o tres criatures solteres que per haver-se baixat 4 o 5 discos els hi demanaven 100.000 dòlars. Això està documentat. Aleshores van començar a pensar alternatives, no? Com ho podem fer? Una d'elles va ser l'iTunes Store, que tu et podies baixar a l'MP3 pagant un euro, per exemple, que era una alternativa, ja no t'havies de comprar el disc.
0: Molt més econòmica, sense el format físic, en aquest cas.
1: Però la solució no va venir ni per Nova York, ni per Londres, ni per Los Angeles, sinó per Suècia. I aquesta és una història sueca.

0: A veure, està sonant ABBA, però jo diria que ABBA tampoc té res a veure en tot això. Vaja, ABBA no...
1: Bueno, ABBA és un dels grups més piratejats de la història.
0: Això és veritat, això és veritat. Però la solució sueca que dèieu, o la història sueca...
1: Bueno, doncs semblava que la pirateria havia d'acabar amb la indústria musical, sí. No amb la música, ojo, que la gent seguia fent música.
0: Sí, això sí.
1: Però no va ser així. Tot el contrari, perquè la solució va venir, doncs, de Suècia, evidentment, i va ser una solució que... A priori, anava bé per tothom, pels usuaris i per aquests senyors en traje i corbata que remenen les cireres. I estem parlant de Spotify.
0: Spotify, que és sueca, entenc.
1: Exacte.
0: Ah, no ho sabia, això.
1: Exactament.
0: Vale. Spotify és una empresa sueca. Sí. I llavors això sembla que comença a obrir una possibilitat aquest cas.
1: És com la panacea, el que estàvem buscant.
0: D'acord.
1: El 2006, doncs, neix Spotify a Suècia. I els seus fundadors, de fet, no eren ni músics. S'anomenen Daniel Ek i Martin Lorentzon, que eren dos joves que havien fet bastants calés a internet a través de vendre anuncis personalitzats en webs. Bàsicament, eren dos friquis del món de la tecnologia i que tenien doncs, un olfacte comercial bastant afilat.
0: Sabien sí. Com vendre les coses.
1: De fet, quan ells plantejaven Spotify, no ho plantejaven ni com una plataforma de música, volien que fos una plataforma de vídeo, però què passa? Que el vídeo ocupa més que la música. I van dir, noi, aquí hem de retallar gastos i la música, com que ocupa menys, pues necessitarem menys discos, per tant, pa'lante con la música.
0: Vinga.
2: Exacte. I el que proposa Spotify en aquest moment és revolucionari, i encara ho és ara,
0: sí, sí.
2: Que és posar a disposició de l'usuari tot el catàleg musical possible. I que tu puguis tenir sempre a disposició les 24 hores del dia, el més ràpid possible, i tot en un mateix lloc.
0: És que realment ara ho tenim molt normalitzat, però tenir en un mateix espai tota la discografia de la història de la música, si no m'equivoco, sí. si no em corregiu, però gairebé tota.
1: Sí, sí, pràcticament.
0: Des dels clàssics fins al pop, passant per tots els gèneres possibles, això és una revolució que potser ara normalitzem, però en aquell moment devia ser un xoc cultural també, això, de tenir 24 hores al dia tota la música que volguéssiu.
2: Jo me'n recordo molt la primera vegada que vaig entrar a Spotify, que em va semblar, o sigui, se'm va obrir un món per davant per descobrir música. Mm-hmm. Perquè la plataforma al començament funcionava a través d'invitacions, era gratuïta i era una espècie de club selecte que tu t'havien d'enviar un codi.
0: Sí. Ostres, no ho sabia.
2: Exacte. I si algú volia pagar era per tenir algunes millores per poder escoltar amb descàrrega i tal. Llavors, el model evoluciona fins al que hi ha avui en dia, que és gratuït, però amb anuncis, i després premium, sense anuncis, i alguns avantatges com escoltar fora, o sigui, per poder escoltar sense connexió. Atenció, dades. Amb aquest sistema, la plataforma, que el 2015 tenia 77 milions d'usuaris, actualment en té 761.
0: 761 milions d'usuaris de Spotify.
2: Exacte, sí, sí. En 11 anys. Oh, I d'aquests, 761, 293 són de pagament.
0: Home, és un bon pico, exacte. No la meitat, però pràcticament, o gairebé.
1: Exacte. Estem a rondar el 40%.
2: Exacte. Aquí hauríem d'escoltar a fons una altra vegada The Winner Takes It All,
0: tal
2: perquè...
0: Tal qual,
1: és així. S'ho estan emportant.
0: Mira, escoltem. Això és Spotify. Spotify és qui està fent la caixa en tot plegat. The Winner Takes It All. Però interessant, això, aquestes dades, que avui que parlem de dades també, 761 milions d'usuaris, quan això fa 10 anys, o 11, en tenia 77 només.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Va, anem als datos, anem als calés, que és el que ens interessa.
0: Som-hi.
1: Com va dir Josep Pla, tot això, qui ho paga?
0: Ah.
1: Doncs a veure, la indústria musical estava en aquest moment de gran crisi i s'agafen a Spotify perquè des del principi s'hi posa bé. Una mica la filosofia era que més val poder tenir la música a Spotify i que et paguin alguna cosa que la gent se la comparteixi de forma gratuïta.
0: Clar.
1: Per tant, era una mica win-win. Llavors,
0: sí, els artistes van fer una mica això de... sí, ens quedem amb l'opció menys dolenta.
1: Bueno, els artistes, en realitat, aquí sí que hi va haver alguns que s'hi van posicionar dient que la pirateria era un càncer i tal, però el que s'hi posa de veritat a favor són les grans discogràfiques, que són els que mouen els calés aquí. Llavors, per saber com funciona una mica el tema, repassem un dels pocs contractes que s'ha filtrat, que és el que tenia Sony amb Spotify l'any 2015. En aquest contracte es deia que Spotify li paga 25 milions de dòlars per avançat per poder tenir tota la música disponible a la plataforma.
0: Tota la música de Sony.
1: Exacte.
0: Per 25 milions.
1: Sí.
2: Durant
1: i llavors,
2: dos anys.
1: Durant dos anys. A més, tenia a la seva disposició anuncis gratis per valor de 9 milions de dòlars.

0: RAC+1.
1: Molt bon dia, són 1:15 del migdia i us saludem des de la plaça de la Vila de l'Arboç, al Penedès. És la primera vegada que ho podem dir i, per què no dir-ho, estem nerviosos i contents de poder fer-ho. Els de Castells de RAC1 hem anat creixent gràcies a tots vosaltres, sobretot, que ens escolteu, i també als patrocinadors, com ara el Forn de Nulles, el Museu Casteller de Valls, el Calçofest i avui també l'Ajuntament de l'Arboç. I això ens permet créixer any rere any i ser avui aquí, en un balcó d'un primer pis, des d'on pràcticament allargant la mà podrem tocar els castellers i castelleres. I és que aquesta és una de les places que ens ha d'oferir un espectacle d'aquells de veritat. I és que és una de les places, una de les diades amb més solera de la zona tradicional. Fins i tot diuen que potser és la diada castellera més antiga de totes. I, de fet, és plaça de Déu gràcies als castellers de Vilafranca i cada any s'hi veuen un bon grapat de castells de gamma extra. Guanyen, doncs, els de Castells de RAC+1 una nova plaça i no és qualsevol, és un clàssic. Així que no m'allargo més, ara us expliquem també el perquè d'aquesta música que sentiu de fons, que a priori pot semblar tan poc castellera. Afineu bé les orelles perquè l'espectacle està a punt de començar.
2: RAC1 i l'Ajuntament de l'Arboç presenten Castells de RAC+1 a la Festa Major de l'Arboç, amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Ells començaran, si tot va bé, a la 1 en punt del migdia, però abans és moment per situar-nos, saber què ha passat els últims dies i fins i tot hores i conèixer una mica més el terra que trepitgem, aquest poble de l'Arboç. Qui millor pot fer-nos d'observador d'aquest panorama humà que ens rodeja i ens rodejarà és l'estimat Esteve Giral. Esteve, bon dia.
3: Què tal? Bon dia, com esteu? Quina alegria, Benet, quina alegria. Quina festa major.
1: Es veu festa, no, es veu ambient aquí, eh?
3: Absolutament, és una festa major intensa, amb un seguici festiu carregat d'elements, amb alguna actuació, ho deies, aquesta música, un punt sorprenent, una actuació improvisada aquí, bueno, improvisada no, segur que estava preparada, però tenia un punt de contracorrent, no? De contracultural, fins i tot.
1: D'alguna manera, mira, és que ara tenim com els diables estan fent com una mica de presentadors de l'acte, i ara està arribant una carrossa tipus carnaval on veiem diables amb un trofeu del Mundial de Futbol.
3: Sí, una paròdia, no? Tot plegat és com una... deu ser un punt de sàtira, segur.
1: Sí, entrant en una carrossa i tothom des dels balcons, inclòs el nostre, llançant confeti.
3: Això és una gran festa major, això és una gran festada. No us moveu de l'antena de RAC+1 perquè avui jo crec que ens ho passarem
1: molt bé. Ja estic ple de confeti, només començar aquesta transmissió.
3: El confeti vola, els castells també s'aixecaran en aquest poble singular, l'Arboç, carregat de patrimoni, carregat de particularitats, un poble d'una mica més de 5.000 habitants, amb un nucli antic molt viu, vaja, que jo crec que avui val la pena que no perdeu l'antena de RAC+1.
1: No coneixia aquesta prèvia dels castells. Saps allò que el confeti se t'acaba posant per tot arreu i avui aniràs a dutxar-te i caurà confeti a la dutxa, ho saps?
3: Clar, és que a més estem en un lloc, expliquem-ho també als oients, estem en un lloc absolutament privilegiat, estem en un dels balcons amb vistes al carrer Major, amb vistes a tot el que passarà. Per tant, tenim a tocar aquesta carrossa que ara mateix passa i que sona aquesta cançó que tots identificareu, amb un senyor amb una Copa del Món a les mans, amb un puro a l'altra mà. Vaja, això és un autèntic festival.
1: Mare de Déu, Déu-n'hi-do, quin ambientàs que ens hem trobat aquí a l'Arboç. Esteve, deixa'm agrair-te, ja que estem aquí, com vas conduir l'equip a la Bisbal. L'altre dia veu estar tots de 10, els de baix, els de dalt, tot i el canvi de papers, els nous fitxatges, així que des d'aquí que em trec el barret. A peu de plaça, Anna Marín, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Tu sabies que acabaries ruixada de confeti avui o no?
4: No en tenia ni idea, la veritat és que estic flipant. O sigui, no tots ens havien dit que abans dels castells hi hauria els versots, ens esperàvem uns versots tradicionals. I aquí el que estem veient és que la colla de Diables de l'Arboç, que segur que l'Esteve ho sap millor que jo, però que és una colla molt emblemàtica de Catalunya i la performance és totalment espectacular. O sigui, ara mateix una furgoneta amb aquesta mena de rua del Mundial que explicàveu, amb una estelada per la banda de darrere també, i alguns dels Diables a l'escenari continuant aquests versos. La veritat és que estic en xoc.
1: I ara estan volant pilotes de platja, d'aquestes inflables de colorins, que van rebotant de cap en cap i de mà en mà per tota aquesta plaça de la vila. Jo estic al·lucinant, la veritat. És una gran prèvia dels castells. Anna Marín, ja que et tinc aquí, a veure, tu a quines colles seguiràs avui?
4: Doncs mira, jo estaré amb els castellers de Vilafranca i la colla jove de Tarragona, dues colles que ho anirem explicant al llarg de la transmissió, però que van actuar ahir amb un pòquer cada una de castells de gamma extra i esperem que avui ens ofereixin una diada com a mínim similar a la d'ahir.
1: La carrossa dels Diables, que ja se'n va ben forrada de confeti, va sortint de la plaça. Joel Penya, bon dia.
0: Hola, bon dia, com esteu?
1: Estàs en la teva salsa, tu.
0: Jo estic en la salsa, hi ha hagut 5-10 segons que he intentat entendre el que estava passant, però al final he desistit i he dit, mira, deixa't endur per l'emoció, estem plens de confeti aquí a baix.
4: L'hem vist ballant, l'hem vist ballant, Shakira, aquí, donant-ho tot.
0: Hem vist també com ballaven el Dai Dai, disfressats de Shakira i de ballarins, també així com hawaians. Per tant, endavant amb absolutament tot.
1: No, bastant surrealista, bastant volaven, fan d'aquesta gent.
3: Volaven, per cert, pilotes de platja, sí. Volant per aquí pels aires, vaja, és un... Ara ja veieu, sentiu... Mira, i ara segueixen amb els versots els Diables d'aquí de l'Arbós.
1: Els Diables de l'Arbós que fan els seus versots, que van fent com de mestres de cerimònies i van donant pas als diferents elements. Ara ha pujat un personatge bastant estrafolari amb una pissarra de futbol. Bé, escolta, nosaltres continuem. Joel, si l'Anna segueix a Vilafranca i la jove de Tarragona, tu a qui et quedes avui?
0: Els Minyons de l'Arbós i la colla vella dels Xiquets de Valls. És a dir, els que tenen tons de camisa més vermell, rosats, cap a aquesta banda. Així em vaig ambientar amb els Diables, no? Aquest color vermell.
1: I que també han preparat avui sorpreses, segur. A les xarxes socials, com sempre, amb Pol Angelats. A veure, Pol, com estàs? Bon dia.
5: Molt bé, entre confeti, però bé.
1: Doncs, escolta'm, què preguntem avui a la veu de la plaça? Què volem que ens respongui la veu de la plaça?
5: Avui volem saber què espereu per la Diada de Sant Fèlix. Una diada que promet, esperem. Bona.
1: Una setmana justa, per la gran cita de Vilafranca.
5: Una setmana justa. Per tant, obrirem una caixeta a Instagram i aquí podreu dir la vostra.
3: Fa moltes setmanes que hi ha gent que em comenta què passarà per Sant Fèlix, com anirà Sant Fèlix, què és això fins i tot de Sant Fèlix, gent que no la coneix.

0: RAC1 i l'Ajuntament de l'Arboç us estan oferint Castells de RAC+1 a la Festa Major de l'Arboç, amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Des dels estudis de Barcelona, gràcies a tots dos per fer que això funcioni. I no sé si tenim a punt el Nil Ferrés des de Barcelona.
2: Sí, bon dia.
1: Nil, bon dia, què tal? Quants dies sense saludar-te? Com estàs?
2: Bé, molt bé, molt bé. A punt per dir-vos la previsió.
1: Doncs escolta'm, digue'ns què ens espera, perquè ara mateix, en aquest balcó privilegiat que estem de l'Arboç, tenim una visió fantàstica de la plaça on es faran els castells, però ens està tocant un sol que acabarem fosos. Això ens acompanyarà les properes hores o no?
2: Sí, sembla que sí. Potser alguns núvols baixos, però en principi serà això, sol, algunes clarianes, núvols baixos... L'última actualització dels models, que fa poca estona que ha sortit del forn, doncs no preveu pluja, per tant, podeu estar tranquils.
1: Vale.
2: Tampoc es descarta que algun ruixat que hi ha ara al mar descarregant es pugui aproximar, però en principi no hauria de ser el cas.
1: D'acord.
2: Digue'm.
1: És a dir, que ens preparem per passar calor, però tenim l'esperança de que algun núvol ens el tapi de tant en tant el sol.
2: Exacte, sí. I a més, ara mateix teniu una humitat del 75%, per tant, també esteu amb una humitat força elevada i una temperatura de 27 graus. Per tant, temperatura elevada que es pot pujar ben bé fins als 29 graus al llarg de les properes hores.
1: Sí. No m'agrada, això que em dius, no m'agrada.
3: És ben bé que allò de la temperatura de sensació, perquè amb la humitat que hi ha, jo hagués dit que estàvem ja per damunt dels 30 graus.
1: Sí,
3: no?
1: Sí, totalment.
3: La sensació de xafogor, ventalls, mira com està el carrer, ventalls amunt i avall, farà caloreta, vaja. Ens haurem de calçar, perquè la calor serà intensa, de fet, els castellers...
1: Per una vegada, Esteve, crec que estaran millor els de peu de plaça, sí, que es poden posar a l'ombra, que no pas els de dalt al balcó, que estarem a ple sol tota l'estona.
3: Jo crec que està clar que avui tocarà passar calor. De fet, jo vivia la dia de Sant Magí aquesta setmana a Tarragona, 33 graus, crec que es va arribar, i va ser un dels temes més comentats, la calor, la xafogor, fins i tot a Tarragona es comença a posar damunt la taula el debat de si aquella diada es pot traslladar a la tarda. És un debat que, de fet, està present. Em consta també que avui es havia comentat la possibilitat de si traslladar o no aquesta diada, però està clar que, veient aquesta festa major i tots aquests elements del seguici festiu, és allò que comentem moltes vegades. Una cosa és la teoria, el fet de plantejar un possible canvi d'hora, i l'altra cosa és la realitat. Aquí els castells formen part de tot això que estem visquent, que és molt intens i que és aquesta superfesta major de l'Arboç.
1: Escolta, Nil, si veus que aquestes possibles tempestes que hi ha al mar s'acosten cap aquí, vens a avisar-nos?
2: Ràpidament us avisaré.
1: Molt bé, moltes gràcies, Nil.
2: Que vagi molt bé.
1: I un cop sabem el que ens espera a nivell meteorològic, Joel, què
4: us anava a dir una cosa, i és que us vull fer enveja, perquè normalment vosaltres esteu com unes womans a l'ombra, nosaltres avui, jo almenys, estic bé. Corre una mica de briseta, per tant, fantàstic.
1: Joel, ho acabem de dir.
3: És que ell volia dir que està bé.
4: Jo estic... Home, vosaltres esteu torrant-vos, que esteu al sol, no fotem.
1: És el que acabem de dir, que per una vegada estareu millor els de baix que els de dalt.
3: Mira, si s'està jugant la suor.
4: Vaig veure molt de prop la victòria de l'Espanyol. Em vaig emocionar massa i això m'ha deixat doncs,
3: sí, quina llàstima,
4: una mena de lentitud mental.
3: Aquell gol del 90, allò que hem vist tantes vegades d'aquest equip que ens agrada tant, que és el Real Madrid.
1: Bueno, escolteu-nos. A part de una anfitriona que tindrem d'aquí una estona, que com sempre ens agrada que gent autòctona, els aborígens,
3: i estarà molt bé que ens expliquin coses d'aquest poble tan singular, l'Arboç.
1: Perquè a més, com que és el primer cop que venim i no el coneixem gaire, ens anirà molt bé tenir una anfitriona.
3: Ganes.
1: Però abans, és el moment de saber què ha passat des de l'última diada, una mica situar-nos en les notícies castelleres de l'última setmana. Així que, som-hi, Paula, què ha passat des de l'última diada?
5: Què ha passat des de l'última diada?
1: I comencem amb una notícia que la veritat és que ens ha dolgut moltíssim. Ha mort en Manel Huguet, conegut com a Gatsby, que és un membre històric dels castellers de Vilafranca.
6: Doncs sí, el diumenge a la tarda el món casteller se sorprenia per la mort d'aquest mític casteller en un accident, i des d'aquell moment les converses s'han omplert de records, de moments compartits i de les seves grans gestes. El Gatsby va pujar als castells vilafranquins durant més de 3 dècades i va participar en la majoria de les grans fites de la colla, les primeres torres de 8 sense folre, les torres de 9 sense manilles, també pujaven els primers 4 de 9 desfolrats i en els 3 de 10. El 2022, amb 64 anys, encara va pujar un castell de 9 actualment.

0: era el cap de troncs dels Castellers de Vilafranca.
1: Una pèrdua i des d'aquí una abraçada per tota la família del Gatsby i també per tota la família dels Castellers de Vilafranca. En l'actualitat més purament castellera, tres pòquers de gamma extra impressionant ahir mateix, fa unes hores, al Catllà.
0: Doncs sí, ahir a la tarda es van batre tots els rècords castellers de gamma extra al Catllà. Colla Vella, Castellers de Vilafranca i Jove de Tarragona van aconseguir quatre castells de gamma extra cada una. Els Verds i la Vella, tot descarregat, i la Jove va deixar encarregat el 4 de 9 amb l'agulla i el Pilar de 8. S'hi van veure 3 4 de 9 amb agulla, 3 5 de 9, 3 piles de 8, un 3 de 9 amb folre i agulla, un 4 de 9 net i un 2 de 9 en una diada que recordarem durant anys.
1: I totes tres colles que estaran avui aquí a l'Arbós, per tant, a veure com venen d'ambicioses i quin gas els queda després d'aquesta jornada d'ahir. I tres dies abans d'aquesta actuació al Catllà, Tarragona va brillar per Sant Magí.
0: Doncs dimecres es va viure a Tarragona una espectacular diada de Sant Magí. La colla Jove va revalidar el 5 de 9 en folre després de 3 anys sense intentar-lo a plaça i amb el 2 de 9 en folre i manilles van segellar la que era la millor actuació de la temporada i que just ahir al Catllà ja van superar. Memorable també va ser la diada dels Castellers de Sant Pere i Sant Pau, que van ajuntar el 5 de 8 i el 4 de 8 amb l'agulla per completar la millor actuació de la seva història i, a més, assegurar-se una plaça a la jornada del diumenge de concurs. Els Xiquets de Tarragona van poder revalidar el 4 de 9 amb folre, però van tirar de prudència en desmuntar el 3 de 9, i els Xiquets del Serralló van sortir de plaça ben orgullosos per haver descarregat la primera clàssica de 8 del seu historial.
1: I si fins ara us hem parlat del que ha passat, ara us parlarem del que ha passat, perquè ja sabem l'ordre d'actuació de la Diada de Sant Fèlix la setmana que ve.
0: A només 7 dies de la gran cita castellera de la Festa Major de Vilafranca, ja comencem a saber com es dibuixarà la Diada. Aquest dijous es va celebrar el sorteig de l'ordre d'actuació en presència dels caps de colla de les 4 colles participants. La Diada la iniciarà la Colla Vella, la Jove de Tarragona actuarà en segona posició i els Castellers de Vilafranca actuaran en tercera i tancaran cada una de les rondes. Les Joves de Valls, tic-tac, comença el compte enrere.
1: I tot això és el que ha passat des de l'última Diada.
2: Bé,
1: tanquem amb una cervesa. Ja m'agrada començar així,
2: sí.
1: La jornada castellera.
2: Això ho podríem instaurar, és com una mena de brindis, no? Allò, brindem
1: doncs
2: pel
1: que ha passat. Cervesa,
0: és mut Festa Major.
1: Escolta, i segur una cosa que em fa molta il·lusió.
3: Quina?
1: Per Sant Úrsula és l'única vegada fins ara, els últims anys a RAC1, que estem pendents del que passa a Valls, però també del que passa simultàniament a Girona. I avui, aquí a l'Arbós, podem fer una cosa que només hem pogut fer en aquesta jornada de Sant Úrsula fins ara. I és fer un carrusel casteller. Perquè avui és Festa Major a l'Arbós, però també és Festa Major a Igualada, on també s'hi esperen grans castells. De fet, és una actuació que, si aquí encara estem esperant que comencin els castells, ja haurien d'haver començat. Ariadna Coromines, bon dia.
4: Bon dia, què tal?
1: Molt bé, i tu, com estàs?
4: Molt bé, ens trobem aquí ara a la plaça de l'Ajuntament. Just acaben de descarregar el tic d'avui dels Xiquets de Reus. I res, els moixiganguers d'Igualada també han fet un 5 de 8, una mica treballat, però l'han aconseguit. I les Joves doncs, han fet un 3 de 9 en folre, també treballadet, però bueno, sí, l'han aconseguit.
1: Joves ha començat de 3 de 9 i s'espera algun gamma extra en aquesta de les Joves, dels Vermells, en aquesta actuació de la Festa Major d'Igualada?
4: Sí, s'espera. Bueno, tenen diverses possibilitats, potser un 4 net, però encara no ho tenen res clar. Pel que m'han comentat, tot depenia del 3 de 9 en folre. Llavors, ara veurem què fan. No tenien les coses clares, la veritat.
1: Els moixiganguers sí que tenen...
4: El què, perdona?
1: Dic, el primer de les Joves al Sarró i a veure què fan en segona ronda. I també,
4: exacte,
1: com deies, hi ha molta expectativa de què podien fer els moixiganguers d'Igualada, la colla local.
4: Això, ara estan a punt de muntar el 3 de 9 i després hi ha pendent de fer el 4 de 9 en folre, que seria la primera vegada aquesta temporada fer un castell de 9 per ells. Per tant, doncs, això, estem a l'expectativa.
1: Perfecte. Doncs, Ariadna, ja que tenim avui de corresponsal a la capital de la Noia, qualsevol novetat ens avises i connectarem, doncs, això, amb la plaça de l'Ajuntament d'Igualada, a veure què estan fent allà, doncs, l'altre gran punt d'interès del dia a nivell casteller. Moltes gràcies. Fins ara.
4: Moltes gràcies. Adéu.
1: Doncs l'Ariadna, que ens anirà acostant el que passi a Igualada en aquesta Festa Major d'Igualada. Aquí veiem com els Diables continuen els seus versots. La veritat és que no els estic seguint gaire, no sé si per on estan anant una mica els trets, però Déu-n'hi-do, tenen discurs, aquests Diables.
2: Sí, tenen corda. Crec que estan repassant allò que es fa moltes vegades, de criticar amb una mirada crítica, irònica, allò que passa també segur a l'Arbós i als voltants de l'Arbós, una bona oportunitat també de repassar-ho tot plegat. Per cert, ara que traiem el cap Igualada, Benet, em venia al cap que això dels castells, a banda dels castells, lògicament, que és el que ens porta aquí, també és una meravellosa manera de voltar pel país, eh? Vam començar per Sant Joan a Valls, ens hem anat, no?, ens hem anat desplaçant de nord a sud, d'est a oest, vam passar per Mataró, hem passat per Vilanova, és extraordinari, no? Passarem per Vilafranca, avui som a l'Arbós, vam estar a la Bisbal, és bonic, això d'anar tombant, a més ho fem de la mà de les festes majors, que és un moment també preciós de fer-ho, perquè la gent està contenta, la gent té ganes de celebrar, encara que a vegades les circumstàncies personals doncs no acompanyin, la gent té ganes de passar-s'ho bé, i pensava que això dels castells és una meravellosa oportunitat, no?, per tombar pel país i fer-ho, a més, de festa major en festa major.
1: Tens molta raó, Esteve, i de fet conec més d'un que nosaltres, clar, ho fem a nivell professional, però conec més d'un que va seguint també plaça a plaça i aprofita, doncs, per dinar, per visitar alguna cosa, no?, allò, per conèixer els diferents punts d'interès de cada municipi, que potser hi ha municipis... Mira, jo què sé, jo aquí a l'Arbós, per exemple, doncs no hi he vingut mai.
2: O potser hi has passat però no t'hi has aturat, no?
1: Exacte.
2: És bonic, a més coneixes els elements del seguici festiu. Aquí tenen un seguici festiu riquíssim, la gent del festiari, que reprodueix moltes dels seus elements a través d'aquells figures de goma, n'hem parlat alguna vegada, doncs en tenen diferents de reproduïts. Aquest drac, no sé si ho diré bé, però és aquest drac que té diferents caps, és impressionant també, i és molt bonic també, a veure, tots aquests elements que també traslladen el que és la realitat de l'Arbós i el seu patrimoni i la seva història.
1: Em va molt bé que comentis això, Esteve, perquè d'aquí una estona el Pol Angelats ens acostarà tot de curiositats de l'Arbós, d'aquests elements que no coneixem i que repassarem tot seguit. Abans, però, és moment de tenir aquella recomanació literària que a cada retransmissió ens fa la Laia Sentís, de Vida entre llibres. Si no la seguiu a Instagram, ja tardeu en fer-ho, que, com sempre, ens arriba amb un llibre a la faixa dedicat a cada plaça o actuació.

0: Si ja porteu la faixa ben ajustada, és hora d'enfilar-nos cap a una nova lectura, així que prepareu-vos per posar un llibre a la faixa. Potser ja sou a plaça i algun habitant local us ha deixat anar aquella frase que mai falla. El quart diumenge d'agost és festa major a l'Arboç. Doncs bé, ja que hi som, aprofitarem l'ocasió. Avui us recomano Brots i escorça, de l'autora penedesenca Júlia Gomà. Una història propera i mundana explicada amb una gran sensibilitat i tendresa. Amb Brots i escorça, Júlia Gomà Martí ens promet una transformació emocional i personal on qui la llegeix és convidat a explorar les complexitats de l'amor, la pèrdua i la perseverança. L'autora ens submergeix en una història captivadora de la mà de la Maria, la protagonista, per descobrir com aquesta troba el seu camí. Un camí cap a l'equilibri entre qui era i qui vol ser. I tot plegat, vestit al cor del Penedès, entre tradicions, vinyes i cellers. La veritat és que hi ha llibres que no cal que cridin per fer-se sentir, i Brots i escorça penso que és un d'aquests. M'agrada perquè és una oda a l'amistat, al vincle amb els avis i àvies, a les arrels que en són identitat, i a un Penedès intacte que fa de paisatge entre allò emocional i vital. Com us deia, és una història que ens parla de manera íntima i tranquil·la sobre l'amor, la pèrdua i la capacitat de tornar a començar. Júlia Gomà Martí ens presenta una història que creix i que avança amb la mateixa força silenciosa que els ceps tornen a brotar després de l'hivern. Ara que les vinyes exploten de verd i que el raïm o ja és collit o comença a collir-se, deixeu-vos acompanyar per aquest relat ple de tendresa penedesenca amb olor de terra, raïm i bon vi. Un relat que, com els castells, també és una oda a la força, a l'equilibri, al valor i al seny.
1: Me'l pots llegir sempre que et vingui de gust.
2: Doncs ja tenim la recomanació literària del dia de la Laia. Se'ns acumula la feina. Mira que jo a l'estiu intento llegir, però se'ns acumula la feina amb tantes i tan bones recomanacions que ens fan des de Vida entre Llibres.
3: I que bonic el que deia la Laia, perdona, Benet, això de que estem en una terra també de ceps, de vinya. La veiem també venint avui cap aquí, passant pel Penedès. Ahir, a dia d'intensíssimes pluges, algunes van fer mal, malauradament, però també és bonic, no?, que ens situem en aquest escenari, que és un escenari també de vinya, de terra, on encara el sector primari intenta tirar endavant en el seu dia a dia.
2: Escolta, i dèiem al principi que ens estava sorprenent la vitalitat d'aquesta festa major, aquesta prèvia als castells amb el confeti, amb les carrosses, amb els diables. Potser ens pot posar una mica de llum la nostra anfitriona d'avui. Es diu, i ho diré malament, i demano disculpes d'entrada, Jill Winona van Dingarden. Ella és d'origen holandès, però arbussenca, no? Podríem dir que arbussenca. Jill, què tal? Bon dia.
4: Hola, bon dia. Se m'escolta bé, perquè aquí amb el soroll...
2: Et sentim perfectament.
4: Super.
2: Tu, de nosaltres també,
4: sí,
2: més o menys?
4: Sí, més o menys, sí.
2: Vale. Dic, segur que he dit malament el teu nom, perdona'm, perquè tu,
4: no,
2: tu ets d'origen holandès,
4: sí,
2: però vas venir ja de petita, i ja des de petita, més, vinculada molt al poble i als castells,
4: sí,
2: no?
4: Sí, sí, correctament.
2: Explica'ns una mica la teva història.
4: Pues mira, els meus pares es van venir cap a Espanya fa 22 anys, i, bueno, pues el meu pare va fer un amic holandès aquí al poble i van venir aquí, que feia castells, i jo des de ben petiteta, que tenia 3 anys, quan vaig, 3 anys, quan vaig entrar a la colla. I res, de petita ja vaig començar a pujar i automàticament ja estava fent els castells de set i tot, bàsicament.
2: És a dir, una vida pràcticament des del, bueno, 3 anys, des del principi,
4: sí,
2: implicada amb els castells.
4: Sí.
2: Mira, ara explicaré la típica batalleta. Un dels primers records que tinc de l'Arboç jo és de quan començava a fer castells, més o menys, tu encara no havies nascut, de fet. Vaig passar per aquí un dia, no hi havia ni diada ni res, vaig passar per aquí, vam entrar a un cafè, a un bar del poble, i allà hi havia uns quants avis jugant al dominó. I entre ells estaven parlant de castells, que si Vilafranca aquell any estava bé o malament, i clar, per algú de Barcelona com jo entrar en un bar i que no parlessin de futbol, sinó que va ser com tota una revelació. Això és així a l'Arboç? Com explicaries aquest poble a la gent que no el coneixem gaire?
4: Pues és un poble molt petit, però diria que també molt unit. O sigui, els castells sempre han estat molt presents aquí. Clar, és una de les places més castelleres, amb la colla aquestes tan grans que venen aquí cada any a la Festa Major a fer els millors castells, bàsicament. I, I sí, es viu molt, no? O sigui, els minyons de l'Arboç ara mateix sí que són més petitets, però tot el poble ens coneix, tothom, fem molta pinya junts, molts joves junts.
2: A mi m'ha sorprès, Gil, l'ambientàs que hi ha, més enllà dels castells, diguem-ne, no? Dels diables, dels que ballaven, ball de gitanes... Hi ha molts elements aquí.
4: Sí, és que la festa major a l'Arboç es viu d'una altra manera, la veritat.
2: He descobert aquests dies, ho ha dit avui l'Arnau Mañé en antena a RAC1, el quart cap de setmana d'agost, festa major a l'Arboç. Aquesta dita jo no l'havia sentit i ara l'he sentit. I ho ha dit també la Laia Sentís ara en la seva píndola literària. Escolta'm, l'element més famós d'aquest poble, potser pels de fora, potser és la Giralda.
4: Sí. Sí, sí.
2: Els del poble, us l'estimeu? No? Quina relació teniu amb aquesta Giralda?
4: Sí, ens l'estimem molt. De fet, de petit sempre anàvem allà a fer un tour amb tota la canalla, a veure la Giralda pel dins, que és, sí, és increïble. I sobretot en moments especials, doncs, fiquen els llums de nit, que es veu super, super bonic. I sí, si teniu algun dia l'oportunitat de veure-la, l'heu de venir a mirar, perquè és preciosa. Sí, sí.
2: I més de prop que la de Sevilla, vull dir que escolta'm.
4: Sí, totalment.
2: Fantàstic.
4: Sí.
2: Una altra cosa que volíem comentar amb la nostra anfitriona d'avui. Els de Castells de RAC1 ens agrada menjar. I que ens recomanin llocs on fer-ho també ens agrada molt. Tu tens alguna idea?
4: Sí, tenim, si us agrada així l'ambient i les hamburgueses, el pati es menja molt bé i l'ambient s'està molt bé, que just també està el nostre local allà.
2: Ah, vinga.
4: I hi ha molt d'ambient, o sigui, molt guai. I si us agrada més el menjar allà de cassola, de menjar de cullera, doncs pues la fonda.
2: La fonda
4: sí,
2: i el pati.
4: Sí.
2: Perfecte, ens ho apuntem. Avui segurament estarà ple, però un altre dia
4: sí,
2: potser. Segur, eh? I escolta, per acabar i agrair-te que ens hagis fet d'anfitriona, els Minyons de l'Arboç són una colla històrica.
4: Sí.
2: Com és el vostre dia a dia? Perquè, clar, per un costat teniu el pes d'estar en una zona tan tradicional, però per l'altre esteu al costat de Vilafranca o de municipis amb colles molt i molt grans.
4: Sí, a veure, sí que és veritat que de vegades costa perquè depenem molt de si algú falla o qualsevol cosa, doncs ja no podem fer aquells castells que volem fer. Però, bueno, sí que som gent molt, molt fiel a la nostra colla i sempre intentem donar, doncs, el millor de nosaltres i estar-hi sempre. I, bueno, assagem molt els assajos. Va per temporades, de vegades costa més, de vegades costa menys. De vegades estem millor, en millor temporada, de vegades, doncs, en menys millor, per així dir-ho. Bueno, es fa el que es pot, la veritat.
2: I d'aquesta... Ara sí que acabo i et deixo anar amb la teva colla. Què n'espereu d'avui? Què n'esperes tu d'avui?
4: Doncs espero que podem fer els castells que portem assajant ja de fa molt de temps. A veure si aconseguim ja ficar el 3 de 7, el 4 de 7 i a veure quin castell més. I bueno, esperem que vagi tot bé, que és el més important, que la canalleta estigui contenta, perquè sí que sempre en aquesta plaça hi ha bastants nervis, perquè sí, és que és festa major, l'Arboç, intentem donar el millor de nosaltres, i bàsicament això.
2: Com a ex-canalla, tens algun consell per a aquests petits d'ara que pugen?
4: Que ho disfrutin, perquè és un temps que passa massa ràpid. Hola. I sobretot que ho disfrutin, que no tinguin tant de... que els nervis són bons, però que no es vegin tant al coco, perquè han de confiar en nosaltres, que per això estem els grans també, per donar-los aquesta confiança.
2: Doncs missatge llançat a la canalla dels Minyons de l'Arboç. Gil, moltíssimes gràcies per fer-nos d'anfitriona. I escolta, anirem parlant amb tu i amb els altres membres de l'equip de Quarts Amunt, perquè sou una gent amb molta empenta, que feu moltes coses, i per tant anirem parlant de vosaltres i amb vosaltres.
4: Super, moltes gràcies a vosaltres.
2: La nostra anfitriona d'avui, la Gil Guinona Van Dingarden, que ens ha fet d'anfitriona, li agraïm molt aquest gest. Ara que ja ens ha situat ella a l'Arboç, que sabem quines coses actuen, una mica per on aniran els trets en aquesta festa major, en aquesta diada castellera, és el moment de fer una primera pausa per la publicitat i esperem tornar de seguida i narrar-vos els primers castells.
5: Castells a RAC 1. Fent pinya, tots som 1.
6: Del 21 al 27 d'agost, batega amb la tradició. Torna la Festa Major de l'Arboç 2026.
7: Viu l'emoció dels castells, el ritme dels balls populars i la màgica nit de la carretillada.
6: Sent el foc, la música i la gresca d'una festa patrimonial única.
7: T'hi esperem. Consulta el programa a arbosenc.cat.
8: Forn de Nulles. Els pans de sempre i les seves especialitats com el pa d'olives de calamata, el de xocolata, de nous, el pa dels avis i, en temporada, el seu reconegut pa de calçot. Forn de Nulles. Llargues fermentacions i productes de qualitat com les coques de forner, els seus croissants dolços i salats i brioixeria artesanal.
9: Forn de Nulles, a l'Alt Camp.
10: Nova web forndenulles.com.
8: Forn de Nulles. Pa amb gust de pa.
11: Descobriu el món casteller. Museu Casteller de Catalunya a Valls, obert de 10 del matí a 2 del migdia i de 2:15 a 6 de la tarda amb descomptes i promocions especials. I no us perdeu en Joanet, un casteller d'abans que ens visita de tant en tant explicant anècdotes.
12: Més info i entrades a museucasteller.cat.
5: RAC1 i l'Ajuntament de l'Arboç us estan oferint Castells a RAC més 1 a la Festa Major de l'Arboç, amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: La 1:01, estem a la plaça de la Vila de l'Arboç, pendents que comenci aquesta gran diada castellera de la Festa Major. Anna Marín, això com anirà? A veure, com funciona aquesta actuació?
13: Doncs mira, ara mateix, com podeu veure des d'aquí al balcó, i ho expliquem a la gent que ens està escoltant, a la plaça no hi ha pràcticament cap casteller. Estan a una plaça adjacent que hi ha al final d'aquest carrer Major, no sé si es diu carrer Major, però estan tots allà i s'acaba de celebrar el sorteig de l'ordre d'actuació i ha decidit... Sorteig clàssic, paperets, 1, 2, 3, 4... que els castellers de Vilafranca seran els que obriran la diada, seguits dels Minyons de l'Arboç, la Jove de Tarragona i tancarà cada ronda la Vella. I el que ens han explicat és que el sistema de rondes serà el que diuen a la tarragonina, és a dir, que si es desmunta un castell, la colla següent tira i s'ha d'esperar a la ronda de següent per poder tirar el seu castell, per tant, agilitzar una mica aquesta diada. I el que sí que hem vist és un debat, així, perquè veieu que hi ha coses que no estan protocolitzades i que s'improvisa. El cap de colla de la Colla Vella ha preguntat com ho faríem a la ronda de pilars, que tradicionalment el que fa el pilar més gran el tira primer. I en aquest cas, entre tots s'han posat d'acord i han acordat que això no passarà i que seguiran, faran els pilars amb l'ordre que ja tenen d'actuació. Però són coses que sobre la marxa, Manel Urbano ha proposat, a l'Àngel Grau li ha semblat bé i al final és, bueno, en lloc de tirar tu si fas el més gran, potser acabes de fer un castell, doncs mantenir a la ronda de pilars l'ordre d'actuació.
2: Doncs ja sabem això, com funciona aquesta diada, a veure quins castells ens planteja cada cosa. Tot això, tots aquests castells seran quan els diables acabin els seus versots, que ja porten més de 30 minuts de show damunt d'un escenari petit aquí en aquesta plaça de la Vila. Joel, tu te'ls estàs mirant molt atentament, aquests diables.
14: Sí, perquè ha llepat absolutament tothom, des de les entitats fins a la gent del poble, fins als bars. Hi ha hagut un moment no fa massa que ha sigut molt divertit i que sempre m'agrada molt, perquè és un moment, els versots dels diables, d'absoluta impunitat. Ho vam veure l'any passat també a Santa Teresa, al Vendrell, que poden dir el que vulguin, no hi ha cap problema. Llavors, tinc a una banda els diables, a l'altra al balcó de l'Ajuntament on hi ha totes les autoritats, i els han repassat un a un. Llavors hi havia dos tipus de cara. Cara de pomes agres o gent que entén que el moment és el d'això, de crítica oberta, no?, d'una de les entitats més importants del poble, i somreien, aplaudien, feien... Quan rajaven d'ells, amb paraules grosses, perquè crec que no puc reproduir totes, feien el pols amunt com entenent el que passava. Llavors hi havia aquesta dicotomia i no hi havia cap mena de punt mig, no hi havia ningú que s'ho mereix amb passivitat.
2: Llavors, i els de Castells de RAC1 hem rebut d'alguna manera? No, perquè som nous aquí, encara no ens tenen,
14: no.
2: Ubicats, eh?
14: Si hagués de fer un verset, heu trigat massa a venir a Castells de RAC1, perquè és una grandíssima actuació.
13: A més, la gràcia dels versots és que, com que només ho pots fer un cop l'any, vas guardant, no?, tot el que va passant durant l'any al poble, no?, cada enfado, cada decisió política que no t'ha agradat, aquella rotonda que han posat a no sé on, quan abans passaves a 70 per hora, llavors tu vas guardant, i quan arriba el moment, doncs ho dispares.
2: Sabeu què em vindria molt de gust ara?
14: Què et vindria molt de gust?
2: Una cerveseta i una mica d'aquelles coques de recapte que fan al forn de Nulles.
14: Sí,
2: saps aquelles coques de recapte?
14: Aquella que té com carbassó i parmesà i uf, increïbles.
2: És que em diu un ocellet que des de l'obrador del Forn de Nulles avui estan pendents del que passi avui en aquesta plaça, dels castells que s'hi facin, i pendents també de nosaltres des d'aquí. Com hem dit avui a l'inici de la retransmissió, doncs un agraïment a tots els patrocinadors i en especial al Forn de Nulles, que ens permeten estrenar nous escenaris, noves places com aquesta Festa Major de l'Arboç. Uns diables, per cert, Joel, que tu has comentat el que deien, però també són ben curiosos en quant a aspecte, perquè moltes vegades fan el barçots arreu de Catalunya, vestits de diables, aquí també, però aquí, a més, afegeixen elements com un tutú, un barret raro. He vist gent pujant vestit d'entrenador de futbol.
14: Sí, de fet, quan han fet la crítica a l'Ajuntament, han fet, això potser ho sap millor l'Esteve, però feien conyes amb el reciclatge, que venien a dir que si no recicles bé, et posen multa, i si recicles massa poc, és a dir, si no generes prou grossa, també et posen multa, que això passa a diversos pobles de Catalunya, no?, que tens un mínim per reciclar. Llavors han cridat un tècnic de reciclatge, que és el que anava dient cadascun dels polítics a quin dels contenidors hauria d'anar, l'orgànic, el plàstic, el rebuig...
2: Déu-n'hi-do, tenen corda per estona. Doncs mira, aprofito aquest element folclòric dels diables i d'aquests barçots, perquè potser és un bon moment per conèixer encara millor una mica què és això de l'Arbós i com viuen la seva festa major. Si us acabeu d'enfeixar, heu de saber que...

0: Doncs heu de saber, Pol Angelats, que la Festa Major de l'Arboç és molt més que castells.
1: Cada any els carrers i les places de l'Arboç s'omplen d'activitats com cercaviles, balls, actuacions de cultura popular, foc, bastons, gegants, castells... Des del 2009 està declarada Festa Patrimonial d'Interès Nacional. Aquest reconeixement inclou 5 elements principals de la festa: el ball de bastons, els gegants, l'exhibició castellera, el ball de diables i la carretillada.
0: Després entrarem més en detall en cadascun d'aquests. Heu de saber també que l'Arboç és plaça de Déu.
1: Aquest 2026 fa 10 anys que els castellers de Vilafranca van descarregar el 3 de 10 en folre i manilles a l'Arboç. Aquest castell va convertir la plaça de la vila en plaça de Déu. A més, l'Arboç va ser la 6ª plaça de la història castellera que veia descarregar una construcció de 10 pisos. Per això, aquesta diada té aquest punt especial. Arriba pocs dies abans de Sant Fèlix, però al llarg dels anys també ha vist castells de màxim nivell.
0: I potser un altre nivell, però igualment volem destacar el 2 de 7 dels Minyons de l'Arboç.
1: Entre castells de 10, games extres, grans actuacions, també hi ha una història pròpia de l'Arboç que val la pena recordar. Aquest any fa 20 anys que els Minyons de l'Arboç van descarregar el seu primer i únic 2 de 7. És un castell que pot quedar en segon pla quan es repassen els grans castells que s'hi han vist per Festa Major, però pels Minyons té molt de valor, perquè en una plaça amb pes dins de la història del món casteller, ells també hi van deixar una fita pròpia.
0: I més enllà dels castells, ara comencen les curiositats aquestes que sap trobar el Pol Angelats. El gegant que es burla d'un general.
1: Un dels gegants més coneguts de l'Arboç és el Xabran. I el més curiós és que no representa cap heroi local, sinó un general francès que va cremar la vila l'any 1808 durant la Guerra del Francès. El poble anys després el va convertir en un gegant, però no per homenatjar-lo, sinó gairebé el contrari, per fer-lo ballar i enriure-se'n d'ell.
0: Doncs escolta, una mica com els versots, també, aquest gegant. I per últim, com ens deia la Gil, la nostra anfitriona, una giralda al mig del Penedès.
1: L'Arboç també té una de les imatges més inesperades del Baix Penedès, la giralda de l'Arboç. La va impulsar Joan Roquer i Marí, després d'un viatge a Andalusia, i l'edifici reprodueix elements de la giralda de Sevilla, el pati dels lleons de l'Alhambra i el saló d'ambaixadors de l'Alcàsser. La torre fa 52 metres i és un dels símbols més reconeixibles de la vila. Per tant, si visiteu l'Arboç, la Giralda és una parada obligatòria, un d'aquests llocs imprescindibles per conèixer una mica més el poble.
0: I tot això és el que havíeu de saber si us acabeu d'enfeixar. Mira quina imatge, Esteve, tan bonica, tan de companyerisme. El Joel Penya entregant-li una Coca-Cola ben freda a l'Anna Marín a peu de plaça, eh?
2: Seria millor una estrella, eh? Però la farem després, quan acabem la diada, que estem de servei.
0: Estem de servei.
3: L'Anna i el Joel...
4: Només faltaria papiejar una mica ara, parlant.
3: Anna i Joel estan, el que es diu, a partir un pinyó. És que es porten tan bé.
0: Són un equip, són un equip.
3: Són un equip, i quan treu al cap la cinta, doncs nota també aquesta, no?, aquesta harmonia, i també és tot és amor, tot és amor. Per darrere, alguna punyalada també bona, eh?
2: Home, i tant. Tots sabem que aquí dins l'equip tenim grups de WhatsApp paral·lels, doncs ens anem criticant els uns als altres. Però...
4: Menys jo, la resta tenim grups.
2: Tu no en tens cap, vaja. Per què
4: no, grups jo? Contra mi, vull dir.
2: Per què serà, Joan?
0: Els diables tenen molt a dir. Aquests també deuen tenir els seus grups paral·lels on van apuntant tot el que tenen a dir durant l'any.
3: Tenen molta corda, eh?
0: Perquè, en principi, a la 1 havien de començar els castells, són la 1:10, i ara potser sí que és el final, no? Perquè veig que la gent aplaudeix molt i molt fort, i efectivament sembla que es retiren de l'escenari. M'ha agradat perquè no només està atenta... No, tothom es retira de l'escenari, encara en queden alguns. No només està atenta la gent del poble, sinó que veig castellers, doncs, de la Jove de Tarragona o altra gent curiosos que estan molt atents al que estan dient els diables, eh?
3: Sí, que per cert estan fent la seva actuació al costat d'una pastisseria oberta perquè és diumenge. Un nom bonic, m'han dit que es diu La Confiança, aquesta pastisseria. I he pensat, home, Confiança és el que necessiten també els castellers per tirar endavant els seus castells. I a més estem avui en una rebotiga, en un obrador, que si vols, no?, ens situem també els oients perquè té la seva conya. És un lloc, vam estar un cop en una òptica, no?, a Mataró. Jo no recordo que haguéssim estat en un rere obrador, en un lloc on, ara ho sabrem, què fan aquí? Què és el que preparen?
0: Doncs mira, jo crec que ara, avui està tancat, però la botiga no enganya ningú. Embotits Bundó.
3: Embotits Bundó.
0: Bundó,
3: estem en un lloc on elaboren, manufacturen de manera artesanal embotits.
0: Doncs, escolta, qui millor que ens ho explicarà que en Manel. Què tal, Manel? Bon dia, com estàs?
5: Bon dia, bon dia.
0: Escolta, en primer lloc, moltíssimes, moltíssimes gràcies, perquè avui estem en un balcó, i ho hem anat dient aquesta estona que portem aquí de retransmissió, privilegiat, perquè és un primer pis que esteu a tocar dels castells.
5: Sí, sí, és correcte, és mateix.
0: I aquí cada any suposo que és un punt privilegiat per venir a veure els castells.
5: És un punt molt maco, es disfruta molt, vull dir, ho pateixes en primera mà.
0: Sí, no?
5: Tens aquí davant a tocar i és una manera de disfrutar la festa major com mai.
0: Perquè aquí ho hem anat comentant, hem tingut algun testimoni a peu de plaça, però tu que també ets del poble, ens ho pots explicar. I m'ho deies fa una estona, aquí la festa major es viu com a pocs llocs de Catalunya.
5: Es viu intensament. És una festa major que, vull dir, la gent es posa les piles ja, diguéssim, un mes abans. Ja comença a anar a preparar-la, tots els bastoners, els minyons, totes les entitats es posen a assajar més de 2 mesos abans, inclús. I, bueno, sí, és com, vull dir, no es pot viure sense ella. Està major. És una passada.
3: I em deies abans que us passo una mica també per sobre, que noteu la festa major.
5: Sí, sí, sí.
3: Perquè, clar, són molts dies, molta festa, moltes hores.
5: És correcte. Quan acaba de passar la festa major, acabes fus.
0: Necessites una setmana per recuperar-te, no?
5: Per recuperar-te totalment.
0: Escolta, però no sempre és festa major en aquest poble. Vosaltres teniu aquí la botiga d'Embotits Bundó, al bell mig de la vila. Explica'ns, pels que no som d'aquí, com és el dia a dia. Aquest és l'epicentre de la vida del poble. Hi ha altres parts que també hi hagi més activitat? Com és el dia a dia?
5: De fet, la plaça és el lloc principal. L'única cosa que, bueno, és veritat que hem anat agafant diferents parts del poble, que hem anat creixent, i per sort hi ha activitat a més zones de l'Arbós. Però sí, és veritat que aquesta sempre ha sigut la principal i la que ha tingut sempre el punt vital del poble.
3: I afortunadament veig que el món de la botiga, aquest comerç de proximitat que tant ens agrada, encara està viu, eh? Vosaltres teniu una de les botigues d'embotit aquí baix. Nosaltres estem en un balcó, perquè us feu la idea des de casa, estem en el que seria un primer pis. Vosaltres teniu la botiga d'embotit a baix. Jo ara explicava que abans em deies, no?, aquesta pastisseria que tenim a davant, que a més ha agafat gent jove, han agafat el relleu, que es diu la confiança, no?, des abans. El món de la botiga local, del comerç de proximitat, també està viu aquí a l'Arbós, eh?
5: Està viu. De fet, no és fàcil, perquè és una lluita que tenim tots diàriament, però penso que al final és això, és que la gent més jove, no?, ens posem les piles i agafem les riendes i tirem endavant, pues, locals que val la pena que segueixin estant oberts i que el poble pugui gaudir d'ells.
0: També deixem destacar, ja et dic, jo havia vingut 2 vegades a l'Arbós en tota la meva vida, i una cosa que m'ha sorprès també és aquests edificis que no sé si definir com a modernistes, però vull dir que es veu amb una personalitat molt pròpia, no? Tens la Giralda aquí a les afores, tens aquests edificis que et dic, no sé si són modernistes o què són, però
5: sí,
0: que
5: sí,
0: són molt...
5: Correcte, ho dic
0: són,
5: bé.
0: Són molt bonics, realment. Sí, sí.
5: Bueno, és una vila que suposo que quan passes per la Nacional passes com una mica de passada, perquè no, clar, no veus el poble, però molta gent quan s'endins dins l'Arbós coneix un poble que realment el fascina, li agrada molt, perquè és que tenim uns edificis maquíssims. Home, és una vila que té un patrimoni important, dels més importants, crec, d'aquí del Penedès.
3: De fet, des d'aquí veiem, Benet, un Cristòfol Colom, que ens està assenyalant les Amèriques, eh?
5: Sí, sí, sí, és correcte. No us voldria explicar la història del Colom, perquè no la vull pifiar.
0: No, però mira, no, tranquil, perquè l'explicarem. Perquè sí? Tinc aquí, fa una estona el Pol Angelats ens ha explicat curiositats de l'Arbós, però encara en tenim alguna més d'apuntada per aquí,
5: va,
0: per anar comentant durant la diada, perquè és això, és un poble
3: una caixa de sorpreses,
0: ple de curiositats, sí, sí. En sèrio, que la Giralda, que el Colom, que etcètera.
3: Sí. Feu-hi cap, feu-hi cap.
0: I embotits Bundó.
3: I embotits Bundó.
0: Sí, tothom qui vingui per aquí, que aprofiti. A veure, què ha de provar d'aquí dels embotits Bundó?
3: Quina és l'especialitat de la casa?
5: Suposo que la gent ens coneix de l'Arbós, sobretot, i d'arreu, per la botifarra blanca, que és el producte que, diguéssim, s'elabora encara com es havia fet de tota la vida. És un producte que no porta, vull dir, és supernatural, no porta ni gluten, ni lactor, està al dia del 100% del que és un producte, diguéssim, al 100% natural. I és un de... És boníssim, vamos. És que s'ha de provar, eh?
0: S'ha de provar,
5: és com veure el dia de Castellà. Si no ets aquí,
6: No ho entens. I el producte de la botifarra blanca també és un producte molt...
0: Doncs escolta, vindrem quan faci falta per provar aquesta botifarra blanca.
6: Jo us faig un apunt. Ara hem fet una llengua de pagès espectacular.
3: Fantàstic.
0: Ja som... no ens convé continuar parlant de menjar amb en Manel, perquè és la una
3: i ens queda encara molt de viatge. Però jo ja tinc allò que ens agrada tant d'apuntar coses a fer a la gent dels castells a recollir RAC+1. Venir a l'Arboç un dia que no hi hagi castells, conèixer el poble, conèixer el seu patrimoni, anar a veure la Giralda, vaja, el que vulgueu, comprar embotits a Can Bundó, no? Marxar cap a casa ben carregats.
0: I abans, Manel, no et volem molastar massa i ara et deixem anar, eh? Però amb aquest cognom és que fa molt que recostiguem al balcó d'embotits Bundó.
3: Estava escrit en alguna banda.
0: És el destí. No, que sapiguem, no sou família del Xavi Bundó.
6: No, però mira, Xavi, bon dia, si t'estàs escoltant. Disfruta de la diada, que tens aquí un equip fantàstic, com sempre RAC1, i no res. I moltes gràcies, RAC1, per haver vingut a l'Arboç, perquè la veritat que és, per nosaltres és un orgull i una satisfacció que podeu estar aquí amb nosaltres.
3: L'orgull és nostre.
0: Doncs nosaltres contents, ho hem dit al principi, és el primer cop que venim, i esperem que no sigui l'últim i poder repetir a partir d'ara, any rere any. Manel, moltes gràcies per l'acollida i per cedir-nos aquest espai tan privilegiat.
6: Ni molt menys, a vosaltres.
3: Moltes gràcies. Que bonic que és quan la gent ens obre a casa seva, perquè els oients han d'imaginar-se un grup de gent, que no som ni dos ni tres, que som uns quants, que envaïm un espai privat, que hi posem una taula de so enorme.
0: Que aquí normalment hi són ells, veient els castells.
3: I la gent ens rep, vaja, la setmana passada també a la Bisbal, una casa particular que ens obrien, que ocupàvem el seu terrat. Que bonica i generosa que és la gent que anem visitant, allò que dèiem abans, de punta a punta gairebé del país.
0: Totalment. Escolta, no sé si estic veient ara tot de gent carregada amb caixes i sembla que menjar entrant en aquesta casa d'aquí al davant, que no siguin l'avituallament per les colles, que ara sí, no només han marxat els diables, ha marxat l'escenari. No sé si veieu que aquí davant nostre hi havia un escenari des d'on feien els versots.
3: Ha marxat el sol, la qual cosa també agraïm.
0: I tant.
3: I comencen a sonar les gralles, no perquè comenci cap castell, però perquè la cosa ja va agafant
0: forma. Sí, sí que comencen els castells.
3: Els castells que hem d'explicar, em referia. Sí que és un pilar que s'aixeca, no?
0: La diada que, doncs, que d'alguna manera entren els compassos inicials amb el pilar de 4 caminant dels castellers de Vilafranca. Recordem, Anna Marín, quin és l'ordre d'actuació d'aquesta diada castellera que ens repassaves fa un moment.
2: Doncs mira, seran els primers en actuar els castellers de Vilafranca, que ja han dit que obriran de 3 de 10 amb Folre i Manilles, després actuaran els Minyons de l'Arboç, la Jove de Tarragona, i tancaran cada ronda la Colla Vella.
0: Doncs els Vilafranca...
3: Has dit un 3 de 10, Anna? M'ha semblat sentir
2: bé. Sí,
3: bé.
2: Tal qual.
3: Sí, per obrir,
2: I de sortida. Per obrir boca, Al final, el que s'havien proposat és que aquest cap de setmana, entre l'actuació d'avui, d'ahir al Catllà i d'avui, farien tots els castells de gama extra que ja han fet aquest any. Per tant, aneu mirant quins castells van fer ahir i descompteu quins són els que ens queden per avui, però d'entrada el 3 de 10 és el que tenen reservat de sortida i a partir d'aquí el que vingui. Però la idea és fer 4 castells de gama extra també avui a l'Arboç.
0: 4 castells de gama extra. Ahir en van fer 4, avui en volen 4 més. Mare de Déu. Repassaven dades, avui veia les xarxes, per exemple, el company Pep Ribas de Ràdio Vilafranca, que és una enciclopèdia de dades, que deia que estem vivint la millor temporada castellera de la història a nivell de gama extra. Poca broma. Us en recordeu quan dèiem que costaria molt tornar de la pandèmia i que no tornaríem a veure allò que vam veure el 2016 i el 2017?
3: Sempre hem fet la teoria, d'aquella Santa Úrsula que deixàvem, no?, abans de la pandèmia, que després va venir tot el que va venir, tot el que vam patir, i vam patir, no?, com a societat, i els castells, com s'han sapigut, no?, refer, tornar a agafar el fil.
0: I les colles vivint moments molt dolços, moltes d'elles, no totes, evidentment, però increïble el ritme que s'està agafant.
2: Les dades, hi ha dades amb castells, per exemple, amb el 5 de 9, que ja s'han vist més 5 de 9 ara que els que es van veure en tota la temporada passada. Per tant, al final, recordem que estem a finals d'agost, o sigui, el tram
0: queda
2: fort,
0: molt,
2: el tram on apreten més i on veiem els millors castells, normalment acaba sent a la tardor, i de moment estem aquí a l'agost, abans de Sant Fèlix, i hem vist una barbaritat de castells de gama extra un rere l'altre.
3: Pot ser que la millor temporada de tots els temps, no?, o el que està sent la millor temporada de tots els temps a nivell de games extres ens porti el millor concurs de tots els temps. Només porto, doncs, deixo caure el titular.
0: Doncs esperem-ho, o com a mínim això ho fa preveure.
3: El concurs més disputat, us imagineu un concurs on hi hagi 2, 3, fins i tot 4 colles disputant-se el primer lloc.
0: Seria bonic, la veritat és que seria bonic, tot i que els verds, ara ho comentarem també durant la retransmissió, que estan molt, molt forts. A mi una de les coses que em sorprèn ja no és només la quantitat de castells de gamma extra que veiem, és l'efectivitat en aquests castells. Castells que, quan començava jo a fer castells, eren un rara avis, veies un 4-9 amb agulla i això delia tota la temporada i sempre era molt incert. Ara sembla que sigui un castell que gairebé segur, o les colles quan el fan és perquè gairebé segur que el poden descarregar. Per tant, han millorat moltíssim tècnicament les colles, també els assajos han canviat moltíssim. La jove de Tarragona ha entrat com un coet a la plaça.
3: Sí, quina velocitat amb aquest pilar caminant.
4: Molt ràpid, molt ràpid. I a més, un segon que és lleuger. A veure, no és petit, però és un segon lleuger per ser un pilar caminat, almenys els que estem acostumats a veure.
0: Escolteu, avui, ho hem comentat abans, avui fem carrusel casteller. Traiem el cap a la festa major d'Igualada. Ariadna Coromines, des d'Igualada, què ens pots explicar què està passant aquí a la Festa Major d'Igualada?
7: Doncs mira, ara l'ambient és un altre, perquè ara acaba de caure el 3 de 9 en folre dels moixiganguers. Han fet dos peus desmuntats al principi i aquest tercer intent doncs, hi havia una mica de nervis, però bé, finalment no s'han col·locat fins a dosos i no ha pogut ser.
0: Mm-hmm. Era un dels grans objectius dels moixiganguers. Era el primer castell que intentaven o ja n'havien fet algun abans?
7: De nou, aquesta temporada era el primer que s'hagués fet i per això sí que hi havia expectatives bones i aviam ara com continua. No sabrem si es farà el 4 de nou, si no s'intentarà, veurem com acaba. Ara mateix la plaça està parada. Mm-hmm. Crec que algunes persones s'han fet mal, però tot controlat. I aviam, ara segurament les joves continuaran amb el 2 de 9, però bueno, estem a l'espera.
0: Doncs pendents de com continuï aquesta diada castellera de la Festa Major d'Igualada, doncs amb aquesta mala notícia, no?, dels moixiganguers, una de les colles que més ha crescut els últims anys, que ha fet una progressió constant, que ha tastat la gamma alta de 8, que ha tastat els castells de 9, precisament el concurs de fa 2 anys, feia 3 i 4 de 9 descarregats per primera vegada, doncs que avui ha topat, que aquests castells són... D'alguna manera la plaça li ha recordat que els castells de 9 són molt, molt difícils i pendents d'aquest possible gamma extra que ens comentava l'Ariadna de la Joves de Valls, que podria intentar tot seguit. Ariadna, moltes gràcies, anem parlant.
7: A vosaltres, parlem.
0: Doncs la nostra corresponsal avui, improvisada,
3: traiem el cap a Igualada, que bonic això de treure el cap. Ara que deies això dels moixiganguers, no?, i que avui doncs, tasten la part més amarga dels castells de caure, ahir sopava amb un membre de la colla jove de Tarragona i venien de la diada del Callà, abans un tros de diada, però els hi van caure els dos darrers castells, els hi va caure el pilar de 8 després de carregar-lo, i els hi va caure, crec, si no em falla la memòria, feien el 4 de 9 amb l'agulla i els hi va caure el pilar quan ja l'havien carregat. Els castells al final també són això. Em deia un casteller també aquesta setmana a Sant Magí que si els castells són el que són és també perquè cauen, tot i que ells els fan perquè no caiguin i els assagen una i una altra vegada per aconseguir carregar i descarregar els castells. Però vaja, pels que esteu a casa i en sentiu xalar i vibrar el Benet i la setmana passada el Joel quan narren allò de fa l'aleta, no?, aquell punt d'emoció és perquè és molt difícil fer els castells, perquè hi ha molta feina al darrere i perquè a vegades els castells cauen i fan patir i ho fan passar també malament a banda de fer-ho passar molt bé, que per això hi ha tanta gent aquí.
0: Entre plaça l'última colla que participarà en aquesta actuació de la Festa Major de l'Arbós és la colla vella dels Xiquets de Valls, que ahir Joel Penya feia una autèntica exhibició a la plaça de la Vila del Catllà.
4: Absoluta, i una recuperació després de l'entrebanc de la Bisbal del Penedès, que Benet no hi eres, però el Joan Ibarra ja ens va avisar, no?, que després de la Bisbal ja estaven pensant en la següent actuació, i vaja si ho van fer. Van fer el 5 de 9 en folre, el 4 de 9 net, el 4 de 9 en folre i l'agulla, el pilar en aquest cas, i el pilar de 8 en folre i manilles, és a dir, un llamp d'actuació, 4 games extres, i compte, perquè aquest matí havia veus que podien repetir la mateixa actuació avui.
0: Doncs és un llamp d'actuació que té mèrit en si mateixa, perquè són 4 games extres descarregats, és a dir, algo impressionant, però a més la van fer després d'una diada anterior, la de la Bisbal, que venien d'una caiguda accidentada. Per tant, no només fas una gran actuació, la fas havent-te d'aixecar i de remuntar després d'una diada complicada. Per tant, un mèrit afegit. Abans que arrenqui aquesta diada, us dèiem, no hem anat parlant molt de l'Arbós, perquè ja fa gairebé una hora que hem arrencat la retransmissió.
3: Com que no vol la cosa, eh?
0: Tot i que no hem vist cap castell encara.
3: Esperem que us ho hàgiu passat bé, tot i que no haguem vist cap castell, que aquesta també és la voluntat d'aquestes prèvies que fem.
0: De fet, jo m'estic passant de conya i estic aprenent un munt sobre l'Arbós. Una festa major de l'Arbós que va ser declarada l'any 2009 Festa Patrimonial d'Interès Nacional. I això és perquè conté 5 elements patrimonials d'interès. Un és el Ball de Bastons. Dades que ens apuntava en Sergi Sedó, que és responsable de turisme d'aquí de l'Arbós. Ball de Bastons de l'Arbós considera la colla més antiga de Catalunya.
3: Déu-n'hi-do.
0: Els Gegants Vells de l'Arbós, del 1670...
3: Segle XVII, una autèntica barbaritat.
0: Catalogats com els més antics d'Europa.
3: Uau.
0: El Ball de Diables, considerada la colla més antiga de Catalunya. Ojo, tot el que estic apuntant. L'exhibició castellera que ara us narrarem també és un dels elements patrimonials d'interès nacional. I l'últim, el cinquè, és la Carretillada, que diuen que és un bany de foc dels diables, que és descomunal, que és l'infern.
3: Sí, mira, hi ha cartells, hi ha cartells repartits per tota la plaça, carrer Major, d'aquesta Carretillada. Per tant, també és una altra d'aquelles coses que ens podem apuntar, que estarà bé viure alguna vegada, almenys.
0: Doncs sí, doncs tots aquests elements que estan dedicats al patró Sant Julià i als copatrons Sant Justí i Fortunat i Càndida i Victòria.
8: No sé si em senten els de RAC+1.
0: Home, Arnau Mañé, què
8: Hola,
0: tal?
8: Hola, què tal? En directe al Via Lliure de RAC1 i connexió directa amb RAC+1. Com esteu?
0: Doncs mira, et diria suats, per
8: suats,
0: començar.
8: Suats, un clàssic.
0: Però nerviosos, perquè ara mateix tenim just davant nostre, sí, en un balcó aquí a la plaça Vila d'Arbós, tot de camises verdes, que jo crec que algun d'ells et sonarà.
8: Segurament,
0: cosa.
8: Segurament.
3: Un mar verd, un mar verd de camises,
8: que sabeu que m'han enviat una fotografia vostra de peu de plaça, vosaltres, sí, això, des d'un balcó, amb el domàs dels castellers de Vilafranca, per cert, i del Ball de Diables de l'Arbós.
0: Sí, exactament. Algú ens acusarà potser de parcials, no, perquè tenim, no, sembla que sigui nostre, però no. Nosaltres som els de RAC1, neutrals, en aquesta plaça,
8: sí,
0: i molt pendents, Arnau, perquè diuen, ja ens han anunciat que els castellers de Vilafranca intentaran avui aquí el 3 de 10 amb folre i manilles.
8: Carai, tu, van forts aquests, eh?
0: Van forts aquests, Ostres, sí.
8: I la resta, què? Com pinta la diada de l'Arbós?
0: Doncs veurem com porten la ressaca, perquè avui ho explicàveu a l'informatiu del Via Lliure, que hi va haver una diada al Catllà on la Jove de Tarragona i la Colla Vella de Valls, que també són ara aquí, actuaven ahir, feien 4 castells de gamma extra cadascuna. Veurem com estan de força. Sembla que com a mínim un o dos castells de gamma extra més podrien fer avui a l'Arbós. La Jove Tarragona podria apostar pel 2 de 9 amb folre i manilles, la Vella de Valls pel 5 de 9, veurem si per alguna cosa més. Però vamos, que ja ho veus, o sigui, Vilafranca amb intencions de 10 i amb intencions d'un altre pòquer de gamma extra, la Vella de Valls i la Jove Tarragona, castells de 9 i algun gamma extra, i també hi ha aquí a plaça els minyons de l'Arbós, que al seu nivell avui intentaran superar-se i fer castells de 7.
8: Doncs hi ha de deluxe, l'Arbós, el Baix Penedès, amb aquestes 4 grans colles també històriques del panorama casteller, que podeu seguir a RAC+1 en directe. Us informo jo que, per cert, també hi ha diada a Igualada. He vist un 3 de 9, intent de 3 de 9 dels moixiganguers d'Igualada, que ha secat això, no ha arribat a carregar de moment els moixiganguers d'Igualada, aquesta festa major d'Igualada, que també hi ha, entre d'altres, les Joves de Valls. Això, qui vulgui escoltar la diada de l'Arbós amb els de castells a RAC+1, cap a la plataforma de RAC1, i allà els podreu escoltar en directe, el Benet Iñigo, l'Esteve Giral i a tota la tropa de castells a RAC+1. Amb això, aviseu-nos i a veure si podem connectar un altre moment quan estigueu fent castells.
0: A veure, perquè de moment anem amb mitja hora de retard.
8: Un clàssic també de l'Arbós.
0: Un clàssic de l'Arbós, exacte. Veníem preparats, però sembla que això ja ara sí que arrenca i, per tant, us avisem quan hi hagi els primers grans castells.
8: Molt bé, fins ara, nois.
0: Fins ara, una abraçada.
3: Fins ara,
8: de seguida amb la...
0: Doncs sí, sembla que això sí que està a punt d'arrencar. Estàvem repassant els elements patrimonials de la Festa Major de l'Arbós. Tot plegat, si ho voleu viure bé, heu d'escoltar els consells que sempre ens dona el Pol Angelats amb el seu manual de supervivència.

0: Avui la diada és a l'Arboç. I quan s'acabin els castells, no penseu que la festa major ja s'ha acabat. De fet, encara queda mitja jornada per davant. El primer de tot serà trobar un lloc per dinar. Si teniu reserva, perfecte. Si no, paciència, perquè avui el poble serà ple i tocarà improvisar una mica. Després de dinar, el millor és tornar cap al centre. A 6:45 comença la cercavila i la processó de Sant Julià amb tot el seguici popular recorrent pels carrers. És un dels moments més especials de la festa major. I a la nit encara queda un dels actes que mou més gent. A 10:15, la plaça de la vila es transforma en l'espectacle dels diables i tot seguit arriba la tradicional carretillada. Si no l'heu vista mai, val molt la pena quedar-vos-hi. I pels que encara tinguin corda, la festa continua de matinada, amb concerts i música fins ben entrada la nit. I si decidiu allargar l'estada, la festa major continua fins dimecres, amb la festa major dels petits, concerts, sardanes, activitats esportives, cinema a la fresca i jazz. Per tant, avui els castells només són l'inici del dia. Així que dineu, agafeu aire i no marxeu, perquè avui, després de la diada, encara queda molta festa major per davant.
1: No sé si et passa tu, Esteve, però jo cada cop que sento el Pol Angelats i el seu manual de supervivència explicant-nos què passarà després de la diada, em venen ganes de quedar-me.
2: Sí, absolutament. I després, quan penses, tens una família, tens uns compromisos, què faràs
3: anava
2: a la tarda?
3: Anava a dir, moltes ganes, però poques vegades us veig aquí gaudint de la postdiada.
1: Aquí està el punyalet.
2: Ens agradaria fer-ho més.
3: Jo de avui ho vaig a dir públicament. Avui us he llançat un repte.
0: Jo m'hi quedo.
2: Per tant, jo crec que serà un bon dia per allargar la postdiada.
4: Jo sí torno a connectar al Manyer i li demanaré el sofà en antena. Així, si em diu que sí, ja no pot retirar-ho.
1: Però escolteu una cosa. Vosaltres sabeu que el dia 31, l'endemà de Sant Fèlix, és primer dia de la temporada de RAC1, no? De la ràdio, no?
2: Sí, sí, tornen tots els editors, els titulars, vaja, tota la potència que, per cert, es presenta en una molt bona plaça castellera, eh? Divendres que ve a Valls.
1: Explica-ho, això.
2: Divendres que ve a Valls es presentarà la nova temporada de RAC1 amb tots els editors, presentadors, presentadores dels programes de RAC1. Per tant, si divendres al matí sou per Valls o Rodalies, doncs apropeu-vos. Es fa una festada per presentar tots els programes i esperem que també hi puguem treure una miqueta al cap a la gent de Castells a RAC1, perquè a més enguany tenim, vaja, un padrí, no?, de luxe, que és, ja ho sabeu tots, l'editor presentador del món a RAC1, en Jordi Basté.
1: La marea verda que es va col·locant a la plaça ja va agafant forma aquesta rotllana, aquesta pinya dels castellers de Vilafranca, que, com ens deia l'Anna Marín, sembla que començaran fortíssims. Començaran, veiem, tres baixos que s'agafen entre ells i, per tant, això té tota la pinta de 3 de 10 amb folre i manilles. Potser és el moment, Joel Penya, de repassar qui són i com arriben els castellers de Vilafranca, de fer l'1x1 de castells a RAC1.
4: Som-hi.

0: L'1x1 de RAC1.
1: Avui, 1x1 temàtic dedicat a carreres esportives. El Joel diu que ho ha fet així pel Tourmalet casteller, que és el mes d'agost. Doncs els castellers de Vilafranca són, segons el Joel, un final d'etapa a l'Alpe d'Huez.
2: El Tour de França aplega l'elit ciclista cada any, però en ports de categoria especial és on excel·leixen els millors dels millors i on es veu la sang competitiva. Una vena que també tenen els castellers de Vilafranca i aquest any ho estan demostrant més que mai. Són els que tenen un ventall més ampli de gammes extra en cartera i els han descarregat tots, incloent-hi el 3 de 10 en Folre i Manilles, que avui segurament veurem. Cap carregat, cap intent, l'excel·lència castellera que per als està fent escalar aquest port, que és la segona quinzena d'agost, com si fossin Tadej Pogacar. I sí, aquesta comparativa amb el ciclisme és del tot intencionada, perquè era una de les grans aficions d'en Manel Huguet Mestres, en Gatsby, històric casteller dels Verds, que va morir la setmana passada. Avui la plaça el té present, com el tindrà present Vilafranca la setmana que ve per Sant Fèlix, Gatsby.
1: Doncs sí, des d'aquí de nou, aquesta abraçada als vilafranquins.
3: El nostre record i el nostre condol, també, per tota la seva família, la seva gent propera, els seus amics, que en tenia molts, hi ha moltes colles,
1: Una persona molt
3: diverses
1: estimada.
3: Colles, sí, sí, sí. M'explicaven aquesta setmana, doncs, ho tristos, sorpresos per la notícia, per la malaurada, doncs, notícia de la mort d'en Gatsby. Des d'aquí el nostre condol per tota la seva família.
1: I quin millor homenatge que li poden fer els castellers de Vilafranca que seguir amb aquella cultura castellera, aquella filosofia de colla que ell va ser dels primers en impulsar, no? D'aquesta ambició, d'aquesta apretar sempre, d'aquesta competitivitat, també, dels castellers de Vilafranca, que demostren volent fer avui aquí aquest 3 de 10 que a Castells de RAC1 hem batejat sempre com el senyor dels castells.

0: I és que els Verds avui es plantegen el gran Colors. És veritat que juguen a prop de casa, per dir-ho així. Estan a pocs minuts de Vilafranca, de la seva seu de Cal Figuerot. I si es plantegen avui això aquí, és perquè encara deuen tenir objectius més ambiciosos. Volen que aquest sigui un castell gairebé de sortida de cara a Sant Fèlix la setmana que ve.
1: Quina posició més privilegiada que tenim. Estem encavalcats damunt de la pinya, no? Pràcticament jo no sé mai havíem pogut explicar un castell com aquest des de tan a prop. Ara la plaça comença a fer.
0: De fet, haurem de mirar molt amunt perquè estarem gairebé a sota, a l'alçada potser de quarts, terços quarts estarem, i tindrem encara la majoria del castell per sobre, cosa que no ens passa tampoc molt sovint.
1: Plaça planíssima, planíssima a vessar, amb les camises dels castellers i castelleres, però també molt aficionats.
2: Àngel Grau abans d'aquest castell.
0: Àngel Grau que situa el cap de colla entre els tres baixos, que, per cert, els tres baixos fa una estona estaven fent broma, rient, tal. Ara hi he vist unes cares més de concentració, eh? Ja s'estan posant seriosos, perquè això ja comença, ja arrenca, i comença amb el plat fort del dia.
3: 500 camises, eh?
0: 500 camises. Avui, no vull pensar quan seran la setmana que ve la seva festa major.
1: Cares de complicitat, somriures entre els que...
2: Sí, de fet estan fent broma ara mateix entre els tres baixos i l'Àngel Grau. Intentarem sentir-ho, a veure què és el que li diu a la seva colla abans d'un castell com aquest.
0: També veig les que seran les crosses d'aquest castell, amb cara somrient, tot i saber que els espera qui vagi a les galeres del castell.
4: Arrenquem! Vale? Sortim de 3 de 10 igual que a Vilanova. Portem tot l'any treballant la mar de bé i sobretot amb molta calma. Avui seguim igual. Ja el vam descarregar i avui hi tornem. Però sobretot, passi el que passi a dalt, a baix ferro, eh? Vinga, va, castellers de Vilafranca.
0: Uau.
1: Ah, pell de gallina, com m'agrada, com m'agrada. Com m'agrada compartir-ho amb tots vosaltres des de casa, al cotxe, a la platja, a la piscina, allà on estigueu. Que bonic que és notar aquesta rauxa castellera, aquest punt de concentració, aquestes ganes de ser-hi, aquest ferro, passi el que passi a dalt.
0: Passi el que passi a dalt. Encara que veieu que per dalt us arriben tot de moviments, aquí tothom quiet, tothom apretar, tothom concentrat, i a mi aquest va, és que m'ha arribat la ona expansiva, gairebé, perquè

0: RAC1 i l'Ajuntament de l'Arboç us estan oferint Castells de RAC+1 a la Festa Major de l'Arboç, amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Ara s'acaba de tancar tota la pinya d'aquest castell, tota aquesta massa verda que doncs es comprimeix per aguantar el pes, les tonelades que pesa el folre i les manilles d'aquest castell.
2: Massa verda amb algunes camises liles, també que l'ajuda de la Colla Jove de Tarragona, que s'afegeix en aquesta pinya.
3: I de fet, cada cop més s'apropen més camises liles aquí. És que al final un dels objectius de la Jove de Tarragona avui és el 2-9 amb folre i manilles, i per tant les dues colles necessiten aquest suport en aquesta base, perquè com deia l'Àngel Grau, això sigui una roca aquí baix, i per tant com més pressió millor, i aquesta ajuda mutua entre les dues colles, ho veurem segur després, que la Jove de que els castells de Vilafranca s'aproparan també a la pinya de la Jove de Tarragona.
1: Perquè és curiós que la Jove de Tarragona li és molt més fàcil, o la seva plaça forta d'aquest cap de setmana és la d'ahir al Catllà, i en canvi per Vilafranca, que queda més a prop de Tarragona, evidentment, i per Vilafranca la plaça forta d'aquest cap de setmana és avui a l'Arboç. Totes dues colles actuen a les dues places, però cadascuna aposta fort en una de diferent.
3: I mira, ara us explicaré que aquell confeti que abans hem vist tan divertit, doncs ara que el terra està absolutament ple de confeti, per tant tots els castellers que van descalços i que ara han de pujar s'han d'anar expulsant els peus abans de pujar dalt d'aquest folre o dalt del castell.
1: Bueno, de fet, no tots ho han fet bé, perquè veig espatlles de la pinya plenes de confeti que es veuen perfectament des d'aquí, aquest element curiós i divertit d'aquest 3 de 10 dels verds, que té els terços col·locats, es comença a col·locar el folre, veiem com les manilles, es col·loquen les crosses de les manilles, els contraforts de les manilles, ara comencen a arribar a dalt, en aquesta tercera pinya, les mans altes, primeres, vents, i arriben també els quarts. Aquest castell no començarà a sonar ratlles fins que pugin sisens, perquè us en feu una idea.
2: Aquella munió de castellers i castelleres que us expliquem sempre, que ens agrada tant, que va remuntant damunt de la pinya, per dir-ho d'alguna manera, doncs clar, els tenim tant a tocar que a mi em ve al cap una idea.
4: I una pregunta tècnica.
2: Com s'han d'esforçar?
4: Un canvi a quarts? Pot ser que hi hagi un canvi a quarts?
1: No ho detecto. Hi ha el Xaiu, a la Rengla, el Fèlix...
4: No hi anava l'Ernest Gallart, eh?
1: No, aquest any a Vilanova ja no hi va anar.
4: Doncs callo.
1: A Vilanova crec que van anar aquests mateixos tres quarts.
4: Perfecte.
1: Es col·loquen els quins i ara és el moment decisiu.
5: Vinga, arrenquem!
2: Uau, una decisió. Cap amunt.
1: Amb el coet, intent de 3 de 10 amb folre i manilles dels castellers de Vilafranca. Entraran les sisenes. Quina bestialitat de castell, i més quan el tens tan a prop que pots veure les cares dels castellers, les posicions. Hi ha un ballagueig molt lleig al nivell de folre, fet una mica a la barca.
2: Sí.
1: L'estan intentant recol·locar. A nivell de tronc no es nota gaire, encara quan entren les setenes, i comença a remuntar els dosos del castell.
2: Cares de força, de patiment, de concentració, de som-hi.
1: Hem vist algun canvi a nivell de peus, de manilles. Hi ha hagut la remenada que sembla que han aconseguit aturar. A veure si ningú ha perdut la postura. Entraran els dosos del castell. La cotxadora també, que arriba a dalt. I l'enxaneta a nivell de sisens.
2: L'estructura està patint un palet, però vaja, ho poden aguantar. Calma, demana.
1: Que aquest tong té molta experiència. Vinga, va, que entrarà la cassoleta. Sembla que l'han parat per baix, a veure si no s'ha deformat massa per dalt. A cassoleta col·locada. És el moment de l'enxaneta. Vinga, peu a la faixa, vinga, peu a l'espatlla, vinga, que passa. 3 de 10 amb folre i manilles. Carregat dels castellers de Vilafranca. Quina manera de començar. Quina serenor, quina templança a nivell de tronc.
2: Bèsties.
1: Cares de concentració absoluta. La canalla ha estat finíssima i rapidíssima. Ja surten els dosos. La canalla petita que arriba baix. Va calfant, el tronc esforçant-se, deformat a la part de dalt, treballant a la part de baix, però ja el tenen.
2: Ja el tenen.
1: Surten les setenes, que ja somriuen.
2: I tant que el tenen, i tant que somriuen.
1: La plaça que ja aplaudeix i ja ho celebra. Sí, senyor, sisenes que surten. 3 de 10 amb folre i manilles. Descarregat dels castellers de Vilafranca.
2: Somriuen, somriuen els castellers i les castelleres.
1: I dits assenyalant al cel en record d'en Gatsby. Segur, va per tu, Gatsby.
2: Va per tu.
1: Quin 3 de 10 han fet els castellers de Vilafranca. Quina manera d'aturar el moviment, que hi ha hagut molt perillós a nivell de folre només començar el castell. Increïbles, els castells de Vilafranca. Quin nivell de confiança que

0: tenen ara mateix, quina convicció, Déu meu, això et diria que no hi ha cap altra colla capaç de fer-ho ara mateix.
1: Com s'abracen, com miren al cel, com s'emocionen, com ens emocionem també, com ells miren ara dalt, s'emocionava un dels castellers de Vilafranca, torna a assenyalar dalt, avui hi ha un casteller on sigui que els està ajudant, que està seguint també aquesta actuació meravellosa.
0: És per treure's el barret. El moviment que hi ha hagut a nivell de folre, en qualsevol altra circumstància, tires avall el castell,
1: sí, sí.
0: Perquè el castell acabava de començar, s'ha bellugat el folre de banda a banda, remenant-ho tot, i el normal és tirar-ho avall i tornar-ho a intentar. I no, han seguit amunt, han aconseguit aturar-ho i l'han descarregat amb una convicció increïble.
2: Doncs mireu, sóc ara mateix amb la Carla, ella anava setena d'aquest castell. No ha sigut el 3 de 10 més plàcid que heu tingut allà dalt.
3: Evidentment estem parlant d'un 3 de 10, és un castellàs i li tenim molta confiança i ens va molt bé de cara a Festa Major poder-lo portar amb tranquil·litat a primera ronda. Però bueno, treballat, evidentment, però molt bé, molt bé.
2: Clar, nosaltres estem com més acostumats a entrevistar gent que va més avall i que t'expliquen una mica el moviment. Com es deu moure un castell com aquest al pis de setens?
3: Home, evidentment aquest castell és de peu, sobretot. Has de tenir un folre, unes manilles, un peu increïble. I de dalt, doncs, ho has de viure amb confiança, confiant en els de baix i confiant en aquesta canalla, que és boníssima.
2: Clar que sí, Carla. Enhorabona i felicitat.
3: Moltes gràcies.
0: Així ho celebren les camises verdes. És que només ho heu d'escoltar. I no n'hi ha per menys, i no n'hi ha per menys, perquè ha sigut espectacular.
1: Hi ha cares d'alegria, de satisfacció, cares un punt de ràbia, un punt de sentir-ho molt, perquè avui és una actuació especial, un castell especial també per ells.
0: Jo, de veritat, que estic... Mira, Paula, no sé si tens les estrelles d'am a punt a la nevera, però és moment de treure-ho. Jo és que gairebé ja me'n podria anar a dinar, perquè jo crec que l'espectacle que acabem de veure, aquesta més d'una hora que hem estat esperant el primer castell, ha valgut la pena només per veure com han fet aquest 3 de 10. Ara, Paula, molt bé, molt bé. Sí. Fresqueta entrarà bé, ara. Eufòria més que justificada dels castellers de Vilafranca quan, mentre ells encara s'abracen, encara es petonegen, encara encaixen les mans, al mig de la plaça ja veiem els segons del següent castell, del 3 de 7 que intentaran, per ells és gairebé tan difícil com un 3 de 10.
4: És el límit, és el castell límit d'aquesta temporada dels Minyons de l'Arbós.
0: El castell límit, doncs potser és moment de repassar, o ho farem després, perquè ja veig els terços que pugen de fer aquest operú de castells a RAC1. Ho farem després, perquè ja veig els terços preparats i, per tant, doncs, haurem de narrar aquest 3 de 7, aquest primer castell que faran els Minyons de l'Arbós. Que difícil també intentar un castell després de veure aquesta bestialitat de 3 de 10. I és el que demana justament des de baix qui dirigeix el castell. Concentració i a la feina. Terços col·locats. Pugen les quartes del 3 de 7. Una d'elles diria que és la nostra anfitriona, la Gil, que ens explicava que havia començat de ben petit a fent de canalla i que ara la veiem al pis de quarts. Els de la camisa vermella. A diferència del 3 de 10 de Vilafranca, aquí veiem una canalla molt gran. Una de les dificultats que tenen les colles petites és d'aconseguir, doncs, una canalla, renovar els poms de dalt i tenir canalla petita preparada per fer, doncs, els seus castells límit. Entren els dosos del 3 de 7. De moment, un castell que potser no té la millor forma, però que es va aguantant amb prou solvència. Sobretot el pis de terços, una mica tancadet, li falta arrodonir-ho una mica. Però ja tenen els dosos col·locats, es col·locarà l'aixecadora del castell, l'enxaneta, que també s'enfila, acotxadora col·locada, i a veure si els Minyons de l'Arbós poden descarregar aquest castell. Ara hi ha una tremolor important, l'enxaneta que mira avall, li diuen que continuï.
1: Va, som-hi.
0: Sembla que sí, que ella continua, està a punt de fer l'aleta. 3 de 7 dels Minyons de l'Arbós, carregat. I a veure, doncs, hauran de treballar, sembla, la descarregada, perquè no serà fàcil. L'estructura que pateix a nivell de terços, les quartes que també s'emboliquen una mica, però l'enxaneta ja ha sortit, és gran.
1: estan patint.
0: Ha fet molt bé les passes.
1: Treballant molt bé per aguantar aquest castell.
0: Vinga, a veure si aconsegueixen treure com a mínim la canalla, l'enxaneta ja és a la pinya, la cotxadora que també desfila, i sortiran els dos. Us sembla que els salvaran, però hauran de patir fins al final. Esforç titànic a segons, Segons patint de valent, una rengla obrint-se ara, però ja tenen la canalla fora. Estaran contents els minyons de l'Arbós.
1: I tant.
0: Estaran contents els minyons de l'Arbós perquè ja tenen el seu gran objectiu del dia també. 3 de 7, sí, sí, sí. 3 de 7 descarregat. I no sé si la cara és més d'alegria o d'alleujament després de com han patit aquest castell.
1: Han patit, ho han passat malament. Hi ha hagut un moment que jo crec que han temut que el castell pogués caure o que no poguessin arribar-lo a coronar, però sí, després sí. L'han defensat, l'han sabut defensar, han sabut patir. I han aconseguit aquest gran objectiu per ells, ho diem moltes vegades, cada colla i la seva realitat. Vivíem el 3 de 10 dels castellers de Vilafranca, doncs en un castell de 7 que també és motiu d'orgull, de celebracions, de versades entre els castellers aquí de l'Arbós.
0: No sé vosaltres, aquí vaig a plaça, però a mi la calor no només m'està fonent a mi, sinó sembla que està fonent el meu telèfon mòbil. Vull dir que sí, sí.
4: Mira, Benet, estic amb en Pedro, que és un dels terços d'aquest castell, que vaja, heu hagut de fer una feinada, però l'heu assolit. No sé una mica com ha anat això, si ens ho pots explicar, perquè heu hagut de treballar.
5: Sí, fins la carregada, bueno, ha estat més o menys com han anat els assajos, però sí que hi ha hagut dos rebrincades bastant fortes, sobretot la primera, que hem patit bastant, però bueno, la canalla, per sort, ha tirat cap endavant, té bastant, ho estan interioritzat i, bueno, la descarregada una mica treballada, però, bueno, estem molt contents d'aconseguir el segon 3 d'aquesta temporada.
4: Sí, això t'anava a dir, és el segon d'aquesta temporada. Heu tingut algun entrebanc, precisament, amb aquest castell. No sé si és el gran objectiu d'avui i, vaja, si aneu a començar la diada amb aquest castell ja.
5: Sí, bueno, ara, l'objectiu principal, que era tornar a recuperar aquest 3, que fins al maig no l'havíem fet. Després hem tingut una caiguda a Banyeres. No sé qui vindrà ara després, això ja cap de colla ho podrà dir, però bueno, estem molt contents de començar d'aquesta manera i ja veurà com encetem la segona ronda.
4: Moltes gràcies, Pedro, i enhorabona.
5: Gràcies a vosaltres, gràcies.
0: Doncs no hem pogut fer l'1x1 dels minyons de Rus perquè ha anat això molt ràpid després del 3 de 10, però potser podem ajuntar ara tots dos.
4: Em sembla bé.
0: L'1x1 de la jove de Tarragona, que ja quadra els baixos del seu primer castell, sembla que serà un 3 de 9, i l'1x1 també dels minyons de l'Arbós, allò 2 en 1. Vinga, Paula. Quan puguis, fot-li amb la sintonia de l'1x1 que repassem qui és qui avui a plaça.
6: L'1x1 de RAC1.
0: Un 1x1 dedicat a carreres esportives que, si els castellers de Vilafranca eren un final d'etapa a l'Alpe d'Huez, segons el Joel, la colla jove Xiquets de Tarragona és el 24 Hores de Le Mans.
4: Vale, hem començat al revés, ho tenia al revés. Un segon, torna a dir-m'ho, que he hagut de canviar de papers.
0: Tornem a començar. La colla jove Xiquets de Tarragona és 24 Hores de Le Mans.
4: Colla i carrera històrica, garantia d'espectacle castellístic i visual. La jove de Tarragona, de Gina Fort, viu a l'agost un autèntic no parar d'actuacions amb Sant Magí, el Catllà, ara l'Arbós, després Sant Fèlix, tot en cosa de dues setmanes. Una autèntica prova de resistència com ho és la cursa de Le Mans. 24 hores en què els pilots de cada equip s'han de saber gestionar per aconseguir el millor resultat possible i és pel camí per on va la jove de Tarragona. Van donar el tret de sortida a la temporada amb paciència i han anat sumant gamma extra rere gamma extra. El 2 de 9 en Folre i Manilles, el 5 de 9 en Folre, van carregar ahir, tot i tenir-lo descarregat al Pilar de 8, i van carregar també el 4 de 9 amb l'agulla i així anar gestionant tot aquest agost, que és un autèntic no parar. El cas és que la temporada no s'acaba aquí i aquesta gestió ha de seguir endavant, i més després d'aquestes dues caigudes d'ahir. Evitar cremar el motor és importantíssim per reptes que segueixen, perquè després d'aquesta intensitat d'agost poden aixecar el pedal, però sense passar-se, que a l'octubre hi ha el concurs de Castells de Tarragona.
0: I ja que hi som, els minyons de l'Arbós, que són la Marató de Londres.
4: Un clàssic al calendari de les curses atlètiques de fons, on s'hi veuen rècords mundials sovint. Els minyons de l'Arbós són els anfitrions d'una de les grans diades castelleres de cada temporada. La colla local va ser fundada el 2000, refundada el 2002, i són hereus dels castellers del poble que el 1958, fa gairebé 70 anys, que es diu aviat, van unir-se per fer el que més els agradava. Com a Londres, al mes d'abril, a finals del mes d'agost, en el cas dels castells, ells acullen a tres dels titans del món casteller al vell mig d'un intens calendari. En el seu cas, el millor castell d'aquesta temporada és el 3 de 7, ja l'han revalidat, i, a més, ho faran a la mateixa carrera on també hi participen Bella, Jove i Vilafranca. Qui no voldria dir que ha corregut al costat d'Eliud Kipchoge?
0: Doncs aquest és l'1x1 de Castells de RAC1. I atenció, notícia, hi ha gamma extra a Igualada. Anem cap a Igualada. Ariadna Coromines, de nou, què ha passat aquí a la Festa Major Igualadina?
7: Mira, ara estan a punt de carregar, o s'han col·locat els dosos del 3 de 8 dels Xiquets de Reus. I fa res, hem vist com les joves de Valls han descarregat la torre. Una torre, de nou, molt complicada, que semblava que anava a caure. I al final, mira, l'han aconseguit, l'han lluitat molt i ha sigut èpica, la veritat.
0: Aquest any, les joves de Valls, nois, ens ha acostumat a viure unes torres de nou, uns dosos de nou èpics, perquè a Firagós van fer patir moltíssim, a la Bisbal, pel que veu dir, va patir encara més, i avui a Igualada ens explica l'Ariadna que déu-n'hi-do també el que han hagut de treballar. No sé si en una plaça com la d'Igualada, Ariadna, doncs la gent ha patit especialment veient un castell així, hi havia rum-rum a la plaça, com s'ha viscut?
7: I tant, sí, aquí que no estem tan acostumats, la gent estava, bueno, patint perquè no caigués, i a la que han vist que s'aixecava això, eufòria, aplaudiments i molt contents, sí. Això ha fet revifar una mica l'ambient que havia caigut després del 3 de 9 d'Igualada.
0: Mm-hmm. D'acord, doncs llavors aquí a Igualada, pel que ens expliques, encara queda una ronda de castells?
7: Sí, ara han descarregat el 3 de 8 Xiquets de Reus, on l'han fet perfecte. Volen portar el 4 de 8, ells venen amb 3 castells de 8 aquesta diada, i s'haurà de veure què porta els moixiganguers, perquè encara no ho tenim clar.
0: Perfecte. Doncs, escolta, moltíssimes gràcies per aquestes connexions. De moment, gràcies a tu hem pogut saber doncs, aquest intent de 3 de 9 primer dels moixiganguers. Ens has donat primer una mala notícia i ara una de boníssima, que és aquest gamma extra, aquest 2 de 9 de la colla de joves Xiquets de Valls. A mesura que vagin passant coses i que bé, vosaltres ja esteu aquí, que acabem de començar, i vosaltres en canvi esteu a la recta final, doncs ja ens vas explicant com s'acaba aquesta Festa Major d'Igualada.
7: Molt bé, que vagi bé.
0: Vinga. Molt bé, fins ara, Ariadna, merci. Com m'agrada això del carrusel, Esteve, eh?
1: Sí, com ens agrada treure el cap, veure que passen coses a altres places, com és el cas d'Igualada, i saber que, mira, que una altra de les colles que té opcions de lluitar aquest concurs de castells, com és la colla joves dels Xiquets de Valls, doncs que aconsegueix descarregar un dels seus trumfos, un dels seus castells més importants, aquesta Torre de Nou. Per tant, allò que dèiem, eh? Les colles que van agafant la directa, que estan en molt bona forma i que aquí ningú dona el seu braç a torça.
4: I quin mal de cap que és ser cap de colla quan t'entrebanques, eh? Perquè estàs a la teva Festa Major situant-me a Igualada i situant-me en el cap del cap de colla dels moixiganguers, eh? T'entrebanques de 3 de 9 en folres, de fer l'anàlisi de com està la colla. A més, és una colla que té un ventall bastant ampli de castells de 8 i mig. Optar cap al 9, haver de reavaluar com està la colla i decidir castell, enfrontar-te, no?, a posicions crítiques o no que tindràs, és un mal de cap, i ser cap de colla realment pot ser molt bonic quan tot va bé, i quan hi ha algun problema pot ser un mal de cap important, així que anims els moixiganguers, una colla que ha crescut moltíssim.
0: Exacte, a més és la primera temporada amb la Mireia Prat com a cap de colla, després de molts anys d'en Jordi Moreno, molts anys, ha sigut un dels caps de colla més longeus que recordo del món casteller, i per tant, doncs, no? Estrenar-te en el càrrec i si les coses no acaben de rutllar tan bé com els últims anys, doncs sempre tenen una dificultat. Des d'aquí una abraçada i molts ànims als moixiganguers, que encara estan a temps de redreçar la diada. I escolta, encara que sigui a distància, podríem obrir una cervesa, una estrella ben fresqueta per celebrar, ara, bé, per celebrar aquest 2 de 9 de les joves, que comentava fa una estona que l'any passat el 2 de 9 es va convertir, sorprenentment diria, en un castell gamma extra reserva, no?, que el tenien molt dominat i que el feien servir com per Sant Fèlix l'any passat per serenar els ànims, però aquest any el 2 de 9 de les joves els estan descarregant tots, però tots suant-los de valent,
1: portant-los al límit. I és allò que els caps de colla, que deia el Joel, no?, la feina dels caps de colla, que pateixen quan un castell va tan al límit, pensant que en situacions de més estrès de més tensió, com pugui ser, per exemple, doncs una diada de Sant Fèlix o un concurs de castells, doncs que aquest punt més de tensió et pugui fer que aquest castell que portes tant al límit aquell dia no el puguis aguantar, no? O aquella situació que vam viure, que l'explicava molt bé l'Anna, amb el cap de colla dels castellers de Vilafranca a Vilanova, no? Que tot i haver descarregat aquell 3 de 10, deia no, així no, així no, perquè un dia que anem més justos o anem més al límit, aquest castell ens caurà.
2: Ai, de fet, aquest és un dels motius pels quals Vilafranca volia portar sí o sí el 3 de 10 aquí, no? De donar-li el màxim de confiança possible perquè la setmana que ve Sant Fèlix, que serà el castell de sortida, el tinguem ja més dominat, més controlat i amb més confiança.
0: I no sé com ho veieu, i ara faig bullir l'olla purament. Jo veig, per exemple, comparo amb l'any passat, els resultats de les joves de Valls són millors, en el sentit de que l'any passat havia fet aquestes alçades el 2 de 9, com aquest any, i el Pilar de 8, i aquest any ha fet 2 de 9 i 4 de 9 sense folre dues vegades. Per tant, tu mires l'estadística i són millors, però potser les vibracions, no? La manera com estan fent, per exemple, aquest 2 de 9, o que els costa fer castells de 9 a places com, diguem-ne, mitjanes com Llorenç, em dona la sensació que potser no estan en aquell punt de forma de l'any passat, que la joves anava com un coet. No sé si compartiu aquesta sensació.
2: Jo crec que de forma estan igual. El que passa és que sí que han tingut un mes de juliol a principis d'agost amb diferents baixes per diferents motius. Cada vegada que parlem amb ells i et fan un castell gros és, bueno, ja, però aquí hi havia dos canvis, aquí hi havia un canvi. Crec que hi ha una mica de moviment intern que fa que no sempre hi siguin tots. I per tant, això és el que... Jo crec que els dubtes que veiem a plaça amb alguns castells, malgrat els fan igualment, van una mica per aquí, no? D'aquests canvis que han hagut de fer. Clar, l'any passat també teníem la sensació de que descarregaven un pilar de 8 a cada plaça que trepitjaven. Aquest any han hagut de canviar l'aixecadora, l'enxaneta del pilar i, per tant, no el poden portar a plaça. Jo crec que no és que no estiguin amb el mateix estat de forma, sinó que han perdut algun castell que els hi donava molt puix. Jo no sé si l'any passat aquestes alçades, vosaltres teniu les dades a la mà, si també havien fet el 2 de 8 sense folre. Jo diria que a Firagós potser l'havien fet.
0: A la Bisbal, el van fer.
2: O a la Bisbal, sí, vull dir que al final sí que anaven un punt per davant, però no sé si és que no estan en el mateix estat de forma o com que han hagut de renovar algunes de les peces d'aquests castells, doncs no els hem vist encara, no perquè no estiguin en bona forma, sinó perquè no els han pogut estrenar. Jo crec que la setmana que ve serà la data clau, aquest Sant Fèlix, per veure realment en quin punt estan les joves, però jo no els descartaria en cap cas.
0: Recordem que l'any passat les joves va fer la millor diada de Sant Fèlix de les quatre colles a plaça, Poca broma, que es diu aviat, que van fer 4 de 9 sense folre, 2 de 8 sense folre i 2 de 9 amb folre i més descarregat i pilar de 8. Vull dir, una actuació al·lucinant. En canvi, aquí veig millor que l'any passat i com un tro és a Castellers de Vilafranca i a la Vella de Valls, tot i que ha tingut alguns accidents, també la veig en un estat de forma bastant platòric, la veritat. La jove de Tarragona serà la següent en actuar. Intenta el 3 de 9 amb folre. N'ha descarregat 9. Aquest any, els 9 que ha intentat aquesta temporada.
1: I ara fa un moment veiem, perdona, ara com desmuntaven el peu, que potser no és molt habitual amb un 3 de 9 per una colla de l'alçada i de les característiques de la colla jove, però no ho han vist clar, han desmuntat i ara hi torna.
2: Jo també el que us deia és que miréssiu que el folre és extremadament lleugeret i és que la jove de Tarragona té al cap el 3 de 10 amb folre i manilles.
8: Ja tothom parat allò!
0: Un folre que són pràcticament unes manilles. Entraran els quins d'aquest 3 de 9. I també veiem, sentim més aviat, com des de baix tiren amunt les sisenes del castell. Home, un dels objectius de l'any, no és cap secret de la jove, és tornar a descarregar el 3 de 10.
1: És la veu d'en Jordi Crespo, cap de tronc de la colla jove, qui va donar les indicacions d'aquest 3 de 9.
0: Lleuger tremolí a nivell de tronc, però de moment el van treballant prou còmodes. Folre, que no té cap problema. Cares d'absoluta concentració, tothom estàtic i quiet. El folre d'aquest 3 de 9, i sí que té un punt de tremolí a nivell de tronc, però que van gestionant de moment prou bé. Dosos col·locats, canalla petita arribant a dalt, a veure si no se'ls embolica la troca a la part de dalt del castell. Canalla molt petita, i a veure, doncs, això, quins sisens, hi ha un tremolí, un punt perillós. Atenció a l'enxaneta, que para les passes, passa a l'altra banda, 3 de 9 en folre, carregat de la jove de Tarragona. I sembla que el van treballant amb prou serenó per sortir. Aquí es demostra que n'han fet uns quants, perquè aquest tremolí posa nerviós a qualsevol.
1: Han mantingut la serenitat, deia tots forts en Jordi Crespo, tots forts s'han mantingut tranquils, serens, en confiança, i han pogut anar carregant i ara descarregant aquest castell.
0: Realment per baix sembla molt sòlid, veus folre, veus terços, fins i tot quarts amb cares de concentració absoluta i molt quiets, però aquí en sisens doncs, hi havia un tremolí constant que sense perdre la mida ningú doncs, feia patir una miqueta. I de fet, mira, ara estava veient gent dels Castellers de Vilafranca assenyalant a dalt i comentant la jugada, no? Mira què passa aquí, mira què passa allà. En tot cas, 3 de 9 en folre, que treu els quins i que, per tant, descarrega la colla jove dels Xiquets de Tarragona. Primer castell al sac, primera ronda salvada i només ens queda un castell per acabar aquesta primera ronda.
4: Que ja us el puc dir, quin serà?
0: Quin serà, Joel, quin
4: doncs,
0: serà?
4: Doncs si ara dèiem un folre petit de la jove, el veurem també de la vella. El que passa és que no serà de 3, sinó que serà de 4, de 9 en folre.
0: Així tenim una mica de tot, perquè, clar, hem vist un 3 de 10, hem vist un 3 de 9, hem vist un 3 de 7. Home, estaria bé, una mica de varietat, no? Doncs si hem de veure un castell de la Colla Vella, saps què hem de fer, Joel?
4: Sí, sí que ho sé.
0: Saps què hem de fer, Joel?
4: Ben avisat, eh? Perquè ja n'hi pensava.
0: Doncs veus? Doncs també aviso a la Marina, des de Barcelona, que tingui a punt la sintonia de l'1x1, perquè seguirem repassant. Espera, doncs sí, esperem. Anna, digues.
2: No, dic que si m'ho permeteu, sóc amb l'Oriol Nicolau, baixava de quarts d'aquest castell. L'heu treballat potser una mica més del que us esperàveu per ser un 3 de 9.
8: Sí, bueno, la veritat és que aquest castell l'hem renovat fa poquet perquè l'estem ja preparant pel 3 de 10. Hem canviat algunes peces per treure-li pes, per donar-li la forma que volem. Llavors, l'última peça l'hem canviat fa res, dues setmanes, no? I llavors, bueno, l'estem acabant d'agafar i la qüestió és arribar a Sant Fèlix. Vull dir que ja és una mica millor que el de Sant Magí. El de la Canonja va ser una mica millor que el de Sant Magí, però aquest és millor que el de la Canonja, bueno, i anem fent passos.
2: Clar, la part central del tronc és la que ha patit una mica, i jo em quedo amb dues coses superpositives, no? Una, la increïble canalla ràpida, lleugera que teniu, i l'altra és aquest folre, que és una autèntica roca. Quin és el secret per aconseguir aquestes dues peces clau, que són les que us, en definitiva us faran aguantar un 3 de 10?
8: Sí, la veritat és que són els dos punts forts que tenim com a colla, això de tot som molt conscients. Som una colla que tirem la canalla molt ràpida, i que sempre els insistim molt en la rapidesa i el ritme, i després també és evident que som una colla que assagem molt sistemàticament, fem moltes proves per assaig, i tenim molt de volum de gent als assajos. Llavors, suposo que dels tres que hi ha aquí som la colla que som d'una ciutat més gran, i per tant, tenim molta gent als assajos, i això fa que puguem treballar els forres i les manilles i que els tinguem molt sòlids. A partir d'aquí, al tronc, fem una mica el que podem.
2: Clar, i això és el que fa que us pugueu plantejar aquest 3 de 10 a la Diada de Sant Fèlix. Veient el folre d'avui, jo no en tenia cap dubte que per la part de baix això aguantarà. Ara el que deies tu, no?, acabar aquest rodatge perquè el tronc també arribi bé.
8: Sí, de fet, és que les proves que hem fet últimament de 3 de 10, jo per mi ja està. O sigui, realment, de tota la part de baix ja està enllestida. L'únic és que estem acabant de polir aquestes coses del tronc, no? I sobretot perquè potser hem trigat una miqueta en fer uns canvis quirúrgics, però que eren necessaris, i ara estem fent aquesta etapa de rodatge que l'estem fent a l'esprint. Però, bueno, crec que anem prou bé.
2: Clar que sí, queda una setmana, clar que sí, esperem veure aquest 3 de 10 de la jove. Moltes gràcies.
8: Gràcies a tu.
0: Ara ens deia l'Oriol Nicolau que estan una colla que tira la caneta molt ràpida i que insisteix molt en els tempos. Mira. Ahir ho comentàvem. Festa Major del Catllà. La colla vella va fer el 5 de 9 i la colla jove de Tarragona va fer el 5 de 9. El 5 de 9 de la colla vella va durar 2 minuts i 32 segons. El 5 de 9, el mateix castell de la colla jove de Tarragona, va durar 1 minut 50 segons. Estem parlant de 42 segons de diferència en el mateix castell. 42 segons. Això és un món en el món casteller. Per tant, i és clau la rapidesa de la canalla de cara a no desgastar tronc, folre, baixos, etc. Increïble aquests tempos, no? Aquest ritme del 5 de 9 de tots els castells que fa la jove Tarragona.
2: Jo us recomano que busqueu les imatges del plano curt, diguem-ne, on es veu l'enxaneta passar aquest 5 de 9 d'ahir, perquè l'enxaneta de la jove Tarragona és increïble. O sigui, és que no mira ni on posa el peu. Són tres passes automàtiques. Automàtic. Cap dubte, cap allò, ai, m'agafo aquí, bueno, no, m'agafo millor allà, no, és pam, pam, pam, i avall. O sigui, algo totalment increïble.
0: La vella comença a muntar el primer castell de la seva actuació, per tant, és el moment de fer l'1x1 de Castells a RAC1, l'últim de la diada.
6: L'1x1 de RAC1.
0: L'1x1 dedicat a carreres esportives i la colla vella dels Xiquets de Valls és Cegama Aizkorri.
9: La Cegama Aizkorri és una ultra de muntanya històrica capaç de generar un ambient inigualable tant pel que fa a les persones que animen com pel que fa als corredors. La Colla Vella té un tarannà casteller que la fa especial, com la Cegama, i són capaços de fer emocionar la plaça per la manera èpica amb què defensen els castells. I és que aquestes darreres setmanes el relat que els envolta també ajuda a enarborar els ànims. Van caure del 5 de nou en folre fa una setmana i s'han refet ja descarregant-lo, fent el 4 de nou net, fent el 4 de nou amb el Pilar, i, vaja, fent la millor actuació d'aquesta temporada. Castells d'aquests que generen silenci a plaça, que fan animar el públic i que avui segur que repeteixen.
0: Un 4 de 9 en folre que ja té els quarts col·locats, que en principi no hauria de significar cap problema, però que, com dèiem, com el de la Jove de Tarragona era una prova de 3 de 10, aquest és una prova de 4 de 10, que vés a saber si veurem la setmana que ve a Vilafranca. Veurem com els va. Veiem un pis de terços, que seran els quarts, bastant lleugeret. I que, per tant, doncs a veure com s'ho munten. Quins col·locats, sisenes arribant a la posició. Es veu una bona base de castellers per part de la Vella. El teniu molt bé, diu en Manel Urbano, que és el cap de colla i aquest cop no puja. Des de baix, la veu inconfusible. Sisens que es col·loquen a la seva posició, sisenes en aquest cas. I la canalla, que també remunta, comença a enfilar-se a l'enxaneta. És realment un tronc molt lleuger, a nivell de quarts, de quins, de sisens. Una mica deformat, potser, a l'alçada de sisens. És un pis molt lleuger. Però vinga, des de baix donen confiança. Entrarà l'acotxador, l'aixecador del castell, com diuen a Valls. Aixecador col·locat. Moment decisiu, el moment de la passada. L'enxaneta que fa la primera passa, que fa la segona, que fa la tercera. 4 de 9 en folre. Càrrega de la Colla Vella dels xiquets de Valls. Castell que no sembla tenir cap problema, potser un petit problema d'encaix d'un dels terços amb el folre, però no està patint gens, tothom concentrat, surt la canalla, plàcid, plàcid, plàcid aquest 4 de 9 de la Colla Vella.
1: Castell pensat, per aspirar a reptes més grans, però que has de descarregar com l'han descarregat, amb solvència, amb seguretat, demostrant que passen per un bon moment, després de la diada que van viure ahir al Catllà. Aquella caiguda d'ara fa una setmana a la Bisbal ja és història.
0: Surten les sisenes. El folre ara comença a treballar una mica. Hi ha hagut uns petits problemes d'encaix que, bé, per això es fan aquestes proves, no? Perquè això, quan es faci una mica més amunt, que no sigui un folre, que sigui unes manilles, doncs tenir aquestes tendències detectades, controlades, i poder-les treballar. El 4 de 9 en folre de la Vella, que treu els 15 i que, per tant, ja podem donar per descarregat. Primera ronda de la Festa Major de l'Arboç, finiquitada i amb èxit total. Tots els castells descarregats. Esteve, començant pel 3 de 10 dels castellers de Vilafranca, 3 de 7 dels Minyons de l'Arboç, 3 de 9 de la Jove Tarragona, 4 de 9 de la Colla Vella dels Xiquets de Valls. De moment, oli en un llum.
1: Sí, tot descarregat en una diada castellera que s'ha fet esperar una miqueta, que començava ara, deu fer cosa de... no?, prop de...
0: 40 minuts.
1: 40 minuts mal comptats. El sol que va traient al cap, un dia mig núvol, mig assolellat, una calor prou intensa, però encara s'està prou bé pel que hem viscut durant aquest estiu, gràcies a la baixadeta de les temperatures. I vaja, una diada que per ara tot absolutament rodat, diada perfecta, molt emocionant d'inici, perquè hem vist un repte descomunal. Veurem què és el que ens acaba passant o ens acaba portant aquesta diada. No sé si podrem superar, Benet, el que hem viscut d'arrencada. Quina primera descarregada.
0: A mi aquest 3 de 10 m'ha robat el cor. Realment m'ha robat el cor, el 3 de 10 dels vilafranquins. Què et sembla si després d'aquesta primera ronda, no sé si el Joel està pendent de parlar amb algun testimoni?
4: Sí,
0: de...
4: sí, hem de... Hi ha una persona que m'ha demanat respirar un segon i que ara l'entrevistarem, que és el Joan Ibarra, que estava bevent aigua, així que quan agafi aire...
0: A nosaltres també ens interessa beure aigua, perquè déu-n'hi-do el bat de sol que
4: sí,
0: tenim
4: sí,
0: a sobre.
4: Sí, està caient un bon tano de campionat ara mateix, també a plaça. Això em passa per haver-me fet el xulo abans, dient que estaria millor i tot
0: jo
4: plegat.
0: Jo no sabia cap on havia d'anar el sol, tenia esperança que s'amagués darrere aquest edifici que tenim davant, però veig que no, eh? Que no, que justament el sol crec que recorrerà no. Tot el carrer.
4: Doncs, Benet, difícil. Mira, ara sí que ja ha agafat aire. Joan Ibarra, anaves al pis de terços. És de rebut parlar amb tu, no? Després del que ens vas explicar la setmana passada a la Bisbal. Us heu refet i de quina manera? I ara ja esteu estar fent castells pensant el que vindrà després.
10: Sí, jo més que refet, jo vaig explicar, no? Que la Bisbal és com un parèntesis. Sí. Vull dir, la línia de tendència de la Colla Vella era molt bona, era boníssima, Sant Joan boníssim, Firagós boníssims, Altafulla, castells entremig molt bé. I la Bisbal, sabem què passa, que hi ha allí, és com el triangle de les Bermudes, no? Sí. Pues un dia a la Bisbal per nosaltres i ahir vam tornar a ser el que érem. Més que refer-nos és seguir demostrant que el potencial que tenim aquesta temporada és enorme i que tenim molta ambició i moltes ganes. Ahir va ser molt bona. Avui a l'Arbós arrosseguem menys gent, som unes 100 camises menys respecte a la diada d'ahir. Les pretensions són diferents i amb la bona sensació que va quedar ahir hem d'afrontar una miqueta el que ens vinguera endavant.
4: Sí, però el que volia dir és que aquest folre és molt petit, no?
10: Sí, sí. Evidentment ja estem posant la mirada en el que ha de ser el 4 de 10. A l'assaig l'altre dia vam fer una molt bona prova fins a 600, molt estable, de les més estables que hem fet mai. El castell de 10 és obligatori per la Colla Vella intentar-lo i Sant Fèlix s'ho mereix i és el que portarem en cartera i aquesta última setmana per acabar la banqueria. Aquest 4 de 9 era ja una miqueta de com ha d'anar aquest 4 de 10.
4: I una mica també, demanar-te com es gestiona una nit com la d'ahir, no? Perquè vas al Catllà, veus 12 gama extres, dos d'ells carregats, això sí, la Colla Vella fa un llamp d'actuació, però avui has de tornar-hi. Com es gestiona això, com es parla amb la colla?
10: No és fàcil, perquè aquests caps de setmana que hi ha doblets, és a dir, que actuem tant dissabte com diumenge, la gent acostuma a triar. És a dir, no podem ser el nucli fort dissabte i el nucli fort diumenge. I la colla, nosaltres, la diada del Catllà és una diada que ens cuiden moltíssim, que hi tenim molta estima, i ahir vam demostrar-ho tot. Aquí l'Arbós fa més de 100 anys que venim a fer castells, però potser no ens cuiden tant. No és normal que a la 1:40 s'aixequi el primer castell, no és normal que la canalla de la Colla Vella no tingui un lloc on estar de forma còmoda, que estem en un carrer allí. Les situacions canvien i nosaltres aquí ens sentim còmodes, però no tant com a Catllà.
4: I tant. Moltes gràcies, Joan.
10: A vosaltres.
0: Doncs déu-n'hi-do el missatget, l'encàrrec que ha deixat anar Joan Ibarra als micròfons de RAC1. Respecte als organitzadors d'aquesta actuació, no trobeu?
11: Sí, sí, el dar-la tirat així enverinadet cap a l'organització. Al final, clar, és molt difícil, no? Això no és una lliga de futbol regulada amb unes condicions establertes, sinó que cada ajuntament fa el que vol i el que pot. I és decisió, no? Al final sí que és cert que el Catllà, els organitzadors de la Diada són gent molt, molt, molt castellera, que el que volen és que a la plaça s'hi facin els castells que s'hi van fer ahir, que anys endarrere no passava, i el Catllà a base de cuidar molt a les colles que venen, doncs ha aconseguit que la sintonia, no?, entre l'Ajuntament, els organitzadors de la Diada i les colles siguin total, i al final això són decisions, no? I aquí l'Arbós doncs ho fan d'una altra manera.
0: Aquí l'Arbós, recordo que aquests dies està parant una mica aquesta retransmissió, entenem, clar, aquí la diada, perquè ens hi vaig dir, la una és una mica tard per començar, però ens van dir, no, és que clar, aquí no només és la diada, és la festa major, i abans s'han de fer els versots dels diables, i ha de passar tot aquest show que explicàvem al principi, i per tant, tot i que a les colles, evidentment, com ha quedat claríssim amb aquest comentari de Joan Ibarra, que és algú de pes de la Colla Vella, no, segur que no parla per parlar.
4: No, i el sentiment és generalitzat, amb la gent que ha anat parlant de la Colla Vella, deien això. I a més, hi ha el plus aquest que sempre tenien la canalla al mateix lloc. Ara es veu que quan han arribat els han dit que el local on estaven no podien estar-s'hi i que no els havien avisat ni amb antelació. Llavors ja com aquesta mena, a veure, ho ha dit, fa 100 anys que venim aquí. No és un estem emprenyats amb l'Arbós, sinó, ostres, una mica la mosca darrere el mar.
0: I que la comparació és la que és. El Catllà t'hi sents còmode a nivell també logístic i, en canvi, doncs aquí doncs hi ha unes dificultats que no hi són, a part de l'acumulació i de la ressaca, per dir-ho d'alguna manera. I, per tant, bueno, no sé, a mi, tot i saber-ho, no em deixa de sorprendre el comentari i segurament és un missatge que no queda només als micròfons de recurs, sinó que volen fer arribar més amunt de cara a millorar una mica les condicions en què afronten aquesta actuació. El que passa és això, no? Me'n recordo també que ho comentàvem això al Vendrell, que també és una actuació que comença tard i que també sempre justifica o s'explica perquè els castells no són una cosa aïllada, sinó que estan dintre d'un seguici i que canviar tot el seguici doncs és molt difícil. A Valls han canviat coses. Recordem que aquest any, per exemple, Sant Joan es va avançar una hora i fins i tot s'ha modificat l'hora de la missa, que semblava intocable fa uns anys, per començar abans l'actuació. Per tant, doncs bé, Tot i que hi ha coses que semblen intocables, a vegades sí que es poden acabar tocant. Veurem com evoluciona aquesta Diada de l'Arboç, que d'alguna manera, doncs, dèiem abans, potser, diuen el Talarbós, que és la Diada castellera més antiga de la història en continuïtat. Castellers de Vilafranca enceta la segona ronda intentant el 5 de 9 en folre. Aquest any, 4 descarregats, els 4 que ha intentat. Increïble la solvència que ha agafat Vilafranca amb aquest castell, tot i que també és veritat que la setmana passada jo ho sentia, des d'allà on estava de vacances, ho sentia, i explicàveu que van treballar de valent aquest 5 de 9 a la Bisbal.
11: Sí, sí, de fet es movia moltíssim, la regla i la banda del 3 van treballar moltíssim i al final el van resoldre. Al final també és el que dèiem abans, anar agafant confiança amb aquests castellassos que els poden necessitar per Sant Fèlix, tot en que en principi ni tan sols l'haurien de necessitar, però són el castell que el poden utilitzar per refer-se si alguna de les coses que han de fer no va bé, i per tant és fons d'armari, diguem-ne, i per tant rodar-lo el màxim que puguin perquè pugui ser un castell de confiança si el necessiten en una diada com la de Sant Fèlix o fins i tot el concurs.
0: Dèiem que no és una diada fàcil a nivell logístic o d'horaris, però el nostre tècnic, el Josep Castellano, està encantat, perquè per una vegada, ell que moltes vegades no veu els castells perquè està dins tocant botons, avui els té allargant la mà pràcticament i pot veure com es col·loquen els quarts dels castellers de Vilafranca, que tiren amunt, per tant, intent de 5 de 9 en folre dels verds. Encara hi ha una mica de moviment a nivell de folre, però sembla que el van aturant. Aquest castell, ho hem dit moltes vegades, un castell que puja molta gent, que acostuma a brandar una mica, a moure's una mica, a fer la barca mentre puja el tronc, però que s'hauria de serenar, s'hauria de sentar quan es col·loquin els dosos. Entren les sisenes de la banda del 3. Ara es col·locaran també les de la banda del 2 i tota la canalla esperant ordres damunt el folre. Dosos que remunten. Queden només ja els més petits. Sisens col·locats, ja tenim tot el tronc a lloc i ara queda la canalla. De moment serè, tranquil a nivell de folre. Cares de concentració quan entren els dosos de la banda del 3. També arriben les cassoletes, els aixecadors a la part de dalt del castell. I a veure si no se'ls enreda el 3, que treu un petit tremolí, de moment ben controlat per tothom. A mi m'admira la capacitat de mantenir la concentració amb aquest tremolí de castell. Acotxadors col·locats, enxaneta esperant les passes. Recordeu que són dues aletes. Ara va la primera. Ai, l'enxaneta, que sembla que es fa enrere. No, torna a començar. Havia començat. Ara s'encavalca la primera. Està a punt de passar la torre. Ara s'encavalca la segona. 5 de 9 en folre. Carregat dels castellers de Vilafranca. No t'avancis, Esteve.
1: Perdó.
0: Però tot apunta que sí que el descarregaran perquè està molt bé, molt tranquil a nivell de tronc. Molt tranquil a nivell de folre, surt la canalla, els dosos de la banda de la torre, els dosos de la banda del 3. Sí, bé, és un 5 de 9, té un petit moviment, però escolta, jo estic veient gent al folre que està mirant el públic tan tranquil·lament com qui passeja per la plaça de la Vila de Vilafranca una tarda de festa major.
1: Sí, cares de tranquil·litat i de... allò de dir feina feta, de somriures, de feina feta. Ja em perdonaràs amb el descarregat. Venia del 14-15 de treure el cap a RAC1 i a vegades això de treure el cap un lloc i un altre et fa perdre una mica els papers.
0: A mi m'agrada aquesta gorra que portes, verda també, de ciclista, quan surten les quintes de la banda del 3 i el Serró, 5è, 5 de 9 de la temporada. Estem a mitjans d'agost, senyores i senyors. Queda la part més forta de la temporada i aquesta gent porta 5 de 9, tots descarregats, i els fan com si fos fàcil.
4: I això de l'Esteve de descarregar castells quan són carregats ho va fer també la setmana passada. Llavors podem fer un joc.
0: S'avança,
4: que un cop per diada que descarregui un castell abans de tot plegat.
0: S'avança. És un tio avançat al seu temps, l'Esteve. Saps què podem fer? Obrim una estrella d'am, no?
1: Obrim-la.
0: Obrim una estrella d'am per celebrar aquest nou gama extra de moment Vilafranca. Si ahir va ser una diada de 4 gama extra per colla molt disputada, avui no. Avui no hi ha color. Avui els verds han vingut a totes i els altres han vingut potser amb una mica més de tranquil·litat i més de calma i a rodar estructures de cara a més endavant.
1: Quines camises ben suades, dels castellers de Vilafranca. També veiem a la colla jove que ens queda a l'esquerra d'aquest balcó. La calor apreta, el sol pràcticament s'ha aclarit i els castellers de Vilafranca que ho celebren.
2: Doncs evidentment que celebren una construcció com aquesta, sóc amb l'Ernest Gallar, un dels terços. Us esteu acostumant a descarregar un 5 de 9 així ballarí, però descarregat sempre.
12: Exacte, bueno, és l'important. Al final és un castell que li tenim el coco guanyat ja, que amb aquest tipus de castells doncs és important, sobretot amb el juliol tan exigent que tenim i l'agost tan exigent que tenim. I ara baixant, ho dèiem, ostres, és un 5 de 9, no? Que estem com molt acostumats, baixem molt tranquils i ningú el celebra, però bueno, ja ho veieu, no? Que bueno, amb el que ha passat aquests dies, doncs és important també donar-li importància a aquestes coses, tocar de peus a terra i sobretot encarar un gran Sant Fèlix que ha de ser històric.
2: Clar, Ernest, volíem parlar amb tu com a terç d'aquest castell, però també com a president dels castellers de Vilafranca, una setmana molt difícil per vosaltres amb la mort del Gatsby, no? D'aquest mític casteller de colla. Qui era el Gatsby per vosaltres?
12: Bueno, Gatsby, parlar del Gatsby és parlar dels castellers de Vilafranca i parlar dels castellers de Vilafranca és parlar del Gatsby, no? Al final era de la tècnica actual, estem, bueno, internament doncs estem molt dolguts, a banda dels càrrecs que ha ocupat, doncs és un casteller més que històric, més de 400 castells de nou a les esquenes, 70 torres de nou, més de 2.000 castells superiors a la Torre de Set, un absolut mite, un absolut referent, no només per nosaltres, sinó per tot el món casteller. I ho dèiem al Catllà també, no? que en aquests moments també m'agrada fer una menció especial a tot el món casteller, totes les colles, entitats, vosaltres periodistes que us heu volcat i ens heu donat tot l'escalf que heu pogut. Per la família també ha sigut molt important, que hem estat molt en contacte amb ells. I res, doncs ja et dic, ha sigut una setmana molt complicada, però toca mirar en positiu, sobretot, és el que vam dir divendres. Ja està, hem estat molt dolguts, ara el Gatsby ho voldria d'aquesta manera, rebentar el Catllà i l'Arbós i fer un Sant Fèlix històric.
2: Clar, això és el que et volia dir, no? Crec que tothom entendria que haguéssiu dit aquest cap de setmana, doncs mira, afluixem una mica, tenim el cap a una altra banda i vosaltres al revés, no? Anat a màxims i a treure tots els gama extra que teniu a la butxaca.
12: Exacte, i al final també dilluns que es va saber tot, veies moltes cares que potser feia 15 anys que no tocaven el Figuerot, però que, bueno, doncs aquesta marca que va deixar el Manel, doncs els va arrossegar i aquests s'han doncs enganxat tota la setmana, s'enganxaran ja fins Festa Major, i el que siga, doncs després de Festa Major segurament ens tocarà pair-ho, no? Ara fent castells potser no ens n'adonem gaire, celebrem, estem molt contents, després quan arribem a casa doncs pensem molt en ell, però vaja, ja et dic, toca pensar molt en positiu, el Manel ho hagués volgut així, i res, ens en sortirem, segur.
2: Clar que sí, a fer una gran dia de Sant Fèlix i a dedicar-li. Ernest, gràcies.
12: Moltíssimes gràcies.
13: El testimoni de l'Ernest, del president, i aquestes paraules dedicades al Manel Huguet Gatsby, que realment és una persona que ha deixat empremta, i que també nosaltres recordem, perquè durant molts anys l'hem anat seguint. Escolta, mira, i ara veig que els castells de Vilafranca, després del 3 de 10 i el 5 de 9, és el moment de la síndria. Treuen aquelles safates de síndria.
14: Allarguem el braç a veure si ens
13: arriba. Si voleu, alguna cosa.
2: Voleu que us en tiri alguna? Igual no faig punteria, però ataca. Igual et fa les ulleres, Benet.
13: A tu t'agrada. Et cuiden molt amb la síndria, tu, Anna.
2: Sí, abans ja m'han donat meló i els he hagut de dir que no, perquè no podia, perquè no em puc menjar, però la síndria sí que m'hi abonaré ràpid.
13: Doncs els Minyons de l'Arbós s'han pres seriosament el d'anar per feina. Els ha tocat anar darrere dels castells de Vilafranca i com ha passat abans amb el 3 de 10, que ells han seguit de 3 de 7, doncs després del 5 de 9, ells ja tenen els segons col·locats del 4 de 7.
15: Sí, sí.
13: Perfecte. Doncs després del 4 de 7 parlarem amb la coordinadora de colles. No cal que correm ni ho fem ràpid, ¿vale? Per tant, ara a veure com els va els Minyons de l'Arbós aquest 4 de 7. Per una colla petita com Minyons de l'Arbós, els castells de 7 no deixen de ser un repte importantíssim i un salt important respecte als castells de 6, que són el mínim i el que fan més habitualment aquest tipus de colles.
14: Quina imatge més bonica, també, ara veig aquí davant, a l'entrar i sortir de castellers, en aquest cas de la colla dels castellers de Vilafranca, a la pastisseria La Confiança. Entren a la pastisseria no per comprar dolços, sinó, entenc, no ho veig bé des d'aquí.
13: Mira, segurament, també fan un veure. També
14: segurament
13: fan un
14: veure. Per veure, perquè la calor apreta. I van entrant aquí a la pastisseria també a refrescar-se.
13: Minyons de l'Arbós, intent de 4 de 7. Quina alegria seria per aquesta colla juntar avui els dos castells bàsics de 7 pisos. De moment, es col·loquen les quartes del castell. Un 4 que està un punt obert. Tenim una de les rengles, una de les quatre rengles que hauria de fer un quadrat que està molt en fora, molt separada. Veiem com fins i tot li diuen als castellers en aquest segon que intenti tirar una mica endavant el pit per agafar la mida bona. De moment, quartes col·locades i arriben els dosos. Castell lent. Un dos molt més gran que l'altre, el que dèiem abans, les diferències de mida de la canalla que costen aquestes colles renovar els punts de dalt, però ja es van col·locant. Que bé sonen les gralles dels Minyons de l'Arbós, per cert. Dosos col·locats. Castell obert, les rengles separades entre elles, però que de moment el van treballant amb prou solvència. Entrarà l'aixecadora. De nou, en el moment determinant, com ha passat abans amb el 3, que hi ha un petit tremolí en aquest castell. Una de les terces patint i força, però és moment de fer l'aleta. L'enxaneta que fa la traspassada, posa un peu a dalt, posa l'altre. 4 de 7, carregat dels minyons de l'Arbós. Hauran de treballar de valent perquè hi ha una terça amb una cama totalment doblegada. A veure si pot aguantar aquesta sortida de moment de l'enxaneta, que ja ho ha fet ara de la cotxadora, que haurà de baixar per aquesta rengla que està patint més, justament. Sembla que sí, que l'aconseguiran dominar. Cada cop més estirats els terços d'aquest castell. Mira, el castell més fàcil, uah, potser que veurem avui.
14: Quina
13: manera, però el que més està patint...
14: Quina manera de patir, quines cares de patiment, quines cares d'esforç. I ara vindran les cares que més ens agraden, de satisfacció i d'orgull, perquè ho hauran aconseguit. Sí, sí, sí, senyors i senyores dels castellers de l'Arbós. Déu-n'hi-do, quina carregada i quina descarregada.
13: 4 de 7 descarregat dels castellers de l'Arbós, l'alegria local. Sí, senyors, perquè aquests castells també tenen mèrit. Ha acabat caient una de les terces, la que més ha patit, ha acabat, que no podia ni baixar, ja, de lo cansada
14: plegant,
13: que estava.
14: S'ha plegat literalment de l'esforç. Ara la plaça ho agraeix, ells s'abracen i ho celebren. Que bé, que bé, que bé, la seva festa major també ha estat. Ara voten i salten i brinquen.
13: Mira, mira, i el Joel, que és molt hàbil, ja està buscant aquesta castellera, eh?
4: Efectivament.
13: Una castellera, una dona. Acostumem a veure, en general, sí, gent sí, jove als troncs, i en, potser homes més veterans a la part baixa. Però no és habitual veure terces com la que veiem en aquest 4 de 7, doncs de certa edat, i que encara estan en forma, i vamos, com ha lluitat aquesta dona per fer aquest castell. El Joel se li acosta.
14: Sí, ella s'aixuga la suor.
4: M'ha demanat aire, m'ha demanat un moment d'aire.
14: La feliciten.
13: Mira, saps què faré? Normalment obrim cerveses pels castells de Gamma
14: Extra. Li obren la camisa literalment, eh? Però... li obren la camisa literalment perquè pugui agafar una mica d'aire.
13: Jo crec que hem d'obrir una Estrella d'Am per un 4 de 7, sí senyor.
14: Home,
13: perquè també té molt de mèrit aquest 4 de 7.
14: I tant que hem d'obrir, perquè els castells són això, cadascú amb els seus límits, i per ells... que ara veig aquesta samarreta que posen de Vina Prova Queda't, no? Que segur que els hi costa moltíssim també, no? Generar aquesta massa social necessària. Ara ens ho explicaran des de dins.
13: Va, Joel.
4: Ja, estic amb la Lorena, la terça d'aquest castell, segurament una de les persones que més ha treballat, però, hosti, amb la calor que fa, que maco rebre abraçades, eh?
15: Sí, sí, molt maco. I per mi és la primera vegada que el faig i, hòstia, és un orgull.
4: Sí, sí, i tant. A més, treballat, celebració, és el primer cop que el feu aquesta temporada, no?
15: Sí, bueno, m'assembla que fa 8 anys que no el fem.
4: Quants?
15: M'assembla que 8 anys que no el fem.
4: 8 anys que no feu el 4, doncs imagina't, l'heu recuperat, avui hi haurà festa grossa, suposo. Seguís, si tot plegat és festa major.
15: Sí, sí, doncs pues mira, continuarem, després per la tarda a Cercavila i res, a continuar.
4: Escolta, com ha anat a nivell personal, primer cop que el feies, no sé si em pots explicar una mica com ha anat això.
15: Bueno, estava molt nerviosa, m'ha agafat la moto, se m'ha començat a separar els peus, però bueno, ho hem aguantat, al final hem aguantat.
4: Doncs mira, 3, 4 de 7, plegats en una actuació, molta... Bueno, enhorabona, felicitats i a disfrutar-ho.
15: Gràcies.
4: Sí, doncs la Lorena, que vaja, perquè pels oients que no estiguin avançats al món casteller, la moto és un fenomen en el qual el peu et comença a anar amunt i avall sense parar, que és impossible de controlar, i vaja, doncs és el que li ha passat a la Lorena, que ja l'heu sentida, eh? Tenia més ganes d'anar-ho a celebrar que no pas d'estar parlant amb nosaltres.
14: Bueno, però també ho ha compartit, eh? I em fa molta gràcia quan els hi dius aquest sí tant, no? aquesta empatia de compartir l'alegria que tenia, eh? Els nervis, clar, els nervis també juguen molt
13: tant,
14: en el món
13: tant,
14: dels castells.
13: I tant,
14: Els nervis a nivell col·lectiu i els nervis a nivell individual.
13: Doncs alegria pels minyons de l'Arbós, una nova colla que pot estar contenta perquè creix. El món casteller no para de créixer. La setmana passada parlàvem d'una nova colla en formació, els castellers d'Horta. També s'ha acceptat com a colla en formació els castellers de Montgrí, la colla castellera de Montgrí. A més, les colles universitàries, les internacionals, més d'un centenar de colles en total. I ja sabeu que a Castells de RAC1 sempre volem conèixer alguna cosa més de com es coordinen, de com treballen conjuntament, i ho fan a través de la coordinadora de colles. Avui volem saber ben bé què és i què fa, quin forma part. Avui tenim l'Antonio Sánchez. Antonio, què tal? Bon dia, com estàs? O bona tarda, ja.
16: Hola, bon dia, sí. Doncs mira, aquí passant calor en aquesta plaça.
13: Sí, no m'estranya. Nosaltres també, no et pensis. Com a mínim tu, amaga't a l'ombra, tu que pots. Escolta, no sé ara mateix si ens pots explicar quantes colles formen part de la Junta, de la coordinadora, i com es decideixen quines vocalies hi ha, quines línies de treball, perquè aquí hem parlat de
0: de l'abordatge del masclisme, hem parlat de les assegurances, hem parlat de seguretat, de llengua. Hi ha molts àmbits que toqueu des de la coordinadora.
16: Així és. Bon dia a tothom. Actualment som 12 colles, que és el màxim de colles que poden pertànyer a la Junta de la Coordinadora, segons els estatuts, i el mínim seria 8. Actualment som 12. Com s'escolleixen? Doncs bé, quan s'acaba un cicle, doncs el que se fa normalment és posar-se d'acord entre les colles que estan a la mateixa Junta, inclús amb altres colles de fora, de preparar una propera candidatura de les properes eleccions. Aleshores, s'escollés d'aquesta manera. Dintre la Junta, com s'organitza tot? Com més bé has dit, hi ha diferents comissions, hi ha equitat, hi ha salut, hi ha la musical també, hi ha diverses comissions que treballen, i a part d'això, doncs existeixen, si després ja podem comentar més endavant, doncs els grups territorials, que són els diferents canals de comunicació que tenim amb les colles.
0: Sí, de fet, també va preguntar per això, és a dir, hi ha 12 colles que, diguem-ne, formen part de la Junta, però després, evidentment, està, la coordinadora està al servei de totes les colles, d'aquest centenar que comentàvem, i clar, la seu de la coordinadora està a Valls. Entenc que la colla de Figueres no ha de baixar a Valls cada cop que tingui un dubte, una consulta, sinó que a nivell territorial esteu descentralitzats.
16: Correcte, exactament. Mira, els grups territorials són, diguem-ne, el sistema que coordina la informació de la feina que fa la coordinadora cap a les colles, i després les colles tenen també una manera de comunicar-se amb la coordinadora per tal de fer un seguiment dels seus problemes que tenen, les seves idees. És una manera de col·laborar, de que no se sentin apartades de les decisions que pren la Junta de la Coordinadora. Uh-huh. Aleshores, no cal que es desplacin, sinó que a través d'aquests grups territorials, que són 7 actualment, doncs les diferents colles poden fer les seves preguntes, poden aportar idees també, que després se van analitzant a la coordinadora, i s'adheriven cap al lloc on més convingui. Si és un tema de salut, doncs que la gent que coordina el tema de salut, si és cap per temes administratius, doncs cap a administració, i etcètera, etcètera.
0: Mm-hmm. No sé si tens al cap aquests, d'on són aquests grups, i no sé si és molt diferent el que passa i es comenta en el grup territorial, per dir alguna cosa, de Girona i el de Tarragona, no? Que són, a nivell casteller, mons diferents.
16: Correcte. Actualment són 7 els grups territorials, comencen en Girona, Lleida, Ponent, millor dit, tenim després Barcelonès i Garraf, tenim Vallès, Barcelonès, tenim també
0: Tarragona
16: i Terres de l'Ebre, uh-huh. I crec que em deixo alguna...
0: Catalunya Central, potser?
16: Catalunya Central, correcte, exactament, Catalunya Central. Aleshores, aquests grups, cada colla decideix qui representa en aquest grup a la seva colla, i aquestes persones, doncs, estan en constant contacte a través del grup territorial amb la Junta de la Coordinadora per tal d'exposar les seves idees, si tenen un problema o tenen un conflicte entre ells o amb altres colles, i allà intentem fer una mica de servei cap a tothom. Uh-huh. A part que també des de la Junta, és el grup territorial és el lloc on pengem totes les notícies que creiem que és interessants de cara al resta del món casteller.
0: Uh-huh. I ja et deixo anar, eh? Gràcies per atendre'ns, sí. Antonio, perquè ara estàvem parlant del que feu des de baix, no? de com la coordinadora es relaciona amb les colles, que són la seva base, i la coordinadora també es relaciona amb administracions, institucions, empreses, no?
16: Correcte.
0: Fa de canal.
16: Correcte.
0: Cap amunt.
16: Exactament. És a dir, és grup territorial i Junta de Coordinadora és un lloc de comunicació de dues direccions, des de les colles cap a la Junta i de la Junta cap al grup territorial, que són totes les colles.
0: Perfecte, Antonio. Doncs escolta, moltíssimes gràcies per atendre. Com ja ho sabeu, els oients habituals, a cada retransmissió, doncs parlem amb algun membre de la coordinadora que ens explica, doncs, alguns dels vessants. Avui ens hem interessat per la vessant més interna de com s'organitza aquesta entitat que agrupa els més de 100 colles que hi ha a Catalunya. Gràcies, Antonio. Fins la propera.
16: Gràcies a vosaltres.
0: I mentrestant, la colla jove dels Xiquets de Tarragona, que afronta el seu gran repte del dia, serà el 2 de 9 en folre i manilles. El castell de gamma extra que porten avui aquí a l'Arbós, i que és el seu, diguem-ne, la seva carta de presentació a la gamma extra aquesta temporada, i que han demostrat un domini total i absolut. Ara busco les dades. En porten 5 aquesta temporada, i aquest serà el 6è. De moment, tots descarregats.
14: Descarregats, i a més amb un punt de solvència, de superioritat, no? De tenir dominat el castell. Jo crec que és un castell que moltes vegades els serveix per aterrar a la plaça, per situar-se, per entrar a la porta de la gamma extra, i a veure si avui te'l torna a defensar també.
0: Doncs a veure... Oh, un moment. És que no sé on està la notícia. El 2 de 9 que tinc a la dreta...
14: Sí,
0: o la botifarra blanca d'embotits Bundó i la llonganissa... Me cachis la mar... A veure, això sí que és gama extra. Això sí que és gama extra. Bé, bé, deixeu-me concentrar, perquè es col·loquen ja els 15 del 2 de 9 amb folre i manilles de la Jove de Tarragona, i aquests han de decidir si tiren un o no. De moment sembla que tot és molt estable a nivell de folre, algun canvi de peu, però no fa la barca.
17: Concentrats i forts, amunt! Tothom a la feina!
0: Queda clar el missatge, no? Tothom a la feina, a la penya...
14: Concentrats i forts, és un dels crits de guerra d'en Jordi Crespo.
0: Tothom a la penya, molt tarragoní. Tira amunt el 2 de 9. Treballant còmodes les manilles, treballant còmodes el folre. Tota la feina, tota la pressió. El tronc, delicat, delicat, delicat, com sempre, de les estructures de dos. Entren els dosos, l'acotxador, molt menudet, que també va arribant a la part de dalt.

0: RAC1 i l'Ajuntament de l'Arboç us estan oferint Castells de RAC+1 a la Festa Major de l'Arboç, amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Dir-li que fins i tot quan se'ls torça,
2: Castells
1: es posa complicat, però han aconseguit carregar i descarregar. Ara, cares d'alegria, d'un punt de tranquil·litat, es donen les mans en aquest pis que Déu-n'hi-do que han hagut de patir.
3: Sí, sí, aquest quart ha perdut la posició, s'ha hagut de falcar, apalancar amb les manilles, Déu-n'hi-do, però mira, ara són somriures. Si acaba amb un somriure, és que la cosa acaba bé. Així que obrim Estrelles d'Am per celebrar aquest nou gama extra a la diada de la Festa Major de l'Arboç. Sí, senyor, celebrem-ho amb botifarra Bundó, amb unes olivetes i amb una Estrella d'Am. Què més es pot demanar?
4: Doncs mira, jo el que demano és celebrar-ho amb un somriure amb la Laura, és una de les sisenes d'aquest 2-9, però també és la responsable de Canalla. Comencem parlant del castell. Quina tranquil·litat amb un castellàs de gama extra com aquest, que jo crec que el domineu ja molt.
5: Sí, jo crec que el 2 és un castell al que li hem agafat confiança absoluta i que vagi bé, vagi malament, es mogui menys, sigui més dur el que sigui, no ens atabalem i sabem que ja el sabem fer, llavors apretem i ja està.
4: Que al final és molt important poder rodar aquest folre i aquestes manilles de cara al 3 de 10 que en parlàvem abans amb companys teus, no? Al final és una manera d'anar rodant també aquestes estructures.
5: Sí, sí, o sigui, sabem que tant el 2 com el Vila de Vuit són el que ens han portat sempre després a poder fer un 3 de 10 o el castell que siguin manilles amb més garanties, llavors tot el que els puguem rodar intentem aprofitar-ho.
4: Laura, tu ets la responsable de Canalla. Per mi és una de les claus d'aquest any de la Jove de Tarragona, no? Quina Canalla més fina, més ràpida i més... Jo crec que mentalment estan com molt preparats per fer el que estan fent.
5: Sí, crec que la feina que fem amb la Canalla no és feina d'aquests anys que portem nosaltres com a equip, sinó sempre hem tingut una manera de treballar sabent que la Canalla és la clau de la colla. Llavors hem seguit agafant aquesta dinàmica, assajant infinites hores i sabent que després a plaça demostren el que assagem.
4: Clar, quin és el truc, no? Perquè al final Canalla entenen totes les colles i no totes pugen així, no? Què és el que feu vosaltres o què és el que creus que feu de diferent que fa que aquesta Canalla sigui tan bona?
5: Jo crec que és assajar molt, molt, molt, molt, molt. I després sabem que tenim una Canalla que ara mateix tenim sort de que són rapidíssims i ho cuidem.
4: Laura, enhorabona, felicitats i esperem un gran Sant Fèlix de la Jove.
5: Gràcies, que vagi bé.
3: Recordeu que podeu comentar la jugada a través de les xarxes de Castells de RAC1, a través d'Instagram. Avui preguntem a la veu de la plaça què espera de la Diada de Sant Fèlix i només per participar entreu al sorteig de 2 packs de 4 entrades pel Museu Casteller i de 2 entrades dobles pel Calçofest. Poca broma amb els premis que sortejarem entre tots els que participeu a les xarxes socials. I si hem vist un 5 de 9 de gama extra de Vilafranca, un 2 de 9 amb folre i manilles gama extra de la Jove Tarragona, aquesta segona ronda encara ens depara una gran sorpresa. Fem una petita pausa per la publicitat i de seguida us expliquem quina és.
0: Castells de RAC1. Fent pinya, tots som 1. Del 21 al 27 d'agost, batega amb la tradició. Torna la Festa Major de l'Arboç 2026.
6: Viu l'emoció dels castells, el ritme dels balls populars i la màgica nit de la carretillada.
0: Sent el foc, la música i la gresca d'una festa patrimonial única.
6: T'hi esperem. Consulta el programa a arbocenc.cat.
7: Forn de Nulles. Els pans de sempre i les seves especialitats com el pa d'olives de calamata, el de xocolata, de nous, el pa dels avis i, en temporada, el seu reconegut pa de calçot. Forn de Nulles. Llargues fermentacions i productes de qualitat com les coques de forner, els seus croissants dolços i salats i brioixeria artesanal.
8: Forn de Nulles, a l'Alt Camp.
9: Nova web forndenulles.com.
7: Forn de Nulles. Pa amb gust de pa.
10: Descobriu el món casteller. Museu Casteller de Catalunya a Valls, obert de 10 del matí a 2 del migdia i de 2:15 a 6 de la tarda amb descomptes i promocions especials. I no us perdeu en Joanet, un casteller d'abans que ens visita de tant en tant explicant anècdotes.
11: Més info i entrades a museucasteller.cat.
0: RAC1 i l'Ajuntament de l'Arboç us estan oferint Castells de RAC+1 a la Festa Major de l'Arboç, amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
3: Festa Major de l'Arboç, on ja hem vist 3 castells de gama extra, inclòs un 3 de 10 dels castellers de Vilafranca. I atenció, Joel Penya.
12: Benet Iñigo.
3: Què farà la Colla Vella a continuació?
12: Doncs un altre 4. Si abans els hi ha sortit

0: Bé, amb folre, ara han decidit que potser si li treuen, no? Així es compliquen una mica més, no?, l'execució, tot i que sabem que el tenen de postal. El 4 de 9, net.
1: Castell total de la Colla Vella, que RAC1 té sintonia pròpia, i és aquesta.

0: un castell dur, Rocky. Un castell que necessita força, que necessita concentració, que necessita entrenament. Li diuen el castell total per alguna cosa. Jo us he de confessar que avui no m'esperava que la vella intentés aquest castell. El va descarregar fa menys de 24 hores al Catllà i desgasta moltíssim. Per tant, és tota una alegria i tota una sorpresa que avui els rosats tornin a intentar aquest castell aquí a l'Arboç.
1: Se senten forts. Quan em van bé les coses, doncs t'acabes d'engrescar. I parlava amb un membre de la Colla Vella que em deia, en funció de com vagi el Catllà, parlarem de l'Arboç, si el Catllà va anar bé, doncs a l'Arboç et veus en cor de treure una de les cartes, una de les teves cartes favorites, no? Aquest 4 de 9 que ahir veiem de postal, que no sembla que sigui un 4 de 9 net de la manera que el carreguen i el descarreguen.
0: La veritat és que sí. I recordeu el primer que vam fer aquest any per Sant Joan, que ens deia el Llàtzer Magrinyà, un dels terços d'aquest castell, perquè ja no el volem fer perfecte, no? Ens surten bé perquè ja no el volem fer perfecte, no? I ara ja és com, sabem treballar-lo, sabem les tendències que té i no necessitem que estigui perfecte per fer-lo. I a més, és un castell de màxima dificultat, però que no requereix la gran quantitat de camises que potser sí que necessites per fer un 5 de 9, un 4 de 9 amb full rei agulla. Avui ens deien que la vella té 100 camises menys, 100 castells menys a plaça que ahir. Però, en canvi, es pot plantejar aquest castellàs perquè implica molta tècnica, però potser no tanta massa social.
1: Havíem parlat molt de la perfecció que semblava gairebé imprescindible per aquest castell, per la seva fragilitat, recordem-ho, un castell que no té aquesta segona pinya, que no té aquest punt de suport i que, per tant, les batzegades les suporta pitjor, però la vella ha demostrat i està demostrant entre les colles castelleres que desafien aquest 4 de 9 que fins i tot amb les imperfeccions, amb moments de problemes, de batzegades, doncs són capaços de defensar-lo, de carregar-lo i de descarregar-lo.
2: No els hi ha fet el pes les mides, els segons, i el desmunten al peu, ara hi tornaran.
1: Recordeu? Crec que el van desmuntar tres cops.
3: Ahir el van desmuntar sí. Dos cops, va sortir
1: dos
3: el tercer
1: cops, cop. La tercera va sortir, això mateix.
0: Doncs avui com a mínim l'han desmuntat amb els segons, no han col·locat terços, quarts, que encara ho fa tot una mica més lent. Veiem com la gent, al carrer, per cert, continua ple com un ou, tant de castellers com també de públic, déu-n'hi-do el públic que hi ha aventant-se amunt i avall. Això sí, tothom a l'ombra, a l'altra façana, que no és la que
1: sí,
0: estem nosaltres, justament.
1: Que avui ens toca el sol i ens ha tocat també degustar aquesta botifarra blanca.
0: Oi, calla.
1: Us quin podem vici. Confirmar aquesta hora, 2:48 minuts de la tarda, que la botifarra blanca de la gent de Cal Bundó és extraordinària. I ho
2: si
1: diem,
2: em poso
1: allò
2: sota el balcó, em podeu tirar un tros a la boca, a veure si encerteu o què?
0: No, home, jo, a mi m'encantaria jugar-hi, si vols.
1: Quina botifarra.
2: Vinga, doncs vinc.
1: Quina
2: mentre
1: botifarra.
2: Mentre torno a quadrar.
4: Espera, deixeu-me que vingui a fer el vídeo, per favor.
0: No.
2: Vinc de camí.
0: Quedeu-vos amb la síndria i amb el meló, que és més sa i més...
4: Escolta, doncs entra molt bé amb la calor que està
2: Hola.
4: Fent ara mateix, eh?
0: Hombre, mira,
2: estic aquí sota.
0: Ho fem o no?
4: Ha vingut en sèrio,
0: Ho fem o no?
2: Hòstia, l'heu provat o què?
0: Escolta una cosa, no es pot tirar, el menjar no juga.
2: Això és veritat.
0: I aquesta botifarra no es pot tirar, és un pecat tirar aquesta botifarra.
1: Farem una excepció.
4: Per favor, vull aquest moment.
0: Em sento ara com el domador de foques.
1: Procedeixi.
0: Saps allò del zoo o tal?
1: Procedeixi.
0: Els hi donen la sardina.
1: Estem al balcó, primer pis,
2: el benet. Espera, que em poso el micro entre les cames perquè així agafo la...
0: Narra l'Esteve, vale, aquest moment.
1: Botifarra blanca, mà dreta, de Benet Íñigo, sota el balcó. Joel Penya llença en aquest moment la botifarra blanca. Ui! I apunta.
0: Bueno, però
1: l'ha entomat amb la mà. Fer-ho directament amb la boca era pràcticament
4: de fondo. Esteu molt marat.
2: És el que volia.
4: Crec que esteu de sort que ho ha vist poqueta gent.
0: Però em sento una mica observat. L'espectacle l'estàvem donant nosaltres ara.
3: La gent està flipant una mica.
2: M'entorno amb la vella, us sembla bé o què?
0: Va, vés amb la vella.
2: Molt bona,
0: però un moment, exacte, anava a dir valoració de l'1 al 10 de la botifarra.
1: Confirmes?
2: Un 11 i mig ben bo.
0: No, és espectacular.
1: Brutal.
0: El Bundó no només ens ha acollit i ens deixa el balcó, sinó que ens ha deixat provar la botifarra i la llonganissa que té la marinera, tu.
1: Boníssim.
4: Però alguns en guardareu, no? Jo l'espectacle aquest no el faré, però guardeu una miqueta per tastar-la després.
1: Ho intentarem.
4: Home.
0: Crec que no és suficient. Si ens acabem tot el que queda... malament, ens
4: empatxem. Jo podria arribar a dir-vos que us pujo unes estrelles si vosaltres em guardeu botifarra.
0: Tracte fet.
4: M'encanta que estigueu tan a prop. Això de veure'ns les cares quan ens parlem, que no acostuma a passar.
0: No, perquè a vegades estem molt lluny respecte a les colles, o molt més amunt, també pot passar.
4: És bastant agradable, saber parlar amb algú i poder-lo mirar a la cara és bastant guai.
0: A nosaltres també ens agrada molt aquest emplaçament, ens agrada molt aquesta plaça. No ens agrada tant el sol, que déu-n'hi-do com li pega aquí a l'Arboç, mentre esperem que la Colla Vella torni a tancar la pinya del castell total del 4 de 9 sense folre, que seria doncs, tot un cop d'autoritat també de la Colla Vella, que ens està demostrant aquest any que no s'arronsa davant de les circumstàncies ni a cap diada i que li vol mantenir el pols, que sí, que Vilafranca va com un tro, però que no li pensa regalar res de cara ni a la temporada ni al concurs de Castells de Tarragona, que es farà el primer cap de setmana d'octubre i que, per cert, ja que hi som, podem, ho comentem després perquè veig que ja pugen les mans de la pinya de la Colla Vella, que tornarà a intentar. He vist aquí gent de l'organització del concurs de Castells de Tarragona que també s'està mirant a veure si pot vendre rivalitat en aquesta edició del 2026.
1: Després hi donem un cop d'ull al rànquing del concurs casteller, quines són les colles que actuaran diumenge, quines són les colles que actuaran dissabte. Vaja, està la cosa ben calenteta i, a més, la diada de Torredembarra, no? La que obre, de fet, aquest concurs de castells, fent ben ample el món i la realitat castellera.
0: Segons de la Colla Vella, que prenen posicions, la resta s'ho miren. Vilafranca, sobretot, estarà atenta a veure què fa la Colla Vella. És curiós, com s'especialitza cada colla. Vilafranca té més cartes, ha fet molts castells de gamma extra aquest any, i és un especialista, ho acabem de veure, amb el 3 de 10. Però, en canvi, Vilafranca no ha fet el 4 de 9 sense folre, i la Vella en porta 3. Cada colla d'aquestes top doncs té una especialitat, i també és bonic que sigui així, no? Que cadascuna tingui les seves cartes, els seus asos a la màniga.
4: Mira, ahir parlàvem que justament la Colla Vella ha abandonat el 2 de 9 amb folre i manilles. És un castell que no l'hem vist i que no es preveu que el veiem aquest any. I és com estrany que en cap moment de la temporada doncs, no apostin mai per aquest 2.
3: L'any passat tampoc, eh? L'any passat tampoc el van fer.
0: És un castell doncs, que prefereixen dedicar les hores d'assaig a totes les altres. Clar, han començat a tocar el 7 de 9, que abans no el feien. Han de treballar el 5 de 9, el 4 de 9 amb folre i l'agulla. Els castells nets, els castells de 10, és que al final no et dona temps a tot. I això que aquestes colles assagen 3 vegades a la setmana i són assajos llargs, d'hores i hores. Ara sí que pujaran els terços per mirar-s'ho. Darrere seu també comencem a veure els quarts. A veure si aquesta vegada doncs, tira amunt el 4 de 9 sense folre, el castell total de la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Balcons també, déu-n'hi-do, plens. En aquesta plaça hi ha afició, es nota. Tot el tronc es col·loca damunt la pinya i ara es col·locaran els quarts, que tenen l'última paraula de si el castell tira amunt o no. Veieu com baixa el volum de la plaça?
1: Sí, com es demana el silenci, plaça Entesa, plaça Castellera, que barbós.
0: Esteve, potser ho podràs explicar això a les 3 ja, el resum de,
1: a les
0: 3. Potser pots explicar què passa amb el 4-9, depèn de si tiren amunt o no.
1: Si no m'erro, el 4 gama extra d'aquesta via de Castellera, inclòs un castellàs de 10 a la primera ronda.
5: Així, Albert, cap a l'Aron, has de girar cap a l'Aron.
1: Serà la segona.
0: Donen algunes instruccions i el baixaran,
1: I el tornen a baixar, doncs serà la tercera. Repeteixen el ritual d'ahir.
2: Oh. I que l'any passat vam veure moltes vegades, desmuntat dos peus i el tercer tirar-lo.
0: No res, haurem d'esperar una mica més. Vilafranca, aquí veig algunes cases de... No, si ja ho sabíem, si ja sabíem que el segon no tirava amunt, si és que ja ens n'han acostumat.
1: És allò de...
0: Una mica de cares tot... de burleta, cares de... No, si ja ho sabíem.
1: Tot ha d'estar ben ajustat, ajustadíssim, i que no hi vam ser els de Castells a RAC1, que per cert, aprofito, no? Molta gent es preguntava si... Com és que no hi éreu al Catllà? No podem ser tot arreu. Enguany hem canviat el Catllà per l'Arbós. No vol dir que no tornem, no? Segur que tornarem al Catllà.
0: Aquest cap de setmana
1: hem estrenat a l'Arbós.
0: És tan intens que al final has de seleccionar i estem aquí, que és la cirereta final.
1: Sí, i que és una gran diada. No hi havíem estat mai, a mi m'està encantant ser-hi. Deia ahir que seguia la diada castellera per televisió. Te'n dones compte també amb aquests plans espectaculars, no? Aquests plans sanitals que ofereix la gent de la xarxa de televisions locals. Doncs la precisió amb la que es treballa, aquests plans des de dalt, aquella geometria perfecta, aquell que tot ha d'estar perfectament encaixat i ben arrenglarat, i que si no ho veuen així tiren enrere el castell, i per això doncs hem vist parar aquestes dues desmuntades, no?
0: Escolta, ara tinc un dubte per això, perquè veig molt moviment a les files vilafranquines, que és la següent colla en actuar, perquè no sé si hauria de muntar a Vilafranca. A la Tarragonina, que dèiem si abans es muntava la Tarragonina, són en principi dos peus.
4: Són dos peus i el tercer ha d'anar amunt. Per tant, tenen una altra oportunitat.
2: Sí, vale. Aquí al costat de la Vella estan tornant a muntar, també. És a dir, seguiran ells, en principi.
4: Sí, sí, en principi són això, dos peus i el tercer ha d'anar amunt sí o sí, si no passa ronda, i el que veus a les files de Vilafranca és que estan començant a preparar el seu tercer castell, que serà ni més ni menys que el 4 de 9 amb l'agulla.
0: 4 de 9 amb l'agulla, eh? Ostres, Vilafranca, que forta va. 5 de 9 i 4 de 9 amb Forrelluda, que ja va fer ahir. Ahir va afegir el 3 de 9 amb l'agulla, avui el 3 de 10. Vinga, games extra, com qui re.
3: Repeteix la diada de les neus.
4: I si tot va bé...
0: Molt bona memòria.
4: Si tot va bé, rodant també aquest Pilar de 8, que després en volem parlar, però que tot fa pensar que per Sant Fèlix veurem el Pilar de 9 amb folre, manilles i puntals. I diuen que el tenen per descarregar.
2: Home, l'últim intent que van fer va ser una petita rebregada, però vaja, jo recordo que la sensació era de ràbia de no haver-lo descarregat, tot i haver carregat un castell que era pràcticament impossible fa res. Estem parlant de fa 10 anys, que era pràcticament
0: l'altre
2: impossible.
0: L'altre dia, Vilafranca va fer el Pilar de 8 a l'assaig, Pilar de 8 sencer, amb el folre a terra, manilles i puntals a dalt. Perquè us fa una idea de la potència i de la qualitat que té el Pilar, i dos, del mètode, no? Per arribar al Pilar de 9, no només has de fer molts Pilars de 8 a plaça, sinó que has d'anar treballant totes aquestes estructures i com ho fan d'una manera, doncs això, supermetòdic, amb un camí traçat i amb tot aquest treball previ, que és el que et dona garanties després de fer-ho quan ho portes a plaça. En tot cas, el que segur és que Vilafranca, després que la vella tiri amunt aquest castell, que s'està fent pregar una mica perquè l'han desmuntat dues vegades al peu, doncs vol anar per feina perquè ja va situant els seus castellers, cosa que no havia fet amb els peus anteriors de la colla vella.
4: Bueno, i també perquè si ara la vella desmuntés un altre peu, els hi tocaria actuar amb ells, i per tant, ara sí que és com va, preparem-nos, que potser és que anem ja, o sigui, potser anem després d'aquest quatre net, potser anem ara mateix.
2: Imagino que els castellers també tenen ganes d'agilitzar, no?, una mica aquesta diada. Ja són gairebé les 3 de la tarda, van sentir amb el Joan Ibarra, no?, com més triguis a fer castells, més tard vas, més estona fa que has esmorzat, més cansament acumules també.
0: Tercera vegada que la colla vella tanca la pinya del 4 de 9 sense folre, i aquesta vegada sí, aquesta vegada ha de tirar amunt sí o sí. I els d'embotits Bundó, que ens segueixen portant botifarra perquè ens han vist afamats, doncs sí, en tenim, i estem tirant moltes floretes a aquesta botifarra, moltes gràcies. No volem abusar tampoc de la confiança, que és la primera vegada que ens coneixem, i això, doncs...
4: Sí, no us ho acabeu tot, que ens agradaria poder-hi tornar,
0: sí,
4: l'any vinent.
0: Mira, us reservem dues rodanxes de botifarra cadascú, i tranquils que de llonganissa
2: arribarà
0: per tothom.
2: Oh, quins
0: també
2: encants, quines grans persones.
4: Què és això? Dues
0: escolta,
4: rodanxetes.
0: Demà tornem. Demà no sé què hi ha aquí, però demà tornem.
2: Ha dit cava?
0: Ha dit cava, sí, ha dit cava. Veig una ampolla de cava fresquet. Sí, sí,
3: ara qui està millor, els de peu de plaça o els del balcó?
0: Home, jo al sol els hi canvio,
2: Pol.
4: Ara estem tots al sol.
2: Amb tot el respecte, però minyato, a veure.
0: Bueno, escolta, recordeu que podeu comentar la jugada, Pol. Com ho han de fer? Com ha de participar la veu de la plaça en aquestes retransmissions castelleres de RAC1? I què poden guanyar si ens fan els seus comentaris?
3: Doncs hem obert una caixeta Instagram. Recordem la pregunta, és que volem saber què espereu per la diada de Sant Fèlix, una diada que veient la d'avui, segurament, doncs...
0: Jo no em vull imaginar com pot anar Sant Fèlix després de veure-lo d'avui. Lo d'avui i lo d'ahir.
3: Serà una diada que promet.
0: Segons col·locats, dependrà també en bona mesura de si la vella aconsegueix ara fer aquest 4 de 9 sense folre. Recordem, ho hem explicat, n'han descarregat 3 aquesta temporada, tots de molt bella factura, i fins i tot he sentit especulacions de que es podrien plantejar un inèdit 4 de 10 només amb folre, sense manilles.
2: Ahir, després de descarregar aquest castell, va encantar un pis més.
0: Poca broma, que això sí que seria també allò, un nou sostre, una nova frontera castellera que està començant a plantejar-se sonar campanes la colla vella. Vés a saber. Escolta, la primera passa per fer un castell que no s'ha fet mai és somiar-lo. Quarts que arriben a la seva posició.
4: Doncs mira, ara em desmentiran ells, però jo no el veig bé. Ara ho comentava amb el Joel, jo no veig el quadrat aquest molt perfecte, i ara és quan el tiren i el descarreguen, però jo no veig bé.
0: Sembla una mica obert, potser, no? Una mica separat entre les regles. Els terços agafen la cama dels quarts. Ui, sí, sí, realment es veu una regla molt fora, en canó amb el cap als terços. A veure què decideixen.
5: Vinga, doncs som-hi. Sí. Tothom concentrat, ara, eh?
0: No va la badà. Intent de 4 de 9 sense folre de la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Castell total. Es veu bastant obert a nivell de terços. A veure, doncs, és un castell que el pes, la durada, fa que es pugui anar obrint. Hauran de mantenir-lo aquí perquè no se'ls pot obrir gaire més. Quintes col·locades. Molt lleugeret aquest pis de quintes. Sisenes que arriben i també han donat l'ordre a tota la canalla, menys l'enxaneta, perquè tiri amunt. Entren les sisenes.
5: Vinga, sí, quieta, com estàs ara, Albert? Bé, bé. Vinga, sisens col·locats.
0: Que bé que narra el castell en Miquel des de baix, en Miquel de Reus, sisens col·locats. Els dosos arriben a la part de dalt. De moment, castell controladet, però és un monstre.
5: Vinga, canten els dosos.
0: Tot just comença ara que entren els dosos, l'aixecador que arriba també a la part de dalt, l'enxaneta que mira amunt, va calculant el seu ritme, l'enxaneta mirant l'aixecadora. De fet, l'ha atrapat fins i tot. Tothom quiet aquí, apretant la panxa, apretant el cul, que entra l'aixecadora del castell, l'enxaneta que ja s'espera. Atenció, la vella que ho torna a fer. Atenció, la vella que ho torna a fer. 4 de 9 sense folre. Carregat de la Colla Vella, Xiquets de Valls, i de nou, deformat, però amb total convicció. Aplomat aquest castell, terços oberts, quins més aviat tancats, però total confiança, cares de concentració absoluta, la canalla que no dubta ni para, l'enxaneta que arriba a la pinya, els dosos que surten, terços treballant una mica més que en altres ocasions, però controlant-lo en tot moment. És que és la sensació de control, sí, sí. Control.
1: Confiança, control, força. Potser no tan bé com ahir, si hem de filar prim. Potser no tan bé com ahir al Catllà, però el 4 de 9 el tenen
0: dominant. És increïble perquè surten les sisenes, tot el tronc encara està a lloc, i ja veiem somriure els segons, que ja el veuen a tocar.
1: Que és un 4 de 9, que és un 4 de 9 net, que és una barbaritat.
0: I ja ho celebren també els quarts, sí senyor. El feien ahir al Catllà, el tornen a fer unes hores després aquí a l'Arbós. El 4 de 9 sense folre, no té secrets per la Colla Vella dels Xiquets de Valls. 4 de 9 sense folre, descarregat dels rosats. És el que estava pitjor, eh? És el que dèiem avui, no? Els terços.
2: Mira,
0: una mica separats.
2: Sentim primer una mica la celebració de la Vella, que ara justificarà l'entrevista que vull fer. A veure si ho sentim.
4: Jo m'amago sota terra, eh?
0: Ai, ai, ai. Tu l'has vist a venir, eh?
4: Jo he vist que no estava bé, això.
0: Escolta.
2: En Pitu és el cap de pinyes, de folres, em sembla, de la Colla Vella. Això es pot pujar a sobre d'un folre?
6: Home, alguna prova han fet ja altres anys, però és un castell que s'ha d'estudiar molt, i jo suposo que en un futur algun intent farem.
2: Cal investigar, no? És d'aquests castells que és inèdit, llavors cal mirar-s'ho. Com s'investiga un castell així?
6: Home, fem proves a l'assaig. Vull dir, fer proves a l'assaig és com al final pots veure si és viable o no. Però ja està.
2: El que està clar és que és un tronc que vaja, que se'l sap, que se'l coneix. Ara, abans de començar, no sé si és així o no, veiem que hi havia una regla que potser estava una mica girada, tot i així el sabeu treballar.
6: Sí, és a dir, els saben treballar molt, i sobretot de quarts en amunt és una meravella, que el fiquen a lloc. Vull dir, a vegades de segons i terços no està del tot quadrat, però a quarts fan meravelles allà dalt i el deixen impecable.
2: Doncs tant de bo puguem dir que quins fan meravelles aviat aquest any, i veiem dos castells de 10 diferents, tots dos quatres de la Vella. Moltíssimes gràcies i endavant amb aquesta investigació del 4 amb folre.
6: Molt bé, vale, gràcies.
0: Bueno, escolta'm, porta oberta totalment aquí, eh? Porta oberta totalment a treballar-lo a l'assaig.
2: I tan oberta que ja l'han assajat, que l'estan assajant ja. O sigui, aquí hi ha la notícia, fins i tot.
0: I coincideixo plenament que la part de dalt d'aquest 4 de 9 fa una feina espectacular, molt lleuger per la part de dalt, i alhora molt segur, perquè a vegades sempre s'ha dit, no, els castells pesats tendeixen a assentar-se més, a plomar-se, i en canvi els castells lleugers pot ser que brandin més, però no, no, aquest és lleuger i està perfectament aplomat per la banda de dalt. Veiem els balcons de davant nostre, de l'altra façana, bastant plens, a l'ombra, ells estan a l'ombra.
1: Aquest airet que corre ara.
0: Però nosaltres tenim,
1: salva, eh?
0: Nosaltres tenim airet i tenim embotits Bundó.
1: Ens salva l'airet, sí. I ens salva la teca.
0: Aquí tothom té les seves avantatges. I tenim segona ronda acabada, si us sembla. A veure, repassem les colles que porta cadascú. Què hem vist fins ara? Anna Marín, de la teva banda de la plaça.
4: Doncs mira, els castellers de Vilafranca que han descarregat el 3 de 10 i el 5 de 9 i que ara ens prepararan el 4 de 9 amb folre i agulla.
0: Déu-n'hi-do, què més? La jove de Tarragona, què li han vist?
4: Doncs la jove de Tarragona li han vist un 3 de 9 molt, molt, molt lleugeret i el 2 de 9 amb folre i manilles, i tot fa pensar que en aquesta quarta ronda aniran pel 4 de 9 amb folre.
0: Joel, anem a la teva banda de la plaça.
2: Sí.
0: Què els hi hem vist avui a la Vella de Valls fins ara?
2: Els hi hem vist un 4 de 9 amb folre i un 4 de 9 sense folre.
0: Fàcil.
2: Fàcil.
0: I els minyons de l'Arbós?
2: Els minyons, hem vist els dos castells bàsics de 7, és a dir, el 3 i el 4 de 7. Un 4 de 7 que, per cert, feia 8 anys que no descarregaven.
0: Doncs així han acabat les dues primeres rondes. En queda una de castells i els pilars que vulguin fer les diferents colles. Això avui, nois, se'ns allargarà. No sé si ja n'éreu conscients, no? Quan hem vist que començàvem mitja hora tard, tothom estava mentalitzat.
1: Avui
0: sí
1: és
0: no?
1: D'aquells dies que segurament el dinar queda en un segon terme. Ja soparem o ja berenarem.
0: No m'hi facis pensar massa. Sort, no, i ara en sèrio, sort de la logística que ens han proporcionat els d'Embotits Bundó. Els baixos de Vilafranca, que ja s'agafen entre ells. Ara repassaré les dades, a veure, el 4 de 9 amb l'agulla de Vilafranca, que era un castell que es van inventar ells, que el van perdre, que va haver-hi uns anys, no fa massa, post-pandèmia, que semblava que la vella era la... els hi havia agafat el relleu, que la vella es convertia en la reina del 4 de 9 amb folre i pilar, i en canvi ells havien perdut el seu castell insígnia, i que aquest any l'han recuperat, i de quina manera, els verds, perquè, mireu, n'han descarregat 5 aquesta temporada. 5, tots els que han intentat. La veritat és que fa basarda repassar les xifres dels verds d'aquest any, perquè sempre ho estem dient a cada ronda, que ha fet moltes vegades gamma extra i totes descarregades. Som-hi, nois, diuen des de baix, veiem el cap de pinyes acabant de col·locar les creus, les rengles, alinear els castellers que faran la base d'aquest castell, i també veiem l'Àngel Grau al cap de colla esperant que això, aquest procés, s'acabi per fer la seva arenga des del centre de la pinya.
2: Aquest càntic que sentíem abans del... Bueno, espera, m'espero la valenca.
0: És molt curiós, no deixarà de sorprendre'm, i mira que portem anys veient castells des de les alçades, aquestes alineacions, aquesta organització geomètrica de les colles a l'hora de plantejar les seves pinyes. I ara Àngel Grau, que ja fa la seva arenga, a veure si la podem sentir des d'aquí. Jo intentaré posar el micro perquè crida molt. Vinga, va, som-hi.
4: I ha dit que tornem a fer aquest 4 amb agulla, que som els únics capaços de fer-lo així. Que en porten molts, realment, aquest any, eh?
0: Sí, sí. I amb màxima efectivitat. És a dir, castells que abans eren l'objectiu d'un any, ara són els castells de rodatge, castells de gamma extra que tindràs a la recàmera si et fallen els monstres que vols intentar dies com Sant Fèlix, dies com el concurs.
1: Cares de concentració màxima. El repte és gran.
0: El Josep, que és molt tècnic, que sempre està tocant botons, mirant que tot quadri perfectament, també s'està mirant com es forma aquesta base, com entren les crosses ara, com es tanquen els primers cordons. Ara ja pujaran els segons, amb la majoria de camises encara per situar-se. Un 4 de 9 amb agulla, que per tant ha de ser un 4 més ample que un 4 de 9 normal, perquè a dintre hi ha de cabre el pilar. I no només el pilar, les mans que agafen el pilar. Per tant, els 4 exteriors han d'estar més separats entre ells que normalment.
1: Com s'encavalquen els peus damunt de les espatlles. Avui tenim aquesta visió tan privilegiada que ens permet veure els detalls, eh? Com els peus s'afalquen damunt de les espatlles dels castellers en un acte fonamental, en el que és aixecar un castell, però que em fa goig veure'l des d'aquí. com es situa cada casteller, com pren posicions, com se senta damunt de les espatlles del seu company.
0: S'acaba de tancar la pinya. Hem vist com els segons donaven algunes indicacions. Li deien a un baix, gira't una mica cap aquí, mou-te 10 centímetres cap a l'esquerra, i un cop resituats, han fet endavant, han aixecat el dit polze, i es comença a col·locar el folre. Entre ells, el segon, que aguantarà el pilar dins del 4.
1: Es comença... Molt conscient de les... del que és allò que diem moltes vegades les galeres, l'interior del castell, allà on es farà fosc.
0: Mira, Esteve, el cap de la crossa, que li veiem només tot just el cabell, que ara deixarem de veure'l.
1: Deixarem de veure'l. Per ell es farà de nit, no?, pràcticament.
0: Totalment.
1: Es farà fosc i entrarà en un túnel en el que estan acostumats a transitar-hi, però que has de tenir força i valor, per estar-hi.
0: Has de tenir molta coco, molta mentalitat, sí. Perquè ara que es col·loquen les mans de dins l'agulla, a la gent que està a baix i a les crosses dels baixos, ara sí que ja ni es poden moure, ni tenen cap mena de llum. Ara es col·loquen les crosses del folre.
1: L'aire i la calor allà segur que és més escassa.
0: Els vents pugen al puny perquè els terços es puguin col·locar, es puguin recolzar en algú a l'hora de situar-se a la seva posició. I ara les mans ja agafen cama. Terços col·locats.
1: Cama i cul. Subjecten els glutis per poder falcar, no?, la posició de cada un d'aquests castellers, perquè no belluguin, perquè no perdin posició, tot i la força que rebran des de dalt.
0: Es col·loca la resta del folre. I també comencem a veure com els quarts s'enfilen i agafaran el seu pis, la seva posició.
5: Va, fiquem-li una mica de pes.
0: I això ho demana l'Àngel Grau, que li fiquen pes perquè deixi de fer la barca, el que dèiem, Aquests castells grans, fins que no tenen una mica de pes, és fàcil que vagi ballant. Quarts col·locats i ells decideixen.
1: El paremo aquí és, no?, que parin, que aturin aquestes batzegades des del folre.
0: Un altre cop tenim un pis de 15 lleuger i un pis de 600 que pràcticament és de vidre.
5: No ens confiem,
0: No ens confiem, com per confiar-se amb un 4 de 9 amb el pilar.
1: Som-hi, Vilafranca!
0: Quins que es col·loquen. El folre segueix ballant una mica. A veure si poden aturar-lo a mesura que vagi agafant pes el castell, tothom vagi trobant la seva posició.
1: La sincronia és perfecta, la velocitat és bona, el ritme, la confiança.
0: Sisenes que arriben, canalla tota esperant ordres del cap de colla. Ara les reben i comencen a enfilar-se. Sisenes que s'aixequen, quintes que agafen la seva cama i canalla que arriba dalt. Entraran els dosos quan rep l'enxaner de l'ordre de pujar. Recordeu, el castell no estarà carregat fins que tot el 4 de 9 es descarregui i quedi dintre el pilar de 7, que tot just ara comença a construir-se. Es col·loca al terç del pilar.
1: Ara és de concentració màxima. El castell arribarà al seu moment culminant.
0: Entrarà l'acotxador. Acotxador a punt de col·locar-se. L'enxaneta fins i tot s'haurà d'esperar. I el pilar, que haurà d'anar per feina, perquè si no s'haurà d'esperar la canalla. Atenció, que va la primera aleta. L'enxaneta que posa el peu a dalt, que passa a l'altra banda. Vilafranca, que carrega el 4 de 9, però no carrega el castell. La sortida és fantàstica. Que fina aquesta canalla. L'enxaneta que ja desfila i l'acotxadora serà l'enxaneta del pilar de 7. Branda una mica l'estructura del 4. Hi ha hagut un moviment demanant calma des de baix. Ara l'enxaneta del pilar que se situa. I com s'haurà d'esperar, que valenta aquesta nena, que haurà d'esperar dempeus a 7 pisos d'alçada. Ara mateix s'aixeca. Ara d'esperar que es desmunti tota l'estructura del 4.
1: Somriu i espera.
0: Està més amunt que l'edifici que ens allotgem nosaltres.
1: Mira de front, amb confiança, aquesta enxaneta, esperant que es vagi desguarnint, que es vagi despullant el pilar.
0: El 4, que després d'un moment de belluguets s'ha assentat del tot, el desmuntaran sense cap problema, i ara tot està en mans d'aquest pilar tan experimentat, tan sòlid, que el tenen al castell de Vilafranca aquest any. Ara serà el moment de carregar-lo. Sortiran els quarts del castell. Ja refilen les gralles l'aleta. 4 de 9 amb folre i agulla. Carregat dels castellers de Vilafranca. Moment de la motxilla de sortida. El pilar està perfecte.
1: Va.
0: Que seriosos els castellers d'aquest pilar.
1: Que el teniu a prop, però
0: el tenen,
1: apretar,
0: el tenen. Ja han salvat la motxilla.
1: Som-hi.
0: L'acotxador amb força, una cara de concentració absoluta. la mirada clavada davant seu a l'edifici. Tots els... Mireu els pilaners.
1: Uau.
0: Mireu que tots tenen la mirada clavada en un punt.
1: Quina determinació, quina confiança, ara riu.
0: Fins ara que allò
1: celebren.
0: Fins ara que allò celebren. Que sembla fàcil això que fa Vilafranca, que porten 7 castells de gama extra descarregats seguits. I espereu, que encara ens en queda potser algun.
4: I de fet, si us hi heu fixat, l'aixecador d'aquest pilar de dins del quadre no és l'aixecador titular, és una nena que es diu Marta, que és la que va fer ahir tots els castells amb agulla, la que va fer ahir el pilar de 8 i la titular d'aquest pilar, però imagineu si el tenen controlat, que poden canviar l'aixecador així com així i que aquí no passi absolutament res.
0: Clar, a fer proves, a fer proves. A fer proves amb un 4 d'or amb l'agulla. Fantàstic. Quin recital. Realment s'estan mostrant intractables els verds, presentant candidatura a revalidar el títol del concurs i totalment en forma i preparats per Sant Fèlix. Obrim Estrelles d'Am.
1: Obre, obre.
0: Obrim Estrelles d'Am.
1: Quina fiabilitat
0: per celebrar aquesta gent.
1: Quina confiança. Estan en un moment dolcíssim, llavors hi ha la Vilanova. Vaja, és que estan molt fins, estan molt dolços. I no paren de créixer. I la setmana que ve, què ve?
0: La setmana que ve, Sant Fèlix, amics.
1: Ai.
0: La setmana que ve és de les grosses. Tot això que estem explicant, que és una bogeria, que estem rebentant les estadístiques en castells de gama extra, que no s'havien fet mai, tot això és la preparació pel que ha de venir.
4: I això que són ara, que són els gojos de Sant Fèlix. Aquí anem tots desenfrenats, eh?
0: Jo crec que ja no es queden ni... O sigui, de celebració en celebració, ja no saben ni què cantar.
1: És com si Sant Fèlix ja vingués allò corrent més que el propi calendari.
4: Doncs mira, si parlem de Sant Fèlix, jo sóc ara mateix amb el Dani de l'Amo, amb la Marta Balló, els pilaners dels castellers de Vilafranca, que només amb un cap de setmana, i crec que falta ara un pilar de 8, aquest ja és el quart pilar, si no m'equivoco, i us en queda algun altre. Quin és el secret d'aquest pilar? Què és el que penseu vosaltres? Què és el que fa que això no caigui? És que ni que els embasteixin.
7: Assajar. És que som molt, molt capgrossos nosaltres, i com que és molt minuciosos, llavors assagem al mínim, poder fer 6 o 7 pilars cada assaig, dilluns, dimecres i divendres, només de 2, de 3, de 4, i repetim, canviem canalla, ens girem entre naltros, mirem des de fora, mirem des de dintre, som molt primmirats amb això, i per això surt, vull dir que al final no surt perquè sí, surt perquè... I suposo que totes les coses fiquen hores, eh? Però nosaltres n'hi posem moltes.
4: Clar, ho hem vist, això que deies ara d'alguns canvis. Per exemple, si no m'equivoco, l'aixecador que l'ha fet ara no és el que el feia ahir i no és el titular, en principi, del pilar.
8: És el que va començar a fer al principi de temporada. El Bru, que va començar a fer els primers quatre mogulles, doncs després ho va fer la Marta. Bueno, aquesta gràcia d'anar canviant canalla també estaran en llançanetes algun cop. I després, a part d'assajar, la confiança. La confiança cega, dalt i baix, que n'hi penses amb el que... amb el que hi ha.
4: Clar, jo us volia tenir els dos perquè portem tota la diada parlant de Sant Fèlix, no? De que si el 3 de 10, de si el 4 de 10, de si... Però no ens enganyem, aquí hi ha una cosa que teniu ficada al cap, que és aquest pilar de nou amb folre, manilles i puntals. Hem vist proves a l'assaig, que si el folre terra, que si tot sencer... Vosaltres realment veieu que podem arribar a Sant Fèlix i podeu descarregar un castell així?
7: Sí, però això ja ho pensava el primer cop que el vam tirar a plaça, eh? Vull dir, la idea... Nosaltres assagem el pilar, els castells, però sobretot el pilar... no anem a tirar res per tirar. Llavors, jo penso que és molt possible assagem per això. Sant Fèlix, sempre és més d'hora del que l'havíem tirat normalment, però és que també hem assajat molt abans. Portem 9 pilars. Clar, portem 9 pilars d'avui. Avui portarem 9 pilars d'avui.
4: El donem per descarregar.
7: No. S'ha de fer. Quan portem 8, no, pilars d'avui, dic que al final hem avançat tot molt. Llavors, que es pot... que el podem descarregar per Sant Fèlix? Sí. Tenim molta feina a fer per Sant Fèlix, llavors hem d'anar castell a castell sense obsessionar-nos amb el pilar, que ja sabem que el volem fer tots, però primer fem 3, fer els castells que digui l'Àngel i llavors, per què no...
8: El maco seria fer-lo amb ronda de pilars, que això encara fa més il·lusió.
7: La idea de la colla i la nostra idea en general és poder fer una actuació com Déu mana en 3 castells i pilar.
4: Clar, tu em dius que sí, però al final no oblidem que és un castell que l'heu carregat vosaltres una vegada, que ningú més al món casteller ha provat i que, evidentment, ningú ha descarregat mai.
8: El peu, realment parles amb gent i la gent diu que potser comença a arribar al límit de pesos. O sigui, és molt exagerat. No crec que la dimensió que és, el pilar de nou, molt exagerat. I fer-lo amb Fèlix, serem conscients que passaran les hores, molta calor, molta pressió, però, si no,
4: clar que sí, esperem veure descarregat. Gràcies, nois.
8: Merci.
0: Grandíssims testimonis, aquests pilaners dels Castells de Vilafranca, que he detectat una convicció...
1: I una complicitat, mira com s'abracen. Com s'abracen.
0: Però la convicció és total, o sigui, és... Sí, que, clar que es pot.
1: No. I m'ha encantat aquesta... Deia, som molt primmirats, que és una paraula molt bonica, primmirat, amb dues emes, que fila prim, no? que cuida fins l'últim detall.
0: Sentiu gralles perquè els Minyons de l'Arboç també volen tancar la seva actuació, la millor que farien els últims anys, amb el 2 de 6. Farien la clàssica de 7, que vol dir 3 i 4 de 7, els castells bàsics de 7 pisos, i el 2 de 6, que és el castell més difícil, de 6 pisos. A veure si aquest no ens fa patir tant com han fet patir els castells de 7. De moment tenen els dosos col·locats, dosos molt grans, dosos que serien les quartes del castell de 7. De fet, una d'elles, si no m'equivoco, torna a ser la nostra anfitriona, la Gil, de 23 anys. Per tant, allò que diem la canalla, aquí té 23 anys, que ja té l'acotxador col·locat i que sembla que no tindran gaires problemes per descarregar. A veure, el 2 de 6 dels Minyons de l'Arboç, que els hi entrarà l'enxaneta. De moment, prou paradet. L'enxaneta que passa. 2 de 6 carregat dels Minyons de l'Arboç. L'alegria d'aquesta colla petita serà total si descarreguen aquest castell, perquè què important és per a aquestes colles també intentar o superar-se cadascun al seu nivell. Hi ha hagut el tremolí típic de la sortida de l'enxaneta, els segons que pateixen, però que ja ho tenen, la canalla arriba baix, alegria pels Minyons de l'Arboç, una petita colla d'un petit municipi de 5.000 habitants del Penedès, que viu entre gegants i que també és capaç de tenir alegries i superar reptes com aquesta clàssica de 7.
1: Estaran contents avui, afrontaran el seguici de la tarda feliços, perquè han aconseguit un repte important, completar una diada per ells pràcticament perfecta.
2: Doncs, Esteve, per valorar-ho, estic amb el sotscap de colla, el Joel Alcalde. M'ha fet il·lusió perquè es diu com jo. Joel, primer de tot, enhorabona.
9: Moltes gràcies.
2: I, vaja, 3, 4 de 7, 2 de 6, feia temps que no ho fèieu. Quina és la clau per poder fer aquest pas endavant?
9: Bueno, al final és aquesta diada, és la nostra festa major. Sempre és la nostra diada que ens marquem el calendari i era el moment de fer aquest canvi de cap, veure, confiar... I tota aquesta feina en silenci ha arribat l'hora de demostrar-ho.
2: I tant. Actuar amb colles com la Vella, la Jove, Vilafranca, d'alguna manera suposa un valor afegit pels nervis o per la motivació?
9: A mi personalment per la motivació. És veritat que la canalla intentem treballar-ho molt assaig. Són actuacions amb molta pressió. Castells que veus que són màxims, però ens dona un valor afegit de creure i d'anar-hi. No, sempre.
2: I tant, i mira, els resultats estan aquí, així que enhorabona i a disfrutar-ho.
9: Moltes gràcies.
2: Bona festa major.
9: Igualment, gràcies.
0: Doncs el testimoni dels Minyons de l'Arboç. Per cert, tenim notícia. Des d'Igualada, traiem el cap a Igualada en el nostre carrusel casteller particular. I bones notícies, Ariadna Coromines. Què ha passat a Igualada?
10: Doncs que inesperadament els mosquianguers d'Igualada han descarregat el 4 de 9 amb folre. Sí, que els ànims dels moixiganguers ha revifat per complet.
0: O sigui, hem passat de suposo, estar enfonsats per una caiguda de 3 de 9 i quedar-se amb la mel als llavis del primer castell de 9 de l'any, a descarregar-lo.
10: A descarregar el 4 de 9, sí, que és el que portaven més, bueno, més complicat, més que el 3 de 9, que potser estava més segur, i mira, al final han fet el 4 i molt contents. La plaça estava eufòrica en el moment, eh?
0: Doncs ha valgut la pena esperar. És una diada que acostuma a acabar molt abans que la de l'Arboç, que aquest any crec que, pel que estic veient, no hi haurà tant de bacalatge entre una i l'altra, però ha valgut la pena esperar fins al final. A Igualada heu tingut castell de gamma extra, heu tingut castell de nou dels moixiganguers, i ara entenc, doncs, que estan a punt de tancar-se les rondes, que sento el toc de castell de fons. Ariadna.
10: Ara sentiu les gralles perquè les joves estan fent el pilar de 7.
0: Pilar de 7 per acabar de les joves, prova també, suposo, del pilar de 8 que voldran fer la setmana que ve a Vilafranca. Ariadna, moltíssimes gràcies per acostar-nos al que ha passat avui a la Festa Major d'Igualada en aquest altre punt d'interès casteller de la jornada. Moltes gràcies i fins la propera.
10: Moltes gràcies a vosaltres. Fins la propera.
0: L'Ariadna Coromines, companya, va estar un temps al Versió RAC1 aquesta temporada passada, i que avui, doncs, ens ha fet el favor d'acostar-nos al que ha passat. I ens ha pogut acostar dues bones notícies, un 2 de 9 de les Joves de Valls i un 4 de 9 dels moixiganguers, que és el Castell, el 4 de 9, que intentarà tot seguit
2: mira,
0: la Benet, colla jove de Tarragona.
2: Benet, si us puc interrompre un segon,
0: bueno,
2: perquè, mira, és una història que és bastant bona. Sabeu lo típic de que les colles treuen síndries i melons a mitja actuació, no?
0: Sí.
2: Vale. Els Minyons de l'Arbós també han tret síndria, però és que té un valor afegit. Mira, perdona, com et dius?
11: Jo?
2: Sí.
11: Salvador.
2: Mira, Salvador, aquesta síndria d'on surt?
11: Molt bona persona, del meu hort.
2: Del meu hort, i qui l'ha plantada?
11: Els nens de la colla.
2: Els nens de la colla. I llavors te n'has cuidat tu?
11: Jo l'he regat, m'he cuidat de treure l'herba i de fer-la pujar. I és espectacular.
2: I us puc prometre que és espectacular.
11: El meu hort té un pou, vale, que és d'aigua naixenta, sí. I és una aigua amb molla, que és dolça, i fot una verdura especial.
2: No, fot puc confirmar, perquè la síndria aquesta està boníssima.
11: Sí.
0: És a dir, podem dir
2: Salvador,
0: que...
2: Salvador, gràcies.
0: Podem dir que Vilafranca ha guanyat a Minyons de l'Arbós en quant a castells, però Minyons de l'Arbós ha guanyat a Vilafranca en quant a síndria?
1: Com una síndria que deu estar tan bona.
2: I ara em diuen que tot el vermell és bo.
1: Me'n puc fer la idea, de com deu estar aquesta síndria, perquè les síndries i els melons, així d'hort, amb cura, produccions petites, amb aquesta aigua que deia, deu estar això de bo.
0: Ara m'està fent enveja i tot, també, eh? Perquè bona, després bo. De l'embotit, una mica de síndria o meló, també sentiria bé.
1: Castellers cuidant horts i fent
0: créixer... Plantada per la canalla de la colla.
1: Fent créixer síndries.
0: És boníssim.
1: M'encanta.
0: És boníssim. Últim castell de la colla jove de Tarragona, que vol tancar la Diada de l'Arbós amb 3 castells de 9. Primer ha fet el 3, després ha fet el 2, ara està fent el 4. Quintes col·locades, sisenes que remunten.
5: Van pujant sisenes!
0: Exactament, van pujant sisenes. El folre està... és una roca. Ningú mou ni un peu. En Jordi Crespo, al cap de troncs, i el micròfon de l'Anna Marín, just a sota seu, que ens permet escoltar les seves indicacions i que ens narra el castell.
1: Com un director d'orquestra, va marcant com han d'entrar.
0: Amb les mans, no? Va les mans. Donant indicacions, també, no només amb la veu.
1: Quan han de pujar a cada un dels pisos.
5: Com tranquil·la la seva vertical! S'aixequen els dosos!
1: S'aixequen els dosos.
0: Tothom tranquil·la la seva vertical, ho ha dit just quan hi ha hagut un tremolí, que algú podia estar temptat de moure cintura. No, tothom quiet. Encara que et separis d'una regla, diuen que la clau d'un 4 és mantenir el pit recte. Vinga, l'enxaneta que va carregar el castell. Passa el peu a l'altra banda. 4 de 9 en polra. Càrrega de la colla jove de Tarragona amb un lleuger tremolí per dalt, molt ben aplomat per baix, i jo crec que el dominaran tranquil·lament fins a descarregar-lo. Quin pis de quins tan petitet. Podrien ser sisenes, aquest pis de quins, de la colla jove de Tarragona, pràcticament de la mateixa mida que les sisenes que tenen a sobre.
5: Aquí on sou, discantoso!
0: Jo veig un 4 de 9 molt lleuger aquí, molt lleuger. És veritat que la colla jove de Tarragona no sabem que s'estigui plantejant els objectius de la vella d'un 4 de 10, però vés a saber, tu, vés a saber. Surten les sisenes. Castell plàcid, castell tranquil de la colla jove. Veiem somriures mentre les sisenes desfilen avall, perquè gran diada, quin gran cap de setmana també per la colla jove de Tarragona. 4 gama extres ahir al Catllà, un més avui aquí, i castells de nou solvents.
1: Déu-n'hi-do, com van fent passes cada una de les colles, cadascú amb els seus reptes, amb les seves estratègies, amb els seus castells. Ara s'abraçava l'enxaneta d'aquest castell, la canalla que es felicita, que es fan petons, que es donen les mans. Que bonic.
0: És que des d'aquí ho veiem tot. A plaça pots veure el castell, però des d'aquí veiem el castell i veiem ara com s'emporten, mentre baixen els terços, com s'emporten a coll i ve la canalla que ha pujat al castell, cap a un carreró, que estiguin més tranquils, més a l'ombra, més arrecerats, i aquestes mostres d'alegria entre la canalla i la part alta d'aquest castell, que també eren molt jovenetes, no eren canalla, però molt jovenetes.
4: Doncs mira, si hi ha una persona avui contenta en aquesta plaça és la Gina Fora, és la cap de colla de la jove Tarragona, quinta també d'aquest 4 sense més, tranquil, ben col·locat, on ha de ser, no?
12: Sí, crec que realment hem fet una diada molt bona a nivell de sensacions. Hem fet un 3 de 9 bo, que també feia dies que no el fèiem. El 2 de 9 n'hem fet un més, amb el nostre neguit, però que el fem bé. i després el 4 de 9 en folre també ens ha sortit molt bé, tot i tenir dubtes de que les camises que arrossegàvem i tot això ha sigut sòlid, i al final és el que compta.
4: Al final ha sigut un cap de setmana realment molt intens. Abans explicàvem tot el que va passar ahir al Catllà, que sí que us van quedar aquests dos pilars que no vau poder descarregar, però en general un molt bon cap de setmana, venir ja també de Sant Magí, o sigui, una setmana amb tres actuacions de màxims a les portes de Sant Fèlix, que és el que hem d'esperar de la Jove de Tarragona.
12: Sí, crec que no hem d'oblidar això, que venim de dimecres Sant Magí, de fer 2 de 9 i un 5 de 9, ahir fer la diada que vam fer, avui tornar amb la gama extra. Crec que la colla està canviant una mica aquesta mentalitat, està convençuda de que hi hem d'anar i hem de ser valents, i amb això, i també tenim clar que això a vegades passa per potser caigudes, però que això ens farà aprendre i ens farà millorar, i ens tancarem al local per treballar-ho i per descarregar-ho tot, està claríssim, perquè és el nostre objectiu. I de cara a Sant Fèlix, crec que tenim molt bones sensacions, sortim de tots aquests dies, veurem com és aquesta setmana d'assajos, tenim 3 assajos que volem que siguin molt potents i molt, amb molta gent per poder lligar bé les proves de Castelldefels, i veurem a veure si hi arribem.
4: Clar, si no m'equivoco, aquest és el teu primer Sant Fèlix com a cap de colla. Jo no sé com portes això per dins, no? I com portes també el liderar la colla cap a una actuació així.
12: Sí, he de dir que pensava que em costaria més. Fins ara la temporada m'ha anat sortint i anava bé. El dia de Sant Magí crec que sí que va ser un dia de uau, o sigui, moltes emocions i molta d'això, però crec que a poc te'n vas adonant, i és anar castell a castell, no pensant més enllà, i ja està, i la colla funciona, va sola, perquè ho hem assajat tants cops totes les coses que ja ho tenen molt interioritzat.
4: Clar que sí. Gina, moltes gràcies i enhorabona.
12: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Han tornat els castells de gama extra a l'Arbós, i sabeu què més torna? Sí, sí, torna el Calçofest, la cita que fa saltar espurnes, i és que el 21 de novembre, a Valls, tornarà a plegar música en directe, calçots i cultura popular. Evidentment, amb la participació de la colla Joves Xiquets de Valls i la colla Vella dels Xiquets de Valls. I atenció al cartell, perquè hi actuaran com a caps de cartell a casa els Figaflaues.

0: També hi actuaran els Tiets.
1: Café pels més cafeteros.
0: La Diada de l'Argústic és Café pels més cafeteros. També hi seran els Pets.
1: Perquè

0: aquí.
1: Però no penseu que s'acaba aquí, que també hi serà la Maria Jaume.
2: Vine i diu amor secada, ve amb un amor secada, ja fa temps que estic cansada.
1: I estic segur que si heu escoltat aquestes cançons i esteu movent el cos, el cap, el cul, voldreu una entrada doble per viure la segona edició del Calçó Festa Valls. Doncs apunteu a l'agenda, 21 de novembre, i comenceu la temporada de calçotades amb el Calçó Fest. Tot el cartell i la venda d'entrades a calçofest.cat. Però, si sou afortunats, us podeu endur, podeu guanyar una entrada doble pel Calçó Fest participant a les xarxes de Castells a RAC1. A veure, Pol Angelats, avui la veu de la plaça, li preguntàvem a la veu de la plaça què esperaven de Sant Fèlix, què diuen els nostres oients.
3: Doncs una mica de tot, eh? Una mica de tot. Des de Castells de 10, com el 4 de 10 i el 3 de 10, tant pels verds com per la vella.
1: Bé, aquí hi ha afició d'una banda i de l'altra, eh?
3: Sí, correcte. Fins al 9 de 9 en folre, per exemple.
1: Ah, també el demanen, eh?
3: També el demanen. També allò que comentàvem amb l'Anna, el Pilar de 9. Qui sap? Qui sap? Ja ho veurem. També el 4 de 9 sense folre, que hem vist fa un moment. El 5 de 9 en folre. I al final diuen emoció. Emoció, al final volem emoció, no?
1: Volem emoció i segur que tindrem emoció. Ens hi posarem els de Castells de RAC1 a 11:45 diumenge que ve. Quin agost! Serà la cinquena retransmissió castellera de Castells de RAC1 del mes d'agost. Poca broma, eh? Aquest any 14 retransmissions castelleres. Avui, per cert, estem a l'Equador. Avui és la setena retransmissió.
4: 7 de 14.
1: Per tant, estem a la meitat de temporada de Castells de RAC1 i el millor, com diu el Xavi Puig, és que no sabem què passarà i el millor està per arribar, perquè les grans, grans, grans diades arribaran a partir d'ara, setembre, octubre i novembre. La Colla Vella tancarà les rondes de Castells a la Festa Major de l'Arbós. Només ens quedaran els pilars i ho farà intentant el 3 de 9 en folre.
5: Sí, que veurem si el tiren amunt, perquè no, terços tenen dubtes amb la base, amb les mides.
1: Potser hi ha algunes rotacions, pot ser?
5: No, el desmunten, algunes... el desmunten.
1: Vaja, home, jo
5: sí, ja quan ha pujat hi havia la rengla, estava separada de la seva esquerra i molt a prop de la rengla del pilar de la seva dreta i no ho ha vist clar.
1: Doncs ja sé el que podem fer. Podem fer la pausa de publicitat que ens queda pendent, perquè encara en teníem una, i quan tornem expliquem l'últim castell d'aquesta diada i a veure si ens podeu esbrinar quins pilars volen fer avui les colles per acomiadar la Festa Major de les Dues. Uns minuts i tornem de seguida.
6: Castells a RAC1. Fent pinya, tots som u.
7: Del 21 al 27 d'agost, batega amb la tradició. Torna a la Festa Major de l'Arbós 2026.
8: Viu l'emoció dels castells, el ritme dels balls populars i la màgica nit de la carretillada.
7: Sent el foc, la música i la gresca d'una festa patrimonial única.
8: T'hi esperem. Consulta el programa a arbosenc.cat.
9: Forn de Nulles. Els pans de sempre i les seves especialitats com el pa d'olives de calamata, el de xocolata, de nous, el pa dels avis i, en temporada, el seu reconegut pa de calçot. Forn de Nulles. Llargues fermentacions i productes de qualitat com les coques de forner, els seus croissants dolços i salats i brioixeria artesanal.
10: Forn de Nulles, a l'Alt Camp.
11: Nova web forndenulles.com.
9: Forn de Nulles. Pa amb gust de pa.
12: Descobriu el món casteller. Museu Casteller de Catalunya a Valls, obert de 10 del matí a 2 del migdia i de 3:45 a 6 de la tarda amb descomptes i promocions especials. I no us perdeu en Joanet, un casteller d'abans que ens visita de tant en tant explicant anècdotes.
13: Més info i entrades a museucasteller.cat.
14: RAC1 i l'Ajuntament de l'Arbós us estan oferint Castells a RAC1 a la Festa Major de l'Arbós amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Recta final a la Festa Major de l'Arbós. Ja ho diuen, el quart diumenge d'agost, Festa Major de l'Arbós. De l'Arbós, ja no sé ni el que em dic, eh? Se me lengua la traba, amics. Però ja queda poc. Queda el 3 de 9 de la Colla Vella i els pilars que ens han d'oferir les diferents colles, que veurem doncs, si són pilars de 7, de 8, de 6, o en el cas dels minyons suposo que serà de 5. Una recta final d'una actuació que podem qualificar, jo crec, ara mateix, si no s'espatlla res, de brillant, on totes les colles han aconseguit de moment els seus objectius i que, per tant, doncs... Ha sigut un cap de setmana que realment ha servit per agafar forces tothom i agafar ànims tothom de cara a la gran diada de Sant Fèlix del diumenge que ve. Per cert, A part de seguir comentant la jugada a través de les xarxes socials, que, com acabem d'explicar, podeu guanyar dues entrades dobles pel Calçofest i dos packs de quatre entrades pel Museu Casteller, feu el favor de, quan feu el comentari, ficar allò de seguir, el follow.
3: Feu-me content.
1: Feu content al Pol Angelats, que si ell està content, estem tots més contents, també. Anna, Joel, no sé si sabeu quins pilars ens oferiran les diferents colles que tenim avui a plaça per tancar la diada.
0: Doncs mira, en principi els castellers de Vilafranca sí que faran pila de 8. La Jove de Tarragona podria ser que no fes cap pila de mèrit. Com dèiem, ahir els hi va caure el 4 amb l'agulla i els hi va caure també el pilar i diuen que per precaució i perquè la canalla no s'espanti segurament se'l reserven per la setmana que ve.
5: Parla bé, per part de la vella.
1: Què està passant,
5: Carles,
1: Joel?
5: El pilar, no, que en Salvador, el senyor que ens ha portat la Síndia, ens ha explicat també que fa licor de punyol i que li ha donat un xupito a cadascú perquè la colla espavilés i per això ha anat també l'actuació. I ara els Minyons de l'Arbós han de fer el pilar de 5, que també fa un munt d'anys que no el fan, i a veure si aquest licor de punyol és una mica com l'elixir de l'Astèrix i l'Obèrix que feien panoràmics i fa que la colla doncs tingui una força sobrehumana per descarregar-lo.
1: Licor de punyol, jo diria que no ho havia sentit mai.
5: Sí, m'ha explicat tot el procés.
1: S'ha fet pagès. Si algú d'aquest equip podria ser pagès, bueno, no, l'Esteve Giral també, déu-n'hi-do.
5: Sí, l'Esteve ho és.
1: Però jo, Joel Penya...
4: Però no, dir que sóc pagès és exagerat. No,
5: tenir tros.
4: Jo dono suport logístic, m'encarrego de regar quan convé...
1: Però l'actitud de pagès seria també del Joel.
4: Sí,
5: els renecs ja els tinc constants.
1: Seria el típic...
0: I el xupito de punyol, no sé què era, també.
1: Abans d'anar al tros.
5: Sí, mira, 250 grams de punyol amb 2 litres d'esperit.
1: Però això és una mena de ratafia, o què?
5: Sí, no, és diferent. Saps allò que algunes fires...

0: Home, contra el Madrid era difícil, eh?
1: Molt, molt.
0: Aviam si d'olla.
2: Terços col·locats. 3 de 9 de la vella. Aquest any n'ha descarregat, tachin tachan. De moment, 7 descarregats i 1 de carregat. Són les estadístiques del 3 de 9, que és curiós perquè sempre diem que les colles que volen assaltar els castells de 10 pisos comencen amb el 3 de 10. Vilafranca ja l'ha fet. Sabem que doncs, la jove de Tarragona també el treballa, el va descarregar fa 2 anys al concurs, el va carregar l'any passat. I en canvi la vella es decanta més per atacar el castell de 10 a través del 4, que normalment és més difícil de lligar el folre d'un 4, però en canvi la vella, pel que sigui, doncs es decanta més sempre a través del 4. Quarts col·locats. Sonen gralles, per tant, últim castell d'aquesta festa major de l'Arbós. És el 3 de 9 en folre de la colla vella dels xiquets de Valls. Veiem, per una vegada, camises rosades a la pinya i camises vermelles. Però no són de les joves, són dels minyons de l'Arbós.
3: Va, que el tenim molt bé, molt xiquet, va, aquí.
2: I és veritat, el tenen molt bé, castell molt estable, molt rodó. Quan entraran les sisenes, des d'aquí, com a mínim, no detectem cap mena de problema. I amb un pis de terços, diria que bastant això, rejuvenit, sense les cares més mítiques de troncs de la colla vella. Entren els dosos ara, la canalla que també s'enfila. Castell, de moment, sense cap mena de secret per la colla vella.
3: No us col·locats. No passem la vida aquí, que esteu molt bé. Es col·loquen el aixecador. Terços, esteu impecables.
2: Ah, veus, és que ho expliquen perfectament. Coincideixo. Estic fent aquell experiment, eh? Sentim la veu del cap de colla com a narrador.
3: El millor de l'any! Vinga, aquí, tant d'aquí, maco!
2: 3 de 9 carregat, i ho deien des de baix, el millor de l'any. Jo no els he vist tots, però aquest està fantàstic. Ara comença un lleuger tremolí a nivell de quarts, però la mida, la forma, és perfecta. I també m'atreviria a dir que aquest pis de quarts, no sé si és l'habitual aquest any, però és un 3 de 9 fantàstic i molt lleuger. Canalla que arriba al folre.
4: Algú passa dosos que s'ha enganxat una
2: sí.
4: Dos.
2: Mira, un dels dosos ja està al folre. L'altre dos està a dalt de tot, a nivell de sisens. S'ha enganxat el botó de la camisa amb el cabell de la sisena. Ha tornat a pujar el dos, ha desfet aquest nus i ara baixa. I el castell, com si res, eh? Aquests 30 segons més, ben bé que ha durat aquest incident. Ben vist, Anna, des de baix, perquè aquí no ens n'havíem adonat.
4: De fet, això havia passat alguna altra vegada. Hi ha colles que el que fan a la canalla és posar-los un esparadrap tapant els botons, perquè al final, si alguna de les sisenes doncs, porta una cua al cabell llarg, és fàcil que, com que baixen tan arrapats, se li enganxin el botó en aquest cabell. I hi ha algunes colles que opten per tapar els botons de la canalla perquè això no passi.
2: Un incident que podia ser doncs, definitiu, que podia ser fatal, i que aquí acaba sent una anècdota i que acaben descarregant aquest castell amb un somriure i com si no haguessin fet res. Grandíssima diada també avui de la colla vella. No ha volgut ser menys que les altres colles. També ha portat avui aquí un gama extra, el 4 de 9 sense folre. I déu-n'hi-do, Joel Penya també. Quin cap de setmana que ens ha brindat la colla vella entre l'actuació d'ahir al vespre al Catllà i l'actuació d'avui a l'Arbós. El Joel, que ja deu estar buscant aquí testimonis de
5: la colla vella. Estic intentant parlar amb la dosa, que se li ha quedat enganxat al botó, a veure si puc parlar-hi.
2: Moments de nervis que ha solventat, com a mínim ho ha semblat des d'aquí, amb una sang freda. Vosaltres imagineu-vos, està al sisè pis d'un castell. Fràgil, per definició.
5: Mira, Benet, perdona que et tallo, perquè estic amb l'Analia, que és aquesta dosa. Què ha passat a la descarregada?
6: Pues no sé, aquesta camisa és la nova d'aquest any i no té protecció al botó ni sempre se m'enganxa.
5: Llavors n'hem de buscar, no, de protecció?
6: Sí.
5: Perquè, però quina paciència, com ho has fet en un 3 de 9 en folre per pujar amb aquesta presència, paciència i desenredar el botó? Com ho has fet?
6: No sé, allà m'he trobat, ja m'havia passat altres vegades i pues m'he dit, bueno, tranquil·la, està molt bé, i he pujat una mica més i he desenganxat.
5: I pim-pam, com si fos un castell de 6, no, això? Sí. Molt bé, Anna.

0: Ja, enhorabona i moltes gràcies.
1: Igualment.
0: Ah, doncs mira, amb un 3 d'aroma en forra, la paciència d'aquesta canalla que ens explica, no, què és això, que és la nova camisa que no té aquesta protecció que comentava abans el Benet de l'esparadrap, doncs mira, això és el que ha passat.
2: Quina gran feina, i deixeu-me... Jo és que us vaig trobar molt a faltar a la Bisbal, sabeu? I quan us escoltava, i ara avui us escolto...
3: Nosaltres també et vam trobar a faltar, Benet.
2: I penso, hosti, quina gran feina que feu també els de peu de plaça. Quins testimonis que ens trobeu, que ràpid sou en saber què heu de buscar. Que veieu, que parlem a la retransmissió, a la narració d'una terça veterana dels castellers dels Minyons de l'Arbós. Allà està. Que parlem del Pilar de Nou i dels pilaners de la Codella de Vilafranca. Allà esteu. Que parlem de la nena que se li enganxa el botó i allà esteu. Realment, no em trec el barret perquè porto els auriculars, però si no me'l trauria ara mateix. I també me'l trauria davant dels castellers de Vilafranca, que volen anar per feina. Ara sí que és la recta final. Jo crec que en breus minuts, amb dos pilars que queden segurament per tancar la diada, doncs podrem acomiadar-ho i Vilafranca vol anar per feina. Ja té la gent col·locada per tancar la pinya del Pilar de Vuit amb folre i manilles. Pilar de Vuit, que aquest any estan sovintejant més que mai, en porten vuit i, bueno, de fet, la Marta Balló, la pilanera, ho ha dit a l'Anna Marín fa una estona, eh?
4: En portem nou.
2: En portem nou. I diu, bueno, amb el d'avui, amb el que farem avui. Com donant-lo per fet. Increïble. La confiança i la convicció que tenen en aquesta estructura.
4: I al final, l'altre dia, les joves que aquest any, doncs, de moment, l'han perdut i no l'estan fent amb la freqüència que el feien abans, sí que ens deien, al final, a banda de molt assaig, és trobar l'alineació bona i que això són cicles, no? I que igual d'aquí un parell d'anys doncs, has de canviar alguna peça i costa molt tornar-la a trobar. Vull dir que al final els pilars són cicles, aquest any o els últims anys tenen una alineació que és pràcticament perfecta, que s'entenen bé a més entre ells, perquè no n'hi ha prou amb ser bo, cal que t'entenguis amb el de dalt i amb el de baix, en tots els castells però en el pilar més, i al final ara mateix tenen un pilar màgic els castellers de Vilafranca.
0: Mira el que va passar amb les joves, l'any passat semblava que fos el millor pilar, no? O pràcticament era el millor pilar del món casteller, i aquest any encara no han aconseguit fer el pilar de vuit, que era com una de les dues insígnies de l'any passat juntament amb el 2 de 9 en folre i manilles.
2: Ara sí que comença ja, veiem el carrer amb gent a l'ombra, però hi ha molt més buit que al principi de la diada. La gent ha anat desfilant, la majoria a dinar. Nosaltres hem pogut matar una mica el cuquet, com a mínim aquí dalt, gràcies als embotits Bundó i aquesta botifarra blanca espectacular, aquesta llonganissa boníssima i unes olivetes que ens han portat. És que estem més ben cuidats que ningú. I gràcies a això podrem resistir perquè, déu-n'hi-do, l'actuació que comença tard és d'aquelles de clàssiques, de l'estiu casteller, de calor, de plaça amb sol. Jo recordo quan començava a veure castells, avui estic de batalletes, no sé per què. D'aquelles places dures, com era la Bisbal també abans, que també es feia al migdia, ara es fa a la tarda. I és d'aquelles places dures pels aficionats i pels castellers, perquè fa molta calor, veiem camises molt suades avui aquí. Però l'espectacle val la pena.
0: Us han portat llonganissa i bull blanc per combinar amb xoriços, que sou vosaltres uns xoriços passant-nos-ho per la cara, això. I no somriguis, no, que t'estic veient, salamero.
2: Ai, sí. Això, estem massa a prop, eh? Crec sí, que avui estem sí, massa a sí. prop, eh?
0: Ara, sí, exacte, és la cara bé, no?, de veure'ns les cares, que us veiem
4: a més,
0: les cares.
4: A més, tu els veus, Joel, al balcó, no?
0: Sí,
4: no, està en una passeta a dintre, a l'ombra...
0: De fet, han deixat el poble a Pol Angelats, és el que està com a qui li toca més el sol.
3: Jo estic fent feina, que estic preparant l'operó, estic aquí amagadet.
0: Sí, escolta,
2: és la primera vegada
0: que estàs dins d'una nevera.
2: En tota la retransmissió que ens col·loquem una mica en dintre l'ombra, eh?
0: Sí, sí.
2: La primera vegada.
0: Com no, ja sabem com és la màgia de la ràdio, com no es veuen els oients, eh? Vale, m'ha callat l'Àngel Grau, així que jo, silenci.
2: Terços col·locats, els tenim just davant. Vinga, Carles, a per totes, que ens mira una mica de reull. El Carles, que és el terç expresident i terç del Pilar de Vuit. El Pilar de Vuit, que tot i ser una estructura d'una persona per pis, a nivell de folre i manilles es col·loquen dues, com si fos un dos. El que se'n diu el fals segon, el fals terç. Ara s'estan col·locant les manilles del castell. I ja arriba també a la seva posició l'Oriol, el quart.
5: Vinga, va, que arriba l'Uri!
2: També déu-n'hi-do, i no en parlem gaire massa, de les mans de folres i manilles, que són gent que ha de fer molta força per mantenir el tronc a lloc, però alhora ha de ser prou hàbil com per aguantar-se sobre d'una d'una superfície inestable com són les espatlles dels seus companys que també branden amunt i avall. I agafen vinga, aquesta posició moltes vegades de cames apretades i cul en fora, tan característic. Es col·loca el quin del Pilar i de seguida sonaran les gralles.
1: Dani, quan digueu, eh? Vinga, Marta!
2: Encara d'agafar l'autobús per anar a la feina. Nové Pilar de 8 que intenten els castellers de Vilafranca aquesta temporada. La Marta, que col·loca el genoll, que col·loca un peu, que col·loca l'altre. Tots els moviments repetits mil i una vegades.
1: Vinga, la Marta rebre la faixa del Dani.
2: Ara és l'altra Marta, la cotxadora, que també enfila la seva posició.
1: Entra la Marta.
2: Mirades ja, clavades al punt de referència que cadascú ha agafat a davant seu. Ningú mira avall, ningú mira amunt. Endavant. Es col·loca aixecadora un peu, es col·loca l'altre, s'aixeca, busca el seu punt d'equilibri i només falta l'enxaneta. El folre, cares de concentració, tothom quiet. Moment clau, moment de la motxilla.
3: Quin tros de Pilar.
2: Vinga l'enxaneta, peu a faixa, col·locarà el genoll, mà, el cap, peu, peu. Pilar de 8 amb folre i manilles, carregat dels castellers de Vilafranca. Potser un punt més tremoladís que els últims, però amb serenitat el podran descarregar. Han salvat la motxilla de sortida, l'enxaneta que desfila ràpida cap avall i ja surt l'aixecadora. Potser un punt més treballat, però ho diem perquè és Vilafranca, perquè seria un Pilar de 8 fantàstic de qualsevol altra colla. Surt l'aixecadora, manilles fent la seva feina, clavant el quart. L'aixecadora que arriba a manilles i ja pràcticament el tenen. Ja somriu la Marta Balló.
3: Com somriu.
2: Fàcil, fàcil, fàcil. El Pilar de 8 dels Verds de nou. A l'autobús per anar a l'oficina.
3: Sí, sí, un dia més a l'oficina. Els Verds que estan, que surten, que estan dolços, que s'ho creuen, que estan, vaja, valents i potents. Miren a dalt, miren al cel. En Gatsby avui els acompanya i els acompanyarà.
2: Escolteu, escolteu. Encara queda el quart a dalt, però escolteu.
4: És que, de fet, m'atreviria a dir que és el castell que li té més ganes a aquesta colla per la Diada de Sant Fèlix. Àngel, després de cada Pilar d'aquests, que ja el feu, com si deien aquí, per aquí dalt, com si anéssiu a treballar, com si agaféssiu el bus per anar a treballar, us casqueu un Pilar de 8, Pilar de 9 amb folre i manilles. És que hem estat parlant d'això pràcticament tota la Diada i li teniu unes ganes tremendes.
1: Sí, no, nosaltres ens hem anat allò mentalitzant en mica de que aquest Pilar està bé, això et porta a pensar en el Pilar de 9, però abans hem de fer el 3 i el 4 de 10. Si fem el 3 i el 4 de 10, és indiscutible que per Sant Fèlix el Pilar de 9. La colla ja veieu que en té moltes ganes, els pilaners se'n moren de ganes, i jo personalment també.
4: Clar, al final esteu en un moment estratosfèric, no? Ja ho veu avisar que aquest cap de setmana desplegaríeu entre la Diada d'ahir i la d'avui tots els games extra que teniu, no els heu fet tots, però pràcticament tot descarregat. És que no heu caigut ni una sola vegada en tota la temporada.
1: No, era importantíssim arribar a la Festa Major de Vilafranca sense caure. La colla està enxufada, té moltes ganes, ja el sentiu. Vull dir que, per tant, orgullós de com hem arribat, de la planificació que hem fet. S'ha anat molt bé i l'hem pogut seguir. Avui volíem fer la torre de nou, però hem tingut un dos que ens hem pogut fer que fes el Pilar, però s'ha llevat una mica així amb mal de panxa, però ens ha fet el Pilar de 8 i ja veieu, la gent està aquí molt eufòrica i perfecte.
4: Castellerament parlant, ha sigut una setmana molt exigent, emocionalment també, i n'hem anat parlant durant la transmissió, doncs no sé com la colla està visquent aquest moment, no? És evident que segurament heu agafat la força de la falta del Gatsby segurament per poder estar fent això avui.
1: Bueno, al final ens hem demostrat que ja sabíem que érem una família, però aquesta setmana encara ho hem sigut molt més. Hem estat molt units, hem parlat molt, hem estat fent tots aquests passos emocionals que fèiem una mica el dol, i el Manel i la família ens va demanar que no fluixéssim i no fluixarem fins que no puguem més.
4: Clar que sí, dedicar-li totes aquestes aletes de gama extra al Manel. Sí, Àngel, moltes gràcies.
1: A vosaltres, moltes gràcies.
4: Gràcies, ens veiem per Sant Fèlix.
2: Que gran anar trobant el cap de colla abans de que baixi el Pilar i comentant ja la jugada i comentant ja el que vindrà a Sant Fèlix diumenge que ve, 30 d'agost. 3:15 del migdia del Castells de RAC+1 en directe des de la plaça de la Vila de Vilafranca. Veiem la colla vella dels Xiquets de Valls que tanca la pinya del que serà el seu Pilar. Veig mans amunt, per tant, com a molt serà Pilar de 6.
0: Sí, serà Pilar de 6.
2: Serà Pilar de 6, doncs serà l'últim castell que narrarem en aquesta idea. Un Pilar de 6 amb una alineació diferent a l'habitual. Doncs abans de tancar, Pol Angelats, què? Qui s'endú aquests premis que sortejàvem avui? Vigila el cap, tu que ets tan alt, que et fotràs un hòstia aquí.
5: No, els dalt ja calculem.
2: Ja
5: tenim.
2: Vale. Doncs escolta, va, qui s'endú aquestes entrades pels Museu Casteller, aquests dos packs de quatre entrades, i qui s'endú també les dues entrades dobles pel Calçofest?
5: Doncs els dos packs de quatre entrades pel Museu Casteller se l'endú Dani Castro, /17, i Carme Jiménez, 13. I, pel que fa a l'entrada doble, una se l'endú l'Abel Llorenç i l'altra la Marina 12.
2: Doncs mira, molts números veig en els noms d'usuaris, en aquests perfils que han participat amb nosaltres a la retransmissió. Des d'aquí, com sempre, moltíssimes gràcies a tots els que ens escolteu i moltíssimes gràcies a tots els que ens escolteu. I a sobre ens dieu la vostra, comenteu la jugada a través d'Instagram de Castells a RAC1, que el Pol Angelats doncs, va cuidant tant com pot, penjant tot el que passa a la plaça, no només els castells, també les persones dels anfitrions, els responsables de la coordinadora de colles i tots els protagonistes que tenim al llarg d'aquesta retransmissió. Sonen gralles, intent de Pilar de 6 de la Colla Vella Xiquets de Valls, i respecte a l'alineació, diguem-ne, titular, diria que només repeteix el terç, perquè tant el segon com la quarta són, diguem-ne, els no habituals, per dir-ho així.
0: I a més hi ha una imatge molt xula, que és l'Aaron, el segon habitual del Pilar de 6, que va parlant constantment amb el segon d'aquest Pilar, recol·locant les mans de la pinya i tota la pesca, preocupant-se perquè aquest Pilar també surti bé.
2: De fet, clar, per un Pilar de 6 no fa falta moltíssima gent, i veiem bona part de les camises rosades mirant-s'ho des de fora de la pinya, no? Amb una mica expectants a veure com va aquesta alineació no habitual, que de moment va bé, i ara és el moment culminant, el moment en què l'Enxaneta farà la motxilla i, per tant, el moment més delicat. A veure com el salven. L'Enxaneta, que s'agafa de les espatlles de la 2, que col·loca el peu a la faixa. De moment, molt paradet, sí senyor, col·loca en peu, col·loca l'altre, Pilar de 6 de la Vella, carregat! I amb molta solvència, de dir, aquest Pilar. A veure la sortida.
6: Molta panxa, molt bé, Alba.
2: Manel Urbano, que dona indicacions, ara és moment d'apretar la panxa, petit belluguetge ara la motxilla de sortida, ja l'han salvat, ai, que ara se'n va un pèl enrere, ha patit una mica la sortida, o potser és que anava tan bé a l'anada que no ens esperàvem que es mogués a la sortida, però en tot cas, Enxaneta que toca pinya, surt l'aixecadora del castell, i la vella que tancarà un gran cap de setmana amb aquest Pilar de 6, Pilar de mèrit també, ahir va descarregar el Pilar de 8 amb Folre i Manilles també, la Colla Vella. 4 gama extras en 2 dies, 2 castells de 9 que són prova de castell de 10 i un Pilar de 6 amb alineació nova. És que no es pot demanar més.
7: Mira, no es pot demanar més. Manel Urbano, cap de colla de la Colla Vella, quin cap de setmana que ens heu ofert, no només vosaltres, a nivell casteller ha sigut això espectacular.
8: Sí, un bon cap de setmana, és molt exigent això, són números molt bons, són en 2 dies, en menys de 24 hores d'aquestes actuacions. Avui hem començat a passar 3/4 de 2 l'actuació, sol, és a dir, és un esport físic, és important, crec que s'ha valorat molt el que fem, nosaltres, el nostre, no? Però la resta de colles també, perquè realment és molt valorable i molt bo.
7: Tot i això, un cap de setmana amb 2/4 de 9 nets, ara ja això pica a la porta Sant Fèlix, no?, als assajos de la Colla Vella, que hem d'esperar de la setmana que ve.
8: Sí, bueno, en torn amb això, no?, ahir vam fer la millor actuació que havíem fet durant tot l'any, ajuntant el 4, amb el 4 va fer el 5, ens haurem d'incorporar algun castell més, a veure com va aquesta setmana, però serà amb això, no?, de 4, un dels dos castells segurament, 4 amb el Pilar o 5 de 9, a veure com va, e incorporar algun altre castell i amb el Pilar de 8, suposo que serà el pas més. A veure com va l'assaig d'aquesta setmana. Estem ensajant altres coses, però no sé si ens donarà temps a que arribi per Sant Fèlix, però bueno, les ganes. Avui hem fet molts canvis, coses importants amb aquests castells, no? Una mica petits canvis interns que ens feien falta també per avançar, i estem molt contents, com ha anat tot.
7: I hem vist ara un Pilar de 6 amb estrenes. Et veiem somrient, també.
8: Sí, perquè és que la colla treballa un ritme molt fort i sempre treballes amb un nivell de molta exigència. Llavors, què passa? Que no dona temps, a vegades, a aquestes persones, no?, que estan treballant en un segon pla, no?, a quin d'aquestes oportunitats. Llavors, és molt bonic quan avui amb el 3 o avui amb aquest Pilar, doncs, a la Tele Isona, i fas entrar el Sergi, gent que està cada dia treballant i potser... no tenen un lloc de supertitulars i gràcies a això també estan a la colla. Donar aquestes oportunitats és importantíssim per fer créixer la colla.
7: I tant, poder lluir. Moltíssimes gràcies i enhorabona.
8: Gràcies, igualment.
2: Hem sentit els caps de colla de les dues principals colles avui a plaça. També hem sentit abans a la Gina, per tant, hem sentit els tres caps de colla de les colles de gamma extra que han actuat ahir al Catllà, avui a l'Arbós, tots ells contents. Com ens agrada sentir a la gent contenta a la clau de diada. S'alçaran els pilars de comiat. Especial interès al pilar de 5 de l'Arbós. Per les altres colles, el pilar de 5 és allò testimonial. El pilar de 5 de l'Arbós ens deien que fa molts anys que no el descarreguen i, per tant, per ells sí que és un castell important. I de seguida tancarem aquesta retransmissió que tan bon regust de boca ens ha deixat aquest debut a la plaça de la Vila de l'Arbós. Abans, però, vinga, va, rematem-ho amb el pilar de 5 dels Minyons. La colla de la camisa vermella, terça col·locada, es col·loca l'aixecadora del castell. Que menuda l'enxaneta! Aquesta enxaneta del pilar de 5 de l'Arbós no l'hem vist en els castells de 7 que han intentat al llarg de la jornada d'avui i que avui també són clars victoriosos d'aquesta festa major amb dos castells de 7 després de molts anys sense aconseguir-ho. A veure com se'n surten. És una enxaneta tan petita de les Minyons que li costa pujar, però sap perfectament on ha de col·locar els peus per anar fent via. I se la veu ben decidida. Ja només li falta un pis. Està a l'esquena de la quarta. El moment més delicat. Col·locarà els peus darrere les cames de la cotxadora. Ja s'agafa de les espatlles. L'ajuden una miqueta. Col·loca, que menuda, col·loca el genoll. Col·loca un peu. Tremola el pilar, però ja el tenen, s'aixeca, pilar de 5 carregat, tremola i de valent el pilar dels Minyons de l'Arbós. A veure si poden salvar la motxilla, tot i que no és molt fina, és tan petita que pràcticament ni pesa aquesta enxaneta. Ja intenta sortir, ja intenta baixar, la terça que ho aguanta, el segon també. L'aixecadora molt concentrada mantenint la posició, el descarregaran. Alegria completa pels Minyons de l'Arbós. Sí, senyor, ja aplaudeix la nostra anfitriona, la Gil, que s'ho mirava des de baix la pinya. Hem tancat una diada perfecta. Anna Marín, preparada per Sant Fèlix?
9: Oh, i tant que sí.
2: Joel Penya, preparat per Sant Fèlix?
7: Buah, no ho saps prou.
2: Esteve Giral, preparat l'1x1?
3: El tinc preparadíssim.
2: Doncs vinga, va, l'1x1 final de l'Esteve Giral.
10: L'1x1 de RAC 1.
2: En un cap de setmana amb temps mogut, pluges torrencials, inundacions al Baix Penedès i al Tarragonès, avui 1x1 temàtic, fenòmens meteorològics. Comencem amb la colla local dels Minyons de l'Arbós, que són la Marinada.
3: Doncs en un dia calorós com avui, amb molta xafogó, la Marinada et fa més suportable la temperatura alta i els Minyons de l'Arbós avui han estat àgils i ràpids com el vent. Valents, una gran diada per ells, amb la clàssica de 7, jugant a casa per la seva festa major. No era fàcil la papereta que tenien. Minyons de l'Arbós i festa major de l'Arbós per molts anys.
2: Castellers de Vilafranca són el vent de mestral.
3: És un vent fort, potent, poderós. Al sud del país és un vent que coneixem bé, que forma part de la identitat del territori. Vilafranca, que està més al nord, bufa fort i constant, desafiant a la resta de colles. Amb vistes a Sant Fèlix i al concurs, qui serà capaç de superar-los? Avui el 3 de 10, el 5 de 9, el 4 de 9 amb l'agulla i el pilar de 8. Déu-n'hi-do, quin recital mestralada, que avui a més ha mirat al cel pensant i plorant pel Gatsby.
2: La colla jove de Tarragona és pluja fina.
3: Estan forts els de Tarragona, els liles, se senten segurs, confiats, com la pluja, aquella pluja que va calant, que mulla i remulla el terra. La jove excel·leix pensant en tots els fruits que han de venir. Segueixen en pas ferm, avui amb el 2 de 9 en folre, amb el 3 i el 4 de 9 en folre, i treballant i pensant sobretot pel que ha de venir.
2: I per últim, la colla vella dels Xiquets de Valls és un huracà.
3: Són forts, de vegades una mica desmesurats, potents, fan una mica de por, avui el 4 de 9 net i la feinada pensant amb els castells de 10. L'huracà de Valls, de la vella, mira de reull el mestral de Vilafranca. Una rivalitat que és un regal pel món casteller i que viurà una nova entrega d'aquí una setmaneta per la Diada de Sant Fèlix.
2: I aquest és l'1x1 final de l'Esteve Giral. I amics i amigues, si avui les colles ens han ofert un recital, crec sincerament, i ho dic amb el cor a la mà, que l'equip de Castells de RAC1 també. Paula, Marina, Josep, Joel, Anna, Pol, Esteve, Moltes gràcies a tots per la feina. Ens retrobem diumenge que ve a 12:45 des de Vilafranca del Penedès. Li diuen la plaça més castellera. I és la Diada de Sant Fèlix. Fins llavors, salut i castells.
10: RAC1 i l'Ajuntament de l'Arboç us han ofert Castells a RAC+1 a la Festa Major de l'Arboç amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
9: Hola, Quintero y la Lucía Péquer, la audiografía en el fondo de la derecha.
11: Oh, bueno, y faló de bodas la Lola.
12: Què era allò de bodes?
9: Ja anava a bodes, les bodes que les convidava, anava a bodes moltíssim.
11: Per què no em convidin?
9: No, estàvem ahir, perdonin...
12: Jo tinc un casament ara, al setembre, perdona. Sí. Perdona, Marc, és que estem...
9: No, perquè tens encara la tonta en el casament. Bueno, escolta, no, que anava a dir que estàvem fent teràpia de grup.
12: Ah, sí?
9: Estàvem a deduint que l'Ernest... Ai, l'Ester va dir que l'Ernest, tu és la teva persona més odiada del grup,
12: sí,
9: nostre.
12: Sí, sí, sí.
9: Jo vaig dir que tots em calleu super, perquè sou com els meus fills, que no podria escollir, perquè em calleu tots genial. Sí. Joel, tu, entre els tres, entre Marc Giró, Ernest Ferrer o aquesta senyora...
12: L'Ester Romagosa. L'Ester
11: m'està dient que et digui a tu, però per mi...
9: Ja... Xivata, perquè ella és dolenta, ella és cizanyera. No, perquè no la deixem cizanyar, però ella és cizanyera.
11: Però jo soc Tim Ernest.
9: Tim Ernest, què vols dir?
11: Que estiu a casa de
9: l'Ernest.
11: Perquè tu tens l'Ester a l'estudi, a tu tens l'Ester a l'estudi durant una hora, però és que tinc l'Ernest.
9: Ja t'entenc.
11: I jo hauré d'anar...
9: A dintre la cabina.
11: A dintre la cabina. Jo hauré d'anar a Gaes, ara, aquest estiu.
9: Per què?
11: Perquè m'estic tornant sordo per culpa seva.
9: Ah, sí?
11: Home, i tant, o sigui, això m'haurien d'endemnitzar l'empresa.
12: Perquè posa el volum altíssim, no?, dins del control.
11: És molt bèstia.
9: És que la gent que fa ràdio de fa molts anys...
11: Està sorda.
9: Els Òscars, també, quan agafes els cascos...
11: Ui, sí.
12: Estan molt forts.
9: Estan molt forts, perquè estan sorderetes.
12: Sí, és veritat.
9: Estan sense audició.
12: I l'Albert Bassas igual, té el volum a tope.
9: Que nosaltres, doncs no, som més discretes. Què tal? Ella ens estima tots, que m'acaba de dir per cas que ens estima tots.
11: També et diu una cosa, no tens aquí més estimar a la ràdio. Vull dir, és que...
12: Home,
11: està tot el dia amb nosaltres, amb qui més vols que estigui.
9: Sí, després ens troba a faltar. Quan ha d'anar a fer el món...
12: Però nosaltres també t'estimem, en el fons. En el fons també t'estimem.
11: Jo soc de no mentir a la gent, però bueno.
9: A mi l'Ernest em va molt bé de tècnic. T'ho juro, nosaltres som una gran parella radiofònica.
12: Sí, això és veritat.
9: Perquè l'Ernest i jo estem, encara que sembli increïble...
12: Esteu al límit, hi ha una línia molt fina, no?
9: Hi ha un límit de bogeria que nosaltres compartim, i compartim una sintonia.
12: Una freqüència, no? Una freqüència.
9: Sí, sí.
12: Que segons com, però segons com també salten espurnes, eh?
9: Bueno, perquè jo de vegades
12: no entenc... Segons quina línia...
9: Perquè jo sóc una persona molt educada, però a les 150 vegades que dius una cosa molt educada o fent gestos, per exemple, quan no em trobo una música escarosa, diguéssim, doncs ja al final...
12: Ernest! Ernest!
9: Sí, exacte.
11: I és curiós que segueix sense entendre't igualment, eh?
9: Però estem en una freqüència. Jo és de les relacions humanes... T'ho dic sincerament, Ernest, t'ho dic a la cara. Més còmodes que tinc. O sigui, perquè som com germans. O sigui, és veritat, som germans radiofònics. Saps la persona que tens molta confiança, que tu pots dir tot, que tenim cintura... A mi, Ernest, també pot dir el que vulgui. Foto cada turra, macho, me'n menjo cada turra, però tinc com confiança. O sigui, ens tractem com si fos germà. Tinc la confiança com familiar. Bueno, podem veure el programa aquest de ràdio tan genial?
12: Escoltar-lo, si no
9: et sap greu. Escoltar-nos a nosaltres mateixos, de veritat, com que som narcisistes, a més. Amb tots vostès, Begoña Gómez Urzay. No puc més!
12: Ara!
13: Avui anem, vamos!
9: Mare de Déu, eh? Escolta, Begoña, avui vens amb muñeco, eh?
13: Sí, vinc amb muñeco.
9: És com els pisos, saps que a vegades es lloguen pisos i dintre hi ha un muñeco, es venen pisos, però va com muñeco. I tenim aquí un muñeco que és...
13: Interessant, amb el Javier Gil, autor, doctor en sociologia, investigador
9: del CSIC. Bravo.
13: Aquí no ve qualsevol.
9: Efectivament, ell acaba d'escriure un llibre que es diu Generació Inquilina, a Capitán Swing, i és un llibre que té les solucions al problema de l'habitatge.
13: Sí, perquè a més aporta solucions.
9: A més aporta solucions, però estàvamos hasta el moño. Què tal estàs? Parla.
14: Què tal? Com estàs? Muy contento de estar aquí.
9: Fantàstic.
13: Abrumado.
9: Abrumado, pues el que t'espera.
13: Molta sort.
9: Molta sort. Una cosa, ahir hi havia una enquesta de no sé què. Eder, ¿de qué era la enquesta? Es que tenemos un centro de dades.
14: Vale.
9: Ell superarà amb calma, joder. Les noves generacions. Què, xiquet?
15: Era el baròmetre del CIS.
9: Sí, i què?
15: Que va sortir ahir i el que diuen és que... Era un baròmetre sobre les pors dels espanyols i el que diuen és que el que més por fa als espanyols és perdre un familiar o que hi hagi una guerra mundial. Però l'important és que el 30% dels espanyols els fa molta por no poder pagar el lloguer o que els ingressos no els permetin viure amb dignitat. I això els fa més por que morir.
9: O sigui, la gent té més por a no poder pagar el lloguer, Javier Gil, que a morir-se.
16: ¿Cómo debe estar la cosa?
14: Morir. Eso es lo que nos está diciendo, que vivimos en una sociedad donde el rentismo básicamente está ya acabando con la vida de la gente y con las expectativas de vivir y de vivir bien.
16: Clar, una, et vull fer una pregunta. L'altre dia, vull dir, aquest cap de setmana es van celebrar les eleccions. Perdona, bé, conya, és que aquesta pregunta la tinc al cap i l'ho ui, què tens aquí? Que tens? T'han tret una piga?
13: Sí.
16: Ah, vale, em pensava que estaves fent acupuntura. No, és una piga, t'han tret, eh? Vale, vale. Aquest té una tirita. Escolta una cosa, s'han fet les eleccions a Castilla y León i han desaparegut allò que en diuen els partits que estan a la izquierda de la izquierda del PSOE, no sé com en diuen. Cap al meu alucine, Vicente Valles a Antena 3 diu la extrema izquierda.
13: Ah, l'extrema izquierda.
16: Que és exactament la que a mi me gusta, por cierto. Bueno. Llavors, han desaparegut aquests partits en aquestes eleccions. Però tu assegures que el PSOE, i la gent ara vota el PSOE perquè el vot segur o no sé què, no sé quantos. Tot i que desapareixen aquests partits, estan desapareixent, eh? També hauríem de preguntar-nos per què no es posen d'acord, com diria Gabriel Rufián. Però es veu que el PSOE, segons tu, legisla, regula i intervé a favor dels fons d'inversió. I que el 60... Però! Que el 63% dels seus votants, dels del PSOE, no volen que això sigui així i que, a més, estan en contra que la gent tingui dues vivendes. ¿Puedes explicar más que esta duda que te, no sé, sabes?
14: Claro, eso básicamente lo que vemos es que el tema de la vivienda se está yendo tan de las manos que de repente está cambiando el sentido común de lo que piensa la gente sobre la vivienda y sobre la propiedad inmobiliaria. El PSOE llegó al gobierno central diciendo que iba a solucionar el problema de la vivienda y lo que vemos es que durante los últimos años solo ha ido a más, ¿no? Dice que va a intervenir y no lo hace. Los precios siguen subiendo, la generación inquilina cada vez vive peor, etcétera. Entonces, claro, esto genera desafección entre sus votantes, que quieren un tipo de intervención, quieren alternativas, quieren que se regule para proteger a la población frente a los inversores, y el PSOE no lo está haciendo. Entonces, claro, aquí de alguna manera lo que yo planteo en el libro es que quien marca la política de vivienda en el Estado español son los fondos de inversión, porque tienen muchos intereses y muchos beneficios en juego.
13: Ell està estudiant ara al CSIC els megatenedors, és una de les coses que està estudiant, i hi havia una dada al·lucinant al llibre, unes operacions financeres que se produjeron en 2023 que en 6 operacions cambiaron de manos, no sé si 24.000 viviendas.
14: No, casi medio millón de
13: casi
14: viviendas.
13: Medio millón de viviendas. Sí,
14: claro, que lo que vemos es que dicen, no, es que es el mercado, no podemos regular, y lo que no nos dicen, que lo cuento yo en el libro, es que entre 2012 y 2013 el gobierno de Rajoy, con su mayoría absoluta, cambió muchísimas leyes para que los bancos pudieran deshacerse de sus viviendas, pero que, claro, ¿quién iba a pagar? ¿Quién iba a comprar esas viviendas en 2012 cuando a la gente le estaban desahuciando, los bancos no daban dinero a las familias? Tenían que entrar los fondos de inversión, cambiaron muchas leyes y los fondos de inversión colonizaron el sector inmobiliario español, ¿pero por qué? Porque se reguló a su favor. Ahora lo que necesitamos es que el gobierno, que Pedro Sánchez lo haga con la fuerza que lo hizo Rajoy, pero para intervenir y regular a favor de la población y no a favor de los especuladores.
16: Es decir, que al mercat es pot intervenir.
14: Claro,
16: és a dir, que hi ha moltíssima gent que diu el mercat no es pot intervenir perquè marxarà la inversió, que tu dius que ha de marxar la inversió. Perdona, i que estem d'inversió.
14: No és que no se pot intervenir, és que està ja intervenido.
16: Això te l'ha
14: de
16: dir.
13: A favor
14: de la especulació, que, tant, de que suban los precios, de que el rentismo pueda tener unos beneficios espectaculares. La generación inquilina, su característica central es que no puede acceder a una vivienda en propiedad, pero no porque no haya casas, sino porque vemos que desde 2008 hasta ahora la concentración de la propiedad se está concentrando cada vez en menos manos, y eso lo que lleva asociado también es una fuerte concentración de la riqueza. De 2008 hasta ahora, la riqueza entre el 1% más rico de la población y el 50% más pobre se ha disparado. Ese 1% controla ahora 3 veces más de riqueza que el 50% más pobre de toda la población. Eso, claro, eso lo que nos indica es que la sociedad se está rompiendo. Se está rompiendo porque crece la desigualdad y es culpa principalmente de la situación de la vivienda.
16: Tú dius que equipares d'alguna manera la generació llogatera, la generació inquilina, que dius que és subjecte d'explotació, l'equipares al que havia estat la classe obrera, per exemple. És a dir, cada la generació llogatera s'ha de convertir en subjecte polític. I, a més, crides a la desobediència dels, i a l'expulsió i a l'expropiació dels fons voltors. És a dir, tu cries a la desobediència d'aquesta generació llogatera. Qui són la generació llogatera? Qui som? I, i com hem de desobeir?
14: Claro, la generación inquilina, el rasgo central, y por eso nace a partir de 2008, es que no puede acceder a una vivienda en propiedad, pero no puede acceder a bienestar ni tener una vida digna, porque vivir de alquiler ahora mismo significa inestabilidad, empobrecimiento, precariedad. Entonces se ha transformado en un sujeto de explotación central, porque lo que vemos es que no es algo coyuntural lo que está pasando con la vivienda, es que entramos en un capitalismo rentista, donde el rentismo se sucede, cada vez se vuelve más
16: capitalismo rentista
14: para funcionar, para sostenerse. Entonces, claro, yo digo, ¿por qué tenemos derechos hoy? ¿Por qué tenemos derechos laborales? ¿Por qué los niños de 8 o 10 años no pueden trabajar? ¿Por qué si nos ponemos malos tenemos un seguro? ¿Por qué también si nos despiden tenemos un seguro de desempleo? ¿El derecho a la vejez? ¿Por qué?
16: Claro.
12: Por la lucha, ¿no?
16: ¿Por qué las mujeres pueden votar?
12: Por la lucha.
14: Por las luchas. Porque históricamente, cuestiones que estaban naturalizadas como lo normal,
16: la esclavización,
14: que s'organitza, les desobedece, hasta que esa desobediència se transforme en llei.
16: Però com desobeïm?
13: Pues va, huelga
16: d'alquiler.
14: Principalmente, huelgas de alquileres, o simplemente, yo creo que también hay que empezar, hay que extender este relato de que se le diga al casero, no, tú me estás cobrando 1.500 euros por esta vivienda, yo creo que tendría que estar pagando 1.200, de ahora en adelante te pago 1.200, pero eso no lo puedes hacer de manera aislada o autónoma, porque también vemos que las luchas históricas que han transformado las sociedades
16: son una comunitat.
14: Organización, comunitarias y sindicales. Aquesta organització sindical.
13: Aquí tu has estat molt, sí. Ell ha estat molt lligat al naixement dels sindicats de llogateres, sí. Aquí a Espanya. Estem veient l'articulació d'aquesta identitat política, no? Com tu deies, perquè la gent, evidentment, veu que això el converteix en un subjecte explotat. Com està funcionant també l'articulació d'aquesta creació de comunitat? Ho vam veure, per exemple, a Nova York, no? Sempre es diu que per la victòria de Zoran Mamdani va ser molt important, que va saber interpelar aquestes persones que es definien com a llogateres.
14: Claro, bueno, aquí en Cataluña tenéis muchos casos de éxito. Hace poco una huelga contra CaixaBank, por ejemplo. Es decir, inquilinas
16: que se
14: organizaron, que han estado un año en huelga y lo han construido. Es decir, cada vez más empieza la cuestión, y como hemos visto en el caso de Nueva York, la cuestión de los alquileres se vuelve una cuestión central de les campanyes electorals i de los gobiernos.
16: Es poden perdre eleccions per la qüestió de l'habitatge, i el PSOE possiblement perdrà les eleccions probablement per la qüestió de l'habitatge.
14: Las perdió el gobierno sueco, las perdió la alcaldesa de Berlín, i el PSOE probablement lo pierda per la qüestió de la vivienda.
13: Uh-huh. Però també hi ha gent creient al·lucinantment que serà l'ultradreta qui li solucionarà el problema de l'habitatge.
14: Claro, eso es la cuestión. Estem veient a les enquestes. Ese es el problema, que lo que yo un poco planteo es que si no hay un programa, yo hablo de un nuevo paradigma de vivienda que necesitas, no vale con una medida o dos, necesitas lo que hizo Rajoy, que fue una reforma integral para regular a favor de los especuladores, pues lo mismo para democratizar el sistema.
16: O sigui, en lloc de salvar la banca, per dir-ho ras i curt, s'ha de salvar
14: a
16: la població. Perdona, tu, el llibre, a base de gràfics, de dades, etcètera, etcètera, vull dir que això és una cosa que aquest senyor és investigador, no com nosaltres que som unes papanates. O sigui, tu dius que el preu de l'habitatge, o sigui, desmuntes idees que hi ha, que corren i que s'han instal·lat com a naturals.
13: Això és el que ja està fent el físic, és
16: derribar mitos. Un d'ells és que el preu de l'habitatge no té a veure amb la llei de l'oferta i la demanda. És a dir, moltes vegades ens diuen, no, puja el preu de la vivenda perquè com que venen tota aquesta panda d'immigrants, no sé què, no sé quanto, les garres platos trauran les cases perquè puja el... Això és mentida.
14: Eso es mentira porque lo primero es que es una demanda especulativa. Hay que diferenciar una demanda residencial, gente que compra para vivir y gente que compra como inversión para especular. Ajá. Y lo que vemos es que ahora, sobre todo, se están comprando las casas sin hipotecas y cada vez más.
16: Sí, el trinco-trinco, això n'he parat aquí també.
14: Claro, desde que Rajoy intervino el mercado inmobiliario, cuando se reactiva el mercado inmobiliario en 2013, aquí en el Estado español, ¿quién compra viviendas y quién las compra sin hipotecas? Nadie. O sea, había casi 5 millones de parados en todo el Estado. ¿No? Entonces, claro, esa es una diferencia central. Y que además, en general, los mercados financieros, los mecanismos de oferta y demanda tienen que ver más con expectativas, es decir, si hay expectativas de que siga subiendo, se puede y haya dinero que entra, eso puede, yo hablo de esquema Ponzi directamente, ¿no? En el libro, ¿no? Una pirámide, una estafa piramidal, donde mientras haya liquidez y entre dinero, se puede seguir inflando el precio, pero ya vivimos en una situación donde la economía real, donde los salarios no sostienen esos precios. ¿Y cómo se sostiene? Con la intervención del Estado, con la intervención de los bancos centrales. Por eso necesitamos otra regulación, que baje los precios, que lo vuelva a conectar con los salarios de la población.
16: Una altra cosa que també desmuntes al llibre és una altra cosa que sempre apareix en aquests debats, que és una senyora gran que té un piset de lloguer, una pensió, que si no arriba a final d'àmbit, no sé quantos, i resulta que aquestes persones que tenen dos habitatges és perquè ja són ric, no riques, però vull dir que la renta que tenen, si els hi traguessis tots els beneficis que treuen... Explica aquesta dada,
14: claro,
16: per favor.
14: Simplemente sé, nosotros lo hemos desmontado allá, además, con varios informes, este mito de la casera vulnerable, ¿no? Que no puede llegar...
16: Sí, la casera vulnerable. Sí.
14: Entonces, claro, porque lo que busca
13: es... Qué perverso que se feminice también, ¿no?
16: A més.
13: Es que sí, encima, sí. La jubilada, no es casualidad.
14: La jubilada que necesita eso, ¿no? Esto dice muchas cosas. En primer lugar, lo que busca es invisibilizar que, como hemos demostrado con los datos, es que la población de caseros forman parte de la población con mayor renta del país. Pero es que incluso si esta población deja de percibir ingresos por el alquiler de sus propiedades, no es que reduzcamos el ingreso que perciben, es que les quitemos, digamos, el mes que viene no cobran alquileres todos los caseros de este país. Su renta sigue más que duplicando la renta de la población inquilina. Uh-huh. ¿Qué nos dice esto? No solo que la sociedad se está partiendo, sino que el mercado del alquiler funciona como una redistribución de renta de hacia abajo, de los que menos tienen, hacia arriba, porque además el inquilino que paga 200 euros más, que le suben 200 euros el alquiler, es 200 euros que se quita de cañas, de ocio, de estudios, de vacaciones. El casero que recibe estos 200 euros no se los va a gastar. ¿Sabéis para qué lo va a utilizar?
16: ¿Para qué?
13: Para otro piso.
14: Para otro piso, para alquilarlo, etcétera. Entonces, esto está partiendo a la sociedad y esto está generando tensiones sociales cada vez más profundas. Y es lo que yo digo, que precisamente el que no se intervenga en el mercado desde una perspectiva social y democrática, lo que está haciendo es alimentar que las nuevas generaciones digan, ¿para qué trabajo? ¿Para qué me esfuerzo si esto no me beneficia este sistema? Y ahí es cuando aparece lo que decías, estos discursos que dicen, no, es que no es el culpa de la concentración de riqueza o de los caseros o del rentismo, es culpa de los migrantes, de las feministas, claro. De los jubilados, que nos dicen ahora que...
16: Los jubilados, porque también se enfrentan a joves amb jubilats, es veritat.
14: Estos discursos buscan establecer conflictos civiles, guerras entre pobres, ¿para qué? Para que no miremos hacia arriba, para que no se articulen conflictos de esquema de clases. Insisto, vimos, esto está pasando en un contexto de fuerte concentración de la riqueza y de la propiedad.
16: Una altra cosa que també es diu és que els joves, efectivament, segons les dades en mà, sí que possiblement tinguin més feina de la que ens pensem, sí que tinguin salaris, el que passa que no es poden emancipar, que és una cosa molt diferent, diguéssim, és a dir, que podrien emancipar-se, però com que no està resolt el problema de l'habitatge, no es poden emancipar. És a dir, que una cosa no és que porti l'altra, sinó que realment es topen amb un mur, que és el de la falta d'habitatge.
14: I això se ve superbien en el gráfico, és perquè l'alquiler se va comiendo su salario. Entonces, claro, eso es los jóvenes que dicen, ¿para qué trabajo? ¿Para qué me esfuerzo? Y yo hago un modelo muy simple entre dos jóvenes, uno... que viven en el mismo sitio, trabajan en el mismo sitio, mismo salario, misma vida, pero uno hereda una vivienda y el otro no. A lo largo de 40 años, su capacidad de vivir, su capacidad de consumir y de acceder al bienestar no tiene nada que ver. Entonces, ¿eso qué genera? Malestar y frustración. Y eso, cuando no hay una articulación política que busque redistribuir, lo que hace es generar, básicamente, a esta población joven que no se puede ir de casa a los padres, es decir, cada vez que este malestar... Yo es que yo lo vinculo, insisto, porque lo vinculo mucho con el auge de las extremas derechas.
16: Sí, sí,
14: es decir, está muy vinculado esta crisis de bienestar y estos nuevos malestares con la incapacidad de impulsar una salida redistributiva e igualitaria, no? Tu, a este tipo de problemas.
16: Tu adverteixes, bueno, recordes que la Constitució, el seu punt 33.1, diu que tenim dret a la propietat privada i tot això, però immediatament el 33.2 de la Constitució assegura que aquesta propietat privada, de la qual tots tenim dret, gràcies a la Constitució, perquè és el punt 33.1, el punt 33.2 diu que està subjecte a la funció social, que és el que també sempre se'ns escapuleix.
14: Ese se nos olvida y muchos insisten, y lo vemos todo el rato en los medios de comunicación, que nos dicen, no, cada uno puede hacer con su propiedad lo que quiera,
16: es un derecho
14: fundamental.
16: No,
14: dices, claro. No solo en el caso español, sino que en Europa, en Estados Unidos en general, el derecho a la propiedad privada nunca es un derecho absoluto. Eso es propio de las sociedades feudales. La propiedad se reconoce como un derecho fundamental, pero está sujeta a su función social. Y en otros cambios, por ejemplo, si durante la pandemia hay una empresa que concentra y acumula todas las mascarillas, espera un año que llevemos en casa sin poder salir, ¿por qué? Porque va a ganar mucho más dinero si la saca un año después. ¿Eso se permitiría? Obviamente no.
16: Claro.
14: Eso es lo que está pasando con la vivienda. Y se permite que haya concentración... Y que esa concentración de la propiedad por un lado y exclusión de la propiedad por otro hace que permitas que le saques más y más y más a los inquilinos.
16: Això ho hem portat, un moment. Això ho hem portat també, ho hem parlat moltes vegades, amb en Jordi, el professor historiador Jordi, que se me'n va al cap.
12: Sí, el...
16: Jordi Serrano, que efectivament tu proposes al llibre coses
12: això.
16: Que no són flipades, sinó que no són flipades d'extremista, d'izquierdas, no sé què, sinó que realment, bueno, parla que aquest senyor és un senyor que paguem tots, perquè això del CSIC, que és una cosa que no sé per què no es truquen més a capítol, digue, els investigadors del CSIC, perquè els polítics no els truquen al despatx i els diuen, escolta, això com funciona l'habitatge, com va el coto de Doñano, com està l'aigua i tal, igual, perquè ells ho saben, diguéssim. Bueno, que no són flipades anaves a preguntar això, Esther?
12: Sí,
16: ah,
12: solució.
16: És que estem separades al nacer.
12: Total, ja. Com dic? Regulem.
13: Com
12: regulem
13: no. Això que ha dit? No. Jo no pagaré 1.500, et pagaré
12: 1.200. Vale,
16: però això ja s'ha fet aquí a Catalunya. No, però jo el que deia que, que les solucions no són solucions flipades, són solucions que ja s'estan portant a terme a Viena, a Alemanya. A Nova York el 50% del lloguer està regulat. I els propietaris no poden fixar els preus, diguéssim. Per tant, són solucions que ja corren a ciutats i a estats i a estructures capitalisticíssimes. Per tant, perquè el collos no es fa a Espanya.
14: Sí, sí, totes aquestes alquileres indefinidos, no? Claro. Es decir, lo que pasa aquí es que te echan para poner otro inquilino que pague más. Y eso en la mitad de Europa está prohibido no. Cuando estás pagando. Control de precio de los alquileres, impuestos a la vivienda vacía... prohibir las compras especulativas, etcétera. Todo está ahí, pero yo creo que algo central es que no valen con medidas aisladas. Y una y algo central del nuevo paradigma de vivienda este que propongo yo es que el Estado dé un paso al frente, es decir, que intervenga en las operaciones especulativas y se quede con esas viviendas y amplíe el parque público de vivienda, pero no solo a través de la construcción, sino también a través de adquirir estas viviendas que se las están quedando los especuladores. Es decir, yo lo que hablo es de un fondo de inversión público que haga lo mismo que hacen los fondos buitre, pero no buscando rentabilidad, sino buscando garantizar un derecho fundamental
16: y democracia,
14: como es la vivienda.
16: Buscando democracia.
14: Buscando democracia, porque eso lo que hace es democratizar el sistema inmobiliario.
16: Tú dius que la construcció és l'última de les... Això també ho diu la Itziar González, d'aquí en aquest programa, de mil vegades, que la construcció seria l'última de les solucions. I tu, una cosa que em sembla que és molt... que és increïble i que sembla una cosa fantasiosa, una cosa com màgica, però que s'ha de posar en circulació, que és que necessitem que caigui la inversió. Claro. ¿A qué te refereixes amb això per acabar?
14: Mira, ara mismo en los
16: últimos... Que caigui la inversió, perquè et diuen... O sigui, compte, perquè se n'aniran els inversors. Se'n fa segons què, se n'aniran els inversors, perquè se'n vagin.
14: Claro, ara mismo, si tu quieres construir vivienda asequible, tu dices, bueno, este suelo, una cooperativa, Sostre Cívica aquí en Cataluña, da 10 millones de euros para comprarlo, y llega un fondo de inversión y dice, no, es que yo doy 15. Fondo de inversión puede pagar más para subir los precios. Sostre Cívica, no. El tercer, si hay asociaciones de inquilinos que quieren construir, no van a poder pagar, subir ese precio si quieren construir vivienda asequible. Aquí lo que ha pasado es que en los últimos 10 años la rentabilidad de comprar vivienda para ponerla en alquiler ha superado, según el Banco de España, más del 10% anual. Eso lo que hace es que inversores de todas partes vengan aquí a invertir en vivienda porque ofrece una rentabilidad que no ofrece ningún otro mercado. Entonces, cuando nos dicen, si regulamos, se van a ir, va a caer la inversión. Necesitamos que se vayan, necesitamos que esta demanda especulativa desaparezca. Y no podemos simplemente detenerla, sino que cuando el Estado dé un paso al frente y empiece a comprar vivienda y a gestionarla con criterios sociales, y tú fomentes también a sectores como el cooperativismo en cesión de usos, Sostre Cívica, etcétera, los especuladores, ellos solo salen escopetados. ¿Por qué los especuladores no entran en Viena? Porque no hay sitio para ellos, porque hay un sector tanto público como de cooperativismo que controla dos terceras partes del mercado que no les deja hueco. Pasa lo contrario, porque ahora mismo un fondo de inversión que en Barcelona compra, alquila y vende viviendas paga menos impuestos que cualquiera de los que estamos en esta mesa. Entonces, les estás premiando por venir aquí a especular. En el momento en el que tú regulas de otra forma, salen escopetados, y eso es lo que necesitamos. Pero por todo el rato nos dicen que no se puede hacer, que es el mercado, que si no va a caer la inversión, que van a vender las viviendas. Necesitamos que vendan las viviendas y que caiga la inversión. ¿Por qué? Porque igual así ya la población puede comprarse una vivienda, o se pueden promover alternativas, eso, desde el tercer sector, el cooperativismo, etcétera.
16: O sea, que sí que se puede, ¿no? Sí,
14: se puede. Se puede, por supuesto. Y es algo político, depende de voluntad y decisión política y por supuesto de fuerza política.
16: Doncs escolta, Javier Gil, Generación Inquilina, un nuevo paradigma de vivienda para acabar con la desigualdad. Joel, et dic una cosa, no estem a la tele, si estem parlant no em digueu coses pels cascos, perquè sóc una persona que tinc dèficit d'atenció, m'entens, i em dius unes merdes que són increïbles. Si m'has de dir alguna cosa per cascos, mentre jo estic parlant, que sigui alguna guarrada que em posi cachondo, però les merdes aquestes que em dius, em diu unes ordres que jo no l'entenc, macho. I estava intentant quedar aquesta entrevista com una persona intel·ligent davant d'aquest del CSIC i estic quedant com una mamarratxa una vegada més. Joder, és que em volava enfonsar el programa.
10: Vostè primer, amb Marc Giró.
9: Lola Quintero, bravo.
17: Hola, hola, hola. Ara canviem una mica de tema.
9: No passa res,
17: És que avui porto un tema que m'agrada molt parlar d'aquest tema perquè a mi em sembla una burrada. I és que vinc a parlar de lo que és la bogeria i la tirania de les bodes d'avui en dia.
9: La tirania de les bodes d'avui en dia.
17: La tirania de les bodes d'avui en dia.
9: Molt bé.
17: I concretament, la tirania de les bodes pijas.
9: La tirania que tu suposo que són les que gastes.
17: Bueno, una mica sí, una mica sí, perquè com saps, jo visc a Madrid.
9: Sí.
17: I bueno, és veritat que allí els cercles són o per un costat o per l'altre. Gent així normaleta no hi ha.
9: Ja t'entenc.
17: I com mai he sigut de... Mai he sigut perroflauta.
9: Mai. Perroflauta. Tot arribarà,
17: Pues tira més a pija, llavors.
9: Ja t'entenc.
17: I jo ara, clar, ja tinc...
9: Cuidado amb la taula, perquè abans sí que això podies fer-ho, però aquí ara és ja...
17: No, és un material bo, es veu.
9: No, exacte. Llavors, per tant, tu tens molta boda pija, clar, per edat, s'estan casant les teves amigues?
17: S'estan començant a casar les meves amigues.
9: Quina edat tens, tu, ara?
17: 27 anys.
9: La gent es casa als 27 anys, i m'agafa alguna cosa.
17: Sí. Jo ara ja començo a tindre... Els pijos, sí. Invitacions de boda per primera vegada a la meva vida, no?
9: Ja t'entenc.
17: I, bueno, és que és molt heavy les expectatives que hi ha en aquestes bodes.
9: A les bodes pijes.
17: A les bodes pijes.
9: Va, escolta un moment, 902-47-700. Si tens alguna anècdota de boda o estàs a punt de casar-te...
18: 902-47-700.
9: O trobes que això de les bodes hi ha un desmadre...
18: 902-47-700.
9: Com es diu desmadre, ara que estic amb el davant del correllengua? Una disbauxa increïble, per favor, truca'ns i dona-nos l'experiència.
18: 902-47-700.
9: Digues, carinya.
17: En lloc d'una celebració, s'han convertit en una gimcana social, no? És una logística impossible. Perquè, clar, tu has d'anar, si la padrina de la nòvia és d'Extremadura, doncs pues sale tothom cap a Extremadura. I, clar, no és la boda sol, és la preboda.
9: Ara en diuen preboda, això també és
17: la, clar, llavors és un cap de setmana on tu t'has de gastar uns diners, hotel, anar cap allà, cap a Extremadura, arribar com puguis. I bueno, una cosa que a mi em sembla fascinant, que és que ja no existeixen els regals físics. Ara és tot regal money, en cash money. I està establert que...
9: Clar, quan és el preu? Això, això. Ens preguntem tot. A veure, vostès, quan es paga? Una de pija, quan es paga?
17: Mínim per persona, 150.
12: Ah, encara, em pensava que seria més.
17: Si ets testigo... com es diu testigo?
12: Testimoni.
17: Pot arribar... Tu ja vine sempre.
19: Sí, sento un servei lingüístic.
17: Pot pujar fins a 400 o 500. Sí, sí.
9: A sobre de ser testimoni, ha de pujar
17: 400
9: pagos.
17: Quanta més responsabilitat tens a la boda...
9: Què heu posat? Les últimes bodes, vostès que han posat el... 75 per persona. Per persona, i quants éreu? Dos. Hòstia.
17: Tu, clar,
9: jo l'altre dia vaig anar a una boda pija a Madrid.
17: Sí?
9: I entre el bitllet... el bitllet, anada, tornada, a més havia de tornar en el dia, el cotxe que em va portar, el cotxe que em va treure, que és un col·lega meu que em portava de vegades a la tele de Madrid, el vaig dir, pots fer aquest favor, quan serà? Clinc, cata, clinc, cata, clinc, tal. Havia de fer l'ingrés del... I pues no ho vaig fer.
12: No va ser l'ingrés?
9: Ni el penso fer.
12: Clar.
17: Home, ara s'estan avançant. El regal, no. Que sé. Home, i després ja no parlem de la gent que diu em casaré i ja he vist... Sense ser-ho, eh? Vull dir, sense ser-ho. Em casaré i visa. Us pagueu els bitllets?
12: Això es diu Destination Wedding.
17: Destination Wedding, sí, que està...
9: Però sense ser d'Eivissa.
17: Sense ser d'Eivissa.
9: Jo que es casa a Formentera, a tocar els collons a les Posidònies.
12: Tots de blanc.
17: Tots de blanc, sí, de tot molt xulo.
9: Que t'has de fer la manicura, perquè... Però... Ui, mira, el de Mallorca...
17: El de Mallorca està posant nerviós.
9: Una paresa de gent, total. I vas... És que s'ha de dir que no.
12: Clar, s'ha de dir que no.
17: Això és una altra cosa que vull dir. A veure, ningú té 300 persones properes a la seva vida. Llavors, per què les bodes són de 300 persones?
9: És veritat, és veritat.
17: Jo no estic en contra de les bodes. Jo sóc una dona tradicional, feminista, moderna, que li agrada molt l'amor i l'enamorament.
9: Ja t'entenc.
17: Jo em vull casar, pot ser d'alguna manera, però a mi 30 persones i tot lo de més ja em sobra.
9: De totes maneres, això ho començava a dir, les que us voleu casar, i de sobte dius, no, només de 30 persones...
12: Farem una festa.
9: I acaben, la que comença així, acaba amb 500 persones, no se'ls donen sortir.
17: Clar, però perquè els pares comencen
9: home,
17: a dir...
9: Home, ara qui paga mana, clar,
12: depèn de qui pagui.
17: Bueno, és que a mi no em paga... A mi la meva... Que aquesta és la diferència entre els pijos de veritat i els pijos com jo de mentira, que a mi la boda me la tinc que pagar jo, els pijos de veritat...
9: Però jo trobo que els teus pares alguna cosa, la teva mare sobretot...
17: Els pares, la meva mare, potser em aconsegueix que la Rosa Clara m'ajudi amb el vestit, però...
9: No, doncs jo serà molt.
12: Ja és algú, però ja és algú.
9: Recordeu que aquesta senyora és la filla de Joana Bonet, per favor, un aplaudiment. Directora del magazín de La Vanguardia.
17: Que es porta molt de boda esponsoritzada.
9: I vol dir
17: que fan les influencers.
12: No m'ho puc creure.
17: Clar, pues anar aconseguint, doncs jo et posaré... si després la poses a xarxes i tagueges, etiquetes a la gent, que et va, els preus proveïdors...
9: Sí.
17: Doncs vas posant cosetes, poses un... Saps? Com sí, patrocina Nesquik, patrocina los cafés en esta boda.
9: Ja t'entenc.
17: Un petit estant.
9: Llavors hi ha altra cosa, perquè la pregunta és per què hi anem nosaltres a aquestes bodes, si realment et deixen allà 1.000 pavos per persona que et descuides.
17: Perquè hi ha una xarxa invisible de jo vaig a la teva boda i tu vindràs a la meva boda. Està tot, diguéssim, d'una manera, no sé com dir-ho, però que la gent se sent obligada moltes vegades. La gent se sent obligada, potser et diuen les teves amigues, escolta, Lola, has d'anar. I dius, ja, però és que tinc 20 bodes aquest any. La gent, un noi deia, mira, abans la gent treballava per drogar-se els caps de setmana. Ara sí, la gent treballa per pagar-se les bodes als caps de setmana. Perquè, clar, 20 bodes a l'any, tu et pots imaginar.
9: Però qui fa 20 bodes a l'any? Quantes quantes bodes tens ara, per exemple, en marxa?
17: A mi m'han invitat a 10.
19: Aquest any?
17: Aquest any. I jo soc una persona de l'escalafón bajo. Jo conec a gent amb 25 bodes.
19: Uf.
17: Sí.
19: Lola, una cosa, ara, sí. O sigui, perquè va haver una època que casar-se era un negoci. És a dir, amb sí. el que tu recollies...
9: Però tu vas trincar.
19: Jo poquet ja, perquè vaig pillar cap al final, però jo sé de gent més gran que jo que, va, bueno, que feien un superviatge perquè van recollir calarons bonics. Ara no.
17: Depèn. O sigui, si t'ho paguen els pares, definitivament és el negoci del segle. Si t'ho paguen els pares, allò és anar a recollir. I clar, com les bodes ara són en caix, que et fiquen el... No us sembla una mica lleig lo de ficar el número de compte?
9: Bueno, és que jo ja et dic, jo és que no poso.
17: No és una cosa que em sembli bonica. I ja s'ha perdut que de repent una...
9: Anaves al Corte Inglés i veies, a veure, els aparadors...
17: O la tieta de la teva padrina, unes tovalloles ben boniques, bordades, amb les inicials... S'ha perdut aquesta màgia.
9: Un joc de te que vas a les cases i et foten el te amb got de...
17: Jo reivindico bodes més petites,
19: les tovalloles i a les portes de casa.
9: Senyora, vostè estava dient una...
17: Tu ets el team de recaure.
19: Home, és millor que l'he, no?
9: A veure, senyora, vostè...
20: Jo deia que fa anys que ho posen el número del compte, que no és d'ara.
9: No és d'ara.
20: No és d'ara, com a mínim.
9: Vostè s'ha casat? S'ha casat quantes vegades?
20: Jo m'he casat una vegada.
9: Sí. I li va funcionar o va ser un nyap?
20: Cadascú que va venir es va pagar el seu cobert.
9: Ara. On et vas casar, tu?
20: A Corbera de Llobregat.
9: Molt bé. I cadascú va pagar el seu?
20: Sí, els
9: pues com ara, això també, no?
20: Sí.
9: Sí, és que al final sembla que et convida, bueno. et convida, però has de desembutxar sense tant de ser... Que quasi prefereixi un arbre que a jo què sé, que l'Isidre a sopar o al Tòpic. M'entens que ho dic? No, no. Que et costa més barat, a més a més.
20: Havíem de triar entre viatget o convid, i vam triar el viatge... I
9: cada... Jo ara cada vegada que em conviden a una boda diré me'n vaig al Via Veneto a sopar en lloc d'anar a la boda. I ja ho celebraré i faré una videollamada, una videotrucada. Felicitats,
19: si has
9: vist
19: no?
9: els nubis, exacte. I estaré al Via Veneto de Pichichi. Clar, perdona'm, què recorda? Et va regalar algú alguna cosa que recordis que encara et mantinguis?
20: Sí, vam fer llista de noces.
9: On la vas fer?
20: Ja es feia.
19: Clar, es feien llista de noces.
20: Sembla que era.
9: A Can Costa, veus? I tant. I recordes alguna... Encara mantens alguna
20: sí,
9: cosa, per
20: cosa,
9: exemple?
20: Sí, molta les copes, molta cosa, els coberts.
9: Els coberts, veus? Mira, sí, és que
19: una bona coberteria...
9: És que després la gent passa a les cases i...
19: És el millor que et van regalar.
9: Exacte. Bueno, llavors, anem al tema vestuari. Perquè, clar, 10 bodes, que en tenen 25, això de què va?
17: Clar, que et penses que pots anar amb el mateix vestit a dos bodes? Ni de broma. Això és un altre desembolso cada boda que tens. I ara hi ha un negoci.
9: Guapa, jo t'agrairia que desembolso davant del senyor de Correllengua.
17: Perdó.
21: Jo, és que no sóc filòleg. Aquí m'estàs tractant.
9: Ah, doncs llavors tranquil·la. Jo... Vinga, pues desembolso. Endavant.
21: Jo, sóc psicòleg.
9: A veure, ho dic abans, que estàvem totes amb els culos per corbata.
17: Algú sap com es diu?
9: Desembutxacamenta.
17: Sí.
9: Però si no és filòleg, endavant.
17: Important. I ara hi ha negocis que s'estan fent d'oro amb els vestits d'alquiler, que sí, que han existit fa temps, però ara mateix estan, estan amb auge. Jo ho sento.
9: No,
17: jo
9: com portat,
19: amb auge estan en auge.
9: Tu tens, i com t'ho faràs? Tu tens, però jo, per exemple, he vist que la princesa Anna d'Anglaterra...
17: Sí. Sí, bon exemple.
9: Repeteix abrics d'aquests, que té uns abrics que li deuen passar a aquella dona 500 quilos d'abric que porta i el repeteix moltíssim. Si aquesta que és aristòcrata repeteix, jo crec que els aristòcrates repeteixen i canten pichichis, eh?
17: Ja, bueno, jo per començar les 10 bodes no aniré, ja t'ho dic ja.
9: Mira, jo vaig anar a una boda.
17: Sento, si algú m'està escoltant, que jo a les 10 bodes...
19: Ja
17: no, a les 10 bodes que m'han invitat...
9: Vols que fem la llista de la que sí, de la que no?
17: No. Això no és, per lo menos la majoria són castellans, llavors no, ni ho entendran. Clar. Però jo és que opino...
19: Quina és la que tens més lluny, que t'obliga a viatjar més? Per anar eliminant.
17: Sí. Extremadura.
19: Això és d'Extremadura, t'ha dolgut,
9: perquè... Extremadura és preciós, perdona. Home, nena, Extremadura i Extremadura.
19: Està molt lluny. Jo vaig anar una a Extremadura al juliol i em vaig marejar, vaig caure rodona de la calor.
17: Quin problema.
9: Per favor, és català.
17: Una cosa, el mateix cap de setmana, una a València i una a Extremadura.
19: Quedes a la València.
17: Llavors seria Madrid-València-Extremadura.
9: Tot el mateix cap de setmana, fes-ne tres un cap de setmana. Això sí que és cirat. És que cirat és un aficionat al teu costat. Una cosa, perdona. A Extremadura, a més, deuen ser finques d'aquestes,
17: sí,
9: no?
17: Clar, hombre, sí.
9: Com...
17: Finca...
9: Vaya rotllo patatero.
17: I tot, mi... tot aquest estil així una mica... Un...
9: De
17: gent jove que sembla que té 70 anys.
9: Ja t'entenc, ja t'entenc.
17: Saps? Que allí sentats amb el puro que caça. Sí. Ja sabeu que jo, ja us ho vaig dir una vegada, que un noi em va dir, Lola, ¿te quieres venir a cazar conmigo este fin de semana? I li vaig dir no.
9: Era literal, eh? Era caçar...
17: Sí, sí, sí. Com a pla romàntic, en lloc d'anar al cine, anem a caçar. I dic, tu m'has vist a mi la cara que tinc jo de feminista catalana.
9: Tu perquè ets llesta i vius una família de persones llestes. A mi em diu un tio, ¿quieres venir a cazar este fin de semana? Dic, por supuesto, caballero. I llavors poso una escopeta a la mà. I esto es, ¿sabes?
17: Dale al pato.
9: Dale al pato, dale al pato. Mira, esto que tengo aquí es un pato para ti.
17: Pues això, bodes una mica dispara, més íntimes, dona. Bodes una mica més especials. Jo no vull que vingui la dona del meu jefe a la meva boda. Bueno, mira, qui seria la dona? Bueno, si el teu marit, si em caso, tu i el teu marit podeu vindre.
9: Sí, però nosaltres no posem pasta, eh? O sigui, ja, mira, aquest era una... Mira, ha passat diverses coses. Respecte al... perdó que faci un bodesplaining. Va dir que aquesta és una molt bona amiga meva, la seva filla és que és un encant. Es va casar amb un tio que el va trobar guapíssim i simpatiquíssim. Estava ple de pijos, d'aquells que van amb xaquer a Madrid, a una finca i a una mena com de lloc de bodes molt bonic tot. Però ara nosaltres vam arribar amb aquest col·lega meu que és xofer. Pum, ens vam estar a la porta, vam fer una mica la volta, tu, i abans del segon plat ens en vam haver d'anar perquè la vessen tornava a anar, perquè tenia els gossos penjats a casa. Bé, és que és tot un lio, eh? Llavors, diverses coses. Aquests dos vaig descobrir jo que vivien a Austràlia.
20: Els nuvis.
9: Els nuvis. Ella, una fortuneta. Ell, vaig preguntar una mica, també, vaig pensar jo, els meus diners no necessiten per res. Total, m'han anat abans del segon plat.
20: Clar.
9: El jamón, perquè a Madrid...
20: No l'has ni tastat.
9: Va anar total. Vaig estar simpatiquíssim, perquè vaig estar simpatiquíssim. El vestit que

0: volver a ser grandes.
1: Un altre sextet serà massa.
2: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, al 1004 o a movistar.es.
3: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, Ali.
4: Qué ambientazo, mano.
3: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha citado sobre la línea.
4: Qué barbaridad.
3: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
4: Vuela a venta.
3: Vuela a venta, vuela a venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
4: Ven a por más.
3: ¡Venta! Ocasión Plus.
5: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
6: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, molt útils pel cotxe.
7: Carglass canvia. Carglass repara.
8: Demana cita a Carglass Ponés. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponés.
3: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
4: Esto promete, Manu.
3: Ya lo creo. Arranca la transacción. Comienza en Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decidirlo todo. Necesita una oferta ganadora.
4: Huele a compra, Manu.
3: Huele, huele. Va. ¡Y pago 24 horas!
4: Con qué facilidad resolvió. Sin complicaciones. Ven a por más.
3: Venga. Ocasión Plus.
9: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten la nova temporada de ràdio. El divendres 28 d'agost, a partir de les 9 del matí, una edició especial del món a RAC1 amb Sergi Embudio des del Centre Cultural Municipal de Valls. Presentarem la nova temporada de RAC1 amb totes les veus de la ràdio.
10: I he de dir que tinc moltes ganes de començar.
11: Havia de venir amb els taloners.
12: De saludar a les 7, és una meravella.
13: Han anat molt bé les vacances.
14: Tot el dia a la platja.
15: Jo amb aquest cos que tinc estic bé a tot arreu.
16: Ja hi tornem a ser, amb ganes de començar.
17: Perquè el panorama està complicat.
18: Sí. És una temporada de repte.
19: Tenim moltes ganes de continuar compartint moments especials.
20: Toca matinar.
21: No saps què passarà i això és el més xulo del món de l'esport.
9: Que sí, tots i totes. I amb actuacions musicals.
22: Apunteu-vos-ho, divendres 28 d'agost, 9 del matí. Us esperem al Centre Cultural Municipal de Valls. El primer que arriba, el primer que seu.
9: RAC1. Tots som u.
23: Amb el suport del Museu Casteller de Catalunya i la col·laboració de Forn de Nulles.
9: Així sona l'estiu a RAC1. Tots som u.
24: RAC1.
25: Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
26: Vídeos i històries exclusives.
25: Notícies.
26: Entrevistes.
25: Reportatges.
26: Descobriu com és la ràdio per dins.
25: Twitter, RAC1.
9: Instagram i TikTok.
26: RAC1 oficial.
9: RAC1.
26: Seguiu-nos.
9: Tots som u. Descobreix RAC1.cat, el portal de RAC1.
27: Escolta, navega, descarrega, informa't.
9: Una finestra a l'univers RAC1 i RAC1.
28: Així sona reconcentrat.
29: Amb tots vostès, Luciana Péquer. Bueno, hola un altre cop. Hola. Què tal estàs, amiga?
30: Muy bien.
29: Ella és una de les periodistes més importants i més reivindicatives i que més ha arriscat a l'Argentina i tot el que seria Llatinoamèrica. És punta de llança en moltes coses. Practiques un periodisme feminista, diguéssim, no? Bueno, sí. Un feminisme en general, no? A banda de periodista, suposo que... I avui la tenim aquí perquè, gràcies als llibres del CAO, tenim sobre la taula un llibre que es diu La odiocràcia, al fondo a la derecha,

Amb el Dani Manzanera, el control tècnic, diumenge 23 d'agost del 2026. Venim d'unes hores de diumenge amb dos partits de la Premier que acaben de finalitzar. Victòria del City amb remuntada a última hora, 2-1 contra el Bournemouth, amb gols de Gay i de Guardiol, i derrota contundent de l'Aston Villa d'Unai Emery, 4-0 al camp del Brighton. De fet, el resultat ja era de 4-0 al descans. Ara, de seguida, ens centrem en l'Atlètic de Madrid-Villarreal, al Metropolitano, on, per cert, han rebut Julián Álvarez amb aquesta xiulada quan han anunciat el seu nom. No seria divisió d'opinions, en aquest cas, sinó una bona escridassada quan anunciaven les alineacions, en aquest cas la banqueta, perquè Julián arrenca el partit des de la banqueta. Aquest Atlètic de Madrid-Villarreal, ara de seguida ens hi quedem. A les 7 serem a Castàlia amb el Pau Bonastre per explicar el Castelló-Sabadell de segona divisió. També ens acompanyarà el Gerard Guardi. Des de 8:45, tota la prèvia de l'Elx-Barça, debut dels de Flick a la Lliga, que viurem amb Fontlipó i companyia, sense Balde a la convocatòria del Barça. S'ha quedat a Barcelona, no ha viatjat amb l'equip aquest matí. El partit començarà a 9:45. A més, tenim en marxa el Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1, accident de Verstappen a la primera sortida, quan tot just completava la primera volta, ha quedat fora de cursa, per sort està bé. Queden 5 voltes perquè s'acabi. Norris, Antonelli, Russell seria ara el podi, amb Alonso en zona de punts, 9è, i Carlos Sainz ara mateix 16è en aquest Gran Premi dels Països Baixos. El dia que hem tingut rècord del món de mitja marató, l'ha batut l'etíop Yomif Kepchelcha a Buenos Aires. Ha aturat el crono als 56 minuts i 51 segons, rebaixant en 29 segons l'anterior plusmarca del lugandès Kiplimo. I tenim també en marxa la segona etapa de la Vuelta, de moment tots agrupats, després d'una escapada ara 26 quilòmetres pel final, tothom agrupat, veurem si arriba a l'esprint aquesta segona etapa. Ho rematarem tot plegat amb el Tu diràs amb l'Aleix Pariser fins a 2:45 de la matinada.

0: Hola, Jaume Molló, bona tarda.
1: Bona tarda, Xavi.
0: Ja hi tornem a ser.
1: Sí, home.
0: Superesports, ja en format Superesports, des d'ara i ja fins que s'acabi la temporada. De fet, mira, ho anava a guardar pel dia de la presentació, però aquesta temporada que arrenquem és la 25a temporada
1: del
0: programa d'esports al cap de setmana a RAC1. La Lliga, Superdiumenge, Superdissabte, Superesports... Doncs que és la 25a temporada ja en programa d'esports al cap de setmana a l'antena de RAC1. Hola, Dani Aguilar, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Xavi Puig.
0: Quin millor narrador per un Atlètic de Madrid Vila-Real que el Dani Aguilar. Hola, Carlos Martínez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Bona tarda. Tots situats ja amb aquesta escridassada que sentíem a Julián Álvarez. Voleu saber què n'ha dit Mateu Alemany, el director de futbol de l'Atlètic de Madrid, abans del partit de Julián i de si el veu jugant a l'Atlètic o no la temporada aquesta que comença?
1: A veure.
3: Bueno, efectivamente ha sido un tema recurrente, pero recurrente de hace 5 meses o 6, yo ya no me acuerdo, ¿no? Bueno, yo creo que lo importante es cómo estamos. Y hoy estamos con Julián convocado, Julián disponible para jugar, y a partir de aquí creo que eso lo dice todo. Y eso pone a todo el mundo en su sitio.
0: Sí. Pone a todo el mundo en su sitio, diu Mateu Alemany, no molt contundent, tot s'ha de dir, jo crec que menys contundent en aquestes declaracions abans que comencés el partit. També n'ha parlat Simeone, i ho feia a la prèvia, avui també, just minuts abans, quan ha atès la televisió, ha atès DAZN, abans de l'inici del partit al Metropolitano. Escoltem el Cholo Simeone.
4: Que lo haga como obviamente lo hizo estos 2 años, donde nos ayudó muchísimo, y esperemos seguir generando todo lo que él nos ha generado desde su juego, porque es muy importante para nosotros.
0: Doncs un discurs semblant al d'ahir a la sala de premsa de Simeone. I voleu sentir Enrique Cerezo, que també n'ha parlat sempre en el dinar de directiva.
1: Abans o després de dinar? És important aquest detall.
0: Sí. Crec que abans. Crec,
1: doncs llàstima.
0: Abans de dinar. Deia això sobre Julián.
5: Mira, yo creo, y lo único que te puedo decir, porque creo que lo único que se cuestiona en este caso, después de un verano bastante complicado con el tema de preguntas continuas sobre el tema de Julián Álvarez, que es un jugador del Atlético de Madrid, que siempre ha sido un jugador del Atlético de Madrid, que nunca hemos tenido intención de venderlo, y que es un jugador del Atlético de Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador.
0: Avui l'he dit bé, com a mínim, el nom, nom ni un nom, l'ha dit correctament i a la primera, i ha parlat del Barça també, Enrique Cerezo.
5: Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
0: Que no sabem ben bé què és, però suposo que vol dir parlar amb el club abans d'anar per un jugador, cosa que fan, com sabeu, tots els clubs del món. Primer pregunten al club i després ja comencen a parlar amb el jugador de manera calmada i tranquil·la, com ha fet durant tota la seva història també l'Atlètic de Madrid amb tots els fitxatges que ha fet. 5:06, la pilota ja roda al Metropolitano, no juga Julián, que és a la banqueta. Dani Aguilar, amb quin 11 ha sortit Simeone?
6: Amb Jano Black sota pals, de moment ho dibuixarem amb 5 darrere, ara li preguntarem al nostre meravellós analista si està d'acord o no amb Julián al carril dret, Grimaldo a l'esquerra, 3 centrals, Pubill, Lenormand i Hansko, per davant Hulman i Koke, caient a l'esquerra Mendoza, a la dreta Kang In-Li i la referència a Ademola Lookman.
0: A la banqueta Julián Álvarez, i qui més té Simeone?
6: El porter Musso, Jiménez, Llorente, Jorge Domínguez, Dani Martínez, Cardoso, Baena, Carlos Martín, Arnau Ortiz, Castillo i, com deies, Julián Álvarez.
0: I al davant un Vila-Real que va empatar el primer partit a 2 al Sardinero, perdia 2-0 i va igualar-lo, de fet tots els gols de la primera part en aquell Racing 2 Vila-Real 2, amb quin 11 surt Íñigo Pérez, recordem, de l'entrenador del Vila-Real aquesta temporada.
6: Amb el mateix que en aquest partit, et diria pràcticament tants caps, tants barrets, Luis Junior a la porteria, 4 en defensa, Mourinho, Foyth, Renato Veiga i Carlos Romero, per davant Comesaña i Pep Gay, a la dreta Pepe, a l'esquerra Moleiro i la doble punta Miquel Tatze i Ayoce.
0: Hem tingut una primera rematada ja de l'Atlético sobre la porteria castellonenca.
6: Sí, i espera't que ve el Vila-Real, refusa Pubill, un xut franc, pràcticament ha pogut marcar el primer, el Vila-Real que segueix, acaba blocant Oblak. Mare meva, com ha començat el partit, déu-n'hi-do, amb aquests primers 5 minuts de partit, perquè, com deies abans, ha tingut una ocasió Grimaldo, que avui debuta com a titular davant la seva nova afició, davant l'afició de l'Atlètic de Madrid. Una bona arribada de l'Atlético i una altra una miqueta més tímida, ara també l'ha tingut el Vila-Real, arrencat calent, això en els 5 primers minuts.
0: Sí, arrencat animat, Carlos, el partit al Metropolitano.
2: Sí, sorprenent, acostumats als partits de l'Atlètic de Madrid, aquests de 1-0 i 3 tirs a porteria, està la tarda entretinguda de moment. Crec que exceptuant aquesta jugada aïllada del Villarreal, en els 5 primers minuts crec que l'Atlètic ha sigut capaç d'imposar el seu ritme i de demostrar que està jugant a casa, que és el primer partit i que vol tirar de galons, no, diguéssim. És un partit, jo crec, molt atractiu per ser d'inici de Lliga, perquè al final estem parlant de dos equips que jugaran Champions aquest any i que crec que tenen dues plantilles de molt nivell. El Villarreal, en quant a 11, jo crec que segueix tirant d'aquest 4-4-2, 4-2-3-1, en el que potser la novetat més destacada és Carlos Romero, que ja el coneixem molt de l'Espanyol, que on ha fet les dues últimes temporades, per mi, a un nivell superlatiu, i ara titularan aquest Villarreal. I en l'Atlètic de Madrid, de moment, home, el més atractiu probablement és veure un altre cop a Camp Nou, que l'altre dia va ser capaç de ell sol gairebé desfer aquell nus on s'havia ficat l'Atlètic de Madrid i veure també Hullman, a veure si finalment és aquest pivot que el Xolo, si us hi fixeu, és una posició que, més enllà dels jugadors que ja té de fa anys, mai acaba de trobar aquest jugador. O sigui, han passat moltíssims jugadors de l'Atlètic de Madrid. O sigui, ara recordo Gallagher, Johnny Cardoso, que està a la banqueta, el mexicà Obed Vargas, que no ha jugat, que no està jugant pràcticament, però...
1: Està la rampa de sortida, també, sí.
2: Sí, però que n'hi ha molts que han passat per aquesta posició i mai acaba de trobar aquest jugador que li doni el 100% del que ell vol, no? Jo crec que és interessant l'estructura, comentava el Dani, l'estructura tàctica de l'Atlètic de Madrid anirà mutant al llarg del partit, o sigui, ja ho sabeu.
0: Sembla que arrenca encara amb 3, no?
2: Sí, però...
0: Amb les bandes molt obertes,
2: exacte,
0: o no?
2: Però sobretot a l'hora d'atacar, jo crec que a l'hora d'atacar el que fa és ficar Rodrigo Mendoza per dins, estira molt amb Julián a un costat, Grimaldo per l'altre, i tanca amb Marc Pubill com a tercer central.
1: Providencial, per cert, Pubill en aquesta ocasió de Micautadze.
2: Sí. I ja dic, però crec que l'estructura anirà mutant en base a les necessitats de l'equip durant el partit.
6: És un dels fitxatges de l'estiu, fins i tot diria més Grimaldo al català des de l'esquerra, la centrada molt passada al segon pal, la bloca sense problemes. Lluís Júnior, arribem al 8 de la primera, empat a 0 entre el tercer i el quart de l'any passat. Segurament, no sé si permutats per com estàvem acostumats, segurament seria més l'Atlètic el tercer en discòrdia dels últims anys a la primera divisió, va ser tercer el Villarreal, quart l'Atlètic de Madrid la temporada passada.
0: Compte amb l'amenaça de Grimaldo en les faltes, perquè si hi ha especialistes ell n'és un i per tant s'haurà de tenir en compte quan juguis contra l'Atlético aquesta temporada, que faltes a prop de la frontal es converteixen realment en un perill, amb Grimaldo al camp.
7: No, i tota la pilota aturada, Carlos, no?
2: Això t'anava a dir, és que
7: corners, faltes també, laterals...
2: Perquè té un guant per posar-la exactament on necessita, no? És d'aquells jugadors que tu li dius, l'has de posar tensa el primer pal en aquesta alçada, i ell és capaç d'executar-ho tècnicament.
6: Espera't, Mendoza, dins de l'àrea, peten les cames d'un defensa del Villarreal, aquesta pilota, és un corcó, Lookman, eh? És un corcó, és un no parar. És d'aquells jugadors que va arribar, jo crec que sense fer gaire... Vaja, que era potser un pedaç en el moment en què se'l fitxa, i en canvi ha acabat sent providencial per la millora de l'Atlético de Simeone en els últims mesos.
2: Sí, per mi és un jugador que per jugar com està avui, que pràcticament és l'única referència ofensiva, perquè al final convindrem que Kangin Lee és més un enllaç o un extrem que pot jugar per dins, però ell, per mi, com a única referència... És un jugador que té certes dificultats, sobretot quan l'equip es veu apretat i ella ha de ser la referència en el joc directe. Però és un jugador que interpreta molt bé els espais, que té gol, jugui en la posició que jugui, perquè ha fet gols jugant al mig, ha fet gols jugant a l'esquerra amb molta facilitat, i sobretot que en situacions de contraatac és absolutament letal per aquest canvi de ritme, aquesta velocitat que té, no?
6: És Nicolás Pepe... que endarreria cap a Foix i aquest cap al seu porter, cap a Júnior, una altra vegada sortint des del darrere. Aquest Villarreal que ha mutat, jo crec que moltíssim d'idea, no de plantilla. Després en parlarem perquè és interessant el que està fent el Villarreal aquesta temporada. Insisteixo, jugant des de darrere el Villarreal, és Pap Gay a l'esquerra cap a Renato Vega, una altra vegada al migcampista del Villarreal amb la pilota, teva meva, amb Mica Autadze, i aquest una mica més a l'esquerra, cap a l'enyoradíssim Carlos Romero, lateral esquerre, dos anys a l'Espanyol, ara al Villarreal. La bona feina li ha servit per tenir aquesta oportunitat en un dels equips punters de la primera divisió. No podrà controlar la pilota si ho fa finalment Mourinho, i habilita més endavant cap a Moleiro.
2: És interessant el canvi de registre que comentaves, Dani, del Villarreal.
6: Espera't un moment, que la pilota en profunditat és a punt de controlar la Micautadze. Es creua bé Pubill, protestava alguna cosa Micautadze.
7: Mans, no?
6: Sí.
7: No m'ha semblat a mi.
6: A mi tampoc. Però segueix l'atac viu del Villarreal. És Moleiro qui té la pilota als peus, cap a Pepe. El xut que intentava Pepe, que si no m'arrojava ser la primera jornada que va marcar un golaç així contra el Racing. S'ha atrevit l'home,
1: Finalment, la pilota que cau a les mans d'Oblak, 11 de la primera, empat a 0, deies, Carlos.
2: Sí, deia que el canvi de registre, no, del Villarreal, al final vens d'una etapa de molt d'èxit amb Marcelino, però fitxes per mi a un dels entrenadors revelació de les últimes temporades a primera divisió, que és Íñigo, però crec que són molt diferents, no? I és interessant aquesta aposta del Villarreal, perquè al final Marcelino tots coneixem el que és i ningú crec que sigui capaç de qüestionar els seus resultats perquè han sigut absolutament extraordinaris gairebé a tot arreu.
1: I fins i tot un any abans.
2: Sí, exacte. Però crec que ell és un perfil d'entrenador en el que prioritza molt una defensa en bloc mig, un equip molt ordenat, amb unes pautes molt clares en atac, que contraataca molt bé. I, en canvi, Íñigo és un entrenador que el que hem vist sempre al Rayo ha sigut que el seu equip anava a tomba oberta a pressionar-ho gairebé tot. Llavors, aquest canvi de paradigma pels jugadors tampoc és fàcil, perquè tu vens d'un temps, com deies tu, no només de Marcelino, sinó també d'Unai, d'una exigència a nivell... O sigui, més, com ho vaig a dir? Més protegir-te l'esquena que no pas saltar, i ara vas... ara has passat a un entrenador que vol absolutament el contrari, que és que saltis totes les vegades sense cap mena de dubte.
1: I això requereix d'una adaptació en una plantilla, insisteixo, que és pràcticament la mateixa. Respecte a la temporada passada, recupera la pilota Hulman a l'esquerra amb Mendoza. Aquest una mica darrere, però esperta que perd la pilota. Li havien agafat la samarreta, no així la falta a l'àrbitre. És Micautadze. A la dreta va Pepe. Ui, una miqueta massa llarga aquesta passada. Pepe al lateral de l'àrea. Vol encarar Nicolás. Pepe, 19 a l'esquena. Cap a Micautadze una altra vegada. Pepe s'ha replegat bé, com no pot ser d'una altra manera, l'Atlètic de Madrid. Pepe s'intenta tornar a perfilar. Mourinho finalment és qui rep. Aixeca el cap Mourinho. Una altra vegada teva meva amb Pepe jugant un pany de terreny al Villarreal. Mourinho que intenta desfer-se de Coque. Se'n va filar del Carrasco Mourinho al córner, però es bataradament el capità de l'Atlètic de Madrid. Podrà recuperar la pilota l'equip de Diego Pablo Simeone, però, com diem, el Villarreal intentant collar l'Atlètic de Madrid a dalt.
0: La gespa no està massa bé, abans veiem que s'ha aixecat un bon tros de gespa a la zona d'atac de l'Atlético, però bastant recurrent en aquest inici de temporada, amb aquesta calorada que fa a tota Espanya. Veiem també la gespa de Cornellà al Prat en aquests dos primers partits, que tampoc no acabava d'estar del tot bé.
1: Sí. Renat, gràcies a Déu, ha baixat això, ja ho tenim, l'última calor ja...
0: Va, ja tornarà.
1: Espera. Ah, sí?
2: Això t'anava a dir, no tinc molt clar que no torni.
1: Però... Ja, el Oliveres em va dir que ja...
0: Bueno, que hagi... Home. Vull dir, estem millor, no, no, vol dir que estem a 30 i escaig graus.
1: Yeah.
7: Bé, que les nits es baixi de 20 graus, per mi ja és un què.
2: Això deu ser allà a Costa Brava, perquè aquí de 20 graus...
7: Encara, no clar, aquí no, és, no va per zones. No, clar.
0: Allò fer el terra per una entrada de l'Enormand.
1: Contundent. Sobre el 22 del Villarreal, ui, ha anat amb tot l'Enormand.
0: Genoll, ja li toca.
1: Sí, sí. A veure. És perillosa perquè, en aquest impacte al genoll li pot fer molt de mal. Sí, sí.
0: Esperem que no sigui res, només el cop.
1: En funció de com el tingués recolzat a Ayoze, podria ser molt perillós. Surten les assistències mèdiques.
2: Però no ha pitat ni falta, no?
1: No?
7: Per mi és falta i groga, Jo fins i tot trauria targetes, que em sembla que posa en perill la integritat del jugador.
1: Per cert, que no ho hem dit, Hernández, l'àrbitre de camp, canari, Martín González al VAR. No tinc el plaer, el mullolador, abans me'n parlava.
0: González francès.
1: Sí. Ah, ok. González francès.
0: No, però és veritat que ells volen que els diguem ara per nom i cognom.
7: No. És que
1: es diu Raúl Martín González.
7: Es diu Raúl Martín.
1: Ah, val.
7: I tu t'has pensat que Martín era el primer cognom.
1: Vinga, acabo d'arrencar la temporada. González francès.
7: Bé, però escolta'm, vull dir, no passa res, el primer dia.
0: Gràcies, en el bàsquet només tenen un cognom.
1: Sí, noi. Sí, però en són tres.
0: Això és veritat. Sí.
7: Aquest és un àrbitre VAR que en principi és específic. Voleu acabar amb el bàsquet?
0: No, estava pensant ara que Pérez Pizarro té dos, depèn una mica.
1: L'home que té la teva edat, Pérez Pizarro, sempre ho recordaré.
0: Depèn de quin.
7: Doncs això, aquest González francès, Raúl Martín, de nom, és un àrbitre de VAR en principi específic per segona divisió, però és d'aquells que n'hi ha uns quants que poden, alguna jornada, xiular partits de... Vaja, des del VAR, òbviament, des de les Roces, ser designats per partits de primera divisió. I avui és el cas d'aquest González francès.
1: Es reprèn el partit amb l'Atlético atacant per banda esquerra, Escanxco cap a Grimaldo, aixecant el cap i virant cap a Hulman, el danès. Una miqueta més a la dreta amb el capità, amb Coque, intentant filtrar per Kang Lee, que ja té la té a dins de l'àrea. Segueix Kang Lee a veure què pot fer el jugador de l'Atlètic de Madrid. La centrada és massa llarga, però és un perill aquí. El jugador... El nou fitxatge de Diego Pablo Simeone, la pilota pro, segueix en dominis de l'Atlètic. Hulman a la dreta perquè torni a rebre Kang In Lee, buscant-lo moltíssim. S'ofereix Giuliano, que és qui rep a la frontal de l'àrea. La pilota que toca els peus d'un defensa del Villarreal ha acabat sortint, crec que era, no sé si foi de Renato Vega, ha acabat sortint per sobre de la porteria defensada per Luis Junior, per tant serà córner. Déu-n'hi-do també, Carlos, la proposta de l'Atlètic, vol dir que està sent agressiu també l'Atlètic de Madrid.
2: Sí, sí, sí, jo crec que ho hem dit a l'inici, els 5-6 primers minuts, han estat superagressius, sent molt verticals, buscant situacions d'àrea contrària. És veritat que ara està condicionat perquè el Villarreal està amb 10, per la lesió de Yoce, com l'han hagut d'atendre i tal, el sí. Villarreal està amb 10, ah. i aquestes dues, tres accions estan condicionades per això. Però sí, sí, l'Atlètic de Madrid, al final, és que amb el perfil de jugadors que signes, clar, és que si tu signes jugadors ofensius, has d'intentar jugar alguna cosa, no? O sigui, si tu signes de lateral esquerra Grimaldo, has d'intentar jugar una mica més.
1: Sí, però
2: aquest
1: és l'etern debat de l'Atlètic de Simeone. Vull dir que se li han fitxat una sèrie de jugadors i a vegades tampoc ha jugat en consonància aquests fitxatges.
2: Ja.
1: I per això hi ha jugadors que han acabat marxant decebuts al respecte. Mm.
7: De fet, quan té la pilota de Villarreal és una línia de 5 com una casa de pagès, eh? Vull dir, jugant a casa i sense problemes. M'imagino perquè el Villarreal té dos davanters.
2: Correcte, jo crec que ell ho fa per defensar els dos puntes i tenir un jugador més allà. O sigui, per no deixar els centrals amb dos contra dos, el que fa és que tanca Pubill i, per tant, el que tens és tres centrals per tapar els dos davanters, amb aquest, perquè la mobilitat d'aquests davanters, aquests moviments combinats de toco i surto als davanters del Villarreal, tindrà una ajuda sempre per poder anar.
0: S'ha acabat el Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1, victòria del vigent campió del món, de Norris.
7: Sí, seguit d'Antonelli, del líder del Mundial, Russell, Hamilton, Leclerc, Piastri. Aquestes són les 6 primeres posicions. Meritòria novena posició de Fernando Alonso i compte que Sainz ha acabat la cursa, però ho ha fet en 16a posició. De fet, és l'últim que ha acabat perquè ha topat amb el seu company d'equip, amb Albon, i l'ha tret fora de la pista. De fet, l'han sancionat amb 10 segons a Carlos Sainz. Aquesta setmana que han renovat els dos amb Williams, doncs ho ha celebrat Sainz fent fora del traçat al seu company Albon.
0: No sé si trucarem a l'Àlvaro demà perquè ens analitzi el que ha passat avui en aquest circuit del Gran Premi dels Països Baixos, on recordem que l'ídol local, Max Verstappen, ha quedat fora les primeres de canvi. De fet, s'ha hagut de reiniciar la cursa, hi ha hagut bandera vermella i han hagut de tornar a sortir.
7: Antonelli líder amb 59 punts més que Russell i Hamilton.
0: 0-0 el Metropolitano, Atlético de Madrid 0, Villarreal 0, un Julián Álvarez a la banqueta de l'Atlético escridassat quan han anunciat les alineacions i les banquetes per la megafonia, i amb Sorloth, que ara el veiem a les imatges de televisió fora de la convocatòria perquè està lesionat. Tampoc hi és Lemar.
1: No.
0: Tampoc hi és Obed, que abans en parlava el Carlos, que aquests dos en principi haurien de marxar abans que es tanqui el mercat d'estiu.
1: I falta un dels altres fitxatges, que és el central, el Cuti Romero, que malgrat que aquesta setmana sí que ha treballat amb l'equip, no l'ha convocat Simeone encara. És una de també les incorporacions aquest estiu de l'equip Matalassé, que intenta buscar el primer gol del partit, el que obri la llauna per la dreta. És Kang In Lee una altra vegada. Segueix Kang In Lee la pilota que filtrava cap a dins. No. Era Giuliano que filtrava cap a Kang In Lee precisament. Ha actuat bé Foyt tallant la pilota i traient-la per la línia de banda en aquesta part assolellada. Sol i ombra avui al Metropolitano. 20 de la primera, empat a 0.
2: És curiós el tema del Villarreal, de una temporada que t'has ficat a Champions tal, i que pràcticament no has signat a ningú. És veritat que ells van haver d'avançar per les lesions de l'any passat, van haver d'avançar molta gent al mercat d'hivern. O sigui, al mercat d'hivern van haver de fitxar diversos jugadors i jo crec que estan pendents d'alguna sortida. Jo tinc la sensació que ells estan pendents d'alguna sortida grossa, perquè més enllà del retorn de Carlos Romero, per exemple...
1: I Gulaxi,
2: sí, el porter. No, i el porter, que hi ha hagut moviment a la porteria, perquè al final Arnau Tenas ha sortit per intentar tenir més minuts i havies de fitxar un segon porter, però... és veritat que té molt bona plantilla, però jo esperava que aquest equip es reforcés, no?
1: Potser és també un dels motius de la sortida de
0: Marcelino.
1: De Marcelino.
0: Bueno, ell va argumentar també perquè només li oferien un any i
2: correcte.
0: Creia que es mereixia una mica més de confiança, diríem, per part de la directiva.
2: Jo crec que, quan, o sigui, quan la directiva de Villarreal li ofereix només un any a Marcelino...
0: Li obre la porta,
2: exacte,
0: no?
2: Li està obrint la porta. També perquè potser... preveient un escenari com el que estem parlant de molt poca...
1: Espera, Giuliano, fora. la centrada...
2: De molt poc moviment en el mercat. Al final, Marcelino és un entrenador molt exigent. I Marcelino és un entrenador que saps que t'exigirà fitxatges i, a més, no t'exigirà qualsevol fitxatge. O sigui, no és en plan de... No, anem a fitxar la promesa del Venezia B. No. O sigui, saps que és un entrenador que t'exigirà, competint a Champions a més, encara més, t'exigirà fitxatges de nivell contrastat per competir i tal. I jo crec que ells, ja aquesta proposta de renovació per un any, ja és com que la fan una mica obligats, perquè és un entrenador que t'ha portat a molts èxits, però que saben que, el que deies, que els obriria la porta. O sigui, li obriria la porta.
1: Atacant el Villarreal per banda dreta és Pepe, que intenta progressar. Té dos contrincants a sobre, un d'ells Grimaldo, pica la pilota per intentar recuperar, i ho farà amb l'ajuda de Mendoza, hàbil exjugador de l'Elx, una altra vegada habilitant per Grimaldo, i aquest per Hjumland, una altra vegada l'Atlètic sortint des de darrere. Mendoza virant la pilota a la dreta, on la revisa Pubill. 22 de la primera, es manté l'empat a 0. De moment, prou entretingut aquests primers 22 minuts. Sí, potser el primer tram, després ja s'ha serenat una mica el partit, però en qualsevol cas, amb un parell d'ocasions, ara falta al terreny defensiu de l'Atlètic de Madrid sobre Coque, sobre el capità, servirà l'equip de Simeone. En aquest partit, el Metropolitano, que obre la temporada dels superesports de RAC1, oficialment, 25 anys.
7: 25 anys, un quart de segle.
1: Increïble. És tota una vida, això,
0: No, una no, però mitja, sí.
7: Mitja laboral, no?
1: Un quart, en funció, exacte.
7: Mitja vida laboral, sí.
0: No, mitja vida, mitja vida.
1: Clar.
7: Sí, home, ara sí.
1: Per alguns. Espera't un moment, sí. Que la té Mendoza al xut! Bloca Luis Junior, a baix, sec, ha blocat bé el porter del Villarreal. Sí, sí. Per alguns, mitja concreta, no? Sí, Déu-n'hi-do, no?
0: Clar, clar.
1: Una reflexió, això, Si la voleu fer, no?
0: La de calçotades, aniversaris, concerts, sí. Partits de minibàsquet, de bàsquet, sí, sí. I d'això que hi ha, en aquests 25 anys de superesports, superdiumenge, la Lliga.
7: Per això s'ha d'aprofitar l'estiu després, per anar a concerts.
0: Ah, clar.
7: Encara ho critiqueu després.
1: Has d'anar a algun concert,
0: home,
1: o no?
0: El nou prescriptor, de musical de RAC1.
7: Sí.
1: Bon gust.
0: No? L'últim, quin ha estat, l'últim?
7: L'últim, Ana Torroja.
0: Ana Torroja.
7: Sí.
0: Canta Mecano, o no?
7: Ah. Sí.
1: Ah, val, és veritat.
7: I fa una cosa molt xula al final, que és demanar al públic que li digui les cançons que vol que canti. Canta un trosset ella sola, es queda ella sola, quan ja s'ha acomiadat amb els músics, i bé, va demanant l'ajuda del públic, perquè clar, vull dir...
0: A capella.
7: Sí.
1: Ara m'ho expliques un moment, que Carlos Romero és a dins de l'àrea, la centrada de l'ex de l'Espanyol, refusa... No, la defensa de l'Atlètic no, ho protesta Romero. Finalment serà servei de porteria, malgrat que ho protesta el lateral esquerre. Perdó.
0: I vas demanar-ne alguna o no?
7: No, era bastant enrere.
1: Hi havia gent, no?
7: Jo mai era ple, hi havia Basté, també.
1: Ah, home.
7: Vaig veure per xarxes, no vaig veure allà, no? Però no.
0: Però ja està zona VIP, no?
7: Ho desconec.
1: Tu no, Jaume, tu estaves...
7: No.
1: La plebe, no?
7: A veure, què t'esperaves?
1: No,
7: 25 anys de superesports, no, per molt.
1: Sí. Ataca l'Atlètic de Madrid. Rics d'esperit, que és l'important, Jaume.
7: No, jo som 20, De 20. Superesports.
1: Ah, val.
7: Bé, des diumenges a RAC1, diguéssim.
1: Dos dècades també dona per enriquir-se, no pateixis. Amb l'esquerra per Lukman. Per la pilota, Lukman recupera Foiz. 25 de la primera, empat a 0.
0: A la Premier, a punt de començar el partit del Liverpool, al camp del Newcastle. Araujo és titular o no, Molló?
7: No és titular Araujo al Liverpool. Recordo, Newcastle-Liverpool, amb homenatge a Kevin Keegan, mort aquest estiu, una llegenda del Newcastle. També va jugar al Liverpool i realment hi ha hagut un emotiu homenatge abans de començar el partit entre aquests dos equips. El Liverpool d'Andoni Iraola, que es posa en marxa, i el Newcastle, que ha canviat d'entrenador. De fet, va marxar a mig estiu Eddie Howe per cames, perquè...
0: Una desbandada hi ha hagut.
7: Sí, han afablit l'equip de mala manera. Gordon, Bruno Guimaraes... i me'n deixo, O sigui, hi ha 4 o 5 fitxatges o jugadors que hi havia a la plantilla importants que ja no hi són. El Liverpool juga amb Isaac en punta, amb 3 mitges puntes, Birch pel mig, a la dreta Ngumoja, a l'esquerra a Gakpo.
0: Amb Araujo a la banqueta, Víctor Muñoz també a la banqueta del Liverpool d'Iraola, esperant la seva oportunitat en la segona meitat o quan calgui. Hi ha la vuelta, 8 quilòmetres ja només pel final i continuen tots agrupats, Molló?
7: Sí, i Heiter, per cert, que ha sumat 6 segons a l'esprint, a l'últim esprint especial de la jornada, i amb això doncs té números de posar-se vermell, el mallot vermell de líder al final d'aquesta jornada i prendre-li a Pogacar.
0: El Metropolitano 0-0, partit entretingut entre l'Atleti de Madrid i el Villarreal, 25 de la primera, amb Julián Álvarez esperant a la banqueta i escridassat en el moment de les presentacions. Veurem si té minuts o no l'argentí a la segona meitat.
1: I ara el Villarreal disposarà d'un córner que ha provocat Foyth, que sempre penso a Foyth que és té un dorsal estrany per la posició que ocupa.
2: Bé, cert, cert.
1: No?
2: Gràcies. Els que són puristes d'aquestes coses,
1: gràcies,
2: molt
1: Carlos,
2: cert, Dani.
1: Gràcies. Que si has d'esperar l'aprovació dels meus companys. Amb el dorsal 10.
2: Rics.
0: Això ja comencem a veure-ho en uns quants casos.
1: Ara n'explicaré una. Moleiro, al córner.
0: I encara sort que aquí a la Lliga Espanyola ho aturen al 25.
2: Sí.
0: No com a Itàlia, que veiem 90 i escaig i coses estranyes.
1: O el bàsquet. El bàsquet enguany, el Manresa, tindrà un dorsal 0 i un dorsal 0-0.
0: Un 0 i un 0-0?
2: Sí. Això es pot tenir.
1: I es pot tenir, correcte. Es consideren dorsals diferents. Espera't, vaja, si no me l'han colat, però jo crec que vaig veure el roster oficial.
2: I l'àrbit què fas? Així?
1: Així, no? Clar, però això, si fas aquest gest, el dels dos punys a la mà és una altra cosa. És un croissant, bonament dit, una desqualificant. L'aturada d'hidratació amb aquest empat a 0, 27 minuts, Simeone fa que no amb el cap, però, com deia en Xavi Puig, prou entretingut, Carlos, de moment, aquesta primera part entre l'Atlètic de Madrid i el Villarreal.
0: A veure si se sent el so de Simeone en aquesta aturada. Hi ha el micròfon, com a mínim, la girafa està posada aquí. No és una cosa que li agradi molt a Simeone, estranya que hi hagi aquesta girafa aquí. Però és qüestió de calés que deuen cobrar. Mira com se'n vaig, la girafa. Ja et dic jo, és que em sona d'algun altre partit que la girafa aquesta, Simeone se la va mirar i li va dir això i traieu-m'ho d'aquí, que no vull que se senti res.
1: Eina galdosa, però el pobre home de la girafa que
0: s'ha anat i mira, potser se'n va cap a... potser se'n va cap a Íñigo, a veure si punxem la tele, a veure si se sent alguna cosa. No, parlen, els comentaristes. Doncs res, no se sent a Simeone, que està enrotllant, donant indicacions als seus jugadors. Clareja, Simeone, torna a clarejar bastant,
2: La remuntada no ha estat completa.
0: Torna...
1: Poques n'hi ha, sempre ho diem.
0: Torna a clarejar i molt. No com Gerard Autet. Mira, que aprofito que estrena ara... Estrena espai a través de les xarxes. Tempo Autet, he vist. Un tio, un influencer.
7: Sí, sí, sí.
0: Gerard Autet.
7: Ara que ho semblava, estan... Quan estava aquí al RAC.
0: I aquest sí que ha replantat bé.
1: Ara que es veu que estan... Els influencers estan, no?
2: La caïda de los influencers.
1: Sí, sí.
0: Però Autet sempre cap amunt.
1: No, Autet sempre cap amunt. Però estem d'acord que no és la major replantada. La major replantada sempre serà Marc-André Ter Stegen.
7: Sí, sí, sí.
0: No té res a envejar-li,
7: Sí, Gerard
1: Autet. La valenta tofa que li va quedar Ter Stegen, increïble. Sí, sí.
7: Estan al top 3, els dos, clarament.
1: Sí.
0: Simeone és un cas Nadal. Sí. Que no ha relat bé, allò.
7: Bé, jo crec que són tan nerviosos que els hi torna a caure, no?
1: T'he de dir que l'altre dia algú familiar meu em va dir que si m'ho plantejaria, jo. Va ser un moment dur. Mirat.
2: Però això va ser dinant. Et vas indigestar o alguna
1: cosa. Sí, espera't un moment, que s'ha reprès el partit, atacava el Villarreal. Sí, sí, no, ja vaig dir que no, mira, noi. Que un ha d'acceptar el pas del temps i ja està.
0: I tant.
7: No,
1: No. No. Vull dir, arriba un punt en què ja un accepta i accepta i ja està. Mitja hora de partit al Metropolitano, Superesport RAC1. Empat a 0 entre l'Atlètic de Madrid i el Villarreal. La pilota al mig del camp controlada per Kang In-Lee a l'esquerra, Ademola Lookman, ara caient al perfil a l'esquerra, encara Lookman, ja és a dins de l'àrea, Lookman, la centrada, Lookman, no hi arriba ningú, que perillós és aquest tio. La pilota, però, sortirà pel servei de banda favorable al Villarreal.
2: Sí, dèiem que el partit, és veritat que hi ha bon ritme, a mi em sorprèn que sigui, que sigui de tant de ritme, estant a la jornada 2-3, ja m'he perdut, però...
1: Dos.
2: 5 de la tarda a Madrid avui, que deu fer una calor bastant impressionant. Per mi hi ha molt de rima. És veritat que a nivell d'ocasions hem baixat respecte al principi, Hem començat allò prometent-les molt felices, però no.
1: Sí, ha treballat bastant, estic d'acord al ritme. I això, vaja, veurem com afecta aquesta pausa d'hidratació, que al Mundial en parlàvem, que a vegades els partits fins i tot començaven després de la pausa d'hidratació, com si fos practicant el bàsquet, esperant aquest temps mort per resituar una mica les peces i que arrenqués.
2: Jo tinc la sensació que de vegades és contraproduent, i entenc perfectament que s'han d'hidratar, si no és cap argument en contra de la pausa d'hidratació, però que de vegades...
1: Talla
2: el ritme en partits que estan sent intens, hi ha aquesta durada, hi ha tal... Ah, és el que ja ho hem comentat durant el Mundial. Per mi, com a entrenador, és una benedicció.
0: Compte, Pepe.
1: Sí, ha pres mal. Sí. L'home està...
0: Es queixa molt.
1: Plegat a terra.
0: A mi no m'ha semblat una entrada molt, molt contundent. Can Ginley també feia aquest gest com de dir, home, però si no n'hi ha hagut per tant. A
7: veure. Pot ser que l'hagi trepitjat i això li hagi...
1: Hosti, però es queixa...
7: Un mal gest.
1: Sí. No.
7: Sí, sí.
1: Ui, pobre. Està queixant-se de dolor de manera molt intensa. També. A veure, ara ho veurem.
7: A veure. Ostres.
0: Com?
7: El peu.
1: Però el peu quan?
7: Quan el té l'aire.
2: A veure.
7: No?
2: Sí. És que la repetició que ens han donat...
1: Ah, li posen el genoll.
7: Sí, sí. A mi ja m'ha semblat d'entrada, que jo crec que és...
0: Hi ha hagut un contacte genoll contra genoll que se'ns ha escapat.
7: Que no és el punt de contacte, sinó que se li ha mogut la cama i li ha fet un mal gest al genoll. Jo entenc això, perquè és que realment no hi ha contacte al genoll, segur.
1: Doncs marxa Nicolás Pepe al partit. Vaja, s'han jugat, què? 3 dels últims 8 minuts entre una cosa i l'altra. O menys. Es reprendrà el partit. Empat a 0 entre el tercer i el quart classificat de l'anterior... Primera divisió de futbol, amb canvi d'entrenador al Villarreal, segueix impertèrrit Simeone dirigint l'Atlètic de Madrid. Quants en són ja, Simeone? 12?
2: 14, no?
1: 14-15.
2: Collons. Diria des de 2011, si no m'equivoco.
7: Sí, arriba el càrrec al desembre del 2011.
1: Sí. A la dreta, juga al Villarreal, cap enrere, perquè rebi Mourinho, i aquest endarrereix a la posició dels centrals. Foyt jugant... pràcticament a la línia al mig del camp. Pap Gay de primeres intentava combinar amb Ayoce. Ayoce i Mikel Tadze de moment testimonials, absolutament.
7: Sí, alguna coseta els primers minuts, sí, però després... jo tenia ganes de veure'l, perquè, home, com que se l'ha relacionat d'alguna manera amb el Barça, jo què sé, avui, per exemple, en el dia de Julián, aquí el Metropolitano, arriba i fa un parell de gols i... Bé.
1: El control orientat de Lucman era preciós, ara xuta i peta les cames de la defensa del Villarreal... Segueix Ademola Lookman, ara habilitant a Kang In-Lee, també omnipresent a pràcticament totes les facetes de l'atac de l'Atlètic de Madrid, l'asiàtic cap enrere perquè rebi Hanchko i aquest més a la dreta per Lenormand amb Pubill, el català una altra vegada amb el francès nacionalitzat espanyol, la té Coque una mica més a la dreta. Pubill cap a Juliano, entre línies, segueix Juliano, aixeca el cap Juliano, vèrtex de l'àrea, Juliano a la centrada, refusa Renato Veiga, i la pilota ara se'n va al Villarreal, que intentarà córrer a l'esquerra, precisament amb Ayoce, davant de Lenormand, segueix Ayoce, intenta desfer-se de Lenormand, Rick, perquè Ayoce ha caigut com, vaja, com un sac de patates, ha caigut davant de Lenormand, quan el defensa no li estava fent absolutament res. Ara és l'Atlètic de Madrid qui ataca, a veure si agafa una mica de ritme això. Cavalca Juliano, molt sol Juliano, ja és a dins de l'àrea, però Juliano, perillós l'argentí. Compte la sessió, que era molt perillosa cap a Júnior, que refusa la línia de mitjos perquè torni a atacar l'Atlètic de Madrid, 34-0-0.
0: Moviments a la vuelta, Mollón.
7: Sí, a falta de 2 quilòmetres una miqueta menys, ha atacat Wout Van Aert i a la seva roda ha saltat Tadej Pogacar. I hi ha un parell, 3 de corredors més que intenten arribar, però jo crec que de moment, de moment continuen sent ells dos. No, també arriba un Astana, i ara mateix, a 1 quilòmetre pel final, sembla que aquests 3 ciclistes són els que s'han d'acabar disputant l'etapa de la Vuelta, tot i que venen per darrere com a llops, també.
0: Veurem si són entre els 3 o si el grup els acaba atrapant, però Pogacar, que no deixa ni les engrunes, ha vist que atacava Van Aert i ha dit cap aquí, que vaig, ara ja sí. Es tornen a agrupar tots, a veure si arribem a l'esprint o algú ho torna a intentar. 800 metres perquè s'acabi. Ataca l'Atlético.
1: A l'esquerra amb Kang In-Lee, venia de Coque, el xut de Kang In-Lee, jo crec que ha tocat a les cames de Mourinho, no, de Comesaña, perdó, però finalment no, em fa l'efecte que xiularan servei de porteria. Ho intentava l'Atlético en transició per la pilota perduda. Ben recuperada per Coque i finalment el xut de Kang In-Lee, que ha sortit desviat a l'esquerra de la porteria defensada per Luis Júnior. És a Luis Júnior a qui li recordo un error grotesc, oi, l'any passat?
0: Va, és una temporada irregular.
2: Sí, sí. I l'altre dia tampoc va estar bé.
1: Però hi ha una... Ara no ho recordo, però crec que de principis de partit, algun d'aquests de situació còmica, quasi bé.
7: Jo crec que és d'aquells porters que de tant en tant te'n deixa alguna durant la temporada.
2: Mm. Jo crec que per tendent a l'error, no? Com diuen.
7: Sí, però que, igual després està, no?, 10 partits que no te'n fa cap i que dius, ostres, quin tros de porter i tal, no,
2: i després,
7: però...
2: I després és un porter que atura, eh?
7: Sí, sí. Per això.
2: El que passa que jo crec que... A mi, per exemple...
1: Ui, ara la centrada, compte, no hi arriba, crec que és Ayoce, no hi arriba Mikautadze, perdó, era Mikautadze qui ha intentat rematar una pilota pràcticament més enllà del punt de penal, però no hi ha arribat, i ara és l'Atlètic qui surt a la contra amb Giuliano per la dreta, arreplega bé el Villarreal amb velocitat, qui acaba rebent és Hulman, aquest una mica més a l'esquerra, perquè intenti rebre Grimaldo, talla perfectament Nicolás Pepe, i ara és ell qui cavalca sol contra el món. Té una mica més a l'esquerra, Ayoce, segueix Nicolás Pepe, a veure si l'acompanya algun dels seus companys. Pepe fent la vida a la guerra pel seu compte. Habilita ara sí Ayoce, aquest una mica més a l'esquerra per Mikautadze. Crea ell mateix el xut, refusa Oblak. I ara, qui refusarà és l'Atlètic de Madrid. Està guanyant en ritme el partit.
7: I a la vuelta que va guanyant Wout Van Aert en un sprint al final d'una... Bé, ara ho acabem de confirmar, No, finalment, Matthew Brennan ha estat el guanyador d'aquesta etapa de la Vuelta. Mira, ara el felicita, de fet, Sepp Kuss, el seu company a l'equip Visma. I, per tant, en aquest sprint, jo crec que ho d'una cinquantena, no gaire més corredor, s'ha acabat imposant Matthew Brennan. Era un sprint amb pujada, eh? Vull dir que... Era una etapa en què es parlava d'un sprint, però era un sprint d'aquells entre moltes cometes. I finalment s'han portat la victòria el corredor de l'equip Visma Lisabec, Matthew Brennan.
0: I compta Pogacar perquè ho ha fet tot segon o tercer, per tant aquí gratarà bonificació i haurem d'estar pendents de la general a veure si hi ha canvi de líder o si manté finalment aquest mallot vermell, Tadej Pogacar.
1: De principi a final, la mare que el va matricular. Tu.
0: Demà recordem que és final a Font-Romeu i que dimarts tenim etapa andorrana maca. Per tant, aquestes dues que venen, especialment la dimarts, serà interessant per veure si la general ja comença a obrir forats considerables.
1: El Metropolitano ataca l'Atlètic de Madrid. Julián a la dreta amb Coque i aquest una mica més a la dreta per la centrada de Pubill. La recull Mendoza que centra. El xut fora, potentíssim. Uf. I pràcticament el Santiago Bernabéu de Hulman. Es manté l'empat a 0. Tots dos equips, però, amb voluntat d'atacar, amb voluntat ofensiva.
7: Per cert, Pau Miquel segon i Tadej Pogacar tercer. Pedersen quart. Per tant... Hem d'estar pendents del tema bonificacions per saber qui és el mallot vermell.
1: Servirà el Villarreal. Arribem ja al 39 de la primera. Empat a 0. Amb uns últims minuts que són abatzegades, una mica, Carlos. Alguna escomesa, però no amb aquella fugositat potser dels primers minuts.
2: Sí, jo crec que els dos equips han anat perdent ordre defensiu i al final sí que en aquest tram final de la primera part és més un anar i tornar, no? És com ataco jo, et faig mal, ara ataques tu, em fas mal també, sense gols, perquè està faltant encert, però sí que dona la sensació de partit poc estable, ara.
1: Atacant el Villarreal, Mikautadze cap a Foiz, i aquest cap a Veiga, a l'esquerra, perquè es combini amb Moleiro, de moment poca aparició del jugador del Villarreal, va per terra un jugador del Villarreal, no xiu la falta Hernández, que l'home està permissiu, Kangingli és qui rep, amb una jugada de qualitat es desfà del seu defensor però acaba perdent la pilota, intenta córrer Pepe en profunditat, segueix Pepe, ja és al lateral de l'àrea, Pepe una bicicleta, dues bicicletes, es desfà Pepe, no xula res l'àrbitre, anat per terra, gest de qualitat de Nicolás Pepe, però finalment ha pogut refusar l'Atlètic de Madrid, però torna a atacar el Villarreal ara per mitjà de Pap Gay, cap enrere, cap a Veiga per entrar-se, opa, què fa Veiga a l'esquerra, perd la pilota, li ha passat directament a Giuliano Simeone, Carlos Romero no se l'esperava, recupera l'Atlètic de Madrid.
2: Mira que estic a favor dels àrbitres que permeten jugar, però tinc la sensació de que Hernández, sobretot en un concepte, li està permetent a l'Atlètic de Madrid, el concepte que nosaltres futbolísticament li diem xocar parets,

0: Mònaco.
1: Sí, sembla, sí, bueno, sí. A part, com que hem tingut l'oportunitat d'estar-hi bastant per qüestions del Barça Bàsquet, és reconeixible, allò. Grimaldo, al lateral esquerre.
2: Jo vaig viure allà un mes.
3: A Mònaco?
2: Home,
3: sí. Clar. Clar.
2: Sí, sí. Vaig treballar al Mònaco i vaig estar un mes vivint allà, un hotel. Després, impossible viure allà en un pis, perquè és caríssim. Però sí, sí, però el que passa que tu acabes ràpid, eh?
1: Molt, sí,
2: un parell de dies que surtis a voltar i t'ho has acabat, eh?
1: Jo me'l conec, de veritat, eh? Vaig estar-hi 5 dies i m'ho conec com si fos Palau Solità i Plegamans. Vull dir, perquè és una cosa molt, molt petita.
2: I similar a Palau, sí.
3: Sí, sí, sí.
1: Mateix nivell adquisitiu. Canning Lee, el xut fora.
0: Està jugant al Mònaco, a la Ligue 1 francesa, justament, des d'un quart de 6. De fet, ara acaben de comunicar una decisió de VAR. Ja estic veient a Anglaterra i a França que els àrbitres parlen, igual que el Mundial, abans de... O sigui, expliquen, després de veure el monitor, la decisió que acaben prenent. De moment, empat a 1. Ansu Fati està lesionat. No és ni la convocatòria. L'Eabra 1, Mònaco 1. S'ha avançat al Mònaco, ha marcat Dyer i ha empatat a l'Eabra. Som al 29 de la primera part. I mira, ja que hi som, us dic també que als Països Baixos, a l'Eredivisie, el partit que ha començat fa una hora... Està al minut 27. S'ha aturat el 12 per greus incidents a les graderies amb els aficionats del Feyenoord, que està jugant el seu partit al camp del Cambuur. De moment guanya 0-2 el Feyenoord al 27 de la primera part, però és un altre país, els Països Baixos, que s'ho han de fer mirar.
3: I els aficionats del Feyenoord, sospitosos habituals d'organitzar actes vandàlics allà on van. 0-2 guanyant el seu equip, això sí, i a segona tenim partit a Ipurua, ara de seguida anirem cap a Castàlia, que d'aquí una hora i quart juga el Sabadell al camp del Castelló, ara hi ha partit al camp de l'Eibar.
0: I de moment sense gols, Eibar 0, Valladolid 0, a punt d'arribar al minut 45 de la primera part.
3: Dos minuts més l'afegit, que haurà de ser un pèl generós, en aquest Atlètic de Madrid 0, Villarreal 0.
1: Estabilitzant el Villarreal en atac ara, mira l'Atlètic de Madrid, ben col·locat, ben parapetat.
2: Sí, ara 5-4-1, però de
1: absolutament. De sí, sí. Les línies són... La geometria és perfecta ara mateix. Ataca... El Villarreal des de darrere intenta tallar línies Vega i ho aconsegueix amb Moleiro, compta amb aquesta possible pèrdua de pilota i a veure qui pot sortir, però no hi ha absolutament ningú. Per tant, Coque ha de recular la pilota cap a Juliano, el més expeditiu. Coque una altra vegada amb la pilota als peus i aquest cap enrere perquè Pubill comenci a construir jugada amb Hulman i a l'esquerra perquè rebi Hanchko, creuant línia de mitjos en Canning Lee.
2: Tinc la sensació que l'Atlètic de Madrid, amb el perfil de jugadors que té al camp, depèn més d'una situació d'inspiració individual que no pas d'una acció col·lectiva, no? O sigui, al final els Lukman, Kangin, Rodrigo Mendoza, Juliano...
1: Alguna cosa de Juliano, sí.
2: Sí, són jugadors que, evidentment, són molt talentosos, però tinc la sensació de que és difícil que l'Atlètic de Madrid, en una acció molt col·lectiva, acabi arribant a gol.
0: Gol a la Premier del Newcastle, que s'avança en el marcador contra el Liverpool al minut 5, una contra de manual, perd la pilota a l'àrea rival al Liverpool i surt el Newcastle com una bala. Elanga rep la pilota en profunditat, assistència d'Osula i marca el primer del partit. Newcastle 1, Liverpool 0, minut 14, li tocarà remuntar o com a mínim fer un gol a l'equip d'Iraola per puntuar la primera jornada.
3: Tu creus que jugarà Julián, Carlos, o no?
2: Jo crec que sí. Sí, jo crec que ell el voldrà exposar. Sí, tinc... Això és només opinió, eh? No tinc cap informació, evidentment. Però jo tinc la sensació de que ell el voldrà exposar. O sigui, ell diu... I que sí, pel que sigui. No crec que sigui així, però imagina't que Julián es nega a sortir. Doncs ja tens... Saps? Ja tens una... Però ell, com a entrenador, diu... No, jo avui el fico i a veure què passa.
1: Perquè és el guapo que li diu que no a Simeone, també t'ho dic. Bueno, a Simeone hi ha la situació en general, vull dir...
3: Sí, però... jo abans deia que fent-lo jugar, no sé si l'empenys més a sortir, perquè evidentment només cal veure com l'han rebut, vull dir, serà un ambient absolutament enrarit i d'escridassada en escridassada cap a Julián Álvarez. I llavors que li donguis arguments de dir, és que jo aquí no em puc quedar, jo aquí he de marxar, perquè això ja no només per mi, sinó pel club, és insostenible.
0: Jo, com que dono el cas per tancat, i crec que Julián es quedarà, crec que no n'hi queda un altre que fer-lo jugar i que vagi pagant la penitència i intenti començar a fer gols.
2: Exacte, que faci un gol avui i guanyin 1-0 i...
0: Jo, és que després del que ha dit Hilmar...
1: Ui, Canning Lee, res. La pilota que serà córner, finalment, perquè... Ha patat a la defensa el Villarreal.
0: Sí, després del que ha dit Gil Marín, Julián surt, es queda plegat al cap d'un minut.

0: Pepe, però...
1: No, no,
0: ahir ho deia, ell no mana. Vull dir, qui manen són els que foten els calés. Val, i doncs, els que foten els calés són Apolo, no? Són Apolo. I si Apolo al final diu... Mira, noi, ja no dic al Barça, perquè si Julián veu que això és insostenible i l'Atlético es tanca en banda en el Barça i ve l'Arsenal, dirà, doncs me'n vaig a l'Arsenal. Compte de no quedar-me aquí. I Apolo diu que aquests foten 150 quilos.
1: Però llavors, insisteixo, cap d'un segon ha de plegar Gilmarín.
0: Bueno, això ja ho saben fer,
2: No, és, que, tarava,
0: és com els polítics, eh? Vull dir que aquí sembla que no, ara cap aquí, ara cap allà, i la gonça cap aquí, i com si no hagués passat res.
1: S'ha mullat molt, eh?
0: Sí, però... I què? Sí, però... I si continua, què? Qui li dirà? No,
1: ah, no.
0: Has de marxar.
1: No, ningú li dirà,
0: ja
1: però...
0: Està. El mestre va continuar i va dir... Sí, ja sé que era directiu i no era executiu.
1: Bueno, era
0: i va dir que el 200% es quedava. Neymar, i no es va quedar.
2: Jo estic una mica en l'opinió del Xavi. Si primer, que al final això és propietari, no directiu. Per tant, i després, que té una sortida molt fàcil, que és tirar-li tota la culpa a Polo. De dir, no, la propietat ha volgut vendre.
1: O sigui, que pot passar això, llavors calla.
3: No, això és el que no entenc jo.
1: Ah, vull dir...
3: Perquè és tan contundent.
1: O sigui, si ell sabés que hi ha la mínima possibilitat de vendre, no faria aquestes declaracions, no? És que, no ho sé. Jo és que...
3: Quina necessitat tens de fer-ho?
1: No ho veig, però és igual. A veure què passa.
3: Tant, som ja el tercer dels 5 minuts afegits. Ben afegit?
1: 5, sí. Déu-n'hi-do. Sí, està bé.
2: Sí, val. Perquè hi ha hagut dues entrades de les assistències mèdiques, no?
1: Més la pausa.
2: Més la pausa, sí. Exacte.
3: El Villarreal, al mig del camp, remenant la pilota, demana una línia de passada... Ningú s'ofereix, ara sí a l'esquerra, la profunditat de Carlos Romero. És qui rebrà emparellat amb Pubill. Romero, l'exjugador de l'Espanyol, buscant també un company que l'habiliti. La té Pap Gay. Cap enrere, cap a Foyth, i aquest una altra vegada torna a començar i l'Atlètic ben tancadet a la cova. Lukman, que intenta pressionar una mica, però manté el Villarreal al domini de la pilota. És ara a la dreta, ara perquè rebi Nicolás Pepe, cap a Gay, aixeca el cap. Una mica més a la dreta per Mourinho. Mourinho buscant centrar la pilota. Jose Carret, fora! No sé si ha aturat o Black, crec que sí. L'ocasió claríssima ara del Villarreal. La jugada és preciosa de combinació. I acaba rematant a Jose, em fa l'efecte. Sí, sí, que la toca o Black, atura o Black. Micautadze, eh?
2: Sí, sí.
0: Quina passa.
3: El toc de Micautadze és boníssim.
2: Ui, i tant que atura o Black.
3: L'aturador de Black.
0: Surt molt ràpid a tapar.
1: Sí, sí.
2: I és molt gros tapant.
1: Anava dins, jo crec, la rematada.
3: Sí, tenint en compte l'espai que tenia, és una jugada preciosa del Villarreal, realment. Sí.
1: Els punts... S'està acabant millor la primera part a l'equip de Íñigo Pérez.
2: Sí, ja fa estona que no tenim notícies de l'Atlètic de Madrid atacant,
1: Ja està guanyant la possessió, doble en gols esperats.
3: Foyth i Moleiro... Foyth i Simeone se les tenen. Com no.
2: Company de selecció.
3: Demano una miqueta de calma, Hernández.
1: Com riu fort.
3: Mira Juliano ara, Jocel, i pentina també Juliano. Vinga, estopa i estopa. Finalment a la centrada, refusa l'Atlètic de Madrid i espera't que pot tenir l'última l'Atlètic si munta la contra. Atura perfectament Moleiro i qui la tindrà l'última és el Villarreal a través de Nicolás Pepe. A la dreta, la centrada ben aturada per Hulman, canvia la pilota al cel del Metropolitano. Es nega el Villarreal que acabi la primera part. Ha caigut una pilota dins de l'àrea. Falta. Acaben xulant. Falta fora de joc. Fora de joc. De Jose. I aquí acabarà la primera part. Després d'aquest fora de joc de Jose, una primera part entretinguda, com deia en Jaume, i estic d'acord, el tram final segurament pels punts mereixia més el gol al Villarreal, però això acaba amb taules en aquest partit entre el tercer i el quart de la primera divisió. Descans al Metropolitano, Atlètic de Madrid 0, Villarreal 0.
0: S'ha anat esbravant una mica, Carlos, l'Atlètic de Madrid, després d'un bon inici, el Villarreal potser més estable durant els 50 minuts que ha durat aquesta primera part.
2: Doncs coincideixo 200% en la descripció que has fet. Jo crec que l'Atlètic ha tingut els 5-6 primers minuts molt forts, després hi ha hagut una fase d'igualtat, però que els dos equips han seguit tenint ocasions, i en aquest tram final després de la pausa d'hidratació jo crec que ha estat millor el Villarreal, i que fa estona que no tenim notícies de l'Atlètic de Madrid en atac, una mica relacionat amb el que dèiem abans, no hi ha accions col·lectives de nivell, al final depens molt del talent individual, a la que aquests jugadors de talent se'ls està començant a acabar el gas, et costa més arribar, ja cada vegada robes més enrere, et costa més aquesta distància de 50-60 metres d'arribar a camp contrari és més difícil. Sí, jo crec que si els punts, com diuen a la boxa, s'imposaria el Villarreal.
0: Abans hem repassat la banqueta de l'Atlético, el Villarreal qui té a la banqueta, Dani?
3: Doncs mira, el seu únic fitxatge, vaja, l'únic pel qual s'ha pagat, el porter Gulaxi, Costa, Freeman, Pau Navarro, Gerard Moreno, Elias Ahomac, Buchanan, Olabusegui, Cardona, Macià, Nizar i Cheik.
0: Té elements, sí. A la banqueta, sí, a la davantera per remoure, si vol, i si cal, l'equip d'Iñigo Pérez.
2: Sí, jo crec que pràcticament té per canviar les dues bandes i els davanters. Jo crec que té alternatives. Altra cosa és que podem discutir de més o menys nivell, però jo crec que Gerard Moreno o l'Uasell...
3: Arriba una mica tocat Gerard Moreno, sí, però sí.
2: Home, és que jo ho he dit sempre, el Gerard sense lesions, per mi és que no és que fos jugador pel Villarreal, és que era jugador d'equip gran... Sí. El problema és que el pobre ha tingut aquesta pega de les lesions que jo crec que no l'ha acabat de deixar tenir continuïtat, no? En el màxim, quan parlo a nivell Champions i tot això, que és quan ha arribat al Villarreal, ell ja no estava, però ja dic, per mi és una garantia sempre, sortint de la banqueta o sortint d'inici és una garantia al Gerard, o l'Uasell al final és un jugador que et dona físic, et dona ritme, et dona capacitat de remat. I a bandes també té canvis de nivell. Jo crec que Íñigo pot canviar el partit, sí. Si vol i ho necessita, fàcil.
1: Fins i tot Elias, que a mi
2: sí.
1: Vaja, m'estranya fins i tot un punt que no sigui titular. Per cert, que aquell bar que estàvem dient a França era perquè han anul·lat finalment el gol de Le Havre. Per tant, el Mónaco està guanyant. Rectifico, Le Havre 0, Mónaco 1 al minut 39.
0: Assegura també el descans sense gols, Eibar 0, Valladolid 0, i continua perdent el Liverpool a la Premier.
1: Sí, el 23 de la primera, Newcastle 1, Liverpool 0, amb el gol de Langa.
0: Ens posem al dia de la informació general amb el Joan Ortiz. Hola, Joan, bona tarda.
4: Què tal, bona tarda?
0: Què ens expliques?
4: Doncs mira, que els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquesta matinada a la Ràpita, al Montsià, en el que apunta una baralla. La policia ha trobat la víctima amb ferides greus per apunyalament cap a 3:45, i tot i els esforços del SEM per evitar-ho, dels serveis d'emergències mèdiques, l'home ha acabat morint. La Divisió d'Investigació Criminal de les Terres de l'Ebre s'ha fet càrrec del cas, que es troba sota el secret de les actuacions. Aquesta tarda també hem conegut el comunicat de condemna de l'Ajuntament del Picat davant dels dos episodis d'assetjaments que s'han produït aquesta passada nit durant la festa major del municipi. D'una banda, els Mossos han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a diversos nois, alguns d'ells menors d'edat, i de l'altre han obert una investigació per una suposada agressió sexual en grup a una noia. El consistori expressa el suport a afectats i famílies i condemna els fets, assegurant, sense restar-los gravetat, que malgrat tot són fets aïllats. I d'altra banda, el govern garanteix el futur de la Universitat Catalana d'estiu després de les alertes per falta de finançament i reivindica la seva utilitat per combatre l'extrema dreta. El conseller de Política Lingüística avisa que els discursos d'odi busquen destruir el català i demana fer servir la llengua per integrar tota la ciutadania. Enviat especial de RAC1 a Prada, el conflent és el Víctor Massip.
5: Durant la cloenda d'aquesta 58a edició, el conseller francès Xavier Vilà ha assegurat la continuïtat d'aquest espai de reflexió amb el suport de les institucions. Més enllà del finançament, el conseller acusa l'extrema dreta de voler erradicar la llengua.
6: És clarament un perill per la llengua, perquè el seu objectiu és disgregar-la, esmicular-la i erradicar-la. Si desvinculem el català de la possibilitat d'arribar a ser un català més, aleshores tenim un problema molt seriós.
5: A banda del compromís del govern, l'UCE tanca l'edició d'aquest estiu amb un anunci de la Diputació de Lleida. La corporació aportarà lo doble de pressupost per blindar la celebració dels pròxims certàmens a la capital del Conflent.
4: I la manifestació supremacista d'aquest dissabte a Barcelona encara genera comentaris. Qui s'ha pronunciat aquest cop ha estat el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, que en una piulada a les xarxes socials ha reivindicat la legislació impulsada per Pedro Sánchez, que permet investigar i perseguir com a delicte d'odi concentracions, precisament com la d'ahir. Les seves paraules arriben després que l'Ajuntament anunciés que elevaria a la Fiscalia els missatges d'odi i racistes expressats en el transcurs de la convocatòria. I per acabar, el temps fins al vespre es podran escapar alguns ruixats molt irregulars a Ponent, al Pirineu, al Prepirineu i al nord i l'oest de la Catalunya central, localment acompanyats de tempesta. La resta, final de tarda tranquil, i durant la nit només podrà quedar algun ruixat al Pirineu occidental. Demà al matí ja apareixeran els primers en aquesta zona i a partir del migdia les tempestes s'estendran cap al Prepirineu, Ponent i la Catalunya central. Podran descarregar amb força, ser abundants i de cara al vespre arribar més disperses a la costa central. I això és tot.
3: Gràcies, Joan. Fins ara.
4: De res.
3: 2 minuts i les 6 al descans sense gols al Metropolitano. Atlètic de Madrid 0, Villarreal 0. De seguida anem cap a Castàlia.

0: Un altre sextet. Serà massa.
1: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
2: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
3: Esto promete, Manu.
2: No lo creo. Arranca la transmisión. Comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede decir todo. Necesita una oferta ganadora.
3: Huele a compra, Manu.
2: Huele.
4: Va. ¡Y va! ¡24 horas!
3: Con qué facilidad resolvió. Sin complicaciones. Ven a por más.
2: Venga. Ocasión Plus.
5: Si és futbol, és DAZN. Des de la mina Dembélé, de Riazor a Anfield, del derbi de Sevilla al de la Madonina. Porta't un any del Pla Futbol ara amb totes les grans lligues d'Europa per 14,99 euros al mes. Subscriu-te ja.
6: Són la Raquel de Carglass. Veus aquest impacte des de fa dies? Val més que entris a carglass.es. Segur que molt a prop teu hi trobaràs un dels nostres tallers. Demana cita ara i en 30 minuts t'arreglem el parabrises malmès.
7: Carglass canvia. Carglass repara.
2: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
3: Qué ambientazo, mano.
2: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha chitado sobre la línea.
3: Qué barbaridad.
2: Increíble, la asistencia ahora puede ser clave.
3: Buena venta.
2: Buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
3: Ven a por más.
2: ¡Venta! Ocasión Plus.
8: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten la nova temporada de ràdio. El divendres 28 d'agost, a partir de les 9 del matí, una edició especial del Món a RAC1 amb Sergi Embudio des del Centre Cultural Municipal de Valls. Presentarem la nova temporada de RAC1 amb totes les veus de la ràdio.
9: I he de dir que tinc moltes ganes de començar.
10: Havia de venir amb els taloners.
11: Què passa, Toni?
9: Saludar a les 7, és una meravella.
12: Han anat molt bé les vacances.
13: Tot el dia a la platja.
14: Jo amb aquest cos que tinc estic bé a tot arreu.
15: Ja hi tornem a ser, amb ganes de començar.
16: Perquè el panorama està complicat.
17: Sí. És una temporada de repte.
18: Tenim moltes ganes de continuar compartint moments especials.
19: Toca matinar.
20: No saps què passarà i això és el més xulo del món de l'esport.
8: Que sí, tots i totes. I amb actuacions musicals.
21: Apunteu-vos-ho, divendres 28 d'agost, 9 del matí. Us esperem al Centre Cultural Municipal de Valls. El primer que arriba, el primer que seu.
8: RAC 1. Tots som 1.
22: Amb el suport del Museu Casteller de Catalunya i la col·laboració de Fort de Nulles.
8: Superesports. Tots els dissabtes i diumenges, l'emoció de l'esport a RAC1.

0: Esports RAC1, dels quarts de nou, ja amb tota la prèvia, amb el Pou i companyia de l'Elx Barça, del debut del Barça de Flick, defensant el títol de Lliga, buscant una cosa a Flick que només han fet Guardiola i Cruyff, que és guanyar tres lligues seguides com a entrenador del Barça. Per tant, un repte maco que té per davant l'entrenador d'Alemany del Barça. Abans, però, d'anar cap al Martínez Valero, tancarem el partit del Metropolitano, de moment amb 0-0 el marcador. Veurem si en minuts o no de Julián Álvarez a la segona meitat. Ha estat escridassat, xiulat i fortament quan han anunciat els 11 i les banquetes dels equips al Metropolitano. I a les 7, partit a segona a Castàlia. Castelló Sabadell va debutar amb empat a 0 al camp de l'Sporting al Sabadell. Avui l'equip arlequinat juga a Castàlia. Ja hi tenim el Pau Bonastre. Hola, Pau, bona tarda.
1: Hola, Xavi, bona tarda.
0: Fa molta calor, no, a Castelló?
1: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Hem pujat a la tribuna de premsa i hem arribat suats, però ara ja estem a l'ombra i, per tant, ja situats, però sí que és veritat que la temperatura és alta.
0: Castelló i Sabadell, que s'han vist les cares en aquesta pretemporada. Un Castelló que va fer una gran temporada la temporada passada a segona divisió, que té molts jugadors, i hi ha una gentada de por a la plantilla del Castelló ara mateix. Veurem com acaba també tancant el mercat fins a l'1 de setembre. I un Sabadell, com diem, que va debutar amb bona imatge i amb bon resultat, un 0-0, un penal fallat fins i tot al camp de l'Sporting. Repeteix 11 o fa canvis Ferran Costa avui a Castàlia?
1: Mira, estem pendents de l'11, que vaja, ha sortit en aquests moments amb una única novetat respecte a la visita de dilluns al Molinón. De fet, la novetat és Nico Gioacchini, que és un futbolista nord-americà que ha arribat en els últims dies a Sabadell, que va debutar dilluns al Molinón i entra en el lloc de Rahmani, que és el futbolista, si ho recordeu, que va errar el penal al minut 10 aproximadament de partit, que li hauria donat la victòria al Sabadell, o que l'hauria avançat baixa en el marcador. A priori, amb aquest 11, amb Diego Foli a la porteria, tres centrals, Artur Bonaldo, Edgar González i Òscar Sanz, carriler dretà, Ton Ripoll, carriler esquerrà, Miqui Codina, mig del camp per Pere Pons, Urri i Quadri, i al davant Joel Priego i, com dèiem, Nico Gioacchini. Aquest és l'11 del Sabadell pel partit d'avui a partir de les 7 aquí a Castàlia.
0: El Castelló el tens o encara no, Pau?
1: Ara el començarem a situar, però encara no. És a dir, estem de moment situant-lo.
0: Perfecte, doncs l'acabem de situar i cantem l'11 també d'aquí una estona del Castelló. La gespa, que n'hem parlat ara també fa una estona, que el Metropolitano sembla que s'aixecava bastant i que és un cas, diríem, que estem trobant en diversos estadis del futbol espanyol. La veus bé o no?
1: És un autèntic desastre. Com a mínim, des d'aquí dalt, fa una fila... No, Xavi, fa una fila tot ple de pedaços, realment. És un estat de la gespa molt, molt millorable. Hem vist fa una estona com anaven passejant pel terreny de joc Ferran Costa, l'entrenador, i Lucas Viale, director esportiu del Sabadell, i anaven mirant diferents zones del camp, una mica comparant en quins llocs està millor i en quins llocs està pitjor, i es fixaven específicament en una de les àrees i, vaja, mirant atentament a l'estat de la gespa. Vull dir que des d'aquí dalt es veu, des de la tribuna de premsa, però és que des de la gespa segur que també els protagonistes ho notaran. Si et sembla, Xavi, et podem cantar l'11 del Castelló, que el tenim ja a punt. Surt amb Macis a la porteria, defensa a priori de 4, Mellot i Alberto com a parella de centrals, Juanjo Nieto lateral dret i Alcázar a lateral esquerra, mig del camp per Diego Barri i Álvaro Martín amb dos extrems, Jacobsen a l'esquerra, Raúl Sánchez a la dreta, i al davant Antonio Gala i Camará, que és el que va marcar la setmana passada pel Castelló en la jornada inaugural. El Castelló va guanyar 0-1 a Zubieta contra la Real Societat B.
0: Ho expliquem a partir de les 7 a Castàlia amb el Pau Bonastre i també amb el Gerard Guàrdia el que passi en aquest Castelló-Sabadell. Els precedents a segona no són massa bons. 13 vegades s'han enfrontat a segona Sabadell i Castelló a Castàlia, al camp del Castelló, amb 12 victòries del Castelló i una victòria del Sabadell. Esperem avui poder cantar la segona de l'equip de Ferran Costa en aquesta segona jornada de segona divisió. Ara tornem cap aquí. Pau, compra un ventilador. Fins ara.
1: El necessitarem. Fins ara.
0: Fins ara. Passen 7 minuts de les 6. Veurem si amb canvis o sense arrenca la segona part del Metropolitano. Encara els jugadors han de començar a treure el cap pel túnel de vestidors a la Premier, superada ja la mitja hora del partit del Liverpool. Mollom.
2: Sí, continua perdent l'equip d'Iraola. Newcastle 1-Liverpool 0. Som al 35 de la primera part. El gol del Newcastle al minut 5 ataca molt el Liverpool, però de moment sense crear massa oportunitats clares.
0: Tu ja ho saps, Mollom, sense els aficionats al futbol no és res, però amb tots ells ho és tot. I per gaudir amb tothom, a Orange tens el millor futbol amb tota la Lliga i tota la Champions. Tot el futbol és a Orange TV. Com sona, eh? Tot el futbol.
3: Oh, tot.
0: A Orange TV.
3: Quina èpica, tu.
0: I et poses en situació.
3: Sí.
0: Et poses en situació. Regant la gespa del Metropolitano perquè corri la pilota bé en aquesta segona meitat i acabant d'arreglar-la també perquè, com diem, s'ha aixecat en alguns casos en aquest primer temps. No crec que ningú toqui res d'inici a la segona part amb 0-0 i pendents sobretot de si Julián té minuts o no en aquesta segona meitat.
3: Com que en aquestes situacions tothom és molt amant de fer interpretacions amb les poques imatges que tenim, jo per la cara que feia Julián quan tornava a la banqueta, diguem que no hi havia cap tipus d'intenció en la seva cara, que, o sigui, jo el veig molt capcot, Julián. Que això no té per què ser motiu ni senyal de res, o senzillament el nano està com està per la xiulada que li ha caigut. Però vaja, hi havia evidentment altres jugadors amb molta més intenció de ritme, per dir-ho així.
0: De fet, sentíem a la prèvia els companys de la cadena SER, el company de la cadena SER que segueix l'actualitat de l'Atlètic de Madrid, que definia la cara de Julián en aquests últims dies.
4: Sí. Cara de celga.
0: Cara de celga, eh? En els entrenaments i en l'actitud en el dia a dia.
3: Sí, que és una celga, però com tens cara de bleda? Això existeix? Bé. Jo no ho havia sentit mai, eh?
4: Doncs,
3: però no em sembla mal trobat, mira què et dic.
1: De ser una mica bleda, sí, però no, però de cara de bleda no.
3: No, però sí, perquè la bleda és com, no? Tristota...
1: Sí. Com si un plat de bleda...
0: castellana, perquè, no? Sí. Aquí sí que ser un bleda és com tou, no? Com, però i cara de celga deu ser una expressió més castellana, no?
1: Bueno, clar, jo crec que és, deu ser una cara trista, no? Un plat de bleda és d'una tristor absoluta.
0: Sí que té mala fama, la bleda.
3: Sí.
0: A mi no em desagrada,
3: no?
0: Eh?
3: No?
4: Jo em sembla que no n'he menjat mai.
0: No? Mai?
3: Vols dir que mai?
0: Bledes, mai?
4: Mai.
0: A casa... No,
4: aquestes
0: casa,
4: verdures rares?
0: A casa hi havia... Hi havia dia de bledes sempre, sí. Per sopar un dia, sí, sí. Ah, I no, a mi prou bé, sí.
3: No. Però mai a la teva vida, eh?
0: No. Un dia em portarem.
3: Val.
4: Sí,
0: per fer un tastet aquí al Superesports de bledes.
1: Però per mi han d'anar... O sigui, menjar-te-les allò a palo seco és una cosa dura,
0: bueno, eh? Alguna patata li has de posar.
1: No, però no. I una llet, i uns trossets allà de pernil, alguna coseta... O sigui, una mica d'alegria.
0: I si no, l'entrecot.
1: Sí. No, parlo seriosament.
3: És sinònim de grisó.
1: No, se creu, un plat de bledes. És una tristor absoluta, un plat de bledes, si no.
4: Però això, la col, tot això,
3: res. No.
0: Coliflor, tampoc.
3: Però quina verdura menges?
0: Mongeta tendra,
3: I dic jo que jo no seria el capità
4: gambes
3: verdura,
4: verdes.
3: Però...
0: Mongeta tendra, sí, no?
4: Gambes verdes, sí.
0: Com?
4: Gambes verdes.
0: Gambes verdes?
4: Sí, bé, és la conya, no?
0: A gambes verdes li diu allà.
4: Bé, no li diuen allà.
1: Sí, la Costa Brava és una altra.
4: No, és una conya meva.
0: No ho havia sentit mai, gambes verdes a la mongeta tendra.
4: No, perquè només he dit jo, segurament.
3: Senyores i senyors, 20 pèsols? Anys fent junts al programa i mira.
0: Pèsols?
4: Sí, pèsols, sí.
0: Home. Pèsols també.
3: No.
4: Sí.
0: No, pèsols, no?
4: Veus?
3: No puc. És una cosa que és insuportable, això, els pèsols.
0: Pèsols negres els has provat?
3: Eh?
0: No, ja és un altre nivell, eh? Els pèsols negres, vull dir, ja és un...
3: No sabia ni que existien.
0: Un producte típic del Berguedà.
3: Ah? Sí. Faves
0: amb bon menjar. Pèsols negres, boníssim. Un dia te'n portaré de pèsols
3: negres.
0: Gràcies,
1: Xavi. Jo, excepte la mongeta tendra, tota la resta de verdures han d'anar ben acompanyades. Si no van ben acompanyades, allò és... tristó absoluta.
3: Ja.
0: Hi ha hagut un canvi a l'Atlètic de Madrid, finalment al descans.
3: Ha entrat Àlex Baena, ha entrat un campió del món, ha marxat Mendoza al Villarreal. Es mantenen amb els mateixos 11 que han arrencat el partit. Ha arrencat la segona part amb aquest empat a 0 entre l'Atlètic de Madrid i el Villarreal, amb cara de bleda de Julián Álvarez. Estic impactat ara mateix amb aquestes notícies que acabem de donar. La té el Villarreal, remenant la pilota des de darrere. Veurem si en algun moment del partit, Carlos, algú és, no, capaç d'intentar variar el guió d'alguna forma. No sé qui dels dos ho podria fer.
1: Sí, el que passa que jo crec que, o sigui, millor o pitjor, però són dos equips que tenen un caràcter molt marcat, però de caràcter futbolístic, eh? Sí. És a dir, tots dos són un equip
5: I potser el Villarreal és el que dèiem abans, que aquest any està exposat a canvis perquè Íñigo vol altres coses diferents del que volia Marcelino, sobretot jo crec que més en defensa que en atac, però l'Atleti de Madrid no enganya ningú. O sigui, és el que hem dit tota la vida i jo crec que aquesta discussió aquí al Superesports l'hem tinguda, no sé, mínim de què, 15-20 cops, de dir, pot jugar més del que juga amb l'equip que té, li estan fitxant bons jugadors, ho dèiem abans. Hòstia, tu et fitxen a Grimaldo, et fitxen a Canguil, Rodri Mendoza, que arriba a l'hivern de l'any passat, però què tal? O sigui, et fitxen futbolistes de molt bon peu i a l'Atleti de Madrid, exceptuant el primer tram de partit, a l'Atleti de Madrid que estem veient és a l'Atleti de Madrid de sempre.
3: Sí, sí. Ara que Angelí li estava fent un gest a Juliano de puja la línia de pressió. O sigui, no, clar, que Angelí acostumat amb Luis Enrique, imagina't.
5: No, clar, és que són jugadors que venen d'allà. Pues tu imagina't, és com Julián. O sigui, vosaltres penseu que el de Julián no té una part de desencant? O sigui, és a dir, tu estàs al City i és veritat que no ets titularíssim indiscutible, tot i que la darrera temporada ja és molt titular,
3: sí, sí, sí.
5: Vale? I decideixes, pels motius que sigui, no vaig ni entrar a valorar-ho, però marxar a l'Atlètic de Madrid.
0: Per clar, cert, sí. De moment la primera tongada de jugadors escalfant-se a la banda no hi és Julián, eh?
3: No hi és.
0: Encara així, cap cot a la banqueta, de moment esperant a veure si surt.
5: I de sobte, clar, o sigui, has passat de menjar pernil ibèric 5 jotes...
2: A pèsols.
5: A pèsols, clar.
2: Però això també és error de càlcul teu.
5: Bueno, no, és el que dic, pels motius que sigui, però què t'indueix a prendre aquesta decisió?
2: Sí. Bé, és el cas... una miqueta som perfils de jugadors diferents, però Joao Félix també abans. Sí. Vull dir, són aquests jugadors que no se senten còmodes en aquesta manera de jugar al futbol i suposo que s'acaben,
3: sí,
2: no, ensupint ells mateixos.
3: Però jo entenc Joao que ve del Benfica,
2: sí.
3: Però jo, és que el canvi que no vaig entendre va ser el de Julián del City a l'Atlético. O sigui, que em sembla molt bé que vulguis ser l'estrella d'un equip, però tria un equip que sigui del teu perfil, si és que t'agrada jugar al City, que entenc que li agradava. Perquè si ara el seu següent pas és el del Barça, que ell vol aquest tipus de perfil d'equip. Ell ja sap que l'Atlético no és això.
0: Sí, però suposo que també l'entorn, no? El sentir-se allò bastant ben acompanyat per uns quants compatriotes, el mateix entrenador, Juliano, que el tenia allà a la selecció menjant-li l'orella, també. Sí. També, sobretot, això hi deuria influir. És el que Cugat Comas es posa d'en peus quan ha sentit que parlaven de pèsols negres. Diu que per ells són els de Montclar, amb all i julivert i conda de porc fregida.
3: Hosti.
0: Heu anomenat la Mare de Déu trobada de la gastronomia nostra. Per tant, si ho diu Cugat Comas, Aguilar, els has de tastar un dia.
2: Espera't un moment, ara m'ho expliques, que a mi Cautatze intentava una internada per mà esquerra, atura perfectament, oblac intel·ligent de mena, llegeix la intenció de Mika Otadze i acaba aturant la centrada perillosa de Mika Otadze. Has dit molts ingredients, però el Cugat ha dit moltíssims ingredients.
0: No, mai julivert, sí? I després la corna, així, fregideta.
2: Oh, m'encanta. Bravo. Hosti, però és contundent, llavors, aquest plat, eh?
0: Sí, home, és un plat...
3: I de pèsols negres n'hi ha tot l'any? O com va, això?
0: És una bona pregunta.
5: Però al final aneu a la meva. O sigui, ha d'anar acompanyat sempre bé. O sigui, això no es pot menjar sol, està prohibidíssim. Si ha d'anar acompanyat.
0: Però vull dir, pèsol negre no comptaria com a verdura, eh?
5: No.
0: És una cosa més...
2: Com una mongeta.
0: Més llegum,
2: exacte.
3: De llegum soc molt, veus?
2: Sí?
3: Totes.
2: Llenties, eh?
3: Tot. Fesolets, mongeta seca,
2: pirons... Espera't, per l'esquerra que valga el Villarreal, la pilota que li arriba a Pepe, compta per fi l'esquerra, que sabem que és perillós, va per dins, Nicolás Pepe, intenta desfer-se Grimaldo! Black i fora! Tu! Jan Oblak, quin tros de jugada d'un jugador que ha arrencat la temporada, de quina manera s'ha regirat, s'ha pràcticament desfet de Grimaldo, i Oblak una altra vegada amb una nova intenció, una nova jugada de mèrit, aturada de mèrit, ja li encontro quantes, un parell o tres de Jan Oblak, és que crec que impacta en Grimaldo,
0: això
2: desvia la pilota, sí. Mare meva, quin reflexos té Jan Oblak, mare de Déu senyor. Aturador d'Oblak, un altre.
3: Ja està sent el millor de l'Atlético.
2: Mm. I el córner el picarà Moleiro des de la dreta de l'atac. Moleiro en curt acaba refusant el primer pal la defensa de l'Atlètic de Madrid. 6 de la segona i ja hem tingut la primera ocasió clara del Villarreal. Empat a 0, però encara el Metropolitano atacant Moleiro. Moleiro
3: es desfà perfectament de Juliano Mongés, de qualitat, centra la pilota per Foyth, una altra vegada dins la centrada, punt de penal, no hi arriba Mikautadze, perquè s'ha avançat perfectament, crec que era Hanchko, i ha refusat la pilota, i ara intentarà sortir a la contra l'Atlètic de Madrid a través de Juliano Simeone. Replega molt bé ara el Villarreal, ho fa perfectament l'equip d'Íñigo Pérez, però déu-n'hi-do, Carlos, l'inici al Villarreal.
5: Sí, jo crec que el Villarreal ha començat com ha acabat la primera. Dominant, generant ocasions i cada vegada més a prop del gol, no?
4: Surt Julián a escalfar-se, perdoneu.
3: Ah.
4: Xiulets.
3: Carai. Doncs espera't a veure com... quan entri.
0: Si entra, sí.
3: Sí, sí, sí.
0: I aquest Villarreal... vaja, ja ens ho imaginàvem, amb l'arribada d'Íñigo Pérez a la banqueta, però serà molt interessant de veure, aquesta temporada, quan vagi creixent i Íñigo Pérez el vagin entenent tots encara més.
3: Espera't, Kang In-Lee a dins amb Juliano, el xut fora, al lateral de l'àrea.
5: Primera ocasió de l'Atlètic de Madrid en molta estona, però molta. Jo diria que des de gairebé, igual m'equivoco, però des de gairebé abans de la pausa d'hidratació, de la primera part.
0: Xuts a porta, de fet, de l'Atlético, dos en tot el partit.
3: Mira, ara sí que veiem Julián Álvarez. Sí, sí, la cara és de voler estar a qualsevol lloc de tot el món.
4: La Celga.
3: La Celga, sí.
4: Per cert, acompanyat als xiulets després de crits de P Barça, P Catalunya.
3: Bé, vinga.
0: Bé, això ho han generat des de l'Atlètic de Madrid, també.
4: Sí, sí.
3: És insuportable. A mi em costa molt de pensar que un jugador pugui... Vull dir que sí, que marca un gol i tots contents, però molt ha de canviar la cosa. Kang In-Lee a la frontal. Kang In-Lee ha de refusar Juan Foyth amb el cap. Mare meva, el xut tenia moltíssima intenció amb l'esquerra de Kang In, un altre córner.
0: Sí, perquè ja es fa molt la comparació, i ahir també en parlàvem el tu diràs, de no, mira Griezmann, no, com va tornar al final, però és que Griezmann no és Julián Álvarez. No. Griezmann era un ídol de l'Atlètic de Madrid. Julián Álvarez és un jugador que, bueno, sí, que pot ser estimat, però vull dir que no ha marcat una època a l'Atlètic de Madrid.
3: I que és un tio que ha verbalitzat explícitament que vol marxar.
5: Correcte.
3: És que això per mi és el que marca la diferència, que ha sortit i dir, jo vull marxar, senyors. Espera't, el córner, Grimaldo, ai, Juliano, Cacau, a veure si pot muntar la contra el Villarreal, no. Perquè surt el tall Baena i de quina manera es groga la primera. Era, vaja, sí o sí que no passés la pilota de Àlex Baena, Àlex del Girona, a terra que vas, i primera vermella, ai, primera groga, perdó, del partit és, sí. Si em fa l'efecte que sí, per Àlex Baena. Per cert, per apuntar...
0: Mourinho l'havia vist al Villarreal. Sí.
3: Un altre punt que, espera't un moment, que atacarà l'Atlètic de Madrid, s'anima una mica l'equip de Simeone, Lukman no la pot controlar. M'escriu un amic i em diu, també hi ha una altra qüestió, el cas de Julián, que, vaja, és allò que segurament mai tenim en consideració, que és el fet de com t'ha viure a Manchester. Vull dir, un jugador d'un perfil cultural concret, fred, gent potser no tant, no?, d'un diferent tarannà, doncs també les ganes de sortir d'allà.
5: Que això t'ho
3: compro... Per afegir un element,
5: Això t'ho compro 200%. Perquè al final els llatins allà i més a la part, diguem, del centre cap al nord d'Anglaterra, és una cosa que la gent des d'aquí és, no, si Anglaterra fa mal temps, ja, però has d'anar allà 3 mesos, eh? O sigui, sobretot, ja dic, de les Midlands cap a dalt, és una cosa que a nivell de clima, no, per nosaltres que som mediterranis i que estem acostumats a veure el sol pràcticament 340 dies a l'any, és una cosa que és molt complicada.
0: Això és com la gent que se'n va viure a algun poble del Pirineu que li diuen, després de 2 hiverns, em dius si t'hi quedes o no.
3: Sí, sí.
4: Per cert, m'apunta en Ballera des de la redacció que Dazón, la persona que hi ha al peu de camp, diu que també li han cridat a Julián, dile que se vaya de una P vez.
3: Atacant el Villarreal, vèrtex de l'àrea, Nicolás Pepe, cap a Mikautadze, combinant a prop de la frontal, la torna a tenir Mikautadze, l'equip groguet, ara no pot filtrar la pilota cap a Pepe i la bloca sense problemes, Llano Black, 10 de la segona, empat a 0.
4: Som al descans, ja la Premier continua perdent el Liverpool. Newcastle 1, Liverpool 0, amb el gol de Langa. L'equip d'Iraola que necessita reaccionar per començar la Lliga, com a mínim puntuant.
3: Ataca l'Atlètic de Madrid per l'esquerra. És Àlex Baena, que ha sortit en aquesta segona part, que controla una mica més a la dreta perquè la pilota li arribi a Marc Pubill. Davant d'ell té Kang In-li, ja rep, supera la línia de mitjos. Kang In-li amb aquest tros de solet que ens queda al Metropolitano, ha de recular el set de l'Atlètic de Madrid amb moltíssima possessió, allò, zona de calor, és constant Kang In-li amb la pilota als peus. Lookman, que intenta rebre, més desdibuixat Lookman, des de, jo crec que el minut ha començat, ha arrencat molt bé, però després ja no se l'ha vist tant a Lookman. Ataca ara el Villarreal a l'esquerra perquè rebi Moleiro. Moleiro amb Pubill davant, ve a l'ajuda Giuliano. Molero, ui, es desfà perfectament de Pubill, deixa passar la pilota a Micautats i a Yoce, que no hi arriba. És Pepe que impacta, refusa l'Atlètic de Madrid una altra vegada, Pepe, i fora.
0: Està ballant l'Atlético aquí a la frontal de l'àrea, el Villarreal en aquest inici de segona meitat.
5: Poc consistent.
6: Continua jugant pitjor, no? Que quan es troba un equip que juga bé futbol, l'Atlético continua jugant pitjor que aquest equip, que el rival.
3: Mira, ara, com veiem, l'afició de l'Atlètic de Madrid, que està més a prop de la zona de Julián, dient-li absolutament de tot.
0: Sí, sí.
3: Són situacions aquestes que els porten un límit als jugadors, que a mi, vaja, hi ha molts interessos i ho entenc, però em costa d'entendre perquè han de passar coses així. Vaja, perquè hi ha molts calés en joc, ja ho sé, però...
6: Sí, i perquè el mercat està obert enmig de la competició, perquè si no, quan es tanca, si el mercat es tanqués l'1 d'agost, si s'acaba quedant... L'endemà surt Julián i si s'ha quedat a l'Atlético demana perdó i quan comença la competició t'estalvies això.
0: Sí, jo el que no entenc és que hi guanya l'Atlético amb això d'avui. És a dir, el club
6: com a
0: club, que hi guanya amb aquesta imatge que ofereixes ara dels aficionats dient-li de tot i no ho acabo de veure.
3: Atacant l'Atlètic de Madrid a la dreta amb Kang In-li. Kang In-li una mica més a l'esquerra perquè rebi Àlex Grimaldo, la centrada. Grimaldo, que té un guant de refusar. Renato Veiga, superat el punt de penal, perd la pilota Moleiro. Compte en aquesta situació, és difícil, és complicat perdre la pilota, perillós. Finalment, Coque no pot habilitar a Giuliano, fent la del Carrasco ara al Villarreal, però recupera la pilota l'Atlètic de Madrid, collant ara l'equip de Diego Pablo Simeone. Pubill veu molt bé l'interior de l'àrea, torna la pilota als peus de Pubill, gol! Gol, golaç de Pubill, mare meva, quin gol de Pubill, amb no sé si un pèl de fortuna o no, però com a mínim el xut anava molt, molt, molt ben col·locat, no sé si ni tan sols se l'esperava Luis Junior, però marca el català, marca Marc Pubill, perfil esquerrà, i el xut que acaba entrant a la porteria de Luis Junior, jo crec que ningú s'esperava aquest xut. Marca l'Atlètic de Madrid, s'avança l'equip de Simeone, mitja hora per al 90, Atlètic de Madrid 1, Villarreal 0.
0: Doncs amb una aparició puntual, en aquest cas de Pubill, l'Atlético, quan semblava que el Villarreal estava més a prop del gol i estava dominant clarament aquest inici de segona meitat, igual que també el final de la primera, amb aquest bon xut que no toca ningú, que fa una bona rosca... Acaba entrant... el porter...
5: Jo crec que el porter no està especialment... Ara que ho veig repetit...
0: Mira, des d'aquí darrere ho veurem bé. Sí, està com...
5: Entra bastant centrada, eh?
0: Com mal col·locat, fa dues passes, no s'acaba de llançar, fa algun moviment estrany, és veritat, Luis Junior, i acaba facilitant també el gol de Pubill, que fa un bon xut, tot s'ha de dir, amb l'esquerra, i a prop de l'escaire, no ben bé a l'escaire, però prou ajustat al pal dret de la porteria del Villarreal. 1-0, s'avança l'Atlético. Sí que mou la banqueta també ara Íñigo Pérez amb aquest gol i amb aquest resultat ara en contra que té l'equip castellonenc.
3: Sí, marxa Moleiro i entra Gerard Moreno, marxa a Yoce i entra ara de seguida...
0: Buchanan,
3: el canadenc.
0: I l'Atlético de moment no els fa, eh? També hi ha preparats a més d'un jugador, a part de Julián. Sí. Però de moment sembla que Simeone s'ho repensa o atura una mica.
5: Sí. Els dos canvis del Villarreal per mi són naturals jugador per jugador. És a dir, al final Buchanan és un jugador de banda com Moleiro, que al final és un mitja punta però que està jugant a banda també, i Gerard entra a substituir a Yoce com a segon punta, no? Per acompanyar Micautats en el que queda de partit. Jo crec, ara analitzaré una mica, però crec que en el gol Luis Junior té més culpa de la que semblava al principi. O sigui, en directe ha semblat com, uf, quin xut. Després, no és un mal xut, evidentment, però crec que entra molt més centrat del que ens ha semblat en directe i crec que ell està mal col·locat. Bueno, més que mal col·locat, és que no... ell
0: reacciona com tard, no?
5: I que no fa la resituació, és a dir, ell no es resitua seguint la trajectòria del jugador que va amb la pilota, i per tant, quan veu el xut, ell ha de fer dos passes amb l'estirada, ja no arriba. O sigui, no sé si ho he explicat perquè s'entengui bé, però és, o sigui, tu t'has d'anar movent, quan hi ha un jugador conduint, t'has d'anar movent per resituar-te a la porteria, i ell no ha fet aquest moviment de resituació, i quan ha volgut arribar-hi ja no
0: era tard.
5: Sí.
3: Si no m'erro, es fa el canvi Simeone. Sí. Torna a posar-se el pitrall
0: Julián.
6: Era un triple canvi, a veure amb l'1-0 amb què ho tradueix.
5: Això és molt Simeone, també.
0: Només li faltava això, però, que ja llavors ja està pensant a veure si entro o no entro, quan et diuen, va, que entres, ara no, ara vinga, torna a escalfar-te, que de moment m'ho repenso.
5: Sí, però jo, això, igual que dic una cosa, dic l'altra, això jo crec que no està fet amb cap maldat.
0: Ah, no.
5: Això
0: és pel gol, sí.
5: Al Xolo li hem vist fer mil vegades, aquesta...
3: Ui, ara, Baena...
0: reclamava alguna cosa, no?
3: Es queixava moltíssim, sí. Però no sé si abans era fora de joc. Així li diu Hernández. A veure... que fora de joc és clar, però i què es queixa després de Renato Veiga? Com que l'ha empès, que l'ha placat.
5: És ell qui ho busca.
0: Home, penal sí que ho era, si no és fora de joc, no? Li posa la cama.
6: Jo crec que l'havia xiulat, però que després indica el fora de joc dient, si no és fora de joc, jo he xiulat penal. A mi m'ho sembla.
5: I realment ho sembla.
3: S'ha salvat, el Villarreal. No sé si era Bucana. En aquesta faceta defensiva està molt endarrere per ser Bucana. Bé, en tot cas, era fora de joc. Al 63 de partit, manant l'Atlètic de Madrid 1-0. Intenta empatar precisament Bucana. En compte amb el cosa amb Pubill. No el fan a per terra. No xiula res, Hernández. No xiula res. Kiuman perd la pilota una altra vegada, Buchanan, el canadenc, amb la pilota a les mans, torna a anar per terra,
5: penal,
3: no? I ara sí, penal.
5: Penal.
3: Penal sobre Buchanan.
5: Quina
3: penal de Kiuman, mare meva. 15 minuts de partit.
0: Uf.
3: Ens ho estem passant bé al Metropolitano. L'entrenador del Villarreal, que parla també amb la banqueta, Hernández, que li diu a Coque que està escoltant també les indicacions, que li donin, ui, des del bar, abans no hi ha... La repetició és una mica mossegada. Uf. Però no sé si hi ha mans. Ah, no. És pit de Buchanan.
6: No. És que ens han ensenyat la jugada prèvia, que a mi ja em sembla penal.
0: És penal.
6: Ui. Ah, no, és la mateixa, perdó. És penal.
0: Sí. No? És penal, perquè fa un moviment així, s'entrebanca amb les seves cames, Hulman, i acaba fent caure.
3: Maldestre, Hulman, sí.
5: Sí, Hulman molt malament, perquè ja és ell el que té la pèrdua de pilota, o sigui, rebutja malament i tal. Però tenim clar que és dins?
6: Jo sí.
0: Sí, no? A mi m'ha semblat que sí, el contacte era dins. Vaja, a veure si el senyor González francès, de nom com, Dani?
3: Raúl.
6: Martín.
3: Raúl Martín. Martín.
6: No t'oblidis.
3: No hi ha manera. Perdó. Però com et diu Raúl Martín?
0: Bé. Això, ell no ho va decidir.
5: li va tocar a Dani.
3: Sí. Anirà Gerard Moreno.
6: Torna a cridar Julián Simeone.
3: Bé. Només li faltava això, realment, vull dir... El nano de...
5: I ara, si el falla, li torna a dir que no.
3: Sí, que no. Santa Perpètua, no?, de la Mogoda, sí. Gerard Moreno.
5: Sí.
3: La població vallesana. A veure, l'exjugador de l'Espanyol, amb cama esquerra, 65 de partit, 1-0 manant l'Atlètic de Madrid, el Villarreal buscant l'empat, Gerard Moreno, que ha sortit en aquesta segona part, el dorsal 7, el golejador, s'ho pensa Gerard Moreno, sota pals o blanc, que ja sabem com és els penals. Gerard Moreno, gol.
6: Ui.
3: Gol de Gerard Moreno, gol del Villarreal, empat a l'equip groguet, empat a l'equip d'Íñigo Pérez, o blanc que ha fet l'estàtua, insisteixo, ja el coneixem en el registre d'aturar penals, empat al Villarreal al 66 de partit.
0: Doncs empat amb aquest penal de Hulman, que ha tingut millors moments que no aquest que ha tingut, amb la pèrdua de pilota i després amb el penal que ha comès sobre Buchanan. Ara ens ofereixen la repetició, sí, aquí el contacte últim dins l'àrea.
5: L'últim és el peu, sí.
0: En el peu dret del jugador del Villarreal. I després, amb calma, amb tranquil·litat, Gerard Moreno ha esperat molt Oblak, però ja l'ha enganyat i gairebé ni s'ha llançat a Oblak, i la pilota... acaba entrant i l'empat amb pim-pam, en 4-5 minuts que hem tingut aquests dos gols, el gol de l'Atlètic de Madrid amb el que s'ha avançat en el marcador i el gol del Villarreal, que ha empatat de penal. 1-1 En el moment ara sí que entra
3: Julián Álvarez.
0: Enmig de l'escridassada, Julián Álvarez. A veure si sí. podem punxar la tele un moment, a veure com comenten.
3: Doncs la imatge de Julián Álvarez entrant ara mateix.
0: Sí, punxa, punxa, punxa la televisió.
7: Claro, justo después del penalti entra Julián, también Marcos Llorente, también Pablo Barrios, Juliano, Coque, Marc Pubill són els que són.
6: Xulada fortíssima, pitjor que en el moment del canvi.
3: Bé,
6: la cara... En el moment, perdó, que li han donat el... que han dit el nom per megafonia abans del partit, el que hem escoltat a l'inici del programa.
0: Veurem ara, en aquests 25 minuts llargs que li queden, si cada cop que toca la pilota és escridassat també Julián Álvarez, o si és capaç de marcar el gol de la victòria dels matalassers.
3: Doncs mira, la primera que tenia era Juliano, des de l'esquerra s'entrava Grimaldo, finalment serà servei de porteria. La cara de Julián ho deia absolutament tot. Hi havia una imatge també de Julián i darrere l'afició de l'Atlètic de Madrid que l'estava escridassant i de quina manera. L'escenari que podíem preveure és el que s'ha acabat donant, a veure si és a través del futbol que el 19 de l'Atlètic de Madrid rep la clemència de la seva afició o no.
5: Sí, es resitua l'Atlètic de Madrid, crec, amb defensa de 4, Marcos Llorente, Lenormand, Hanco, Grimaldo. Juliano continua sent la banda dreta del mig del camp, Hulman, i en aquest cas jo diria que Baena, veurem si ocupa una posició més interior, i a dalt és Lukman, no, Lukman és el que va a banda esquerra, Baena en una posició més interior i Julián a dalt, no?
3: Doncs 22 minuts de partit té Julián Álvarez per intentar... insisteixo, tenir el mínim perdó de la seva afició. Espera't, que ataca el Villarreal per la dreta, és Buchanan, la bicicleta de Buchanan. Marcos Llorente posa perfectament el peu, la centrada una altra vegada del Villarreal, la refusa l'Atlètic de Madrid. Està atacant l'equip d'Íñigo Pérez, envalentonat després d'aquest empat a un. És un partit entretingut, com a mínim és un partit que està tenint moltes coses.
5: Sí, estem veient, jo crec que estem veient alternatives sobretot, sí. Perquè inclús en el moment que estàvem dient que el Villarreal ha tingut aquest punt de dominar més, de generar més opcions i tal, sembla que li ha servit a l'Atlètic per revifar això i ha fet dos, tres opcions seguides fins que ha arribat al gol de Pubill, no? Jo crec que sobretot és això, partit interessant de veure com a espectador, no? De dir, estan passant coses, no és allò de dir, ens estem adormint aquí un diumenge a la tarda.
3: 21 minuts per arribar al 90, Buchanan. Servirà Buchanan, centra la pilota, la centrada, molt passada, serà servei de porteria per Llano Black. Era de Carlos Romero, de l'exlateral de l'Espanyol. Que realment, traient de l'equació, la qüestió del Barça, etc., vull dir, aïlles només el fet en qüestió, jo crec que seria entretingut saber com respon l'afició a l'Atlètic de Madrid si marca Julián Álvarez. Vull dir, és veritat, vull dir, jo crec que ara el morbo hi és, no? I entén-me. Pausa d'hidratació a 20 minuts per al 90.
0: És preparava Macià a la banda, aquest migcampista també del planter del Villarreal, que ja va tenir minuts a la primera jornada i avui fa pinta que també en tindrà en aquesta segona el Metropolitano. A segona, l'Eibar guanya el seu partit a Ipurú, a Molló.
6: Sí, s'ha avançat l'equip basc, Eibar 1, Valladolid 0, al minut 29 de la segona part, i en futbol internacional continua perdent el Liverpool, primer minut de la segona part, Newcastle 1, Liverpool 0, continua sense jugar Araujo, amb aquest resultat tampoc crec que tingui moltes opcions. Ha arrencat a Itàlia el partit de la Juve, l'estrena de l'equip turinès a la Sèrie A, minut 2, Frosinone 0, Juventus 0, i a França, el quart d'hora de la segona part, continua guanyant el Mònaco 0-1 al camp de Le Havre.
0: Palet, entrenador de la Juve. És que ja a Itàlia et fots un merder amb els entrenadors, perquè ahir veia Allegri,
6: el Nàpols,
0: que és el Nàpols, ara és Paletti a la Juve, sempre són els mateixos i van rodant, com diem sempre, però és que és així, vull dir, no ho diem per dir, perquè és així, van canviant.
3: Tens Conte també, que d'aquí allà...
6: Sí, és Paletti a la Juve, sí. Ja hi era l'any passat, no? És Paletti a la Juve...
5: Va acabar,
0: no? Sí.
6: Sí.
0: I el seleccionador italià, que torna a ser...
6: Mancini.
0: Sí.
6: Bé, que va portar cua, perquè...
0: Home, va marxar...
6: Maldini...
0: Ah, bé, sí, sí, clar.
6: Sí, sí, dic el nomenament.
0: Van plegar que... els directors esportius de la federació.
6: Van plegar Maldini i l'altre qui era, que l'acompanyava? Ah. Era un altre més o menys de la mateixa sí. època.
5: No, ara Tassotti, no. Tassotti, no.
6: Leonardo.
5: O Leonardo, sí.
6: Els dos.
5: Spalletti va entrar a l'octubre, a finals d'octubre de l'any passat, a la Juve, o sigui, de la temporada anterior. I porta una mica més de mitja temporada.
3: Substituint aquí?
5: A Allegri, no?
6: No, el croat. A Tudor?
5: Ah, no, Tudor, ah. Sí, perdona, sí, sí, sí. Correcte, sí, cert.
0: Ah, d'aquí dues temporades Allegri tornarà a ser entrenador de la Juve, tranquils, vull dir que...
6: Sí, sí, sí.
0: Això encara ho veurem, com... si tot va bé, a les nostres vides.
6: Conte tornarà al Nàpols...
5: Sí, que Tudor, a la vegada, havia substituït la temporada anterior a Thiago Motta.
3: Ah, sí. Correcte. Sí, sí. Atacant l'Atlètic de Madrid, 18 minuts per arribar al 90, amb Julián Álvarez sobre en camp, també Marcos Llorente. Ell no va veure l'eclipsi.
0: Mira, podem escoltar la xiulada de Julián quan ha entrat al terreny de joc en aquesta segona meitat.
3: Espera't que Mikautadze, l'ocasió, bloca Jan Oblak. Mikautadze que cavalcava i ha acabat aturant Oblak molt sol al davanter del Villarreal.
5: Ara sí que ja comença a semblar un partit d'aquests de les primeres jornades, eh?
3: Sí.
5: Hi ha molt de cansanci, a sobre del partit de les 5 de la tarda, molta calor, i al final, o sigui, ara ja comença a donar la sensació de partit d'aquests trencadot. De tu m'ataques una estona, a mi em costa defensar-te i no et salto molt a pressionar i estic replegadet, ara em toca atacar una estona a mi i... Saps? I...
3: Atractiu pot ser per l'espectador neutral, també, això.
5: Sí.
3: Lookman, la bicicleta de la Lookman, com deia el Carlos abans, en qualitat individual, Grimaldo, la posa Grimaldo. És increïble el guant que té aquest tio per posar pilotes. Llorente a la dreta, amb Giuliano Simeone. Giuliano, que no es cansa mai, a dins de l'àrea Giuliano. Es perfila a l'esquerra, ja és a la mitja lluna. Refusa la defensa del Villarreal, traient aigua de la barca. L'equip d'Íñigo Pérez amb dos canvis més preparats.
6: Xula tímidament quan ha tocat la pilota Julián.
0: Mira, aquesta sí, que és la xulada al moment del canvi, que la que hem sentit abans és la que ja havíem sentit quan cantaven les alineacions, aquesta al moment del canvi quan entra el terreny de joc.
8: Se retira

0: Pues esta es la imagen, sobre todo.
1: Esta es la imagen, la xiulada espectacular a l'entrada de Julián al terreny de joc.
2: De les més bèsties que recordo, eh?
1: És forta, és forta, sí, sí. No, no hi ha divisió d'opinions. I a compte que el Barça està revisant una possible, un possible penal a l'àrea de l'Atlético.
2: Era en aquella jugada de Mika Autadze que us explicàvem, amb aquella cavalcada de Mika Autadze, i l'Enormand l'empeny.
3: Per mi, bueno, l'empeny clarament amb les dues mans. No s'acostuma a xiular, però per mi, un jugador sol davant del porter que va rematar...
2: S'ho va mirar.
3: S'hauria de xiular.
2: Sí, sí.
3: I fa bé el Bar avisant-lo. Molt bé, González Francés, el teu amic Raúl Martín.
2: Bé, bé, bé, Raúl Martín.
4: Però és que per mi hi ha, un, hi ha una cosa que és clau, que és abans de que xuti.
3: Va.
4: I és molt clar, és que és amb
2: sí,
4: les dues mans,
2: les dues mans esteses.
4: I no arribes a la pilota.
2: No sí, carregues, sí. Sinó clar, que no amb les dues mans.
4: Exacte.
3: Sí, sí. Clar, i aquí és evident...
4: El desequilibre és quan va xutar.
3: Clar, és evident que no es deixa caure.
4: No,
3: vull dir que cau per l'empenta.
2: Què fa l'Enormand?
3: Per mi és...
1: Sí, és... Hem vist empentes més fortes
3: que no s'han xiulat. Però a mi em sembla bé que xiulin.
2: En directe la qüestió és que anava a tal velocitat que...
3: O sigui, però vaja, una empenta així al mig del camp xiularia segur amb un jugador en cursa. I en canvi l'àrea, no sé per què, no xiulen.
1: A veure, Hernández. Primer groc a Simeone.
2: Sí, perquè Simeone ja li ha dit que no és res. Ha pres ell la decisió, Simeone. L'ha mirat i ha dit, segur que no serà res. Això crec que ho amonesta Hernández. Fa el senyal del Bar i és penal. Penal a favor del Villarreal
4: i roja, targeta roja, vermella, no,
2: a Lenormand.
1: Ah, vermella.
2: Vermella a Robin Lenormand,
1: clar,
2: que engega dit a l'àrbitre.
1: Sí.
3: Sí, i no disputa la pilota. Recordem que si van disputa de la pilota, és groga,
2: ui,
3: no hi ha triple càstig.
2: Apa, vinga, pistoler. Hulman, que també rep una groga. Benvingut a la primera divisió.
3: Però és que no té opció de jugar a la pilota. És a dir, quan fa la falta, no vol jugar a la pilota. Vol que el jugador no remati. Per això també em sembla penal, perquè la intenció és evitar la rematada d'un jugador que està a punt de fer gol. Està a la frontal de la petita. Per
2: doncs,
3: fa bé?
2: Recopilant, és targeta groga Simeone, groga Hulman, vermell al Lenormand expulsat i penal en contra de l'Atlètic de Madrid.
1: Mira, aquí gairebé... No sé si ho veurem millor o no.
4: Sí,
1: és que l'empenta és molt tímida, eh? Bé, no? Sí, vull dir, no hi ha molta força, sí, en el contacte.
4: Xavi, però és just abans de tirar i el desequilibra totalment. O sigui, quan tens una ocasió manifesta de gol... És que es veu claríssim que el desequilibra totalment. Per tant, a més, a aquesta velocitat et toquen així, amb un ditet, i voles un metre i mig, eh? O sigui, per mi és penal claríssim.
1: Sí, sí. No, jo l'únic que espero és que això sigui així des d'avui fins a la jornada 38.
3: Sí, sí.
1: Perquè
3: sí,
1: vol
3: sí.
1: dir que ha canviat el criteri aquesta temporada.
2: Doncs hi ha canvi de llançador, eh?
1: Vaja, és que, si no, és igual, Carvajal i Rüdiger tindrien 6 penals cada temporada dels que hem vist fins ara.
2: I anirà Mika Autadze. Abans ha marcat Gerard Moreno, ara és el torn del nou, del davanter del Villarreal, sota pals, Giano Black. Abans ha fet l'estàtua. Mika Autadze, gol! Gol de Mika Autadze! Esclata ara mateix la sorpresa al camp de l'Atlètic de Madrid.

0: però també és cert que havíem entrat en un tram de partit, que ho comentàvem fa 5 minuts, de dir, ostres, està com molt trencat. Típic partit ja d'això, d'inici de temporada, jornada 1, jornada 2, jornada 3, que el cansanci ja pesa, la gespa està malament, fa molta calor, i el partit arriba un moment que ja no et dona per més, i es trenca, i es converteix en un anar i tornar, però a càmera lenta, com dic.
1: A veure, que hi ha canvis...
2: Simeone, això sí que ho té.
1: Sí.
2: Vull dir, si li expulsen un central, no triga ni mig minut a fotre un altre central al camp.
1: Sí, sí. Marxa Lukman, entra Jiménez. I el Villarreal...
3: És veritat que juga amb dos puntes al Villarreal, i clar, aquí potser té més justificació, no?
1: Han marxat Pepe i Mika Utadze, i han entrat Ilias i Macià, que era un canvi preparat prèviament al penal.
3: Parlant de canvis, segurament, espera.
1: Barrios per la dreta, ui, que bé, acaba de filtrar. Ai, Barrios, mira. La passada a l'interior, jo crec que no ha acabat d'equilibrar-se, no sé si era, no Julián, era Baena, i finalment ha tret el perill, espera, Llorente, el xut de Llorente, peten les cames d'un defensor del Villarreal, ara atacant l'Atlètic de Madrid, 30 segons... i arribarem al 80 per l'equip de Simeone. Atlètic de Madrid 1, Villarreal 2. Demana unes mans ara Jiménez.
3: T'ha dit que no hi ha res l'àrbitre, sí. El bar li han dit.
1: Sí, sí, ara ho protestaran tot, només faltaria. Julián Álvarez a la dreta, amb Llorente, Llorente. Intentant-ho amb Barrios, combinant l'Atlètic de Madrid a la zona de 3 quarts. A la dreta torna a rebre Marcos Llorente, Barrios. Barrios intenta desfer-se de... Carlos Romero, ja és a la frontal el xut de Juliano, que se'l va una mica cansat de refusar Renato Veiga, que la pilota havia quedat solta al punt de penal. Se'l va cansat a Carlos Romero, una altra pilota refusada per la defensa del Villarreal. 9 per al 90, més el que afegeixi l'àrbitre.
2: Vols a la Premier, Molló?
3: Sí, havia empatat el Liverpool amb una bona fuetada de Cody Gakpo, però es torna a avançar el Newcastle. Marca, diria que és Willock, el segon, Newcastle 2, Liverpool 1, al minut 12 de la segona part.
2: Araujo banqueta, de moment.
3: Araujo continua la banqueta, sí.
1: I el Metropolitano segueix atacant l'Atlètic de Madrid, intentava rebre Julián Álvarez, ha tornat a refusar el Villarreal, molt atent al tall de defensa, Grugueta, és Grimaldo qui la controla. Ara volcat Carlos a l'atac l'Atlètic, malgrat tenir un home menys.
0: Sí, jo crec que és d'aquelles que t'entra... que dius, home, el Villarreal, si ha sigut superior en molts moments en pilota, 11 contra 11, 11 contra 10, hauria de saber imposar-se en la pilota, però són d'aquelles coses més psicològiques que futbolístiques, que tenen difícil explicació des de fora, però que passa moltes vegades, no? Que tu inconscientment dius, hòstia, ara no puc perdre, o sigui, no puc empatar aquest partit perquè, hòstia, estem guanyant 1-2, estan ells en 10, i és com que et tensa, saps? I és una cosa que ja dic, no és tant una explicació futbolística com psicològica.
1: I et diré més, segurament molt a contracor amb el que voldria el seu entrenador, Íñigo Pérez, que té tota la pinta, espera't un moment, que Buchanan, mira, precisament ara en parlàvem, Buchanan per l'esquerra, intenta desfer-se Marcos Llorente, atentíssim al tall, l'últim a tocar ha estat Buchanan, serà servei de porteria. Et deia, segurament a contracor del que vol l'entrenador del Villarreal, sí, que clar. Té pinta de ser aquests entrenadors de, no? Que fins i tot en sala de premsa dir-ho, no pot ser que després de quedar-nos en 10 ens tirem enrere.
0: Sí, exacte. No, perquè a més és que els seus equips no són de tirar-se enrere. Ah. Sí. El que passa que tornem, o sigui, igual estic sent una mica repetitiu, però també tot això, jo estic segur que la jornada 10 serà diferent. Ah. Avui és difícil poder mantenir aquesta intensitat que vol Íñigo amb els seus equips tot el partit, i més al Metropolitano. O sigui, que amb tot el carinyo, que no estàs a qualsevol estadi de primera, que vas a un estadi imponent, amb un rival del top 3 de la Lliga, que no és fàcil.
2: I preparar un últim canvi. Jo crec que és Olupaselli, sembla que és l'home que està preparat ara ja a la banda per ser l'última substitució de l'equip d'Íñigo Pérez.
0: Jo et diria, si no m'equivoco, per mi és Olupaselli per... No sé què dir-te, però per posar dos puntes i tenir opció de contra és l'opció que a mi em demana el cos, i jo crec que ell ara veu que l'estan submetent una mica i saps que Olubasegui li tires un meló i te'l currarà i te'l farà bo, no? Llavors jo crec que va una mica per aquí, però clar,
2: ha de treure algun dels homes de mig de camp, no?
0: Sí.
2: Un dels pivots, o
0: Santi
2: Comesaña
0: o Pape Gueye.
1: Mentrestant, l'Atlètic de Madrid, que ho intenta, és Hatchko, amb al mig del camp, a la dreta, per Barrios. Barrios busca Juliano, finalment recula la posició cap a Marcos Llorente, i aquest cap a...

0: Juliano una altra vegada, Marcos Llorente, Llorente amb Barrios combinant, la passada no és bona del jugador de l'Atlètic de Madrid, es van acabant els minuts, es van esgotant els segons, l'Atlètic de Madrid que està perdent a casa el Metropolitano en el segon partit consecutiu, si no m'erro, després d'aquest en tindrà 3 de seguits a domicili, per tant era molt important sumar els 6 o com a mínim els màxims punts possibles en aquests dos primers partits, ho va fer el dimecres contra el Màlaga, ara de moment s'estaria deixant els 3 punts contra el Villarreal, efectivament entra Oluwa Seyi i marxa Comesaña.
1: Doncs en línia amb el que deies, Dani, és un canvi ofensiu.
0: Sí, sí, senyor.
1: Si estàs traient un pivot i estàs ficant un davanter. Sí, sí, això sí. Parla molt de la idea d'Iñigo que deies tu, no? De dir, estàs guanyant 1-2 a camp de l'Atlètic de Madrid, la temptació del 80% dels entrenadors, quina seria?
0: No,
1: vaig a fotre un tercer central. Més exagerat, eh? O vaig a fotre un altre pivot defensiu. No, Iñigo et diu, no, jo estic jugant contra 10, el que vull és imposar-me, automàticament el que vaig a fer és ficar un davanter. O sigui, torno a ficar un davanter.
0: Declaració de principis absolutament de l'entrenador del Villarreal, joveníssim, crec que és del 88, si no m'erro. Té 30... No té ni 40 anys.
1: No, ni 40 segur. Jo et diria 80, sí.
0: Espera't, que cavalca Baena, Baena a la dreta, boníssima la passada, el xut, gol! Gol de Juliano Simeone! Empat a l'Atlètic de Madrid, mira com ho celebra el seu pare Diego Pablo, mare meva, quina pilota filtrada! Aquest nano no es cansa mai, ara una mica cansat, fins i tot en la celebració li ha arribat l'oportunitat al 86 de partit. Empat a Juliano, una jugada elèctrica, un llampec de jugada de l'Atlético, fa que no Juan Foyth, que en fa l'efecte que li ha guanyat l'esquena a Juliano, empat a Simeone, 4,5 per al final, la passada de Baena és deliciosa, però s'adorm la defensa del Villarreal i jo crec que no sé si pot fer alguna cosa més. Luis Junior, empat a Simeone, 4 per al 90, 2-2.
2: Realment és un porter peculiar, lluny de l'ortodoxia, perquè ara aquí torna a fer un moviment antinatural i passar la pilota pel costat però no acaba de reaccionar amb l'habilitat que ho hauria de fer per treure aquesta pilota.
1: Insisteixo en que, jo, sense ser un especialista jo en porters, però crec que torna a haver-hi un lleuger error de posició un altre cop. O sigui, ell està molt tirat a primer pal i obre molt l'opció de segon i no li dona temps d'estirar la cama. Compte, perquè no sé com està Gulaxi de forma, però Luis Junior porta 2 jornades regalant, eh? O sigui, perquè a la primera jornada de Santander també va regalar un, si no vaig errat.
3: Que li passa molt a prop del peu, no? A part de la col·locació, que estic d'acord, li passa com molt a prop del peu i no... Ostres, no sé.
0: Doncs 3 per al 90 i això es torna a moure. Empat a 2. Aquí, és que, mira, no volia obrir aquest debat abans de que hi hagués l'empat, però algú podria pensar... I ara el canvi d'Iñigo Pérez, com l'interpretem, Carlos? Entén-me, eh? Ja sé que faig advocat del diable.
1: Ja. Yeah.
0: Però si fots un altre tio darrere, potser això no et passa. Estic fent totalment advocat del diable, eh?
1: Sí, sí. O sigui, això segurament l'aficionat mig ho pensa. Jo el que dic és que jo estic, a més, coneixent com conec l'estructura del Villarreal, ells saben perfectament quin entrenador
0: sí,
1: ha signat.
0: Sí, sí, sí.
1: O sigui, perquè Iñigo no enganya a ningú. O sigui, absolutament a ningú. Iñigo ha estat, si no vaig errat, dos, tres anys com a primer entrenador o 2 anys i mig com a primer entrenador del Rayo. Abans va estar a Miraola d'assistent i crec que és evidentíssim el tipus de futbol i el tipus de partit que ell s'imagina. Per tant, no està enganyant a ningú. I algun dia això et farà guanyar, també, Dani.
0: Sí, sí.
1: Que és fàcil que la gent el pugui assenyalar el dia que perds, eh?
0: No, total, però ets un equip reconeixible, totalment.
1: Exacte.
0: I això és, jo crec que és molt preuat.
2: Demanava calma, ara. En els seus jugadors, de dir, calma, que encara hi ha temps, tornem a jugar com sabem, que encara podem fer el tercer.
0: I ara què ha de fer l'Atlético de Madrid? Doncs, de moment, veure com el Villarreal mou la pilota. 2 minuts per al 90, ara de seguida li preguntaré al Molló quan creu que s'ha d'afegir. Feinada del Molló amb totes les televisions, com sempre, als Superesports cada tarda. La té Pap Gay a l'esquerra, perquè rebi Carlos Romero. Està fos, Carlos Romero, en totes les cavalcades, anades i vingudes, Buchanan amb la pilota, Buchanan cap a Macià, un dels últims jugadors a incorporar-se al terreny de joc. Foyth compta la pilota dins amb Buchanan. Noblak! És ja Noblak qui acaba de treure la pilota ara amb els peus. Mare meva, quin porter que té l'Atlètic de Madrid. Era claríssima aquesta nova ocasió filtrada del Villarreal a dins. I Oblak que salva una altra vegada la situació per l'Atlètic de Madrid.
1: Però jo sé que les comparacions són odioses, eh? Però quantes aturades valor gol porta avui Oblak?
2: Tres? Sí, sí.
1: Jo diria
2: sí,
1: tres.
2: Sí. Tres grans aturades.
1: Tres grans aturades, valor, el que diem, una aturada, valor gol. Quantes aturades valor gol ha fet Luis Junior avui?
3: No, n'ha fet dues, però...
2: Ha fet dos mig gols, gairebé.
0: Exacte.
1: Sí, sí. Vale, n'ha fet dues, sí, però dic parlem d'aquest tipus d'aturades, les de valor gol. Al final, una encaixa dos gols, l'altra també, però a Oblak només li han marcat de penal.
2: No, no, ha salvat. Ara mateix li està salvant un punt, com a mínim, a l'Atlético.
3: Fagit llarg, 7-8 minuts.
2: Caram. Penso la parar amb l'inici del Sabadell. Ah. Bonastre, ets per aquí, no? A Castàlia.
4: Sí, sí, sóc per aquí, sóc per
2: ha
4: aquí.
2: Ha refrescat o no?
4: No, no, encara no. Mira, ara es feien un homenatge a una llegenda del Castelló, però no, la veritat és que de moment encara passant calor, no ens toca el sol, que això és un gran avantatge, però és aquella xafogó que costa de passar. Això sí, megafonia més alta no la poden tenir aquí, eh?
2: Com ha de ser, vaja, no, com no hauria de ser, però com és pràcticament a tot arreu. Hola, Gerard Guardi, bona tarda.
5: Què tal? Bona tarda, com esteu?
2: Tu ets dels que signa empats o no? A segona, per exemple, avui a Castàlia.
5: És que tinc a la retina. La temporada passada vaig veure molts partits del Castelló i si continua, és cert que ha tingut baixa escala, que ha anat a l'Espanyol, etc. Hi ha hagut molt moviment, però si continua amb aquesta llumeta verda com la temporada passada, avui és un d'aquests partits realment exigents de la categoria. Per tant, bueno, avui ens donem a passar bé. No te'l signaré d'inici, però és una d'aquestes places exigents de veritat.
2: Al minut 10, tu torno a preguntar. Quant d'afegit al Metropolitano?
0: 9 minuts d'afegit al Metropolitano.
2: Mira, Jiménez ja ha deixat un recadet.
0: Sí, sí, sí. Sí.
2: I groga.
0: Exacte. Groga per al central uruguaià. I ha dit, hola, senyor Buchanan. Pum! A terra.
3: Groga, no?
2: Sí, sí, sí.
3: Sí. Ah, perdó. Sí, sí.
0: Seta groga.
2: Uns 9 minuts, que és molt, molt temps, afegit generós.
0: Dels quals s'han disputat un ja, mira, Jiménez demanant perdó a Buchanan. Gest d'esportivitat d'un dels jugadors amb més trajectòria de tota la plantilla. No, el que més no, perquè deu ser Coque, però vaja. Un pilot d'anys, ja Jiménez defensant la samarreta de l'Atlètic de Madrid. Ataca el Villarreal amb un jugador més, recordo, per l'expulsió de Lenormand en l'acció que ha suposat l'empat a 2. Intenta filtrar la pilota Romero, insisteixo, cansat de mena, Macià, que és qui ara va al tall. Això comença a ser un desgavell, Carlos.
1: Sí, bueno, ara és a veure qui la lia una mica menys per no acabar perdent el partit.
0: Ui, ara Barrios, com acaba de rebre d'Esperó, no li han xiulat falta Hernández, que té ganes d'anar a berenar. No hi ha contactes que xiulin la pilota que la intenta baixar a Pap Gay, finalment és Marcos Llorente qui refusa, la pilota que ara no toca a terra, Barrios que intenta posar una mica d'ordre cap a Hulland aquest, a l'esquerra perquè corrin també incombustible Alejandro Grimaldo, 93 minuts el contemplen ja i una nova cavalcada per l'esquerra, Hulland el danès cap a Jiménez i Jiménez una mica més a la dreta, no, perquè ui, talla perfectament Pap Gay en la cavalcada.
2: Se li ha acabat la benzina.
0: Sí, totalment.
2: De recuperar la pilota.
0: De fet, perdó, Llorente. No era Pap Gay.
1: Oluwaseyi, no?
0: Era Oluwaseyi, doncs correcte.
2: Aquest acaba
0: d'entrar. Aquest acaba d'entrar, és veritat. Sí. Era Oluwaseyi.
3: M'estrenarà més l'Atlètic amb 10 que amb 11. És un equip estrany, realment, l'Atlètic de Madrid.
1: No, perquè quan està amb 10, no, si, això sí que té, jo li veig una explicació més futbolística. O sigui, estàs amb 10, vas perdent, tomba vas a tomba oberta, clar. Ja no et preocupa. O sigui, què pot passar? Que et facin el tercer en una contra?
3: Ja.
1: Si no... O sigui, jo crec que és més això, o sigui, i llavors es deixen anar els jugadors, com tenen el talent que tenen, doncs són capaços de filar jugades com la que han fet en el gol. Que al final dius, ostres, Baena, Juliano, tal, Juliana... Clar, són jugadors extremadament talentosos. Llavors, si tu els deixes fluir, jo estic segur que generen.
0: Mira, ara com per exemple Juliana a l'esquerra, amb Grimaldo, aixeca el cap Grimaldo, la centrada, refusa la defensa del Villarreal, li torna a caure la pilota al cap de Grimaldo, que habilita Hulland, i aquest una mica més enrere perquè construeixi jugada Hanchko a la dreta cap a Jiménez. Marcos Llorente l'espera, li dona la indicació que encara més a la dreta hi ha Juliano Simeone, que també té 4 pulmons. La té Marcos Llorente. Llorente segueix progressant. Llorente ja és a dins de l'àrea. Llorente, apa, intentava d'Esperó Barrios, molt poc operativa aquesta passada. Recupera Buchanan. Buchanan intentant cavalcar. Mira, mira, mira com corre, com si fos mig, però acaba recuperant l'Atlètic de Madrid. En algun moment l'havia de fer. La té l'Atlètic de Madrid, 4 per sobre del 90. En quedaran 5. Empat a 2 entre Atlètic i Villarreal.
3: Debut Araujo amb el Liverpool a la Premier. Ha entrat ara mateix al minut 70 substituint Jacket per fer de central. Ho dic perquè està perdent 2-1 al Newcastle, que ningú es pensi que el posa de nou. Suposo que anirà ajudant alguna acció. Ha debutat també Víctor Muñoz, l'ex d'Osasuna i del Madrid, fa 7 minutets.
2: Surten els jugadors del Castelló amb gossos als seus braços. Pau.
4: Sí, entenc que és d'alguna iniciativa d'alguna entitat, no ens ho han comunicat. Per cert, ambientàs aquí a Castàlia, cantant l'afició part de l'himne a Capella, jugadors ja sobre la gespa fent-se les fotografies protocolàries, i això és a punt d'arrencar aquí a l'estadi de Castàlia des de Castelló.
2: Recordem l'11 del Sabadell, Pau.
4: Diego Foli a la porteria, línia de 3 al darrere, Bonaldo, Edgar i Òscar Sanz, carril esquerre, Miqui Codina a la dreta, Ton Ripoll, mig del camp, format per Urri, Quadri i Pere Pons, i al davant Joaquini i Joel Priego.
2: Posem en joc un lot Bataller en aquest partit del Sabadell, 18 sobre de 100 grams cadascun, de panell, llescat, gran reserva, Bataller, davantal i lot de fusta i ganivet per tallar els seus imprescindibles de Bataller, el seu sabor únic que marca la diferència, del que heu de descobrir si no ho heu fet encara. Compte l'alineació de les millors carnisseries on trobar carns i pernils Bataller, la carnisseria Joan Vendrell a Santa Coloma de Farners, Fàbregas Xarcuters al Mercat de la Beceria de Barcelona i Xarcuteria al Bon Tall a Vallirana. Si vols menjar bé, pensa en Bataller. Hashtag Fraco, etiqueta Fraco a través de la X, entreu en el sorteig d'aquest lot Bataller en aquest Castelló Sabadell. T'agrada aquest únic canvi que fa l'entrenador del Sabadell, Ferran Costa, en aquesta segona jornada, guardi o no?
5: És sorprenent perquè Joaquini, el futbolista estadounidenc, un futbolista que va arribar a prova aquesta pretemporada, tenim 4 davanters a la plantilla del Sabadell i l'últim en arribar ja va tenir uns minuts al Molinón i avui d'inici. Jo, per mi és sorprenent aquesta tria, però és veritat que està deixant molt bones sensacions.
2: Papà de l'Estrella, per obrir quan marqui el Sabadell avui a Castelló, la nevera ben plena de l'estudi de RAC1. Encara no ha arrencat el partit a Castàlia. 4 minuts, no, una mica menys, li queden ja el partit al Metropolitano, Dani.
0: 3 i escaig, sí, i compta que ara cavalcava Gerard Moreno i li han acabat xiulant falta sobre Llorente. Es queixava el català d'aquesta falta.
3: Ha quedat amb nou l'Atlético durant un minut perquè s'aplica la norma que ha anat a Juliano, i crec que era Juliano, i ha hagut de sortir del terreny de joc, i des que el moment que es reprèn el joc doncs ha de passar un minut fins que torna a entrar.
0: Però és que Juliano no pot, eh? No pot la mà. I no m'estranya, insisteixo.
3: Està amb 9 i mig.
0: Sí, correcte.
2: A mi aquesta norma em grinyola bastant, eh?
3: Pagaran justos per pecadors.
2: Perquè jo he vist la primera part també, on hi havia una acció que era clarament, vull dir, que el jugador s'havia fet mal. És una norma que jo crec que necessita matisar-la d'alguna manera.
0: Entrarem als últims 2 minuts de partit, o com a mínim així ho indica el temps afegit, 97 dels 99. Intentarà el Villarreal esgotar les opcions que té de victòria. Ha anat guanyant amb l'1-2. Ui, s'entrebanca amb la pilota de refusar Pubill. Absolutament tancat l'Atlètic de Madrid, claudicant ja que el devenir de que pugui fer el Villarreal.
3: Sense patir des del 2-2, eh? El Villarreal no ha arribat en perill des del 2-2.
1: Deies d'aquesta norma, Xavi, del minut fora i tal. Jo vaig estar a un torneig de nens aquest estiu a Xina i l'aplicaven ja. Tu imagina't dir-li a un nen que no pots sortir a atendre'l perquè, si no, et quedes un minut fora del camp. No. O sigui, en situacions on saps veritablement que s'han fet mal, perquè, a més, els nens amb 10 anys no t'enganyen. No. O sigui, no fan tonteries, saps? Si s'han fet mal, s'han fet mal, de veritat. Doncs, si jo comparteixo la teva opinió de que crec que en futbol professional ja portarà cert rebombori,
2: amb nens
1: em sembla directament insultant.
3: No s'hauria d'aplicar, estic d'acord.
0: Pap Gay, entrem a l'últim minut de l'afegit, remenant-la a la zona de 3/4 al Villarreal. La té Buchanan, que rebia de Romero. Buchanan s'intenta desfer de Llorente, la central. Buchanan la deixa passar, Oblak, que es garraparà. No, doncs intenta servir ràpid amb aquest 2-2, 30 segons perquè arribem al 99, és a dir, per la conclusió d'aquest partit de diumenge entre l'Atlètic de Madrid i el Villarreal al Metropolitano. Es repartirien un punt al tercer i al quart classificat la temporada passada a la primera divisió, en un partit prou entretingut, que ha tingut moltíssimes coses. El que no ha tingut ni ha aparegut és qui veiem en pantalla, Julián Álvarez, protagonista pels xiulets que ha rebut més cap al seu joc, perquè jo no li recordo absolutament cap acció, Carlos.
1: No, jo crec que té una petita intervenció en l'acció del gol, no? Sí. Que crec que dona la penúltima passada, que és com una deixada de cara i tal, però sí, però o sigui, accions d'allò de dir de mèrit o d'intervencions reals, no n'ha tingut gaires. Però
0: xiula, perdona, Hernández al final del partit, i Juan Foyt, de regal de comiat, rep una targeta groga, acaba el partit al Metropolitano, repartiment de punts, empat a dos entre l'Atlètic i el Villarreal. Micautadze, l'autor del segon gol, somrient després d'haver esgarrapat aquest punt del camp de l'Atlètic de Madrid.
2: Dos empats del Villarreal, dos empats a dos, de fet, en les dues primeres jornades, tots dos a domicili, el primer al Sardinero i avui a la seva visita al Metropolitano. L'Atlètic de Madrid, que ja va jugar el partit de la primera jornada, cosa que encara no han fet la resta d'equips que tenien jugadors mundialistes, ells sí que ho van fer i van guanyar 2-0, per tant 4 punts en les dues primeres jornades per l'equip de Diego Pablo Simeone, que juga dissabte que ve el Sánchez-Pizjuán al camp del Sevilla, partit ja de la tercera jornada, i el Villarreal, que torna a jugar fora al camp de l'Alavés. Entenc que deu tenir la ceràmica en obres el Villarreal i que ha demanat jugar fora aquestes tres primeres jornades, perquè sí, si no, sí, no s'entén. Alavés-Villarreal a Mendizorroza divendres, en aquest cas, 9:15 de la nit, el següent partit de l'equip d'Íñigo Pérez. 2-2, partit entretingut, quan semblava que el Villarreal ho tenia fet, l'Atlético ha reaccionat i ha empatat amb 10, amb Julián Álvarez jugant l'última mitja hora, però ha tocat molt poca pilota.
3: Sí, 12 vegades ha tocat la pilota, ara ho estava mirant, un xut rebutjat per la defensa, i passades, a veure si ho trobo per aquí, 9-10.
2: I ara veiem la realització, que es recreava amb ell, amb cara seriosa, encara sobre el terreny de joc, però sense gaire interacció tampoc amb els seus companys a sobre de la gespa del Metropolitano.
0: No.
2: Com ho resumeixes, Carlos, per tancar?
1: Jo crec que, sense haver-hi una superioritat manifesta en el joc durant tot el partit, crec que el Villarreal, als punts, ha estat millor. Crec que Oblak, ja ho hem comentat durant la transmi, ha salvat a l'Atlètic de Madrid en tres aturades de moltíssim mèrit, i que només el Villarreal només ha sigut capaç de batre el de penal. I com has comentat, quan millor ho tenia aquest Villarreal per emportar-se el partit, quan semblava que, a més, l'entrenador ha estat valent, ha fet un canvi ofensiu i penses, està més a prop l'1-3, doncs el talent individual dels jugadors de l'Atlètic de Madrid els fa salvar un punt que, tal i com pintava el partit, era complicat de nassos, no? Ja dic, a mi, personalment, m'ha agradat més el Villarreal. Crec que ha sigut capaç de transmetre millor el que vol el seu entrenador i ha sigut capaç de generar més perill, de dominar més el joc, però clar, al final quan t'enfrentes a un gegant com l'Atlètic de Madrid amb el talent dels jugadors que té, doncs passen aquestes coses que si no ho mates t'acaben matant ells a tu.
2: Se n'ha anat Julián Álvarez abans que la resta dels seus companys cap al túnel de vestidors. Els seus companys continuaven encara agraint al públic el suport. Li han llançat una bufanda des de la graderia, l'ha esquivat Julián i ha continuat caminant com si no hagués passat res, però la imatge és d'ell sol anant-se'n cap al túnel de vestidors mentre els seus companys continuaven a sobre de la gespa.
0: I des del principi de la sortida amb un treballador de l'Atlètic de Madrid allò acaronant-lo o com a mínim pendent d'ell en aquesta sortida.
2: 2-2 ha acabat el partit al Metropolitano. Carlos, gràcies. Em sembla que et sentim d'aquí una estona, la prèvia del Barça... al postpartit, perdó, del Barça jugar RAC1.
1: Sí, jo crec que en la tertúlia en calent, no?, del Barça jugar RAC1.
2: Sí, no.
1: Després ens escoltem un altre cop.
2: Perfecte. Fins
1: gràcies,
2: ara.
1: Gràcies, com sempre.
2: Dani, gràcies,
0: Fins ara.
2: Fins ara. Passen 8 minuts de les 7, ens quedem ja al camp del Castelló a Castàlia, amb aquest 0-0 encara entre el Castelló i el Sabadell. Bonastre.
4: Sí, hi ha hagut una primera targeta groga en aquest partit pel Joel Priego del Sabadell per fer una falta al mig del camp, tallant un contracop del Castelló. Ha començat amb energia el conjunt arlequinat, que ha tingut un corna i també després d'una acció trepitjant àrea de nou. S'ha acostat, però ho ha aconseguit frenar el Castelló, que és qui ara té la possessió, sortint des del darrere l'equip local.
2: Amb el camp ple, Pau?
4: Sí, pràcticament. Ja veig algun seient buit en algun punt de la graderia, però vaja, és un aspecte fantàstic el de l'Skyfy Castàlia.
2: Com?
4: Sí, és el patrocinador, Skyfy. Un aforament d'uns 15.500 espectadors. Ens hi acostarem, seguríssim, perquè realment fa batxoc a l'estadi, amb 300 aficionats del Sabadell a la grada visitant, tot i que ens consta també que hi ha aficionats de Sabadell que s'han colat, per dir-ho d'alguna manera, a la graderia local. Per tant, més de 300 arlequinats avui aquí a Castàlia.
2: El que haurem d'ampliar és la nova Creu Alta, guardi el pas que anem amb els abonats del Sabadell aquesta temporada.
5: Jo, de veritat, que és que no li trobo explicació aquest boom. Òbviament que el salt al futbol professional ajuda, però és que la temporada passada ja vam veure uns registres i unes xifres que a Primera Federació no havíem vist ni en les últimes etapes a Segona Divisió, més enllà de l'any del Covid. La ciutat ha respost, la ciutat ha despertat de cop, i la veritat que aquest any ens ho passarem bé la nova Creu Alta, i sobretot farà goig, que és el que esperem des de fa anys.
2: La gespa, com deies, Pau, i també televisivament, un drama. Hi ha unes quantes tonalitats de verd en tota la gespa de Castàlia.
4: Sí, de fet hi ha trams on es veu clarament aquests pedaços enganxats perquè com a mínim es pugui córrer, que ara els jugadors no es facin mal, però sí que és veritat que l'aspecte és força lamentable. Just davant de les banquetes, especialment la de Ferran Costa, és color marró pràcticament el terreny de joc. Per tant, tenen feina aquí a Castàlia per millorar l'estat de la gespa.
5: El que no tindràs problemes, Pau, avui és per veure els jugadors del Sabadell, perquè amb aquesta equipació rosa llampant, la veritat que és voleibol cridanera, la de la temporada passada, i vaja, no tindràs problemes per identificar-los.
4: Exacte, és l'equipació, la tercera equipació, no?, que fa servir el Sabadell. Compte que hi va Gioacchini, passada l'espai, no hi ha fora de joc de moment. A la línia fons posa la centrada de Gioacchini, captura el porter del Castelló, sense problemes, blocant aquesta centrada lateral de Gioacchini, corrent a l'espai. La primera acció d'aquest futbolista, que ara deia el guardi, aquest jugador que ha arribat en les últimes setmanes, ja va debutar dilluns al Molinón, avui titular en el lloc de Rahmani, que va fallar un penal. Per cert, hi ha hagut un canvi a última hora a l'11 del Castelló, entenem que s'ha lesionat a l'escalfament. Jacobsen, un extrem, ha entrat en el seu lloc Pablo Santiago.
5: Bona notícia, perquè Jacobsen és un extrem allò polit, un extrem amb habilitat, amb bon peu. Esperem que recuperi, però pels interessos avui del Sabadell és bo, i un Sabadell que ha començat en la línia del Molinón, atrevit, valent, ben situat, també plantat sobre la gespa i sobre Gioacchini. El que em deien des del cos tècnic és que no saben si fa gols, però que la velocitat i el compromís, que és el que li agrada a Ferran Costa, el té, i li ha passat la mà per la cara a la resta de davanters que avui de moment parteixen des de la banqueta.
2: Tenim partit al Molinón, de fet, en joc a la mateixa hora que el Sabadell.
0: I ja s'ha mogut el marcador, ha marcat l'Sporting, per tant, Sporting 1, Almeria 0. Els primers 11 minuts de partit ara mateix al Molinón, Burgos. Ha canviat el rival. Sporting 1, Burgos 0, perdó. I s'ha acabat ja l'Eibar 1, Valladolid 0.
4: A Castàlia, jugant al Sabadell, ha tret un servei de banda al conjunt arlequinat, avui amb aquesta equipació rosa, just davant de la banqueta de Ferran Costa, sempre actiu a la banda. Serveix Òscar Sanz, posant a l'espai cap a Joel Priego, lluitant per aquesta pilota, se l'acaba enduent el capità del Castelló, Alberto Jiménez, que fa una puntada llarguíssima al mig del camp. Posa el cap Edgar González, envia la pilota a la banda. Possessió pel Castelló, servirà Pablo Santiago, jugant al mig del camp. Qui la té en aquests moments és Lucas Alcázar, volia progressar per camp esquerra, posa bé el peu Òscar Sanz, de nou servei de banda pel Castelló. Avui estem enxuats, les ràdios catalanes, ubicats en una de les cantonades de l'estadi, de fet a la dreta, a l'esquerra, volíem dir, de la porteria de Matis, que és el porter del Castelló.
5: Coneixem bé Castàlia perquè aquesta última dècada, més enllà de les últimes dues, tres trampudes que ens han tret realment doncs aquesta situació, però hem portat vides paral·leles i hem visitat molt voleibol Castàlia amb el Sabadell. Això, no? Els últims anys sí que ens han tret una mica d'avantatge amb aquest projecte, ho deien, des de la presidència, des de la directiva, obert. L'any passat ja vam fer el play-off per buscar l'ascens a primera i aquest any l'objectiu és sí o sí aconseguir doncs el retorn a la màxima categoria.
4: Sí, dit obertament pels propis jugadors, gent del club, assenyalant aquest objectiu. Sentíem aquesta setmana Juanjo Nieto, que és un jugador castellonenc que ha tornat a les files del Castelló aquest estiu, i ell deia això, que no venia aquí a passar la temporada, sinó que venia a pujar de categoria amb el club de la seva ciutat. La juga precisament al conjunt blanquinegre per banda esquerra. A veure la pressió d'Òscar Sant. De moment aconsegueix progressar aquí Diego Barri al mig del camp. L'obertura a la dreta pot ser perillosa aquesta acció. Saúl Sánchez, el vèrtex de l'àrea, posa la central a la frontal, posa el cap Urri, rebutjant aquesta pilota. Continua sent possessió pel Castelló a l'esquerra del seu atac. Lucas associant-se ara, frenant una mica l'atac. L'equip entrenat per Pablo Hernández, tècnic d'aquí de Castelló. Jugant-la al mig del camp, Jeremy Mellot a la dreta, Juanjo Nieto. Continua la possessió del Castelló, va per terra Álvaro Martín, li havia fet falta Urri, però han donat llei de l'avantatge. Continua la progressió aquí pel mig del camp d'Álvaro Martín, contra el xut de Lucas, que impactava en un futbolista relaquinat de dins de l'àrea, que va rebutjant puntada llarga de Quadri, allunyant el perill. Ara el Castelló fent que el Sabadell s'hagi de tancar la seva pròpia àrea. Compte que hi tornen, la pilota morta dins de l'àrea, l'acaba traient Urri com bonament pot. Continua sent pilota pel Castelló. Bona pressió del Sabadell, ara obligant a Juanjo Nieto a jugar enrere. El Castelló és un equip que té la pilota, que sotmet al rival. Ho estem veient en aquests primers minuts de partit, el 12 i mig, encara amb l'empat a 0. El marcador a Castàlia, Castelló 0, Sabadell 0.
3: I amb aquest supera el 70% de possessió.
5: Dèiem, la pugna al mig del camp, no?, amb aquest Quadri, Urri, Pere Pons, que ens va meravellar el Molinón, però és que el Castelló, com deies, té aquesta filosofia clara de circulació, però quan pot també de buscar la verticalitat, té molts recursos l'equip de Pablo Hernández.
4: Compte la pèrdua de pilota, s'han equivocat aquí el Castelló, la recuperació de Quadri, pot ser bona per Joaquini, dins, és a la frontal, continua Joaquini, va per terra, demanen falta i l'és, la xiula Marta Huerta Díaz al balcó de l'àrea, falta molt perillosa a un metre i escaig de la frontal de l'àrea. Quin error flagrant aquí entre el porter Matis i la defensa del Castelló, no s'han entès, la recuperació de Quadri serveix en safata. A Joaquini acaba provocant aquesta falta molt perillosa a la frontal de l'àrea.
5: Gràcies, perquè l'estadounidenc està envoltat per quatre jugadors i ha trobat aquí el millor premi.
2: Doncs és boníssima, molt a prop de la frontal. Veurem si per superar la tanca o una bona gardela al pal del porter. De fet, està molt centrada.
4: I anirà a priori Joel Priego, l'atacant manresà, esquerrà, dins de la mitja lluna de l'àrea del Castelló, situant la tanca al porter Matis. Hi ha en aquests moments quatre jugadors ubicats a la tanca, un fent el cocodril. És una falta molt perillosa, una oportunitat clara de gol pel centre d'Esport Sabadell, que intentarà avançar-se en el marcador a punt d'arribar al primer quart d'hora de partit. Serà Joel Priego mirant fixament a l'arc de la porteria. S'hi acosta també Ton Ripoll, que li diu alguna cosa al seu company atacant, Joel Priego.
5: Va, que és molt maca aquesta.
4: Esperant el xiulet de Marta Huerta de Aza. S'hi afegeix també la posició de llançament, com dèiem, Ton Ripoll. Veurem qui xuta. Hi va Joel Priego, el xut per baix. Acaba impactant en la defensa del Castelló. Compte el xut a Ton Ripoll des de la frontal. Això serà corna. La doble oportunitat aquí del Sabadell. No ha estat bo el xut de Joel Priego. Després ha recollit el rebot de Ton Ripoll. Xut desviat a corna. El segon del partit a l'esquerra de l'atac arlequinat.
5: Molt tovet el xut de Priego de primeres. Potser Ton Ripoll té més potència en aquest xut i aquestes no són tant per col·locar, sinó a rebentar i que toqui qui toqui i es pugui acabar colant a la porteria del Castelló. Però bueno, marxem a servei de cantonada. Pilota aturada, que és una de les especialitats d'aquest Sabadell, amb tècnics també especialistes en la pissarra incorporats aquest estiu.
4: A veure el corna. Hi va
6: Ton Ripoll penja la pilota al primer pal, buscava rematar Bonaldo, la pilota al cel de Castelló, l'acaba recuperant Pere Pons, obertura a l'esquerra, cap a Ton Ripoll, se la posa a la dreta, la centrada, el segon pal li cau a Edgar, dins de l'àrea, continua Edgar, veurem què pot fer la rematada d'Edgar, fora!
3: Ui, ui.
6: Era molt bona aquesta, Edgar, s'ha girat ell sol, s'ha fabricat la jugada, rebent el segon pal, ho tenia difícil a la mitja volta, remata amb cama esquerra, marxa fora. Bona oportunitat pel Sabadell. Minut pràcticament 16 de partit, encara amb l'empat a 0 el marcador.
5: Ànima de davanter aquí del central català, que s'ha regirat prou bé per l'envergadura i per la posició natural. I després, realment, el més difícil ho ha fet i pràcticament des del punt de penal només havia de definir i ha acabat marxant un pèl allunyada.
2: Sí, sí, amb aquestes cames llargues que té semblava difícil, però se n'havien sortit. Llàstima, per poquet.
6: Ànima de davanter i l'altre dia provocant el penal al Molinón, que després falla Rahmani, però és ell qui el provoca.
2: Vaja, això va venir de família, perquè el seu pare sí que era davanter i dels bons del futbol català.
3: Sí, sí.
2: Lluís González, exacte.
6: És un dels futbolistes que porta, lògicament, més experiència en aquest estiu a Edgar González, juntament amb Pere Pons, perquè el gruix de fitxatges que ha fet el Sabadell són jugadors que s'estrenen en guany a la categoria de plata. A veure la possessió del Castelló, no ha estat bona recuperació precisament d'Edgar, jugant amb quadre al mig del camp. A l'esquerra hi va Miqui Codina, un dels jugadors que, com dèiem, debuta a la segona divisió, l'any passat al Zamora, rival del Sabadell al play-off. El canvi d'orientació d'Òscar Sanz a l'esquerra cap a Miqui Codina de Sant Hipòlit de Voltregà, salva aquesta pilota al servei de banda, se li anticipa però Juanjo Nieto jugant amb foc al Castelló des del darrere, la pressió de Quadri fa caure a terra un futbolista del Castelló, no hi ha falta com a mínim de moment, la pressió d'Urri pot ser bona, la recuperació precisament d'Urri cap a Priego, dins de l'àrea, continua Priego, posa la passada enrere, llàstima, a punt hi ha estat d'arribar Pere Pons, a punt hi ha estat d'arribar Pere Pons, se li ha anticipat un futbolista del Castelló, ara vol sortir a la contra l'equip de Pablo Hernández, però la talla bé, intel·ligent aquí, Edgar González al mig del camp, tothom tranquil, serà possessió pel Castelló, però pot respirar Ferran Costa.
5: Edgar és d'aquests jugadors que no té velocitat, que li costa tornar enrere i, per tant, ho ha de suplir aquesta intel·ligència tàctica d'un futbolista, com deies, contrastat i un d'aquests fitxatges troncals de Lucas Viale pel retorn del Sabadell a segona.
3: I està fent mal el Sabadell amb pilotes recuperades a camp contrari. De fet, són 5 rematades del Sabadell per només una del Castelló en aquests primers 17 minuts de partit.
2: Ara, si vols un Volkswagen Taigo, un sostre panoràmic, càmeres de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless, amb entrega immediata, doncs ho pots tenir tot, des de 19.900 euros. Preu recomanat a la Península i Balears, finançat amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
6: Hi ha una falta favorable al Castelló, al mig del camp. Ferran Costa, que no para de donar indicacions, ordres als seus futbolistes. Serà possessió pel Castelló, una falta que servirà al mig del camp. Alberto, capità del Club Deportiu a Castelló, jugant en curt, ha vingut a rebre Diego Barri. Jugant a la dreta ara amb Millot, el central francès del Castelló. L'obertura a la dreta és una mica justa, però manté la possessió l'equip local. En la seva quarta temporada consecutiva a la categoria de plata, l'anterior jugant play-off, va perdre les semifinals contra l'Almeria fa un parell o tres de mesos.
3: El temps afegit a la Premier, Newcastle 2, Liverpool 3, queda un minut del 5 d'afegit i qui puja a fer de davanter és Van Dijk, no és Araujo. Aquí els galons, són els galons.
6: Atacava el Castelló, demanava una falta aquí a Castalia, d'Òscar Santa a la frontal, compte que tenia l'opció de girar-se a la frontal. Raúl Sánchez, afortunadament, se li ha escapat aquesta pilota, posa una puntada llarga, Foli cap a Gioacchini, pot ser bona, la pressió de Gioacchini, intentant disputar aquesta pilota, s'anticipa aquí, Matis, que ha hagut de sortir a la frontal al porter del Castelló, però hi havia falta de l'atacant del Sabadell, possessió pels locals.
5: El Sabadell que pren riscos, és aquest model made in Ferran Costa de parellar en sortir de pilota home a home i, evidentment, quan un s'escapa, doncs després tots a córrer cap enrere i aquí Ton Ripoll Doncs havia perdut una mica la marca, s'ha regirat bé el futbolista del Castelló, però m'agrada aquest Sabadell, el que dèiem, una mica en la línia del Molinón, de continuïtat de la temporada passada. Evidentment la qualitat és la que acaba determinant molts cops els partits, però aquest Sabadell molt, molt ric tàcticament donarà molta brega a la categoria de plata.
0: Aquest Joaquín ja es veu que serà un corcó pels defensa. Jo no sé, com deia abans el Guardi, si em fotrà 5, 6, 10 o 12 o 2.
5: Vols saber els gols que ha fet les últimes 4 temporades?
0: Ai, em deprimiré, no?
5: 3 gols les últimes 4 temporades.
0: Per això et dic, això no ho sé, però que serà d'aquests que vinga i som i que els defenses acabaran farts d'ell, ja fa pinta.
6: És d'aquells fitxatges, per dir-ho d'alguna manera, estranys, que sempre es fan a tots els clubs. Ell ha estat a prova unes setmanes, perquè és un jugador que estava jugant a la Lliga Grega, que ha jugat al Como, a la MLS, però vaja, ara el xut des de l'esquerra de Joel Priego per baix, sense problemes per Matis.
5: Que clar, un jugador que un equip de futbol professional segona divisió està a prova, ja no fa massa bona pinta,
3: estrany,
5: realment.
3: Sí.
5: Però el Sabadell, tot i que té la nòmina de davanters força completa, perquè té 4-9 referència, doncs ha apostat per incorporar-lo i de moment segon partit i primera titularitat.
6: La juga al Sabadell. El desplaçament a llarg d'Òscar Sanz cap a Gioquini. Ha de posar el cap al capità Alberto Jiménez. Ho fa en dues ocasions. Compte que pot córrer per banda esquerra. Gala pel Castelló. Continua Gala, el futbolista italià, a punt de plantar-se dins de l'àrea. Posa el peu Urri tallant aquesta centrada, però torna a tenir l'opció. Aquí Gala vol fer-se Urri. Bona protecció aquí de la pilota d'Albert Urriols. Serà servei de porteria per Diego Foli. És migcampista, ataca quan cal i també defensa. Crits d'Urri, Urri, des del sector visitant de Castàlia. Bona acció defensiva aquí del migcampista biguetà.
5: Incorporacions de renom en aquest mercat estival del Sabadell, però l'MVP del primer partit i per unanimitat aquí a RAC1 vam triar Urri. Per tant, la qualitat la té. Fa 5 temporades que jugava en categories amateurs a primera catalana i s'ha guanyat el lloc a l'11 segona divisió també en Ferran Costa.
0: Atenció, la Premier, penal a favor del Liverpool a l'últim minut. De fet, som al 97 i n'afegien 5. El penal és claríssim. El provoca, diria, Víctor Muñoz. Amb una arrencada es fa el seu marcador. Per mi és indiscutible el penal, li posa el genoll i a veure qui el xuta. Serà penal i acabar-se el partit. Newcastle 2, Liverpool 1.
2: Veia la banqueta del Newcastle absolutament indignada quan veien la repetició a la tablet a la zona de banqueta, però
0: li posa el genoll.
2: El VAR ratifica la decisió de l'àrbitre i per tant tindrà el Liverpool l'oportunitat d'empatar el partit.
0: I és un especialista, Szoboszlai, qui xutarà. L'hongarès, que de fet, mira, ens indiquen que dels últims 5 penals només n'ha fallat un, que el va enviar al travesser, i tots normalment a la part dreta del porter i a mitja alçada. A veure si van per feina.
2: I anirà amb la cama dreta.
0: Sí, a veure, porter del Newcastle, vestit de groc de cap a peus, intentant molestar Szoboszlai. Arribem al 98. Si marca Szoboszlai, puntuarà el Liverpool Iraola en el seu debut. Si no, caurà el camp del Newcastle per 2-1. Szoboszlai, gol. La clava allà mateix on havia xutat els 4 penals que havien acabat en gol. Prop de l'escaire dret, mitja alçada, golaç de Szoboszlai de penal, perquè també es poden fer bons gols de penal. Newcastle 2, Liverpool 2.
2: Pel gest de parleu, Szoboszlai, l'afició del Newcastle, 2-2. Això fa pinta que s'acabarà així. Groga per un jugador del Sabadell, Pau.
6: Sí, per Edgar, que ha començat a agafar al mig del camp a Camarà, evitant que corrés cap a l'espai, i vaja, ha anat uns metres darrere seu subjectant-lo i ha acabat ensenyant la targeta. Ara és una falta lateral que serveix Álvaro Martín amb l'esquerra a dins de l'àrea, l'acaba rebutjant precisament Edgar González. Continua la possessió pel Castelló, però en qualsevol cas era falta clara i targeta per Edgar, la segona que veu un jugador del Sabadell.
5: I això sí que em fa patir, que Edgar, que dèiem que és el defensa central d'aquesta defensa de 3 del Sabadell, un futbolista que això, que sobretot en transicions pateix a l'esquena, que estigui carregat amb una groga al minut 24, confiem en la seva experiència, en la seva jerarquia, però no m'agrada veure'l amb una estació tan ràpida.
2: Encara no signes l'empat, Guardi?
5: No, m'està agradant, el Sabadell, la veritat que, vaja, no sé, evidentment hi ha els més porucs, els més optimistes, queden incorporacions encara, que en principi han d'acabar d'arribar aquests jugadors contrastats, que arriben una mica de rebot, que segurament el Sabadell no és la primera opció, però estem molt ben plantats, i ho dèiem, i així ho és, i veiem com quins jugadors té el Castelló, veiem d'on ve de la temporada passada amb Pablo Hernández, i el Sabadell, de moment, plantant-li cara i molt serè a Castàlia.
2: Sí, de moment les dues posades en escena, tant el Molinón com avui, en dos camps allò de renom i bones temporades de Castelló, especialment la temporada passada, són molt bones de l'equip de Ferran Costa.
6: De fet, jo crec que és veritat que, com totes les temporades, sempre hi pot haver partits concrets en què l'equip no estigui a l'alçada, però ja ho vam veure la temporada passada, pots no tenir el dia, però és un equip que sempre competeix, independentment que estiguis més inspirat i menys, o menys, i que acabis guanyant o acabis perdent, però és un equip, el de Ferran Costa, que no li acostumava a perdre la cara als partits. A veure, que ataca el Castelló, Raúl Sánchez jugant a la frontal, amb Diego Barri, la mitja volta, continua la conducció, el migcampista del Castelló no sap què fer amb la pilota, torna a girar-se, obligat a retrocedir uns metres enrere, amb Lucas Alcázar, a l'esquerra obert hi ha Gala, de nou amb el lateral esquerrà Lucas jugant enrere cap al capità del Castelló, Alberto, a la dreta hi té el seu company a l'est de la defensa Mellot, entre línies Álvaro Martín, possessió de nou llarga del Castelló jugant a l'esquerra, té espai aquí per córrer Gala, continua Gala, la davantania a Edgar, que ha fet caure a Gala, la recuperació de Ton Ripoll, continua la conducció, Ton Ripoll la dona al seu amic íntim, Edgar González, incorporat a l'extrem, intentava fer l'acció individual, s'anticipa, ha estat més ràpid aquí, Alberto Jiménez, recuperant aquesta pilota pel Castelló.
5: Bona piscina de Gala en aquesta acció, que s'ha deixat caure també buscant aquí, i Edgar tot terreny, ho deia abans, que li costa córrer enrere, i aquí també li ha faltat la punta de velocitat, però era bona aquesta pel carril dret.
6: I és el que passa ara, que està atacant el Castelló. Edgar està tornant, li està costant, afortunadament pels interessos arlequinats. Han posat una passada a l'espai que no hi ha pogut arribar. Usman Camara pilota els dominis de Diego Foli, que de moment, el 27 de la primera, amb l'empat a 0 al marcador, encara no ha hagut de fer cap intervenció.
2: Aquesta excursió d'Edgar, no sé si...
5: Tornava ensorrat,
2: si un punt massa atrevida, fins i tot, perquè, clar, després tornava, realment li costava molt,
6: Sí, sí.
5: Ostres, va preocupat fins i tot, perquè feia temps que no veia algú tan absolutament ensorrat, amb cap cot fins i tot.
2: Jo crec que Guardi l'haguessis avançat clarament, Ostres, aquesta tornada.
5: Com a mínim, a la primera segur.
6: Possessió pel Sabadell a l'esquerra de l'atac. Quadri, enrere, cap a Bonaldo, un dels jugadors que va pujar amb el Sabadell de segona, primera federació, que va encadenar un segon ascens, i que avui el tenim jugant a segona divisió. A veure, ara hi ha hagut una falta que no assenyala, ara ho fa, Huerta de Aza, d'Òscar Sanz al mig del camp sobre Raúl Sánchez, i en aquests moments pausa d'hidratació al 28 de la primera, i amb l'empat a 0 al marcador a Castàlia, Castelló 0, Sabadell 0.
2: El Molinón continua guanyant l'Sporting, Molló.
0: Sí, continua l'Sporting de Gijón 1, Burgos 0, minut 30 de la primera part.
2: S'acaba ara sí el partit del Liverpool a la Premier.
0: Amb empat a 2, Newcastle 2, Liverpool 2, i de fet s'acaba la jornada d'avui diumenge. La Lliga Anglesa, recordo, City 2, Bournemouth 1 i Brighton 4, Aston Villa 0, la resta de marcadors.
2: I a primera, a punt de començar el segon partit de aquest diumenge al Coliseum.
0: És un Getafe Racing. Veurem el primer desplaçament del Racing de José Alberto López i també l'estrena a casa del Getafe de Bordalàs, que té a Satriano i Unai com a dos puntes, amb un 5-3-2 que surt a Bordalàs, i 4-2-3-1 del tècnic del Racing, avui amb Vicente Canales, Martín i Villalibre com a jugador més avançat pel que fa al conjunt de Santander.
2: Salines en el lateral esquerre, aquest jugador que va sonant i que va continuar el Racing, veurem si acaba marxant a algun lloc. El Barça n'està pendent també, abans que s'acabi el mercat d'estiu. I l'ex del Girona, Ivan Martín, que comença el partit a la banqueta del Racing de Santander. Veurem si avui ja debuta amb la samarreta del Racing. El Getafe, que juga la classificació europea aquesta setmana que ve, va guanyar 3-1 el partit d'anada al Coliseum i se la jugarà la setmana que ve el camp del Partizan, ho dic bé? Crec que sí.
0: Ara tu, si no, ara ho rectifico.
3: Partizan, sí.
0: El camp del Partizan, aquesta setmana que ve, va acabar guanyant, jugant amb 10 l'últim tram de partit, i va acabar marcant dos gols i situant aquest 3-1 al marcador. No ha millorat la gespa, eh? Mira, ara que ens ofereixen un pla més tancat, realment, aquí si no es lesiona algú, ja en farem prou.
6: Home, com a mosaic està ben guanyat, eh? S'ha de reconèixer que sí.
0: La de Sabadell com la tenim?
5: Doncs la tenim que serà la millor de la categoria, perquè caram, aquest any hi ha hagut gran notícia. Han canviat la gespa, i no només la gespa, sinó el drenatge, que estava absolutament putrefacte des de fa moltes temporades. Per tant, aquest any ja no hauré d'escoltar Albert Ferran i companyia queixant-se de la gespa i fent mofa de la gespa a la nova Creu Alta, perquè estem d'enhorabona, i la setmana vinent, dissabte, que podrem explicar el primer partit amb aquesta gespa de primera qualitat.
0: L'Almeria de García Pimienta, que visitarà la nova Creu Alta dissabte que ve.
6: I aquesta setmana, que hi va haver un aiguat important, diria que va ser dijous o dimecres, que ja va posar a prova el sistema de drenatge de la gespa de la nova Creu Alta, i per tant, de moment, està funcionant. Atacava el Castelló, ha marxat per línia a fons aquesta pilota, servirà de porteria Diego Foli, el porter aragonès del Centre d'Esport Sabadell. Ara sí, puntada llarga cap a l'esquerra, buscant a Miqui Codina. Està en inferioritat, però guanya el duel amb el cap, volia jugar-la al centre amb Joaquini. Allunya el perill al Castelló. Al mig del camp la vol guanyar Urri. De nou ho intenta també Pere Pons. A veure aquesta pilota disputada. El desplaçament en llarg d'Edgar, directament als dominis de Juanjo Nieto, lateral del Castelló. Pressionava Joaquini, que no para. Pressionant. Han aconseguit sortir bé des del darrere els castellorencs. Pot córrer per l'esquerra Lucas, però ha frenat bé aquest atac Pere Pons. Compte que té espai Diego Barri. S'han plantat ja a la frontal. De nou sotmetent el Castelló al Centre d'Esport Sabadell. Amagava amb la centrada Juanjo Nieto, jugant al mig del camp amb Álvaro Martín, portant la pilota a la dreta. Té a davant a Miqui Codina, triangulant al mig del camp l'equip de Pablo Hernández. Posa el peu Urri, provava la recuperació Joaquini, pot sortir al contracop l'equip de Sabadell. Bona recuperació, passa de l'espai Joel Priego, es plantarà la frontal, continua Joel, la deixa al segon pal per Joaquini, fora! Era molt clara! Nico Joaquini a boca de gol envia la pilota per sobre del travesser.
5: No,
6: l'havia servit en safata Joel Priego. El segon pal l'esperava Joaquini, ho tenia tot de cara, pilota mig alçada amb l'interior de la cama dreta, envia la pilota fora, quina llàstima.
0: Tres, no has dit que n'havia fet en les últimes temporades.
5: Ho té tot, però li falta gol.
0: Sí que amb un davanter és important també. Llàstima, perquè era molt, molt clara, eh? Li ve votant, és veritat, però l'impacta bé. Bueno, bé no, perquè se'n va fora, però vull dir que li ve votant, però sí. A una alçada correcta.
6: És la superfície del peu, jo crec que correcta.
5: No pots desaprofitar aquestes accions. Em recorda allà el Molinón, eh? Més enllà del penal desaprofitat, però és que el Sabadell ha tingut més ocasions que el Castelló, però evidentment... És evident que falta una mica de qualitat en aquesta mitja punta, en el nou, Alan Ribeiro, que era un futbolista que a mi m'agrada molt i que està lesionat, també Javi López Pinto de la temporada passada, un dels màxims golejadors, i aquestes últimes incorporacions han de portar aquesta qualitat, perquè pots jugar molt bé, pots ser superior, pots plantar cara a equips amb pressupostos molt més elevats, però si no tens gol i et falta aquesta qualitat, serà molt difícil.
6: Quina llàstima. 34 de partit, sense gols a l'estadi de Castàlia. Un estadi ple d'aficionats del Castelló i també molts de Sabadell que han vingut al llarg del dia aquí a Castelló per veure la segona jornada de Lliga. L'equip que va empatar dilluns al Molinón ho està fent en aquests moments, encara la primera meitat sense gols. Ara ha recuperat bé aquí el Sabadell, servei de banda en camp propi, i anirà Artur Bonaldo.
0: Ja tenia aquí l'Estrella d'Am preparada,
3: sí, eh?
0: I en Joaquini ens l'ha esgarrat.
5: Està costant,
0: ja tenia aquí l'obridor gairebé fent... I però... Ens hem frenat. Aquí les tenim, preparades a la nevera,
6: sí,
0: l'Estrella d'Am.
6: No, jo crec que acabarà arribant, perquè l'equip ho està intentant i que bé ho ha fet, Joel Priego, amb aquesta acció. Ha vist molt bé a Joaquini al segon pal i només ha faltat aquesta rematada que anés cap dins. Ara, mira, és qui recupera la pilota al mig del camp. És que això ho fa a la perfecció. Juga a l'esquerra cap a Quadri. Pot ser bona aquesta jugada. Ha de frenar Quadri perquè ha replegat bé el Castelló. A punt de perdre l'ex de Lleida. A punt de fer-ho, va a terra. Que bé Quadri, recuperant de nou la pilota, la deixa per Urri. La conducció del Bigatà, la passada a l'espai cap a Gioquini. No hi pot arribar perquè ha anat al terra Juanjo Nieto. Surt a l'atac el Castelló. Ja a terra Quadri, que sembla que ha pres mal. Demanaran que entrin les assistències perquè Quadri està estès a terra amb gestos de dolor. Envia la pilota fora el Castelló. Veurem a Quadri, que de moment s'aixeca, però... Han sortit escopetejats des de la banqueta els metges i fisioterapeutes, però ha estat una falsa alarma aquí de Quadri. De fet, hi ha alguns xiulets a la graderia recriminant-li, lògicament, el migcampista del Sabadell.
0: Tu has de pensar dues vegades aquí abans que entrin les assistències, perquè et quedaràs una estoneta amb 10 jugadors, un minut.
3: Jo, per defensar la norma, que entenc que té els seus, els seus punts foscos, evitarem que els jugadors del Getafe perdin temps cada 2x3 quan vagin per davant en el marcador, perquè quan entri les assistències saben que hauran d'estar un minut sense jugar.
0: Mira, no han entrat, però igualment li ha dit l'àrbitre que s'esperi a fora i que li donarà ella permís.
3: Doncs això no és la norma, eh? Se l'ha d'atendre, eh? Jo, vaja, vaig a revisar, però la norma diu que se l'ha d'atendre, que sí, se l'atén.
0: De fet, rep un impacte al cap, li cau sobre el jugador del Castelló al cap, i després fins i tot jo crec que potser amb la cama li torna a tocar el cap.
5: Sí, però la norma diu que ha de necessitar tractament,
0: assistència,
5: atenció, no? Assistència, i després ha de ser avaluat per tornar al terreny de joc.
0: No entenc aquesta decisió de la col·legiada en aquest cas.
5: Perquè queda totalment que no sol, Quadri, no a la banda, pobra.
0: No, sí, sí. S'estarà un minut allà esperant a que li doni permís.
3: En el caso de que el lesionado sea un jugador de campo, el que sea tratado en el césped deberá abandonarlo. Però se ha tratado.
5: Sí, sí.
3: Ah, no l'han tractat?
0: No.
6: Ara el fan entrar. Ara ha pogut entrar.
5: De fet, el Sabadell ha frenat les assistències precisament per això.
0: S'ha inventat la norma.
5: Marta Huerta, que és pionera en l'arbitratge, perquè és la primera àrbitre en xiular el futbol professional, que el Sabadell la coneixem perquè a segona divisió B també ens havia xiulat molts partits, i que aquí doncs segurament no ha acabat d'estar afortunada.
6: Anava a dir que no hi ha hagut protestes per part dels jugadors ni de la banqueta del Sabadell. Entenc que les explicacions que els hi ha donat els han convençut, però en qualsevol cas, Quadri, que havia pres mal, no ha necessitat l'assistència, tot i així l'han retingut fora del terreny de joc. Ara que deies el nom guardi de Marta Huerta de Aza, que ha vingut dos cops aquí a Castalia, dues victòries visitants.
5: Bé,
6: al mínim,
5: bé.
6: Ens podem aferrar aquest resultat. Ens hi aferrem. A veure, Bonaldo jugant enrere cap a Foli, obligat a fer un desplaçament llarg, que no és del tot bo, la recupera al mig del camp Diego Barri, la rifa cap a Raúl Sánchez, al mig del camp la vol recuperar Quadri, que no dubta en fer una pilotada llarga, a veure si sona la flauta i pot arribar Gioquini, no serà el cas. L'esfèrica, els dominis de Matis.
5: Bonaldo, que és d'aquests jugadors que ha fet el doble salt de segona federació a jugar al futbol professional, i de moment dos partits, dues titularitats del central arlequinat.
6: Sí, igual que Urri i Ton Ripoll, que també han estat titulars, i també Quadri, que no ha fet el doble ascens amb el Sabadell, però sí que aquest doble salt l'ha fet. Ell venia del Lleida, l'estiu passat fitxa pel Sabadell, i en guanya segona divisió. A veure que hi taca el Castelló, les entrades de l'esquerra de Raúl Sánchez, posa el peu Edgar Acorna, servei de cantonada pel Castelló a l'esquerra de l'atac castellonenc. I ara s'anima a Castalia. Nosaltres, que estem ubicats en una zona propera a la grada d'animació, fent soroll ara en aquests moments, quan veu que el seu equip pot acostar-se a la porteria de Diego Foli. Hi ha dos futbolistes del Castelló ubicats a la zona de llançament. Ara en marxa un. Serviran aquest corna. Defensant-se amb tot el Sabadell dins de l'àrea, excepte Joel Priego, que es queda al mig del camp en espera de poder caçar algun contraatac. Futbolista ràpid. A veure el corna. Molt atenta aquí la defensa del Sabadell. Pengen el corna des de l'esquerra al segon pal. Hi ha una caiguda dins de l'àrea. L'àrbitre li diu que s'aixequi, la recuperació al segon pal d'Urri. tocant-la al Sabadell. Bona combinació, sortint des del darrere entre Urri i Bonaldo. A l'esquerra l'espera Miqui Codina. El futbolista usonenc tenia a l'esquerra Pere Pons, massa llarga aquesta pilota, s'escapa per línia de banda.
5: Saps què trobo a faltar, Pau, avui? Les, ara ho deies, les internades, les incorporacions dels carrils. A Miqui Codina i Ton Ripoll, que el Molinón van ser molt protagonistes, i avui els hi està costant una mica més, no tenen tanta alçada, també s'està protegint més el Sabadell per aquesta circulació del Castelló, però crec que és un dels recursos també de Ferran Costa.
3: A veure, tinc resposta al que ha passat amb el jugador del Sabadell. El joc s'ha aturat per culpa d'aquesta incidència. Que Bonaldo ha enviat la pilota fora, Pau?
6: Correcte, efectivament.
3: Doncs això és una excepció. És a dir, si el joc s'interromp per aquesta lesió, encara que no entrin les assistències, ha de marxar un minut el jugador. No és fàcil, tot plegat.

0: queixar en cap moment. Mentre... Has de continuar jugant.
1: Per tant, o sigui, realment acaben amb el tema de fingir lesions. Amb això acaben. O sigui, ho porten a l'extrem. Sí, per mi es passen, eh?
0: Però avui, per exemple, que el Villarreal...
1: Sí, sí.
0: No era el primer minut, però és igual, el minut 10.
1: No.
0: Hi ha hagut un jugador que veies clarament que s'havia fet mal el genoll.
1: És evident que...
0: No estava queixant-se perquè sí. Ha pogut continuar jugant, sí, però en aquell moment l'entrada li havia fet mal.
1: Sí, sí.
2: Que fins i tot crec que ha estat el Castelló qui ha tirat la pilota fora, que diu, si és el Sabadell sí que té sentit que hi hagi pèrdua de temps, però fins i tot sent el Castelló seria una excepció a l'excepció, però...
1: Sí, però aquí, clar, parlen que s'interrompi el joc per culpa d'això.
2: No.
1: Diuen qui l'atura, diguéssim.
2: Ho entenc, però que al final, enviant la pilota fora al Castelló també demostra que no és una pèrdua de temps perquè és el teu rival.
3: A veure, la pilota dividida al mig del camp la guanya Bonaldo, cop de cap potent per donar-la a l'altre central del Castelló, Mellot, desplaçament en llarg, ara ningú la vol, volant la pilota al cel de Castàlia. La baixa a terra, finalment, Lucas Alcázar jugant enrere cap al porter castellonenc. La pressió de Joel Priego, dubta aquí Matis, jugant al carril central a Murri. La pressió del Sabadell aconsegueix combinar bé el Castelló, de moment sense progressar. De nou, Matis, jugant al carril central amb Alberto Jiménez.
2: I amb tot plegat el partit que ha baixat de revolucions en aquest tram final, ja amb poques arribades fins i tot a l'àrea, amb molt joc a la zona ampla del camp, i a veure aquests últims minuts si algun dels dos equips que arrisca una mica més per buscar el golet.
3: Juga per l'esquerra el Castelló, és Raúl Sánchez. Jugant enrere, possessió pel capità Alberto Jiménez. Dubta que fem la pilota, baixat a rebre Antonio Gala, futbolista italià, que ha arribat aquest estiu al Castelló, procedent del Campobasso de la Sèrie C italiana. Pilota pel Castelló, minut 44 de la primera, sense gols a Castàlia. A veure, que han aconseguit progressar uns metres aquí els castellonencs. Bona anticipació d'Òscar Sanz, ja és el segon a agafar en pocs minuts, però torna a intentar-ho el Castelló. La centrada des de l'esquerra, la controla dins de l'àrea Camarà. L'acció individual continua el golejador del Castelló, intentava el xut, reclamen corna aquí a Castàlia, l'acaba concedint l'àrbitre del comitè tinerfeny, Marta Huerta de Aza. Serà corna pel Castelló a l'esquerra del seu atac. I anirà Álvaro Martín, a punt de servir aquest corna. A mig minut per arribar al 45 i per saber què s'afegeix. Escalfant-se diversos jugadors del centre d'esport Sabadell. A veure aquest corna. Álvaro Martín amb cama esquerra, al punt de penal, aquesta rematada que marxa fora. No, serà corna una altra vegada. Ha posat bé aquí el cap Bonaldo, providencial. El segon corna consecutiu pel Castelló. Ha de resistir aquí en aquests darrers minuts de la primera part al centre d'esport Sabadell, 2 minuts.
1: Per la pausa.
3: Un altre corna. Álvaro Martín, de nou amb cama esquerra, el migcampista del Castelló. La posarà aquesta pilota. Va al primer pal, la rematada, es passeja la pilota, la voler, i el segon pal marxa fora. Uf! Aquí s'ha salvat el centre d'esport Sabadell. La centrada al primer pal aconsegueix rematar un futbolista castellonenc, i qui l'esperava al segon pal era un altre jugador del Castelló, diré que era Alberto, que l'envia fora, ho tenia de cara. 2 minuts d'afegits, ja se n'han consumit mig minut, a punt d'arribar al descans aquí a Castàlia.
0: Sí, per sort no era davanter qui ha enganxat aquesta pilota, i la rematada tampoc no ha estat gaire correcte, diria. Vaja, pel Sabadell molt correcte, però pel Castelló no massa. De fet, no hi ha xuts a porta en tota aquesta primera meitat.
2: És increïble que la de Joaquini no hagi anat a porteria. Sí. Al final, aquestes són més clares que s'hi van entre els tres pals.
3: Tant de bo no ens n'haguem de recordar. L'altre dia vam dir el mateix amb el penal de fallat de Rahmani. Vam dir, tant de bo sigui una anècdota. Doncs el mateix dia avui amb l'acció de Joaquini. Jugant des del darrere el Sabadell, Òscar Sanz, puntada llarga buscant a Joel Priego. Qui posa el cap és Lucas Alcázar, allunyant el perill, però hi torna Urri, jugant-la cap a Ton Ripoll. La recuperació de Ton Ripoll pot ser bona. Joel Priego la demana per dins Pere Pons. Juga a la dreta cap a Ton Ripoll. De nou Joel Priego farà la paret de nou amb Ton Ripoll. Enrere cap a Òscar Sant, atacant ara el Sabadell. Darrers instants d'aquesta primera meitat. Joel Priego posa

0: centrada a la frontal, a veure si pot arribar Joaquín i res. Acaba a tocar la pilota Juanjo Nieto i després els dominis de Matis, el porter del Castelló. Punt d'arribar al descans, Castelló 0, Sabadell 0.
1: Primers 18 minuts al Coliseum, Getafe 0, Racing 0, pressionant l'equip de Bordalàs.
0: I ara sí, xiula l'àrbitre Marta Huerta de Aza. Anem a la mitja part a Castàlia, sense gols després dels primers 45 minuts, amb oportunitats clares del Sabadell, com aquesta que comentàvem, de Nico Gioacchini a boca de canó, no ha anat dins, marxen a vestidors els futbolistes d'un i altre equip, a Castàlia i a RAC1, Castelló 0, Sabadell 0.
2: Qui té la banqueta, Ferran Costa, Pau?
0: Doncs mira, dos porters, Ortega i Manel, després també Obolski, Migueletti, Gaston, tots ells atacants, Kaiser, Coixa, un altre atacant, Rahmani, Eneko, José Luis Català i Xavi Moreno.
2: Doncs a veure, si mou la banqueta ja d'inici la segona part o s'espera uns minuts Ferran Costa per fer canvis. Ara tornem cap a Castàlia, 0-0, no es mou el marcador, de moment continuem sense gols del Sabadell. En aquest retorn a segona divisió esperem que arribi en aquesta segona meitat. 9 i les 8, aprofitem per actualitzar-nos també amb el Joan Ortiz. Hola Joan, bona tarda de nou.
3: Què tal, com esteu?
2: Per on comencem?
3: Doncs mira, pel trànsit, perquè tot i ser una tarda tranquil·la, sí que tenim congestions en algun punt de la xarxa viària, així que connectem amb el Servei Català del Trànsit, Roger Serra.
4: Tenim algunes incidències que ens compliquen un pèl el trànsit en aquesta xarxa viària. Per exemple, a la C31 a Santa Cristina d'Aro hi teníem un accident. Tot just ara ja tenim tots els carrils oberts al trànsit, però encara hi ha aturades d'uns 4-5 quilòmetres entre Castellplatja d'Aro i Santa Cristina d'Aro en aquesta C31 força carregada anant cap a Llagostera, anant a buscar l'autopista AP7. C16, Ista del Llobregat, un accident al tram de Berga. En aquest cas, els vehicles són al voral de la via. Hi ha aturades de més de 5 quilòmetres entre Cercs i Berga, a la C16, direcció sud, sentit Manresa, diguem-ne. Autopista AP7, al tram nord, un altre accident, a Santa Maria de Palautordera. Aquí hi ha un carril tallat en direcció a Barcelona i aturades d'un parell de quilòmetres. I al tram sud de l'AP7 hi ha bàsicament volum de trànsit entre Castellet i la Gornal i Santa Margarida i els Monjos, en sentit nord, en sentit Barcelona. Acabem a l'AP2, aturades d'un parell de quilòmetres per obres, al tram de Montblanc i en sentit Barcelona.
3: Més coses. Els estira i arronsa polítics per la crisi migratòria segueixen. Recordareu que aquest matí el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dit en una entrevista a Europa Press que convindria decretar el confinament a Ceuta per risc sanitari davant les possibles malalties infeccioses. De fet, així ho ha traslladat el govern espanyol. Doncs bé, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha respost a aquesta petició i ha dit que un confinament sanitari no només no sembla justificat, sinó que podria ser contraproduent i desmesurat. Més coses. Les Dans, el festival de dansa d'arrel a Catalunya, celebrat a les Preses, tanca la seva 44a edició amb més de 10.000 espectadors, 25 projectes presentats i més de 300 artistes vinguts de Cuba, Indonèsia, Perú, Sèrbia i Sud-àfrica. Durant tota una setmana, en aquest municipi de la Garrotxa, s'hi han fet espectacles i activitats participatives coincidint amb el 50è aniversari de l'entitat organitzadora, el Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny. La direcció del festival ha fet un balanç molt positiu d'aquesta edició i ha assegurat que ja treballa amb la mirada posada en el futur del certamen. I encara un parell de qüestions més. La literatura catalana cada cop té més presència arreu del planeta. L'any passat es van trencar rècords i es van traduir a altres llengües 385 llibres escrits originalment en català. Les obres que més es tradueixen són les de literatura infantil i juvenil. Pel que fa als idiomes, el castellà predomina, en segon lloc hi ha l'italià i el portuguès tanca el podi. Al rànquing d'autors més traduïts hi ha clàssics com Mercè Rodoreda. Ara bé, el nom que capçala la llista és el de Montserrat Roig. I pel que fa al temps, ara mateix, ruixats molt irregulars al Pirineu, al Prepirineu, la Catalunya central i alguns punts del sud-oest, localment moderats. Durant el vespre tendiran a perdre força, tot i que encara en podrà quedar algun al Pirineu occidental. La nit serà més tranquil·la en general. Demà al matí apareixeran els primers xàfecs al Pirineu occidental i a partir del migdia les tempestes s'estendran per tot el nord-oest i al centre, on podran descarregar amb força. Al vespre arribaran més disperses a la costa central, mentre que la Costa Daurada sembla que en quedarà més al marge.
2: Gràcies, Joan. Fins ara.
3: De res, fins ara.
2: 6 minuts i les 8. Una pausa i tornem de moment sense gols al camp del Castelló, a Castàlia. Castelló 0, Sabadell 0.
5: Superesports amb Xavi Puig.

0: RAC 1.
1: Merda, que algú els avisi. Que hi ha un tauró a l'aigua!
2: Un tauró, un tauró!
3: Ah, per favor, sortiu de l'aigua! Fora! Au, au!
4: Traieu aquell nen, que s'acosta!
5: Ràpid, nadeu, nadeu, tothom fora, va, va, va!
2: Quins nervis, socors!
6: Ah, heu picat, que era de mentida l'aleta!
0: Així sona l'estiu a RAC 1.
7: Estadella, et pelaré.
8: Vale, Montse, corre, tu ves per allà, jo persegueixo per aquí, agafa'l!
6: No, no, pareu, pareu, pareu! Oh, que era una broma!
0: RAC 1. Tots som un milió. 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
9: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
10: Perfecte, aquí el tens.
9: Ja?
10: Ja.
9: Sí?
10: És així.
9: De debò?
10: I tant, de debò.
11: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EDP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
12: Ganarles el derbi es lo único que pido.
13: Volver a ser grandes.
14: Un altre sextet. Serà massa.
15: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
0: 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
9: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
10: Perfecte, aquí el tens.
9: Ja?
10: Ja.
9: Sí?
10: És així.
9: De debò?
10: I tant, de debò.
11: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EDP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
16: Si és futbol, és DAZN. Si és la Liga, Premier League, Bundesliga, Serie A, Liga i Eredivisie, és DAZN. Porta't un any del Pla Futbol ara amb totes les grans lligues d'Europa per 14,99 euros al mes. Subscriu-te ja.
12: Ganarles el derbi es lo único que pido.
13: Volver a ser grandes.
14: Un altre sextet. Serà massa.
15: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
0: A RAC 1, Superesports. Like we danced into a nightmare. We're living
17: 1984. Thinks... 15 segons i seran les 8 del vespre. Superesports a RAC1, a partir de quarts de 9 amb tota la prèvia ja amb el Barça juga a RAC1 amb el Pou i companyia d'aquest Elx-Barça, del debut del Barça de Flick en aquesta temporada 26-27 en partit oficial. Primera jornada avui al Martínez Valero, partit que arrencarà a 2:15 de la nit. El descans d'aquest Castelló 0, Sabadell 0. Tens també per repassar el que ha passat a la Fórmula 1 avui, el Gran Premi dels Països Baixos, que s'ha disputat al circuit de Zandvoort. Hola, Álvaro, demà, bona tarda.
18: Hola, Xavi, què tal? Bona tarda.
17: S'ha tornat a posar en marxa la Fórmula 1 aquest cap de setmana, després de les vacances, com diem als Països Baixos, un Gran Premi força mogut, acabat amb victòria del vigent campió del món, de Lando Norris.
18: Sí, sí, déu-n'hi-do que han passat coses avui al circuit de Zandvoort. Ha plogut una miqueta abans de l'inici de la cursa i tot i que tothom ha començat amb slicks, amb pneumàtics de sec, la pista estava mullada i hi han hagut sorpreses a la primera volta. Norris, que sortia des de la pole position, s'ha mantingut primer a la sortida, per davant de Kimi Antonelli, que sortia tercer, però s'ha desfet del seu company d'equip de George Russell en els primers metres de la prova, però un accident espectacular de Max Verstappen, després ho comentem amb una mica més de detall, ha provocat que la cursa s'aturés amb una bandera vermella. Hi ha hagut una segona sortida on Antonelli ha superat a Lando Norris, s'ha posat al capdavant, ha liderat moltes voltes, de fet, durant molta estona, durant pràcticament tota la cursa, semblava que l'italià, el líder del Mundial, seria qui s'acabaria emportant la victòria, però després de passar per boxes i de muntar pneumàtic dur, ha començat a patir La veritat és que Norris ha treballat millor aquest pneumàtic dur, aquest compost de pneumàtic més dur, que no pas Kimi Antonelli. El de McLaren ha atrapat el pilot de Mercedes, l'ha superat espectacularment i al final doncs, ha acabat aconseguint la victòria per davant d'Antonelli, que ha estat segon, i amb George Russell completant el podi en la tercera posició.
17: De fet, és la segona victòria consecutiva de Norris, Álvaro. També les dues últimes poles són d'ell. No sé si a temps de lluitar per ser campió del món.
18: Bona pregunta. El cert és que després d'un inici de temporada molt i molt complicat pel vigent campió del món, recordem, per exemple, la Xina, el segon gran premi de l'any, on no va poder ni tan sols començar per culpa de problemes mecànics, o a Canadà o a Mònaco, on es va veure obligat a abandonar també per culpa de diferents problemes, les millores introduïdes per McLaren a l'últim gran premi abans de l'aturada de l'estiu a Hongria doncs sembla ser que estan donant els seus fruits. Dues pole positions i dues victòries pel vigent campió del món, per Lando Norris, en les dues últimes curses, que, tot i això, encara està lluny a la classificació del campionat. Suma 159 punts, això vol dir 83 menys que el líder, que Kimi Antonelli, però si tenim en compte que, primer de tot, falten 11 grans premis i un sprint, 283 punts en joc, que són molts punts, per acabar la temporada. Si tenim en compte també el precedent de Max Verstappen, la temporada passada, després del Gran Premi dels Països Baixos, l'holandès estava 104 punts per darrere del líder i al final es va quedar a només dos puntets del títol mundial. Així que tenint tot això en compte i sobretot el seu gran estat de forma en aquestes darreres curses on ha firmat doncs, les dues poles i les dues victòries, encara és d'hora per descartar a McLaren, per descartar a Lando Norris, per descartar el vigent campió del món.
17: Ara, Antonelli, entenc que continua sent el gran favorit. De fet, avui suma 18 punts. De fet, amplia també el seu avantatge sobre el perseguidor.
18: Sí, per mi, tot i la seva joventut, no oblidem que Kimi Antonelli només té 19 anys. De fet, demà passat, aquest dimarts, fa els 20. I tenint en compte també la seva inexperiència, aquesta és només la seva segona temporada a la Fórmula 1, per mi és el favorit i per mi és el rival a batre. No ha estat un cap de setmana fàcil per ell al circuit de Zandvoort. El seu company d'equip, George Russell, doncs el va superar divendres a la qualificació de l'esprint, ahir dissabte tant a l'esprint com a la qualificació, però avui a la cursa del Gran Premi, on de veritat importa perquè no, és on es reparteixen els punts, doncs ha aconseguit acabar per davant i, com dius, marxar de Zandvoort amb més punts d'avantatge dels que tenia quan va arribar. Així que sí, depèn d'ell mateix, a diferència de tots els seus rivals, i per mi és el rival a batre. Si et sembla, repassem com està la classificació després d'aquesta dotzena cita de la temporada. Líder Antonelli amb 242 punts. A la segona posició tenim un doble empat entre Russell i Hamilton, que estan a 59 punts de l'italià. Norris és quart, com diem, 83 punts per darrere, i més endarrerits, Leclerc 5è a 87 i Verstappen molt lluny ja, 6è a 130. Com dèiem, queden 283 punts en joc, Antonelli no ho té fet ni molt menys, però depèn d'ell mateix, cosa que els seus rivals doncs, no poden dir.
17: Ara que l'esmentaves, Verstappen és el protagonista negatiu del dia, a més l'heroi local que les primeres de canvi ha hagut d'abandonar, i també hem de parlar de Ferrari, que avui per poquet s'han quedat a les portes del podi.
18: Sí, Max Verstappen havia pujat al podi les 5 vegades que la Fórmula 1 havia visitat el circuit de Zandvoort, havia guanyat el 2021, el 2022 i el 2023, i havia fet segon les dues últimes temporades, però avui, el dia que Zandvoort s'acomiada de la Fórmula 1, ja que recordem-ho, no estarà al calendari ni de l'any que ve ni de les properes temporades, doncs Max Verstappen no ha tingut ni molt menys el final que volia. Com explicàvem abans, ha plogut abans de la sortida. La pista estava difícil, humida, mullada, i això ha provocat doncs, que Verstappen cometés un error, és humà, al cap i a la fi, ha comès un error al final de la primera volta, s'han anat contra les proteccions en un xoc força espectacular, tot i que sortosament doncs, sense conseqüències físiques per l'heroi local, que doncs, ha acabat aquest gran premi amb una gran decepció. Pel que fa als Ferrari, quarta posició per Lewis Hamilton, cinquena per Charles Leclerc, enganxats tots dos al Mercedes de George Russell, a qui han intentat superar a les darreres voltes del Gran Premi, però no han pogut amb ell. Hi ha hagut una neutralització amb un cotxe de seguretat virtual, un virtual safety car, després de l'abandonament del francès de Haas, Esteban Ocon. Norris i Russell no s'han aturat als boxes, sí que ho han fet Antonelli, Hamilton, Leclerc i Piastri, que òbviament doncs, han pogut gaudir en les últimes voltes d'uns pneumàtics més tous i més nous. Mercedes ha demanat a Russell que deixés passar el seu company d'equip, a Kimi Antonelli, tenia millors pneumàtics i abans o després doncs, l'hagués passat igualment. Russell ho ha fet, tot i que no tenia molt clar al principi, però ho ha fet, i crec que haver-ho fet doncs, li ha permès guardar pneumàtics i poder mantenir a ratlla els dos Ferrari, que tenien pneumàtics més tous i més frescos en aquests compassos finals de la prova. Un equip Ferrari que els seus dos pilots han tingut avui també durant el Gran Premi. Hi ha hagut un moment on Hamilton demanava per ràdio que el seu company d'equip, Charles Leclerc, el deixés passar, ja que considerava que tenia millors gomes i que, per tant, anava més ràpid. La conversa per ràdio posterior ha sigut certament interessant. No han acabat gaire content cap dels dos després de no haver pogut doncs, acabar el podi.
17: Alonso ha acabat novè i Sainz l'últim dels que han acabat en aquest Gran Premi avui dels Països Baixos, que torna a la Fórmula 1 d'aquí 15 dies al circuit de Monza, al Gran Premi d'Itàlia. Ho explicarem amb l'Álvaro Adema. Gràcies, Álvaro, bona tarda.
18: Que vagi bé, bona tarda.
17: Un minut i segona part d'aquest Castelló 0, Sabadell 0.
19: Superesports amb Xavi Puig.
20: 2018, Prades, Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
21: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
22: Perfecte, aquí el tens.
21: Ja?
22: Ja.
21: Sí?
22: És així?
21: De debò?
22: I tant, de debò.
23: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen Bonés.
24: Ganar es el derbi, es lo único que pido.
25: Volver a ser grandes.
14: Un altre sextet, serà massa.
15: Torna a somiar, torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.

0: Superesports. Tots els
1: Coliseum empatant a 0 el Getafe i el Racing, i a segona part ja en marxa Castàlia, Castelló 0, Sabadell 0. Algun canvi als locals o visitants, Pau?
2: No, de moment no, en aquests primers instants de la segona meitat. La pilota ja rodant aquí a Castàlia. Ha hagut una falta fora pel Sabadell, que ha servit Diego Foli des de la frontada de la seva pròpia àrea. Escalfen en aquests moments fins a 5 futbolistes del Sabadell. Veig des de la nostra posició Eneko, José Luis Català, també Xavi Moreno, veig Rahmani. Per tant, ja Ferran Costa barrinant possibles substitucions de cara en aquesta segona meitat.
3: Els tres primers que has mencionat, que van ser, crec, els tres primers canvis del Bolinón, per tant, de Ferran Costa també donant volta, Xavi Moreno, que és un futbolista, ho dèiem, no? molt elèctric, que també és, té el compromís aquest de buscar la pressió en primera línia, però que també pot desbordar més en aquestes accions, i crec que és un recurs, una alternativa també pel Sabadell en cas que s'encalli una mica l'atac a la segona meitat.
2: I amb aquest tram final de mercat, guardi que encara hi ha d'haver moviments, tant pel que fa a les entrades, han d'arribar jugadors encara, i també alguna sortida. De fet, jugadors que avui són a la banqueta, que tenen número

0: de sortida, ara ho explicarem, perquè ataca el Sabadell, l'obertura a la dreta cap a Joaquín i pot ser bona la centrada dins de l'àrea, remata el segon pal, Miqui Cudina, la rematada, la treu sota pals, un futbolista del Castelló, l'ha tingut aquí el Sabadell, el xot des de la frontal de Quadri, topa la pilota amb un defensa castellonenc, l'ha tingut de nou aquí al centre d'esport Sabadell, l'oportunitat de Miqui Cudina, el segon pal era boníssima, l'ha tingut el Sabadell de nou.
1: Ha arribat amb fins a 4 jugadors l'equip de Ferran Costa. Molt bona transició, també ho dèiem, eh? Amb tots aquests recursos, bona circulació, però també quan compte cal ser vertical...
0: Compte la passada a l'espai, Joaquín, i la rematada, corna! L'ha tingut aquí de nou el Sabadell, servei de cantonada després de la rematada de Joaquín. Perdona, deies, Guardi.
1: No, quina llàstima. Deia tots aquests recursos que té el Sabadell amb jugades més trenades de circulació, però quan cal ser vertical també té jugadors ràpids i que són capaços de transitar. I ara... Joaquín i una més que està doncs, una mica com l'altre dia Rachmani, que evidentment estan participatius, que ho estan intentant tot, però que evidentment els hi falta aquesta fino i aquesta eficàcia per fer el primer.
0: Corna pel Sabadell, això ha fet reaccionar a l'afició arlequinada, ubicada just a sobre on servirà el corna en aquests moments el Sabadell a la dreta del seu atac, abans però Huerta Díaz que adverteix d'alguna cosa a Joaquín i dins de l'àrea. A veure el corna. I anirà el Sabadell. La centrada al primer pal, la rematada. Hi ha hagut una falta prèvia en el moment de llançament de corna. Tot i així havia rematat Bonaldo fora, molt desviada. Hi ha una targeta groga, diria que és per Joaquini, per una disputa dins de l'àrea. Ara hi ha un jugador del Castelló, és Pablo Santiago, estès a terra.
1: Doncs ja tenia l'etiqueta, segurament l'estadounidenc, de ser un dels primers substituïts, doncs amb aquesta targeta segurament més. Ho dic sobretot perquè al final una targeta d'un davanter sembla que no pugui tenir conseqüències, però amb aquesta pressió, amb aquest xoc i amb aquest cos a cos també dels davanters, en aquesta pressió del Sabadell, doncs sí que pot tenir conseqüències.
2: Ara mateix què fa? Amb una groga que està buscant?
3: No, jo crec que va de bon rotllo... Ja, però... a parlar amb el jugador, eh? Perquè li deia al porter, home, deixa'm, que no vaig a dir-li res.
2: Ja, però...
3: No, s'ha de ser educat.
2: Sí, sempre, sí.
1: Sí, però a vegades es confon, Xavi. A la vida també, a vegades vas de bones, però...
3: I acabes rebent un bastó.
2: Mira, et diré més, no és groga. Ara ens ensenya la repetició i és comèdia del jugador del Castelló. Ara se'l treu de sobre, però això no és per groga.
0: Que bé, Urri al mig del camp, la recuperació, la deixa a l'espai cap a Joaquini, la rematada de Joaquini, no ha pogut impactar bé la pilota, toca en un defensor del Castelló, però la recuperació d'Urri al mig del camp, la cursa que fa cap a la banda esquerra i la passada a l'espai perquè corri Joaquini, de nou l'acció del migcampista usonenc aquí a Castàlia.
3: Havia fet un bon control ara, Joaquini.
2: És que després se li ha tirat a sobre la defensa. A mi, vaja, m'està semblant una bona actuació. N'ha tingut una de clara i no l'ha fotut a dins, però home, està sent un mal de cap per la defensa.
3: Sí.
0: La recuperació de Bonaldo la deixa a Quadri, està sol al mig del camp, jugant la Murri de cara. Continua Urri la conducció del capità del centre d'esport Sabadell a l'esquerra i té Miqui Cudina. Posa les centrades, patega la pilota en el cos d'un defensor del Castelló. Servei de banda pels arlequinats i anirà Òscar Sanz, l'especialista en aquestes accions, l'ex del Nàstic de Tarragona, que té aquesta habilitat de penjar les pilotes des del servei de banda directament a l'àrea.
1: Podem convidar que el Sabadell ara està sotmetent i està ofegant el Castelló i, el més important, amb ocasions clares i vorejant l'àrea rival en aquests primers compassos de la segona meitat.
0: Com a l'inici de la primera meitat té aquestes arrencades al Sabadell tan característiques dels equips de Ferran Costa. A veure la puntada llarga del porter del Castelló, la controlada al mig del camp, Raúl Sánchez, bona recuperació al Sabadell, la conducció de Pere Pons, obertura a la dreta cap a Joel Priego, li arribarà aquesta pilota al Manresa, l'acció individual de Joel Priego, de moment no pot superar o aconsegueix fer la passada a la dreta per Ton Ripoll, posa la centrada al primer pal, s'estira el porter Matis, captura aquesta pilota.
1: Tinc la sensació que Pere Pons, evidentment, serà un jugador molt important, segurament no tan vistós com Urri, que l'anomenes molt, però és un d'aquests jugadors de jerarquia, de lideratge i, sobretot, de feina bruta al mig del camp.
0: La juga el Castelló, que prepara un doble canvi. El conjunt de Pablo Hernández, un tècnic que... de 41 anys, exjugador del Castelló, i que des d'inicis de la temporada passada a segona divisió ostenta el càrrec de primer entrenador. L'equip llavors no va començar bé, però amb ell va anar escalant i va acabar classificant el seu equip pel play-off d'ascens. Que abans he dit, per cert, que era la quarta temporada seguida al Castelló a segona, no, és la tercera. Van pujar a la temporada 23-24 de primera federació, quedant campions, i des de llavors dues permanències aconseguides de manera còmoda a la categoria de plata.
1: Ascens fulgurant de Pablo Hernández, que ho deies, que va començar com a entrenador interí, perquè el president té moltes coses bones amb aquest model, amb big data, amb algoritmes per fitxar jugadors, però té poca paciència, i realment la temporada passada va liderar fins i tot la categoria de plata amb un joc molt i molt alegre, i aquest any, evidentment, continuïtat per una de les llegendes del Castelló.
0: Hi ha hagut un doble canvi al Castelló, la mandona del terreny de joc. Álvaro Martín i Gala entren al seu lloc, Marco Dué i Fran Castillo. La juga Bonaldo enrere cap a Foli. La puntada llarga del porter aragonès buscant a Joel Ton Ripoll. Posava el cap, era interessant aquesta acció, però ha recuperat el Castelló, jugant amb foc ara davant la pressió de Pere Pons. Aquesta pressió tan característica que du a l'ADN aquest Sabadell. La pressió de Pere Pons, a punt de recuperar la pilota, el Sabadell ho acaba fer amb l'ajuda de Joel Priego. Allunya el perill momentàniament el Castelló, a punt de fer falta Òscar Sanz. No, doncs mira, banda pel Sabadell. Doncs l'acció defensiva correcta, impecable, d'Òscar Sanz, servei de banda.
1: Soc feliç quan comences a anomenar de forma constant a Miqui Codina i a Ton Ripoll, perquè això vol dir que el Sabadell és profund amb aquest sistema, amb aquests carrilers que tenen bon peu, que tenen potència física, i crec que aquí ha de buscar també les pessigolles per aquests carrils també a la defensa del Castelló.
0: I mira, guardi a punt d'entrar al terreny de joc Gastón Valles.
1: Doncs debut.
0: No va jugar al Molinón, malgrat que va anar convocat. Ha tingut alguns problemes físics aquesta pretemporada, problemes a l'esquena, i per tant no ha pogut tenir minuts. Sí que els tindrà avui aquí a Castàlia, aquest davanter, que aquesta última temporada ha jugat al Tenerife.
3: Mira, deixa anar el Martínez Valero, que d'aquí una hora i 13 minuts juga al Barça. Tenim ja 11 de l'equip de Flick. Hola, Marta Ramon, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
3: I és un 11 interessant. Quin 11? És el primer 11 de la temporada de Flick, Marta.
4: És molt comentable, amb algunes sorpreses. El Barça sortirà amb Joan García a la porteria, Amèric García, Christensen, Gerard Martín i Xavi Espart a la defensa. Al mig del camp, Marc Bernal i Gavi a la base de la jugada. A la mitja punta, Fermín. I al davant, Lamine Yamal, Rafinha i Adeyemi.
3: Doncs Xavi Espart, titular, de lateral. Gavi, titular, al costat de Marc Bernal. Adeyemi, titular. En principi, amb Rafinha de punta, no, Marta?
4: Sí, en principi sí. En principi seria Rafinha qui interpreti el rol de nou avui.
3: En Cancelo comença a la banqueta, Cubarsí, igual que el Gamper, també comença a la banqueta, igual que Pedri, que ja l'esperàvem més. Doncs un 11 molt comentable, sí, sí.
2: Sí, sí.
3: Ho farem a partir de quarts de nou amb el Marc Guillén i companyia, especialment amb aquesta defensa, amb Xavi Espart actuant de lateral esquerre, Amèric de lateral dret.
4: En principi, si seguim a fil per randa, diguem, a tot el que se'ns ha transmès des de l'staff tècnic, des de la gent que està més a prop de la pilota, Eric García aquesta temporada es percebrà més com un lateral dret que no pas com un central. De fet, Eric García ho explicava l'altre dia a la zona mixta al postpartit del Gamper. A Gerard Martín, Hansi Flick el compta com el seu central esquerre titular, i pel que ens explicaven, Xavi Espart també pot exercir de lateral esquerre. Per tant, de moment el situem així. Veurem si per circumstàncies del partit, per alguna qüestió que ha valorat avui Hansi Flick amb el seu staff tècnic, doncs hi ha un canvi, perquè són peces que són certament intercanviables.
3: Recordem que Valde ha anat a la ciutat esportiva, però no ha viatjat finalment amb el Barça, Marta.
4: Sí, decisió de Hansi Flick. Un Alejandro Valde que doncs ha quedat molt decebut, molt tocat per aquesta decisió, molt decebut també amb l'entrenador, perquè en cap moment al llarg de l'estiu li ha comunicat que no compti amb ell. Sí que és veritat que per boca de Hansi Flick Valde sabia que tindria menys protagonisme i més amb l'arribada de Cancelo, però en tot cas 10-12 dies per tancar-se el mercat, tancar l'1 de setembre, que li obrin la porta així el dia que arrenca l'equip la Lliga, doncs l'ha decebut força i entén doncs, que des del club l'estan empenyent a marxar a contracor.
3: Mira, i pel mateix preu, Clara Rodergues, hola, bona tarda.
5: Bona tarda.
3: 11 de l'Elx, també.
5: Sí, amb Dituro a la porteria, defensa de 5 per Buba, Sangaré, Fengruber, Redondo, Víctor Chust i Valera al mig del camp, Aguado, Gonzalo Villar, Tete Morente i Ali Juari, i en punta, Fer Niño.
3: Doncs expliquem a partir de 9 minuts i ens hi posem. Tota la tropa del Barça juga a RAC1, el Pou al capdavant, a 9:45 aquest Elx-Barça, debut en partit oficial de l'equip de Hansi Flick aquesta temporada. Marta, Clara, gràcies.
5: Fins ara.
3: Vas a dir, Molló.
2: Anava a dir que Gavi ha jugat 25 minuts aquesta pretemporada. 25 minuts. De tot, i mira que hi ha coses sorprenents, és el que em sorprèn més, que Gavi jugui avui de titular.
3: Sí, la titularitat que la màquina de Xavi Espar a la defensa, clar, fa que s'obri un forat aquí al mig del camp.
2: Sí.
3: I el premi ha estat per Gavi. Ho comentem, que avui crec que serà animadeta la prèvia d'aquest Elx-Barça per arrencar la temporada. A Castàlia, Castelló 0, Sabadell 0, amb algun canvi ja a les files de l'equip de Ferran Costa. Pau.
0: Sí, ha marxat al terreny de joc Nico Joaquini, que, com hem explicat, tenia targeta groga, han entrat en el seu lloc Gastón Valles, que debuta amb la samarreta del centre d'esport Sabadell. Jugant l'ara, Camarà, atacant el Castelló. A veure l'obertura a l'esquerra, posa la centrada dins de l'àrea. Bona acció defensiva, d'Òscar Sanz, colpejant amb el cap, escopint la pilota fora de l'àrea. Possessió de nou pel Castelló. A la dreta, Juanjo Nieto, atacant aquí el conjunt castellonenc. Posava la pilota al carril central. Qui rebutja ara l'esfèrica és Edgar González, de nou atacant el Castelló, patint ara una mica més al centre d'esport Sabadell. La pressió d'Urri al mig del camp, de moment no pot recuperar la pilota. Tocant i tocant l'equip de Pablo Hernández. Dué, que acaba d'entrar al terreny de joc, movent la pilota. De nou Dué. Duent l'esquerra a la banda esquerra. A veure, aquesta pilota, Diego Barri, la conducció pel carril central pot ser perillosa, que entra entre línies, la deixa Juanjo Nieto a la frontal, el xuta Juanjo Nieto, desvia un defensor del Sabadell a corna, serà servei de cantonada pel Castelló i ho celebra Castàlia, animant el seu equip, superat el primer quart d'hora de la segona meitat, Castelló 0, Sabadell 0, a Castàlia i a RAC1.
1: Segona meitat també de fogonades, moments del Sabadell també en pilota, generant ocasions, però dèiem, quan comença a associar-se, a trenar aquestes jugades al Castelló, que ensorra una mica el Sabadell, aquí és on està tenint més dificultats l'equip de Ferran Costa.
0: La penja el Castelló al primer pal, s'alça bé Edgar González, traient la pilota al contracop, conduït per Quadri. Continua Quadri, cau a terra, és falta clara i targeta per Juanjo Nieto, que ha tallat aquest contracop i és la primera targeta groga que veu un futbolista del Castelló, la vista lateral dret, Juanjo Nieto.
2: Molt clara. El prototip de falta de contraatac és targeta groga.
1: Ja et diria que ben feta, perquè sí. Aquesta arrencada de Quadri quedava un 2-1 amb l'últim defensor del Castelló. Hi havia molt camp per recórrer, òbviament, però tenia aquí una bona opció ofensiva l'equip arlequinat.
0: Ha servit ràpidament al Sabadell, la pilota que li arriba als dominis de Matis. Continuen escalfant jugadors del Sabadell, qui ho fa des de uns quants minuts. És en Xavi Moreno, català, i en Eco.
2: El Molinón continua a l'Sporting 1, Burgos 0, 19 de la segona part. El descans al Coliseum, a primera divisió, continua l'empat sense gols, que Getafe 0, Racing 0, i a punt d'acabar Itàlia, el Frosinone 0, Juve 1.
0: Bonaldo, ara es queixen alguns jugadors del Castelló, també l'afició, que està trigant massa Bonaldo en servir aquesta pilota, fa una puntada llarga directament als dominis de la defensa castellonenca. Bona pressió de Gastón, enviant la pilota a la banda.
1: Ferran Costa, que està absolutament xop, sembla que hagi passat per la dutxa entre la calor, els derbis i el buiver, aquesta sang calenta del de Castelldefels, Déu-n'hi-do també.
0: És veritat que ara ha marxat el sol aquí a Castelló i comença a passar una mica d'airet, aquell que s'agraeix quan fa aquesta xafogó, però vaja, amb la intensitat que està vivint el partit Ferran Costa, si ja estem suant aquí a la tribuna de premsa, imagineu-vos a peu de camp, Ferran Costa que no para des de que ha arrencat el partit.
3: Hi ha càtering a Castelló o no per la premsa, Pau?
0: No, mira, una ampolla d'aigua, això sí.
2: Bé,
0: que és important, però més enllà d'això no hem pogut veure ni un sol canapé. Però vaja, com que hem dinat, ja està.
2: Has dinat, eh?
0: Sí, sí, home, tu també, no? No?
2: Sí. No, per això. M'ha agradat la frase, com destacant-ho.
0: No, perquè no calia, no cal berenar, vull dir, ja superem.
1: Ha passat el dia, passarà el dia a Castelló.
0: A veure, hi ha un jugador, Alberto Jiménez, estès a terra, pilota pel Castelló, sortint des del darrere.
3: Per a la zona àrea de servei, per sopar.
0: Sí, haurà de ser una cosa ràpida, perquè quan sortim d'aquí, directes cap a casa, i per tant...
3: Avui aniràs a dormir a les hores, eh? Perquè ets un tio de les 10, ja està tapat amb la manta.
0: Sí, avui em desquadra una mica l'horari, això. Però vaja, tot sigui per explicar una victòria del Centre d'Esport Sabadell.
3: Home, ja tinc l'Estella Dama aquí, que sí, algun dia n'haurem d'obrir una, a segona.
2: Sí,
3: portem
2: bé,
3: ja un partit i mig llarg i no hi ha manera.
0: Es preparen per entrar al terreny de joc Xavi Moreno, un extrem, i Eneko, que anava a dir lateral, però vaja, és que l'hem vist jugar de lateral, d'extrem, de migcampista l'altre dia. És un jugador polivalent, d'aquells que agraden tant a Ferran Costa.
1: Està calcant pràcticament els canvis davant l'Sporting, el Molinón, segurament Eneko al mig del camp, veurem si per Pere Pons, també bona esquerra, i Xavi Moreno, imagino que per Joel Priego també, en aquesta doble punta, un futbolista... Això sí, de perfil diferent, ho deia, molt, molt elèctric, molt habilidós, que també pot portar una mica de corcoll a la defensa del Castelló.
0: Atacava el conjunt castellonenc, la pilota li ha arribat a Foli, que no ha dubtat en fer un desplaçament al llarg, buscant la cursa de Joel Priego, veurem si pot arribar, de moment s'anticipa Lucas Alcázar, que al seu torn envia la pilota llarga, veure on anticipació ara d'Òscar Sanz, baixant-la amb el pit, Ton Ripoll, a la dreta Joel Priego, continua Joel Priego, no pot progressar per la dreta, aquesta pilota serà banda favorable al Centre d'Esport Sabadell.
1: Bones prestacions d'Òscar Sanz, l'agnostiquer, sí, que la pretemporada havia deixat dubtes i que ha estat titular segurament per l'absència de Genar amb aquesta lesió, però que realment molt solvent en els dos partits a l'eix de la defensa.
0: I és un jugador que, vaja, que és migcampista de tota la vida, que el Nàstic havia jugat alguns partits de central, però que aquí a Sabadell el veuen completament de central i que el fitxen en el seu moment, sí, sí, per venir de central i sobretot actuar en aquesta defensa de 3 en què potser en una línia de 2 centrals se li poden veure més mancances, amb una línia de 3 ho pot suplir millor i de moment dues titularitats.
1: I bons serveis de banda, potència d'Òscar Sanz, que això també avui en dia, i més Ferran Costa que ho estudia absolutament tot. Dono fe que també en els entrenaments hi ha pissarra des del servei de banda.
0: Farà un triple canvi el Sabadell perquè a Eneko i a Xavi Moreno se'ls ha sumat Català. Ara ho explicarem, perquè ataca el Castelló, la centrada des de la dreta, la rematada al vèrtex de la Petita, molt desviada la rematada de Fran Castillo, que entretenen aquesta segona meitat, l'ha tingut el conjunt castellonenc, minut 22 de la segona part, Castelló 0, Sabadell 0.
3: Ens espera la pausa d'hidratació, si és que n'hi ha, que suposem que sí en aquesta segona part, o fa els canvis abans d'aquesta pausa Ferran Costa, o aprofita la pausa ja per acabar de donar algunes indicacions, però sí, si els té preparats, potser no s'espera ja en aquesta pausa i fa les substitucions. No. Ara de seguida ho expliquem. Des de Castàlia canviarem papers i serem ja amb tota la prèvia també d'aquest Elx-Barça de la primera jornada. Vaja, que és la segona, però que és la primera pel Barça en aquest campionat de Lliga a primera divisió, 26-27. El vigent campió, el defensor del títol, que comença el seu trajecte avui al Martínez Valeri. Ho expliquem a RAC1, com sempre, tots els partits amb el Pou i companyia, pendents del final del partit a Castàlia. De moment, sense gols, Castelló 0, Sabadell 0.
6: CaixaBank us ha ofert Superesports amb Xavi Puig.

0: El Barça juga a RAC1. Amb Joan Maria Pou, Jaume Molló, Marta Ramon, Joan Lluís Garcia, Clara Rodergues, Marc Guillén, Gerard Ballera i Xavi Puig.
1: La nit, Barça jugarà en un dels partits corresponents a la segona jornada del campionat de Lliga. Sí, l'actual campió de Lliga comença a defensar el títol des de la segona jornada. La segona jornada serà el primer partit oficial del Barça de Hansi Flick d'aquesta temporada. I així es fan les coses a la Lliga Espanyola de Futbol. En tot cas, el Barça comença la defensa del títol. L'equip encara no està al seu millor nivell, per descomptat. De fet, jo crec que ni seria bo que estigués al seu millor nivell. Molts jugadors que han de ser fonamentals en aquesta plantilla prou renovada necessitaran encara una mica de temps per posar-se a to. Per tant, haurem de tenir una mica de paciència amb el de nivell de joc del Barça, segurament, amb la continuïtat, amb la regularitat, amb la fiabilitat. Jo aspiro a veure avui ja uns quants bons minuts del Barça de Hansi Flick, però haurem de tenir això, una mica de paciència, donar una mica de marge a la preparació d'aquest Barça tan i tan il·lusionant. Un Barça que té un repte davant seu d'època, de guanyar una altra vegada la Lliga, guanyar-ne tres seguides, és complicadíssim. Ha passat poquíssimes vegades a la història del Barça. Això sí, la plantilla és de garanties. Jo crec que ha generat molta il·lusió, molt optimisme. Jo crec que en l'entorn del Barça hi ha un esperit molt positiu. La gent té moltes ganes de veure què fa aquesta temporada el Barça de Hansi Flick. Això sí, continuem esperant un nou, no? Continuem esperant aquest famós jugador que ha de fer un grapat de gols per acabar ja de rematar aquesta plantilla aparentment tan ben confeccionada. Vam començar l'any 2000 explicant-vos tots els partits del Barça, la sintonia de RAC1, i 26 anys després continuem fent-ho, i ho he dit moltes vegades i ho repetiré les vegades que sigui. Moltes gràcies per ser-hi, moltes gràcies per la confiança que ens doneu, pel suport que ens demostreu cada vegada que juga al Barça. Tots els que formem part del Barça Juga a RAC1, una temporada més, ens sentim afortunats, orgullosos. Estem molt contents de poder compartir amb vosaltres tantes i tantes hores de ràdio. I tant de bo compartim amb vosaltres moltíssimes alegries i molts minuts de futbol efervescent, aquest que ens agrada tant, del Barça de Hansi Flick. Un Hansi Flick, Marta Ramon, hola, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Que d'entrada amb el primer 11 ja ens regala, jo crec, una tertúlia gairebé infinita a la prèvia del partit, no?
2: I què més volem? Què més volem amb aquest 11 de Hansi Flick, amb Rafinha fent de nou, d'inici, i Xavi Espart, en principi, situant-se al lateral esquerre. El Barça sortirà amb Joan García a la porteria, amb Eric Christensen, Gerard Martín i Xavi Espart a la defensa, al mig del camp amb Bernal i Gavi a la base de la jugada, més avançat a la mitja punta Fermín, i al davant Lamine Yamal, Rafinha i Adeyemi.
1: Déu-n'hi-do amb el primer 11 de Hansi Flick. Clara Rodergues, hola.
3: Bona tarda.
1: Ja tenim l'11 de l'Elx.
3: Sí. Amb Dituro a la porteria, defensa de 5, Buba, Sangaré al carril dret, Valera, carril esquerre, amb Afengruber, Redondo i Víctor Xust com a tres centrals, Aguado i Gonzalo Villar al doble pivot, per la dreta Tete Morente, per l'esquerra Ali Juari i en punta Fer Niño.
1: Molt bé, Gerard Ballera, hola,
4: Hola, bona tarda.
1: Què ha de fer la gent per comentar la jugada amb nosaltres? Un 11 molt comentable.
4: A través de la X, ja ho sabeu, amb l'etiqueta FRACUA, l'etiqueta de sempre del Barça Juga a RAC1, ens podeu comentar el que vulgueu sobre aquest primer 11 oficial de la temporada de Hansi Flick. Etiqueta FRACUA, entre tots els que participeu, premi al final de la transmissió, un lot de productes bataller, sortejarem, i qui guanyi doncs se l'emportarà cap a casa.
1: Jaume Molló, hola.
5: Hola, Joan Maria, bona tarda.
1: Vinga, això ja arrenca, una més,
5: Sí,
1: compartint
5: sí.
1: L'antena de RAC1, amb ganes, no?
5: Home, i tant, ja.
1: Clar que sí.
5: I amb aquest 11 esperant,
1: sí.
5: Esperant a veure què passa.
1: A veure què passa. Marc Guillén, hola.
6: Què tal? Molt bé, molt bé.
1: Bé, anirem a pams, Vull dir, no cal comentar-lo tot sencer de cop, perquè si no hauràs de fer un monòleg de 37 minuts.
6: No cal, que estem per temporada.
1: Joan Lluís García, hola.
7: Bona tarda, com vas, Pou?
1: Com estàs?
7: Bé, molt bé, molt il·lusionat.
1: Aquesta sacsejadeta ja, des del primer 11.
7: Déu-n'hi-do,
1: Sí. Xavi Puig, hola.
8: Hola, bona tarda.
1: Ben tornat.
8: Gràcies.
1: Ganes o no?
8: Home, Sempre.
1: Sí, no?
8: Sempre,
1: no?
8: El títol.
1: Sí. Tres seguides només ho han fet Cruyff i Guardiola, no?
8: Sí, sí.
1: Vull dir que poca broma, eh? Vull dir que no, no, vol dir que és complicadíssim si només ha passat dues vegades en tota la història del Barça. És complicadíssim. A veure, un moment, eh? Reserveu-vos les forces. Sé que teniu moltes ganes de comentar la jugada, però abans he de passar un moment per Castàlia. Hola, Pau Bonastre.
9: Hola, bona tarda.
1: Continua el Castelló 0, Sabadell 0.
9: Sí, 16 minuts per acabar aquest partit. El Sabadell, que està empatant a 0, intentarà la primera victòria de la temporada. Va empatar dilluns al camp de l'Sporting amb empat a 0. De moment, avui, idèntic resultat. El Sabadell, que ha tingut una ocasió molt clara en aquesta segona meitat, mitjançant Miqui Codina.
1: Molt bé, doncs qualsevol novetat rellevant ens ho expliques. Abans de l'11, una notícia que hem explicat aquest matí migdia, Marta. Balde no és a la convocatòria. Hansi Flick se l'ha carregat en aquesta primera convocatòria d'un partit oficial i, per tant, en certa manera, l'empenya a fer les maletes.
2: Sí, amb aquesta decisió de Flick, el futur de Balde al Barça queda penjant d'un fil. Un Balde que s'ha quedat molt trist i decebut amb Flick quan aquest matí a la Ciutat Esportiva l'entrenador li ha dit que no viatjaria. Balde, que no vol marxar, amb la no convocatòria d'avui té un senyal molt explícit que li indica la porta de sortida. I Flick, de fet, recuperarem aquestes reflexions, ja va donar pistes del que pensava ahir a la sala de premsa quan van preguntar-li si comptava amb ell aquesta temporada.
10: És una pregunta difícil perquè Balde té una qualitat enorme. Per mi és important això. Ets capaç i tens la convicció de competir en la teva posició? Això és el que vull veure de tots els jugadors. Jo veig cada dia què fan, el nivell amb el que juguen, si em demostren que estan preparats per jugar, que són bons per jugar en el nivell més alt que poden donar. Això és molt important pel club i molt important per l'equip. Necessitem tothom i al final, només quan juguem com un equip tindrem èxit. I necessito tothom sempre 100% compromès amb nosaltres. I need everyone 100%
2: committed with us. Divendres, recordem-ho, en la reunió que va tenir amb el seu agent, Jorge Mendes, Balde li va dir que no volia sortir, mentre que Mendes va traslladar-li l'interès del Manchester United, que no és l'únic club que li va al darrere. Ara Balde és conscient que s'ha obert un nou escenari.
1: Val, doncs ara ja tenim tota la informació. Jo crec que era important també explicar això als nostres oients, Marc i companyia, per explicar també l'11, no? És a dir, Balde no està ni convocat, Cancelo està convocat però avui no juga, qui fa, la Marta ha cantat que Xavi Espar fa de lateral esquerra. Marc, comencem potser per aquí, no?
11: Sí, sí, sí, jo crec que és això, que tu ho hem explicat bé, va tot molt condicionat al tema de Balde. Si Balde avui estigués per jugar, centrat, o l'entrenador el veiés, tal com hem vist la pretemporada i els entrenaments que ha anat fent, doncs és el que havia de jugar i tindríem la defensa claríssima. Ja Martín i Christensen, que han sigut parelles centrals, i Eric, que ha fet bastant de lateral dret i que en principi és la seva posició per aquesta temporada. El no ser Balde i el Cancelo no ha jugat ni un minut encara per temporada i ha fet pocs entrenaments, doncs et trobes amb aquest parany ara mateix que acostuma a passar en aquestes alçades, que de sobte qui juga a lateral esquerre, no? No t'atreveixes a posar-hi Pasqué, que segurament és el jugador, doncs, del plantell que té més minuts en aquesta posició, però és molt jovenet i seria tot just el seu debut, i entra Xavi Espar en aquesta terna. Xavi Espar, per mi, ha fet una pretemporada, ja parlarem després, espectacular, espaterrant, és un jugador que a mi m'ha deixat estorat i que, per tant, ha de tenir minuts, ja sigui al mig del camp, a darrere. Qui jugarà de lateral esquerre? A mi la lògica, a mi em diu que avui qui ha de jugar algú és Gerard Martín. Gerard Martín, l'entrenador del vol de central, acabarà jugant de central, em sembla fantàstic, però avui, en una situació d'urgència, en una situació de que t'han enganxat una mica a contrapeu, el jugador que hi ha jugat més i que és més vàlid i que ara mateix està més rodat, jo crec que és Gerard Martín, i que sobretot quan entra un nou, en aquest cas Xavi Espar, no el fiquis en una situació complicada, com és jugues ja amb el primer equip, que ja té el seu què. Al mig del camp ens ha agradat molt, com a lateral, va acabar la temporada passada cometent alguna errada en defensa. No me'l canviïs de posició. Crec que seria, a mi, se'm faria una mica estrany que Xavi Espar jugui avui de lateral esquerre. Tota la resta jugarien a la seva posició, però jo crec que Xavi Espar pot jugar a lateral Gerard Martín de lateral esquerre, Christensen de central esquerre, ja ha jugat tota la vida, Eric de central, també ha jugat tota la vida, i Xavi Espar, en la seva posició, en principi natural, que és la del lateral dret, i jo crec que és el que tindria més sentit, però veurem què és el que fa al final Flick, perquè en aquests inicis tot és molt incert.
7: Sí, de fet, el que evidencia també és que aquesta plantilla és molt polivalent. És a dir, tu fas l'11 d'avui, quan l'han cantat la Marta, hi ha molts moviments, per exemple, estem parlant de lateral esquerre, que jo també veig, vaja, d'una manera més natural, Gerard Martín jugant en aquesta posició, que no tant Xavi Espar arrencant des d'aquí, que si jugués aquí ja demostraria quina valor és aquest jugador, que et pot jugar al lateral dret, de lateral esquerre, et pot jugar al mig del camp, i a sobre, quan ho fa, excel·leix, de moment, excel·lita en totes les posicions. Però també davant. Davant és un dia que, en principi, hem de comptar que Rafinha farà de nou, que Lamine anirà per la dreta i Adeyemi per l'esquerra. Però, vaja, són posicions que poden ser altament intercanviables. Igual que al mig del camp. Tens a Gavi i tens a Marc Bernal. Jo crec que tant un com altre poden jugar a la base del mig del camp i jugar de 8, perquè ens entenguem, de Pedri, no? És a dir, és un 11 que aquesta temporada, jo crec que amb els fitxatges que ha fet Flick, el que ha buscat és això, no? Aquesta polivalència que la veurem a cada partit. Suposo que a mesura que avança la temporada s'aniran definint més els rols, no? Però si més no, un dia com avui, arrencant la temporada i d'on venim, és complicat fer l'11 al Barça. Jo apostaria com el Marc, amb Gerard Martín a l'esquerra, però tampoc no ens pot sorprendre que decideixi posar Xavi Espart en aquest lloc.
2: A veure, jo ho he cantat així, basant-me amb el que sabem que són els plans de Hansi Flick. No és, òbviament no és un ordre, diguem, gratuït. Si ens creiem el que ens arriba del vestidor, i sentíem Eric García en el postpartit el dia del Gamper, parlant ell mateix del que li demanava Hansi Flick, en teoria, en principi, aquest és el pla. Eric García el veurem molt més de lateral dret aquesta temporada que no pas de central. De fet, és la primera opció pel lateral dret. Per això Eric García el situem de lateral dret, i Gerard Martín, ho hem repetit al llarg de tot l'estiu, també és el pla de Hansi Flick. Per ell és central, esquerra, titular, quan Cubarsí estigui físicament al 100%, fent parella amb Pau Cubarsí. Cubarsí i Gerard Martín ha de ser, en principi, la parella titular a l'eix de la defensa.
1: Clar, Marta, aquí la pregunta és si avui, primer dia, molta gent encara que no està al 100%, diguem que per una urgència, no?, per una, doncs, recol·loca els jugadors, com ara comentaven a l'estudi, o si té tan clar que Eric García jugarà de lateral dret i Gerard Martín de central a l'esquerra, fins al punt de desplaçar
2: de no
1: el Xavi Espar a l'esquerra, sí, sí, no? Veurem què és el que predomina.
2: Aquest és el kit de la qüestió, sí, sí.
11: Clar, és que són alineacions que venen molt condicionades a l'estat de forma de cadascú, no? Són els millors 11 que tindria per noms? No, però són els que ara mateix té més en forma. De mundialistes, per exemple, en juga un per línia, no? Lamine Yamal, Gavi, Eric i Joan Garcia, però la resta de mundialistes, perquè van curs de preparació, doncs estan de moment a la banqueta. I per això també llegeixes una mica, doncs, que és una alineació, no sé si agafada una mica amb pinces, però pensant molt en aquest estat físic. Si no, per mi, Gordon avui seria titular, ja sigui de punta o sigui per l'esquerra. Jo crec que Gordon, doncs, va més curt de preparació que la resta i es queda avui a la banqueta, i per això, com deia el Joan Lluís, doncs aviam com col·loquem la davantera, no? Que suposo que sí que serà Rafinha jugant de nou, mentre no s'acabi de fitxar algú. Aquesta alternativa al possible titular que s'acabi fitxant de nou, doncs també és una de les grans incògnites de la temporada, i avui en tindrem una de les primeres pistes, doncs qui pot ser l'alternativa. Serà un Fermín o un Olmo, que els farem jugar de fals nou? Serà Rafinha realment que l'acabarem reciclant aquí? Jo crec que a la llarga l'alternativa de nou ha de ser més Gordon, que és el que hi ha jugat més al Newcastle, que jo crec que és el que té més la posició agafada. Però, una vegada més, el que dèiem, no? La preparació física, ara mateix va en curs, doncs, per exemple, Gordon, per molt que pugui ser el nou més vàlid, jo crec que té aquesta plantilla, si mentre no es fitxa ningú, va més just de preparació, de moment comença la banqueta.
4: Mirant l'11, si tu mires posició per posició, titular indiscutible a la seva posició, Joan Garcia, per mi, si ens imaginem l'11 a mitjans de temporada quan l'equip estigui rodat, Joan Garcia com a porter, Eric Garcia com a lateral dret que el vol Hansi Flick, no m'atreviria a dir Gerard Martín, podria ser una altra opció, però veurem què passa amb la parella de centrals i amb el lateral esquerre. Del mig del camp hi ha el dubte de Fermín Olmo, però si ens imaginem el Rodri i Pedri juguen avui Bernal i Gavi, és a dir, que juguen els teòrics suplents a llarg termini, i a dalt, el titular a la seva posició només és Lamine Yamal si Rafinha fa de punta. Per tant, tres titulars a la seva posició, en principi, de l'11 que jo m'imagino a llarg termini. Canviarà molt el Barça de la 26-27, el que veiem avui sobre la gespa.
5: Jo estic molt desconcertat amb el tema Balde, perquè

0: Dimecres, això.
1: Alguna cosa ha passat, alguna cosa ha passat.
2: O ha passat, o també que s'ha obert una porta que no estava oberta i que interessa molt més que Valde, li han dit, perquè arribi aquest, ha de marxar aquest. I a Flick, aquest el veu claríssimament, que el veu per formar part de la plantilla, diu, doncs, si hem d'obrir la porta en aquest perquè entri l'altre, doncs li obrim la porta.
1: Això serà la cosa que haurà passat, potser no.
3: I aquesta és la pregunta que et faig, Marta, si han sonat centrals al llarg de tot l'estiu, també en sonen ara, si el moviment amb Valde pot tenir aquesta explicació, que ara es vulgui reforçar aquesta demarcació amb un jugador que pugui jugar en aquestes posicions.
4: Pel que sabem i com hem anat explicant a RAC1, la prioritat en aquest mercat no passa per incorporar un central titular, perquè Flick està satisfet amb les alternatives que té. Això és així a dia d'avui també, però també admeten des de dins del club que marxant Valde i en cas de tenir marge de fair play sí que es podria estudiar la incorporació d'una peça per la defensa, jove i en projecció. Remarco, per la defensa, perquè aquí s'obre el ventall i podem pensar en el lateral esquerre, efectivament, tenint en compte tot això que estem analitzant sobre la figura de Valde. I d'altra banda, més enllà de Xavi Espart, resta l'expectativa de tot aquest ball final al central Álvaro Cortés, per saber si es queda o marxa. Ja va dir a l'estatge d'Anglaterra que la seva etapa al filial s'ha acabat. Un Álvaro Cortés que també agrada a Hansi Flick.
0: Podem escoltar a Hansi Flick, que ha parlat a Movistar La Liga precisament sobre Alejandro Valde.
5: Xavi Espart va a jugar a la izquierda, Alejandro Valde está fuera del equipo hoy. ¿Es porque crees que no está muy concentrado con el equipo? No, no es eso. He hablado esta mañana, si te soy sincero, con Alejandro. Y le he dicho que creo que no estás aquí al 100%, así que prefiero, es mejor que estés en casa, aclárate las ideas y hablamos mañana otra vez.
0: Caram, ui, caram. Hòstia, hòstia.
4: Segon pal en dos dies,
0: hòstia. Hòstia. Sí, feia molt temps que no sentia un entrenador del Barça explicant-se. Marta, sisplau.
4: No, és que m'estan a punt de sortir els ulls de les òrbites. Vull dir,
0: Perdoneu, això que acaba de dir? O sigui, sí, li he dit aquest matí, no ets al 100% aquí, queda't a casa i aclareix-te les idees, ha dit, no?
1: Sí, és que hi ha una alternativa, o sigui, una opció és el que deia el Xavi, no? De dir, escolta'm, doncs ha arribat una opció de fitxatge i tu l'empenys a marxar, o l'altra, que jo també imagino, tu has parlat amb ell, ja tenies dubtes, evidentment, de la seva mentalitat, de la seva qualitat, bla, bla, bla, però que tu parles amb ell i dius, noi, no estàs al 100% aquí, estàs pensant en altres coses, no ho tens massa clar, i aquí ha sigut molt dur, com Flick ha sigut molt de vegades, molt dràstic i molt dur. Si no ho tens al 100% clar, fora. En altres clubs també passa, no? Molts jugadors que no saben si marxen o no marxen i aquests dies no estan jugant. Doncs si ell té una mínima al cap una mica fora, doncs, noi, et quedes.
2: Crec que va ser l'última opció.
4: A mi em fa l'efecte, per això, perdoneu, a mi em fa l'efecte, sentint aquesta contundència de Hansi Flick, que aquí ha passat alguna cosa, que és una, hi ha un punt que és més de pell, més de feeling, de confiança, que gairebé esportiva.
3: El to Puig, el to és de,
4: ha passat alguna cosa.
3: És de reprimenda gairebé de pare, no?
2: No, estava pensant que no sigui com també l'última opció que veu, de dir, exacte, si no el pico així, no hi ha manera. És a dir, el Piqué a la graderia de Tenerife, de Guardiola, no? De dir, vaig a buscar l'última ja alternativa per dir, a veure si el connecto d'alguna manera, i si no, doncs adéu-siau, però a veure si és l'última intentona que faig, a veure si així es posa les piles.
6: I que això lliga amb el que comentava el Molló del Gamper. És a dir, que fa dos dies aquest jugador estava jugant, vaja, va jugar 45 minuts i tots donaven per fet quan va acabar el partit que avui pues, tenia molts números de ser titular i ni va convocat.
3: Clar, és veritat, Joan Lluís, que entre el Gamper i avui passen 4 dies, hi ha entrenaments, no? Hi ha coses i pot haver detectat alguna cosa.
6: Ha passat alguna cosa, però que teníem la mentalitat de que potser és el Barça qui se'l vol treure a sobre amb aquestes declaracions de Flick, que és Flick que veu que el jugador no està, vaja, que no el veu endollat, no el veu...
3: I fins i tot hi ha una part de la castanya, jo crec que evident, que pots dir, hòstia, Hansi Flick, però hi ha una altra que és, en parlem demà, com vulguem dir, no t'estic sentenciant, no? T'estic fent...
4: Hi ha una mà estesa.
3: No? Jo et sacsejo i et dic, noi, no anem bé, demà, si vols, ens asseiem i a veure què em dius,
4: el que
3: no?
4: Passa que ell s'ho ha pres molt... O sigui, pel que sabem, el jugador s'ho ha pres molt malament.
3: Home, no,
4: i ha entès que li estan obrint la porta.
3: I amb aquestes declaracions, imagina't com s'ho ha pres.
1: És veritat que hi ha es dona una situació bastant atípica en un jugador

0: del Panter, que puja amb un gran equip de primer nivell com és el Barça, que és que els primers anys no ha tingut pràcticament competència. I això, no sé, jo no recordo cap cas, que pugis al primer equip i no tinguis competència lateral i sigui teu. Sigui teu fins l'any passat, on arriba Cancelo, que sembla que tampoc tindrà un rol important i al final sí que l'acaba tenint, es guanya la posició i tu no presentes oposició, perquè no hem vist un Valdé que reaccionés, que com a mínim doncs, hi posés més la cama, no sé, no has vist un jugador que en aquest sentit competís i es piqués. I les declaracions de Flick ahir anaven en aquesta línia.
1: No? Una mica acomodat.
0: Sí, sí, que és estrany, no? Però és dir, saps competir o no? Perquè, clar, aquí al Barça no et posarem al llitet, vull dir, no li posem a ningú, vull dir, o te l'has de guanyar molt fortament i tu no te l'has guanyat de moment encara.
2: Sí, sí, és evident que el jugador... Jo crec que ara el jugador ara sap que si es vol quedar, que és la Marta ho ha explicat per activa i per passiva, que el jugador... Vaja, Valdé és del Barça. No?
3: Sí, vull dir,
2: és d'aquests jugadors que és del Barça.
3: Sí, sí.
2: I, per tant, vol quedar-se aquí, segur. Però ara l'entrenador li ha dit... Jo no sé qui ho comentava abans. El Puig, crec, no? Potser és l'últim recurs, no? Com de dir, noi, no t'estic sentenciant encara, però t'estic fotent una sacsejada bona perquè és 23 d'agost, no? Vull dir, o em convences en els propers entrenaments o reacciones d'una manera o te'n vas a...
0: I són aquestes coses de vestidor que per mi Flick és una meravella, com quan algú va arribar tard i el va deixar a la banqueta, a mi m'és igual, no tinc lateral esquerre avui, m'és igual, si crec que tu no estàs, et quedes a fora i ja posaré qui sigui de lateral esquerre. Són aquests tocs que de vegades són importants de prendre perquè, evidentment, els que estan al costat aprenen la lliçó igual que l'està prenent Valde, no?
2: A banda d'això, ràpidament, Pau, què, 0-0, el Sabadell s'apropa a la porteria del Castelló o res?
4: No gaire, és el Castelló qui s'està apropant una mica més a la porteria del Diego Foli, ara ja per sobre del 90, han afegit 3 minuts, s'han consumit un, a punt d'acabar aquest partit, Castelló 0, Sabadell 0.
2: Serien 2-0, no?
4: A segona?
2: Sí, sí. Sí, molt bé. Apassionant. Bueno, ja arribarà, Pau, paciència.
4: Esperem que sí, esperem que sí.
2: A poc a poc.
4: Encara queden 2 minuts, eh?
2: Sí, ja. I dos puntets a les primeres dues jornades, no, amb el retorn a segona, en fi, tampoc és cap desastre, no?
4: No, a més, dues porteries a 0, és veritat que li falta el gol a l'equip, però genera, de fet, el Guardi, que el tenim per aquí, segur que ho pot dir, com a mínim, satisfacció amb aquests primers partits al Sabadell.
2: A veure, sí, pesa més això que no haver marcat?
5: Jo crec que sí, la il·lusió és màxima. També és veritat que començàvem amb dues places exigents, com són el Molinón i avui a Castàlia, i si acabem de lligar aquest puntet, jo em dono per satisfet, perquè el Sabadell manté aquest ADN de Ferran Costa i aquesta proposta que crec que ens promet emocions fortes.
6: Va, que et convido un còctel de Fred Ravi, Guardi, amics de Fruit Cesc, que combina les millors textures i sabors, els diferents còctels, original, el de gust de xili, mel i mostassa, sí, el de formatge, sempre hi ha un còctelio perfecte per cada moment. Els heu de tastar tots. No us quedeu amb les ganes de Frit Ràbic.
2: Tots. Molinón i Castàlia, Puig. Són dos camps, els teníem en cromos, als anys 80, els dos, a primera divisió.
6: I tant.
2: Dos camps mítics,
6: La gespa de Castàlia, la veiessis avui, no és ni de tercera federació.
2: Sí. No? Què, un desastre o què, Pau?
4: Sí, sí, és un mosaic, anava a dir, abans ho he dit, un mosaic ben fet, perquè és veritat que està ben guanyat, però és un autèntic desastre, la gespa de Castelló. Per cert, oportunitat claríssima pel conjunt castellonenc, una rematada dins l'àrea, remata en el impacte en el cos de Camarà, que és un altre davanter del Castelló. Ell mateix ha evitat el gol, a punt d'acabar-se aquí el partit, encara amb l'empat a 0, Castelló 0, Sabadell 0.
2: Quan queda?
4: 10 segons, a punt de xiular Marta Huerta de Aza, amb aquest desplaçament al llarg de Diego Foli, buscant a Gastón Vallés, compta la pentinada que hi volia córrer Xavi Moreno, la pilota pel Castelló, que en vol tenir una última. La conducció per la dreta la deixen a la frontal per Camarà, bona anticipació de José Luis Català, i ara sí, arribem al final del partit, al nou Castalia Castelló, empatat el Sabadell en la segona jornada de Lliga, un altre empat a 0, una altra bona posada en escena del conjunt de Ferran Costa, avui contra un aspirant a l'ascens. Ha acabat el partit a Castalia, Castelló 0, Sabadell 0.
2: Gerard, remata-m'ho amb mig minut, què t'ha semblat?
5: Res, que ens falta, evidentment, queixalada i una mica de qualitat en els últims metres, però que ho deia, que aquest Sabadell amb aquest segell de Ferran Costa ens ho farà passar Pip aquesta temporada. Ara dos partits a casa per aconseguir la primera victòria del curs.
2: Gràcies a tots dos, que vagi molt bé.
4: Que vagi bé. Gràcies.
2: Adéu, adéu. De l'11, per rematar-lo, aquest a Adeyemi per l'esquerra, et convenç, Marc?
0: Sí, sí, prou. Se'm fa una mica estrany en el sentit que jo crec que és un jugador més d'extrem dret, però que sí que és un jugador de banda, és un jugador ràpid, que pot jugar a les als dos costats. Justament a l'esquerra crec que li costarà jugar, perquè tindrà Rafinha i tindrà Gordon el dia de demà, però donades la situació, doncs, evidentment, em sembla bé, i em sembla que, en el fons, si vol jugar i es vol fer important, evidentment també s'haurà d'anar demostrant que és vàlid en aquesta banda esquerra, perquè la dreta, si no es lesiona, doncs n'hi ha un que acumularà molts i molts minuts, que és Lamine Yamal, i avui doncs és un clar exemple, perquè mira que va a curt de preparació Lamine Yamal, però no hi ha hagut manera de deixar-lo a la banqueta, no?
2: És que ara, quan comentàveu, el Gerard feia la reflexió de quants titulars hi ha en aquest 11 titulars, diguéssim, en un partit gros del mes de març, per dir alguna cosa. És que veurem què passa, perquè Hansi Flick, en general, quan troba un 11 tipus, li agrada bastant repetir-lo amb pocs canvis. Però a mi em fa la sensació aquesta temporada que hi ha molt poques places adjudicades, allò de titular, de dir, serà titular indiscutible gairebé sempre que vulgui, entre cometes. Joan, per mi Rodri, i Lamine Yamal, i potser Eric García a lateral dret. Pau Cubarsí amb un dels centrals.
1: Sí. Pedri, no
2: Pedri. Seria... Pedri, si està al seu nivell, sí, però si no...
1: Sí.
2: Té competència,
0: Sí, sí. El tema és que hi ha molta competència i que hi ha molt jugador versàtil, jugador que pot canviar les posicions, i que ja la temporada passada, per mi, potser el gran mèrit de Hansi Flick va ser que va haver de reinventar la plantilla, perquè li van fallar molts jugadors que havien sigut importants a l'anterior, per lesions o per marxa, etc. I ho va saber fer, i aquesta temporada té moltes, moltes opcions
1: Espero...
0: per fer anar jugant el que rendeixi millor.
1: És que roti una miqueta més que l'any passat, perquè al final l'any passat va haver-hi molts moments de la temporada, especialment quan més et jugava les garrofes, i tenint en compte com va anar la Lliga, doncs que crec que va posar un pèl massa de fer poques rotacions. Jo crec que ara té una plantilla, realment, és que la mires per on la miris, és una, més enllà del nou, és una passada de plantilla que no ens podíem imaginar fa 5 anys.
3: O sigui, per mi és necessari que rodi més, sí. Perquè és que si no tindrà jugadors desaprofitats, perquè són jugadors que en la majoria de partits de Lliga poden jugar tranquil·lament.
2: Sí. I tant que sí. De la resta de l'actualitat esportiva, què vols destacar, Gerard?
6: Mira, començo pel que tenim en directe ara mateix a primera divisió, que és un partit al Coliseum entre el Getafe i el Racing. De moment, el 66 de partit, també sense gols. Getafe 0, Racing de Santander 0. Segurament més interessant ha estat el que ha passat aquesta tarda al Metropolitano, amb l'empat a 2 entre l'Atlètic de Madrid i el Villarreal. Dic sobretot el més interessant pel que fa a la perspectiva culer, perquè estàvem molt pendents del que passava amb Julián Álvarez. Estava convocat, ha començat el partit a la banqueta i ha sortit a la segona part. D'entrada ja l'han xiulat quan ha sonat el seu nom per megafonia abans de que comencés el partit. L'han xiulat quan ha sortit a escalfar-se, també, a la banda. I quan ha entrat al terreny de joc a falta de 25 minuts pel final, després de que Gerard Moreno fes l'empat a un de penal, ha passat això. De fet, el de la megafonia encara no anunciava Julián Álvarez, sí que anunciava no sé qui ha entrat, no sé si Baena, em sembla, que entrava, o qui entrava al terreny de joc, però Julián ja havia saltat abans de que diguessin el seu nom i l'han començat a xiular, i després sí que ha ressonat el seu nom.
2: I reconduïble, això, no?
0: Ho sembla.
2: Totalment. Vaja, no em sembla reparable. És una escridassada, jo diria que unànime, no?
0: I les declaracions de Simeone després van una mica en aquesta línia.
6: Sí. De fet, escridassada i algun insult o amb aquest càntic de dile que se vaya de una vez, a més del càntic en contra del Barça i de Catalunya, que Pou ja és, diguéssim, que l'escolteu cada temporada a la majoria dels camps de primera divisió, que no és nou, però que ha sonat també en aquest moment.
2: Poesia urbana, al Metropolitano.
6: Sí.
0: Ja n'has marxat sol...
6: Sí, això t'anava a dir, que no s'acaba aquí, diguéssim, el que ha passat a la gespa amb Julián Álvarez, perquè el partit s'ha acabat amb l'empat a 2, el Villarreal s'havia avançat 1-2 amb gol de Mikel Tadze de penal
7: i expulsió de Lenormand, i amb inferioritat numèrica al final el fill de Simeone, el fill del Xolo, Juliano, ha acabat empatant a dos el partit. Però per mi la imatge és al final, un cop ha acabat el partit, mentre els jugadors saluden a l'afició, Julián toca el dos cap al vestidor, ha marxat sol, com diu el Guillem, mentre li tiraven una bufanda des de la graderia i ell l'esquivava com podia. És veritat que al final del partit, en roda de premsa, diu Simeone que ha estat l'Atlètic de Madrid, el propi club, la gent de premsa, els que li han dit a Julián, i és veritat que es veu a la imatge com hi ha una persona que parla amb ell, els que li han dit no vagis cap allà, a més era el fons del Frente Atlético, són els que més l'han insultat, no vagis cap allà, vés-te'n cap al vestidor, ha confirmat Simeone aquesta postura oficial del club, i preguntat per tot el que ha passat, el missatge en 10 segons, diguéssim, del Xolo ha estat aquest.
8: Ya creo que fui bastante claro. Necesitamos estar juntos. Cuando estuvimos juntos siempre hemos podido lograr cosas importantes. Para ganar títulos se necesitan delanteros importantes. Nosotros los tenemos y los tenemos que cuidar.
7: Si em pregunteu si es veu el Xolo còmode amb aquesta situació, jo us he de dir que no, eh? I quin entrenador estaria còmode? Jo l'he vist a la sala de premsa i ha d'anar enviant el missatge institucional i el missatge de club de hem d'estar units i necessitem un davanter referència, però jo a Simeone no el veig còmode ni molt menys amb aquesta situació.
2: A veure si sóc capaç d'explicar-me. Jo crec que això passaria a gairebé tots els clubs del món. I estem d'acord? Que un dels teus millors jugadors manifesti d'una manera tan evident que no vol continuar jugant en aquell club tenint contracte i que se'n vol anar a més a un altre club concretament, que a més és un dels teus màxims rivals per algunes de les competicions, jo crec, no? Imaginem-nos que ho fes un jugador del Barça del mateix pes. Jo crec que el Camp Nou també el xiularia.
1: Sí, és que aquest problema jo crec que és la gestió que han fet Gilmarín de tot plegat, clar. Que ha posat el jugador absolutament al focus de tot.
2: Però Julián també juga molt fort i tu has d'assumir les conseqüències de la teva... No?
1: Però que en condicions normals s'arriba a una situació que aquest jugador tu te'l vens. És a dir, intentes treure el màxim diners que puguis, però és evident que això és que no té ni cap ni peus. És a dir, ja penses tant la corda...
2: Clar, Joan Lluís, però tu, si Rafinha diu que ja en té prou i que se'n vol anar a l'Atleti de Madrid i que se'n vol anar a l'Atleti de Madrid i que se'n vol anar a l'Atleti de Madrid, què fas? El traspasses? Així a la brava?
1: Vaja, jo sí. Vaja, intentaria treure el màxim de calés, però...
2: Sí, a un equip que et pot guanyar la Lliga, com va passar amb Luis Suárez.
1: Clar, és que són situacions diferents, són complicades perquè posar-se a la pell de l'Atlético és complicat venint des del punt de vista del Barça, no?
2: Vull dir que jo entenc que... Jo parlo de l'afició. El club és evident que hi ha una animadversió amb el Barça, etc., i que l'han situat a la diana. Però ell també ha d'assumir una part de la responsabilitat de què significa plantar-te. O no plantar-te, però perquè ell de moment s'entrena com un bon professional, però sí que enviar un missatge molt clar de me'n vull anar d'aquí, no? I me'n vull anar al Barça.
0: El que passa és que el club també l'ha tirat, li ha tirat tota la pressió a sobre, ha posat tota la pressió mediàtica i de l'afició cap amb ell. Fins on jo sé, hi havia certs moments en els que el club tenia algunes sortides pactades i després no les ha acabat executant, i al final s'està posant en una situació molt, molt complicada. Avui Simeone ha dit clarament els que estiguin aquí són els que hem de lluitar, mentre estiguin aquí són nostres, però jo necessito un davanter. Jo crec que és claríssim que amb aquest jugador m'acabarà marxant i que li han de portar un davanter. Això és una mica el que demanava Simeone, veurem.
7: Mira, t'ho remato ràpidament, Pau, la resta de l'actualitat. Està jugant el Paris Saint-Germain i està perdent, en l'inici de la Lliga Francesa. Rennes 1, Paris Saint-Germain 0. Ferran Torres, suplent, no està jugant Ferran Torres. Sí que ha jugat Araujo amb el Liverpool.
2: Com és que és suplent?
7: És suplent, sí. Acaba d'arribar.
9: Que estrany, no?
7: Sí, jo. Pensaves que seria titular, eh?
9: Futura pilota.
7: No li ha tret el lloc a Dembélé, de moment. Sí. No, tampoc que li tregui al llarg de la temporada, però vaja, augmenta l'asterisc que acaba d'arribar i que té pocs entrenaments. Així que ha jugat Araujo els últims 20 minuts del Newcastle 2, Liverpool 2, i s'ha estrenat també el City a la Premier aquesta tarda amb una victòria, una remuntada als últims minuts, 2-1 contra el Bournemouth.
6: I el pernil Gran Reserva Bataller, aquest lot magnífic de 18 sobres de 100 grans cadascun de pernil gran llescat Gran Reserva Bataller, davantal i lot de fusta i ganivet per tallar els imprescindibles de Bataller, en joc amb el hashtag Fraco, etiqueta Fraco a través de la X de Twitter. descobriu el seu sabor únic que marca la diferència. Alineació d'aquesta primera jornada pel Barça, de les millors carnisseries on trobar carns i pernils bataller. La xarcuteria Roca de l'Escala. La carnisseria Torrents de la Garriga. I a Cala Raquel, al Mercat Municipal de Santa Perpètua de la Mogoda. Vols menjar bé, pensa en Batallem.
7: Quina rotació que tenim. Parlava de plantilla llarga al Molló, però això sí que és plantilla llarga.
2: Aquest és el plantillot que, del món, eh? No, és infinita la rotació. Parada que la Raquel, que jo diria que és de la Raquel, eh? La parada, la propietària, crec que es diu Raquel.
3: Arriscant, eh?
2: Arriscant la meva aposta. Fem una pausa, reflexionem i de seguida tornem.
9: El Barça juga a RAC1.
10: M'expliques un conte, papa?
11: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
12: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
13: Ei, com va? Com et dius?
14: Tenim un nom que el sap tothom.
13: Però d'on surts tu?
14: Tant se val d'on venim, si del sud...
13: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
14: Ara estem d'acord, estem d'acord.
13: Sí, i una estrella ens agermana.
15: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
16: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
17: Perfecte, aquí el tens.
16: Ja?
17: Ja.
16: Sí?
17: És així.
16: De debò?
17: I tant, de debò.
18: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
19: En aquests 20 anys d'Obramat hem ampliat la nostra gamma amb més de 20.000 productes, acompanyat l'evolució del sector cap a solucions més eficients i llançat la nostra compra online. Però si una cosa hem fet aquests 20 anys ha estat acompanyar els professionals dia rere dia, facilitant-los la feina i mirant el futur junts. 20 anys construint junts. Obramat.
20: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor... És que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
21: Si és futbol, és DAZN. Des de la mina Dembélé, de Riazor a Anfield, del derbi de Sevilla al de la Madonina. Porta't un any del Pla Futbol ara amb totes les grans lligues d'Europa per 14,99 euros al mes. Subscriu-te ja.
9: El Barça juga RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
2: Passen 8 minuts de les 9 en punt de la nit, a 9:45. Elche-Barça, el campió de Lliga que s'estrena aquesta jornada 2. Comença la defensa del títol de Barça de Hansi Flick. Fem un últim repàs als 11s.
22: Assistència sanitària, la dels metges i la teva, us ofereix l'alineació.
2: L'11 del Barça.
23: Joan García a la porteria, a la defensa Eric Christensen, Gerard Martín i Xavi Aspar al mig del camp. Bernal i Gavi a la base de la jugada, més avançat a la mitja punta Fermín i al davant Lamine Yamal, Rafinha i Adeyemi.
2: L'11 del Lelch.
23: Dituro a la porteria, Bubas, Sangaré, Fengruber, Redondo, Víctor Xust i Valera en defensa, Tete Morente, Aguado, Gonzalo Villar i Ali Juari en mig del camp i en punta Ferniño.
24: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària. La dels metges i la teva.
2: Falten 20 minuts llargs perquè comenci el partit, Clara, i el Martínez Valero ja està pràcticament ple, eh?
23: Sí, sí, s'espera que avui, si no s'arriba al ple, es freguis d'aquells dies com quan ve el Real Madrid, que aquest estadi s'omple de gom a gom, amb bastants aficionats del Barça, els tenim aquí a l'esquerra, els que han vingut per part del club, però n'hi ha d'altres, veiem repartits per l'estadi amb samarreta del Barça, també per animar l'equip de Hansi Flick. I pels exercicis d'escalfament que estem veient ara a la gespa, veiem clarament com Christensen i Gerard Martín se situen fent exercicis, diguem, de xoc, de duels, fent parella, com a centrals i que Xavi Aspar per l'esquerra i Eric García per la dreta estan fent exercicis de centrades cap a dins l'àrea, o sigui que la disposició en principi serà com l'hem cantada des d'inici al Barça jugar RAC1.
2: Diverses coses, per mi potser la més important, deu confiar molt en la intel·ligència futbolística que d'aquest nano, eh?
0: Sí, total.
2: Vull dir, perquè el va canviant de posició cada vegada que cal i es queda tan ample l'entrenador.
0: Sí, la veritat és que a mi m'ha meravellat, ho deia abans, la pretemporada m'ha semblat una aparició espaterrana, sobretot això, la intel·ligència amb la que ha jugat, amb la velocitat, la comprensió del joc, a mi com a migcampista m'ha meravellat, aviam avui com ho fa la lateral esquerra.
2: És que la lateral esquerra, eh?
0: Sí.
2: Hòstia, el repte és important.
3: Home, és que en els últims 4 partits haurà jugat en 3 posicions diferents amb el primer equip del Barça.
2: Sí. Això em recorda, Puig, aquesta t'agradarà. Recordes aquella època que Iniesta canviava cada 2x3 de posició? Doncs César Luis Menotti, en el seu dia, deia «Lo cambian tanto de barrio que no encuentra la panadería».
6: És important, eh? Tenir fort de confiança, eh?
2: És fonamental, sí. Però em va semblar tan, no? Una manera tan de Menotti d'explicar, de donar la seva opinió.
23: A mi a vegades això em passa,
6: sí,
23: eh?
6: Si que avui Xavi Aspar juga malament, podem dir que no ha trobat la seva fleca.
2: Exacte,
6: no?
2: Sí. Aquí em va semblar una frase deliciosa per explicar que a vegades els canvis de posició poden marejar una mica. Però és veritat que Iniesta, tard o d'hora, te'l trobaves amb un llonguet a sota el braç, eh? Vull dir que l'acabava trobant jugués on jugués. Va, anem a fer una radiografia del rival del Barça, de l'Elx, de Martín Anselmi.
1: Nima Automoció patrocina aquest espai.
23: L'Elx afronta la segona temporada consecutiva primera després d'haver tornat a la màxima categoria del futbol espanyol. El curs passat, de fet, va salvar-se en l'última jornada sumant un empat a Montilivi. Ho va fer amb Eder Sarabia, que va deixar la banqueta il·licitana malgrat tenir un any més de contracte. El nou entrenador és Martín Anselmi, argentí, 41 anys, procedent del Botafogo, també experiència a Mèxic, a Equador i a Xile, i assegura que Pep Guardiola li va fer canviar la manera de veure el futbol. Ha perdut jugadors importants d'ells com Álvaro Rodríguez, Héctor Fort, Pedrosa, Rafa Mir, Febas o André da Silva, i s'ha reforçat amb noms com Sangaré, ex de la Roma, Ferninho o l'exarlequinat Javier Morcillo o Buonanotte. Va debutar un empat a un dilluns a camp del Deportivo. Avui té les baixes de Iago, Santiago i Boyar.
6: Només tenim un partit oficial de referència amb Anselmi a la banqueta, aquest que comentava la Clara Arriazor, però el que queda clar, almenys, és que el club ha apostat per un estil de joc continuista. El tècnic argentí és dels que els agrada tenir la pilota. Acostuma a jugar amb 3 centrals i 2 carrilers. Avui no ha mogut el seu esquema preferit per jugar contra el Barça. És un 5-4-1 segurament quan estigui defensant, avui potser més del que li agradaria. Un 3-4-3 a vegades força ofensiu quan es desplega en atac. Igual que amb Sarabia, a més, intenta sortir des del darrere amb la pilota controlada. El porter, de fet, és protagonista de la construcció del joc. A més, Dituro té molt bon peu per distribuir, ho va fer també durant la primera jornada, però això comporta alguns riscos. Recordo que el Barça, la temporada passada, ja va tenir opció de robar 3 quarts de camp i finalitzar ràpid en algunes accions i, per tant, fer-li mal a l'Elx d'aquesta manera. Avui, per l'estil de joc que proposa Anselmi, també podria passar en alguna ocasió. A més, almenys en aquesta primera jornada, l'Elx també va demostrar que és un equip que li agrada pressionar la sortida de pilota al rival, a camp contrari. És, de fet, un dels trets identificatius d'Anselmi, que el dia que el van presentar amb l'Elx va dir que si pressionaven, havien de pressionar tots, com a grup. Això sí, malgrat les intencions, l'esquena dels 3 centrals acostuma a ser un punt feble. Rafinha, Adeyemi ho podrien aprofitar amb alguna desmarcada en profunditat, i a dalt els hi falta, per mi, desequilibri, tenen poc dribbling, hi ha poc jugador amb espurna a l'11 de l'Elx, i després gol. No sembla que Ferninho, que és el davanter que han fitxat, que estava al Burgos la temporada passada, sigui l'aposta més segura de gol, la primera, després d'haver perdut jugadors com André Silva i Álvaro Rodríguez. I per últim, amb la sortida d'Aleix Febas, el jugador ara més creatiu i amb més talent d'aquest Elx es diu Gonzalo Villar, al mig del camp, amb bona passada i també amb una bona visió de joc.
4: Moure't és molt més que anar d'un lloc a un altre. Busques confiança, experiència, un equip que t'acompanyi abans, durant i després de la compra. Anima fa més de 45 anys que ajudem milers de conductors a trobar la millor solució de mobilitat. Anima, l'experiència de moure't millor. Descobreix un món d'oportunitats. Animaautomoció.com.
2: Vols afegir alguna cosa més, Marc?
0: No, però que sí que és veritat que és un dels clubs que està creat a lluitar per salvar-se i poca cosa més, que sí que la línia és continuista, intentar tenir la pilota, però que avui, tot i que vulgui pressionar i tenir la pilota, clar, avui jo crec que se'ls hi farà molt difícil. Se'ls va notar en la primera jornada que encara estan una mica encarcarats. No tenien aquella alegria que van tenir la temporada passada amb Saràbia. Crec que avui el Barça és clar, clar, favorit.
6: El futbol és futbol gràcies a tots els aficionats, a tots aquells que animen els seus equips en el camp i des de casa. Amb tots ells el futbol ho és tot. I per gaudir amb tothom a Orange tens el millor futbol en tota la Lliga i tota la Champions. Tot el futbol en un sol lloc el trobaràs a Orange TV. Truca al 1414 o entra a orange.es i no t'ho perdis. Orange és aquí.
2: La nostra gent, què diu de l'11 o de com ho veuen tot plegat, Gerard?
5: Mira, d'entrada que hi ha molta gent que ens ha enviat algun missatge amb l'etiqueta FRAC1 de per la tercera. Vull dir que aquest repte de la tercera seguida i de guanyar una altra lliga, la veritat és que jo crec que la gent li motiva. L'Àngels, per exemple, ens diu s'han de prendre decisions, fer moviments i segons les declaracions de Flick sembla justificat, però em sap greu per Balde. En tot cas, sempre força Barça. O hi ha algú que directament diposita totes les esperances en Hansi Flick i la seva doncs presa de decisions perquè fa la confecció de la plantilla. L'Amadeu que diu confiança absoluta en Flick amb l'alineació i en el tema Barça. I amb el tema Balde. Força Barça i visca Catalunya. Algú que ens escolta des de Cambridge,
2: Cambridge.
5: Cambridge, bé, sí. Bé. I no és l'agut, Que podria ser que perfectament. Podria ser. Perquè em sembla que corre per allà.
6: Està empadronat, allà.
5: Està empadronat, sí. Però no és el cas, no és el cas. I un altre que ens demana que fem una porra de si no ve Julián, que li ronda pel cap a Deco, qui podria venir com a davanter centre. És una porra complicada, aquesta.
7: Sí, pregunta a l'Emilio.
2: Jo passo.
5: Jo ara mateix
2: no en tinc ni idea.
5: No ho sé, algun conill d'última hora. Perquè el que sabem és que esperaran fins a última hora. Aleshores, si esperes fins a última hora, et queda... Guillem, però et queda el que queda.
8: Que paral·lelament, també ho hem explicat, s'està treballant en alternatives.
5: Sí, sí.
8: Vull dir, confiem. Que hi haurà un moment que en el barret de copa de Deco hi haurà l'opció que finalment fitxarà pel Barça. Sí. I també ho hem anat explicant, de portes en fora no es volen confirmar els noms que han anat sortint aquests dies, tampoc. O sigui que, si no ho explicaria, Marracú, òbviament. Serà aquest?
2: Paciència.
8: Encara no tenim la informació.
2: Paciència. Joan Ortiz, bona nit.
10: Què tal, bona nit.
2: Amb el nostre company dels serveis informatius fem un repàs a l'actualitat.
10: Tenim una tarda tranquil·leta, un parell de punts. Els veïns del Vendrell reclamen una revisió tècnica i pública dels sistemes de drenatge després de les inundacions que es van produir a la capital del Baix Penedès amb les pluges torrencials la matinada de dissabte. Concretament, la Federació Xarxa Vendrellenca considera necessari analitzar amb dades objectives què va funcionar i què no durant el temporal per reduir els riscos en futurs episodis. Pel que fa a l'ES Alert, consideren que els protocols haurien de permetre reavaluar l'activació de l'alerta en funció de la situació real sobre el terreny. Recordem que l'avís no va ser enviat als veïns perquè les autoritats no van preveure la magnitud que van tenir finalment els aiguats. I un últim apunt pel que fa al temps, que és que aquesta nit els ruixats s'aniran desfent, tot i que encara en podrà quedar algun al Pirineu Occidental. Demà començarem amb intervals de núvols i els primers xàfecs en aquesta zona. A partir del migdia, les tempestes guanyaran terreny pel Pirineu, el Prepirineu Ponent i la Catalunya Central. La franja més complicada serà durant la tarda, quan podran descarregar amb força i acumular molta aigua en poca estona. Al vespre arribaran més disperses al litoral i a la costa central. I hi havia un avís del Meteocat que adverteix que els xàfecs seran locals, però que poden ser molt violents amb tempestes, alguns, i pedra que podria superar els 5 centímetres de diàmetre.
2: Molt bé, gràcies. Fins després.
10: Fins després.
6: Si busqueu cotxe, autocol·lecció.com. Si busqueu confiança, autocol·lecció.com. Si busqueu garantia, autocol·lecció.com. I si busqueu emoció, autocol·lecció.com. Vehicles d'ocasió, quilòmetre zero i seminous amb garantia. Entra ara autocol·lecció.com, amb K.
8: Moment d'homenatge ara a la gespa del Martínez Valero, el primer dels dos que hem de veure. Ara és a Marcial Pina, exjugador de Elx i Barça. Va criar-se aquí a Elx, va debutar amb 18 anys i després va estar al Barça un bon grapat d'anys, des del 1969 fins al 1977, guanyador, per exemple, de la Lliga de Cruyff el 74, sent el màxim golejador amb 28 gols, i ara ha rebut un homenatge perquè avui fa 80 anys per part del president de l'Elx, Joaquim Buitrago, i també de Joan Laporta. Tots dos li han fet entrega d'una samarreta, de el
23: Barça i de l'Elx, amb el dorsal número 10 i el seu nom. Aquest acte que acaba ara, després n'hi ha d'haver-hi un als campions del món.
2: Sí, els fan un petit homenatge, no?
23: Sí.
2: Ja vam explicar a RAC1 que de dijous es farà amb la Copa i tota la pesca, no?, al Camp Nou.
3: Sí.
2: Però avui aquí l'Elx també ha volgut fer un petit homenatge als campions del món amb la selecció espanyola. Repassem les banquetes.
7: Obramat, el magatzem de la construcció i la reforma, li ofereix aquest espai.
2: La del Barça.
11: Porters suplents, Tec Chesney i Eder Aller. Defenses, Cancelo, Cubarsí, Koundé, Cortés i Pasquer. Migcampistes, Pedri Olmo i Brian Fariñas. I davanters, Gordon i Hamza Abdelkarim.
0: Una banqueta ben complerta, amb jugadors de garanties. Aviam en quina preparació està cadascun d'ells, no? Però Cubarsí, Cancelo, la defensa, Pedri i Olmo al mig del camp. Si necessites donar-li un altre ritme, evidentment, Pedri mateix va entrar els últims minuts al Gamper i ja se'l va veure amb un altre toc i quedi d'Olmo, que ha fet un Mundial espectacular. Gordon segur que entrarà a la segona part i pot donar-li un punt més de velocitat. I aviam Hamza, aquest davanter centre, egipci, que la veritat és que ho ha fet molt bé la pretemporada i amb ganes de que pugui anar tenint minuts, i aviam si es va quallant tot el que apunta.
2: La banqueta de l'Elx.
23: I Turbe com a porter suplent, Vigas, Ponce, Buenanote, Josan, Neto, Diang, Cepeda, Barzic, Padilla, Umaru i Morcillo.
0: Bastants fitxatges dels que ha fet l'Elx, que de moment no entren a l'11 titular. Destacar segurament el davanter centre, Ezequiel Ponce, argentí, havia estat ja a l'Elx, ha de ser un jugador important, que els ha donat el punt de gol i qualitat que els hi falta segurament a l'Elx. En la mateixa línia, Buenanote, un mitja punta argentí de 21 anys, que arriba del Brighton, o Cepeda, un xilè que ve del Colo-Colo, també han apostat per ells a l'Elx, han de ser jugadors Buenanote, Cepeda i Ezequiel Ponce, que han de portar-li gol i atac, li farà falta a l'Elx.
7: Precisió, qualitat de materials, exigència. A Obramat sabem que ho doneu tot perquè cada obra i reforma sigui perfecta. I els que us comprometeu amb la feina, necessiteu algú que es comprometi amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
2: 7 minuts i arribarem a 2:15 de la nit. 7 minuts i començarà l'Elx Barça, el Martínez Valero i a la sintonia de RAC1 aquesta temporada també, abans dels partits de Lliga del Barça. El Toni García Ramon compartirà amb vosaltres la cara té.
7: La cara té.

0: Hi ha pel·lícules que comencen sent aparentment innocues i demanen paciència. D'entrada mires el cartell i no sents l'imperiosa sensació d'anar corrent a veure-la. Curiosament, on més es produeix aquest fenomen és el cinema de terror. La Semilla del Diablo, per exemple, que comença amb un actor fracassat, la seva dona embarassada, uns veïns molt simpàtics, i ja sabem com acaba. No faré spoilers, tot i que el títol en espanyol era molt desafortunat. O El Cisne Negro, sobre una companyia de ballet on tothom és molt competitiu i que es converteix en un film de terror que et gira els ulls al revés. Avui tenim per davant una nit que podria ser un clar exemple d'aquest fenomen, que ens enganya i ens fa creure que no passa res, collons, que tot va bé. No hi ha cap dimoni ni força malèfica, no sembla que hi hagi cap assassí sobrenatural, entitat fantasmagòrica, bruixa malintencionada o maledicció ancestral. Ens en sortirem, no patiu. Dues horetes i a viure la vida. Total, és un Els Barça. Però recordeu que totes les pel·lis de por comencen així. Algú diu, heu sentit aquest soroll? Vaja, mira què és. I baixen al sòtan, on mai va la llum, i no s'ha de baixar mai. No baixeu mai al sòtan a comprovar per què els mobles es mouen sols. Ja sabeu el que passa després. Així que no siguem avui la primera víctima, el tonto que mata en els 5 minuts, el que la palma la tassa del vàter, el desgraciat que cau pel forat de l'ascensor. Comencem bé, com Set de Mal, o 2001, Odissea de l'Espacio, o Ben-Hur. Comencem com comencen els gegants, els clàssics. Aquest és el nostre any. Força Barça!
1: El possible que pots donar. M'ha encantat el... Si hi ha un soroll al sòtan,
2: no hi baixis.
1: No
2: hi baixis.
1: No baixis, Molló, no baixis.
2: Perquè més ja veus que allò acabarà com el Rosari de l'Aurora.
1: I si a sobre no va el llum, no baixis.
3: La pregunta, què és aquest soroll? No,
1: no, no, jo no penso baixar. I si el llum no va, me'n vaig de la casa. No baixis.
2: Tenir ganes de tenir problemes.
1: A veure si comencem com els grans, efectivament, com les pel·lis que valen la pena, que des del primer minut, pam, ja tenen allà atrapat a la butaca. Les dades.
4: La xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya us ofereix aquest espai.
1: Jaume, el Barça ha guanyat 15 dels últims 20 partits a la primera jornada de Lliga, que aquesta és la segona, però és la primera que juga, no?
3: Sí, en l'inici d'una Lliga, clar. Sí, sí, en l'inici sí. D'una Lliga, diguem-ho així. 15 victòries, les dues últimes seguides a Mestalla i a Somos, 3 empats, l'última el 2023 a Getafe, i dues derrotes, l'última el 2019 a Sant Mamés, amb un gol de Duriz a última hora. En canvi, el Barça, compta amb aquesta, només ha guanyat 5 de les últimes 10 vegades que ha començat la Lliga a camp contrari com avui.
1: El Barça ha encadenat 12 victòries contra l'Elx en totes les competicions.
3: Sí, des de la temporada 14-15, sumant Lliga i Copa, són 12 victòries blaugranes, 41 gols a favor i 5 en contra en aquests partits. Com a visitant, a més, el Barça encadena 6 victòries a Elx i 12 partits sense perdre. De fet, l'última derrota és de l'any 74.
1: Déu-n'hi-do. De fet, l'Elx només ha marcat 3 gols al Barça en aquest estadi.
3: Sí, des de la seva inauguració setembre del 1976 només hi ha encaixat, com dius, 3 gols en 11 partits. El primer va ser l'any 78, el Barça va guanyar 1-3, i des d'aleshores 10 visites blaugranes amb 24 gols del Barça i només 2 de l'Elx. El 2022, 1-2 va marcar Fidel, i la temporada passada 1-3 va marcar el palamosí Álvaro Rodríguez.
5: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
6: És el selector rein, ara està en moda funky sorra.
5: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
6: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
1: Doncs ja han sortit a la gespa els àrbitres del partit i just al darrere els jugadors de l'Elx i els jugadors del Barça. 2 minuts i mig arribarem a 2:15. El capità del Barça, Rafinha, l'equip que avui estrena en un partit oficial una equipació que a mi em sembla preciosa.
2: Sí.
1: La segona d'aquesta temporada, no? La negra i lila.
2: Sí, amb aquest degradat, no? Amb la col·laboració amb Kobe Bryant, aquesta, que l'any passat també havia aquella segona equipació amb aquell color, com li dèiem...
3: Porpra, no?
2: Sí, era com, sí, com porpra, però, més, però clareta, no?
7: No, era com...
2: No era porpra, era com...
7: No,
2: era
7: ocre,
2: sí,
7: a casa.
2: Sí, exacte. Ah, la que... Vale, sí.
1: La de Kobe Bryant de l'any passat era aquella marró clar, no?
2: Sí, marró clar, sí. Perdoneu.
1: I la d'aquest any, no us sembla preciosa?
2: A mi m'encanta.
1: Sí.
2: Jo ja l'he demanat.
3: Molt elegant.
2: És molt xula.
1: Sí?
2: Bueno, ho vaig insinuar-ho l'altre dia.
1: Sí, però
2: a partir d'aquí, divendres, faig anys, ja el
1: superem. Ella va fent, eh? A cada partit va fent. Veurem com és l'estrena amb aquesta equipació. Els àrbitres, Jaume, comença una nova temporada.
3: Sí.
1: A veure què. Quintero González és el principal, el VAR quadra Fernández, i hem de tenir algunes cosetes pendents, no? I algunes novetats, no?
3: Sí, és, vaja, les mateixes que el Mundial, pràcticament, tot el tema de les pèrdues de temps, d'un jugador que és atès al camp i que, si és així, doncs haurà de marxar un minut del terreny de joc, els 10 segons per la substitució, ja anirem comentant...
8: Servei de banda, no?
3: Els serveis de banda, els 5 segons...
1: En fi, sí, sí.
3: Aquests anirem
1: comentant la jugada,
3: sí.
1: No, perquè segur que en algun moment se'ns escapa, hòstia, com és que no l'autoritza entrar, no? I és sí. Igual, perquè acabarà de passar un minut ara, no?
3: Exacte.
1: Aquestes coses haurem d'anar-les...
2: I això ens agrada o no ens agrada?
3: A partir que el joc es reprèn, ja ho diré, sí, ha de passar un minut.
1: A mi m'agrada.
3: Sí, pagaran justos per pecadors, però ens evitarem els pecadors.
1: Clar.
8: Mira, avui Juliano ha hagut d'estar un minut...
2: Mira.
8: El fill ha hagut d'estar un minut a la banda. Ha deixat amb nou el seu equip, eh?
3: Sí, molt ràpidament sobre Quintero, tercera temporada de primera divisió. Per mi, incomprensiblement, des del gener serà àrbitre internacional, per tant, se suposa que el CTA el té ben considerat. Jo el tinc de la part bastant baixa del meu rànquing. Quadra Fernández, específic de VAR, en principi no té moltes traques a les rotes.
8: Final a primera, Getafe 1, Golden és un alt, Racing 0.
9: I l'estrella d'en preparada, aquí sí, a la nevera sempre. De l'estudi de RAC1 sí, per celebrar els gols del Barça en aquesta estrena a la Lliga, al Martínez Valero.
1: I ara s'ha de fer l'homenatge aquest, suposo, no? Perquè veig que sí. Els jugadors se'n van cap a les banquetes.
2: Passa que els jugadors del Barça no ho tenien clar, perquè estaven ja situats en Ronyana, pràcticament per fer l'última conversa abans del partit, sí. Però ara sí, s'acosten tots cap a la zona de la banqueta, surten de fet els suplents, Pedri, Olmo i Cubarsí, per sumar-se a Joan Garcia, a Gavi, a Eric Garcia i la Minyamal, faltaria Rodri, que no el tenim avui aquí, i els hi fan una entrega d'un petit obsequi, tant al president del club com al propietari com al director general. Ovació en general de l'estadi Martínez Valero pels 7, en aquest cas, avui campions del món.
10: És que, de fet, ha hagut de ser Carles Naval qui els avisés que anessin cap allà, perquè realment els jugadors del Barça ara mateix no ho tenien clar, ja molt concentrats per començar el partit.
1: Sí, sí. Doncs, detall de l'Elx amb els campions del món espanyols. Han rebut una mena de placa, no?
2: Sí.
1: Molt bé, doncs vinga, ara ja la donen als encarregats de material. I cap a l'habitació del palmarès i dels records. Doncs ara ja sí, pinya dels futbolistes dels dos equips per acabar de repassar el pla de partit i ja podrà començar l'estrena del Barça al campionat de Lliga. Jornada 2. Recordem que la jornada 1 es disputarà dijous.
3: Exacte.
1: Al Camp Nou contra l'Atlètic Club. Aquest és a les 9, no?
3: A les 9.
1: Sí. Molt bé. Vinga, doncs la primera possessió de pilota serà per l'Elx.
3: Fot-li pou!
1: Pendents del xiulet de Quintero González, a punt de començar una nova temporada del Barça. Juga a RAC1 des de l'any 2000, explicant-vos tots els partits oficials del Futbol Club Barcelona. Vinga, som-hi, xiula el senyor Quintero González. Ha començat el partit, primer desplaçament en llarg d'Adi Turo. Primer rebuig a Gerard Martín i es confirma el dibuix que dèiem. Marta, ja abans de l'escalfament, s'ha confirmat amb l'escalfament. El lateral dret és Eric Garcia, el lateral esquerre, Xavi Espar.
10: Si és així, amb Christensen i Gerard Martín ocupant l'eix de la defensa.
1: Per mal, Fermín Gavi, i com dèiem, Rafinha per dins, amb Adeyemi per l'esquerra i la mínima a la seva posició natural. Té la pilota el Barça, que té Christensen al seu mig del camp, combina amb Gerard Martín amb Xavi Espar. Xavi Espar a incorporar Adeyemi a la zona de construcció del joc. Fa una passada que no és bona per Rafinha. Compte aquesta recuperació de l'Elx, que surt rapidíssim al contraatac. Ha de frenar. Bona pressió de Fermín. Atac estàtic del conjunt local amb Afen Gruber. Hi ha una obertura per la dreta. Compte a Gerard Martín, que el supera. L'ajuda de Bernal. I ha de treure la pilota Eric Garcia. Un altre rebuig al mig del camp en direcció a la porteria del Barça. Fora de joc. Pilota pel Barça. Fora de joc. Sí. Bona, bona estona que té la bandera aixecada a l'assistent de Quintero.
11: La primera jugada ha sortit més despert de l'Ell, s'han anticipat a Rafinha, no està acostumat a fer de pivot, a jugar d'esquena a Rafinha i se li han anticipat fàcilment. I després ha sortit bé l'Elx, el Barça haurà de pujar el ritme, ells porten una millor pretemporada.
9: La broma aquesta de Gavi, quan ha de durar?
7: Sí, sí.
1: Què vols dir? Sí.
10: A mi m'agraden els cabells així.
9: És horrorós.
7: A més, molt malament, amb la samarreta queda molt malament.
11: Sí, això sí.
10: No, cromàticament, jo crec que es relaciona bé el color de la samarreta amb el dels cabells.
9: Va, amb aquesta encara, amb la primera no, però amb aquesta
7: aquests
9: encara.
7: Aquests cabells, sí, a veure, no es relacionen bé cromàticament amb res, home.
1: Les promeses s'han de complir, tu.
7: Però has de pensar bé abans, però de fer les promeses... L'altre també tatuant-se l'entrenador.
11: S'han de complir, però no s'han de mantenir tampoc eternament, no? Quan ha de durar?
1: Bueno, fins que li creixi, fins que li creixin els cabells normals, no?
11: Ok. Sí, sí.
1: En el meu cas, podria dir que duraria molt, però en el seu... Té la pilota Gerard Martín. Gerard Martín a la frontal de l'àrea. A la passada enrere per Joan... de groc. García, Eric García, Eric García, Fermín, Fermín, Amèric, Eric a lateral dret, combina bé amb Christensen, que és a la frontal de l'àrea. Christensen titular en el primer partit de Lliga del Barça d'aquesta temporada 2026-2027. La primera que demana la mínima al mig del camp. La torna al primer toc per Eric García, encara en aquest perfil dret. Juga amb Bernal, Bernal, Eric, Eric amb Christensen, que és al centre de la defensa, fa l'obertura a l'esquerra per Gerard Martín, Gerard Martín més a l'esquerra per Xavi Espar, aquest home de Iemi, perd la pilota de Iemi, que no ha estat aquí prou contundent, ataca l'Elx, demana en falta, l'àrbitre diu que no, intenta sortir Xavi Espar, i això serà servei de banda favorable a l'equip d'Anselmi, que de moment està fent mal per la dreta, eh? Per l'esquerra encara no han aparegut, però per la dreta ja han fet un parell d'incursions. No, no molt, molt perilloses, però sí que interessants.
11: Sobretot a pèrdues de pilota del Barça, que li falta un puntet de marxa, sobretot a l'hora de mirar cap endavant, un joc molt horitzontal.
1: De moment està deixant jugar, Quintero, perquè hi ha hagut dues entrades de jugadors del Barça que podien semblar falta, i no, ha deixat jugar en els dos casos... Sí. L'àrbitre principal.
3: És un criteri bastant generalitzat, et diria, d'aquest inici de Lliga. Veurem quant dura, però que es deixi jugar tot el que sigui possible.
1: Va. Doncs té la pilota Fengruber a la banda dreta, la desplaça cap enrere per Redondo, Redondo amb Dituro. Dituro pressionat per Rafinha, ha estat bé, la veritat és que ha estat bé deixant-la anar per Víctor Chus, que fa una passada a l'esquena de la defensa, la centrada interceptada per Gerard Martín, però li ha guanyat l'esquena a Xavi Espar, aquesta jugada que al Barça li feien molt la temporada passada, Avui també l'han fet, ha començat per dins i una obertura a l'espai, en aquest cas per Tete Morente. Ara hi ha una entrada a la zona de tres quarts, diria que de Fermín, aquesta sí que la xiula l'àrbitre, falta favorable a l'Elx.
9: Aquí és on com a lateral Xavi Espar té molt marge de millora, no? Era molt difícil també, li han buscat aquesta pilota llarga, però especialment l'1 contra 1 i la seva esquena doncs són dels punts dèbils que té, en canvi en pilota doncs és molt, molt fiable.
1: Sí. La falta a la zona de tres quarts sembla que la penjaran, eh? Jugada assajada. Veuré que la pilota anirà a l'olla. Parlen dos jugadors de l'Elx. Hi ha una finta, la centrada directament a fora. Molt bé. Molt ben treballada aquesta falta. Sí, no crec que anés per aquí la cosa.
3: No. Segurament no. Abans posaves èmfasi en la titularitat de Christensen, no ho era des del 16 de desembre del 2025 en un partit de Copa Guadalajara. Aquell dia va marcar.
1: Mira, ara Joan García ha intentat fer aquella que fèiem amb Lewandowski, però amb Rafinha, i no ha acabat de sortir.
11: És que el tema de Rafinha, clar, té molt gol, és molt ràpid, sabem que té la porteria entre cella i cella, però clar, tots els moviments que requereix d'un davanter centre, venir la jugada d'esquena, moure's entre central i lateral...
1: El desmarcatge a l'espai de la mínima, l'aixeca la bandera, l'assistent, la rematada, fora! Fora! I no uf, diu que és fora de joc, no, diu que és fora de porteria. Doncs la rematada fora, primera oportunitat claríssima... pel Barça. Jo crec que en el primer moment que arrenca la Miniamal està com més pendent de si està en posició correcta o no, però l'assistent no aixeca la bandera.
2: S'ha lamentat molt.
8: Per enganyar el lateral de vinc a rebre, no? No sé si això a vegades... Crec que hi havia un entrenador que deia vengo, boi, o el boi vengo.
11: Boi
8: vengo, no? Ho diuen molt alguns entrenadors. Sí. Doncs boi, i quan estava anant cap allà, li ha trencat la cintura al lateral i molt bé, el desmarcatge a l'esquena.
1: O sigui, hauria valgut, eh?
3: Ara en la repetició em queda algun dubte més. En directe sí que m'ha semblat que arrencava en posició correcta.
11: A la repetició m'ha semblat fora de joc, però en tot cas molt bon moviment, com deia el Gerard, i molt bona passada d'Eric García. Aviam aquesta parella, Eric, Lamine Yamal, com s'entenen.
1: Té la pilota a l'Elx, minut 7 de la primera part, i el Barça ja ha arribat una vegada en perill a la porteria de Dituro, que ha combinat amb Redondo, que l'ha posat cap a l'esquerra. Hi ha una passada en profunditat a l'extrem per Ali Juari, la centrada.
2: Ha sortit.
1: Ah, va, el servei de banda.
2: Sí, sí, havia sortit.
8: I en 7 minuts hem vist ja una mica el que és aquest Elx. Dituro arriscarà, té un molt bon joc de peus, però en algun moment es pot equivocar, els centrals la trauran jugada, per tant, la pressió del Barça ha de ser bona, que no ho ha estat del tot en aquest inici, i després intentaran conservar la pilota i pressionar dalt.
1: La jugada ara de la Lamine Yamal ha superat un parell o tres de defenses al mig del camp i després l'ha posat en profunditat per a Adeyemi, la passada massa llarga. Recupera la pilota l'Elx, té la pilota a la defensa Víctor Chust, que juga amb Redondo a l'interior de l'àrea, combina amb Dituro espera que salti a la pressió Rafinha per fer un desplaçament llarguíssim, la toca Christensen, havia sortit Joan, compte que no ens hem entès aquí. Joan ha d'enviar la pilota directament al mig del camp, on Valera acaba de fer un control horrorós i li ha regalat la pilota al Barça. No tenia cap oposició, no?
11: Sí, el que passa és que l'Elx està realment buscant moltes pilotes en profunditat, buscant l'esquena dels laterals o dels defenses, i aquí està fent una mica de mal. El Barça no pressiona gaire bé, és normal, el van curt de preparació i segurament no pots tenir les cames tan fresques per pressionar molt, i l'Elx té temps de pensar i de tirar-te a la profunditat.
1: Haurem de tenir una mica de paciència, eh? Sí. No? Fins a l'aturada, va dir Flick, que haurem d'anar fent. Competint, només faltaria, i s'han d'anar a sumar punts, però... A veure, Xavi Espart, bona acció individual. Continua Xavi Espart a la zona de tres quarts. Jo veig que li han tocat la pilota per darrere quan ja la volia donar ell. Per això la pilota no ha arribat en condicions. La traurà Dituro. Llarguíssima la pilota de Dituro. Ve Gerard Martín en la lluita amb Ferninho. La controla Christensen i la cedeix a Eric García. Eric García té el cercle central Bernal. Bernal en curt per Gavi. Gavi amb Xavi Espart a l'esquerra, Xavi Espart a Adeyemi. Adeyemi, Xavi Espart, i Xavi Espart situa la pilota una altra vegada al mig del camp del Barça perquè Gerard Martín s'associa en horitzontal cap a la seva dreta amb Christensen, Eric, Fermín. Fermín, Lamine Yamal, bé, el primer toc Lamine Yamal, amb Bernal que apareix a la zona de tres quarts, la passada Bernal per Gavi, el control de Gavi no és bo, la sessió per Dituro, pilotada va una altra vegada del porter, la toca amb el cap Eric García, l'allunya una mica, la recupera però l'Elx, bona pressió de Bernal, la recuperació, ai, volia connectar amb Lamine Yamal, quina llàstima que la passada li ha quedat una mica curta, però aquesta, Marc, era de Busquets Messi de tota la vida, eh? Sí. Recuperació alta i busco ràpidament el tio que em pot marcar la diferència amb una passada.
11: Li ha faltat la precisió, també en l'anterior passada, de moment no el tot precís Bernal.
1: Servei de banda favorable a l'Elx. 0-0 el marcador. En tot cas, de moment, el Barça, evidentment, no està molt, molt fluid, però el to sí que és bo, jo crec.
11: I a mesura que vagin passant els minuts i l'Elx li baixi una mica l'energia, el Barça anirà sent dominador, n'estic convençut.
1: Mira, a veure, Gavi, desplaçament llarguíssim cap a la dreta, bon control de Lamine Yamal, apareix Eric, la passada de Lamine Yamal, però és per Rafinha, oi, li ha quedat un pèl llarga.
2: S'emporta les mans a la cara Lamine Yamal, esbufega, però Rafinha li agraeix el moviment. Prou finet, Lamine, no?
1: Sí. I Eric li estava fent un desmarcatge, ha anat a tota castanya, eh?
8: Potser aquesta era fora de joc.
3: També. Pot ser que Rafinha estigués en fora de joc.
1: Ara la recuperació d'Eric era interessantíssima, però ha volgut fer-ho tot en un toc, la recuperació i la passada en un sol toc, i ha quedat un pèl llarga.
11: Falta aquesta precisió, sí.
1: Sí. Era una jugada interessant, eh? Vengaré ara la pressió de Gavi, vengaré cap enrere per a Fengruber, Dituro. Està tocant moltes pilotes, Dituro, eh? Servei de Dituro, a banda, fora. Fora, fora. Servei de banda favorable al Barça. Al mig del camp, per la dreta. Minut 12 de la primera part, 0-0. RAC1 en directe des del Martínez Valero. Eric García esperant.
2: S'està acordant les botes Valera. Ara ja es podrà servir.
1: Bernal. Bernal amb Christensen, que combina amb Joan García. Joan García desplaça la pilota cap a l'esquerra per Xavi Espar. Pressionat, Xavi Espar amb Gavi. Gavi li torna la pilota a Xavi Espar, que després volia fer una passada que era molt bona, però jo crec que l'ha interceptat Gavi sense voler, òbviament. Ara sí que Xavi Espar s'associa amb Bernal. Bernal ha sortit net amb Gavi, deixa-la anar. Ai, la passada de Gavi rebota en un rival, després va a terra, no és falta, no. Amb el criteri d'aquest inici no és falta, Gavi. Aixeca't i
2: demanava corre. Demanava targeta, Gavi.
1: Targeta?
2: Sí, sí, ha fet el gest de la targeta.
1: Home, tampoc hi massa.
3: Jugar la pilota.
1: No era ni falta. Si aquesta fos targeta, ell fa algunes entrades sí. Que serien de 17 partits. De...
2: Ho ha fet, ell estava convençut.
1: Doncs no. Niño, amb Valera. Valera al mig del camp, ha de recular. La passada més enrere per Xust. La pressió de Rafinha. No para de córrer, aquest tio. Dituro, una altra vegada. Dituro en curt. Se la juga, aquest, Redondo. Redondo cap a la dreta per Bangaré. Bangaré pressionat per Xavi Espar. Recupera la pilota Fermín. Fermín amb Rafinha. Rafinha entra a l'àrea, al retall. Penal. Penal.
2: De llibre.
1: Penal claríssim. Semblava que Rafinha xutava amb l'esquerra, però ha fet un retall. Era una finta. Se l'han passada al defensa. Just. Traveta i penal, no?
3: Molt clar.
1: Molt clar. Oi? És que no el protesten, pràcticament. Bé, ara algú hi va parlar amb l'àrbitre perquè hi ha tradicions culturals que no es poden perdre, però em sembla que és un penal com un piano de cua, no?
3: Sí. En directe ho sembla. A veure la repetició. Sí, li enganxa el peu.
2: És Víctor Xus, que és precisament qui més protesta la decisió de Quintero, però vaja, sembla claríssim des d'aquí que estem just davant.
3: Molt batut.
2: Rafinha ve de marcar de penal al Gamper i ja situa la pilota cap al punt de la pena màxima.
1: El xutarà efectivament el capità del Barça. Rafinha, dorsal 11, ja ha plantat la pilota al punt de penal. Amb l'esquerra, evidentment. Minut 14 de la primera part. És el debut del Barça de Hansi Flick a la Lliga 2026-2027. L'actual campió defensant el títol. Oportunitat d'or per avançar-se al marcador. Rafinha amb les mans a la cintura. Xiula el senyor Quintero González, que demana calma als futbolistes. Va cap a la pilota Rafinha. Gol!

0: petites correccions per jugar millor en atac i anar superant mica en mica l'Elx.
1: I a l'Elx, a Fengruber, Gonzalo Villar i Aguado eren els que estaven intentant esperonar més els companys que han quedat tocats després d'aquesta acció. També en Sergi Vella, en parlar amb Tete Morente, en Fernando, per intentar animar-los després d'aquest gol matiner del Barça.
2: Obrim una estrellada per ser el primer del Barça en aquesta lliga, el gol de penal de Rafinha.
3: Pràcticament a peu parat. No l'ha tirat especialment forta, però sí que molt ajustada al pal on no acostuma a tirar. Rafinha s'està demostrant com un gran llançador. Un penal que ha arribat després d'una bona pressió col·lectiva, però el que ha recuperat la pilota ha sigut Xavi Espar.
4: Rafinha, la bona versió de Rafinha continua sent un jugador impagable.
5: I xutant penals et dona una seguretat.
2: Sí, sí. Per mi és el millor. Pels supersticiosos, Rafinha va marcar el primer gol de la Lliga passada a Mallorca. Aquell dia va ser minut 7. Avui, múltiple de 7, 14.
0: Perdó.
2: Els supersticiosos.
4: Veig que des del primer dia hem d'anar ja amb tota l'artilleria pesant.
6: La primera de Flick també va ser Rafinha? No.
2: Juraria que no, però ara t'ho dic.
4: I té la pilota a l'Elx, compte que ataquen Valera. Si algú té alguna superstició més que vol afegir, ja no en ve d'una. Gonzalo Villar, la centrada. Eric, la pilota no surt del terreny de joc. Pressiona ara Bernal. Aquí no cal fer falta, que ja no té espai. Bernal posa el peu, corre.
1: El primer del partit des de l'esquerra de l'atac per l'Elx. La primera de Hansi potser van ser Olmo o Pedri, un dels dos. No, Pedri potser.
2: Ara t'ho dic.
4: Ara ho mirarà el Jaume Mollà. De moment, el primer golejador d'aquesta lliga, Rafinha. Corna a la dreta de Joan Garcia. A veure com defensa el Barça aquesta jugada. De moment, l'Elx no havia arribat a l'àrea de Joan. La centrada tancadíssima. La rematada! A les mans del porter, la rematada desviadeta i topa, però havia caigut Eric Garcia, que no demana res. Està fent Gruber, qui ha tocat la pilota, diria.
3: No sé qui estava fent la marca en zona. Normalment el Barça defensa l'home. Hi ha dos jugadors que marquen en zona. En aquest cas era Gerard Martín, el que estava al mig de l'àrea petita, i no ha anat a rebutjar aquesta pilota, que ha caigut allà en una zona molt perillosa, ningú la tocava. El Barça ha tingut un punt de sort.
1: I m'he confós amb Vallecas, va ser Lewandowski a Mestalla.
2: Sí,
1: la Marta també m'ho deia.
2: Doblet de Lewandowski a Mestalla, sí.
5: Quin estrès marcar un gol amb el Serra Finya, marcar un gol amb el Barça, perquè després el gol ha fet 50 celebracions diferents. Sí, sí. Una d'elles com de Spider-Man, que entenc que ha de ser pel seu fill, no per Julián.
4: En té una amb la mini mala específica.
1: Icònica, sí.
4: Compte ara la passada de Fermín per a Adeyemi, i què ha fet? Ha volgut fer això, de passar-la enrere, o és un mal control? Perquè si controla la pilota cap endavant és un contra un amb el porter, no?
5: L'ha deixat enrere?
4: L'ha deixat expressament,
1: sí,
4: no?
1: Sí, perquè està parlant amb Rafinha, jo crec que és això.
3: Té la pinta que l'ha deixat cap a Rafinha, perquè sí. Aquell suposo que li tornés, però si
6: no,
3: ho ha
6: no,
3: fet...
6: No, però si està...
4: Però si fa el control cap endavant, es queda davant de Ditur, o no?
3: Totalment d'acord, jo des d'aquí ho he vist igual que vosaltres, però entenc que ell s'ha imaginat que tenia un defensa davant i que per tant necessitava una combinació més.
4: Mira, Fermina en profunditat per la mínia mala a l'extrem, la mínia mala entre l'àrea, la mínia mala encara, la mínia mala posa enrere, i la idea era boníssima per Gavi. Era fora de joc.
6: No, dic, haurem d'entendre el món a Adeyemi, eh?
3: Sí. Una miqueta, sí. Una miqueta.
2: Jo crec que aquí queda una mica enrere la pilota i ell no veu una altra opció que...
3: Pot ser,
2: no? Hi ha poca explicació.
6: Després dues coses, Lamin cada vegada li guanya l'esquena al lateral, que per mi està volent ser massa... O sigui, jo, si defenso Lamin, intento ser una mica més prudent que el lateral, perquè està guanyant l'esquena cada vegada. I després, ho hem dit, jo crec que el Barça s'ha equivocat en algunes d'aquelles passades ràpides, perquè... L'Elx està superobert. Si em diuen que Sarabia està encara a la banqueta, mira, està a la graderia.
1: Exacte, ara l'estan empujant.
6: No? Pues no l'he vist, o sigui, l'acabo de veure. Però si em diuen que està a la banqueta, m'ho crec. Està molt obert. Cada pilota que recuperi el Barça tres quarts és ocasió de gol o
4: espera
6: penal.
4: Que ataca l'Elx, la pilota a l'interior de l'àrea, la treu la defensa, Gavi la toca, Bernal, Xavi Espar, demanant mans en un sector de la graderia, però en tot cas fora de l'àrea. El rebuig a Xavi Espar, la toca després d'un altre rebuig a Gavi amb Fermín. Falta, no? De fet, falta, diria que Aguado. Pilota al mig del camp al Barça, minut 20 de la primera part. 0-1, val el gol de Rafinha.
6: A França, perd el Paris Saint-Germain 2-0. El descans, el canvi de Luis Enrique, fora Dembélé, entra i debuta amb el nou Ferran Torres.
4: Té la pilota Eric García. Eric García amb Christensen. Christensen en horitzontal cap a l'esquerra per Gerard Martín. Gerard Martín amb Bernal. La passada de Bernal per Adeyemi. Fengruber amb el cap. Li cedeix la pilota d'Ituro.

0: Centrals del Barça estan jugant molt bé, sabem fent la passada vertical.
1: La pressió de Bernal. Mans? Oh, quina llàstima, perquè el Barça tenia una jugada...
2: I toca el braç estret.
1: Sí, va.
3: I estava discutint a l'àrbitre.
0: No, que la sortida de pilota està sent molt bona des de la línia defensiva. Tots els defenses, i especialment els centrals, estan fent la primera, trencant la primera línia. Al mig del camp, jo crec que no està funcionant tan bé. Gavi està apareixent molt poc, Bernal ha estat un punt imprecís, Fermín tampoc l'hem vist gaire, i està costant que arribin pilotes en bones condicions al davant. A poc que els migcampistes s'entonessin, com deia abans el Gerard, hi hauria molts espais al davant pels davanters.
1: Té la pilota d'Ituro, se la treu de sobre, salta Xavi Espar, la toca amb el cap, se la treu de sobre Gerard Martín, després un rebuig al mig del camp amb una mica d'imprecisió, petit misto, cap problema, la pilota fora del terreny de joc, que ja està bé. Ben Gruber amb Redondo d'Ituro. D'Ituro, que fa l'obertura a l'esquerra per Valera. Valera li torna la pilota al porter, que n'ha tocat 40, ja. El desplaçament de Ituro, interceptat per Bernal, excel·lent. Marc Bernal.
2: Sí, aquesta és la 17a passada de Ituro en 21 minuts de joc. No m'estranyaria que fos el que hagués fet més passades de l'Elx.
0: Amb això no han canviat. La temporada passada amb Sarabia i Iñaki Peña, també el porter ex-blaugrana, doncs també tocava molta pilota, i això segueixen fent quan el Barça pressiona.
1: El Barça que la remena bé des del darrere, minut 22, 0-1. Té la possessió de pilota Fermín, la passada de Fermín per Rafinha, interceptada per Redondo amb Xust, que és qui ha fet el penal que ha permès al Barça avançar-se en el marcador. Opa! La passada d'enrere per Redondo, que li acaba de regalar la pilota Joan García, dient-me, escolta, noi, ja en tinc prou. Christensen. És que l'Elx continua esperant aquí, com es diu avui dia, en bloc mig.
0: Sí, al principi han intentat pressionar més, era que els hi va faltant l'energia, s'esperen, com dius, en bloc mig, però la defensa molt, molt avançada. Això fa que el Barça, a la que pugui fer un parell de passades, doncs els davanters tenen molt espai per anar a la profunditat, és molt perillós.
1: Ara Eric García s'havia desoblat la passada de la mínima mal un pèl llarga. Christensen està fent la cobertura allà al lateral dret, ja hi ha arribat el futbolista del Barça. Ben Gruber a la dreta, la passada per Bangaré, que ha intentat superar amb un barret Gerard Martín, que després ha recuperat la posició. Bangaré li acaba guanyant l'acció, compte que la demana en profunditat Fernínio a l'interior de l'àrea. Eric García, providencial, envia la pilota a corna. Excel·lent, Eric García.
3: Aplaudit moltíssim per Hansi Flick des de l'àrea tècnica.
1: És que arriba des del lateral dret,
0: Està animada central, d'haver-te jugat sempre de central i saber com ajudar-los, com intuir aquesta jugada. L'ha llegit de meravella, vist per on venia el problema, després d'aquesta molt bona jugada de Sangaré, un dels jugadors més destacats de l'Elx.
3: Segon corner pel conjunt local, ara des de la dreta.
1: Minut 24 de l'app. Primera part, 0-1, guanya el Barça. Rafinha de penal ha fet el gol. Recua en directe des del Martínez Valero. La centrada de Gonzalo Villar, el rebuig de la defensa al mig del camp és per Bangaré. Bangaré, vinga, d'Ituro, un altre. Ara qui el va buscar és Fermín. Pilotada va d'Ituro a la frontal de l'àrea del Barça. El control després del rebuig de Bernal. Uf, com topa Gavi. Falta favorable al Barça, però qui queda estès a la gespa és el jugador de l'Elx. Uf, Gavi, quan topa...
3: També ha rebut Bernal, que es va tocant el maluc esquerre. El maluc dret, perdó.
1: Jo us dic una cosa, jo m'aparto,
4: Sí, sí.
1: Jo quan veig venir aquest tio, que a més ara se'l veu venir... Jo m'aparto.
0: A més que Fermínio hi ha anat amb l'estómac i Gavi amb l'espatlla, amb el braç, per tant...
2: A més, jo crec que hi ha trepitjada baix, Per mi era falta de Gavi.
4: Sí.
3: Planxa trepitjada. És el que reclamava Fermínio a l'àrbitre.
1: Això que aquestes pilotes que hi ha ara, així, estil Premier, crec que és, que hi ha com uns suports per les pilotes, això estarà a tots els terrenys de joc, ara.
2: Sí, això és nou.
1: Oh, és meravellós.
2: Sí.
1: Perquè ara Iemi, per exemple, ha pogut agafar-la ell mateix i anar per feina.
2: Els aplega pilotes ja no tenen aquesta funció.
1: Ah, oi. Simeone deu estar escandalitzat. Té la possessió L'Elx demanava una falta a Fermín, però l'àrbitre no l'ha xiulat. Valera ha creuat la línia mitjos, però frena. Passada enrere i torna a començar des de la línia defensiva. L'Elx, just, pilotada llarguíssima, molt bo el control de Xavi Espart. Xavi Espart en profunditat per Rafinha, perd la pilota en una zona compromesa, ara s'ha de tornar cap enrere, bona cobertura de Gavi, també la pressió de Deiemi alenteja l'atac de l'Elx, que té la pilota al mig del camp, mira la pressió de Fermín, l'ajuda de Deiemi, se la queda Fermín, Fermín amb Rafinha, Rafinha amb Fermín, no avisa la mínima mal, Fermín la segona acció, cau a terra, res, això no és penal de cap de les maneres, no han vist la mínima mal absolutament sol, eh? Estava sol a la dreta de l'àrea.
0: Una altra ocasió per això, com ha arribat al penal, ara ha estat a punt d'arribar l'ocasió d'una bona pressió del Barça. La que el Barça recupera davant és com més fàcil se li fa generar ocasions. Si no, en atacs, en estàtic, li està costant. Al mig del camp està passant poc avui el Barça.
1: Ara intentava un desplaçament Gonzalo Villar, li havia sortit prou bé. Després l'acció defensiva del Barça també ha estat bona i torna a atacar des del mig del camp l'Elx. 27 ja de la primera part. 0-1. La pilota Xust amb Redondo. Redondo li torna la pilota Xust, pressiona Rafinha, però ara estava molt sol en la pressió, ha pogut sortir bé l'Elx. Bangaré té obert a la banda dreta Morente, que fa un desplaçament cap a l'esquerra. Valera està sol a l'extrem, ha rebut la centrada. Bé, Eric posa el peu i envia la pilota fora.
2: Impecable, Eric, de moment.
4: Sí, sí.
3: Eric, ara, esperonant els seus companys, està més concentrats, a ser més precisos.
1: Hi ha una centrada a l'interior de l'àrea. Bé, Xavi es para amb el cap. Adeyemi controla la segona pilota en un primer moment, però després se li escapa. Pressiona ara i força un servei de banda favorable al seu equip. Bé, Adeyemi. Com a mínim, de moment en atac no està apareixent gaire, però com a mínim que hi posi una mica d'intensitat.
5: Segur que tothom recorda la seva primera vegada al Camp Nou, amb qui va anar, sí, amb qui va jugar, i experiències que mai no s'obliden. Exactament com us passarà a vosaltres si viviu alguna de les experiències exclusives que ofereix CaixaBank Experience. Només pel fet de ser client de CaixaBank pots accedir a sortejos i prebendes, aconseguir entrades i descomptes i gaudir de més sorpreses. Més informació a les xarxes Experience CaixaBank, perquè si vius una experience mai l'oblides.
1: Té la pilota d'Ituro. La regala.
0: Si no sigui així...
6: Ara ha estat a punt de robar Fermín, i és que el Barça és un 4 contra 2, sí, perquè sí. És que els carrilers estan de mig centres quan l'Elx construeix. Aleshores, cada pilota que va pel mig en la sortida de pilota de l'Elx, si el Barça roba, és mitja ocasió de gol.
3: I Flico està veient, des de l'àrea tècnica, ara estava fent correccions que jo crec, interpreto, anaven en aquesta direcció, Gerard.
1: Gavi amb Christensen al cercle central. Orienta el joc cap a la dreta per Eric amb Fermín Bernal. Bernal fa una passada de cullera que és boníssima per la mínima mal. Corna, no? O xiularan falta en atac. Corna.
3: El primer favorable al Barça, a la dreta de l'atac anirà cap allà Lamine Yamal, el segueix de prop Rafinha, serà Rafinha qui faci el servei de corna.
0: Ara hi ha hagut una bona combinació. Fermín ha rebut d'esquena, ha descarregat cap a Bernal i el Barça ha pogut progressar de manera natural pel mig del camp.
1: Vinga, va, el corna. A veure si és en curt o en llarg de Rafinha. 30 de la primera part, 0-1. La demana de Yemi a propet del capità, que aixeca els dos braços. La centrada de Rafinha molt oberta, Christensen, falta en atac, es dol d'un cop al clatell
3: Morente.
1: Tete Morente.
2: I al minut 28 Dituro continua sent el jugador de l'Elx que més passades ha intentat.
1: Pausa per beure una mica d'aigua. 29 i mig de la primera, ell 0, Barça 1, gol de Rafinha.
5: I aprofitaré per donar-vos les gràcies a tots vosaltres, així com a Obramat, agraeix cada dia la feina dels professionals de la construcció i la reforma, perquè no només construeixen espais, milloren vides i construeixen futur. I aquí hi ha Obramat acompanyant-los en cada projecte, posant-los-ho fàcil, amb solucions completes, assessorament i tot el que necessiten per fer-ho possible. 20 anys construint junts, Obramat.
3: els jugadors del Barça s'estan hidratant moltíssim, es nota que encara fa calor, teníem ara uns 28 graus aquí a Elx, i veiem sobretot indicacions de Hansi Flick, parlava ara amb Gavi, també ho ha fet amb Xavi Espart, ara torna a agafar Gavi, Gavi és qui li fa algunes consultes a l'entrenador, amb Arnau Blanco reforçant el servei de traducció simultània, podríem dir, i també a Deiemi, ben a prop de l'entrenador, també rebent aquestes correccions.
4: Jo entenc que el Barça avui pot jugar a pressionar, perquè això és un carmelet, no?, el que està fent l'Elge amb la pilota, però una miqueta més de tenir la pilota al mig del camp, especialment Gavi, així que ho estic trobant a faltar, que tingui més pes en el joc, com per exemple hem vist a Xavi Espart aquesta pretemporada.
2: De fet, ara m'estava fixant que l'Elx està guanyant la possessió. 54% de possessió per l'Elx, 46% pel Barça.
0: És que és el que dèiem, al mig del camp li està costant a Gavi, que no apareix gaire, i sobretot a Fermín, aquest joc que entre línies l'apareixer una mica d'esquena. El davanter centre tampoc no t'ajuda en això, perquè Rafinha doncs, no és un jugador que tingui aquesta virtut. A Deiemi ha estat molt desaparegut, molt amagat, quan ha rebut ha estat imprecís, i al Barça li falta referències. Tu pots sortir jugant bé des de darrere, tocar-la, però clar, t'aixeques el cap i algú del davant s'ha d'oferir, algú l'ha de rebre, l'ha de descarregar.
1: Jo crec que és amb els 5 canvis, ho hem comentat moltes vegades, per això, Marc, vull dir que tu estàs plantejant segurament aquesta primera part amb uns jugadors que tenen aquestes característiques que no et permeten segurament una fluïdesa especial al mig del camp, però clar, com treguis a Pedri i Olmo amb l'Elx cansat...
0: Totalment, no. I avui hem dit que l'11 anava condicionat a la preparació física que té cadascú, i jugues amb els que estan més en forma i amb això t'hi adaptes, no? I el Barça al final està sabent competir una mica amb la versió que té del rival, doncs, pressionar i jugar una mica a la profunditat, amb això li donarà.
1: Ja s'ha represa el joc amb una jugada atacant de l'Elx, allunyant la pilota Christensen, després una bona acció d'Eric Garcia, servei de banda favorable a l'Elx, a l'esquerra del seu atac. Pressiona la mínia mal, també Rafinha. Rafinha, creiem, l'han caçat, eh? Falta i targeta, eh? Sí. Ja han ensenyat targeta.
3: La primera diria que és a Ali Juari.
2: S'avança Rafinha i rep la puntada, sí.
1: He de dir que el dissenyador de la samarreta de l'Elx
3: sí.
1: És un tio que odia profundament els periodistes que fan partits en directe des del terreny de joc.
3: És que no es veu el número.
7: No, costa.
2: És que la Champions no podrien portar així, perquè han d'estar sobre un
3: correcte.
2: Fons blanc.
0: Sí. No, és que és impossible de veure. Vaja, jo...
1: Buf, s'ha llançat a terra ara la mínia mal, intentant interceptar una pilota, no ho ha aconseguit. En tot cas, ha endarrerit una mica l'atac de l'Elx. Després hi ha hagut una bona acció defensiva de Marc Bernal, que per mi està fent un partidàs. Que vigili, Rodri. Faig broma. Té la pilota Christensen. No, però aquesta posició ara la tens... No coberta, no. Jo crec que tens en aquest cas la millor parella que es pot tenir avui dia al futbol, no? Per com juga el Barça. Hòstia, a mi el pla B de Rodri, si és Bernal, em té tranquil·líssim.
0: I si no, tens a Gavi, que va jugar molt bé al final de la temporada passada, i algun dia també es podria recuperar d'ell.
1: Oh, ara li han regalat la pilota de Yemi amb espai. Oh. Error gravíssim de Fenn Gruber, però després a de Yemi la perd. I surt a l'Elx a atacar, Morente, cap enrere. Redondo, que apareix aquí en aquesta posició com si fos lateral. La dona entre línies, la centrada a l'interior de l'àrea, la rematada, Misto, fora. L'he vist a dins, eh? Ha estat Fernínio, no?
3: Diria que ha estat Ali
1: Juari. Ali Juari,
3: sí. Misto fort.
1: Ha tingut el gol amb l'esquerra, Ali Juari.
0: A Deiemi ho hem dit, ha perdut la pilota com a davanter centre i per tant no està en la posició per defensar i el seu forat doncs no l'ha ocupat ningú. Han tingut molt de temps per aixecar el cap a l'Elx, per pensar i per tirar aquesta passada, que la veritat és que tenia molta mala bava i ha estat a punt d'enganxar-la a l'Elx i suposar-te un problema.
3: No, apareix Montse Guallar, feia correccions a Deiemi.
5: Cada cop que dieu Ali Juari se m'apareix Montse Guallar al cap.
7: Ostres, boníssim. Jo també ho he pensat, Puig. Sí.
3: El Juari del cor de la ciutat.
0: Sí, sí, sí. Ah, i jo no estic caçant.
3: Sí, sí, he pensat... Explica una mica, per si hi ha algú que s'ha perdut.
1: Sí, el cor de la ciutat va ser un mític col·laborat de sobretaula bastant llegendari.
3: A mi em va fer molta pena el desenllaç amb el Juari.
7: El van matar, sí, sí.
3: Ho vaig passar molt malament.
8: Punyalades, crec.
1: Home, vinga.
3: Home, a veure. Ha prescrit, això, eh?
1: No, vull dir, el que el viento se llevó es pot fer ja. Té la pilota a l'Elx. Bona acció defensiva de Xavi Espar, que de moment està complint. Gavi connecta amb Adeyemi. La passada d'Adeyemi en profunditat no és bona. Recuperació de pilota de l'Elx. Sangaré. La deixa al mig del camp per Aguado. La passada enrere per Redondo. Redondo amb Xust.
0: Adeyemi erràtic, eh?
1: Sí,
0: no,
1: sí.
0: No li recordo una bona acció.
6: Seria la definició, eh? Sí, erràtic.
1: Sí.
6: Erràtic.
1: Sí, sí.
7: Me l'apunto ja per l'1-1.
1: Té la pilota Morente, Morente amb Sangaré. Sangaré cap enrere. Possessió de pilota una altra vegada per l'Elx, que, com deia el Jaume, l'està tenint més que el Barça, curiosament.
2: En general, jo crec que Adeyemi és més receptor que passador. O és millor receptor que passador.
1: Sí. Mm. Sí, sí. Opa, Gavi, l'entrada per darrere... Falta, no? Ha xiulat o no?
3: Sí, sí, falta. Sí, sí.
1: Falta favorable a l'Elx.
2: Molt clara.
1: Sí, oi?
2: Sí, sí. Se l'endú per davant.
1: Falta lluny de la porteria, eh? No està ni a la zona de tres quarts. Aquest que és Gonzalo, no? Gonzalo Villar, és aquest?
3: Sí.
1: El 12, no és?
3: Correcte.
1: Ha baixat una mica, el ritme del partit, també és normal. Fa molta calor avui aquí a Elx.
3: I l'afició també, que havia començat animada i a partir del gol ha anat baixant.
1: Els culers a prop de la cabina de RAC1.
3: Aquests no, aquests no.
1: A veure, Gonzalo Villar, la pilota penjada a l'interior de l'àrea, una altra centrada, Christen sense la treu de sobre i envia la pilota directament a fora per la línia lateral. 38 de la primera, 0-1.
3: Sí, el ritme no seria trepidant, eh?
1: No, aquests primers partits de l'agost.
0: Costa, costa.
1: Sí, sí.
0: Jugadetes, moments, els primers 15 minuts, però després van baixant.
1: Aquestes jornades, Marc, són de 3 punts i cap a casa.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Totalment. Per això és estar-hi concentrat, no regalar, no cometre errors... i no et pots fixar molt en el joc, tampoc pots demanar molt. És el que dèiem, fins i tot l'alineació va condicionada totalment a quants entrenaments ha fet cadascú.
2: És que Gavi ha jugat 25 minuts en tota la pretemporada.
6: Ah, sí, sí. I entrenaments amb el grup tampoc n'ha fet molts.
2: Avui jo crec que aguantarà 60 com a molt.
3: Els exercicis d'escalfament hem vist Pedri de comodí, per tant ja sabem per on pot anar el canvi.
1: Rafinha fa un canvi d'orientació del joc per la mínia mal. Era molt difícil fer aquest control. No l'ha pogut punxar com volia la mínia mal i es lamenta.
6: El davanter centre baixant a fer de...
1: Sí, sí.
6: De mig centre.
0: Va, aquest punt anàrquic que té Rafinha.
1: Uf, ara la pressió a l'interior de l'àrea contrària de Gavi. I és que, clar... Sí, sí, Xus li diu, és que té raó.
6: Uf, sí, sí.
1: És Gonzalo Villar, però que havia dit és que m'ha tocat la cama de ple, dic, sí, sí.
3: I Gavi s'aixeca dolorit, eh? Es va tocant la zona del peu, del turmell. Una pressió tan fort que pren mal ell.
1: Sí, sí, és que ha entrat amb tot l'esperit que té.
2: Arriba molt tard, si treu groga no passa res.
0: La pressió del Barça és un punt desorganitzada, és normal, no és constant en totes les línies, però liderada tota l'estona per Rafinha, que sembla un juvenil,
1: sí, sí,
0: corrent les jugades en defensa. A mi em fa patir, de vegades, perquè, a més, com que ara està l'únic al davant, de vegades dius que no et segueix ningú, no? I para, frena una mica, però ell hi va.
1: Ell hi va,
0: ell hi va. A totes, eh?
1: També deu ser conscient, Marc, que avui tindrà això, no? Tres quarts, una hora, i es buida, eh? Vull dir...
4: I a veure si no la part centra Gordon, no? Perquè amb Gordon i Rafinha els dos junts a la vegada també tindràs dos passats a davant.
0: Totalment.
1: Sí, no? Tot i que avui potser fa home per home, no?
3: Gavi no acaba de girar gaire rodó i veig moviments a la banqueta de Flick. Veig Pedri preparat per si ha de sortir a fer exercicis d'escalfament.
1: Vull dir, avui Gordon podria tenir uns minuts davant de centre.
3: I
1: també,
3: Pedri no? Els va fer. Pedri fa exercicis d'escalfament ja, pendents de Gavi, després d'aixecar-se adolorit de l'acció que comentàvem abans.
0: Sí, sí, Gordó podria jugar a davanter centre, a mi em convenç com a davanter centre, també per això suposo que ni que sigui els últims minuts Hamza hi pot acabar jugant, tenint com tens els jugadors del davant que també necessitaran descans.
1: Ara hi ha una passada llarguíssima per Tete Morente, el retall, supera Xavi Espar, la centrada interceptada per Gerard Martín, se la queda de Yemi, falta, no? Falta favorable al Barça, prop de l'àrea de Joan Garcia.
5: Veureu un Volkswagen Taigo amb sostre panoràmic, càmeres de visió posterior, sí, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
1: Tot?
5: I amb entrega immediata, doncs ho podeu tenir des de 19.900 euros.
1: Que massa.
5: 19.900 euros. Preu recomanat a la Península i Balears, finançat amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es. Un de segona mà, potser per 9.000, sí que el trobem.
1: A vegades el barat és car, no ho oblideu mai. Ja t'ho he arreglat, Puig. Aquesta pilota no era... L'ha tocat l'àrbitre, però no l'havia tocat abans que la toqués l'àrbitre, no l'havia tocat un jugador del Barça. Li ha donat a l'Elx, no? La deu haver tocat algú de l'Elx. Possessió pel conjunt local, desplaçament llarg buscant Niño. Re. Joan Garcia.
3: A l'Elx escalfa, buena note.
0: Mitja punta amb talent. Encara no ha jugat amb segon ni un minut, per això la lliga.
1: Christensen s'ho pren amb calma, baixa Gavi a buscar la pilota i Christensen li diu, fora d'aquí. Hem fet un gest com dient, què fas? La passada a la dreta, la mínia mal. Re, Valera, amb ell Fermín, posa el cap. Eric García la deixa per Bernal, bona conducció de Bernal. Bernal amb Gavi, Gavi la mitja punta, aquí dóna-la a Adeyemi, aquí l'has de fer, Adeyemi entra a l'àrea, continua Adeyemi, la centrada, oh! No hi ha arribat ningú, fora! No hi ha arribat Rafinha, fora! Hòstia, quina llàstima.
3: Sí, es lamenta molt Adeyemi perquè, a més, és que venia Rafinha amb molta velocitat i hagués pogut rematar també el brasiler.
0: La veritat és que aquí ho ha fet molt bé. Adeyemi ha tirat la pilota justament on s'ha de tirar, el segon pal, Rafinha suposo que ha esgotat, després de tot el partit no hi ha arribat, tampoc té aquest ofici davanter centre. És el gol que va fer Hamza l'altre dia.
6: En directe, sí, en directe he pensat, Hamza hi hagués arribat, però després veient la repetició, ni Hamza, ni Lewandowski, ni Pau Gasol, eh? Que no hi arribava ni el que fa un 64 de peu, eh?
1: 2 minuts i sabrem quan s'afegeix 0-1. El públic protesta ara perquè l'àrbitre ha xiulat una falta al mig del camp, però crec que el públic demanava targeta, tot i que el jugador de l'Elx que rep d'esquena la porteria i al mig del camp.
3: I mira, càntics de fora a fora de l'afició del Martínez Valero emprenyada amb aquesta decisió.
2: No és broma.
6: Retalla distàncies al Paris Saint-Germain, marca...
1: Ferran Torres. Sí.
6: Ferran Torres, que en els seus primers minuts com a jugador del Paris Saint-Germain ha marcat amb una mica de sort. Veurem si no li anulen per fora de joc, perquè jugada dubtosa.
1: Ara la centrada de Morente per la dreta, corna.
3: El tercer de l'Elx en aquesta primera part.
6: És gol. Gol de Ferran Torres, Rennes 2, Paris Saint-Germain 1, 19 minuts, més l'afegit té el Paris Saint-Germain per remuntar el partit.
3: Gavi es tira a terra, eh? Ha fet un gest a la banqueta.
1: No pot continuar.
3: Ara surt el doctor Pruna ràpidament a atendre el Gavi, que doncs, haurà de marxar del terreny de joc, segurament lesionat, després d'haver fet aquest senyal a la banqueta. En Pedri, ho havíem dit, que fa una estona que ja fa exercicis d'escalfament, veient que Gavi no girava rodó.
6: La dolència és a...
3: Zona turmell.
6: Turmell.
1: És el cop, eh? Jo crec que és el cop en aquella jugada que dèiem a l'àrea contrària. Jo crec que deu ser un cop, eh?
0: No feia cara molt preocupat.
6: No.
2: Sí, però l'ha afegit. Jo crec que no passarà de 3 minuts. M'estranya que no pugui, que no aguanti fins al descans.
3: No anava fent senyals que ell volia anar aguantant fins al descans, però és que ara realment li fa mal i per això ha fet aquest gest cap a la banqueta i per això s'ha tirat a terra i Pedri és a punt d'entrar. El Lluminós ja està preparat.
1: El públic protesta perquè es fa el canvi, però perquè no s'hauria de poder fer.
3: Pedri ja és al terreny de joc, substitueix Gavi.
1: Molt bé, clar.
3: Són llestes, volien aprofitar que hi havia un menys aquí.
5: Ara s'assenyalava el genoll dret, sense voler espantar ningú, però s'ha semblat que es tocava el genoll dret.
1: Però en aquella acció, espera un moment, el corna, la centrada, el rebuig de Rafinha, que està tot arreu, pilota per Sangaré, que la penja a l'interior de l'àrea, aquest tio no estava fora de joc, la treu la defensa del Barça, continua atacant l'Elx, Valera, que ara és a la dreta, la línia de fons, fa la passada enrere per Morente, la centrada de Morente, compta, a Joan García, ha saltat i li ha passat la pilota per sobre, se la queda la mínia mal, a veure què fa la mínia mal al mig del camp, la mínia mal amb Pedri, Pedri enrere per Bernal i atac estàtic del Barça.
3: La cara de Gavi anant cap a l'àrea tècnica és de preocupació. Flick s'ha interessat per ell. Gavi estava molt, molt seriós. Parlant amb el doctor Pruna, haurem d'estar ben atents al que ens diguin.
1: A veure si us ensenyen alguna altra repetició de la jugada, però jo crec que és un cop, no és cama amb cama, quan ell va a l'entrada, el que passa que no sé si fa un mal...
3: Clar, inicialment es tocava més la zona del turmell. Si després ha notat alguna cosa més, jo crec que en el moment que decideix deixar-se caure a terra és perquè nota alguna cosa que l'espanta, que el té preocupat en aquell moment.
6: Amb els precedents que té, es pot entendre. Clar, potser ha patit una hiperextensió que li ha fet un petit mal gest.
2: Ara m'ho estava tornant a mirar. El cop és a baix, al peu. Pot ser que va tan fort, Gavi, que del cop se li hagi regirat una mica el genoll. Perquè de seguida sí que efectivament es mira aquesta zona.
1: Ara Christensen ha anat al duel directe amb un rival i li han xiulat falta al central del Barça, que està indignat. Diu que de cap manera és falta. Doncs l'ha xiulat l'àrbitre.
6: Ha semblat com duel cos a cos. Passa que no sé si hi ha una trepitjada o no, perquè hi ha el jugador de l'Elx que sembla que s'hagi fet molt de mal.
3: Que sembla que deixava... Que s'aixeca, perdona, Joan Lluís.
4: No, que sembla que deixava la cama al final Christensen, però vaja, res de l'altre món.
5: Sense els aficionats, el futbol no és res, però amb tots ells ho és tot, i per gaudir amb tothom a Orange tens el millor futbol amb tota la Lliga i tota la Champions, tot el futbol a Orange TV.
1: Dos minuts i s'haurà acabat la primera part.
3: Sí, amb tot el que ha passat amb Gavi, ens ha passat per al dia el temps afegit, s'han afegit 4 minuts a aquesta primera part.
1: Totes les aficions tenen els seus trobadors.
2: Ui, i crec que s'ha tallat la comunicació justament amb el Martínez Valero. De seguida la recuperem a un minut i mig d'arribar al final d'aquesta primera part. El 0, Barça 1, amb el gol de Rafinha de penal. I amb el Barça tenint la pilota ara al mig del camp, compta aquesta recuperació per Rafinha. Rafinha la deixa per Adeyemi. Adeyemi el control i el gol. El gol del Barça, gol d'Adeyemi. Gol d'Adeyemi en el seu primer partit oficial amb el Barça. Aconsegueix marcar amb una acció al contraatac. Marca Adeyemi.
5: Doncs obrim una estrella d'am per celebrar el segon del Barça. El gol d'Adeyemi, que s'estrena en partit oficial a la Lliga. Gol amb estrella d'am d'Adeyemi.
0: Doncs una molt bona jugada. El Barça ha recuperat la pilota. La veritat és que una vegada més, el que no s'està podent generar en estàtic sí que s'està generant a través de les recuperacions, que en aquest cas Bernal ràpidament connecta amb Lamin, que amb un toc doncs habilita a Rafinha, i aquest a Adeyemi. La veritat és que una transició molt ràpida, quatre passades però molt ràpides, des del mig centre a Bernal fins que li arriba a Adeyemi, que dèiem que havia estat erràtic fins al moment, però ara sí que ha pogut doncs combinar o agafar amb la cama dreta i ficar-la, endreçar-la amb molta habilitat.
5: Ja li pots canviar l'adjectiu Puig a l'1 per 1, no li posis erràtic, almenys durant una estona, però la definició estrenat, de veritat és que és bona.
0: Estrenat.
5: Control i rematada, vull dir que la definició és bona, i és que el partit està aquí, ho estàvem comentant. Només un central al darrere quan el Barça recupera la pilota, tothom obert, la majoria de jugadors a camp contrari, l'Elx despullat, el Barça recupera, té tanta gent en atac amb aquest estil de Hansi Flick, que clar, és sempre un atac amb superioritat, i aquí ho ha fet molt bé el Barça, jo crec, els tres de dalt, per acabar marcant.
2: Problema de subministrament elèctric al Martínez Valero, i ara de seguida recuperarem en Pol.
4: Un clàssic d'aquesta època de l'any.
1: Ja...
4: Mira, ja tenim aquí.
1: Ja som aquí... Se n'ha anat la llum de la cabina de RAC1 al Martínez Valero. Demanem disculpes i se n'ha anat just en el moment que marcava De Jemi, jo us prometo que el gol l'he cantat. Que passa que quedarà per sempre en un forat negre radiofònic.
3: Ens ha agradat, està gravat, eh? Està gravat, diria, no? Vull
1: dir... Està gravat?
3: No, tampoc.
1: Tampoc. No passa res.
5: Home, segurament en aquell moment era l'última preocupació del nostre tècnic, eh?
1: Demanem disculpes perquè això, se n'ha anat la llum just en el moment que el Barça feia la jugada de la pressió alta i la recuperació, que ha acabat amb aquest gol de De Jemi. Això fa baixada 0-2, Rafinha de penal, i a De Jemi, que s'estrena com a golejador del Futbol Club Barcelona, 50 i mig a la primera part. 0-2, falta favorable al Barça. La centrada de Rafinha, rematada fora!
2: Oh.
1: Hòstia, l'he vist a dins de Bernal, eh?
2: Oh.
1: S'havia desmarcat de nassos, Bernal.
0: Sempre té aquesta habilitat, eh? Aquest gol, aquest saber moure's a dins de l'àrea.
1: Xiula el senyor Quintero González, al descans al Martínez Valero i a la sintonia de RAC1. El 0, Barça 2, Rafinha i a De Jemi.
3: Rafinha es queda per parlar amb els seus companys, iniciant el camí cap al túnel de vestidors, comentant la jugada amb Pedri. Rafinha seriós, no acaba d'estar conforme en la versió que estan donant entre tots plegats. Són conscients els jugadors del Barça que, malgrat el marcador favorable, hi ha aspectes a millorar. Tots plegats marxen cap al túnel de vestidors, segurament també preocupats per Gavi, recordem-ho, substituït per problemes físics, i en el seu lloc hi ha entrat Pedri.
8: Cares molt llargues en els jugadors de l'Els, diverses discussions entre alguns grups de jugadors superats pel Barça i, a més, tocats amb aquest gol just abans del descans. I hem vist, per cert, intercanvi de samarretes ja entre Eric García i Víctor Chus, poc habitual que passi al descans, però ja han anat per feina.
1: Doncs al descans, excel·lents notícies pel Barça, 0-2 i situació aparentment controlada pels de Hansi Flick. Ara tornem.
9: El Barça juga a RAC1.
10: M'expliques un conte, papa?
11: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
12: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
13: Què us poso?
14: Per mi una estrella.
13: I per tu?
15: Jo també una estrella.
14: Ara estem d'acord.
15: Estem d'acord?
16: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
17: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
18: Perfecte, aquí el tens.
17: Ja?
18: Ja.
17: Sí?
18: És així?
17: De debò?
18: I tant, de debò.
19: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears, finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
20: El 2006 Espanya tenia 0 mundials, els mòbils eren sense internet i les obres ja eren obres quan vam obrir el nostre primer obramat. Avui, 20 anys després, seguim al costat dels professionals superant reptes junts i garantint-los estoc sempre disponible en marques professionals al millor preu perquè la seva feina sigui més ràpida, segura i eficient. 20 anys construint junts. Obramat.
21: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
22: Tu no ets només una pòlissa. Ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre, on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
23: RAC 1. Aquest estiu podeu recuperar els millors moments de tota la temporada de RAC 1.
24: Tens alguna imatge gravada d'aquí?
25: Buah, que lo hemos pasado genial. Más de un millón de personas, creo, por las calles de Barcelona.
24: Que, clar, feia 14 anys que no es guanyava la Champions.
25: La gente con mi camiseta.
24: Unes ganes tremendes.
25: Clar. No era normal.
24: I cridaven, no?
25: Era normal.
24: Sí.
25: Esto me hizo muy feliz, de verdad.
23: Cada vespre d'estiu repasquem el millor de tots els programes.
26: Veure quina relació tinc amb el teatre, saps? Perquè pateixo molt i penso, dic, no s'ha de patir tant. La putada és que no sé si ho podré deixar mai, saps?
27: Clar que no, perquè t'agrada massa.
0: és que no sé si puc no fer-ho.
23: Tots els bons moments radiofònics mereixen una segona oportunitat.
2: I a La Repesca els la donarem.
23: De dilluns a divendres, de 9 a 2 quarts d'11, La Repesca, amb Marina Arbós. RAC 1. Tots som estiu.
4: Ara que hem acabat l'escola
5: i tenim més temps lliure,
6: ara que podem fer el que volem,
5: volarem els pares amb la pistola d'aigua i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
7: I escoltarem els contes de RAC 1.
5: A la piscina!
7: Al cotxe!
5: O a l'hora de la migdiada!
13: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
27: I, oh?
5: Els contes de RAC 1 són dels Vivim del Cuento. I són divertidíssims!
28: La rateta va trobar un dineret i va pensar, què en faré d'aquest dineret?
7: Els trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
29: RAC 1 Podcast.
5: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets.
23: El Barça Juga RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
1: 3 minuts i arribarem a 2:15 de la nit al descans del Martínez Valero i a la sintonia de RAC 1. Victòria plàcida de moment del Barça, el 0, Barça 2. Gols de Rafinha de penal i de Adeyemi. De moment sembla que el Barça va per feina i, a més, pot fer canvis que poden millorar substancialment l'equip, sense cap mena de dubte. Primera part més que correcta, tenint en compte que això tot just acaba de començar, no, Marc?
30: Sí, jo crec que sí. Aquestes alçades, això, no ens podem posar molt exquisits amb el que fa a l'estil, amb la proposta de joc. Jo crec que el Barça ha estat concentrat, ha estat competitiu. No gaire estilístic, si vols, no gaire en la proposta una mica el que seria el Barça de tenir la pilota. Jo crec que al mig del camp ha passat molt poc, Fermín no l'hem vist, Gavi també, doncs amb molt poca preparació, doncs tampoc ha sabut oferir-se, molt poca mobilitat pel mig. Al Barça li ha costat molt combinar aquí. És veritat que no hi havia gaire espai i que l'espai estava a la profunditat, estava doncs a l'esquena dels defenses que estaven molt avançats de l'Elx, un Elx que arrisca molt en la sortida de pilota i que et donava facilitats aquí a fer un futbol directe. I sabem que aquest Barça de Flick ja en general ja no rebutja aquest tipus de joc, un futbol més directe, més d'anada i tornada, i en això ha jugat el Barça, s'hi ha trobat molt còmode, no ha patit en defensa, i era qüestió de temps doncs, que l'acabessis enganxant al davant, fins i tot doncs, una DMI que pràcticament no havia fet cap acció doncs, afortunada, al final n'ha tingut dues de bones, i l'última sobretot doncs, l'ha ficat cap a dins. Un Barça pragmàtic, un Barça efectiu, jo crec que aquestes alçades no podem demanar gran cosa més.
31: Sí, és el que toca. És a dir, de la mateixa manera que l'alineació ve condicionada i de quina manera, per quin punt de la temporada estem, doncs el joc també ve condicionat perquè estem al mes d'agost i perquè molts jugadors pràcticament no han pogut fer ni pretemporada, que a mi m'hagués agradat veure un Barça amb més pilota, sí, evidentment, però és veritat també que l'Elge et convida a jugar d'aquesta manera i amb jugadors tan ràpids com tens a davant, doncs ho has d'aprofitar, i el Barça ho ha aprofitat. I a Adeyemi tinc la sensació que aquesta temporada ens passarà molt el que ens ha passat avui. És a dir, que hi haurà moments que el voldràs assassinar i que t'acabarà resolent el partit amb una jugada perquè qualitat individual en té.
3: Com
31: perquè
3: Rashford.
31: Rashford, Dembélé, és aquest punt, aquest futbolista, no?, que té la qualitat, que té, evidentment, que és un jugador d'elit i que si està al Barça no és per casualitat, però que també hi haurà moments, jo crec, que ens en recordarem d'ell.
30: Sí, al final la possessió, la primera part l'acaba guanyant l'Elx, 55-45, però clar, quatre ocasions clares del Barça i un parell de l'Elx que jo, un parell clares, tampoc les tinc allò, aquella que no enganxa el rematador, aquella passada amb cullera de Gonzalo Villar, però poca cosa més. A mi m'ha semblat que el Barça ha controlat bé els atacs de l'Elx i millor trobar-te un rival així obert que no pas un equip tancat, que jo crec que hagués suposat més maldecats per l'equip de Flick.
32: No, jo crec que és una estrena agraïda per la proposta del rival i perquè el Barça ha aprofitat doncs, les mancances que té l'Elx moltes vegades en la sortida de la pilota, no? I el seu posicionament dels futbolistes, per mi, una mica massa esbojarrat en alguna construcció de la jugada. I especialment contra aquest Barça, si alguna cosa doncs, pot fer mal és perdre la pilota a camp propi i amb Rafinha, Adeyemi, Lamine, etc., quedar-te amb dos, tres centrals al darrere tancant, pràcticament fins i tot en alguna jugada amb inferioritat numèrica als defenses de l'Elx. Això ha aprofitat el Barça, no hi ha hagut pausa en el partit, el Barça no ha tingut temps o no ha pogut doncs tancar l'Elx a camp propi perquè hi havia molts espais, però vaja, el partit requeria també aprofitar aquestes badades. No és un partit molt diferent al que vam veure en estones de la temporada passada. Els gols, si repasseu alguns gols de la temporada passada contra l'Elx, venen en situacions similars. I només un apunt del tema Gavi, perquè ens han ensenyat ara a Movistar, quan el doctor Pruna es referia a la seva dolència amb Hansi Flick, que Flick li preguntava què li passa a Gavi, la cara de Flick, quan el doctor Pruna li comentava el que tenia, no era la més esperançadora de totes. Ha respirat fons, ha mirat a terra, vull dir que també a Flick se'l veia preocupat.
1: Joan Ortiz, hola.
8: Què tal, hola?
1: Fem un altre repàs de l'actualitat.
8: Sí, home, sí, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquest diumenge a la matinada a la Ràpida, al Montsià. A la Ràpida, al Montsià, de fet, quan han arribat al lloc dels fets, han hagut de constatar la presència d'un home ferit per apunyalament. L'home ha mort després que hi arribessin els serveis d'emergència. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos ho està investigant. D'altra banda, l'Ajuntament del Picat, el Segrià, ha emès un comunicat de condemna. Ho ha fet perquè els Mossos han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a diversos nois, alguns d'ells menors, i han obert una investigació per una suposada agressió sexual en grup a una noia. Tant uns fets com els altres es van produir a la nit en el marc de la festa major d'aquesta localitat. En el comunicat, el consistori també expressa el seu suport a afectats i famílies. Mentrestant, a Cadaqués, el CSIF ha denunciat l'agressió a un agent de policia local d'aquest municipi durant un concert, també ahir a la nit, que va requerir atenció hospitalària després de rebre un cop al nas. L'agressor, reduït amb l'ajuda de dos Mossos fora de servei, va destrossar la mampara del cotxe patrulla. El sindicat reclama que el consistori es personi com a acusació particular i reforci la plantilla davant la manca d'efectius. L'Ajuntament lamenta els fets i defensa que té dificultats estructurals per cobrir vacants. I finalment, pel que fa al temps, demà serà un dia més insegur per l'arribada d'un front associat a la profunda borrasca atlàntica situada davant de Portugal. Al matí ja cauran alguns ruixats al Pirineu Occidental, però serà a partir del migdia i durant la tarda quan les tempestes s'estendran pel nord-oest i el centre del país. No plourà tot el dia ni a tot arreu, però localment els xàfecs podran ser intensos, acompanyats de calamarsa o pedra i fortes ventades. Això és tot.
1: Gràcies, Joan.
8: De res.
9: El nou Jeep Compass és aquí, perquè sí, alguns ho sembla, però d'altres ho són. Disponible en versió plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctric, el nou Jeep Compass combina tecnologia, eficiència i l'autèntic esperit Jeep. Descobreix aquesta i moltes més ofertes a Jeep Ponès i a la xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
10: Per cert, que la penya Almogàvers X ha denunciat càrregues, insults, estelades requisades i persones detingudes per part de la policia. Entenem que això ha estat abans del partit, quan intentaven entrar a l'estadi, perquè durant el partit aquí tot ha anat amb normalitat i no hem vist cap càrrega ni cap problema amb cap membre de seguretat ni cap membre de la policia. Però vaja, denúncia de la penya del Mugàvers, que a més demana reacció per part del club per defensar l'afició.
1: Molt bé, doncs el descans 0-2. Ara el que cal és no equivocar-se. Una mica d'Olmo, no? Una mica de Hamza, una mica de Gordon.
3: Els suplents estan fent exercicis d'escalfament, el que passa que no veig algú més destacat fent exercicis amb més intensitat, de fer un canvi ara. Ja.
32: Bé, ha gastat una finestra Flick, si vol fer el 5, doncs haurà de fer 3 i 1 o 2 i 2.
1: En Cancelo també, no? Potser?
30: Sí, potser fa algun al descans i tot, no? I així no gasta finestra. Veurem, però sí, ara segur que amb aquesta comoditat de tenir aquest marcador doncs pots gestionar una mica més les càrregues, que de fet tio, i si poguessis em faries més de 5 a 8 de canvis, perquè 90 minuts a aquestes alçades hi ha molts jugadors que no els hi sentaran gaire bé.
32: Li queden 2 minuts al Paris Saint-Germain per guanyar el partit al camp del Rennes. Ha empatat amb gol de
1: Ferran Torres,
32: doblet de Ferran Torres,
1: bon de cap, aquest,
32: la seva estrena, i aquest sí, estic amb el Molló, aquest és un bon gol de davanter centre d'àrea, de moment estrena immillorable de Ferran Torres, tot i que el Paris Saint-Germain o ho arregla en aquests últims 2 minuts o es deixarà els primers 2 punts de la temporada.
9: Sense afició al futbol és només silenci, amb l'afició al futbol ho és tot, i per gaudir amb tothom a Orange tens el millor futbol en tota la Lliga i tota la Champions, tot el futbol en un sol lloc, el trobaràs a Orange TV, truca al 1414 o entra a Orange Ponès i no t'ho perdis. Orange és aquí.
1: Doncs ja surten els jugadors del Barça al terreny de joc.
3: Sense canvis.
1: Sense canvis. Continuen els mateixos que han acabat la primera part. Per tant, només a Gavi, que ha marxat lesionat. I pel que dèieu, haurem d'estar molt pendents de què ens diuen, perquè potser s'ha fet mal, més mal del que ens pensàvem en un primer moment.
30: La seqüència una mica angoixant, sí.
11: Sí.
30: No definitiva, no? Jo no em mullaria, però sí que era com, home, estaven una mica amunyats, pensatius.
31: I que Gavi ha tornat a jugar, que això ja, vull dir, no és novetat, amb el fet que s'ha fet mal i ha continuat jugant i ha acabat caient al cap d'una estona, no? Però el dia aquell que es va trencar a Valladolid també va ser, que no dic que sigui les mateixes circumstàncies ni molt menys, eh? O si més no feia la pinta. Però en tot cas també que aquell dia es va lesionar, va tornar i es va quedar trencant.
1: A veure si l'Elx fa algun canvi de plantejament, no?, amb el 0-2.
3: De moment, de jugadors, es mantindran els mateixos 11 que han començat. No fa canvis en Selmi.
30: Complicat ho té, perquè ja han sigut prou valents pel que ells són. Entrarà jugadors més ofensius, suposo, més tard.
1: El Barça atacarà a la nostra dreta, a la porteria del gol sud. La pilota amb la que volia començar la segona part, Rafinha, no li ha agradat a l'àrbitre, no ho sé. Li ha dit aquesta no. No sé ben bé per què. I ara no té pilota el capità del Barça. Li està explicant ara Quintero González. Ara sí. No ho he acabat d'entendre, això, perquè no ha estat el jugador que hagi dit ell que no estava prou inflada o no. És tot l'àrbitre que li ha dit aquesta no. Vinga, tot a punt perquè comença la segona part. Rafinha pendent de Quintero González, que mira els porters, que li dona el vistiplau, mira cap a la banda. Ho estem prenent amb calma.
11: Sí.
1: És d'hora, cap problema.
30: Esteu.
1: Estan col·locant... estan col·locant les pilotes a sobre els suports. Doncs si ens hem d'esperar que les col·loquin totes...
31: Quantes n'hi ha?
1: Xiula l'àrbitre, comença la segona part al Martínez Valero de la sintonia de RAC1, 0-2, guanya el Barça. Ara estem comptant, eh?
3: 4 al lateral, 5 a tribuna, i el gol quantes? 2.
1: 2 i 2.
3: No? Per tant...
1: 2 i 2.
3: 13,
32: no? Una suma ràpida, eh?
11: Mal número.
3: 13, no, he dit?
31: Sí.
11: Clara, també dependrà dels aplegapilotes que hauran de posar les pilotes en aquest suport. Si no les posen, no hi haurà pilotes.
31: El xolo,
3: hi ha un suport que està buit. Al costat del lateral. La resta, tots en tenen ja.
1: Exacte. Falta un allà al lateral. Escàndol. Té la pilota a la mínima mal, volia marxar per fora. Se li ha escapat l'últim toc. Servei de banda favorable al conjunt de Martín Anselmi. Dituro. Amb Just. Passada enrere per Redondo, que se la treu de sobre, la toca amb el cap Bernal. Insisteixo, per mi està fent un molt bon partit. Ara la defensa de l'Elx està a punt de fer-se un embolic. Bé, Bernal toca la pilota, endarrereix l'atac del conjunt local, que ho torna a intentar. Bé, ara Christensen. Falta. Bernal, compte que Eric García s'ha fet mal, eh? Han topat Eric García i Aguado.
32: Una pitjada, forta, eh?
3: S'aixeca Eric, adolorit, però s'aixeca fent algun saltiró de dolor, però Eric ara provant-se en cursa.
30: Bona clavada d'atacs.
1: Compte que hi ha una passada al cor de l'àrea, Joan. Per tant, creieu que era falta fora pel Barça? O...
32: Ara aquesta repetició ha semblat com que ell potser era el turmell, no?, després de trepitjar.
1: Ull! La passada amb l'exterior de la mínima mal per Rafinha és una preciositat, la rematada! Oh! El misto a les mans del porter! La passada de 25 metres, si fa o no fa, amb l'exterior del peu esquerre des del mig del camp de la mínima mal i deixa sol davant del porter el seu company. Però com ho fa, això?
30: És espectacular, perquè és la passada, però sobre amb la potència que toca i sobre amb un efecte que fa que s'acabi de clavar, no? Allò com els golfistes quan tiren un cop i fan que no reboti, que es quedi allà just on ha botat, i pràcticament ha aconseguit fer això, li ha deixat una pilota immillorable per Rafinha. Llàstima que el seu primer control era força millorable, perquè si no es quedava sol en la millor posició possible.
12: S'entenen tan bé, Lamine Yamal i Rafinha. De fet, l'opció aquesta de Rafinha de nou està molt bé, perquè l'acosta més a Lamine Yamal i li dona més opcions segurament que es trobin.
1: I ha resolt d'una manera molt poc Rafinha, perquè a vegades pot fallar, però que no impacti bé amb la pilota és estranyíssim.
31: I tu ja deia Emilio Gordon, no?, que també pica molt bé a l'espai i penses, ostres, que em puc fotre les botes en aquest tio.
1: Sí, sí. És veritat que ho deies, Marc, a l'Elx està jugant amb una alegria, no?, amb uns espais i això, que sorprenent.
30: Sí, aquesta defensa tan avançada, si no pressiones bé els passadors de pilota, és una mica un suïcidi contra un Barça. Deixes pensar a la minya mala i mira on et posa la pilota. El Barça no para de percutir la mateixa jugada, això fa que no hi hagi molta continuïtat en el joc, tot i que és veritat que en aquesta segona part jo crec que se n'ha parlat, s'ha revisat una miqueta, i el Barça està tenint una mica més de combinació dins del camp.
1: Ara ho ha tornat a intentar un exterior, la mínia mala, que estaria quedat un pèl curta. Després un petit regalet de Pedri al mig del camp, un control i una passada cap enrere, que han aplaudit els culers, que són aquí el Martínez Valero.
32: També segurament l'entrada de Pedri, no? Que porta aquest punt de pausa que jo crec que a l'11 a vegades l'inicial del Barça costava de veure en algun futbolista.
30: Totalment, però mira, ara mateix ja dèiem, per exemple, ha rebut d'esquenes i l'ha tornat cap endarrere.
32: Sí, sí,
30: no, ja... no ha sigut vertical, hi ha una mica més la intenció de tocar una mica més la pilota.
1: Ara ho intenta l'Elx, la cursa de Valera, la centrada, Eric. Gerard Martín.
3: Hi ha 5 futbolistes del Barça fent exercicis d'escalfament. Són Gordon, Olmo, Cancelo, Koundé i Hamza.
10: I també 5 alels, Ponce, Buonanotte, Neto, Dyang i Cepeda.
1: Buonanotte, a mi m'encanta aquest cognom. M'hauria encantat dir-me Joan Maria Buonanotte.
3: És molt del Padrino.
1: Tot
3: també.
1: I que fot-li Buonanotte és una mica més complicat. Una mica més complicat, Molló?
12: Sí, de fet, més que futbol semblaria que no, que estem pensant en altres coses.
31: Ai.
30: Quines?
12: Va, bona nit, allò de festa, no?
30: Ah.
12: Bona nit.
10: Com has arribat fins
3: jo
10: aquí,
3: pensant, jo pensant en cinema i el Padrino.
12: Cadascú.
10: Sí, ja veig que... Ana Torroja, no?
1: Com?
30: Ui.
12: Suposo que baix del concert d'Ana Torroja ja és per això.
31: Ah, va.
1: Té la pilota Belch a la frontal de l'àrea del Barça. Tete Morente cap enrere per Redondo. Redondo amb Xust. Xust cap a l'esquerra per el Juari. És que m'ha arribat al cor el comentari.
10: Mai millor dit, eh?
31: Ja.
12: Faltant Ramon de les Olives.
10: Ostres, que es va fer mosso. És que va donar un gran moment, eh? El Ramon de les Olives.
1: Però tu tens edat de saber tot això, Clara?
10: Jo m'ho vaig empassar tot. I, de fet, quan van canviar el David o quan se'n van anar a Sants, va ser traumàtic per mi. Era com destrossar la sèrie per mi. Canviar un actor és que, vaja, em sembla una bogeria.
14: La merda tu, la merda jo, la merda la Remei, la Pilar, la Pilar.
10: I el fill del Santi també.
1: 0-2 guanya el Barça. Té la pilota Gonzalo Villar, que vol superar Eric García, que li ha dit per aquí no passaràs, estimat. Minut 7 de la segona part, 0-2. Futbol i cultura popular de Franc, a la sintonia de RAC1.
32: És un central
1: servei de banda.
32: I no acostuma a escalfar-se, però m'estranya que, no?, que Cobercí de moment el tingui flic a la nevera i no sembla que tampoc hagi de tenir minuts avui. Va jugar contra el Basilea, va jugar, i no va jugar al Gamper, no?
1: Sí.
32: Una cosa així... Bueno, piano.
1: Compte la rematada, el pal fora. Havia xiulat falta, però com és que ha trigat tant? És que a mi m'havia semblat una falta claríssima per empenta.
12: s'espera per si acaba en gol i pugui ser realitzada.
1: Ah, val. Però era molt clara, no?
3: Jo a Cobercí no el tinc anotat, a Basilea.
12: No? Sí. Jo no ho tenia clar. Sí que hi ha una empenta...
1: Ui, el tema ve, Rafinha, Fermín, interessantíssim. Hi ha un rebuig de la defensa que caçarà Lamine Yamal a la banda, encara al mig del camp. Frena Lamine Yamal.
3: Cobercí jo crec que encara està inèdit i que s'està anant amb peus de plom a nivell físic. Tot i així, els exercicis d'escalfament previs al partit amb els suplents els ha fet perfectament.
1: Oh, la Xavi Espar, quina maniobra. Ha fet una passada preciosa, ha deixat a Adeyemi molt espai. Adeyemi amb Rafinha a l'interior de l'àrea. Rafinha li torna la pilota a Adeyemi. Adeyemi se la posa a la dreta. Adeyemi amb Lamine Yamal. La rematada fora!
12: Oh!
1: La rosca fora de Lamine Yamal des del balcó de l'àrea.

0: molta amenaça del Barça, eh?
1: Sí, no, quan el Barça recupera entre aquest espai i que té aquests davanters, que és el que deia abans, tothom va a l'espai, tothom no escatima un esforç per fer una desmarcada, i això és una de les coses que aquest Barça aquesta temporada doncs tindrà pràcticament garantitzada, perquè si abans vivia d'aquestes desmarcades només amb Rafinha, ara amb Gordon i Adeyemi, doncs, i a sobre ja tenies a Fermín, doncs tens molts jugadors que s'oferiran sempre a l'espai.
2: I a més que també tens bons passadors, va? Tens Xavi Espart, tens Eric, tens Marc Bernal, tens Pedri, és a dir que per darrere també tens molts jugadors que la poden col·locar molt bé.
0: Ai, ara la passada amb l'exterior de la mínima no li ha sortit bé, la pressió de Rafinha genera una pèrdua a l'equip rival, una altra passada aprofitat de la mínima mal per Fermín, interceptada per la defensa.
3: I fins i tot avui la Minyamà, ara la segona part està més versió passador, però la primera ha anat força a l'espai, que em sembla interessant també que ho faci.
0: Falta sobre Adeyemi. Una lluita en una cursa cap enrere de Adeyemi, que ha caigut a terra i ha trigat molt a xiular-la l'àrbitre. Potser l'ha avisat l'assistent, perquè ha trigat moltíssim.
1: Ja no hi havia més la pilota, no? Entre ell...
0: No, ja la jugada ja havia avançat ben bé 15 o 20 metres.
3: Si ets client de CaixaBank, prepara't per viure experiències inoblidables amb CaixaBank Experience. Només pel fet de ser client pots accedir a experiències exclusives del món de l'esport, prevenda, sortejos, aconseguir entrades i descomptes, gaudir del millor contingut esportiu o jugar en un camp de primera. Només has de buscar a @experiencecaixabank a les xarxes i gaudir de tot el que t'ofereix, perquè si vius una experience, mai no l'oblides.
0: 0-2 guanya el Barça. Rafinha de penal i Adeyemi. Recuant directe des del Martínez Valero. Pilota per Gerard Martín al lateral esquerre. Bona passada per Adeyemi, que l'ha perduda, la recupera però Pedri. A veure Pedri, des de la línia defensiva. Continua Pedri, la deixa anar Pedri. Per Eric García. Eric García amb la mínima mal. La mínima mal ja creua la línia de mitjos. A veure la mínima mal pel carril dret. Continua la mínima mal. Se'n va a buscar l'extrem o no? Frena. Passada curteta per Pedri. A la mitja punta, Pedri, la mínima mal amb Eric García, i el Barça que decideix que aquest atac ha de ser llarg. A mi m'agrada quan la mínima mal de tant en tant fa això, llegeix la situació, no?, amb 0-2.
1: Totalment.
4: I és que aquesta jugada, per exemple, no l'hem vist a la primera part.
1: No
4: hem vist aquest punt de calma i de dir, estan tancats, calma, tranquil·litat.
1: No, jo crec que és intel·ligent, a més que tens el marcador a favor, és la millor manera també de no desgastar-te tant. Cansa molt més anar darrere la pilota que no pas tu tenir-la i marcar el ritme del partit. Ho pot fer, i jo crec que és bo que ho faci el Barça aquesta segona part.
0: Valera a jugar amb Redondo, Adeyemi a punt de caçar-la, llàstima. Qui sí que s'anticipa a la seva parella de ball és Xavi Espart, Adeyemi a l'esquerra, ha volgut posar-la per dins, el segon esforç de Xavi Espart, cau a terra, demana falta a la frontal de l'àrea, l'àrbitre diu que no, contraatac de l'Elx, surt Joan Garcia i envia la pilota directament a la graderia, servei de banda favorable a l'Elx. Xavi Espart s'hauria d'aixecar perquè si no hi haurà allò del minut.
5: S'està tocant la zona del turmell, ara Fermín s'interessa per ell i Rafinha es queixa l'àrbitre.
3: Sí. Si no la tenen, en aquest cas, no ha de sortir del terreny de joc.
6: És el covarsí 20 minuts a Basilea, en aquesta pretemporada, sí. Inèdit al Gamper, 20 minuts a Basilea.
5: Hem de repassar millor els meus apunts, doncs.
0: Una mica coix, Xavi Espart.
5: Sí, ara està fent els típics saltirons, intentant estar en cursa i des de la banqueta estan molt atents.
3: El jugador de l'Elx toca la pilota, però després l'acaba rascant una mica.
2: Els tacs.
0: El rebuig de Joan García, que no ha generat una possessió per l'Elx perquè hi havia fora de joc.
5: Es preparen dos jugadors de l'Elx, Cepeda i Buonanotte.
1: Dos mitja puntes per intentar doncs, tenir aquestes ocasions que li estan faltant a l'Elx. Un perfil de jugador un pèl més ofensiu ho té difícil per això, perquè l'Elx cada vegada més desconnectat del partit.
0: 14 de la segona part, 0-2. Té la pilota Eric García amb la mínima marca, la demanada al peu. Fet un teva meva amb Fermín, la mínima marca cap enrere per Eric amb Pedri. Pedri li torna la pilota a Eric. Oh, com apareix Eric per un dels passadissos interiors. La dona a l'extrem per Fermín. Fermín que combinarà amb la mínima mal fora de joc.
1: Eric, qui ho diria, que ha estat al Mundial i que és dels que

0: Menys entrenaments té, segueix estant a un nivell altíssim i molt, molt ritme per l'alçada de temporada que estem.
1: Això què és, Marc? Aquest tio es deu entrenar durant les vacances, no?
0: Suposo.
2: Sí.
1: No arribes així, no?
0: No, la veritat és que ara cada vegada més això de la preparació física és contínua, perquè fins i tot quan estan de vacances tots o gairebé tots poc o molt van fent coses. I Eric deu fer-ho molt, perquè la veritat és que això el nota molt bé.
2: Té molta cura de la preparació física a nivell individual, Eric, i de fet té un gimnàs a casa, i és un aspecte que doncs, hi està molt, molt a sobre, sempre.
1: Primer quart d'hora de la segona part, 0-2. De moment, la situació controladíssima.
3: De fet, no ha hagut de fer cap aturada, Joan Garcia, fins ara.
4: Sí, molt risc, no, l'Elx, però, clar, si no fas cap ocasió de gol, si no li crees pessicolles al Barça, al final no sé si fins a quin punt compensa aquesta proposta arriscada, tot i que després, evidentment, amb altres equips, doncs, en treuen profit.
0: Sí, aquesta temporada els hi falta algun davanter, per això.
4: Sí, els hi falta... Jo crec que han perdut molta pólvora i no sé si fitxaran... Jo crec que una cosa han de fitxar dalt per que puguin sobreviure.
1: Espera que surten al contraatac ara. Engaré amb Tete Morente. La centrada, molt bé, Joan Garcia. Es llença i bloca la pilota per evitar la rematada de Niño.
0: Això ho fa molt bé, eh? Aquest tipus de centrades tan perilloses que van cap al segon pal. Es decideix, llegeix la jugada i sap sortir i aturar la jugada d'arrel.
1: Llàstima ara, perquè la Mínia Mal li demanava la passada a l'espai a Rafinha. I Rafinha s'ho ha repensat un pèl, no? I ha vist que estaven fora de joc i no li ha negat la passada. La Mínia Mal es lamentava.
2: Entraran Olmo i Gordon.
1: És que ara hi ha com a mínim dos jugadors del Barça que cada vegada que veu que el passador està en condicions la demana a l'espai. Mira, ara és Bernal. Bernal, a més, parteix del terreny de joc del Barça, per tant no estan fora de joc. La dona per Adeyemi, que s'ha desdoblat, Adeyemi la dona enrere per Rafinha, la deixa passar per Bernal. Fermín, oi! Oh, si completa, oh. Fermín. Quina llàstima.
2: Volia buscar l'Ami.
1: Sí, i és el que no li surt la passada, perquè hauria estat una meravella de passada, fins que el jugador, que en aquest cas hagués estat la mínima mal, tingués posició de xut. Quina llàstima.
3: Partit de Bernal espectacular.
1: Sí.
0: Molt ben col·locat sempre al mig centre, per tallar moltes pilotes, ha ocupat molt espai en la zona defensiva, sabent quan pressionar, i després a sobre, doncs, donant continuïtat al joc, i ara a sobre desmarcant-se, no? Només li ha faltat que fiqués aquella ocasió que ha tingut per ja ser potser el millor del partit.
2: Cobercí ha sortit a fer exercicis d'escalfament ara amb Brian Fariñas, ara que n'havíem estat parlant, Cobercí exercitant-se.
4: Millor central del Mundial, eh? Mm. Poca broma, eh?
1: Poca broma. Adeyemi, a l'esquerra, encara. Entra a l'àrea, després d'una acció individual, es fa el segon, la passada enrere, el porter. Molt bé, Adeyemi, eh? Hòstia, aquí m'ha encantat, eh?
0: Un intercanvi de peus, se l'ha passat a un costat, ha fet veure que sortiria per la dreta i ha sortit per l'esquerra, un jugador ràpid, un jugador que té un contra únic, que potser sí que li faltarà continuïtat a estones, però tindrà aparicions com aquesta que tenen molt nivell.
4: A partir del minut 40 ha sortit un altre Adeyemi. Com si hagués entrat algú, s'hagués posat aquests rínxols que té i hagués començat a jugar.
5: El gol ha anat bé, també, jo crec, no? I que
4: a partir del gol, sí, clar, per això dic...
5: Per confiança, claríssima.
0: I que el Barça estem molt ben acostumats, perquè al llarg de la història hem tingut molt bons davanters, però que el jugador talentós, el jugador driblador, ja és així, ja és irregular i estones li surt, estones no li surt.
1: Rafinha, perdona, en Fermín, la mínima mal entra a l'àrea, després de fer com un semibarret, li prenen la pilota en la segona acció. Falta de la mínima, en la pressió.
0: Avui el que no ha estat gaire fi és Fermín, ha aparegut poc i quan ha aparegut no ha acabat d'estar precís del tot d'aquesta última acció mateix. Ja ha faltat un punt de talent per fer una passada realment precisa cap a la mínima.
2: I ara pot fer per fi els canvis l'Els, portava molta estona esperant a la banda, finalment és un triple canvi el que farà Martín Anselmi. Veurem, falta un. Entra Cepeda per Tete Morenta, Morente, Neto per Aguado, i en faltarà un. És l'entrada de Buona Notte pel dorsal 29, Ali Juari. Se'n va el nostre amic Juari.
3: Home.
0: Manté l'esquema, eh? Per això, jugadors potser un pèl més ofensius, jugadors que ha fitxat aquesta temporada, però manté l'esquema l'Elx.
2: Hi ha hagut doble canvi al Barça. Han entrat, com comentàvem, tant Dani Olmo com també Gordon, i en el seu lloc han marxat del terreny de joc Adeyemi i Lamine Yamal.
1: Rafinha a la dreta, Gordon a l'esquerra i Olmo de davanter.
0: Veus?
1: Ataca l'Elx, pilota a l'interior de l'àrea, Valera, no fotem, la toca Eric i després l'ha tocat Valera. Sí, fora de porteria. Ja podeu abraçar-lo ja, perquè aquest jugador...
2: L'abracen, el feliciten, destacadíssim Eric. I tenim novetats respecte a Gavi. Els primers inputs que ens arriben és que sembla que no és important, això sí, amb tota la precaució del món, perquè es tracta efectivament del genoll i encara se li ha de fer una ressonància.
5: Millor.
0: Toquem fusta.
1: Sí.
0: Bé, interessant aquesta posició de davanter centre, ara que sigui Olmo.
1: Ui, ara la pèrdua d'Olmo, gravíssima. La pilota a l'interior de l'àrea, el xut, fora. No fotem,
3: No fotem. Ui.
0: Ha entrat fred, seria passar la pilota per sota.
3: Sí, sí. Si és que un gol de l'Elx els fa entrar al partit, eh?
1: Per això, per això. Sí, sí.
4: I pots... Crec que el Barça pot caure en la tentació de dir és que van rondant la frontal, no? Però no tenen aquesta sensació de perill. Però clar, en algun moment... poden fer un gol, sí.
1: Sí, sí. A veure si el Barça és capaç de fer el tercer i aleshores ja sí que ja estarà, però amb el 0-2 hi ha aquest perill, no? Que de cop i volta et facin un gol amb un accident com aquests i s'ho creguin, perquè és veritat que fa molta estona que sembla que no s'ho creuen, però ja sabem que això a vegades amb un gol es transforma.
3: Sí, com s'ha transformat la possessió, eh? La primera part ha acabat 55% per l'Elx, 45% pel Barça, i a la segona part és 63% pel Barça, 37% per l'Elx.
1: Bona dada aquesta, bé, Olmo, bon moviment per Gordon, Gordon ataca, Gordon la posa per Rafinha, la rematada, gol!
6: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, del capità, gol de Rafinha per tancar la barraca! Primera aparició de Gordon per la banda esquerra, conducció potent, profunda i amb criteri, aixeca el cap, passada pel capità a l'interior de l'àrea i la rematada de Rafinha, inapel·lable, gol. Gol del Barça, gol de Rafinha, assistència de Gordon, 23 de la segona part, el 0, Barça 3.
2: I Rafinha, que ha començat tan bé aquesta temporada, és un noi agraït. El capità s'ha girat en la cursa per anar a celebrar-ho amb els companys per assenyalar l'assistent Gordon amb una bona entrada al terreny de joc amb tots els companys felicitant-lo.
7: I a l'El silenci absolut, pràcticament ningú diu res, els jugadors que miren al terra amb les mans a la cintura, aquest gol que els deixa completament tocats, pràcticament llançant ja la tovallola als jugadors d'Anselmi.
3: Obriu una estrella d'am per celebrar el tercer del Barça, el segon de Rafinha i l'assistència de l'Antonio de Gordon.
0: Tot i que tot comença molt bo, que havia perdut una pilota a la mitja punta, ara en una acció molt més complicada que aquella pèrdua, doncs s'ha sabut regirar, s'ha sabut sortir de la pressió de dos defenses de l'Elx i a partir d'allà la jugada estava molt oberta, molt clara, una vegada més desmarcada l'espai com totes les ocasions d'atac del Barça i Rafinha doncs culminant com només ell sap, amb molta determinació.
5: I la superioritat del Barça en aquesta jugada era tan evident que fins i tot Rafinha estava a punt d'entrar amb la pilota, hagués pogut entrar amb la pilota dintre la porteria, perquè és que han arribat pràcticament a l'àrea petita per rematar absolutament sol gràcies a la passada de Gordon.
3: És el 14è doplet de Rafinha com a jugador del Barça, però és que els dos últims partits que ha jugat amb el Barça ha fet doblet contra el Betis, al Camp Nou, en l'últim partit que va jugar el Brasil la temporada passada, l'última jornada Mestalla no va tenir minuts, i avui, en l'estrena de la Lliga.
1: El xut al pal. El xut al pal de Buona Notte. Des del centre de l'atac, la rematada amb l'esquerra. I si arriben a una mica més centrada, Joan no pot fer res, era un bon xut, eh?
2: Sí, ha canviat, per cert, perdona, Guillem, el davanter Anselm, i ha marxat Ferniño i ha entrat Ponce.
0: I hem vist amb aquesta acció que Bonanote és un jugador de talent, realment de qualitat. Se li veu un perfil diferent, tot i que una mica tard ara per poder canviar el partit.
4: I la primera ocasió ensenyava ara a la tele, perquè n'hi ha hagut alguna que em sembla que estava invalidada per alguna falta prèvia, no?
1: Exacte. Aquesta és la primera que valia de debò, no? Ara hi ha una passada a l'espai, una altra vegada a l'esquena de la defensa del Barça. No sé si estan fora de joc aquest tio. La rematada, Joan! Doncs no aixeca la bandera d'assistent. Joan acaba de salvar el gol de Bonanote. Uf. Dues oportunitats de Bonanote. Ara ho intenta el Barça, obertura per Rafinha, Rafinha amb molt espai, Rafinha per la dreta, Rafinha, Rafinha entre l'àrea, Rafinha, Rafinha a molt, molt, molt interior de l'àrea, rematada amb l'esquerra, fora!
0: Oh. Rafinha desencadenat, eh? Qui diria que és el primer a jugar a la Lliga? Quin ritme, tu, després de tot el que ha arribat a pressionar.
1: Mira la corrent cap enrere. Ja, que ara ja entendríem que parés, eh?
5: A veure, recordem que es va lesionar abans del Mundial en un amistós amb el Brasil i que li vam criticar, doncs, home, és així, Rafinha, és a dir, no negocia cap esforç.
1: I estic d'acord, però jo ara ja el canviaria.
2: Ara Flick li ha dit alguna cosa.
1: Jo ara ja
4: ve de dos cops molt durs, el tram final amb el Barça, i el Mundial també es lesiona amb el Brasil. Vull dir que jo crec que té moltes ganes de reivindicar-se i ho està demostrant.
2: Ole, ole, per part de l'afició del Barça, gaudint amb la primera victòria del seu equip.
1: I Olmo, que veu el desmarcatge de Gordon. Gordon, que encararà el porter. Va Gordon, Antonio! La dona per Fermín, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, rebre una passada en profunditat a l'esquena de la defensa, fa la conducció i el noi és generós de mena perquè hauria pogut fer ell el gol, però ha vist Fermín a la seva dreta i li ha dit, va, Carmelet pel Fermín, li ha donat el gol fet i Fermín, evidentment, només l'havia de tocar i fotre-la dins. Gol del Barça, gol de Fermín, Antonio Gordon, que assisteix una altra vegada. Déu-n'hi-do, quin debut en un partit oficial amb la samarreta del Barça de l'Internacional anglès. 27 de la segona part, 0-4.
2: Destacadíssim Anthony Gordon i donant mostres de la seva integració en aquest vestidor, que l'ha rebut amb els braços oberts, i si reparteix caramels d'aquesta manera, doncs encara l'estimaran més i encara encaixarà millor. Fermín li ha agraït l'assistència, li ha agraït la generositat, ha anat a buscar-lo, un Fermín que vol mirar endavant després de tot el calvari que ha passat aquest estiu per perdre's al Mundial i no ser campió del món amb els seus companys.
7: 20 minuts mal comptats pel final i molta gent que ja marxa cap a casa. N'ha tingut prou l'afició de l'Elx amb aquest quart gol del Barça, la gent que veu que és tard, que això ja no hi ha qui ho arregli, i desfila cap a casa.
3: Obriu una estrella d'amo, la quarta ja cobriu avui, aquesta per Fermín i també per l'Antonium.
0: I quina volteta màgica que ha fet Pedri al mig del camp, com s'ha desfet de la pressió del seu marcador i ha desembocat una vegada més aquesta jugada. Tants espais t'està deixant l'Elx, que és un regal. El Barça l'aprofita bé, però l'Elx s'està suïcidant donant tants i tants espais en un Barça en aquests últims minuts.
5: De bona manera, clar, en un vestidor Gordon, perquè s'ha de ser generós per passar-li a Fermín.
1: Però molt,
5: perquè la molt. Vaja, sí. Pot marcar el teu primer gol.
1: Amb la samarreta del Barça, no? El dia que debutes i el tio diu, no, no, la dono allà.
5: Exacte, ja has fet una assistència, però ja has quedat bé, no passa res.
3: Sí, per mi el mèrit de Fermín és aquest, que segurament donaria per fet que Gordon voldria marcar i xutaria i ha aguantat per darrere la pilota i per no caure'n fora d'això, vull dir.
1: Sí, sí. Pere Valera, déu-n'hi-do amb la cursa. Collons, el Bonanote aquest ha sortit amb ganes de xutar, no? Era ell una altra vegada, no? O no? Ah, no era ell ara. Ara era el 16, no? Era Neto.
2: Sí, Neto.
1: 0-4, tu. Quin bon debut, eh?
4: Quina llàstima que falti un 9, Pou. Sí, falta el 9.
1: Falta el 9. 4
4: gols, tu.
1: Sí, sí.
2: Ara serà
1: això. Ara serà això. Ara Deco dirà, escolti, no falta res aquí.
2: Falta el 9.
1: Falta el 9, sí, sí. I a mi el que em sorprèn és, no, Hamza no tindrà minutets, perquè amb la pretemporada que ha fet, no? Ara amb el partit ja de Tibaneit.
2: S'estava escalfant.
1: Bueno, uns minutets, no?
0: Sí, estaria bé. se'ls ha guanyat.
1: Oi que sí?
0: Sí, sí.
2: S'està escalfant, encara.
1: El Barça ha fet tres canvis, ha fet?
3: Sí.
2: Sí.
1: I dues finestres,
2: dues
1: no?
2: Dues finestres.
1: Quina llàstima que, ja sé que és anecdòtic, però que amb el desgavell aquest de jornada 1, jornada 2, etc., no podràs ser líder, no? Per molt que guanyis de 0-4. Deu haver-hi equips que han sumat més de 3 punts ja.
8: Sevilla en té 6, va fer el 6 de 6 ahir a Sant Mamés, i hi ha dos equips amb 4 punts, com l'Alavés i l'Atlètic de Madrid.
2: Això no té cap ni peus,
1: No. Vinga, que torna a sortir el Barça. Olmo, amb Fermín en profunditat per Rafinha, que no estan fora de joc. Rafinha encara, Rafinha que pot fer el hat-trick, la rematada, li treu el porter fora de joc.
8: Això l'ha fallat, per això l'ha fallat.
3: Ui, sí, ho era.
1: Ho ha vist claríssim, Rafinha.
0: S'ha precipitat. És que no pot. Jo crec que Rafinha li pot, l'ànsia veu tant i tant espai.
1: És que ara el camp, Marc, és que... Ara, si volguessis fer-ne 8, els faries.
8: Un parell més, sí, sí.
0: Sí, sí.
1: Perquè és que estan... pausa per beure aigua. Però ara, Marc, no es tractaria... Vull dir, l'Elx ara s'hauria de protegir una mica per
0: totalment.
1: No prendre mal,
0: Totalment.
1: Prendran mal, eh?
0: Jo no estic convençudíssim. Està molt bé tenir una proposta i em sembla molt bé que la portis a la pràctica i que ho hagin fet fins fa 10 minuts. Però ara ja... I més a l'inici de temporada, començant un projecte contra tot un Barça, vull dir, escolta, què vols fer?
8: Jo t'anava a dir això, Marc, vull dir, encara que sigui el Barça, que segurament es dona per descomptat que el Barça pugui sumar els 3 punts, comences amb un... i pot ser un resultat perfectament que es doni ara al final del partit, un 0-6,
0: sí.
8: I ja d'entrada et miren malament, l'agradaria dir, què fa aquest aquí a la banqueta?
0: Gordon, Rafinha i aquesta gent per aquí
8: davant corrent. No pararan. No. Però vaja, pel Barça millor, esclar, perquè engreixes la confiança, vull dir, de futbolistes com Gordon, Adeyemi, que acaben d'arribar. Vull dir que el Barça està fent el que ha de fer i, a més, l'estrena és agraïda, jo crec, que per l'estil de joc i el que proposa el Riu.
3: L'inici d'una nova temporada de futbol a la Lliga Espanyola, que ho té tot i també ho pots tenir tot ara a la carretera. Descobreix el Nissan Qashqai amb el nou e-Power, l'híbrid reinventat més potent i eficient que t'ofereix 205 cavalls i un consum de 4,3 litres cada 100 quilòmetres, perquè no deixis de guanyar.
1: 32 minuts de la segona part, 0-4. Amb Gordon i Rafinha al camp. En podem veure un parell o tres més,
3: I tant.
0: I Olmo i Pedri a la sala de màquines, la tirem carmelets i vinga.
8: El meu únic dubte és si ara a l'aturada estava parlant amb Redondo i algun altre futbolista de la zona defensiva, és si ara els hi ha dit alguna cosa per mirar de protegir-se i que canviï una mica l'escenari.
2: El Barça entrarà Cancelo, que està rebent instruccions a la tauleta de Dela. Ara Hansi Flick parla amb ell, redebutarà Cancelo.
1: Però aleshores, si només fa aquest canvi, ja està, no? Ja no té més finestres, no? Ho deixarà amb 4, no?
3: No gastar els canvis, que estrany, no?
0: Sí.
1: Però serà
2: pot
1: així,
2: ser,
1: no?
2: A veure, pot ser que hi hagi algú que estigui dins de la banqueta rebent algun tipus d'instrucció i que des de la nostra posició no ho acabem de veure. De moment, però... qui està dret aquí, ben a prop de Hansi Flick, mira, veus, ara Koundé. Koundé s'afegeix a Cancelo.
1: Koundé,
5: Fent que també és d'il·lusió Hamza, també t'ho dic.
2: Sí, oi?
1: Sí, em sorprèn que no el faci jugar, no sé. Perquè Cancelo suposo que serà per Xavi Espar i Koundé per Eric García, potser. O...
8: Sí, crec que per Eric, no?
5: Sumant minuts.
0: No, és veritat que Eric, sent mundialista, per molta preparació física que hagi fet a casa seva, segurament 90 minuts potser és recomanable que no els faci.
1: Pedri, una altra vegada amb Gordon, ataca Gordon. Aquest, quan veu espai... Hòstia, quina verticalitat que té, eh? Ara ha acabat frenant perquè hi havia molta gent, però, hòstia, l'instint,
0: Aquest serà 100% aquesta, la jugada. L'instint d'anar cap endavant i ara que vegi espai a córrer.
1: A mi és un tio que no sé per què, però des del primer moment m'ha agradat.
0: A mi m'agrada molt.
1: Mira, bona passada per Fermín. Gira Fermín, la mitja volta de Fermín, la rematada. Gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de Fermín. Quina jugada de Fermín. La passada diria que és de Xavi Espar.
3: Sí.
1: I Fermín rep d'esquena la porteria, es regira mitja volta mentre va controlant la pilota dirigint-la cap a la porteria contrària,
6: maniobra deliciosa de Fermín, que després mira el porter, la rematada i barraca. Gol del Barça, gol molt bonic de Fermín, el 0, Barça 5.
2: Ho celebra tot l'equip, just quan més parlem de, del tema del gol, de si fa falta el nou, Hansi Flick ha somrigut molt i ha celebrat aquest gol de Fermín amb molta efusivitat. Doble canvi al Barça, marxen del terreny de joc Rafinha i Marc Bernal i en el seu lloc, com comentaven, entren Cancelo i Koundé.
7: I si la gent ja marxava, ara ja ni t'explico. La gent enfadada i decebuda amb aquesta estrena a casa de l'Elx, que es mantindrà amb un sol punt en aquest inici de Lliga, i els jugadors que jo crec que voldrien que s'acabés ja el partit, que se'ls empassés la terra.
3: Doncs a la cinquena estrella d'Am cobrim avui aquesta per segona vegada per Fermín.
0: Que no havia tingut el partit més lluït i al final s'anirà amb dos gols. Molt bona acció, aquesta sí, així com l'anterior només l'ha hagut d'empènyer la passada de Gordon. Aquí ha sigut una jugada personal. És veritat que el defensa podia estar bastant més intens, però s'ha girat de meravella Fermín, que si alguna cosa té, és gol.
3: En va fer 13 la temporada passada. És el seu cinquè doblet amb la samarreta del Barça l'últim al mes de gener al camp de l'Eslàvia de Praga.
1: 0 de 2 en la meva previsió de canvis, perquè realment no ha fet cap dels dos canvis des de posició per posició, no? Vull dir, ara ho hem de tornar a reordenar tot.
2: Sí, perquè Eric ha passat a jugar a la base de la jugada, al mig del camp.
1: I Cancelo fa d'extrem dret.
2: Sí.
1: Amb Koundé per darrere.
2: Sí.
1: Vull dir que Marc ha prioritzat els minuts i no les posicions, clarament, no? Perquè ara això, Cancelo està jugant per davant de Koundé, Eric que torna a canviar de posició...
0: És tot un garbuix, la veritat és que és un croquis que ara mateix amb el 0-5 pots fer el que et doni absolutament la gana, i és veritat que són jugadors que han jugat en algun moment en aquestes posicions, però tot molt, molt desordenat. Estem això, en el primer partit, però gairebé sensacions de pretemporada amb algunes accions com aquesta, no?
1: Ara que bé començar així, sense agitant. Sí. Vull dir, amb un 11 de circumstàncies, amb alguns dels teus millors jugadors encara en rodatge i n'estàs fotent 5, eh? Ja sé que estàs jugant contra un equip que ha de lluitar per mantenir la categoria, però vaja, que a mi m'està transmetent una solidesa a l'equip avui.
5: És que Rodri, eh?
1: Bé, sí,
5: sí. Que avui no el tenim present, no, però...
1: Sí, sí. Totalment.
3: I Cobercí.
5: I Cobercí, sí, sí.
1: Cobercí, i això, i que...
2: I el nou que vindrà.
5: Exacte.
0: I la Min està a mig gas, eh?
1: La Min a mig gas, és que clar, és que...
0: Sí, sí, tens un senyor equip.
1: Un senyor equip.
0: I que sobretot que tenen molta qualitat, perquè a més sempre tenen aquest esperit, no?, de lluitar, de competir-lo, i els jugadors que s'han fitxat són en aquesta línia, i doncs fins i tot avui que jo crec que el Barça està bastant per sota el seu nivell, que acabarà estant, doncs mira, 5-0 i no tan generant ni una ocasió.
8: Que hi ha un estil tan marcat.
3: Sí, velocitat de creuer,
8: que,
3: no? Xerrant.
8: Que a vegades, vull dir, no vull dir que surti sol, no? Però quan tens un estil tan marcat i tots els jugadors saben a què juguen, encara que hagin arribat nous, doncs funciona.
1: És que tu ara, que et puguis permetre ja el primer partit de debò amb 3 punts en joc, estàs jugant amb una davantera que és Cancelo, Fermín, Gordon, eh?
0: I Xavi per de la tela d'esquerra, i ara dedica el post de mig centre, sí, sí. Has pogut fer els canvis que t'ha donat una mica la gana i l'equip ha seguit sent un equip.
3: Afegeix una mica de màgia, de Panini. Ja ho tens tot, la col·lecció oficial de Crous de la Lliga. Sí, sí, sí. I eSports de Panini. 55è aniversari, Àlbum molt més complet, cromos de tots els nous fitxatges.
8: El de Gordon.
3: Molts regals, a més, per guanyar. A veure, aquí tenim. Mira, un Prime.
8: Prime?
3: Tenim aquí un Prime, Simon. Que no va ser molt Prime ahir.
8: El Mundial.
3: Apcar, jugador del Getafe, un fi estilista. Sí. Dela, del Llevant, un Cròmics.
8: Cròmics?
3: Cròmics, és, en aquest cas, Marc Pubill.
8: Bon gol avui, sí.
3: Loureiro, del Depor, que Johnny Cardoso, de l'Atlético, Luis Rioja i... Rafinha! Rafinha, la màgia de Panini.
8: Porta el braçalet o no?
1: Començat forts,
8: sí,
1: aquest.
8: El braçalet de capità,
1: sí,
8: eh?
1: Hem començat forts amb aquest primer sobre, eh? Rafinha, dos gols avui, eh?
3: I una assistència, que per cert, veia que això en un partit inaugural de la Lliga ho han fet pocs jugadors a la història del Barça. Messi ho ha fet 3 vegades, aquest menys a part. Però l'últim jo crec que no l'endevinaríeu mai. L'any 2021.
0: que el primer partit de Lliga ha fet dos gols i una assist.
5: Braithwaite contra la Real Societat.
3: En Martí, Martín Braithwaite.
5: Martínez, sí, sí.
8: El nou, no?
5: On para?
8: És aquest el nou.
5: Està retirat? No, encara juga, no?
8: Tira baratet.
1: Que sapigueu que els enviats especials del Barça a jugar a Recuia tenim l'àlbum de Panini, a la bossa. Avui ens l'han donat aquí el Martínez Valero. Passada a l'espai per Gordon, una altra vegada entre l'àrea Gordon, la rematada, ara l'ha volgut fer. A les mans del porter.
8: Llàstima.
5: Que ràpid que és Gordon.
8: Ja fa la passada, Pedri?
1: Rapidíssim,
3: I el té molt interioritzat, jo crec, el timing de, per no caure al fora de joc. O sigui, em sembla un jugador molt intel·ligent que hi caurà poques vegades pels desmarcatges que fa en profunditat.
1: Per mi és un jugador que amb alguns plantejaments contra el Barça d'equips de la Lliga Espanyola haurem de veure com ho fa, no? Sí. Quan no hi hagi cap opció de córrer perquè no hi hagi espais. Però a mi em sembla que és un jugador molt interessant quan el Barça s'avanci contra aquest tipus d'equips que hagin de canviar el plantejament. Sabeu què vol dir? Que...
0: Això segur. Però jo crec que fins i tot contra els rivals tancats ens sorprendrà. Jo crec que fa un futbol senzill, vull dir, simplement control, passada, desmarcada, xutar, o sigui, no fa virgueries, però tot ho fa amb molt sentit, ho fa molt bé, amb un sentit molt col·lectiu. Per mi és un jugador que sorprendrà del rendiment que donarà.
1: Ataca l'Ells, la rematada Tubeta a les mans de Joan Garcia, però comptarà com a rematada entre els tres pals.
3: Sí.
1: La pilota Cancelo per la dreta, frena. 4 minuts i mig més l'afegit perquè s'acabi el partit. El Barça guanya 0-5. Sí, 0-5. Els de RAC1 en directe des del Martínez Valero.
8: A banda de Rafinha i de Fermín, porten dos gols també en aquesta lliga. Mariano, de l'Alavés, i Roberto, el davanter de l'Espanyol. Són aquests quatre futbolistes, de moment, els únics que han marcat dos gols. Fermín té l'opció, si marca un més, de ser pitxitxe en solitari.
7: I per cert, l'Elx ha esgotat canvis fa uns minuts. Ha entrat Pedro Vigas, el capità, en el lloc de Redondo.
1: Pedri, la demana Gordon. La passada de Pedri és una delícia! En un pèl llarga. Uf! L'havia vist, eh? L'havia vist com feia el moviment aquest en horitzontal, no? Per no caure en fora de joc. Quina llàstima. El deixava sol davant del porter, eh?
0: Pedri, la veritat és que ha entrat bé el partit, molt fi, donant pinzellades de la seva enorme qualitat.
1: Passada de Pedri per Cancelo a les mans del porter. Crec que ja puc dir-ho de manera oberta i oficial, que m'he enamorat d'Antonio Gordon. Sí.
0: Antoni, no?
1: Sí, el que ha fet en Fermín m'ha arribat al cor, Puig.
9: Sí, jo, a mi no m'has de convèncer, perquè sóc de...
1: Ets del club de fans.
9: De l'Antonio, de Poblenou i d'aquest, ara.
1: Hòstia, del cor de la ciutat a Poblenou.
7: Ostres, sí, l'Antonio de Poblenou,
1: no
7: l'he mirat, eh?
1: No?
7: Ni a la carta,
5: home,
7: podria fer-ho, però...
5: Fes-ho, home, fes-ho.
7: Clar, també de mirar Nissaga de Poder, és que tinc molta feina.
5: Home...
7: Joan.
3: Si has de triar, Nissaga de Poder, sempre.
7: Ah, més Rubí la Franca, evidentment.
5: Ah, clar. No has vist?
7: Nissaga de Poder, no, era no tinc molt, temps, molt no dolents, els dolents.
1: De fet, a cor obert, Puig és la primera que ho rebenta, no? És la primera telenovela catalana que ho peta, que diuen ara, molt.
9: Sí, aquella, home, Poblenou, Déu-n'hi-do, també, però...
1: No, m'he equivocat. Volia dir precisament Poblenou.
9: Sí.
1: Poblenou és la primera, no? És el primer gran èxit, no? Amb el súper aquell que fan amb guanyant la loteria, no?
5: Sí. Amb la combinació 1, 2, 3, 4, 5, 6.
3: Però com pot recordar això?
5: Era com una contrasella.
7: És com recordar el codi de Lost.
1: El Poblenou jo crec que és la primera diària que...
7: Abans va haver-hi La Granja,
1: que
7: la feien abans de La vida en un xic.
1: Sí. El Puyal, el Joaquim Maria Puyal es va inventar això, però allò era setmanal.
7: Sí. Era els divendres.
1: Sí.
5: Boníssim.
9: Salut i peles.
1: Sí. 2 minuts i sabrem quan s'afegeix. 0-5.
3: Avui s'haurien d'afegir els 2 minuts de la pausa d'hidratació i llestos. Jo crec que això sí que s'ha d'afegir, perquè és que no s'ha jugat, òbviament.
1: Ja. I vés a saber si el gol a Verage és...
3: Sí, clar, però si ens poséssim així hauria d'afegir ja els canvis, els gols...
1: Sí. Dituro. Ja veieu que hi ha un partit paral·lel a la graderia. Sí, sí, sí. Quan hi ha els seguidors del Barça.
2: És que s'ho passen molt bé, realment. Sí.
1: Estan eufòrics, evidentment, amb aquest 0-5. Han triat un bon desplaçament.
8: Avui és que Cupido ha posat el micròfon gairebé allà a la mateixa posició, o és que realment no, l'afició de l'Elx se sent poc?
1: No, és que els tenim molt a prop, però a banda de la resta del Martínez Valeri ja fa molta estona han capitulat i... silenci absolut.
3: És que ja ho diuen, que el futbol és cosa de 22 jugadors, però tots sabem que és mentida, és cosa de milers, de milions d'aficionats, com aquests que sentim, que mai deixen de creure en el seu equip. I per gaudir amb tothom, a Orange tens el millor futbol en tota la Lliga i tota la Champions, tot el futbol en un sol lloc. El trobaràs a Orange TV, truca al 1414 o entra a Orange.es i no t'ho perdis. Orange és aquí.
1: Sí. Sí. Algú li ha caigut la lentilla a l'estudi de RAC1. Té la pilota a l'Elx. 10 segons i sabrem quan s'afegeix. Ara ja l'únic objectiu de Hansi Flick, Marta, és el clean sheet.
2: Home,
1: que li agrada
2: i tant.
1: Molt.
2: Sí, sí.
1: Li agrada molt.
2: 3 d'afegit.
1: 3 minutets.
8: Cert que abans la tele enfocava la banqueta amb Gavi, i que abans hem dit de les cares de preocupació, etcètera, etcètera. Ens ha explicat la Marta que hi ha optimisme i la cara de Gavi, vaja, no tenia res a veure amb la de quan ha sortit del terreny de joc per aquests problemes al genoll.
1: Doncs, millor. Bon senyal. Ho intenta l'Elx. Ponce la posa a l'interior de l'àrea. Ve Olmo en l'ajuda defensiva. Se la treu de sobre. Xavi Espar. Es busca la vida Fermín. Li guanya l'acció. La seva parella de ball. Ara Fermín ja no pot dir ni fava, eh? Està estirant.
3: Sí, clar, ell ha fet la pretemporada des del primer dia, però que abans s'ha de recuperar de la lesió. Em sembla una fantàstica notícia que pugui acabar els 95 minuts. 93, perdó.
1: Sí, sí. Mira, ara anant a buscar una pilota dividida, que torna a entrar a l'àrea del Barça, la treu Xavi Espar. Buf. Bé, Xavi Espar amb Cancelo, frena, la demanava l'espai Olmo. Cancelo, molt bé. Gordon! Oh, no l'ha vist. Està Gordon aixecant el braç. Eric la posa ara en profunditat. Gordon per dins amb Cancelo. Cancelo... Ai, la passada perfectament a l'esquerra, l'ha agafat a contrapeu. Vinga.
2: Molt bé, eh?
8: Bé d'entonació.
0: Quants són d'aficionats, aproximadament?
2: Uns quants centenars, eh? Sí, està... Sí.
0: Però, fet
1: que,
0: un...
1: però és que...
2: Es cansen, a més.
1: El contrast amb la resta del camp, Marc, és que és espectacular. O sigui, no n'hi ha ni contesten els altres. Normalment això no xiula, no...
0: Sí. No hi ha grup d'animació, no? Aquí a Elx, o no?
1: Si hi ha grup d'animació...
2: Ara celebren que Hansi Flick s'ha girat i els ha saludat amb la mà dreta.
1: Flick, Flick, Hansi Flick, se gira i ja està. Sí, sí.
0: Què deuen fer? Deuen fer nit aquí o pugen ara quan acabi?
2: No, al nostre hotel hi havia alguns aficionats.
1: Deuen fer nit aquí.
2: Sí, sí.
0: Sisplau, no?
8: Nit i setmana potser llarga.
1: Sí. Alguns potser sí, són de vacances aquí. Té la pilota Christensen, sé que s'entra amb Eric, Eric amb el danès. Bon partit també de Christensen. Molt solvent el danès. Ara Condé aprofita un mal refús a la defensa, volia fer una passada en profit per Fermín, que es lamenta perquè volia fer el hat-trick. Ara es posa la mà a l'orella de l'àrbitre, no sé per què. Xiula l'àrbitre del partit. Elx 0, Barça 5, 2 de Rafinha, 2 de Fermín i un d'Adeyemi. El Barça s'estrena a la Lliga amb una victòria contundent, inapel·lable, indiscutible. Sensació de domini absolut des del primer moment. El Barça és molt millor que l'Elx, però calia demostrar-ho. I els de Hansi Flick ho han fet des del primer minut fins al 90. Estrena boníssima del Barça en aquesta temporada 2026-2027. Si algú li vol treure el títol de Lliga al Barça de Hansi Flick, ja heu vist que el missatge des del primer dia és claríssim. Hauran de treballar molt, molt, molt, perquè el Barça vol la tercera seguida.
2: I Hansi Flick està content, ha saltat al terreny de joc a felicitar els seus jugadors, s'ha interessat per Fermín, que ha acabat una mica amb rampes al partit i s'ha deixat caure a terra, tots tranquils, ara ja s'ha aixecat, simplement que muscularment doncs, ha notat l'exigència física, un Flick que ha volgut compartir amb els seus aquest inici amb victòria. Deia que era molt important començar la Lliga amb aquests 3 punts i les sensacions que ha deixat l'equip han estat molt solvents, i ara Hansi Flick parlant amb Anthony Gordon després d'aquest debut estel·lar amb el Barça en partit oficial.
7: I els jugadors de l'Elx, o almenys la gran majoria, que es concentren tots al mig del camp per aplaudir els aficionats del conjunt local, s'acosten a fer cap al gol, on hi ha el sector que potser anima una mica més durant el partit, per agrair el suport, i veurem si potser per demanar perdó també per aquest inici dolent a casa amb aquesta golejada contra el Barça.
2: I veiem Gavi amb la resta de companys que van a celebrar el triomf dirigint-se a la zona del Corna, on hi ha aquest nombrós grup d'aficionats del Barça. Un Gavi una mica seriós, que es va mirant la zona del genoll, alguns companys li fan algun comentari, també Hansi Flick parlava amb ell, però en tot cas afegint-se a aquesta celebració amb els seus companys.
1: Doncs alegria, i tant que sí, eufòria, diria jo, entre els socis i seguidors del Barça que s'han desplaçat al Martínez Valero. I a la plantilla també, debut fantàstic, tenint en compte les circumstàncies del Barça de Hansi Flick. Hem de repartir punts.
10: Espai patrocinat per Meroil, estacions de proximitat.
1: Un punt. Marc.
0: Bernal.
1: Marta.
2: Bernal.
1: Clara.
7: Gordon.
1: Jaume.
9: Fermín.
1: Joan Lluís.
5: Eric.
1: Xavi.
9: Bernal.
1: Gerard.
4: Antonio Gordon.
1: Jo voto l'Antonio. Antonio Gordon. 3 punts. Marc.
0: Gordon.
1: Marta.
2: Sí, Gordon.
1: Clara.
7: Bernal.
1: Jaume.
0: Eric.
1: Joan Lluís.
5: Antonio.
1: Xavi.
9: Gordon.
1: Gerard.
4: Eric García.
1: Bernal. 5 punts. Marc.
0: Rafinha.
1: Marta.
2: Rafinha.
1: Clara.
7: Rafinha.
1: Jaume.
9: Rafinha.
1: Joan Lluís.
5: Rafinha.
1: Xavi.
9: Rafinha.
1: Gerard.
4: Rafinha.
1: Rafinha.
3: Doncs queda en tercera posició Marc Bernal amb 9 punts, en segona l'Antonio, Gordon amb 15 i, per unanimitat, el millor del partit, Rafinha amb 40 punts.
11: I en el partit de posar benzina, qui és el millor? Meroil. Amb varietat i qualitat dels seus carburants, 5 punts per Meroil. En preus per estalviar sempre i targetes amb descomptes directes, 5 punts per Meroil. Amb les benzineres Meroil, sempre guanyes.
1: Doncs Rafinha, el millor jugador del partit, amb aquests 2 gols i una assistència, i pressionant i deixant-se la pell per defensar els colors del seu equip.
7: I un penal provocat, també.
1: I un penal provocat, tens tota la raó del món. Vull dir que aquesta versió de Rafinha convida i molt a l'optimisme. Per cert, hi ha alguns oients, companys, que m'estan dient que una de les celebracions de Rafinha és com fent una celebració de l'aranya o
5: sí,
1: una cosa així.
5: Sí, ho hem comentat, sí. Que acabava fent allò, feia celebració amb Lamine i després acaba fent una celebració d'aranya, de Spider-Man.
9: Pel que hem pogut saber, és dedicatori al seu fill Gael per Spider-Man.
1: Vale, sí, no per l'aranya...
5: Això seria sonat.
1: No, Julián Álvarez.
4: Seria rebuscat. Vaja, de Rafinha podria ser, però seria rebuscat.
0: Home, la celebració que fa ell habitual, ja ha explicat que és pel seu fill, no? Normalment la que fa, no sé què, un arc.
9: Com un arc, o sigui, no? Doncs ara deuen haver vist Spider-Man i pel que hem pogut saber és pel Gael.
1: Val, doncs queda aclarit. Queda aclarit. Farem una pausa i de seguida tornem en directe des del Martínez Valero per escoltar els protagonistes i fer les anàlisis d'aquesta victòria contundent del Barça, 0-5.
12: El Barça juga a RAC1.
13: M'expliques un conte, papa?
14: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
15: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
16: Ei, perdona, una estrella.
17: Ei, una estrella.
16: Perdona, una estrella.
17: Una estrella.
16: Què? Un crit valent?
18: Vinga, tots units fent força.
17: Una estrella!
19: De seguida.
20: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
21: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
22: Perfecte, aquí el tens.
21: Ja?
22: Ja.
21: Sí?
22: És així.
21: De debò?
22: I tant, de debò.
23: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
24: Ja és aquí la nova app d'Obramat, el teu aliat professional ara al mòbil. Consulta preus i estoc escanejant codis de barres, troba productes a l'instant amb una foto i crea llistes de projectes i agilitza les compres i els pressupostos. Descarrega-te-la ara, compra més de pressa, treballa millor. 20 anys construint junts. Obramat.
25: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
26: Si és futbol, és DAZN. Si és la Liga, Premier League, Bundesliga, Serie A, Liga i Eredivisie, és DAZN. Porta't un any del Pla Futbol ara amb totes les grans lligues d'Europa per 14,99 euros al mes. Subscriu-te ja.
27: El Barça Juga RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
8: Tenia qualitat.
1: Tenia qualitat, qui, Gerard, que tenia qualitat?
8: No, és que estem veient la Lliga Veneçolana a l'estudi.
1: Ah, val.
8: No sé per què el Molló ens ha posat la Lliga Veneçolana aquí.
3: No, ha saltat sola, no? Jo no l'he posada.
8: Eh? Ah, val.
1: La Lliga Veneçolana.
8: No, no, el camp... Espectacular. És un patatal increïble, però escolta, FIFA Plus ho televisa sí. I aviso algú que feia un bon retall al mig del camp.
1: Passen 5 minuts de 11:45. En principi, nosaltres continuarem pendents del postpartit del Barça. Si hi hagués alguna cosa destacada a la Lliga Veneçolana, evidentment ho compartiríem amb els oients de RAC1. Només faltaria. 0-5 que ha guanyat el Barça, 2 de Rafinha, 2 de Fermín i un d'Adeyemi. Partit molt plàcid. I quan sempre repassem la classificació, però quan el Barça guanya sempre ve de gust.
28: La xarxa de concessionaris MG de Catalunya t'ofereix aquest espai.
8: Doncs una classificació, Pou, estranya, perquè hi ha equips amb dos partits jugats, n'hi ha que n'han jugat un, com el Barça, i n'hi ha fins i tot un, l'Osasuna, que encara no s'ha estrenat en aquesta lliga. Per tant, imagineu-vos el cacau que hi ha ara mateix a la classificació. Però vaja, dels que han jugat dos partits, estan per davant del Barça, el Sevilla, que és el líder en solitari, amb 6 punts, l'Alavés, que en té 4, i l'Atlètic de Madrid, que també en té 4, i el quart classificat ja a la classificació és el Barça, amb només un partit jugat, 3 punts, 5 gols a favor, cap encaixat, 3 punts els mateixos que l'Espanyol, que ocupa la cinquena posició, amb 2 partits, i també els mateixos que el Real Madrid, que només ha jugat el partit d'ahir al camp precisament del conjunt blanquiblau, el Madrid ara mateix 6è per aquesta diferència de gols. Ho diem sempre, baixarien a segona divisió si avui s'acabés la Lliga, ja és molt dir perquè tot just acaba de començar, però l'Atlètic Club de Bilbao, sense puntuar, amb 0 punts, el Màlaga, també amb 0, i el Llevant, Cué, sense estrenar-se.
29: Imagí ZS Hybrid Plus, el SUV híbrid més eficient pel dia a dia, amb un consum de 5 litres als 100 quilòmetres, tota la tecnologia que necessites i 2 anys de manteniment gratuït. Imagí ZS Hybrid Plus des de 19.840 euros. Preu subjecte a finançament. Consulta condicions a imagimotor.es. Xarxa de concessionaris Imagí de Catalunya.
1: El dijous el Barça jugarà la jornada 1... I quan estarem ja tots endreçats, aquell cap de setmana següent, quan el Barça jugui dilluns,
3: sí,
1: ja ens haurem endreçat tots, no?
3: El 31 d'agost. Després del Barça-Rayo hi haurà 3 jornades de Lliga completades.
1: Ja tothom tindrà 3
8: sí,
1: partits, no?
8: Sí, perquè Osasuna juga demà, torna a jugar entre setmana i acaba jugant el mateix... No sé si juga abans de dilluns, no sé si juga diumenge també i recupera també els partits que tenia pendents.
1: Molt bé, Carlos Martínez, bona nit.
30: Hola, bona nit.
1: Albert Blaia, bona nit. Albert?
0: Hola, bona nit.
1: Hola, bona nit. Amb l'Albert i el Carlos, que farem una mica de tertúlia en calent, una mica d'anàlisi del que ha passat avui. Carlos, tenint en compte les circumstàncies, partit plàcid i victòria incontestable, no?
2: Sí, per mi un partit molt complet per ser la jornada 1 de Lliga. Segurament, si fos la jornada 20, exigiríem més al Barça, més enllà del resultat, però crec que per ser un partit de la jornada 1, per tenir molta gent que ve pràcticament d'estar de vacances fins fa una setmana, 10 dies, crec que l'equip ha estat a un nivell bo. És cert que per mi la primera part no és bona, ni és bona amb la circulació, perquè jo crec que hem vist un Barça un pèl precipitat, ni és bona amb la pressió, més enllà de que sí que s'ha observat una actitud molt agressiva en la pressió, però de vegades molt desajustada, i crec que definitivament l'entrada de Pedri i el segon gol, el de Adeyemi, han acabat d'ordenar el Barça i de fer que la segona part fos una segona part molt plàcida.
1: Una altra vegada Flick ha millorat l'equip al descans, no, Albert?
0: Sí, jo crec que comentava una miqueta el Carlos, amb el 0-2 ja gairebé les acaballes de la primera part, això ha matat l'Elx, que ha competit bé, que estava intentant-ho, i a partir d'aquí l'entrada de Pedri. És un futbolista que, tot i jugar una miqueta a mig gas, doncs el ritme que hi posa, la capacitat que té per ajuntar l'equip, s'ha notat moltíssim. Crec que el Barça estava patint a la primera part amb el mig del camp, Bernal, Gavi no s'acaben de trobar, el Barça estava molt estirat, possessions molt inconexes, la pressió no acaba de rotllar, l'Elx no té talent per penalitzar-ho, i evidentment a la segona part, a partir del nivell de Pedri, i que el Barça jo crec que és un equip que s'està construint sobretot per tenir atacs molt verticals i perquè en partits on el rival et ve buscar puguis penalitzar, doncs ha complert una segona part fantàstica, de les millors dels darrers temps, si sumem també el tram final de la temporada passada, i això que la mina avui, doncs jo crec que potser estava molt lluny encara del seu nivell, i això és el que ens ha de fer ser més optimistes, que amb un la mina mig gas el Barça ha marcat 5 gols i sense el famós 9.
1: Dels futbolistes concrets, algun nom que vulguis destacar, Carlos? Algú que t'hagi cridat l'atenció pel seu rendiment avui?
3: L'hem perdut.
1: Albert, amb qui et quedes?
0: Jo em quedo amb Xavi Aspar. Sincerament, crec que més enllà del paper de Rafinha, per mi ha estat el millor jugador de l'equip. Un Xavi Aspar que la primera part, quan potser les coses no acaben de sortir, ha estat a un nivell altíssim, a lateral esquerra, que no és una posició gens senzilla. A més, un Barça que la pressió no acaba de funcionar. Espectacular en la presa de decisions, en detalls tècnics, amb el nivell físic que té, que jo crec que és a les facetes més infravalorades, perquè hi va constantment en tots els duels. Molt bé defensivament i en sortida de pilota. Veurem si és només una provatura de Flick o si li agrada aquest lateral que pot donar-te sortida interior per connectar. Crec que pot tenir sentit amb un extrem, com a Adeyemi, més obert i per tenir altres alternatives, però el que demostra és que Xavi Aspar pot ser aquest jugador de plantilla definitiu, no?, que et pugui ocupar moltes posicions. Una mica el que representava Eric García seria un encert brutal per part de Hans, evidentment del nano, per tant, per mi és el nom sense cap mena dubte d'aquest partit.
1: Carlos, amb quins noms et quedes tu?
2: Home, jo em quedo sobretot en que crec que hem vist un Pedri que jo personalment feia temps que no veia, perquè és cert que el Pedri de final de temporada passada i sobretot al Mundial vam veure una cosa a la que no estem acostumats, que és un Pedri erràtic i un Pedri amb pèrdues i que no acabava de sentir-se còmode, i jo crec que avui hem trobat un Pedri que ha tornat a ser la fluidesa, el deixar-se anar, el superar pressions, el trobar sempre la passada adequada. I em quedo també, evidentment, amb l'agressivitat i la fam que tenen Rafinha i Fermín. I crec que també em quedo amb aquest Pere Gordon, que ja ho destacava el Marc Marvà l'altre dia després del Gamper, que crec que en moments com els d'avui, en què l'equip està en marcador a favor i el rival arrisca, penalitza moltíssim a l'espai.
1: Carlos Martínez, Albert Blaia, moltíssimes gràcies. Que vagi bé.
0: Bona nit, gràcies a vosaltres.
2: Gràcies, bona nit.
8: Amb aquesta calor no hi ha aquí per enlloc, ni la platja ni enlloc. Millor refugi anar de compres, però amb un toc diferent. Ves a Romacuruma, el teu concessionari oficial Mazda de Mataró i Sabadell, i descobreix unes ofertes tan refrescants que et deixaran glaçat. Entra i segur que no en sortiràs sense el teu nou Mazda. Recorda-ho, només el teu concessionari oficial Mazda de Mataró i Sabadell, Romacuruma.
1: Podem escoltar algun protagonista?
3: Sí, Rafinha ha parlat a Movistar La Liga al final del partit.
4: Ya estamos con él, Rafinha, bigoleador. ¿Qué tal? Buenas noches, enhorabuena.
5: Buenas noches, muchas gracias.
4: No digo que haya sido más fácil de lo esperado, pero si habéis sufrido menos de lo que podía pensarse, teniendo en cuenta que el equipo está en rodaje, en construcción, y que el Elche es un rival que el año pasado lo puso muy complicado.
5: Bueno, la verdad es que creo que el partido se hace fácil o difícil, esto depende de nosotros, ¿no? Si empezamos el partido desde el primer minuto en el máximo nivel, creo que se lo hace muy fácil. Entonces, no que el equipo adversario nos ha facilitado, que no, porque aquí es un campo muy difícil y es un equipo que le gusta tener el balón. Pero creo que lo hemos hecho muy bien desde el principio del partido y esto nos ha facilitado.
6: Hablas precisamente desde el principio del partido con mucho ritmo, pero también te quería decir al final, y lo digo porque la temporada pasada empezasteis en Mallorca, partido complicado, y Hansi Flick se molestó mucho, se enfadó mucho y os lo dijo en el vestuario porque el ritmo del final del partido no fue el mismo. Hoy no ha sido así.
5: Bueno, es que también esto va un poco del calor que hace, ¿no? Al final, si un equipo tiene más balón que el otro, creo que le cuesta mucho al otro equipo. Seguramente si el equipo de ellos tuviese más el balón, nos costaría a nosotros al final.
7: Com ha començat el Barça.
1: Escoltem Hansi Flick a la sala de premsa del Martínez Valero.
7: Potser una mica preocupat, que és el que el feia patir. Today, a clean sheet, 5 goals scored. When there's a lot of debate about Barça signing a number 9, it's like... Riu ara, Flick. Everything was great tonight, but you seemed like a little concerned at the first half. The first half.
9: And why?
7: Diu que no.
9: And why? What do you
10: estava
9: think?
10: Enfadat i...
7: I wanted to ask you, what okay. were you concerned about?
10: Somriu.
9: I was concerned because we had too many ball lost, you know, easy ball lost, and this is normally not our game, so we have to control a little bit more.
10: Perdut pilotes fàcilment.
9: What I want from the team, but at the end, you know, we had a clean sheet. It's fantastic because also we defend very well.
10: Diu que és fantàstic haver aconseguit aquesta porteria buida. A més, marcant 5 gols també contra l'Elx. És bo que l'Elx juga un bon futbol.
9: I really love to see them play, how they play football.
10: I agrada veure el futbol que juguen.
9: It's really great. And for us, of course, we want to use the spaces they give us. And
10: volem utilitzar els espais.
9: We made it really, really good.
10: I com
11: Hola,
10: tot també
11: Hansi,
10: molt bé.
11: Marta Ramon, en directe a RAC1, li preguntarem per la decisió de deixar fora Balde. I need to ask you more about Balde. Can you explain why you decided to took him out from the list this morning? If something happened, and just to be clear, are you asking him to leave the team?
9: No, I'm not asking him to leave. I just
10: no li he dit que marxi.
9: I feel that there is something with him, with Alejandro Balde.
10: And que passa alguna cosa amb ell, que ell ho veu.
9: This morning, and I said, in this moment,
10: he parlat amb ell aquest matí, en aquest moment tinc aquesta sensació
9: i
10: que el millor és
9: okay, make your
10: que aclareixi les teves idees, que pensis, i ja parlarem demà.
9: And, also he agree about this, because too many things are...
10: I que està d'acord amb això.
9: So this is why he's not here.
10: Per això no està aquí avui.
12: Hola, Hansi, soy Santiago Valle para el Carrusel Deportivo de la Cadena Ser y el que te jugas Barça de Ser Cataluña. Vamos a preguntar por la situación de Gavi. I would like to ask you about Gavi's injury. I don't know if you can clarify, it is on the knee.
9: This is in the knee and
10: és el genoll, el problema del Gavi. I que haurem d'esperar.
9: He said that's a little bit better than he expect.
10: Està millor del que esperava.
9: When he got injured.
10: Després del moment de la lesió.
9: After the game was much better, but we have to...
10: Però després del partit estava millor, haurem d'esperar. Farem una ressonància i veurem.
13: Hi, Hansi, Elena Kondiska, Ana Cope. Nice to see you again.
9: Thanks. Thank
13: after you. 5-0 and after the performance of the new signings like Adeyemi and Gordon, would you accept not singing a center forward, or is it still necessary? Thank you.
10: Li pregunta si és necessari fitxar un nou o no després del que ha vist avui.
9: We will speak after this game. This was
10: parlarem després del partit.
9: This was clear because Deco and I we speak very often. What we can
10: amb el
9: do,
10: Deco parlem sovint. Mirarem què podem fer, què és important.
9: So we wait. We
10: I
9: are really
10: la setmana que ve estem contents
9: d'haver
10: marcat 5 gols i aconseguir els 3 punts.
9: This is a fantastic start for us.
14: This is what we want and,
10: és un equip fantàstic, és el que volem i ens dona confiança pels següents partits.
15: Buenas noches, Mister Alfredo Martínez, Radio Estadio Noche, Onda Cero. ¿Esperaba usted el nivel en la segunda parte de su equipo en este comienzo de la temporada? Did you expect this level from your team in the second half at the start of the season now?
14: I see a lot of quality in the training
10: He vist molta

0: tournament and he's 100% fit.
1: Recorda que va jugar el sub-19, que està en forma.
0: El
1: seu nivell és molt bo. M'encanta veure un jugador de la Masia un altre cop a un gran nivell.
0: For him it means nothing if he plays on right side as a number 8.
1: És igual si juga a la dreta, a l'esquerra, on sigui, mig del camp.
0: It's like that and this is amazing. It's not, you know, you don't have to find a lot of words. He knows what to
1: do. No hi ha moltes paraules, per dir-li moltes paraules, ell sap el que ha de fer.
0: He's fantastic.
1: La pilota és fantàstic.
2: Hi, Hansi. Leia Cervelló from The Athletic. Rafinha has shown himself to be available for the team anytime, whatever position the team needed to. I would like to know how you rate his constant availability to the team, and how do you think his how important his mindset is?
1: Preguntant per la importància de Rafinha i la seva entrega i disponibilitat.
0: It's from everyone. The mindset is important. So it's like, so this is what we have to show. I said before, every day. Every day is like that.
1: Destaca it's la not, mentalitat.
0: It's not, you don't can give only 60-90%. It's no 100%.
1: No pots donar el 60%. S'ha de donar el 100%, és l'important.
0: This is fantastic.
1: And quan veiem això, l'entrenament és fantàstic.
0: He's the player for me. He's a good example, you know.
1: I Rafinha és un bon exemple per mi.
0: Good example for
1: la intensitat.
0: For improving this and also to start the pressing.
1: Per iniciar la pressió.
0: He's doing this. Also the other players are following him.
1: Quan fa això, els altres jugadors el segueixen. I això per mi és un capità.
3: Doncs fins aquí la roda de premsa. Gràcies, bona nit, buenas noches.
4: S'acaba la roda de premsa de Hansi Flick amb aquest missatge prudent però tranquil·litzador de Gavi, i després insistint amb el que ja havia dit abans del partit sobre Balde, i negant que li estigui demanant que marxi, simplement doncs amb aquest període de reflexió que ha obert amb el lateral esquerre del Barça amb aquesta situació tan complicada en la que es troba ara mateix Balde.
5: Si encara no saps quin Nissan és el teu, aquest agost ho podràs descobrir. Prova el Juke Hybrid, la tecnologia e-power del Qashqai,
6: power.
5: I l'X-Trail, o viu la mobilitat 100% elèctrica amb l'Arilla, el nou Micra o el nou Leaf. I recorda que amb Nissan Mas pots gaudir de fins a 10 anys de garantia. Més informació a Nissan.es i a la xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
6: Què diuen els webs? Doncs mira, començo per RACU.cat, la crònica avui del Miquel Pasqual, que diu: la defensa del títol de Lliga comença amb una golejada a Elx. El diari Mundo Deportivo: festival d'un Barça sin ariete, però com pólvora. L'Esport, que parla de show, diu: passen, passen, bienvenidos al show del Barça en Elche. I si anem cap als diaris editats a Madrid, el Marca juga amb el color, o almenys una part del color de l'equipació del Barça. Aseguren: el Barça se pone morado, la máquina de goles sigue funcionando. L'As diu: el campeón arranca intratable.
5: Hi ha híbrids endollables, i després hi ha el nou homo de nou superhíbrid endollable, un sub que juga en una altra lliga amb 537 cavalls de potència, tecnologia de darrera generació i fins a 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar molt més lluny. Potència, eficiència i disseny en un sol cotxe el pots tenir des de només 41.499 euros amb 7 anys de garantia. Descobreix-lo avui mateix a Omoda, Jaeco, M Automoció, Barcelona, Mataró i Girona.
6: Joan Lluís, amb què et quedes?
7: Doncs em quedo que ha estat un inici plàcid. Plàcid pel Barça. Ho dèiem que a l'inici de la Transmi, doncs que era un 11 de circumstàncies, que hi ha molts jugadors que encara no estan al seu millor moment, que encara els hi falta molt, i que t'has trobat un rival que t'ha posat les coses molt fàcils, una catifa pràcticament, i que això jo crec que és molt útil a aquestes alçades de la temporada per tenir un partit plàcid i poder anar creixent mica en mica amb jugadors com Adeyemi, que a la primera part ens ha fet arrofar una miqueta al nas, però no estava tot encertat, però que ha acabat marcant el gol. Veure com Gordon debuta i confirma el que apuntava quan se'l va fitxar, que és un jugador molt agrapa, és un jugador que a l'espai és interessantíssim, i veure com Rafinha continua amb l'estat en què l'havíem vist en el passat i que per molts anys, perquè a falta de nou de moment, és una bona opció per marcar els gols que li falten a aquest Barça.
6: Jaume?
8: Ara, doncs sí, jo em quedo també amb aquesta velocitat de creuer, aquesta línia de continuïtat que comentava.

0: amb el tram final del partit. Els noms propis sembla que estan encaixant bé, i és que els jugadors importants de la plantilla han tornat molt tard i estan a mig gas. Lamine Yamal, no he mirat al final del partit, però al descans havia intentat dos regats. O sigui, que s'està dosificant i que a poc a poc anirà incrementant segur aquestes xifres, els intents de desequilibri del de Rocafonda, que al final, quan se't tanqui un equip, perquè avui l'Els és veritat que amb el seu plantejament doncs segurament ha aplanat una mica el camí del Barça, doncs serà necessari que Lamine i que d'altres jugadors tinguin aquest nivell que aniran agafant amb el pas dels partits. Però jo avui, sincerament, quan he vist l'11 he pensat: espera, que s'ha de guanyar aquest partit, i el Barça acaba golejant. Per tant, de moment, tot en ordre.
1: Gerard?
2: Amb que continua sent el Barça dels espais, el Barça del vertigen, el Barça de que no et perdona si li fas un mínim regal, i jo crec que d'això, des que va arribar Hansi Flick, pràcticament no ho ha perdut mai, aquest equip, no? Vull veure l'equip encara amb equips que es tanquen. Ha estat, jo crec, que l'assignatura pendent. També a la Champions, perquè els equips que han eliminat el Barça han estat equips que no l'han deixat córrer gaire, que s'han tancat al darrere. Per tant, si hi ha espais, crec que ens ho tornarem a passar pipa. Si no n'hi ha, ha de ser aquesta l'evolució final. El Barça ha d'atacar bé, ha d'atacar amb paciència, més com ha fet a la segona part, que no pas avui amb la primera, sobretot amb l'entrada de Pedri.
3: Imagineu un gol sense gent celebrant-lo, o un derbi amb les graderies buides. És que el futbol sense les persones no té cap sentit. Ho vam viure ja el 2020. Per això, perquè visquis el partit amb la teva gent a Orange, tens tot el futbol, tota la Liga i tota la Champions. Truca al 1414 o entra a orange.es. Orange és aquí.
1: Abans de l'1x1, Marc, vols afegir alguna cosa després de tota l'anàlisi?
4: No, que el Barça aposta pel col·lectiu. Jo crec que aquesta temporada i amb aquests davanters encara dobla l'aposta cap al col·lectiu. Més que fitxar cracs o grans cromos que facin jugades de cara a la galeria, ha buscat jugadors útils, que són ràpids, que es desmarquen. El futbol moltes vegades es juga més o molta més estona sense pilota que amb pilota, i en aquest sentit tant Adeyemi com Gordon, tots els jugadors que han arribat al davant van en aquesta línia, i crec que això pot ajudar molt al futbol col·lectiu si sobre li sumes a Rafinha, com hem vist avui. De vegades el partit doncs no és només aquell dribbling que fas, sinó tota la mobilitat que li aportes, i en aquest sentit el Barça la té garantitzada amb aquests jugadors que ha incorporat, si sobretot Rafinha segueix sa, no?
0: Per cert, deixa'm afegir una dada que m'ha semblat curiosa postpartit, que apuntava Mr. Chip a les xarxes i he comprovat. El Barça és a punt de superar el rècord històric d'un equip sense empatar la Lliga. El Barça suma 36 partits de Lliga sense empatar des de l'1-1 a Vallecas de l'agost de l'any passat, i el rècord és de 36 partits, els que té ara el Barça. Si aconsegueix guanyar l'Atlètic Club, esperem que no sigui amb derrota, òbviament, millor abans l'empat que una derrota, però si aconsegueix guanyar l'Atlètic Club, doncs aquest rècord s'haurà aconseguit.
3: Imagina't, Ballera, que vols canviar de cotxe, on has d'anar, si vols canviar de cotxe?
2: És que cada any em fas la mateixa pregunta, i és que és claríssim, a Sant Boi.
3: A Sant Boi, sí senyor, 10 minuts de Barcelona. Oi. Pots triar entre 45 marques, Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible, totes les ofertes per canviar de cotxe les trobaràs allà. Ves a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible, i estrenes cotxe nou.
1: Molt bé. Vinga, primer 1x1 de la temporada, Puig.
3: Som-hi.
5: Roma Motor Honda patrocina l'1x1 del Futbol Club Barcelona. L'1x1 de RAC1.
1: Joan Garcia.
3: Buenanote i tapa. T'ha fet una bona aturada en l'única acció on ha hagut d'aparèixer. En l'altra, el pal ha fet la feina per ell. Primer clean sheet de la temporada.
1: Eric Garcia.
3: Impecable, com si no s'hagués acabat la temporada passada. Gran nivell a la banda dreta on el vol Flick aquest any. Atent al tall i a les ajudes i precisa en la sortida de pilota. Titularíssim.
1: Christensen.
3: Silenciós, sense fer soroll, partit sense taca del danès, sense molta exigència, tot s'ha de dir, aprofitat i molt bé la primera titularitat des del desembre de l'any passat.
1: Gerard Martín.
3: Creixent, ha arrencat amb algun dubte i perdent un duel a la banda i un per velocitat, però s'ha anat entonant i ha acabat a molt bon nivell.
1: Xavi Espar.
3: Desubicat, avui al lateral esquerre, ha començat defensivament amb algun dubte, però ha tornat a fer una exhibició amb la pilota als peus i amb conducció. La passada Fermín abans del 0-5 és seva.
1: Bernal.
3: Impolut, gran partit del Berguedà en la recuperació, projectant-se en atac, buscant la passada vertical i a prop del gol, un dia més amb una rematada que ha sortit fora per poc. S'apunta també l'inici de la jugada del segon gol.
1: Gavi.
3: Tocat, no ha pogut acabar la primera part per alguna molèstia al genoll que esperem que acabi en no res. Fins llavors, l'empenta de sempre, algun cop massa accelerada.
1: Fermín.
3: Golejador, avui segurament més gols que joc, que li serviran per guanyar confiança després d'un estiu molt complicat. Ha aprofitat el regal de Gordon per fer el quart i gran giragonça per acabar fent el cinquè.
1: Lamine Yamal.
3: Tiger Woods, el bon Tiger, amb una passada amb l'exterior a Rafinha espectacular. Gotes de qualitat per anar agafant el ritme de la temporada.
1: Rafinha.
3: Far, dos gols i una assistència, un penal provocat i una actitud que encomana a tots els seus companys. El braçalet li senta de meravella. Amb aquesta fam i salut, tot és possible.
1: Adeyemi.
3: Estrenat, ha passat d'erràtic a estrenat. Ha començat amb dues o tres accions poc encertades i s'ha entonat després de marcar el 0-2. Desequilibri i treball incansable.
1: Hansi Flick ha fet els 5 canvis. Han jugat també Pedri.
3: Afinat, bons minuts de Pedri sense errades, amb el cap clar i iniciador del quart gol amb una bona passada a Gordon.
1: Olmo.
3: Endollat, després d'una errada només sortir, s'ha connectat ràpidament i li ha donat continuïtat al joc. Ha començat l'acció del tercer gol i ha estat a punt de marcar-ne un altre.
1: Gordon.
3: Generós, dues assistències de gol, una Rafinha i un altre Fermín quan ho tenia tot de cara per marcar el seu primer gol. Ha tingut més tard una ocasió clara i no ha parat de desmarcar-se. Som molt de l'Antonio.
1: Cancelo.
3: Extrem, pocs minuts i d'extrem dret. Poc a destacar avui del portuguès.
1: Koundé.
3: Suplent i fa pinta que ho serà sovint aquesta temporada.
1: Hansi Flick.
3: Trenca clusquista, amb els mundialistes tornant a poc, integrant els nous fitxatges, esperant el nou amb Espar de lateral esquerra, Cancelo acabant d'extrem dret, ha anat encaixant peces per dosificar esforços i aprofitant el marcador folgat. Un cop més, ha millorat l'equip al descans.
1: Abans de tancar la barraca aquí al Martínez Valero, hem de repartir una altra alegria entre els oients del Barça Jugar RAC1.
2: Sí, un lot de productes bataller entre tots els que heu participat amb l'etiqueta FRAC1, la mà innocent, ja ho va ser el dia del Gamper, sí, repeteix Jaume Molló, Foli Molló. A veure per qui se'n va aquest primer lot de productes bataller en partit oficial, perquè ja m'han regalat un el dia del Gamper. Mira, el Marc Macià s'emporta aquest lot, arroba Macià Marc.
1: De Palamós.
2: No, desconec, de Palamós, desconec la procedència.
1: Sí, però si me'l va presentar el Molló un dia, ja, el passeig, allà, Molló, tio. Sí. L'escàndol, tio.
3: Si no té cotxe en mar per anar a recollir el lot, se pot anar a Romauto. Allà tenen un híbrid reinventat, el nou Qashqai e-Power, li pots dir Molló ara quan el vegis a Palamós. Si és més eficient vol dir que és menys consum, si és més potent vol dir que té més cavalls. Qashqai a Romauto, Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. I ara, amb Nissan Més, el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia. Recorda Romauto.
2: Que no ho dic mai, però ens han de seguir també el compte de la X, el Barça Jugar RAC1, si no, no optes a premi. Vull dir que has de seguir el compte perquè si no quedes fora de la qüestió.
6: És gratis seguir-lo.
1: Digu.
2: És gratis.
3: Follow.
6: Sí. Amb botella ja està.
1: Vinga. Molt bé. Companys, bona nota, eh? Ens retrobem dijous. Molt bé aquest accent, eh? Molt bé. Ens retrobem dijous, eh? El partit és a les 9, una hora abans a la sintonia de RAC1.
3: I abans tenim sorteig.
1: Abans a les 6. Calm, sí.
2: Compte, eh?
1: Abans a les 6 tenim el sorteig de la Champions. Ja sabrem els primers 8 rivals del Barça, 4 a casa i 4 a fora. Molló, a les 6 ens hi posem.
3: I tant que sí.
1: Comentem una mica la jugada, a veure si el Paris Saint-Germain ens toca aquí o allà. I ja està. I després...
3: A veure quins dos cocos toquen.
1: Sí, encara falten equips per col·locar, perquè encara s'ha de jugar un partit de tornada de l'última ronda.
2: Set equips. Set eliminatòries que encara s'han de resoldre.
3: Sí, falta completar el bombo 3 i el 4.
1: Doncs això, el dijous a les 6 el sorteig i després a partir de les 8 la prèvia del Barça Atlètic Club de Bilbao, partit corresponent a la primera jornada del campionat de la Lliga. Gràcies, que vagi molt bé a tothom. Bona nota. Quatre anuncis i el tu diràs. Que vagi molt bé.
7: El Barça Juga RAC1 ha estat una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
8: ganarles el derbi. Es lo único que pido.
9: Volver a ser grandes.
10: Un altre sextet. Serà massa.
11: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
12: Si és futbol, és DAZN. Des de la mina Dembélé, de Riazor a Anfield, del derbi de Sevilla al de la Madonina. Porta't un any del Pla Futbol ara amb totes les grans lligues d'Europa per 14,99 euros al mes. Subscriu-te ja.
13: Encara no saps quin Nissan és per a tu? Aquest agost és el moment de descobrir-lo. Prova un Juke híbrid, la tecnologia i power del Qashqai i l'X-Trail o la mobilitat 100% elèctrica amb l'Ariya, el nou Micra o el nou Leaf. Amb Nissan Mas, gaudeix de fins a 10 anys de garantia. Més info, Nissan Punés, xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.

0: rodes d'ocasió, quilòmetre zero i seminous amb garantia. Autocol·lecció.com.
1: Aquest estiu, regala't l'equilibri perfecte. Ara, amb el nou Amoda 5S AQS, no has de triar. El superhíbrid amb la màxima eficiència i tota la potència que necessites. Un SUV amb etiqueta Eco i 7 anys de garantia des de 22.390 euros. Amoda 5S AQS, el millor dels dos mons. Xarxa de concessionaris Amoda Jaeco de Catalunya.
2: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
3: Esto promete, Manu.
2: No lo creo. Arranca la transacción. Comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesito una oferta ganadora.
3: Voy a comprar, Manu.
2: A ver, puede.
4: ¡Va! ¡Y va! ¡24 horas!
3: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
2: ¡Venga! Ocasión Plus.
5: RAC1 y el Ayuntamiento de Valls presentan la nueva temporada de radio. El divendres 28 d'agost, a partir de les 9 del matí, una edició especial del Món a RAC1 amb Sergi Embudio des del Centre Cultural Municipal de Valls. Presentarem la nova temporada de RAC1 amb totes les veus de la ràdio.
6: I he de dir que tinc moltes ganes de començar.
7: Havia de venir amb els taloners.
8: De saludar a les 7, és una meravella.
9: Han anat molt bé les vacances.
10: Tot el dia a la platja.
11: I amb aquest cos que tinc estic bé a tot arreu.
12: Ja hi tornem a ser, amb ganes de començar.
13: Perquè el panorama està complicat.
14: Sí. És una temporada de repte.
15: Tenim moltes ganes de continuar compartint moments especials.
16: Toca matinar.
17: No saps què passarà i això és el més xulo del món de l'esport.
5: Que sí, tots i totes. I amb actuacions musicals.
18: Apunteu-vos-ho, divendres 28 d'agost, 9 del matí. Us esperem al Centre Cultural Municipal de Valls. El primer que arriba, el primer que seu.
5: RAC1. Tots som u.
1: Amb el suport del Museu Casteller de Catalunya i la col·laboració de Forn de Nulles.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Les 12:07, continua la ràdio esportiva aquí a RAC1, ara amb la tertúlia del Tu diràs, per analitzar aquest bon debut del Barça a la Lliga.
2: Rafinha, dorsal 11, ja ha plantat la pilota al punt de penal. Amb l'esquerra, evidentment. Minut 14 de la primera part. És el debut del Barça de Hansi Flick a la Lliga 2026-2027. L'actual campió defensant el títol. Oportunitat d'or per avançar-se al marcador. Rafinha amb les mans a la cintura. Xiula el senyor Quintero González, que demana calma als futbolistes. Va cap a la pilota Rafinha. Gol! Gol!
3: Aquesta bé, Olmo, bon moviment per Gordon. Gordon ataca, Gordon la posa per Rafinha, la rematada, gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol!
4: Olé, olé, per part de l'afició del Barça, gaudint amb la primera victòria del seu equip.
2: I Olmo, que veu el desmarcatge de Gordon. Gordon, que encararà el porter. Va, Gordon, Antonio! La dona per Fermín, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
3: gol! Mira, bona passada per Fermín. Gira Fermín, la mitja volta, Fermín, la rematada, gol!
5: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
1: 0-5, el Barça ha guanyat el Martínez Valero contra l'Elx, victòria molt còmoda d'un Barça encara a mitges en aquest inici de temporada, amb jugadors com Xavi Aspar o Marc Bernal sent titulars i oferint un molt bon nivell, i de moment sense un nou pur, però amb Rafinha complint amb nota en aquesta posició al primer temps, i després Dani Olmo, acabant el partit de fals nou. I també bon debut dels nous fitxatges. Adeyemi ha fet un golet i Gordon ens ha meravellat amb dues assistències en només 7 minuts al terreny de joc. Una li ha donat a Rafinha perquè fes el doplet i sentenciés el partit, i l'altra Fermín per fer el quart. Un Fermín que també ha fet el cinquè després d'una bona passada de Xavi Aspar, que avui ha fet un molt bon partit al nano del planter. Per tant, dos golets de Rafinha, dos golets de Fermín, doplet d'aquests dos futbolistes que comencen la Lliga amb molt bon peu. Magnífica l'estrena del Barça, primer partit de Lliga de la tercera temporada de Flick i primera golejada. I d'aquí a 4 dies més, dijous a les 9 de la nit, debut al Camp Nou contra l'Atlètic Club de Bilbao en el partit pendent encara de la primera jornada. Ara parlarem d'aquest debut del Barça al Martínez Valero i també de l'altra notícia del dia, que és la no convocatòria de Balde. I aquestes paraules de Hansi Flick en la prèvia del partit.
6: Xavi Aspar va a jugar en la izquierda, Alejandro Balde está fuera del equipo hoy. ¿Es porque crees que no está muy concentrado con el equipo? No, no es eso. He hablado esta mañana, si te soy sincero, con Alejandro. Y le he dicho que creo que no estás aquí al 100%, así que prefiero, es mejor que estés en casa, aclárate las ideas y hablamos mañana otra vez.
1: Contundent, el tècnic alemany amb el lateral esquerre, a veure què passa amb el futur de Balde en aquests últims dies de mercat de fitxatges. I estem pendents de Gavi, que s'ha lesionat, s'ha fet mal al genoll dret, que és el genoll que li van operar el 2023, aquella lesió greu que va tenir amb la selecció espanyola. No sembla greu ni preocupant, deia la Marta Ramon, segons les primeres exploracions que li han fet avui a l'estadi de l'Elx, però haurem d'esperar la ressonància que li faran en les pròximes hores. Esperem que no sigui res greu aquestes molèsties que ha tingut Gavi, que l'han obligat a deixar el terreny de joc al tram final de la primera meitat. Un Tu diràs de butxaca i After Hours que compartirem amb els habituals dels diumenges aquí a RAC1, que aquests sí que estan al 100%, sempre, a la tertúlia. Hola, Jordi Roura.
7: Hola, què tal? Bona nit.
1: Què tal? Bona nit. Hola, Dani Solsona.
8: Hola, bona nit.
1: Què tal? Bona nit. Hola, Àngel Pich Alonso.
9: Què tal? Bona nit.
1: Bona nit. Content de sentir-vos. Feu bona cara. Bé, el Pichi és a Benicarló, a la distància, però segur que fas bona cara, Pichi.
9: No, faig bona cara, i suposo que tu també, eh?
1: Sí, sí, sí. Dormim poc, però fem bona cara.
9: Però feliç i content.
1: Però feliç i content, sí, home, sí. I a més, el Barça ens ha regalat avui una magnífica estrena a la Lliga. Escolta, deixa'm començar per això. Xavi Aspar és dels teus, Roura, també?
7: Sí, sí, sí. Que tot... Sí. Crec que va arribar també de la 20, si no recordo malament. I aquest noi crec que el van portar a Vilassar de Mar. Crec que jugava. Xavi, sí.
1: Sí, eh?
7: Sí, sí, sí.
1: Què et sembla? Bé, o sigui, ja apuntava la qualitat que ha demostrat?
7: Sí. Destacava més sobretot perquè per ser bon pilotero, no? És un nano que sempre ha tingut tècnicament molt bo, típic del Masdia, no? Que entén bé el joc, que associativament és molt bo. Sempre havia jugat, o generalment havia jugat sempre com d'interior, no? Però bé, s'ha anat jugant en aquesta posició de lateral, s'ha adaptat, avui en el lateral esquerre crec que també ha estat francament bé. Algun partit crec que per temporada també va jugar al mig del camp, zona d'interior, i també crec que va estar molt bé, per tant crec que és un jugador que per aquesta polivalència també al final es pot guanyar un lloc a l'equip, i a més m'està sorprenent, crec que físicament és molt més fort del que sembla, no? Ha aguantat bé i defensivament ha estat bé.
1: Una mica el nou Sergi Roberto, fent comparacions.
7: Bé,
1: jugava bé
7: podia ser un exemple, sí.
1: Sí. T'ha agradat, Àngel, Xavi Espar, i el Barça en general, en aquesta estrena a la Lliga?
9: Sí, m'ha agradat ell, m'han agradat moltes coses. En general, suposo que parlarem de tots, però crec que ha estat una presentació molt bona, que posa en dubte la necessitat de tenir un nou, a no ser que sigui un nou titular indiscutible, i d'aquests n'hi ha pocs al mercat que puga comprar el Barça, entenc jo, però han demostrat la capacitat per fer gols d'uns i dels altres.
1: Tu no fitxaries un nou?
9: Jo, si no fitxes un nou indiscutible titular, no.
1: Vosaltres, Dani? T'ho dic perquè el partit pot ser una mica enganyós, no? Que l'Ets sí, t'ha donat moltes facilitats. No,
8: evidentment que no ens pot servir. Com,
1: ara, pólvora hi ha al davant, és cert. I pot jugar qualsevol, i de fals nou, i mira el PSG, que ha guanyat dues Champions sense un nou. Vull dir que el futbol t'ha demostrat...
9: Bon exemple.
1: Clar, és que pot jugar i fer gols i atacar, no?, amb molts jugadors a la zona alta. Però no sé si fa falta potser la figura d'aquest nou.
8: No, és que tampoc ens pot servir com a referència al partit d'avui. És veritat que el Barça ha guanyat bé. La primera part no ha tingut tanta possessió com a l'Elx, però és un equip letal, no?, amb aquest aspecte. I el que jo crec que el que vol dir el Pichi és, per exemple, si tu fitxes un espí, no fitxaries un espí, perquè no és un titular indiscutible. No, Pichi?
9: Bueno, no ho sé. Bueno, és que aquest dia és un plan B.
1: Bueno, sí, és un plan B. És el suplent d'Mbappé, clar. El suplent.
9: És un plan B. Tenir un tio de característiques totalment diferents a tota la resta dels demés que es puguis utilitzar com a referència en un moment donat, bueno, està bé. Està bé. Però jo em refereixo al fet de fitxar un nou per fitxar un nou. Dir, no, és que hem de tenir un nou. Per mi, si és un nou, si ve Julián, perfecte. Que tampoc és nou, però perfecte. Però és que hi ha pocs jugadors, que entenc jo, que al mercat, que hi ha pocs nous que siguin titulars indiscutibles al Barça i que siguin accessibles pel Barça.
1: El club mantenen que fitxaran un davanter perquè han marxat Lewandowski i Ferran i aquesta figura.
9: Ja estem. I els 40 i pico gols que fan, qui els farà?
1: Sí, no, i que aquesta figura d'un jugador que jugui pel mig, sí, tens perfils a la plantilla, com hem vist avui, que ho poden fer-ho, però el club considera que per tenir les posicions doblades i tenir una plantilla més completa, fitxaran un nou. Potser serà, com dius tu, d'un perfil inferior a Julián, a veure què ofereix el mercat, però la idea del Barça és fitxar un nou.
8: Inferior a Julián, inferior a Haaland, inferior a Mbappé, clar. Inferior a Kane. O sigui, on està aquest atacant? És una mica incògnita, almenys per nosaltres. Podem fer una llista i dir, oh, sí, hi ha aquest aquí, el Chelsea té aquest, l'altre té l'altre, d'aquí aniries a buscar i això. Però no t'asseguren res.
9: A mi em diuen fitxar a Jackson del Chelsea... I jo dic, per què vol Jackson, el Barça? No, jo no ho entendria. Així de clar t'ho dic.
1: No. Tu què penses, Jordi?
7: No, jo crec que el Barcelona té que fitxar un nou. Ara ja estic d'acord amb el que diu l'Àngel. Té que fitxar un nou d'absolut nivell i que sigui diferenciador, com sempre ha tingut el club. I si pel que sigui el club no té la disponibilitat, o perquè no està al mercat, o econòmicament no pot ser, o la Secretaria Tècnica no té... Ha fet el seguiment d'algun jugador extraordinari per ahí que no coneixem, pues al final, si no pots portar un top, jo tampoc el portaria. I aquesta imatge diguem-ne, de tindre un jugador diferent que et pot solventar alguna... Bueno, doncs potser li donaria l'opció a aquest noi. Ja sé que és molt jove, que no sé què, però ha demostrat que és un jugador diferent, és un nou diferent, no és un titular, però doncs, en segons quins partits potser que s'enganxa tot, que no hi ha disponibilitat, que no hi ha un rematador, doncs potser et pot donar aquesta solució.
9: Sí, però, Jordi, jo pensava que avui seria titular.
7: Ah, sí, és que ha estat molt bé la pretemporada.
1: No, jo titular no, però jo uns minuts com a premi pensava que li donaria. Ara, jo he entès l'entrada de Cancelo i Koundé com una gestió de plantilla dels jugadors importants de plantilla, de dir, va, ja que hem viatjat, et donaré uns minuts.
7: Jo crec que també que ha volgut... Els altres partits que havia jugat el Rafinha de nou no havia estat especialment fi, tampoc. Jo crec que ha volgut refrendar, no? O provar si realment això li pot funcionar o no li pot funcionar, no? El Rafinha de nou o la Deiemi o el Gordon, que tots tres diuen que ho poden jugar, no? Ja ho veurem, no? Però jo crec que és el gran dilema que li queda a la plantilla. Aviam què fan, no?
8: Però clar, és que jo, el meu dubte és si Julián és aquell atacant golejador del que esteu parlant. Home. D'aquest delanter que és titular, que és el jugador que t'assegura 25 gols, com a Lewandowski, com els que hi ha hagut.
1: Jo crec que el Barça, amb les assistències que li faran, s'inflaria a fer gols. Així com no li passa... A veure, l'Atlético n'ha fet, però jo crec que el Barça, Julián, encara que no sigui un nou, que jugui a vegades a baixar, a rebre pilotes, que Fermín o Olmo li puguin intercanviar la posició en aquesta zona de les mitges puntes. Jo crec que aquí sí que pot haver-hi un joc més mòbil, no? I no tan fixa d'un nou com Lewandowski, però jo crec que s'inflaria a fer gols, Julián, aquí.
8: I el que faria gols seria Ferran Torres.
1: Com és això del futbol, eh? Avui ha debutat i ha fet dos gols i li ha donat un empat al PSG. Sí. Aquestes coses, quan estàs tocat. I quan no t'entren ni una, no. Sí. Per tant, tu, Àngel, ni Luis Suárez de l'Sporting de Portugal, ni Tresoldis, ni Mitcautatzes, no. Aquestes coses no, eh?
9: Bueno.
7: No, és que no és fàcil, eh?
9: Veure, és que tens...
7: Clar, és que no és fàcil,
9: El Barça, amb els fitxatges que ha fet aquesta temporada... serà un equip més vertiginós, serà un equip més vertical, serà un equip que explotarà molt més la velocitat, que jugarà molt més als espais. Aquesta és la sensació que tinc jo, perquè tant Adeyemi com Gordon són dos futbolistes d'aquest perfil, molt ràpids, i Rafinha, fins ara Rafinha era l'únic pràcticament que feia aquestes desmarcades a l'espai, a l'esquina de les defenses i tal. I ara té tres futbolistes que ho poden fer, en aquest sentit, no? Jo et dic, sí, hi ha algun futbolista que no sé si seria titular, que potser el fitxaria, no? Però que crec que ens estem tornant una mica... S'ha de fitxar, però... Igual si fas uns altres anàlisis, si veus que el PSG no té nou i és campió d'Europa dos anys seguits... Bueno, pues igual no és necessari fer 125 gols per guanyar la Lliga o per guanyar la Champions. Igual amb 85 o 90 pots guanyar la Lliga i pots guanyar la Champions.
1: També és veritat que...
9: Per tant, igual necessites ser més sòlid al darrere que no tan ofensiu al davant.
1: Ara anirem a la part del darrere perquè hi haurà canvis aquesta temporada. Mèric serà el lateral dret titular i... a veure què passa amb els centrals, amb Alejandro Valde, per exemple, que ara en parlàvem. Però d'això del nou, clar, és que avui el partit és una mica enganyós perquè Gordon ha pogut córrer, Adeyemi ha pogut córrer, Rafinha ha pogut córrer. Quan se't tanquin, que hi haurà rivals que et tancaran, què? Aquí. Bueno, aquest moment, perfil de jugadors, què?
7: De moment, jo crec que està clar que al Barcelona se li aquests equips que això que diuen aquests, no? que defensen en bloc baix, que estan tots allà fotuts, aquest 5-4-1, quan realment es foten a darrere que no hi ha espais, home... En el Barça li està costant més, no? Aquí és on t'apareix aquesta figura que parlàvem de tindre un jugador diferent, no? Que el Barça, a altres èpoques, ha tingut, no? Quan aquest tipus de partits, que t'ho poden resoldre, no? Però bé, per altra banda, també té extrems. També té jugadors que són bons en situacions d'1 contra 1, i això també és molt bo.
9: Desequilibri, clar.
7: Exactament.
9: Desequilibri. Exactament. El Madrid...
7: El Madrid igual, curàs el Madrid, eh?
9: I li costa, també.
7: Clar.
9: Quan se te tanquen al darrere, amb una defensa de 5, 4... es fa difícil. Però no, això
7: tots,
9: no vol dir que
7: per tots,
9: tinguis un nou alt gran, t'arregla el partit. És que... Crec que ens equivoquem. Prefereixo tenir dos extrems que desequilibren i se'n vagin de l'1 contra 1 que no un gran rematador.
1: No, no, en això el Barça ha fitxat bé, amb Gordon i Adeyemi, sens dubte. Perquè tens Gordon, Adeyemi, Lamine i Rafinha, no?
8: Jo, si es pogués fitxar algú, jo el fitxaria. Per tenir-lo, almenys el tens.
1: Ah. Encara que sigui un suplent, no?
8: Un suplent que és un plan B, però que és està entre l'A i el B. Està al mig de l'A i el B, vull dir que podria ser titular. Escolta, si vas a buscar tres o quatre atacants que hi ha, a part dels que hem dit abans, de Haaland i de tots aquests, i de Kane i això, escolta, n'hi ha algun... venint al Barça, de la mateixa manera que es pensa que amb Julián aquí al Barça doblarà o doblaria la quantitat de gols que ha fet l'Atlético de Madrid, també podem pensar que aquests jugadors que són atacants, que juguen a, no sé, a Anglaterra o on sigui, i que marquen una mitjana de 15-17 gols, doncs venint aquí al Barça pot ser que en marquin 25 també.
1: Mm. Va? Pot ser.
9: I per què no te'ls pot fer el Hansa?
8: Mira, jo tinc guardat després del partit del Birmingham, que va jugar contra el Birmingham.
1: El primer amistós, diria, no?
8: El primer amistós que va jugar ell. Quan vam venir aquí a la tertúlia, ho tinc gravat. I ho tinc d'allò. I vaig dir, jo no fitxaria, si no pot ser, perquè no vol, perquè el Julián aquest no baixa del burro, jo intentaria provar amb el jugador d'Egipte. Aquest, el Hansa... Abdelkarim,
1: sí senyor.
8: Jo ho provaria.
1: Claro. Ho veurem. Ara parlem de Julián i de tot el que ha passat avui al Metropolitano. Ha debutat amb l'Atlètic de Madrid, xiulada a l'inici, xiulada quan ha entrat al terreny de joc. Al final del partit no l'han deixat des del servei de premsa del club que anés a saludar els aficionats perquè no volien més en Renou, li han demanat que marxés i ha marxat cap cot, enmig d'una xiulada també, vull dir que l'ambient està molt enrarit encara amb Julián Álvarez a 9 dies perquè està aquí al mercat de fitxatges. Però, del partit d'avui, Bernal continua tenint molt bona pinta, tot i que, clar, que el Barça ha fet un fitxatge, Àngel, que es diu Rodri, que és un fitxatge estel·lar.
9: Espectacular. Avui hi ha hagut dos parts molt diferents. La primera part amb Gavi i ell, i l'equip no ha funcionat. No ha manat al centre del camp, no ha dominat el partit, i en canvi, en el moment que surt Pedri, el partit canvia radicalment, i ja tornes a jugar tu, a dominar, a tenir la pilota... I de fet ahir és quan Marc Bernal se sent més còmode. Jo crec que serà un gran aprenentatge per ell. Té una banda, tenia Rodri al costat, però no descarto que sigui titular, eh? No descarto res gens ni mica que sigui titular Marc Bernal, eh? De fet, no sé si et vaig comentar que en partits grans, un centre del camp amb Rodri, Pedri i Marc Bernal, a mi m'agrada.
1: Pot jugar d'interior, no, Bernal?
10: Sí, i ha jugat. A la seva etapa formativa i ha jugat moltes vegades. A més, avui mateix, sense anar més lluny...
9: Avui l'ha tingut.
10: Ha tingut una claríssima per marcar, també. Sempre les té. A més, tampoc s'ha prodigat gaire, però és un... xuta molt bé. Té un canyó a l'esquerra, No xuta gaire, però xuta molt bé. Encara s'està fent. Té un marge de millora. Jo crec que avui, per mi, ha estat un dels millors partits que la divisió. En tots els aspectes, tant en pilota, però sense pilota, tàcticament, per mi ha estat molt i molt bé. Ha robat, s'ha inflat. Jo crec que avui ha donat un recital. Crec que ha estat francament bé el Marc avui.
8: Ja, que passa que aquí, a veure, ja... Rodri ja el donem per descomptat, que jugarà en els partits que faci falta. Però és que sembla que ara que Pedri ja quedi com... No, Bernal, jo... Com? I Pedri... Què passa? Que Pedri ara ja no...
1: En condicions normals, Rodri i Pedri són fixes al mig del camp.
8: I després ha d'escollir entre Bernal, entre Gavi... Fermín, Olmo...
1: Xavi Espart podria jugar aquí també al mig del camp.
8: Bueno, ja ho tindrà més difícil, més complicat. Això no vol dir que no pugui, però ho tindrà més complicat.
10: El que està clar, Dani, és que s'ha generat una competitivitat dintre la plantilla en tots els llocs, que serà...
1: No, per mi el Barça té el millor mig del camp del món ara mateix, amb el top dels jugadors que tenen.
8: De jugadors de futbol, segur.
1: Clar, clar, vull dir que ara mateix el Barça, amb qualsevol mig del camp que posem, dels tres, Rodri, Pedri, Fermín, Rodri, Pedri, Olmo, Rodri, Bernal, li fot un bany al Madrid. Que veure,
10: i... Avui el Fermín, a lo tonto, dos més,
1: T'ha fotut dos golets. I això que no estava fent un partit allò estel·lar, però ja t'ha fotut dos gols. Sí, sí. No, no, i al darrere veurem què passa amb això de Valde. Tu ho entens, Rora, el que està passant? És estrany, no?
10: No sé,
1: que digui no,
10: que...
1: no està al 100%, li dic que pensi, que demà parlem, l'altre dia li demana més compromís, de dir, escolta, vull que em demostri que vol lluitar per ser titular a lateral esquerra. No sé,
10: jo crec que ja ve una mica l'any passat, no? Potser li he vist alguns tics... irregularitats, no? Que potser ell interpreta, no sé, doncs falta d'intensitat o de compromís o de competir, no ho sé, però home, algun tema d'aquests hi ha, no? Potser això que ha dit avui té més a veure amb que, com que s'ha parlat, no sé què, si l'United o no sé què, potser l'ha vist dispers, no? I potser dir, escolta, noi, doncs pensa't bé en què vols fer i després en parlem, no? No ho sé, però és evident que no està satisfet. I bé, és un jugador que amb els pros i els contres, però que és un jugador, crec, que molt bo i que és molt recuperable i que és una pena, no? Però, al final, si realment aquest és el problema, pues haurà de pensar-s'ho, no?
1: Mm. És que si acaba marxant, lateral esquerre, que queda amb Cancelo, Pasqué, el nano del planter...
8: Gerard Martín si el desplaça.
1: Gerard Martín si el desplaça.
8: Que no sembla.
1: I Xavi Esparp, que pots jugar-te avui. Ja, és puntual, però...
10: No, poden jugar molts, però al final... No ho sé.
8: El tema Valde no l'acabo d'entendre, perquè jo, per mi, és un molt bon defensor. És defensa bé, és ràpid, s'incorpora... Escolta, això del compromís... Clar... Ell els té els entrenaments i els veu cada dia. Però que digui això, jo interpreto igual que el Jordi, que pot ser que ara, com que se n'ha parlat, a lo millor li han dit que el Manchester United, el no sé qui, el vol i no sé qui, que ell estigui una mica amb el cap pensant una mica en això, i que ell hagi vist Flick, que dius, home, doncs però, no sembla que estigui molt centrat, però...
1: Pel que sabem, i això, sí. Això és informació, Flick, a final de la temporada passada, li va dir a Valde que si arribava Cancelo, que volien recuperar-lo i fitxar-lo com ha acabat passant, Cancelo seria el titular, i que ell s'hauria de guanyar el lloc. Igual que li va dir a Koundé, Eric ha fet un salt endavant i m'agrada Eric al lateral dret. I l'any que ve Eric partirà com a titular al lateral dret i tu t'hauràs de guanyar el lloc, i si no, et passo de central i també t'hauràs de guanyar el lloc. Vull dir que Koundé i Valde saben, de Flick, perquè va de cara, que de moment no són els titulars. I per això entenc jo que hi ha hagut les paraules del compromís i que per això es parla de possible sortida i del United i d'altres coses. Així estan les coses.
8: Jo la veritat, potser que som molt antic, i tinc molts anys, i abans no s'explicaven tantes coses, però que ja que no em sembla malament, però que un entrenador et digui, no, escolta, tu no, aquest any el titular serà aquest, i tu no seràs el titular d'entrada. Ostres.
1: Bueno, és una manera de dir-te, no m'ha agradat com has acabat la temporada.
8: No, Koundé. Ah? Parlem de Koundé, per exemple.
1: Sí, no li va agradar com va acabar la temporada, en l'últim clàssic va posar Eric, li agrada Eric, li dona
8: vale,
1: més
8: i li
1: coses.
8: Diu a l'Eric que compta amb ell aquest any per jugar a lateral, i amb Koundé no. No. Jo no sé si és bo o no, jo, no, és que de veritat no ho sé. Mm. No ho sé si és bo. Potser sí, és que va de cara, vale, va de cara, però li estàs dient a un jugador que d'entrada no jugarà.
1: Bueno, estàs intentant picar perquè es motivi, suposo.
8: I depèn del jugador que sigui, doncs es motiva o no.
1: O potser també no és una manera de dir-li o et motives o marxa i buscarem algú altre que estigui més motivat, no?
9: Bueno, és que ningú té el lloc fixe en un equip, en funció del moment que està, l'entrenador decidís qui ha de jugar i qui no ha de jugar. En aquest sentit, estarem d'acord en que Valde va ser un gran lateral. Mm. En un moment donat estava a la selecció espanyola i tot el seu rendiment era extraordinari. Va tenir la lesió, el va tenir apartat força temps, si no recordo malament, i després ja no ha estat aquell Valde que havíem vist amb anterioritat. I aquest és el motiu, entenc jo que aquest és el motiu pel qual el tècnic, Hansi Flick, no el veu en les millors condicions i de fet aposta per un ret a l'esquerra.
1: I llavors, acceptaríeu, o sigui, us agradaria que si arriba una bona oferta per Valde i ell decideix marxi i el Barça fitxi un central esquerrà? Aquesta seria la idea que hi ha al club. Si Valde marxa, tu fitxes un central esquerrà perquè Gerard Martín, si no juga de central, pugui jugar de lateral esquerre, si Cancelo no juga, saps? Per tenir més opcions en la defensa. Aquesta seria una mica
8: la idea. Jo crec que Flick ho ha deixat molt clar avui. Els dos centrals ja saben qui són.
1: Va, falta Cubarsí, que no ha jugat.
8: Qui són Cubarsí i Gerard Martín? Mm. O sigui, en cap moment ha desplaçat a Gerard Martín avui, que no tenia lateral i ha posat el xaval Espar. Podia haver posat a Gerard Martín allà. Podia haver fet alguna combinació. Podia haver posat Erika de central amb Christiansen i jugar a Koundé.
9: O fins i tot a Koundé.
8: Clar, posar a Koundé. Vull dir...
10: És que està molt bé avui, el Gerard, eh? Molt bé.
1: Ha tornat a estar molt bé.
10: Ha tornat a estar molt bé.
1: Sí, però entenem que no pots anar tota la temporada amb Gerard Martín.
8: Depèn de l'Àlvaro. Depèn de l'Àlvaro.
1: Jo no sé.
8: No, depèn. No sabem.
1: És un bon central esquerrà, Álvaro Cortés, però és jove, no? Està
8: verd. Bueno, també jove Espar. Però no sabem el que pensa Flick. No sé, si li serveix l'Álvaro Cortés, doncs no aniran a buscar un altre, si se'n va a Valde. Si no se'n va a Valde, ja està bé. No aniran a buscar un altre.
1: Han de passar moltes coses, en aquests nous dies de mercat de fitxatges.
10: No? Jo dic, a mi no m'agradaria, però dona la sensació que li estan buscant sortida.
8: Sí.
10: Dona la sensació.
1: Sí, que el club necessita un forat per poder fitxar el central esquerrà que dobli la posició amb Gerard
10: vegades,
1: Martín.
10: Jo no dic que no hi hagi un problema, dic que a vegades hasta que hi hagi un problema va bé, no? Mm. Per un plantejament general, Com estic parlant,
1: Tu, Àngel, què en penses?
9: A mi no m'importaria. Jo era partidari fins i tot de fitxar un central dretà si no trobaves a l'esquerrà en condicions, però un central amb molta experiència, que sigui molt dur, que competisca a Europa. El meu central era el Cuti Romero, que ha fitxat el Atleti de Madrid. El que passa que és dretà i el que comporta canvies de posició a
8: Cubarsí.
9: A Cubarsí, i que dona més equilibri tenir un central dretà i un altre esquerrà, sempre està clar, però aquest perfil de central, quan es parlava també del Bastoni, no?
1: Sí.
9: Que té aquesta experiència de disputar partits europeus i que saps que quan arriba aquest moment es fa notar, no? En aquest sentit, doncs no m'importaria.
8: Però de la mateixa manera entenc que els fitxatges que ha fet en atac és perquè són polivalents i poden jugar en diferents posicions, a part de jugar a la dreta, si a la min no ho faran, en defensa també. Tenen 4 o 5 jugadors que són polivalents. Un pot jugar a la central, l'altre jugar a la lateral, l'altre pot desplaçar a l'esquerra, l'altre pot desplaçar a la dreta. Vull dir, no veig l'inconvenient, no veig el problema de fitxar un central quan tens 4, no? Tens a Eric, tens a Christiansen, tens a Cubarsí, tens a Gerard Martín. Mm. En principi, no conto a Koundé.
1: I Koundé, que tu podries jugar, i Eric també.
8: Però clar, pot jugar a Koundé, no, pot jugar...
10: Si la idea, pel que sembla, que tant el Koundé com en el Valde se li està... Sembla que si hi ha una oferta bona marxa, home, si això passa, hòstia, doncs el que diu l'Àngel, jo estic d'acord, un central que et doni presència per competir a Europa, a mi també semblaria bé. Però té que passar l'altre,
8: Estem parlant de que marxin dos.
10: Ah, exactament, té que passar l'altre.
1: I si marxa un, també hi haurà diners per fer alguna cosa, sens dubte. Ara, dit això, han de passar moltes coses, insisteixo, en aquests últims 9 dies de mercat de fitxatges. La plantilla, no?, avui ha quedat demostrat que té molts recursos, no, Àngel, aquest Barça, perquè... Hi ha Dejemi, hi ha Gordon, a veure Rodri quan debuti...
9: Sí, és que per això et comentava abans, quan et deia que jo crec que Hansi Flick el que volia era donar-li un to més de velocitat a l'equip, i l'aparició... A mi m'han encantat els dos avui,
1: A Dejemi, una mica fluixet d'entrada, no, Dejemi, o què, al principi, no?
9: Sí, però després a mi m'ha acabat convencent, m'ha acabat convencent. Té velocitat, té 1 contra 1... I Gordon, bueno, en 5 minuts ja ha donat 2 assistències de gol, no? Mm-hmm. En aquest sentit. Tenir aquests jugadors que van també a l'espai, fa que l'equip en moments pot ser que sigui excessivament vertiginós, però jo crec que és molt positiu.
1: No? I després, a mi m'ha encantat la pressió, no?
9: Sí.
1: Primer partit, estàs cansat, vens de vacances, un equip una mica de circumstàncies, i mossegaven, i l'Elx què ha fet? Dituro, pilotada. Dituro, i el porter, pilotada, tu.
10: Barcelona serà un equip molt i molt agressiu, eh?
9: Sí, sí.
10: Molt agressiu, eh? Mm. En aquest sentit, i això, home, per com vol jugar el Flick, és una bona notícia, no?
9: Després, jo per mi... Jordi,
10: digue'm,
9: m'ha agradat més la primera part en la pressió,
10: sí,
9: però que com a equip m'ha agradat més la segona part.
10: Ah, sí, sí, no, la primera part no han estat... Però bueno, acaba de començar, no sé... Bueno, a la primera part és veritat que no han estat especialment fins, no? És veritat. La segona part ha canviat amb el Pedri, és una altra, ha estat una altra història, sí.
8: A veure, que Gordon ha estat bé, que Adeyemi ha estat bé, encara que sembla una mica més anàrquic, no? Que sembla que a vegades no hi és, però després té les jugades aquestes que arranca i això...
1: Té punts d'empaner sí, Adeyemi a vegades, sí. És a dir, nano, va, espavila,
8: sí,
1: però després te la fa, sí.
8: Però la pregunta que jo em faig i que segurament es fa més gent és, si no arriba Julián i no ve un atacant, Rafinha és el jugador? És l'adequat? O anirà alternant en funció de quin rival tinguis davant? Perquè ja sabem el funcionament de Gordon i de Yemi. Ja el sabem. Però la posició aquesta d'atacant davanter, que avui ha estat a Rafinha, que s'ha fet un fart de córrer per anar a pressionar, i clar, Fermín també, però els dos del mig del camp no arribaven a pressionar bé, i a vegades l'Elx, a la primera part, ha sortit molt bé des de darrere, eh? Aquesta és la realitat. Després no tenen efectius per arribar a porteria i marcar gols. Però aquesta posició de Rafinha, clar, és que avui el partit era obert. Era, els centrals d'ells estaven molt oberts, errades.
1: Jo sé que la segona part ja l'ell s'ha deixat anar una mica, però a mi m'ha agradat una cosa, que jo crec que pot funcionar en alguns partits, que és quan entra Tolmo de fals nou... Hi havia moments que Fermín era el nou i Olmo anava a la mitja punta, i al revés. I, clar, això, evidentment, això et dona moltes opcions, descol·loca defenses, no? El central no sap
10: jo
1: què fer, això
10: no
1: m'ha agradat
10: més,
1: aquest punt.
9: Però això pot passar amb Rafinha, també.
1: Pot passar amb Rafinha, tens raó.
10: Sí, no, jo crec que una vegada més és una mica el que deia jo aquests anys, no? Jo crec que, com molt bé deia l'Àngel, estic d'acord, no? Jo crec que el Barça és un equip vertiginós, no? Que anirà endavant, vertical i tal. Per mi caldrà veure si... Una vegada més, madurem una mica i som capaços, pues, de llegir una mica el tempo, no? Igual no cal anar sempre tant.
8: Tenen la peça.
10: Ara tenen la peça.
8: Tenen la peça. Per donar aquesta pausa, ara.
10: Esclar, i aleshores, Rodri.
1: Ah, Rodri.
10: I clar, quan un equip és capaç, si és capaç d'alternar correctament aquesta verticalitat, aquesta pressió, aquesta agressivitat, en moments de dir, amb la qualitat que tenen, doncs ara el partit s'ha acabat i la dormim, hòstia, el Barcelona serà un rival difícil.
1: A veure dijous el sorteig a la Champions.
10: No sé, dic jo.
1: A veure dijous el sorteig a la Champions, qui et toca, qui no et toca, que aquestes coses també...
10: Sí. Clar.
1: Pots tenir un calendari més difícil, menys difícil, i això ja sabem com va, però sí. La sensació és que si el Barça agafa velocitat de creuer i Rodri s'integra bé, que s'ha d'integrar bé, perquè jugarà amb els que juga a la selecció espanyola... el Barça dominarà molts registres, no? I això et dona moltes possibilitats.
10: És que avui han homenatjat els mundialistes, no?
1: Sí.
10: Bueno, n'hi havia 7, eh? Mm. I faltava el Rodri.
1: Sí.
10: Bueno.
1: I, no, el Barça en tenia 8, que era en Ferran.
10: I el Ferran,
1: no hi és, i ha entrat Rodri.
10: Imagina't,
1: en 8.
10: No està malament, eh?
1: Sí, dijous hi haurà la Copa del Món al Camp Nou. Dijous ve Luis de la Fuente i Lozan amb la Copa. I es farà, evidentment, un homenatge al Camp Nou als 8 mundialistes, 7 més Rodri, que el Barça té actualment a la plantilla. 12:40. Farem una pausa molt ràpida i ara de seguida seguim parlant d'aquesta gran estrena del Barça a la Lliga 0-5 al camp de l'Elx, amb molt bones sensacions de molts futbolistes i el que queda encara, eh? Perquè Cubarsí no ha jugat, Rodri no ha jugat, entre d'altres, Pedri encara a mig gas, Cancelo avui ha estat suplent quan ha de ser el titular lateral esquerre. Vull dir que al Barça encara li queda molt rodatge i dijous té un nou partit contra l'Atlètic de Bilbao. I ho lligarem amb el Madrid, ja que el Solsona va estar ahir a l'RC d'Estàdium, a veure què us ha semblat l'estrena d'aquest nou Madrid de Mourinho.

0: 12 i 43 minuts, aquí seguim el Tu diràs post-Elx-Barça amb l'Àngel Pich Alonso, el Jordi Roura i el Dani Solsona. Primera tertúlia de la temporada, de moltes, de les que farem els diumenges. Ja sabeu que tenim una cita aquí els diumenges. Us agrada, no, venir? Està bé, no?, per tancar la setmana. Venir una estona aquí.
1: Ho passeu bé? Home, clar.
0: Tenim bona pinya aquí, no?
1: Ens ho passem bé, si no.
0: Sí, hi ha piscolabis,
1: sempre. Sí.
0: Una cosa perquè no passeu gana aquestes hores. A veure, ha començat la temporada, la Lliga 2026-2027, i ja sabeu que el futbol no és res sense els aficionats, però amb tots ells ho és tot, amb els aficionats. I per gaudir amb tothom, a Orange tens el millor futbol amb tota la Lliga i tota la Champions. Pots contractar ara Orange i tens tot el futbol a Orange TV, tota la Lliga i tota la Champions. Aquí a l'estudi de RAC1, doncs, tenim de tot. Tenim Orange i totes les plataformes possibles per poder veure tots els partits que hi ha. Això, el Barça, bones sensacions, no? Sembla que no hagi canviat res, tot i els fitxatges. Dius, tu veus el Barça i dius, reconeixible, el de la temporada passada. Vinga, funciona. I veus el Madrid i dius, reconeixible, el de la temporada passada, no?
2: Tens bones sensacions del Barça, evidentment. I si compares amb els altres equips, doncs encara són millors, perquè ni l'Atlético de Madrid, ni el Madrid, ni el Villarreal tampoc, vull dir, aquests equips que li poden fer ombra, doncs en principi és a l'inici, ha començat això, això durarà bastant, però sí, que el Barça segueix amb aquesta gent tan bona que té, i ara amb aquest reforç de sobretot de Rodri, que jo ja tinc ganes de que comenci i de que comenci a jugar ja.
0: Et vols mullar com cada any o no? Qui guanyarà la Lliga?
2: Hòstia, el primer partit...
0: Bueno, no sé, tu sempre et mulles i l'has encertat.
2: Jo veient el que veig del Madrid i l'Atlético de Madrid, molt ha de canviar el Madrid perquè pugui guanyar la Lliga.
0: Si no, la tercera del Barça.
2: Sí. Si el Madrid no canvia molt, sobretot al mig del camp, quins elements ha d'escollir Mourinho, ho veig una mica más de lo mismo.
0: I l'Espanyol què? Se salva tranquil·lament a Europa o patint?
2: No, a Europa no...
0: No.
2: Que se salva bé, jo crec que sí.
0: Va, anirem veient. T'he portat en un compromís perquè encara no has tingut dos o tres partits per veure, però... Aquesta és l'aposta de Dani Solsona aquí al Tu diràs. La veritat és que Àngel, al Madrid ahir, hòstia, no? Poca cosa, no? Amb Mourinho.
3: Bueno, és el Madrid de la passada temporada. A l'inici de la temporada, Güler era el millor futbolista i en guanya, tot i que el va canviar, per mi va ser el millor del Real Madrid. A veure, Güler, Bellingham, Mbappé, Vinícius, Diomandé... Molta potència ofensiva per al centre del camp qui jugui.
0: No, i qui defensa?
3: Clar, és que en el moment que l'agafa un equip de certa entitat al centre del camp, et torna boig. El Madrid es trenca per la meitat, que era el problema que tenia la passada temporada. Complicat.
1: Jo estic bastant d'acord amb el que diu l'Àngel, no? Al final, analitzes, comences a veure jugadors i dius... Hòstia, no, és que aquest té que jugar, no, és que aquest... Bueno, és que si han de jugar tots els que en teoria tothom diu que té que jugar, és això, al final es convertirà en un equip...
3: Cap enrere.
1: Exactament, és un equip que es partirà, que tres jugaran en un 4, es quedaran allà espenjats, els altres 4 defensaran, i al mig del camp és inexistent. Et valdrà per molts partits? Segurament que sí, però per molts jo crec que no, i continuen tinguent... Per això, moltes vegades comentàvem en altres tertúlies, parlant de la importància del Rodri, no?, i dèiem, hosti, que és un gran fitxatge pel Barça i sobretot perquè no el té el Madrid. Jo crec que el Rodri, això que diu, no, és que és la cirereta del pastel, no. El Rodri era el pastís sencer pràcticament, els hagués donat, crec que molt, aquest tipus de jugador, no? Jo crec que segueixen tenint els mateixos problemes i bàsicament és un tema de mig del camp. No veig, per exemple, el Bernardo Silva tot l'any jugant en aquest doble pivot. No ho veig. Aguantant. Per exemple, per exemple.
0: Sí, aguantant a la sala de màquines, i per si exemple. Torna a jugar amb Valverde i Tchouaméni, doncs...
1: Valverde té tendència a marxar, l'altre perd la posició, l'altre arriba massa... Al final, més del camp 8.
0: Mira, perdoneu, que ens truca la Marta Ramon, que vol afegir algun input més sobre el que estàvem comentant abans de la publicitat sobre Valde i la seva situació. Hola, Marta, què tal? Bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: Digues, tu diràs.
4: No, sobretot, a veure, per tenir tots els detalls del context, pel que hem anat recopilant, parlant amb diverses persones que coneixen bé el

0: poc centrat, i una mica el missatge, el que està fent Flick amb aquest període de reflexió que ha obert aquest matí, no?, en aquesta conversa que ell mateix ha explicat, que ha tingut amb Valde i deixant-lo fora de la llista, el missatge que se li trasllada una mica és: et volem al 100%, donant-t'ho tot i menjant-te la gespa per ajudar l'equip, i si no ho veus clar, aleshores porta una oferta i cap problema, però aclareix-te, no? Està en terra de ningú i no donar-ho tot per l'equip, però alhora tampoc decidir un canvi d'aires i veure'l, doncs, en aquesta zona gris, és el que impacienta una mica Flick i l'staff. Però, com ha dit Flick a la sala de premsa, no és que li estigui demanant que marxi, sinó que el que està fent és sacsejar-lo perquè o es quedi al 100% i donant-ho tot per demostrar que pot ser titular en aquest equip i ajudar els companys, apartant el tema dels egos, que ja hem explicat moltes vegades que a Flick això li molesta molt, que s'ha de pensar en l'equip, i si no ho veu clar i necessita un canvi d'aires, doncs que s'ho plantegi. Però que estem a l'última setmana de mercat, la Lliga ha començat avui, i a Valde doncs no el veuen com Hansi Flick vol veure els seus jugadors.
1: És una manera de picar-lo i motivar-lo, a veure si reacciona, no?, i treu caràcter i lluita per ser titular i per demostrar al jugador que en algunes ocasions ha demostrat, però també és una manera de dir-li: escolta'm, i si no porta...
0: Sí, però s'ha de diferenciar, altre, no? I s'ha de diferenciar molt la seva situació amb la de, per exemple, jugadors com Héctor Ford o Caçador, a qui se'ls hi ha comunicat sense embuts i sense matisos que no tenien cabuda en aquest equip i que s'havien de buscar la vida. Això ho saben de manera clara per part del club. La situació de Valde no és aquesta. Això també ho hem de diferenciar. La situació de Valde és la que estem explicant, que ara mateix, doncs, és tot una mica incert, i també ho hem explicat a RAC1, després del que ha passat aquest matí, de veure's fora de la llista, el missatge que, o com ho ha interpretat ell, ha estat de decepció i d'entendre que li estan obrint la porta. O sigui, també caldrà veure, perquè una cosa és el que Flick pugui tenir al cap o el que internament estiguin valorant, i una altra cosa també és la percepció que té el jugador. El jugador el que percep és manca de confiança, i ara mateix, doncs, tot està obert, malgrat que sempre hem dit la primera opció de Valde sempre ha estat continuar al Barça. Veurem aquest període de reflexió demà, amb aquesta conversa que han de tenir entrenador i lateral, a veure com acaba i a quina conclusió arriben tots plegats.
1: A veure si és positiu i reconduïble, o si realment a Valde li ha sabut tant de greu que diu: escolta, busca'm alguna cosa, Jorge Méndez, i en aquests 9 dies surto del club, no? A veure com reacciona el jugador, també és interessant això. Ara, no sé si és la millor estratègia. Tu, que has estat futbolista, Dani?
2: Es podria entendre que el jugador, quan li transmeten això, la seva motivació baixi mentalment, perquè no tots els jugadors diuen: ostres, ara he d'anar a mort i tot. No, necessiten un període de temps per reflexionar, pensar el que els hi ha dit l'entrenador, i després ja els entrenaments ja anirà a tope. Però pot ser que els primers 2 o 3 dies estiguis fotut.
1: Mm. Ja, però això va ser a principi de l'estiu, vull dir, ja has tingut temps de demostrar-ho, per temporada, molts entrenaments...
2: Bueno.
1: No sé. No sé, Àngel, si és la millor estratègia. No sé si t'havien dit mai a tu, així per motivar-te, de dir: escolta, va, espavila.
3: És que abans no m'ho veien.
2: Abans no ho veien.
1: No, eh?
3: Si no anaves a demanar explicacions...
1: Clar, anava a dir, però tu amb els entrenadors parlàveu, amb els entrenadors parlàveu, i quan no eres titular no li podies dir res, de dir: oye, ¿por qué no me metes? ¿O por qué no me pones?
2: No,
1: sí.
2: No, no.
4: Menys.
2: Menys, cara. Sí. Molt menys.
1: Sí? Sí?
2: I tant.
1: Abans, a treballar i a no dir res.
4: De totes formes, això, sempre hi ha que hauria de saber exactament els matisos d'aquesta conversació, no?
2: Mm-hmm.
4: Hi ha moltes maneres de dir les coses, no? Com ho percebeixes, també, no? Esclar... Això no ho sabrem,
1: però
4: no?
1: Tu que has estat allà dins el cos tècnic del Barça, això és habitual, de dir: escolta, necessito que et motivis,
4: sí,
1: perquè no jugaràs...
4: Sí,
1: o això
4: però, ja... però, insisteixo, depèn de com ho diguis. Tu li pots dir al Valde: no sé, hòstia, no et veig bé, hòstia, apreta, perquè això no està assegurat, clar. però
1: escolta, necessitem,
4: ho pots dir, noi, o apretes o te'n vas. Bueno, dius el mateix, però no és el mateix.
1: No.
4: Per tant, el matís, que això no ho sabem, és el que hi ha que veure, no?
2: No, però el que ha dit a la roda de premsa que han fet la traducció, Ha estat dur.
1: Que li ha preguntat la Marta, sí, sí.
4: Sí, sí.
0: Mm-hmm. Sí, però deixant clar que no li estava demanant marxar. O sigui, això també...
4: Ja,

0: M'ha agradat aquest matís
1: Sí.
0: perquè ha deixat clar que no és que l'estigués convidant a marxar, sinó a reflexionar, diguem, a aclarir què és el que vol fer, no?, amb la seva vida una mica.
2: Abans, en aquella època, els entrenadors no deien res. Però sí que jo en tenia un d'entrenador que no sé si era per motivar-me o per tocar-me els nassos.
3: Aquestes històries m'agraden.
2: O tocar-me els nassos. Quan els dijous, abans s'acostumava els dijous a fer un partidet.
3: Sí, ja,
2: d'entrenament,
3: com de prova, no?
2: De prova i tal. Llavors, els titulars i els altres que anaven amb el pitrall.
3: Sí.
2: A vegades em donava el pitrall.
3: Que són els suplents.
2: Els suplents. I jo ja me'l mirava malament. Ja me'l mirava malament. I ho feia per ara a aquesta hora es pot dir, per encabronar-me.
3: Clar.
2: Perquè després jugava, però
3: ho
2: feia.
3: I tu t'encabronaves
2: i tant,
3: ho donaves tot, llavors.
2: Estava fotut.
3: Qui era l'entrenador, es pot dir o no?
2: Santa Maria.
3: Ah, molt bé. Marta, gràcies, n'anem parlant aquests dies.
0: Perfecte, demà estarem atents, a veure si podem explicar alguna cosa més d'aquest cas. El Barça s'entrena a 9:15.
3: De matí?
0: Sí, perquè fa molta calor.
3: Però ja han tornat, clar, tornen aquesta matinada.
0: Tornen aquesta nit, som nosaltres els losers que ens hem de llevar a les 4 de la matinada per agafar un avió.
3: RAC1 torna demà a les 7 del matí, val.
0: Què va, no? D'aquí 2 hores ens hem de llevar. No, 3, mira, 3 encara.
3: Perfecte, doncs vinga, aprofita. Gràcies, Marta.
0: Bona nit, una abraçada.
3: Hola, Gerard Ballera.
4: Hola, què tal?
3: Ara ens portes l'afer Julián d'aquesta tarda al Metropolitano, però volies afegir alguna cosa del cas Valde?
4: Sí, no, que des de l'entorn, almenys el futbolista, el que s'ha transmès durant aquests últims dies és que Valde vol continuar al Barça. És a dir, que el jugador no tenia dubtes de continuar al Barça. També poso l'asterisc, si no té dubtes de continuar, per què hi ha una reunió entre Valde i el seu representant? Vull dir, és Valde el qui es vol veure amb Mendes perquè li proposi que té una oferta del Manchester United, o que Manchester United està, diguéssim, interessat en ell, o és Mendes que, diguéssim, truca a la porta del futbolista i el força, no el força, però li diu, ei, que sàpigues que tens això. Vull dir que ens perdem tantes coses a vegades, però que hi ha una cosa que crec que és clara, i és que el jugador, almenys fins aquest matí, perquè així ens ho ha transmès també l'entorn, volia continuar i vol continuar al Barça. No,
3: i s'esperava entrar a la convocatòria.
4: I s'esperava entrar a la convocatòria. Vull dir, altra cosa és com estigui competint ell, com el vegi Hansi Flick, i si està content o no. I per això el deixa fora. Però diguéssim que això de que reflexiona de si vols quedar o no, no ho sé, potser ha de reflexionar, entre altres coses, de si creu que podrà treure el màxim suc possible de la seva carrera aquí al Barça, amb Hansi Flick com a entrenador, o no, o potser se n'ha d'anar a un altre lloc, però el sentiment pel Barça i que Valde es volia quedar, jo crec que això ho teníem clar, menys fins aquest matí. Ara no sabem avui com ho haurà paït.
3: No. A veure què passa. De l'altre cas, de l'altra carpeta del mercat,
4: sí,
3: de fitxatges.
4: El que parlarem ara, aquest sí que vol marxar.
3: Aquest, sí. I aquest ho ha deixat clar per activa i per passiva i amb les cares i amb tot. Ha estat una tarda moguda al Metropolitano.
4: Sí. El resultat ha estat de 2-2. També un partit mogut, amb una expulsió per part de Lenormand, vermella directa. Al final l'Atlètic de Madrid ha pogut empatar el partit 2-2 amb un gol de Juliano. Però, és clar, pel que fa a Julián Álvarez, ha estat una tarda moguda. Primera convocatòria de la temporada, l'ha convocat Simeone, l'ha deixat a la banqueta. Ja l'han xiulat abans de que comencés el partit, quan ha sonat l'11 per la megafonia. L'han tornat a xiular quan s'ha sortit a escalfar. I l'han acabat de xiular, van esquire de sap, diria jo, ha estat majoritari per part de l'afició de l'Atlètic de Madrid, quan ha entrat al terreny de joc a falta d'uns 25 minuts pel final, just després que el Villarreal fes l'empat a un de penal. El moment ha estat aquest.
3: És que no han deixat parlar ni a l'Speaker. Ja han vist el videomarcador que sortia el 19 de Julián.
4: De fet, s'han avançat perquè ara tot just ara diu el nom de Julián, però Julián, diguéssim que ha sortit 5 segons abans de que l'Speaker digués el nom i ja l'han començat a xiular. A més, càntics, ja es pot dir aquesta hora quan falta un minut per la 1 de la matinada. Dile que se vaya de una puta vez. Aquest era el càntic que es canta ja des de fa molts anys en els estadis de futbol. No sé si des que jugava al Solsona, potser no, però des de fa 15 o 20 anys perfectament. I també crits en contra del Barça i de Catalunya. Pel que fa al joc, quan ha jugat Julián, poc protagonisme. No ha entrat massa en joc. Quan ha entrat no ha estat malament, però diguéssim que res destacable. No hi ha hagut una rematada a la frontal de l'àrea, que ha rematat bloquejada per un defensa del Villarreal, i poca cosa més. Diguéssim que ha passat una mica desapercebut. I al final del partit, la imatge. Mentre tots saludaven a l'afició, Julián ha tocat el 2, ha marxat cap al vestidor, sol. De fet, li han llançat una bufanda de l'Atlètic de Madrid, l'ha esquivat, Julián, que anava amb cara de pomes agres. De fet, ha fet cara de pomes agres durant tot el partit, mentre estava a la banqueta. I ha explicat, al final del partit, a la roda de premsa, el Cholo Simeone, que no ha estat Julián qui ha marxat per voluntat pròpia del terreny de joc.
1: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
4: Això d'una banda, i preguntat pels xiulets i per la situació del futbolista, Simeone ha enviat o ha volgut enviar almenys un missatge d'unitat per part de tots. Entenc que per l'afició, però també pel club.
1: Ya creo que fue bastante claro. Necesitamos estar juntos. Cuando estuvimos juntos, siempre hemos podido lograr cosas importantes. Para ganar títulos se necesitan delanteros importantes. Nosotros los tenemos y los tenemos que cuidar.
4: I els hem de cuidar, davanters importants. Des del vestidor, i a mi aquesta declaració també em sembla molt rellevant, ja no Black, després del partit en calent el flash de la televisió, parla d'intentar també anar tots junts i remar tots junts amb aquest missatge d'unitat, però jo crec, no sé, vosaltres m'ho direu, que Black té ganes d'entrada que Julián toqui el 2, que marxi, que sigui feliç i que resolgui d'una vegada per totes aquest problema ara mateix que no sembla tenir solució.
5: Yo creo que tenemos que estar todos unidos. Julián está aquí, es con nosotros en el equipo y mientras va a estar con nosotros lo vamos a apoyar y lo queremos de la mejor manera porque sabemos que puede aportar, que puede dar y infelizmente es una situación que no es cómoda para nadie, pero ojalá todo eso se resuelva y que al final de temporada todos podamos estar felices.
3: Molt bé. Jo no sé què em penseu, perquè a més heu estat jugadors amb un contracte i el Dani ha explicat mil vegades la història de quan va poder anar al Barça, però no el deixava. Bé, que això passa. Jo entenc que l'Atlètic de Madrid no li vulgui vendre al Barça Julián, perquè reforça un rival directe, però ha arribat un punt que si el jugador tensa tant la corda, no t'interessa. Per tant, ven-lo pels màxims calés que puguis, atraca el Barça, parlant ràpid i malament, i fitxa tu un davanter millor amb els diners que treguis. No? Crec que és la millor solució, perquè és que ara què? Ara tindràs tot aquest enrenou. Ja sé que en el món del futbol, si Julián fa dos gols que donen punts en les pròximes jornades, segurament això s'acabarà oblidant. Com va passar amb Griezmann. O com ha passat amb altres jugadors al llarg de la història. Però no sé, ha arribat un punt que em sembla insostenible tot això. Per un costat, que és pel club, i pel jugador. Per tant, sí, no vols. T'has enrocat amb què no vols. Escolta, al final t'ho ha demanat hasta l'afició. Doncs ven-lo, digue-li al Barça 200, i amb aquests 200 milions intenta fitxar un jugador top, millor que Julián, i així tu tindràs millor plantilla.
6: Pagarà 200 milions.
3: No ho sé,
6: és un exemple. Sí, home,
3: estàs entenent el que dic?
6: Sí, i tant. Però passa que l'Atlético de Madrid, des del primer moment, es va posar fort el Jim Marín i va dir que no de cap de les maneres. I de la manera que ho va dir i que ho va transmetre a la gent, jo en aquell moment m'ho vaig creure. I m'ho vaig creure. Va dir, ui...
3: Jo pensava que era una estratègia.
6: No és habitual que diguin ni 150, ni 200, ni no anirà al Barça i no anirà al Barça. Jo li vaig donar molta credibilitat. En aquell moment, eh? En aquell moment.
7: Bueno, no és que diguessin que no. Et remeteixen a la clàusula de rescisió.
3: Sí, però amb altres clubs com l'Arsenal estarien disposats
7: a
3: negociar.
7: Sí, però que sí, eh? Que jo també entenc que al final, doncs, escolta, l'Atlètic de Madrid, però al final el club, escolta, ja ha passat alguna vegada que el club diu que no i que no i que no i tu no vols pagar la clàusula de rescisió, doncs és que no. I al final el club, si pren realment aquesta decisió fins al final, doncs tindrà que assumir les conseqüències de tindre un jugador d'aquest nivell que costa el que costa, encabronat, segurament amb l'ambient al vestidor, vale, tot això tindrà que assumir-ho. O el ven i negocia, no ho sé. Hauran de valorar les opcions que tenen.
3: Sí, però, per exemple, vaig al Barça. El Barça va deixar fora d'una convocatòria Dembélé. Us ho recordeu? Perquè no renovava i acabava el contracte. I va forçar la màquina, el Barça. I Xavi se la van passar i va dir, vale, no me l'emporto, vinga. I va haver-hi un Cristo i Mateu Alemany va fer declaracions dient, no, no està aquí perquè no vol asseure's a negociar la renovació i si no, que porti una oferta i com a mínim el Barça guanyarà uns calés perquè si no aquest tio marxarà lliure, no? I al final què va acabar passant? Jo recordo que va haver-hi xiulets, no? També per Dembélé,
4: sí.
3: Si no m'ha xerrat. Ara, Xavi va sortir i va dir, escolta, el necessitem, i va tornar a jugar i ja està, ja es va oblidar la cosa.
2: Però estàs parlant d'un jugador que acabava contracte.
3: Sí, però vull dir que...
2: I aquest li queden 4 anys.
3: Ja ho sé, escolta, però el que et vull dir és que el jugador es va sortir amb la seva, tot i que el club es va posar molt dur al Barça, el jugador es va acabar sortint amb la seva i crec que en aquest cas hauria de passar el mateix al final, sí, però, perquè s'ha arribat a un punt de no retorn.
2: Tu creus... no sabem ben bé quants jugadors volen marxar dels equips que estan... I a la millor la clàusula és de 60 milions. I hi ha equips que no poden pagar 60. Hi ha el jugador que vol marxar, però l'altre diu 60. I l'altre... I no marxen.
3: Ja, però si tu ets al club i tens un jugador que no vol jugar, que fa males cares, que no rendeix, no serà millor treure'n uns calés i fixar-ne un altre que vulgui jugar?
7: No, Aleix, que sí. Normalment és el que passa. Normalment és el que passa. Però... l'última paraula té el club. Si el club diu, escolta, nois, jo assumeixo que em quedo un jugador aquí i el pagaré i tal, i s'emprenyarà el que tu vulguis, però a mi on paga la clàusula no se'n va, però no se'n va. Si el club assumeix... Això va passar, si no recordo malament, molts anys, fa molts anys, va passar amb el Riquelme.
3: Sí.
7: Crec que amb el Villarreal, si no recordo malament. Escolta, vull marxar, escolta, van dir, noi, o paga la clàusula no te'n vas. I va estar tot un any sense jugar. No sé, que al final... Lo normal és que arribin a un acord, però al final, si el club no vol i assumeix les conseqüències de no fer-ho...
4: Jo que era dels que pensava que al final Julián cediria i que potser marxaria a un altre equip, cada vegada veig més clar que Gilmarín i els dirigents de l'Atlètic de Madrid baixen del burro, que no ho han fet de moment i crec que els hi costarà molt fer-ho, o crec que es quedarà a l'Atlètic de Madrid. Sí. I veurem què passa. I potser no aixeca cap aquest home, eh? Vull dir, potser a vegades passen les setmanes i passen els mesos i el jugador recupera mentalment, però potser, sí, però potser arribem al gener i seguim igual,
7: quan
4: eh?
7: Quan s'acabi aquests 9 dies...
4: Sí, hi ha un punt de no retorn, o és un punt i seguit, perquè després hi ha una finestra de mercat al gener, etcètera, però és veritat que els jugadors s'acostumen a oblidar-se de tot això... Però és que el veig tan moix...
3: Mentalment està out.
4: Tan fotut, el tio, que no vol estar allà.
3: Però a més, no està així, perquè pel que han explicat molts periodistes que coneixen l'entorn de Julián, periodistes argentins, com la Vero Brunati, per exemple, que en té tota la credibilitat, al febrer i al març, el senyor Julián Álvarez i el seu representant es van reunir amb Gilmarín i li van dir, ei, hasta aquí hemos llegado, nos queremos ir en verano, escuchar ofertas. I li van dir que sí. I aquesta conversa ha existit i ho expliquen fonts ben informades. L'Atlètic de Madrid va dir, perfecte, perquè Julián els va dir, escolta, no està funcionant això, jo venia aquí a guanyar títols i a jugar bé i tal, i amb Simeone no ho estem aconseguint. Per tant, vull seguir amb la meva carrera a un altre lloc. Me'n vull anar, portaré una bona oferta i us deixaré calés. I l'Atlético li va dir que sí.
7: Sí, que perfecte.
3: I ara s'han negat.
7: Sí, sí. Però tu vas firmar un contracte.
3: Això és veritat.
7: Tu vas firmar un contracte de no sé quants anys, de no sé tants calés, i ells t'han pagat religiosament? Sí.
3: Àngel, què en penses? Va, de tot el que estem dient. Tu que has estat jugador i ja
8: és molt complicat. De tota manera, quan un futbolista diu que vol marxar, ja està fora. Mentalment, ell està fora. El que passa que... no ho sé... el món del futbol, tot, amb el pas del temps, tot se va diluint. I, bueno, si se quede, pues, començaran xulets als partits, i si l'equip va bé i ell fa gol, pues, la gent anirà xulant menys, i arribarà un moment que s'oblidaran.
7: Que l'aplaudiran.
8: Sí, que acabaran aplaudint-lo. Vull dir que el que passa que tenia un jugador a disgust i tal. Jo fins i tot és que he dubtat del que ha dit Simeone, de que el club li ha dit que no vagi
3: No, sí, no, hi ha una imatge del cap de comunicació que li diu, oye, venga, vale, no, no enredemos más, ve saliendo. Hi ha una imatge que Dazón l'ha captat, que sembla que li diu això al cap de comunicació.
4: Sí, se li apropa algú i entenem, pel que diu el Xolo, que això, que li diu millor no hi vagis. Home, em costaria de creure que amb tot el que està passant, i a més, jo crec que el Xolo tampoc ho està digerint del tot bé. Ell intenta fer el discurs de club, però jo crec que tampoc ho està digerint bé. Em sorprendria que mentís, també. O sigui, que Julián hagués marxat per voluntat pròpia i sortir ell i dir que no, saps?
3: No, no, sí. Hi ha una imatge que Julián va camí dels seus companys i
4: que mentís en això,
3: aquesta gent de premsa el faci
4: recuar. A més, amb el tio que vols que es quedi. Tot i que també té una cosa, amb les declaracions de l'altre dia, amb els insults que hi va haver, i les declaracions que va fer de que era respectuós amb la gent i tot això, després ho va intentar maquillar una mica a la prèvia ahir, però vull dir que està, jo veig el Xolo Simeone realment descol·locat, quan surt en sala de premsa diu ara he de fer el paper del club, he de fer de Gilmarín, però he de fer d'entrenador i tampoc estic còmode perquè veig que amb aquest tio ni està còmode el jugador, ni el vestidor, perquè ho ha dit Oblak, situació incòmoda per tots, no estem... Esperem que es resolgui, com vulguem dir, en fi, aquest home aquí trist amb cara de pomes agres no el volem. No sé, és difícil, no sé què passarà, però, com he dit abans, crec que ara mateix ja només veig dues opcions.
3: Pròxim capítol, dissabte a la nit, Sevilla-Atlético, al Pizjuán, a veure què passa allà amb Julián Álvarez. Gràcies, Ballera, eh?
4: Una abraçada, bona
3: Vinga, adéu-siau, bona nit. 1:11. De seguida us deixo marxar, però abans, deixeu-me anar un moment cap a Castelló, perquè avui el Centre d'Esport Sabadell, equip de segona divisió aquest any, ho repeteixo perquè encara em costa de creure, que en dos anys seguits el Sabadell hagi passat de segona ref a segona, eh? Dos ascensos seguits, que això és molt difícil en el món del futbol. Doncs avui ha tornat a empatar a zero. Es va estrenar al Molinón, empatant a zero contra l'Sporting de Gijón, i avui ha empatat a zero a Castalia, i ho ha viscut el Pau Bonastre. Hola, Pau!
9: Hola, Aleix, bona nit. Sí, un altre punt del Sabadell i un altre porteria zero en un camp molt complicat, Castalia, i contra un equip que té per objectiu l'ascens a primera divisió. Per cert, avui amb més de 300 arlequinats a les graderies, el Sabadell que ha tornat a deixar bones sensacions, com el Molinón, davant un Castelló que ha tingut la possessió en molts moments, però amb poques arribades clares. De fet, Fuoli no ha tingut gaire feina sota pals. En canvi, el Sabadell n'ha tingut dues de molt clares que podrien haver estat gol perfectament, una de Joaquini i una altra de Miqui Codina. No ha estat així, al final, un altre empat a zero, però com diem, amb bones sensacions i mirada ja posada en dissabte que ve, que serà el primer partit a casa contra l'Almeria.
3: Sí, dissabte a les 5, a la nova Creu Alta, amb gespa nova, aquest Sabadell-Almeria, a l'Almeria de...
4: I ple,
3: de Pimi,
4: ple.
3: L'Almeria de Pimi,
4: Bueno,
3: 9.000 socis, estarà, hi ha 12.000 localitats, vull dir, estarà pràcticament ple aquest dissabte a les 5, aquest Sabadell Almeria. Del Sabadell, pensant en la setmana que ve, a veure si pot ser aquesta primera victòria de la temporada, i de les bones sensacions que ha tingut en aquestes dues primeres sortides, en aquests dos primers desplaçaments, n'ha parlat el Pau Bonastre amb Ton Ripoll, avui a Castalia, després d'aquest empat a zero.
10: Hola, Ton, què tal? Bona nit.
11: Què tal? Bona nit.
10: De quin gust té aquest punt?
11: Bueno, regust el bo, al final nosaltres és una altra porteria zero, una altra demostració de que podem competir contra tothom, i bueno, el que he estat dient abans una miqueta, doncs que al final nosaltres portem una idea molt clara, som coneixedors de les nostres virtuts, dels nostres defectes, intentem doncs potenciar unes i amagar les altres. Llavors, bueno, en aquest sentit, doncs, seguint aquesta línia i seguir treballant bé.
10: Són dos punts, dues porteries a zero, a domicili, i mantenint aquest ADN, aquest estil de joc que teníeu la temporada passada, ja l'any de segona federació, i també ara, és a dir, exportant aquest estil a segona i sumant punts.
11: Sí, no canviarem res, perquè al final és el que ens ha portat aquí, crec que canviar amb el que creiem seria trair-nos, i penso que això ens seguirà donant moltes alegries. Ja et dic, podrà sortir bé malament, però el treball sempre hi serà i jo crec que aquesta identitat sempre serà reconeixible.
10: Algú podria mirar el calendari i veu primera jornada Sporting, fora de casa, segona Castelló, fora de casa, la tercera Almeria, a casa, i dius, és que en realitat no hi ha treva. Aquesta temporada cada setmana és un peix gros.
11: Sí, sí, totalment. O sigui, al final mirar el calendari és el pitjor que pots fer, perquè veus tot el que et ve i tots els històrics i els monstres que hi ha, i doncs, bueno, et pot dir, ostres. Però ja et dic, nosaltres, més enllà d'això, intentem doncs, fixar-nos molt amb el nostre, amb el que fem bé, i ja et dic, al final, doncs, al principi de la competició, crec que hem fet molts bons dos desplaçaments, i jo crec que doncs, si competim així, segur que arribaran els objectius.
10: Ja per acabar, sou un grup important de l'equip que debuteu a la categoria, alguns fins i tot, com és el teu cas, que veniu de segona federació de fa un parell d'anys. Tu personalment i en general, com us esteu sentint en aquests primers partits a segona i què se sent amb això de jugar a segona divisió?
11: Bé, però al final ja et dic, és com una miqueta que parlo molt amb l'Urri, doncs que ho portes bastant a la normalitat. Sí que si fas una miqueta de zoom out i de cop i comences a pensar, sí que pot abrumar una miqueta, però ja et dic, no hi ha temps per, no hi ha temps per aquest tipus de coses, hi ha temps per treballar, hi ha temps per, doncs, per ficar el foc en el que has de fer en el verd i tot el que sigui doncs, pensar més enllà és tot soroll i bé, sortir al camp amb camps plens i això al final no importa. El que importa és el verd i el verd, doncs, si estàs aquí, estàs jugant i veus que pots competir, doncs és per alguna cosa, no? I crec que amb això ens quedem tots els que estàvem aquí fa dos anys.
10: Ton, gràcies, bona nit.
11: A vosaltres, bona nit.
3: Les paraules de Ton Ripoll, futbolista del Centre d'Esport Sabadell. Gràcies, Bonastre, bon viatge de tornada.
10: Gràcies, Aleix, que vagi bé, bona nit.
3: Adéu, bona nit. Àngel, Jordi i Dani, què us ha semblat de moment el Girona i el Sabadell en aquesta estrena de segona divisió, Àngel?
12: Bueno, jo he estat veient una estoneta a Castàlia, no? He estat veient una estoneta i, bueno, va ser que poc perill a cap porteria tota l'estona que he vist jo, però, bueno, és un bon inici. El Castelló va guanyar el primer partit al camp de la Real Societat B. El Sabadell ha empatat els dos partits, que no està malament, fora. I al Girona li costa aquest ambient enrarerit que hi ha, de que jugadors que no volen jugar a segona i tot això que no... Bueno, està complicada la situació. Està complicada per no fer una plantilla, per no poder fer una plantilla de dir, compto amb aquests, no?
3: Una mica el que dèiem ara, no? Zigankov té contracte, però s'ha negat a jugar. Demà, per cert, parla el representant de Zigankov. A veure què diu el repre. Què anaves a dir?
6: Jo també he vist una estona a Castelló i al Sabadell. La veritat és que el Sabadell, jo vaig comentar el partit de pretemporada quan van jugar contra l'Espanyol, que em va agradar. En aquell moment vaig dir, és un equip que està molt ben organitzat, està molt ben treballat, malgrat que han arribat 10 o 12 jugadors, en fa l'efecte nous, però té un sistema molt definit que, a més, estan treballant bé. Després, clar, tens els elements que tens de cara a porteria, que això costa a tothom, no? Però està fent molt bon treball. Ha jugat contra l'Sporting i contra el Castelló, que són bons equips, eh?
3: Avui ha guanyat l'Sporting, per exemple, a casa contra el Burgos.
6: I en quant al Girona, doncs és que el que està passant en el món del futbol, que ho hem dit 70 milions de vegades i cada temporada, és una vergonya. O sigui, no pots deixar el mercat fins al dia 1 de setembre i que ha començat tres partits de Lliga i que un jugador no saps si se'n va, a l'altre no saps si ve, si fitxaràs, no fitxaràs, que ara jugues dos partits amb un equip i després el tercer jugues amb un altre. És una vergonya, això. Això és una vergonya, i això, la conseqüència és que molts clubs, per exemple, el Llevant, que va jugar contra l'Espanyol, no va poder inscriure encara 4, perquè té 10. Bueno, i el Girona té seriosos problemes, perquè hi ha jugadors que sembla que marxaran, que si l'Arnau marxarà, que si el Brian Gil marxarà, ja va marxar l'Ivan Martín, ara...
3: L'Àlex Moreno, potser.
6: L'Àlex Moreno. Clar, llavors el Benat, el Zigankov... Bueno, però escolta, aquest s'ha negat a jugar, que a la grada un any.
3: Bueno, no, és el que dèiem. Vull dir, si té contracte i el club es posa tonto, té totes les de la llei, eh?
7: Girona, en certa manera, aquests problemes ja li van passar l'any passat, per diferent motiu, els jugadors que no arribaven, que no sé què. El problema és de confeccionar la plantilla, no? I això no és... Això és complicat. Al final, aquesta categoria és terriblement exigent i molt llarga. Clar, i això és un problema, començar així com està començant el Girona, no? És una pena, no? Bueno, espero que ho arreglin ràpid i que puguin solventar la situació, no? I en quant al Sabadell, doncs, home, si mires el calendari que ha tingut fins ara, la gent podia pensar, no, bueno, doncs, escolta, ha competit molt bé.
3: I la plantilla que té.
7: I està jugant bé, amb les idees molt clares, i bé, el que passa és que, tant pel que deia abans, no? És una categoria duríssima, duríssima i molt llarga, amb molts equips forts, I això és molt llarg, veurem.
3: Soldats de Ferran Costa. Tenen, gran entrenador.
6: Al mig del camp, escolta, entre el Pere Pons i el
3: Quadri. L'Urri i el Quadri.
6: I el Quadri, escolta, tu fa feina, el Quadri, d'aquí sí, sí, tres dies.
3: Sí, sí, que no ens el fotin ràpid. Aquest jugador té molt futur per endavant. Veu jugar a Nova Creu Alta? Tu vas jugar a Nova Creu Alta?
6: No sé si estava a primera. Hòstia, jo no recordo, però...
3: El 88 és l'últim any que el Sabella ha estat a primera.
6: No, el 88 jo ja no hi era, jo, el 88, no. A partir del 70. Sí. Jo crec que sí, un
3: sí,
6: any.
3: Sí, home, entre el 70 i el 88 va estar molts anys a primera, el Sabadell.
12: Jo sí que vaig jugar, jo sí que
3: tu sí, no?
6: Jo un amistós... El 88
7: va arribar a jugar fins
3: a... Sí, va estar molts anys a primera, ja t'ho miraré ara.
6: No, que va estar a primera, sí, però...
3: I tu un amistós de què?
7: Si és l'any 88, jo recordo, crec, haver jugat amb un amistós. Amb el Barça Sabadell, contra el Sabadell, crec, no sé.
3: Pot ser. Tu, Àngel, també, recordes algun partit especial, algun gol?
12: No recordo que vam jugar, i jo amb l'Espanyol, a Sabadell, a primera divisió.
3: Ah, clar, sí. segur.
6: A quin any era?
12: Pues devia ser 87 o 80...
3: Sí, és que l'últim any a primera del Sabadell és el 88. El 88 baixen. A veure, espera, que m'està... Hola, Miquel Pasqual, eh?
4: Bona nit.
3: Què tal? Bona nit. El Miquel Pasqual m'està passant.
4: Té aquí.
3: A primera divisió, sí, mira, va estar la 70-71, el 71-72, va estar la 86-87 i la 87-88.
6: No, però jo el 71-72.
3: Vas jugar-hi?
6: Clar. No. Era l'època que jo tenia 18 anys. L'altre no, a partir del 80... Quan és l'altre?
3: 86.
6: No, l'altre ja no.
3: Doncs res, diumenge que ve més. Diumenge que ve, sí, mira, el Barça haurà jugat dijous i diumenge farem la prèvia del partit de dilluns. És que el Barça jugarà dijous-dilluns, imagina't. Contra l'Atlètic Club i contra el Rayo al Camp Nou, els dos partits. Sí, sí.
6: Però juga el dijous la primera jornada, no?
3: Dijous la primera jornada i el dilluns la tercera, contra el Rayo. Sí, sí. Apa, Pichi, una abraçada. Vagi bé per venir, Carlo.
12: Vale.
3: Adéu, a descansar. Adéu. Gràcies, Roura, Solsona.
4: Vinga, gràcies, bona nit.
3: De seguida repassem la resta d'informacions. Començarem pel bàsquet, perquè ja som a dilluns 24 d'agost, ja, és oficialment. O el que és el mateix, aquest dilluns és un dia molt important a la secció del Barça de bàsquet, perquè es compleix el centenari de la secció. Aquest dilluns el Barça de bàsquet fa 100 anys. Hola, Dani Aguilar, bona nit.
13: Hola, Aleix, bona nit.
3: Amb un dilluns atapeït, perquè a les 12 del migdia arrenca oficialment aquests actes de celebració d'aquest aniversari que és tan especial.
13: Sí, a l'Auditori 1899 i amb la presència del president Joan Laporta s'anunciarà el calendari d'actes previstos per aquest centenari, que s'allargarà durant els propers mesos, per commemorar el que va arrencar el 24 d'agost del 1926. Va ser llavors quan es va aprovar en junta directiva la proposta del vicepresident segon Pere Cosell de crear una secció de bàsquet. Fins als anys 40 no va començar a ser un equip guanyador. Això sí, des de llavors, dues Copes d'Europa, 21 lligues, 27 copes, dues recopes, dues còrec, tot i que l'Eix, ja ho sabem, paradoxalment, estem a la segona pitjora del Barça pel que fa a resultats, sobretot estatals i continentals. En qualsevol cas, però, demà serà dia per recordar, segurament també per reivindicar, per arrencar aquests actes de commemoració, i també, Aleix, ho farem a RAC1, amb continguts molt especials.
3: Doncs sí, no us perdeu demà el tram final del Tu diràs, perquè repassarem aquests 100 anys del Barça de bàsquet amb protagonistes de luxe, en una tertúlia molt especial que farem al tram final del Tu diràs d'aquest dilluns. Demà ho escoltem, doncs. Dani, gràcies.
13: A tu, Aleix, fantàstic, bona nit.
3: Adéu-siau, vagi bé. Més qüestions. Per exemple, del futbol internacional. Joan Ferrer, hola, bona nit.
14: Bona nit, Aleix.
3: Què destaquem avui?
14: Doncs mira, doncs que la Premier s'ha estrenat al City de Maresca, ho ha fet amb remuntada in extremis els últims minuts de partit davant el Bournemouth, que havia començat, de fet, guanyant, però el City ha acabat capgirant, com dic, el marcador amb gols de Gehi i Guardiol. També s'ha estrenat avui el nou Liverpool d'Iraola amb un empat a dos al camp del Newcastle, un partit en què ha debutat Ronald Araujo amb el Reds en partit oficial. I també a la Premier, un Brighton 4, Aston Villa 0. Demà, partit atractiu, com a mínim pel morbo entre madridistes, Fulham-Chelsea, el Fulham d'Arbeloa, que s'estrenarà contra el Chelsea de Xavi Alonso.
3: Que bona, quina casualitat. Els dos últims entrenadors del Madrid, demà cara a cara a les 9 de la nit, aquest Fulham-Chelsea.
14: Exactament. I un últim apunt, Aleix, ho dèiem durant la transmissió del Barça, Barça, el Paris Saint-Germain també s'ha estrenat a la Lliga Francesa i ho ha fet empatant a 2 al camp de l'Estat de Rennes, els de Luis Enrique, que han començat perdent 2-0, i compte, Ferran Torres ha ingressat al terreny, d'això que la segona meitat ha igualat el partit amb un doblet, per tant, Ferran que comença amb bon peu al Paris Saint-Germain.
3: Doblet, l'estrena amb el PSG de l'ex del Barça. Aquest dilluns, per cert, també es completa la segona jornada de Lliga a Primera Divisió amb dos partits. Tenim un Osasuna Llevant a 8:15 del vespre i un Màlaga Deportivo de la Corunya a 9:15. Són els dos últims partits d'aquesta segona jornada. Joan, moltes gràcies.
14: A tu, Aleix.
3: Per aquest estiu meravellós que has fet aquí als Esports de RAC1. Espero que t'hagis passat molt bé, que hagis après.
14: Que sí. Ens retrobem aviat.
3: I que ens retrobem aviat, clar que sí.
14: Abraçada.
3: Molta sort, gràcies. Gràcies al Joan Ferrer. I amb el Miquel Pasqual acabarem de repassar la resta d'informacions del dia. Per exemple, a la Vuelta, Pogacar segueix líder després de la segona etapa que s'ha decidit a l'esprint.
15: Sí, el britànic Matthew Brennan del Visma s'ha imposat en un esprint bastant trampós perquè l'arribada d'aquesta segona etapa, que era entre Mònaco i Manosque, ja a França, era en pujada i els especialistes doncs, no han tingut opcions. Brennan ha guanyat per davant del ciclista de Sant Quirze del Vallès, Sant Pau Miquel, que ha estat segon, i tercer ha estat Tadej Pogacar, ha volgut lluitar per la victòria, per endur-se bonificacions i mantenir el mallot vermell, i ho ha aconseguit. De fet, Ethan Hayter havia estat líder virtual durant bona part de l'etapa, després de guanyar l'esprint intermedi, però el britànic no ha pogut acabar amb el grup cap davanter. A falta de 2 quilòmetres, Wout van Aert ha atacat i Pogacar l'ha seguit, i tot i que no ha pogut guanyar el moviment, ha ajudat el seu company del Visma Brennan perquè acabés enduent-se la victòria. A la general, Pogacar ara avantatja van Aert en 9 segons i Brennan en 10. La tercera etapa aquest dilluns portarà la cursa entre Grugeant fins a Font Romeu, també a França, en un recorregut de 174 quilòmetres que entrarà als Pirineus i inclourà el primer gran port de l'edició.
3: A veure demà. No deixa ni les engrunes, segona part, Pogacar, i a veure demà, que segurament...
15: Pot ser la tercera.
3: La tercera, clar que sí. Sobre rodes, també hem tingut avui gran premi dels Països Baixos de Fórmula 1 al circuit de Zandvoort. Hola, Álvaro Demà, bona nit.
16: Hola, Aleix, què tal? Bona nit.
3: Victòria per Lando Norris, la segona consecutiva per davant de Kimi Antonelli, i per tant amplia el seu avantatge al capdavant del campionat.
16: Sí, la Fórmula 1 ha tornat de les vacances amb una cursa força moguda, on déu-n'hi-do que han passat coses. Ha plogut abans de la sortida, la pista estava molt delicada, tal com ha demostrat l'heroi local Max Verstappen, que s'ha accidentat espectacularment, afortunadament sense conseqüències, a la primera volta del Gran Premi. La cursa s'ha aturat amb bandera vermella i a la segona sortida Antonelli ha passat a Norris i s'ha posat al capdavant. L'italià ha liderat 32 voltes però ha tingut problemes amb els pneumàtics durs que no ha estat capaç de fer servir tan bé com Lando Norris, així que el de McLaren, el vigent campió del món, l'ha atrapat i l'ha superat per aconseguir la seva segona victòria de la temporada i segona consecutiva per davant d'Antonelli, que ha estat segon, amb Russell tercer i amb els dos Ferrari, Hamilton i Leclerc just per darrere, en la quarta i en la cinquena posició. Amb aquests resultats, Antonelli amplia el seu avantatge al capdavant del campionat, suma 59 punts més que Russell i que Hamilton, que empaten en aquest moment en la segona posició, mentre per darrere Norris es troba a 83 punts del líder, quan queden 11 grans premis i un sprint, 283 punts en joc per acabar la temporada. D'avui als Països Baixos hem de destacar també la gran remuntada d'Alonso, que ha estat novè, Sainz, que ha tingut un toc amb el seu company d'equip amb Alex Albon, no ha pogut puntuar. El proper Gran Premi d'aquí a dues setmanes, diumenge dia 6 de setembre, Gran Premi d'Itàlia a Monza.
3: Perfecte, doncs d'aquí a dues setmanes tornem a parlar. Gràcies, Álvaro.
16: Gràcies, Aleix, que vagi bé.
3: Adéu-siau.
16: Bona nit.
3: Bona nit. Pràcticament quarts de dues, anirem tancant el Tu diràs abans. Ens queda alguna cosa més, Miquel?
15: Sí, en tennis el francès Arthur Fils s'ha proclamat campió del Masters 1000 de Cincinnati, el que és l'últim torneig de preparació abans del US Open, i ho ha fet en una final amb molts alts i baixos contra el nord-americà Francis Tiafoe, que s'ha resolt en 3 sets i li ha donat el primer Masters 1000 de la seva carrera als 21 anys. El primer set ha estat el més igualat, amb una ruptura de servei només del francès que li ha servit per guanyar-lo per 6-3. En el segon, Tiafoe s'ha imposat per 1-6, però ha començat a tenir molèsties, i el tercer, Fils, ha resolt el partit amb un set en blanc i s'ha endut el títol. I per acabar, la selecció espanyola masculina d'hoquei herba, ha arribat a les primeres semifinals del Mundial en 20 anys. Ha empatat a 1 amb l'anfitriona, amb Bèlgica, i s'ha classificat per a les semifinals del Mundial per primer cop des del 2006. Ho ha fet com a segon classificat del grup.
3: A veure com els hi va, si rasquen alguna medalla o si poden ser fins i tot campions.
15: Veurem.
3: Molt bé, gràcies, Miquel, també a tu, no? Que acabes avui aquesta estada que has tingut aquí als Esports de RAC1 a l'estiu.
15: Agraït, sí, com sempre, per l'espai que ens donem aquí.
3: Content, sí?
15: Sí, sí.
3: Perfecte. Doncs a veure si ens tornem a trobar aviat.
15: Igual m'ho espero. Adéu, bona nit.
3: Miquel Pasqual, una abraçada al Miquel Pasqual i a tota la colla de joves que han aguantat l'antena esportiva aquest estiu i que ho han fet de meravella.

0: Aquí ho deixarem, clavat, 2:15 de la matinada. Gràcies al Dani Manzanera, a la part tècnica d'aquest Tu diràs de diumenge, i a tota la redacció d'Esports de RAC1, com sempre. Demà tornem amb més Ràdio Esportiva. Comença una gran setmana de futbol, de sorteig de Champions, de pràcticament tancament de Mercato, per tant, molt intensa. I aquí us ho explicarem, com sempre, el Tu diràs. Demà a 11:15, horari habitual, arrenquem un nou programa. Aquí us esperem. Descanseu, bona nit.
1: Tu diràs.
2: RAC 1. Notícies. Júlia Manero.
3: Bona nit, són 2:15. El govern espanyol reprèn demà el curs polític i ho fa una setmana abans del previst per la crisi migratòria a Ceuta. En els propers dies, fins a 8 ministres passaran pel faristol del Congrés dels Diputats per explicar la gestió de la Moncloa des de l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma. Tot plegat després de la polèmica per no haver-se presentat a la citació del Senat a petició del Partit Popular. Qui no està previst que comparegui és el president Pedro Sánchez, cosa que tampoc ha agradat gens als del PP. El vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, es desplaçarà demà també fins a Ceuta per veure l'escenari des del terreny. I mentre l'evolució de la crisi es discuteix als despatxos, la situació sobre el terreny continua sent crítica. Milers de persones encara volten i dormen als carrers i el Ministeri d'Interior, a més, xifra ara en 2.500 els menors no acompanyats que encara són a la ciutat autònoma. I més coses. La Universitat Catalana d'Estiu ha tancat l'edició d'aquest any amb més d'un miler de participants i amb el compromís de les institucions de reforçar-ne el finançament. L'organització ha alertat durant aquests dies dels problemes per cobrar les subvencions i ha posat en dubte la continuïtat del certamen. Enviat especial de RAC1 a Prat de Conflent, Víctor Massip.
4: L'edició d'aquest any tanca amb prop de 1.100 participants de tots els països catalans i deixa enrere els dubtes sobre el finançament. El president de l'UCE, Joan Domènec Ros, ha retret al govern els problemes que han tingut amb els pagaments.
5: Em sap greu dir-ho, però mai la Universitat Catalana d'Estiu no havia estat tan maltractada per un govern de la Generalitat.
4: La Generalitat ha volgut deixar clar que el certamen continuarà. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, atribueix els retards en els pagaments a qüestions administratives.
6: Els problemes que hi ha hagut han estat, fins on jo sé, absolutament administratius, lligats amb gestió de pressupostos, tal com s'ha dit, el finançament ha quedat assegurat i resolt.
4: I les institucions han posat sobre la taula més diners per a les pròximes edicions. La Diputació de Lleida ha anunciat que duplicarà el pressupost que hi destina.
3: I ha mort als 97 anys l'actriu nord-americana Bonnie Levin, coneguda principalment pels seus papers a La La Land, Don't Mess With Zoran o Thelma. Al llarg de la seva carrera, Levin va interpretar sobretot personatges secundaris, especialment dones grans i àvies dels protagonistes. I és que no va començar la seva carrera de jove, com la majoria d'actors i actrius, sinó que ho va fer als 72 anys. També va fer aparicions en algunes de les grans sèries de televisió, com Llei i Ordre, Gilmore Girls o Shameless. I ara els esports. Amb Miquel Pascual.
7: El Barça ha començat la Lliga amb una contundent golejada al camp de l'Elx per 0-5. Rafinha i Fermín han anotat dos doblets i Adeyemi també ha vist porteria en la seva estrena com a blaugrana. També ha debutat Antoni Gordon, que ha donat dues assistències. L'única mala notícia està la lesió de Gavi, que ha estat substituït després d'una topada al genoll, que ja es va lesionar anteriorment, tot i que a falta de proves la lesió no sembla greu. També a la Lliga, el Getafe ha superat per la mínima el Racing i l'Atlètic de Madrid ha empatat a 2 a casa contra el Villarreal. Julián Álvarez ha rebut una gran xiulada de la seva afició quan ha sortit al camp i l'argentí ha marxat sol i capcot cap als vestidors després del partit. A segona divisió, el Sabadell ha encadenat el seu segon empat a 0 en el retorn a la categoria. Avui ha sumat un altre punt al camp del Castelló en un duel on ha tingut ocasions per endur-se la victòria. Fora del futbol, el francès Arthur Fils s'ha proclamat campió del Masters 1000 de Cincinnati de tennis, l'últim abans del US Open després de guanyar en 3 sets a Francis Tiafoe a la final del torneig. Fils suma així el primer Masters 1000 de la seva carrera. I en hoquei herba, la selecció espanyola masculina s'ha classificat per les semifinals del Mundial 20 anys després de la seva última presència. Ho ha aconseguit gràcies a un empat a 1 contra Bèlgica, l'anfitriona, que l'ha classificat com a segona de grup.
3: I amb el temps, aquest dilluns ens llevarem amb intervals de núvols i alguns primers ruixats al Pirineu Occidental a partir del migdia. La inestabilitat augmentarà ràpidament i les tempestes s'ascendran pel Pirineu, el Prepirineu, Ponent i també la Catalunya Central, causades per un front associat a una profunda borrasca atlàntica. No plourà tot el dia ni a tot arreu, però localment aquests xàfecs i tempestes podran descarregar amb força i anar acompanyats de calamarsa o pedra i també fortes ventades. Al vespre arribaran de manera més irregular al prelitoral i a la costa central, tot plegat amb una temperatura que baixarà a les zones afectades per la pluja. I això és tot per ara. Per més informació podeu consultar el portal web de notícies racu.cat. Bona nit.

0: Bon dia, són les 7 i des d'ara fins les 9. Com sempre, aquest estiu en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia. I comencem avui parlant de filosofia amb l'Anaïs Borràs sobre els viatges i el fet de viatjar. Seguirem amb moltes altres coses, però entre elles parlarem amb els joves de la Primera Pedra, recordarem aquells estius del Jordi Margarit, jugarem i llegirem contes amb l'avi Sisquella, us proposarem relats curts, seguirem fent un passeig pel fons marí i també, sobretot, avui, atents als que voleu saber més coses de la Sagrada Família. Avui farem una ruta per aquest gran temple i acabarem amb errors financers, no els volem cometre, ens ho explicarà l'Edu Conti, i la música amb Martió i Jordi Ramos, els grans musicals, tot això aquí a La Primera Pedra.
1: La Primera Pedra, dissabtes i diumenges, amb Noemí Polls.

0: Som a ple agost, moltes persones estan de vacances, d'altres ja han tornat i algunes encara compten els dies per marxar, però hi ha una idea que sempre sembla gairebé universal. L'estiu és temps de viatges. Ara bé, sempre hem entès els viatges de la mateixa manera? Doncs ens volem preguntar i ens volem prendre en filosofia. Ho fem amb l'Anaïs Borràs, que és graduada en filosofia i comunicadora a Instagram i a TikTok. Anaïs, bon dia.
1: Bon dia, Noemi.
0: Avui parlem d'això dels viatges, no?
1: Sí, fa només una setmana parlàvem de la crisi climàtica i de la necessitat de qüestionar el nostre consum. I avui m'agradaria reflexionar i qüestionar un consum en concret, que és el consum turístic.
0: Exacte, consum turístic. És important també utilitzar aquests termes. Relacionar això amb reflexions també filosòfiques dels avantpassats i dels filòsofs d'ara.
1: Ho farem perquè al llarg de la filosofia trobem molts exemples de pensadors que han considerat que viatjar és important per la formació. Presocràtics com Tales o Pitàgores van formar part d'aquest grup nombrós de filòsofs de l'antiguitat que van viatjar a l'Egipte per aprendre matemàtiques.
0: I més tard també d'altres pensadors.
1: Més tard podem parlar de Montaigne o Descartes, que van defensar el viatge com una font de coneixement. Van assegurar que viatjar ens permet conèixer altres formes de vida, altres formes d'entendre el món, i per això tots dos filòsofs assenyalaven com el contacte amb allò diferent ens obre la ment i ens fa ser més tolerants amb altres cultures.
0: I durant el segle XVII també.
1: Sí, es va popularitzar entre els joves de l'aristocràcia europea el Grand Tour, que era un llarg viatge formatiu per les principals ciutats del continent. Durava entre 2 i 3 mesos i els joves havien d'anar acompanyats per un tutor. Filòsofs com Thomas Hobbes, John Locke o Adam Smith van exercir aquesta funció.
0: I en canvi Kant no va sortir de la seva ciutat.
1: Mai va sortir de la seva ciutat natal, que era Königsberg. Què passa? Que Königsberg era una important ciutat comercial i per això la relació amb els visitants a través de sopars que ell mateix organitzava o n'hi anava convidat i a través de sobretaules llargues va poder conèixer altres realitats.
0: Que de fet és el que ens passa moltes vegades, que no cal marxar per conèixer altres realitats. No?
1: En parlarem d'això, perquè després de tota aquesta tradició filosòfica fins i tot sembla raonable que viatjar actualment se'ns presenti com gairebé una necessitat bàsica, com qui parla de menjar o de dormir. Després de tants mesos de feina, tothom vol marxar uns dies per desconnectar i de vegades doncs això implica marxar tan lluny com sigui possible. Però si analitzem críticament els nostres viatges, i això és el que us convido a fer avui, és inevitable preguntar-nos, continuem viatjant per formar-nos i per conèixer altres formes de vida?
0: Sí, sí, és una gran pregunta.
1: Doncs qui es va fer aquesta pregunta va ser una filòsofa que es diu Emily Thomas, a The Meaning of Travel, un llibre que us recomano, on d'entrada reivindica que la filosofia del viatge hauria de ser una disciplina com ho és la filosofia del llenguatge o com ho és la filosofia de la ciència. En concret argumenta que existeix una diferència entre el viatger i el turista. I aquesta diferència per ella radica en la relació que aquests dos estableixen amb l'alteritat. Diu que viatjar consisteix en l'experiència de l'alteritat, de l'altre, del diferent. I alguns mecanismes turístics s'interposen en el camí d'això.
0: És segur, n'estic convençuda. I la filosofia també denuncia els viatges prefabricats.
1: Sí, aquesta filòsofa va criticar com els paquets vacacionals, els complexos turístics eliminen el contacte amb allò desconegut. Si ho pensem, ja no cal adaptar-nos a costums diferents. Podem passar totes les vacances amb gent del nostre país, menjant allò que ja coneixem o parlant la nostra llengua. El sector turístic, en aquest sentit, ofereix una experiència estandarditzada i és molt curiós com al segle XVIII, Rousseau la comentava que les grans capitals europees, deia, eren totes iguals. I al segle XIX, John Stuart Mill va advertir que Europa estava perdent la seva diversitat cultural.
0: Ai, com en sona, tot això, només que mira Barcelona.
1: És que no em vull ni imaginar què pensarien ara, allà on vagis, a la ciutat on vagis, trobaràs doncs Airbnbs, centres de barri i locals on fer un meravellós brunch, que ens agraden les torrades del bocat, però la diversitat cultural també ens agrada.
0: Exacte, i potser avui aquest fenomen s'ha accentuat encara més.
1: Sí, perquè, clar, ara amb les xarxes socials, doncs abans de marxar de vacances, ja hem vist desenes de TikToks i de Reels sobre el nostre destí. Ja sabem què veurem, què menjarem, on ens farem la fotografia perfecta que despertarà més likes. Potser per això viatgem molt lluny, però ens sorprenem molt poc, també. i tampoc acabem de marxar del tot. És curiós com ara amb la tecnologia estem connectats amb casa i per això viatgem per escapar, però en el fons no ho fem.
0: No, totalment. I aquell intercanvi cultural enriquidor ha desaparegut.
1: Ha desaparegut perquè les persones que vivim en ciutats massificades estem patint les conseqüències del turisme massiu. Si ho pensem tot això, amaga una paradoxa. Molts viatgers viatgen buscant, per exemple, l'autèntica Barcelona, no? Però quan arriben, no es troben això, sinó que es troben una Barcelona que ha estat transformada per la seva arribada, per l'arribada del turisme.
0: Uh-huh. I no ens n'adonem tant, però passa el mateix quan nosaltres viatgem. És a dir, nosaltres ho veiem amb els altres, però nosaltres no.
1: Sí, acabem fent el mateix. Qui no té un amic que s'ha anat de vacances i torna assegurant que torna transformat perquè ha après molt? Si és al sud global, aquest aprenentatge acostuma a ser allà són feliços en tan poc. I si no tens aquest amic, segurament és perquè siguis tu o perquè, en definitiva, totes hem sigut aquesta persona en algun moment. Però és important preguntar-nos, no? Què hem après exactament en aquest viatge? Fins a quin punt hem conegut una realitat, una cosa autèntica i no una ficció generada pel turisme?
0: Totalment. Conclusió, Anaïs, a veure.
1: Sí, avui com a conclusió m'agradaria visibilitzar una reivindicació que fan des de la cooperativa Top Manta. Diuen, una persona europea pot viatjar al Senegal per 300 euros i 5 hores d'avió. Al revés no es pot. Nosaltres no podem. És molt fort i per això aquest estiu us convido a ser crítics amb els nostres viatges i a no oblidar com el gran viatge dels nostres temps és el de les persones migrants, que és un viatge que no neix del plaer i de la voluntat d'aprendre molt i de transformar-te, sinó que neix de la necessitat i és un viatge que implica travessar fronteres, assumir riscos vitals i arribar a un lloc on no t'hi trobaràs un lloc que t'espera, sinó que t'hi trobaràs un rebuig sistèmic.
0: Mm-hmm. Totalment, gran reflexió, Anaïs, com sempre, moltes gràcies.
1: A tu.
0: Proposem ara, doncs, una sortida modesta per deixar-nos impressionar per grans obres arquitectòniques que tenim molt més a prop del que pensem.

0: Volem recórrer el nostre territori per conèixer també l'arquitectura, el disseny, fer escapades, de vegades més a prop, les tenim aquí a casa, de vegades una miqueta més lluny. Avui ens anem amb el cotxe una miqueta més lluny, anem a fer Cantàbria. Ho fem de la mà de l'Ariadna Rossó, que ella és periodista especialitzada en arquitectura i disseny. Ariadna, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Dèiem que una mica més lluny, com també vam fer Astúries, doncs avui fem Cantàbria. I cap on ens portes?
1: Doncs avui l'escapada arquitectònica ens torna a portar això cap al nord d'Espanya i torna a barrejar arquitectura exquisida, natura, animalons i una mica de polèmica.
0: Una mica de polèmica, una mica també, de polèmica. Ja ens agrada. Escapada entenc familiar també.
1: Escapada familiar i aquesta és superperfecta per fer amb nens i ara veureu per què. Uh-huh. Avui marxem cap a Cantàbria per visitar l'estrella del viatge. Aquest cop serà el Centro Botín de Santander, obra de Renzo Piano. Vale, jo recomano fer-ho en 6 o 7 dies perquè a Cantàbria hi ha molt a veure, molt a veure. La primera parada serà Castro Urdiales, que és just com el primer poble a l'entrar a Cantàbria des de Catalunya. És una ciutat marinera, preciosa, amb un nucli històric molt ben conservat. Bueno, podeu fer nit allà i està bé. Des d'aquí ja continuem cap a Santonya, que és una vila estretament vinculada a la indústria de l'anxova, i també està envoltada de paisatge espectacular, penya-segats, maresmes i fortificacions militars. Aquí hi ha una visita molt maca, que és el Faro del Caballo, però només és apte per a aquells que tenen les cames molt fortes.
0: De cavall.
1: Exacte, perquè per arribar a veure el far has de baixar i després pujar una escala amb 700 esglaons amb trams molt estrets. De baixada vas molt feliç, de tornada ja ningú parla amb ningú. Tothom es concentra. Sí, la següent parada és la més controvertida de tot el recorregut i és el Faro del Ajo. El Faro de Ajo, de Ajo, perquè el poble es diu Ajo. És un far que era de color blanc, com tots els fars de la zona, però l'any 2020 l'Ajuntament va encarregar l'artista càntabra Okuda San Miguel fer-hi una intervenció, amb els seus característics colors vius i formes geomètriques. No sé si coneixeu l'obra d'Okuda San Miguel, però si googlegeu el seu nom, ho veureu i en seguida reconeixereu quin tipus, bueno, el seu estil artístic.
0: El seu segell.
1: I es va muntar una polèmica monumental. Per una banda, hi havia gent que considerava que s'havia donat una nova vida a la infraestructura que estava ja oblidada, però, per una altra banda, hi havia gent que pensava que s'havia fet un carmel gegant, no? I que, a més, es van destinar 40.000 euros, això va generar molta polèmica i tal. En qualsevol cas, és una intervenció efímera que durarà només 8 anys, així que, si la voleu veure, haureu d'anar abans del 2028. Mm-hmm. La següent parada està 100% destinada als infants i és el Parc de la Natura de Cabárcenó. És una antiga explotació minera a cel obert transformada en un espai de més de 700 hectàrees on hi habiten 120 animals en semi-llibertat. Això significa que no és un zoo, perquè els
0: no estan
1: animals
0: tancats,
1: no estan
0: gàbia.
1: Superbé. Tu fas la ruta amb cotxe, també tens un telefèric i pots veure tigres, búfals, lleons, rinocerons, goril·les. Està molt bé i veus que els animals estan
0: ben cuidats.
1: Sí, estan feliços. Val? Després de dedicar un dia als nens,
0: ara toca a nosaltres.
1: Ara toca a nosaltres, no? Ja anem cap a Santander a visitar el gran protagonista de la ruta, que és el Centro Botín. L'edifici és obra de Renzo Piano, Premi Pritzker del 1998. Ja saps que et parlo molt de molts arquitectes Pritzker. I és un arquitecte molt influent en el món. Potser el nom, alguns, no els hi sonarà tant, com el de Gehry, Nouvel, Le Corbusier, que n'hem parlat molt aquest estiu, o Foster, però segur que reconeixeu alguna de les seves obres perquè, per exemple, és el coautor del Centre Pompidou de París. Val? És un arquitecte amb una obsessió per la llum brutal i això ho veiem perfectament en el Centro Botín. L'edifici sembla que estigui flotant sobre la badia. De fet, Renzo Piano el va elevar sobre pilars perquè la ciutat no perdés les vistes al mar i és una decisió que realment queda elegantíssim. Les seves façanes estan recobertes amb milers de peces de ceràmiques nacarades que canvien constantment segons el color de la llum, dels núvols i de l'estat de la mar. És una arquitectura molt tecnològica, però també molt sensible. seguim, perquè aquest cop no, o sigui, no és només el destí final l'obra arquitectònica, sinó que és que a Cantàbria hi ha moltíssimes coses a veure, val? La següent parada és Santillana del Mar, un dels pobles medievals més bonics de tot el nord d'Espanya. Allà hi trobareu un altre punt àlgid pels nens, per això et deia que la ruta està molt bé fer-la amb nens, que és el laberint de Villapresente. És el laberint vegetal més gran d'Espanya. És complicadet.
2: És complicadet.
1: És complicadet.
2: Perquè ens podem perdre, quasi.
1: Només a dir que nosaltres vam acabar traient Google Earth des de dalt, mirant a veure per on sortir. O sigui que aneu amb temps,
2: laberint, laberint.
1: Sí, sí. Pot semblar una parada una mica estranya dins d'aquesta ruta arquitectònica, però al final també parla d'una cosa que ens interessa, que interessa molt als arquitectes i als dissenyadors, que és la manera com organitzem l'espai i com ens hi movem. Ja dic que nosaltres amb dificultat ens vam moure. I finalment acabem la ruta a Comillas. En allà fem dues visites. La primera és una de les primeres obres de Gaudí, que és el famós Capritxo de Gaudí. És una casa d'estiueig plena de girassols ceràmics, colors, ferro forjat, bueno, tot el típic d'Antoni Gaudí, i amb una imatge

0: aquest destí que és a Cantàbria, que podem fer perfectament amb els més petits,
1: sí,
0: que no s'avorriran amb el destí que ens ha proposat avui l'Ariana Rosso. Ariana, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: I ara, com cada diumenge d'estiu, volem conèixer una miqueta millor les generacions més joves.

0: I és evident que seguint el rastre que van seguint ells també a través de TikTok, Instagram, és a dir, les xarxes socials, sabrem una mica més qui són. Per això volem parlar amb la Paula García i el Joan Vigil. Molt bon dia a tots dos.
1: Bon dia, Noé.
2: Bon dia, Noé.
0: I volem saber, doncs això, què és el que seguiu vosaltres?
1: Doncs sí, perquè el nostre For You parla molt més de nosaltres del que nosaltres ens pensem. Per tant, bueno, depenent de qui segueixis a TikTok, a Instagram o inclús a YouTube, et poden convertir en una persona obsessionada amb la cuina o en algú que escolta molts podcasts durant 3 hores que estan conspirant. Per tant, avui parlarem precisament d'això, dels influencers que nosaltres seguim.
2: Exacte. Clar, l'algoritme et va tirant tot el tema que a tu t'agrada i et pot obsessionar d'aquesta manera, és el que volem recomanar, no? Uns certs influencers que ens agraden a nosaltres de diferents temes, no?
1: Mhm. Hi ha tota una part del For You que està dedicada a la moda, a l'estètica i al lifestyle, no?
0: Clar, ara de moment hi ha entrada i ja dius el For You. El For You vol dir l'algoritme que tria per tu. I
1: sí, és el contingut que l'algoritme et recomana segons els vídeos que has vist més recentment o que li has donat m'agrada.
2: És aquella secció dedicada a tu i al que t'agrada.
0: Doncs mira, anem a veure el vostre For You. En moda, què, Paula?
1: Doncs sí, és curiós perquè ja no seguim influencers només per la roba que porten, sinó també per la manera en com construeixen la seva imatge a les xarxes socials. Per tant, tenim perfils com el Juan Avellaneda, que, tot i que és dissenyador, no és tan creador de contingut, però s'ha adaptat molt bé al que les xarxes demanen i converteix la moda gairebé en un espectacle. En esdeveniments com catifes vermelles, comenta els outfits que porten els convidats i fa recomanacions. Després també està, per exemple, la Carmen Santaella, que és periodista i creadora de contingut, o més influencers com la Marina García o la Natàlia Cebrián, que estan molt vinculades al lifestyle i aquesta estètica més cuidada que veiem constantment al TikTok i a Instagram. I en el món del maquillatge, com no, la Núria Adraos, que fa virgueries amb el maquillatge, és supervisual, superartístic i fa maquillatges que estan inspirats en sèries, en pel·lícules, i bueno, és que és art, és totalment art.
0: Clar, tu, Joana, el maquillatge no segueixes tant, no?
2: No hi havia molta participació per part meva aquí.
0: Tu que per on portes?
2: Jo haig de parlar d'un altre que, a veure, no és que sigui el meu tema, però és un tema que em surt molt perquè més d'un cop m'interessa, que és la salut, que de vegades aquests clips que te recomanen dormir millor o no sé què, perquè jo justament tinc un problema amb dormir i em relaxa molt, no? Llavors porto dos referents que a mi sobretot m'agrada molt, que deveu conèixer, que són el Xevi Verdaguer i el doctor Estivill. El Xevi Verdaguer és un home que com el Juan Avellaneda ve de fora i ha sabut adaptar-se a les xarxes. M'encanta com parla, és molt relaxant i a més sap parlar de temes difícils i fer-los molt aterrar-los, no? Fer-los molt fàcils. Sobretot la microbiota és una cosa que no sabia mai del tot que sabria tant d'ella, i bueno...
0: S'ha convertit en el teu imperi romà.
2: No, sí, una mica. El meu imperi romà total, perquè és que, mare meva, ja te la podria descriure i tot, però és que, a part d'ell, volia comentar també el doctor Estivill, que també ha vingut de fora i s'ha adaptat molt bé, és un home més gran, que és un gran referent...
0: És curiós que tu segueixis el doctor Estivill.
2: No? Sí, a veure...
0: No l'hagués ficat mai amb la vostra generació?
2: No, a veure, jo crec que si parlem per molta gent diran que també. Jo crec que és algú bastant famós en aquest camp del
0: sobretot
2: descans.
0: Sobretot el tema, clar, de dormir, que potser la gent també us preocupa molt, no?
2: I
0: poder
2: clar,
0: dormir tranquil.
2: Sí, es nota que és un problema.
1: Sí, no dormiu bé, desconnectar.
0: Exacte, sí.
2: I aquest home t'ho fa relaxat, tranquil, et diu consells molt bàsics, et fa vídeos molt fàcils, que per la seva edat, perdona, és curiós, no?, que el sàpiga
0: que connecti,
2: fer...
0: Sí, que connecti tant amb la vostra generació.
2: Tan dinàmic, sí,
0: està
2: fa
0: molt bé. Està molt bé. I si parlem de salut, també del menjar, Paula, no?
1: Sí, exacte.
0: És una
1: perquè
0: altra
1: obsessió. Perquè ara, molts cops, descobrim més receptes virals o nous restaurants abans per TikTok que per la televisió, per exemple, no?
0: Segur.
1: I n'hi ha creadors de contingut, com per exemple aquí Sandra, que és una noia espanyola que viu a Miami, tot i que no cuina, sí que es grava tastant menjars exòtics, normalment fruites. I algunes fruites tenen una pinta increïble. En aquesta línia també l'Arnau Marín, que aquest sí que es grava una mica més

0: cuinant, tot i que el seu contingut no és exclusivament de cuina. Si busquem més això, trobem l'Alberto Ugarte, que sí que fa receptes aparentment molt senzilles i molt rapidetes, tot i que, bueno, no
1: això te l'ha dit, segur que n'has provat alguna i sí, sí. Ha estat una mica més, no?
0: Sí, sí, exacte. I en aquest ecosistema culinari trobem també a xarxes referents com més tradicionals, com el Jordi Cruz o l'Ada Parellada, que han sabut també adaptar-se molt bé a la cuina.
2: Home, va molt bé per aquest moment d'emancipar-se. Ostres, no sé
0: quina. Quan comences a ser una mica més independent, aquests vídeos són
1: sí, molt bé que sabeu, va molt bé que sapigueu també cuinar. La lluita pel català i per la llengua i la cultura també és un altre dels temes que seguiu per TikTok i Instagram.
2: Jo, sobretot sí? Jo segueixo aquest perquè bueno, és un tema que a mi m'interessa més i trobo que és un moment molt baix del nostre idioma, de la nostra cultura, i les xarxes és una gran manera de fer un crit, de dir què està passant. Tinc unes quantes persones... són gent que he trobat. Hi ha molta més gent que quedi clar. Però, per exemple, hi ha la Neus Rossell, que va estar al Búnquer a Catalunya Ràdio fa uns anys, i que va ser professora abans d'estar a la ràdio, i està molt ficada en el món de l'educació, de fer-la bé, de fer-la en català, de fer-la com cal fer. I, a més, ara fa uns mesos va haver-hi aquestes vagues amb el tema de l'educació. És un moment molt baix i sempre va molt bé, no? Mm-hmm. Un que fa més gràcia és el Catalanet, que és un noi que corregeix, no? Que diu el que... Barbareixos no, escopinyes. I ho fa d'una manera amb el dit, sempre assenyalant amb el dit. És molt graciós i...
1: El Catalanet, eh?
2: El Catalanet, sí, el nom ja ho diu. Està la Laura Grau i l'Òscar Andreu, que és de la casa, clar. Que aquest mateix Sant Jordi va ser el més venut en no ficció amb el manual del català. És un home molt apassionat amb l'idioma, un home que no va créixer en català, o bé, només amb la seva mare, i ha acabat sent un gran...
1: Defensor de la llengua, de la nostra llengua.
2: Llavors, pot ser una gran manera per cridar i dir, escolta, el català és la nostra llengua.
1: A més, està la Montserrat Pujol, també?
2: Sí, la Montserrat Pujol, sí, és veritat, és un encís de que és una dona que no sabem si és una dona real o és una comunitat, una persona que no ha tret res, el perfil està buit, però té més de 6.000 seguidors perquè la dona, o persona, qui sigui, fa aquests comentaris, no?, a altres influencers. De sobte, un influencer que saps que és català però està parlant en espanyol, arriba a la Montserrat Pujol i diu, escolta, en català podria
0: amb
2: ser.
0: Amb molt respecte.
2: Però ho fa tan bé, no? Sí. Que molta gent surt justificant-se de, bé, és que a mi em costa i ho faig en castellà, o alguns fins i tot han arribat a canviar i també pugen coses en contingut en català, així que un ole a la Montserrat, perquè amb un comentari, pam, canvia ja, alguna coseta,
1: clar que
2: no?
1: Sí. Escolta'm, els safrets també tota la vida sí. ha estat un tema que tothom ha volgut seguir, no?
0: Això ens encanta i perfils com la Núria Marín o el Javi Hoyos fan que molta gent, sobretot joves, s'assabenti abans d'una ruptura d'influencers o d'actors que potser del que està passant al món, no? Mm-hmm. En aquest sentit, creadors com Gonzalo Cordero sí que apropen més el que pot estar passant internacionalment a la nostra generació. Per tant, bueno, també entreteniment i informació conviuen una mica, no? Perquè entres a TikTok i et surt un vídeo de la Núria Marín parlant de la ruptura de l'any i fas scroll i tens el Gonzalo Cordero parlant de l'últim moviment del Trump. Per tant, bueno,
2: una bona barreja.
0: Sí, es compensa una mica.
2: Sí, sí, sí.
1: Està molt bé. Joan, cultura i cinema, música...
2: Sí. Sí, és un altre d'aquests grans interessos que ens agrada a tothom.
1: Qui us diu que heu de mirar el cinema, per exemple?
2: Aquí m'ha costat més trobar algun que a mi m'atrapés a nivell català, però hi ha uns quants que realment són molt, molt, molt xulos. L'Álvaro Wasabi, Carlos Brioso, Alberto Laro, Ivan Hatchez, són gent que sempre miren a càmera, ho fan molt atractiu, molt ràpid, i m'encanta perquè cada dia, que em surten molts d'aquests vídeos de cinema, cada dia és una nova curiositat d'aquella pel·lícula del John Wayne que van morir no sé quantes persones a la vida real també, no? O la pel·lícula més llarga. Són coses que si ets molt friqui, doncs t'encantaran. Ah. I a la música, doncs, és un altre món. La Batgiel, la Rosalia, gent que adapta la seva música a aquest nou contingut. I quan surt una nova cançó, com per exemple aquest disc de Lux, no?, de la Rosalia, doncs treu el tràiler, però amb el clip, no? Ho fa tot, ho versiona tot per les xarxes perquè sap que allà és on entrarà més ràpid, sí, a més gent, sobretot
1: clar,
2: jove.
1: I allà és on esteu, exacte, vosaltres.
2: Clar.
1: L'humor i l'entreteniment, Paula, també és un...
0: És clau, sí, sí.
1: Marca el teu For You.
0: Sí, sortint una mica... Exacte, molt
1: agradat,
0: bé, Noé.
2: Ben dit.
0: Doncs sortint una mica dels clàssics com l'Ibai, la Marina Rivers o la Lola Lolita, tenim creadors com el Jorge Cyrus, que fa vídeos parlant de la Isla de les Tentacions, no?, per exemple.
2: Ostres,
0: si no tens temps de veure el programa sencer perquè dura molt entre setmana, al cap de setmana ell penja un vídeo